Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: les 12 i 6 minuts. És tard i vol ploure. Avui sí, Villanueva. Avui sí que plourà. Sí, home, avui sí, home.
1: Per això, jo tinc una galipandre a sobre perquè tinc calor, no sé com vestir-me, però dius que vindrà ja, s'acabarà la calor, home, plourà...
0: Cauran bastant, han picat les temperatures. Després, el cap de setmana farà bo, una altra vegada, però la nit ja queda tocada, és llarga,
1: necessito
0: lògicament.
1: Picó, necessito picó, Freixas.
0: El picó el tindrem demà. Avui hem tingut el Marc Silvestre, que és la seva mà dreta, i ens ha alertat dels possibles aiguats perquè poden caure tempestes torrencials aquesta tarda, vespre, nit, per exemple, aquí, a Barcelona.
1: Però no hem de témer res, Freixas.
0: Home, sí, hem d'estar a l'aguait, amb rieres... Sí, perquè poden caure més de 40 litres per metre quadrat. És una intensitat brutal i perillosa a només mitja hora. Més de 40 litres per metre quadrat a només mitja hora.
1: Eviteu desplaçaments...
0: Comarques de Barcelona, també cap al Camp de Tarragona, nord de les comarques de Tarragona, cap al Baix Penedès, per exemple, també en algunes comarques de Girona, i a veure què passa. David Vidal, segon de cuina del restaurant El Marí. Com estàs? Sí. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina sort.
2: Sí,
0: al Baix Empordà.
2: Sí, és un plaer estar treballant allà al Baix Empordà, que és una bona zona.
0: Home, a més,
2: el millor que hi ha, la Costa Brava.
0: Per mi també. Sou a l'hotel Cala del Pi, a Platja d'Aro.
2: Correcte, sí.
0: A PDA, em diuen ara, no ho sabia.
2: Sí, es diu PDA, un abreviatiu, no?
0: Fa poc que ho vaig descobrir, això.
1: És convincent, Freixas.
0: PDA.
3: Primera notícia, eh?
1: No, sí. Pels periodistes va bé, perquè no has d'escriure a Platja d'Aro.
2: És millor. La gent de la zona, no sé. Els moderns, potser, també ho diuen, no sé.
0: Com esteu per allà? Una mica més tranquils de gent, ja, o no?
2: Ara estem molt més tranquils. La cosa ha sigut molt intens. Molta gent estrangera. Però, bueno, ara estem menys tranquils, com dieu, però, bueno, ara ve la tranquil·litat, l'octubre també, però, bueno, encara així es veu... I es nota gent, encara.
1: Heu fet l'agost, la frase, heu fet l'agost.
2: Sí,
1: heu fet l'agost. Agafes calarons per durant l'any, tranquil.
2: No, sí, sí, correcte.
1: Felicitats, bona feina.
2: Ara l'hivern, de vacances tothom.
0: Perfecte, molt bé. La mateixa gent que l'any passat, més o menys com ha anat, això?
2: Més o menys, jo que vaig a treballar amb cotxe, això, però fins a l'any passat jo he notat una mica més de gent, això sí que és veritat. Perquè jo he agafat el cotxe i així tinc com 20 minuts de trajecte, però i ho noto, es nota. La gent té ganes de sortir i es nota.
1: I més gent al restaurant, entenem.
2: Exacte, al restaurant també es nota, hem pujat ingressos i tot, ho hem pujat tot.
0: Carai, tu.
1: Que bé,
0: fa de bon sentir, home, bon rotllo, tu.
2: Home, la gent té ganes de sortir i, a més, si fa bon temps, encara més.
0: Ah, escolta'm, quin és el plat de tot el que feu, el que més t'agrada a tu?
2: El que més m'agrada? Jo m'agrada molt la carn, sí que veritat, però els arrossos també, aviam.
0: Quin arròs t'agrada, bon sobretot?
2: A mi, personalment, els mixtes, els que són de carn i peix, m'agraden. Però, clar, si és només peix, i a més que d'aquests que és només d'agafar, no t'has de treballar el plat i això. Però el que més m'agrada, per exemple, el que tenim nosaltres, l'arròs senyoret, que és el que surt més, que és així una marca que fem nosaltres, una marca de sèpia, o el sorbagí, que també el fem nosaltres.
0: Villanueva.
1: Per això és...
0: Què? Parla de la premsa del cor, home, una miqueta. Quin és el titular que més t'ha impactat avui? De tot el que ha sortit, què és el que creus que podria ser el més llegit o el que més interessarà, sorprendrà la gent? No ho sé.
1: A mi m'ha sorprès molt la portada de 10 minuts, que porta la Maya Montero. Obro cometes, viví un infierno, quería irme de este mundo. És a dir, una cantant molt popular, em posa sobre la taula un problema de salut mental, no ho diu el titular, però s'intueix que és una depressió, i una depressió severa que parla de que es va voler suïcidar. És a dir, no és habitual que una persona tan coneguda, tan famosa, s'obri d'aquesta manera i digui amb un titular, vivi un infierno, quería irme de este mundo.
3: I suposo que ara que ha tornat a l'Oreja de Van Gogh ha hagut un punt d'inflexió, no?, amb això.
1: Evidentment, aquí hi ha una guerra, Freixas, entre les dues cantants de l'Oreja de Van Gogh, perquè una està...
3: L'Eire i Amaya.
1: L'Eire i Amaya, la Amaya i l'Eire, i a Timeire, Tim Amaya... Jo crec que l'Oreja Van Gogh ha fet bé de recuperar a la Maya Montero perquè és la veu original del grup, estan de gira i per tant estan omplint platees i escenaris, i la Leire està fent la seva carrera en solitari.
3: També és veritat que la Maya Montero se l'ha criticada perquè no acabava d'afinar en els primers concerts, també.
1: Doncs que vens d'una depressió, vens d'una baixa de molt de temps, és una noia que s'està recuperant, no és només salut mental, és una repercussió física, òbviament, sí. Algú que s'ha volgut suïcidar i ho diu en una portada de revista del cor, vol dir que és una persona que ha tingut problemes de salut greus. Per tant, potser ha sigut una mica precipitat, això de llançar-la a fer un disc nou, llançar-la a fer una gira que que és molt exigent una gira, que ets la vocalista, per tant, un bateria pot dissimular una mica un mal dia. Un vocalista no pot dissimular un mal dia, eh? Com no ho facis bé, t'assenyalaran, i per algú que tingui problemes de salut mental, no és massa maco que t'assenyalin i que diguin que no estàs afinant i que no ho estàs fent bé.
3: I també és veritat que els seus fans, diguem, li han perdonat, que hagi desafinat en els primers concerts, perquè el que volien era viure i recordar la primera època de l'Oreja de Van Gogh.
1: Mira, la paraula fan...
3: Hi ha gent que, bueno, que encara que potser no estava en el seu millor moment vocal, a la tornada, doncs ha pagat molt a gust el concert. Mira, i ha reviscut
1: fan,
3: el que va
1: la
3: ser.
1: La paraula fan, saps d'on ve? Fan és fanàtic. És a dir, és algú que i ningú escolta en un concert la cançó que li agrada millor que la que escolta a casa seva amb el seu DVD, amb els seus auriculars. És a dir, no vas a un concert a escoltar bé la música, vas a un concert a tenir una experiència física amb aquells que tu admires, a veure'ls al davant teu, a aquell que t'estan actuant davant teu. Jo he anat a concerts, els del Miguel Bosé, que vaig anar jo, desafinant d'una manera i quedant-se fònic. Vaig anar a la Madonna, que la Madonna va fer tot el concert en playback perquè ja no té edat per fer els saltirons i les tombarelles que fa, i a més cantar. És a dir, estem parlant de grans esdeveniments, de grans gires. L'última de la fila, què pinta l'Estadi Olímpic amb 60.000 tios? Si és un grup intimista per fer-ho un teatret. Doncs perquè la gent va allà a dir que ha estat a fer una gravació, a gravar amb el mòbil i a tenir una experiència més enllà de la merament musical. Per tant, la gent que és fan volia veure la Maya cantant. Si ho va fer millor o va fer pitjor, ja us dic jo que mai un concert sonarà igual de bé que un disco. Jordi, per tant, diguéssim que li se li perdona tot, ha de recuperar-se, ha de refer-se, però per mi és molt valent, Freixas, que utilitzis la premsa rosa per posar sobre la taula problemes de salut mental. Ole, l'Oreja de Van Gogh.
4: Sí, senyor. Què més?
1: Més.
4: Villanueva. Freixas.
1: I allò que no t'agrada a tu, que és de la Reial, perquè aquesta setmana...
4: No cal que ho recordis cada setmana.
1: Freixas,
4: no, no m'interessa, simplement. Freixas. Però a molta gent sí, i per això, lògicament, en parlem, perquè hem de parlar del que interessa a la gent.
1: La revista més venuda d'Espanya és Lola, i Lola posa a tota pantalla el rei Felip amb les seves dues filles a banda i banda, que van anar a l'estrena d'aquest circuit de Fórmula 1 de Madrid, al Madrid, vestits d'en diumenge, va ser un diumenge, en diumenjat, el Felip, amb aquesta americana clara que no acaba de ser molt elegant, oi? Jordi, tu que ets un tio elegant.
3: A veure, home, no, bueno, elegant com diríem, a la part que és esportiu.
4: El rei porta una americana clara, dius, molt bé, i...
1: És poc elegant.
4: Perquè a mi m'interessa poc, això.
3: Bueno, però, sí, és un context esportiu.
1: La monarquia és imatge, Freixas. La monarquia és imatge. Hem de fer bona imatge. Van estar inaugurant. Tothom ha criticat aquesta fotografia que hi ha una absència sonada. Estem aquí parlant del Felip, de les dues filles, però on és la reina Letícia?
5: La reina. Li fa mal
4: als
5: peus.
4: I on és? On és?
1: Hi ha una brama que diu que ella els caps de setmana no treballa. Que ella va dir que la feina de reina era de 8 a 5 de lunes a viernes, que ella no està molt d'acord amb estar tots els dies de l'any. No, no, Freixas, això t'ho dic jo, que segueixo la Casa Reial. És molt difícil trobar a la reina Letícia fent un acte oficial un dissabte o un diumenge. Ho tinc contrastadíssim, Freixas. No és una brama, és que ella...
4: És que has començat dient que era una brama, llavors ja em preocupa.
1: És una brama perquè no surt als mitjans oficials, però jo us acredito que cada setmana, cada dilluns, obro la gent de la Casa Reial i el cap de setmana no té actes.
3: Escolta, i hem de posar en valor que aquesta visita del rei Felip VI i les princeses va coincidir amb aquesta visita tan important de l'automobilisme, ja que el campionat tornava a la capital espanyola 45 anys després de l'última cursa del Jarama.
1: Són d'allà. Sí, sí. També diria que no van anar amb un meló, que potser haurien d'anar també amb un meló, no dic jo, perquè és el mateix anar amb un meló que anar al Madrid. Però
3: i que abans de l'inici de la cursa no van poder parlar amb Fernando Alonso i Carlos Sainz, al paddock i als boxes. Sí, sí.
1: Dos corredors que no tributen a Espanya, recordem, Jordi, però deixem-ho així. Diguéssim que la fotografia són xules, promociones Madrid, està ben vist, les noies estan guapíssimes. No diguem les princeses, Jordi, sobretot. Hi ha una princesa, només.
3: D'acord.
1: La princesa i la infanta, perquè princesa és l'hereva.
3: D'acord.
1: Hi ha la princesa Eleonor i la infanta Sofia. Una foto bonica que fa que la gent vegi que són una família benvinguda, però l'absència de la mare és sorprenent, Freixas. Sembla que no li agrada molt els esports, no va mai a les finals de Copa del Rei, això. Ella no hi va, la Letícia, mai. Ella s'han repartit les feines.

0: es troben als funerals i als casaments. Tot els reis, quan va acceptar el rei Carles, que no va mai, com la reina Elisabet II, que no anava mai, sempre havia un dels fills o un dels germans, perquè els reis d'Anglaterra són els més reis dels reis. Però normalment tots els altres s'ajunten. Fins i tot els de Mònaco, que no són reis, són, tenen aquí un com un Frozen, un principadet aquí de Chicharello amb una platja. Però van anar tots a veure a acomiadar l'últim acomiadat del rei Harald de Noruega.
1: Què farien les revistes del cor sense les reialeses? Què farien,
0: Vendrien menys, perquè...
1: Sí, segur.
0: Perquè hi ha un punt de la revista del cor que és aspiracional, de wannabe, de jo vull ser, jo vull veure gent guapa, vull...
1: I wannabe,
0: vull dir jo vull ser.
1: Això és una cançó,
0: Jordi. I vas passar les pàgines, que fins i tot l'Ola té aquella textura que m'agrada a mi tant, de paper car.
1: És que pensa que dius hola, i a casa meva, ma mare sempre la comprava, la teníem sempre al revister. El revister sempre havia... L'Ola estava sempre, i la lectura de vegades. Ahí estava, la revista.
0: Té bona vista i fa coses populars. I les revistes roses, el dimecres, són populars.
2: Mercè, estàs molt callada, Preocupantment callada, diria jo, fins i tot. La que no t'interessa tot això que diu el Villanova.
3: Zero, menys un.
0: La Letícia té problemes de peu.
3: Ah, té un neuroma de Morton. Bueno, suposo que ja se li han solucionat.
0: Mira, com ho sap,
3: Home.
0: El neuroma de Morton.
2: Quin problema ha tingut?
0: L'ha dit ella, neuroma de Morton.
3: Sí, és una... Les senyores aquestes que...
0: M'encanta, les senyores aquestes.
3: Bueno, encanta... que han de representar un país, que no sé quin és, però bueno, un país...
0: Espanya.
3: Bueno, doncs porten sabates de taló. El que has dit abans, són les sabates de taló són còmodes o són, no són còmodes, són adequades. Per exemple, per aquesta senyora, la seva feina és aquesta, d'anar sempre ben arreglada, doncs ha de portar sempre, en teoria, sabates que l'estilitzin. Les sabates que t'estilitzen porten taló, però també porten la punta molt estreta. Llavors, si tens un peu una mica ample i tu portes aquelles sabates i estan estretes, tenim uns nervis que van per la planta del peu que passen entre mig dels metatarsians, entre mig dels ossos, sí. Doncs quan hi ha una compressió, aquest nervi es revela i s'engruixudeix i fa un quiste de teixit nerviós que es diu neuroma.
2: Ah.
3: I es diu Morton perquè el senyor que el va descriure es deia Morton.
2: Bé, David Vidal.
4: Sí, digue'm.
2: Quins són els plats estrella, a banda de les paelles que deies abans, en aquesta època de l'any, de cara a la tardor, què és el que més triomfa al restaurant El Marí de Platja d'Aro?
4: Allà, ara que ve la tardor... els peixos allà sempre triomfen. És un plat o un producte que sempre volem encarar, que són els peixos, sobretot tant llobarro com el turbot. Són dos dels peixos que triomfen, els més que venem. El llobarro, sobretot a la sal o a la brasa, que tenim una brasa conyuda i collons... I surt bastant, tant el llobarro a la sal com...
2: La brasa calla per tot en aquesta vida.
4: Ja, la brasa on hi hagi una bona brasa...
0: Hi ha una bona cuina.
2: Deixa't estar d'històries.
4: Sí, exacte. I el turbot igual, tant a la brasa o sobretot al forn. Vulguis o no, són dos productes que traiem bastant i, clar, és el fonamental que tenim nosaltres, que no anem a Llotja, perquè és complicat, però tenim un proveïdor que es dedica a anar a Llotges i, bueno, comprem el peix salvatge.
2: Tema bolets, el toqueu també?
4: Correcte, home, sí,
2: sí, va, ara això... comença... Els catalans som de bolets, home, tu, tota la vida.
4: Allà, per exemple, tenim la fulla de suggerències, allà sempre tenim un o dos plats de suggerències de bolets, o què sé, ara els ceps, els rossinyols, jo què sé, o també som d'amanides, també fem alguna amanida de bolets, un bolet així en crudité, un carpaccio de ceps... Va molt bé.
2: Jo de tu hi trucaria, Avui regalem un dinar per dues persones al restaurant El Marí de Platja d'Aro. Heu d'endevinar el so del dia, que ara recordarem amb la Marta Inglés, i heu de trucar, marcar el 900-454-455.
1: Facilíssim, avui facilíssim.
2: Trobo que sí. La primera vegada m'ha semblat complicat, però ara t'he de donar la raó,
1: Sí,
2: és
1: no?
2: Més fàcil del que...
1: A mesura que ho anem escoltant, si pareu bé l'orella, veieu aquest ritme, tac-tac-tac, tic-tic-tic.
0: El veí fem bricolatge.
2: Calen pistes o no, Sílvia García del Pozo? 900-454-455.
1: Donem alguna pista?
0: Sí, sisplau, Freixa, jo veig el que és.
2: Està agafant el telèfon. Escolta'm, doncs, dona una pista, vinga, però que no digui gran cosa, perquè em fa l'efecte que...
1: No, mira, ocell famós per la seva habilitat per... Ja no dic res.
2: Tot no ho digui, sí,
1: té una habilitat molt concreta.
2: Villanueva, què diu...
1: És que si diem més és molt fàcil,
2: Què diu? Què diu el Lectures? Què diu? Què porta la portada?
0: El Lectures, que és la nostra, perquè és l'única de les quatre revistes que és catalana, ens interessa cada setmana. Avui va una mica fluixa, Freixes, perquè només té dos protagonistes. Huracà

0: Shakira. Què vol dir un decany, Shakira? Ens agrada molt la Shakira perquè era catalana fins fa dos dies. Va viure 12 anys a Catalunya.
1: Mira, a mi potser em crida més l'atenció aquesta portada, que no pas la de...
0: La del Reis,
1: la del 10 minuts.
0: Estupenda, la Shakira,
2: sí, se la veu somrient, esplèndida,
0: I això que des que va plegar amb el Piqué, que no...
1: Està guapíssima.
0: No troba l'amor de la seva vida. Està molt guapa, està punxada, freixes, però està guapa. Diguem que Huracán, què és Huracán?
1: Huracà Shakira.
0: Huracà. Doncs l'huracà Shakira és perquè torna. Però no torna a Barcelona, M'encanta.
2: Bueno, si és un huracà o un tornado, acabo de fer.
0: Jordi, traient la feina als tècnics de so perquè ell fa els efectes sonors del programa. Sí, l'huracà Shakira és perquè torna a Espanya, però compte, té mal record de Barcelona, tan mal record, que és on ha tingut la mansió tota la vida, que és la mansió de la Minya Mal, que està al cim d'Esplugues, que es veu quan vas, surts per la Diagonal de Barcelona, veus la casa on veia la Shakira del Piqué. Se'l va vendre, se'l va malvendre, perquè volia fotre el camp, i ara ha decidit que s'instal·larà aquí no sé quants mesos a fer la ciutat Shakira a Madrid, on farà molts concerts, on farà tota una sèrie d'esdeveniments, i diguéssim que la notícia és que no vol tornar a Barcelona, li porta mal record, tot i que els seus fills són catalans. Sasha i Milan són catalans, nascuts a Barcelona, escolaritzats a Catalunya, parlen català, però com que se'ls han dut a viure a Miami, ara tenen aquell accent com aquell president de Estamos trabajando en ello. Tots els fills del Piqué ja no parlen català, els avis són catalans, el pare és català, però no es veuen gaire.
2: I de tant en tant els seus fills també apareixen als seus concerts.
0: Sí,
2: de tant
0: canten,
2: en tant,
0: canten. Jo pensava que els fills del Piqué serien futbolistes, però no, canten. Freixes.
1: Albert Rami, com estàs?
3: Ei, família. Esteu parlant d'una conversa molt interessant.
2: Ja hi són tots.
1: Gràcies per trobar-ho interessant, mira, també, Rami. Ens convé que ens ho diguin,
3: ja que això. M'ho poseu a plat cuinat. Mira, aviam. Mira, si la persona té els ossos molt malament, a part de coses que es poden prendre, doncs hi ha xampinyons i rossinyols que es poden menjar crusos. Se posen a prendre el sol i al prendre el sol se carguen de vitamina D2. I la persona que té l'artrosi, reumatisme, artritisme, si es menja els xampinyons aquests i els rossinyols a prendre el sol, estan recargant-se l'energia aquesta d'aquesta vitamina, que és bastant difícil de trobar, i aquestes persones, com jo m'ho menjo, jo m'ho menjo, quasi bé cada dia. Ara estic de viatge uns dies i no en tinc, però quan estic a casa sempre estic menjant aquestes coses, crues.
1: On ets, Rami? Si es pot dir, on ets?
3: Digui'm.
1: On pares ara mateix? Dius que estàs de viatge.
3: Ara en aquest moment estic a la Manxa, estic a Ciutat Real.
1: No pares mai, amunt i avall.
3: Un Tomet, amb un jubilat. Saps que estic jubilat, home? Què vols que fem, els jubilats?
1: Però del tot no et deixarem jubilar, perquè saps què passa, Albert? Que cada dia rebem trucades d'oients que diuen: i el Rami? Fa més d'una setmana que heu començat la temporada i encara no hem sentit el naturòpata i herbolari Albert Rami. La gent et vol sentir. Els oients et troben molt a faltar perquè els interessen molt els teus consells.
2: I és que l'Albert Rami està en un lugar de la Manxa cuyo nombre no quiero acordarme.
3: Sí, en aquest moment sí.
0: No el diu, no el diu, no està que no el trobi.
3: Recordeu, la gent que s'estan escoltant, que s'apuntin això, que es posin a prendre el sol durant una horeta, els xampinyons o els rossinyols, els demés s'han de menjar no fregits, sinó a la planxa o al forn, sempre molt millor. I si van menjant això, d'aquí un temps, quan truquin aquí a l'emissora, ens diran: ah, mira, sembla que els ossos, a part de prendre una mica de cloruro de magnesi, sembla que els ossos els tinc molt millor, i això que tinc una edat avançada. Però veu, no teniu res a perdre. El mem de l'herenda que us està parlant, jo m'ho estic menjant.
1: Ah, molt bé, molt bé. Escolta, els oients diu: pregunta-li sobretot què hem de fer ara, que encarem una mica aquest túnel, no? Anem de cara a la foscor, sí. Dies cada cop més curts, la tardor, s'han acabat les vacances, tornem a la feina... Fàcil no és. És a dir, què hauríem de menjar, què ens recomanes per afrontar més i millor aquesta època de l'any, que per alguns no és la més estupenda, diguéssim. Per altres sí, hi ha molta gent enamorada de la tardor. No sé si és el cas d'algú dels que sou aquí a la taula.
0: Jo m'enamoro de la tardor. Fora la calor, no suporto la calor, i aquest temps més atemperat, el que caiguin les fulles, més romàntic, més tot, m'agrada més, freixes. Jo sí.
3: Bé, quan la persona vol tindre salut, s'ha de veure que s'ha de vendre cada dia un litre i mig d'aigua fora de les menjades, perquè s'hi llimpien les tuberies. I molt, una cosa molt recurrent que m'hi trobo sempre, i sempre ho vaig dient: miri, vostè, jo no li diria res que faci cap règim de res de res, perquè això de 25 grams i 30 grams, per mi... és una mica diferent de la forma de pensar meva. Jo la gent li dic: vostè menja el que vulgui, però si vostè menja macarrons, pollastre o conill i es menja l'amanida barrejada, tindrà gasos intestinals i se'n farà el ventre. Vostè el que ha de fer primer és menjar l'amanida, tota l'amanida, perquè l'amanida tarda una hora a digerir, la verdura tarda 3 hores a digerir, i la carn o el peix no tant, tarda 5 hores i dir, clar, si vostè ho barreja i l'amanida no pot passar, si l'infraalimenta tindrà mal de cap, tindrà el fetge unfat i s'engreixarà. Carai, sí que és fàcil això. Sí, primer busqui l'amanida, faci coixí i així els ous, quan cauran al niu, covaran bé. Però si ho menges tot barrejat, per allò que es diu, ai, anem ja...
0: Primer l'amanida freixes i després primer... el peix o la carn. No barregem.
3: I si al dematí, clar, i si al dematí te menges un bolsí de pa amb formatge, el que sigui, dos peces de fruita primer. No menges la fruita barrejada amb l'altre, perquè llavors se t'ho fa el ventre. Molta gent diu, no ho entenc, menjo bastant sa i tinc estómac, el tinc culet. Claro, perquè menges malament, menges barrejat. I així es tracta que la gent no els hi compliques la vida, que mengin el que vulguin, que prenguin una herbeta al dia, una tasseta, per el problema que tinguin, i ja està. I així vivim la mar de bé i fem un munt d'anys. Perquè això és un contracte que han firmat que quan arriba a certa edat això surt tot malament. I no ha de sortir malament. Per això que ens heu d'escoltar aquí a Xavi Freixes i on tant en tant com veig sortint, perquè anem millorant la vida el millor que podem i sabem.
1: Rami, per tu, quins són els productes de temporada, els productes estrella a partir d'aquesta època de l'any, de cara a la tardor? Per cert, fa dos dies vaig menjar castanyes, que m'encanten, crues, a més a més.
3: Molt bé, molt bé, va, molt bé. I la castanya, si la menges torradeta, no, porta, diu que porta molta grassa, però no engreixa tant, eh? No engreixa tant com diuen, eh? En principi sempre s'ha de menjar el que dic, una mica d'amanida i després el que vulguis. I sempre, per tindre en compte, una mica de fruit sec, sempre cru, si pot ser. I així d'aquesta manera estàs en perfectíssimes condicions i no et passa res.
1: Però fruit sec en tenim tot l'any, Rami, en tenim tot l'any de fruit sec. Vull dir, ara a la tardor, no sé, el préssec, la castanya, la mangrana o magrana, que diuen alguns d'aquí 4 dies...
3: La magrana per les persones que tenen problemes de pròstata, problemes urinaris i problemes que necessiten més defensa del seu cos, va molt bé, molt bé, molt bé. La poma, per descomptat, perquè porta molt ferro i va... La poma lliga amb tot. I a vegades que avui m'estaven preguntant a la colla que anem, però, Rami, és que, mira, si tu el dematí has de menjar, posa'm el cas, pan pernil, i al cap d'un rato vols menjar, al cap d'una hora o dues hores vols menjar un bocí de pastisset, menja una poma al mig, perquè la poma sempre fa coixí i fa de pont. I així d'aquesta manera no et prives de res, menges el que vols i has fet un pont i no tens gasos intestinals. Mm-hmm. Ara, en aquesta època s'ha de menjar les menjars de cada època. Si ara en aquesta època ven les fruites tardanes, doncs menja les fruites tardanes. I les taronges, les mandarines i altres coses per l'estiu. Sempre s'ha de menjar de temporada. No hem de menjar, posa'm el cas, raïm quan no toca.
1: Ja, sí, ja ha arribat, la primera mandarina, aquella primerenca, que és una varietat que es diu Samsuma, si no recordo malament, que té aquell punt àcid que a mi m'encanta, que encara té la pell com verda, però jo la trobo igual. Boníssima.
0: Jo n'he menjat freixes. Sí,
1: boníssima, m'agrada molt.
2: Jo soc d'aquest.
1: El tema préssec, què nen, Rami?
3: Mira, el préssec va molt bé per les persones que tenen problemes oncològics, que en mengin força quantitat i vagin fent les proves en tant i anant notant milloria. Més clar no t'ho puc dir. Més clar no t'ho puc dir. Mm-hmm. El préssec té uns principis actius molt interessants. Jo no vull dir que amb això t'ho curis, però notaràs més qualitat de vida i notaràs que potser no tira tan endavant la cosa com hauria de tirar. Juntament amb el tractament que facis el mèdic, tu vols acostumar a menjar a mitja tarda, a mitja matí, quan vulguis, un pell de préssecs. Mm-hmm. A part que li fas un favor als metges, sobretot pagesos, sobretot te'l fas a tu mateix, això és el més interessant, que te'l facis a tu mateix.
1: Ja, el préssec de vinya, el préssec de calanda, sí, en aquesta època de l'any, que just abans de l'estiu...
3: Les persones que tenen problemes urinaris, que prenguin molta pera llimonera o blanqueta, o el que sigui, que els hi va molt bé.
1: Molt bé.
3: I sempre que vulguis tindre l'estómac en bones condicions, la poma és la reina de les reines de les reines.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I per a pujar l'estat d'ànim, què podem prendre? Allò, si estem una mica així com aixafats...
3: Mira, l'estat d'ànim s'ha en compte una cosa, que sempre és el fetge que està carregat. Sempre és el fetge que està carregat. Si el fetge no el castigues, sempre estàs bé. Jo sóc gran ja, molt gran, i sempre estic bé, perquè, clar, com que m'encargo de cuidar-me el fetge bé, mira, el primer que està bé, el que hem de fer és estimar el nostre fetge. I per estimar el nostre fetge hem de prendre coses amargues, com, per exemple, la carxofa.
1: La carxofa és més bona quan fa fred, a l'hivern.
2: Sí, a l'hivern.
1: Una mica aviat, potser.
3: Però, sempre que puguem menjar carxofes, quan hi hagi, clar. I després l'esquirola. Les coses amargosetes són les que li va més del fetge. Quan el fetge està content, no estaràs mai cansat. I si necessites alguna cosa, doncs mira, agafes una mica de damiana, amb herba, o agafes una mica de maca, i una mica de polen, tot això barrejadet, amb una cullerada de sopera, tot això barrejat amb un suc de fruita, i et posaràs la mar de bé, i també quedaràs molt bé. Allò que es diu, quedaràs molt bé. Que s'entén?
1: S'entén perfectament. T'expliques molt bé i en saps molt, que és el més important aquí. T'estan escoltant tots amb la boca oberta, per exemple.
3: He tingut molts mestres, sobretot tu, que ho vam començar amb tu fa uns quants anyets. No dic quants,
1: I tant si fa.
2: Quants? Molts, volem saber-ho.
1: Home, jo era un nen petit. Rami, vam començar la cadena COPE, que jo tenia 18 anys en aquell moment.
3: Vaig començar
1: la ràdio als 16, als 18 ja estava a la COPE, imagina't si fa dies.
2: Ja fa...
3: Jo en devia tindre uns 30 i tantos i ja en tinc 75.
1: Tu en tenies més de 30, que ja em semblaves gran. I ara et veig més jove, ara com es nota que t'alimentes més, punyatero. Sí o no?
3: Jo a 40 anys de ràdio, quan em diuen, escolta, quan vas a parlar d'alguna cosa, dic, no preparo mai res, jo que vine a preparar.
0: Ravi, Ramis, i una cerveseta, un got de vi podem prendre? O ens va fatal això?
3: Doncs sí, home, això fantàstic, jo me la bec sense alcohol.
0: Sense alcohol, ets a prendre... Clar, vi sense alcohol no, però cerveses sense alcohol sí.
3: Sense alcohol també.
0: També vi sense alcohol?
3: Ai, no, sent tot sense alcohol. I si alguna vegada hi va haver un vaset de vi,
0: quin disgust. Aquí tenim un restaurador que està fent granyotes, ja, clar, pobre senyor.
1: No veus ni un dit de vi, tu, Rami?
0: Rami, és un gotet.
3: Un ditet. Però tinc en compte una cosa. El que vulgui veure un vaset de vi, si es menja primer una peça de fruita abans, no li farà mal. I llavors te pots permetre veure un vaset de vi.
0: Ah, doncs em foto una poma i després ja em puc fotre
1: peça de fruita i després la copa de vi.
0: Poma. Anar per la Dei, keeps the doctor away, freixes.
1: Mercè García Lizandra.
4: Digue'm.
1: No em diràs que no tens cap pregunta pel Rami. L'estàs escoltant amb molta atenció, cosa que vol dir que t'interessa.
2: La Mercè García és la nostra podòloga de capçalera.
1: Tenim una podòloga avui aquí, Rami. Tema peus.
3: Ah, carai, molt bé. Què...
4: Ah, doncs va, sí.
3: Caminarem més bé.
1: I tant.
4: Pels tema fongs. Tema fongs de la pell, que la gent a vegades em diu que es posa coses naturals i a veure... Tu i...
3: Bé, els fongs de la pell, l'arbre del té barrejat amb oli d'oliva o amb oli d'ametlles dolces va realment bé, però els fongs estan a dintre del nostre cos. Si tens defenses, no et surten a fora ja. Però si és que et surten, és que has de vigilar-ho de dintre, no el de fora. Per fora et pots posar l'arbre del té barrejat o l'essència de menta, l'essència de pi... l'essència de farigola, que és molt poderosa, barrejat amb unes gotetes, vas posant per tota la superfície que està afectada. Ara, això és per dintre, per això va molt bé dependre dels probiòtics. Probiòtics i prebiòtics. Perquè vagis bé de ventre, no tinguis el ventre inflat, no tinguis gasos, no tinguis males digestions, i llavors, com a conseqüència, no tens fongs. Això sempre està lligat així d'aquesta manera.
1: Ja. Per dormir bé què, Rami?
3: Per dormir, saps què passa? Que si tu vas dormir 8 hores abans a les 4 de la matinada, has dormit 8 més 8, que són 16. Però si vas a dormir després de les 4 de la matinada, doncs 8 hores, només has dormit 8 hores. I com a conseqüència tens el cervell 3 dies descontrolat.
1: És a dir, aquí les que ho fan més bé són les gallines, diguéssim.
3: Sí, vas a dormir aviat i t'aixeques a les 5 de la matinada a estudiar o que vulguis a treballar, dorms més aviat i viuràs més anys i et mantindràs més jove.
1: Carai.
3: Perquè les persones que dormen tard se fan velles més aviat i si surten arrugues més aviat i perden l'opció cognitiva molt més de pressa. En canvi, si vas dormir aviat i t'aixeques aviat, fas mateixes hores, però no, abans de les 4 cada hora val per doble.
0: Romi, seguir el sol, com a pagès, seguir el sol, quan es pon el sol a clapar i quan es surt el sol, llevar-te.
3: Un viatge, ara no. Els viatges no feien cotxe a Alemanya, no els faig, no vull fer tants viatges tan llarg amb cotxe, però una vegada, anys enrere, que els feia, jo m'anava a dormir a les 8 de la nit, m'aixecava a les 3 de la matinada, ves calculant les hores que he dormit, si he dormit 7 hores, 7 més 7, 14, te feia 1.500 quilòmetres sense parar.
1: Ja, però, Rami, hem d'anar a dormir a les 8, ens hem d'aixecar a les 3 de la matinada, hem de menjar fruita, verdura, no podem beure vi, no podem beure cervesa, es fotrà llarg això al final.
3: No, que no t'he dit res. Jo l'he dit,
0: mingi carn. Viurem molts anys, però avorrits, Rami.
1: Es farà llarg, això, eh? Molt bé, home. Doncs, alguna pregunta més pel Rami?
5: Oh, jo mateix. Rami, jo que sóc cuiner...
1: Aquest es diu David Vidal, és un crac a la cuina, té un restaurant aquí a Platja d'Aro.
5: Pels clients que em venen i s'emplenen de menjar, què és el millor per fer el païment?
3: Doncs el tercer paï sempre una mica d'amanida primer, i peix sempre va més bé que les carns. Les carns són més pesades. Wow. Ara, si les carns hi poses una mica de pebre picant per damunt, activaràs més el metabolisme de la digestió. I després sempre els restaurants així bons que hi visió, sempre hi ha llevat de cervesa o germen de blat, amb una petita tasseta, i llavors la gent agafa un petit pessiguet per damunt dels menjars, i a part que dones un prestigi bo a l'empresa, doncs realment digereixen molt millor. que hem de sempre anar amb aquesta cosa, que he dirigit molt millor. I després, si fas un vinet d'aquestos, si poses una fulleta de menta, que propicia digerir molt millor. Bueno, en fi, petits truquets.
5: Bueno, i un licor d'herbes, un orojo d'herbes, tu no ho faries?
3: El què?
5: Un licor d'herbes, un orojo o alguna cosa després de dinar o sopar? Això
3: sempre va bé. Tinc en compte una cosa, la persona no es tracta de privar de res, se tracta de primer de les coses bé, i la persona pot menjar el que vulgui, que encara que sigui contradictori a la digestió, si tu primer has menjat un plat d'amanida i després menjar el que vol, primer has confessat i després pots pecar, si vols, però no pot ser pecar, perquè ets un pecador empedernit.
5: Sí, sí.
3: Llavors la persona, si tens el costum de fer un platet ben boniquet d'amanideta amb colorets, la gent se'ls hi va els ulls directament allí, i després que mengin el que vulguin, perquè que mengin pollastre, que mengin peix, que mengin conill, bacallà, xorissa, burro, o el que vulguis, no hi ha cap problema. Però primer sempre una mica de manideta, fem el coixí i després dormirem perfectament bé.
1: Molt bé, Rami. Escolta,
3: molt bé.
1: Torna aviat i quan siguis a sí. Catalunya, sisplau, vine a casa teva, que és el matí a Ràdio 4. Et volem veure i els oients et volen sentir. Et volen escoltar.
3: Gràcies per tot.
1: Sí.
3: No, home, no, una forta abraçada, família.
1: Igualment, records a la dona.
3: I a viure molts anys.
1: I a disfrutar, nen. Que vagi molt bé, això, Rami.
3: Gràcies, una abraçada.
1: Adéu. 2:15 d'una, tu.

0: Villanueva.
1: Més coses.
0: Tornem a la premsa.
1: Hi ha molta canalla. Ha
2: escolta, jo tinc moltes ganes que ens expliquis què passa amb la Pantoja, la relació entre Isabel Pantoja i la seva filla. Sí, no sé, perquè a casa meva, sempre s'escoltava la Pantoja. Teníem la revista de Daola, ma mare, i recordo el disc de la Pantoja, aquell disc blau, disc, disc, que va treure dels seus millors èxits. Feia poc que s'havia mort per una cornada a Paquirri, no? Paquirri.
1: Sí, encara és famosa. Des que era la vídua d'Espanya, encara és famosa.
2: L'escoltem una mica a la Pantoja. Mira.

0: Cafès és més de l'Opau de Pons, però
1: això,
0: però,
1: home, una mica de Pantoja. Totalment sóc més de l'Opau de Pons.
2: Freixes,
1: vaja, 1000%.
2: Freixes, perdona si t'hi hago sofrir, eh?
1: No, home, no. A veure, que això no estava posat a l'escaleta, Jordi?
2: No, no.
1: Aquí mira, foten el que els hi dona la gana.
2: No,
1: ara posarem a la Pantoja.
2: No, a Xavi.
1: Doncs mira, jo ara posaré a l'Opau de Pons, encara no, d'aquí una mica. A la Rafaela Carrà, home.

0: grande.
1: Home, jo entre la Pantoja i la Rafaela Carrà, em quedo amb la Rafaela Carrà.
0: Gràcies, Jordi, sí, per donar-me la raó.
1: No, que passa que la Pantoja l'havia posada per parlar de Pantoja, saps que jo? Sí, busques una música per introduir el Villanueva, que ho explica molt bé.
0: T'ho agraeixo, per la Pantoja és de l'última folklòrica que queda.
2: Deixa-la respirar, que fa molta ràbia quan es xafen les cançons així. Ole, ole! Ja no canta, per això.
0: Està pantojada la Rafaela.
1: Ara no...
0: Pantoja. Tiquití. Això és una mica pantojil, també.
1: Tacatà, no, tacatà, tiquití, tracatacà.
0: Això és la Rafaela, eh? Com a descansi, pobra. La trobem més a faltar, per això.
1: Vámonos.
0: Jo que tots els que robem ens haurem disfressat, Rafaela. Aquest any ens disfressem de Rafaela.
2: Mira com riu,
1: ei, fet.
2: Si aquí balla tothom.
3: No, no.
2: Quan la gent canvia la cara a bé, veus aquest bon rotllo, tu, que porta...
0: Per això, la secció de cor dels dimecres té una sintonia que és Rumores, Rumores, de Rafaela Carrà, perquè és que posava rumor, Freixas. La Pantoja, no, la Pantoja, hi ha un rumor, Freixas, que diu que és gafe.
1: Què dius?
0: Parla de Pantoja, no, passa alguna
2: cosa. Estem d'acord que... Estem d'acord que no calla ni sota l'aigua, aquest home.
3: És
2: intens.
0: Clar, perquè ets parla moltes coses. Tu has parlat de peus i de cuina. Jo t'he parlat de tot, de la vida. Yeah. Freixas, de la vida. Famosos. La Pantoja, el titular m'encanta, Freixas, perquè vol dir la mala llet que la Pantoja. Isabel Pantoja actua con su nuera y da portazo a su hija.
1: Bon dia.
0: Què lleig és això, Freixas? De preferir la jove a la filla. La filla que és adoptada al Perú. Recordeu que el Fujimori li va... Perquè era molt difícil que adoptés una senyora sola. Li va donar una nena peruana, té la teva filla, la Pantojita, la Isa Pi, Isa Pantoja 2, però ara resulta que ella, la Pantoja actua amb la jove, la nuera amb la jove. Doncs això és la mala llet que tenen els de la revista 10 Minutos, que parlen de criatures, i també parlen d'una altra criatura, Freixas, que ens ha emocionat a tots. Lady Gaga, primeres fotos con su bebé. Una sorpresa perquè no hem vist a la Lady Gaga, que és una altra Pantoja d'ells, dels americans, embarassada. Llavors, tot això ha obert les especulacions que a la seva edat creiem que ha estat un ventre lloguer o una adopció, que legitimíssimament... Bueno, ventre lloguer, això de legitimíssimament s'hauria de discutir. Hi ha gent que està molt en contra, diu que no és ètic. De fet, a Espanya no es poden fer els ventres de lloguer, no es poden fer maternitats per subrogació, no pots pagar una senyora perquè... gesti la teva criatura.
1: Lady Gaga, que per cert, abans de l'estiu va estar a Barcelona i va fer les delícies dels seus fans, una altra vegada, els fans.
0: Els fanàtics.
1: Va aparèixer d'improvís en una discoteca. Sí, va fer el concert i després va anar a la disco.
2: David Vidal, segon de cuina del restaurant El Marí de Platja d'Aro. Tema vins?
4: Bueno, jo no soc d'oferir vins ni res, soc més de beure'ls. Perquè jo no entenc massa.
2: Per tant, hi entens, home. Segur que n'hi ha un que t'agrada més que un altre.
1: Ho està dient, dels que teniu al restaurant, això vol dir que t'agrada...
2: Dels que teniu al restaurant, el que més t'agrada, quin és i per què?
4: Clar, és que allà la carta... Els que oferim allà no són... No arriben a la meva economia, per això ho dic.
2: Ah.
4: Jo no conec massa allà.
0: Són tan bons que no arriben.
4: Clar, són tan bons que jo no arribo allà, però
2: bueno. Que és molt car, l'Almarí. De mitjana, per quan surt venir a dinar?
4: 70-80 per persona.
2: 70-80 per...
4: Ui, mínim, tens? Mínim.
2: I podeu anar de franc avui, eh?
0: Estem fent un superregal avui, Freixas. Vull trucar.
4: Mínim...
0: A l'ocell aquest. La podòloga vol trucar, també.
2: Vull anar de franc avui.
1: Mira, jo ara sortiria, perquè estic en directe...
2: Marcaria el 900-454-455 i encertaria el so del dia. Que al final no és tan complicat ni difícil.
1: No, no és tan complicat, no.
2: Adéu, nois, gràcies. Companys de Televisió Espanyola, de Sant Cugat,
0: que
2: han vingut a gravar-nos.
0: Felicitats, dos cats.
1: Un documental que està preparant Anna Gribau i Sala Boldú. Sí, sí, sí.
0: I sortirem nosaltres, el documental.
1: I tu,
0: escolta... Sortiré jo ja ara, ara, perquè dimecres, perquè vinc jo.
1: Ens acaben de... Escolta, que ens acaben de gravar.
0: Per això hem vingut avui, perquè surto jo, que sóc guapo.
1: Ah, és veritat, ara que ho dius.
2: Per tant, una setantena d'euros aproximadament, per fer-nos una idea.
4: Mínimament, sí.
2: Mínim. De quin amunt, eh?
4: Clar, perquè allà gent que balla és d'economia alta i vos no...
2: Bé, una cosa important, participeu en aquesta campanya Chefs amb Cor, sí. Plats amb Causa, explica'ns-ho això, perquè és important subratllar-ho.
4: Clar, això és una associació que hi ha a Girona, que es diu Onca Lliga, és una associació que es dedica això a ajudar, per exemple, a la investigació amb el càncer, i, bueno, ens van oferir aquesta oportunitat d'ajudar... Bueno, en aquesta investigació tan important com és aquesta malaltia, que, bueno, desgraciadament és bastant forta, però, bueno, i nosaltres aportem el nostre granet de sorra, bueno, pues, venent un parell de plats i un tant per cent va aquesta aportació.
2: Ah, el Jordi Vila fa estona que m'escriu i em diu: Xavi, que jo tinc més preguntes per la Mercè García Lizandra, per la psicòloga, sí, que la tenim aquí a l'estudi,
3: sí, la nostra psicòloga de capçalera.
2: I ens ha coses molt interessants, sí, perquè, abans de marxar.
3: Perquè ara que ve la tardor, quines sabates són les més recomanades, no? Venim de molta època de moltes xancles, vinga, recomana'ns.
0: Segons a què treballis, ho ha dit.
5: Segons
0: a què treballis, oi?
5: Sí, sí, ja ho he explicat, això. Però bueno, si vols ho torno a explicar.
3: És que jo estava gravant i potser hi ha gent que s'ha incorporat ara i s'ha perdut abans quan ho has explicat.
5: Doncs cap problema.
3: Aprofundim una mica.
2: Tu t'has incorporat ara.
5: Hem de triar el calçat depenent de la feina, que depenent perquè la necessitem, aquesta sabata. Vale?
3: Sí.
5: Per exemple, doncs si és un cambrer, vale? Que tenim aquí, o un cuiner, no?
3: D'acord.
5: Doncs si ell ha d'estar moltes hores dret de servint, sí, sí, sí, de peu servint...
4: Dret. Acaba rebentat.
5: Acaba rebentat. Doncs has de, primer de tot, doncs, ha de ser una sabata, si ha d'estar 8 hores caminant, doncs que tingui amortiguació, vale? Que sigui estable, que el peu no se li balli. Depèn de la forma que ell tingui, és el que he dit abans. Si ell té un peu ample, s'ha de comprar una sabata ample, perquè si la sabata és una mica estreta, a les 12 del migdia li anirà bé, però a les 8 de la tarda aquell peu haurà augmentat el volum i la sabata...
0: Estarà inflat com un bot.
3: També és important combinar diverses sabates, és a dir, no sempre anar amb la mateixa, no? Això és important, no?
5: Sí, això és molt important. El que passa que és difícil si quan treballes poder-te canviar de calçat, però l'ideal seria, doncs, al matí que se'n posés unes i a la tarda unes altres. I per què també? Perquè cada sabata et fa caminar d'una manera diferent. Depèn... Amb una sabata, doncs, tens una forma de caminar i amb una altra que tingui més taló, més amortiguació, també vas canviant la forma de caminar i el teu cos no sempre camina de la mateixa forma.
3: A moltes persones els hi surten butllofes per la suor als peus.
5: Ah.
3: Especialment, potser més ara, no? De cada tardor que tanquem el peu, en fi, com les podem evitar, aquestes butllofes?
5: A veure, les butllofes surten perquè el peu està humit. Vale? Penseu com quan us fiqueu...
3: Potser quan fem un canvi important de ritme, no? Habitualment caminem, però bueno, comences a córrer molt, dius, aniré a fer footing cada dia.
5: Sí.
3: I et passes de frenada, no?
5: Ah, això mateix. Et passes de frenada i el teu peu a dintre sua, dintre de la sabata sua i s'estova. Vale? I llavors la pell que està estovada no té tanta protecció, no és tan valenta, i llavors amb fricció amb el calçat surten les butllofes.
2: Bé. Molt bé. No, és un titular quan... important d'avui, n'hem fet un apunt a la tertúlia, però al final ha quedat així això, la Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. Fins als 15 només hi podran entrar amb supervisió. Mira, que tenim els oients en línia, per exemple, Isabel, com estàs? Bon dia, Isabel.
6: Hola, bon dia.
2: Què dius? D'on truques tu?
6: Truco d'Igualada, bueno, de Montbui.
2: Carai! Catalunya Central vigila, que pot picar fort aquesta tarda per aquí també.
6: Ja ho he sentit, a Noia i Bages.
2: Has sentit el mar, efectivament, el mar silvestre, que a banda de punts de la costa i prelitoral, també cap a la Noia i al Bages, hi poden haver tempestes especialment fortes i virulentes, fins i tot, i ves que no hi hagi alguna pedregada. Hi ha altres fenòmens meteorològics complicats, podríem tenir també les properes hores. Dit això, que al final que plogui és bo. Llàstima que pot fer mal, però vaja, precaució.
6: Clar, que plogui, però bé. Plogui bé.
2: Sí, clar, és que ho volem tot i no pot ser. No sap ploure en aquest país i cada cop menys. Sempre s'ha dit, però cada cop menys, no? Amb això del canvi climàtic la cosa va més. Isabel, endevineu això, Tenim moltes ganes de regalar-te aquest dinar per dues persones en aquest fantàstic restaurant.
6: Doncs...
2: De PDA.
6: Potser... Són cigonyes?
2: Són cigonyes, això, sí o no? Oh. Isabel, quin disgust m'has donat.
3: No.
2: Volia que guanyessis, dona.
6: En sèrio?
2: De veritat, t'ho dic. Pobre,
0: ja s'hi veia. Em sap més... Si superava de 70 pals...
2: Em sap més greu a mi que tu, Isabel. Sí, hosti, tu.
0: Truca demà, dona.
2: Torna a trucar un dia d'aquests, sisplau. Ja saps que tenim bons dinars i bons sopars a bons restaurants sempre per aquí. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies.
6: Gràcies.
2: Isabel, una abraçada.
6: Adéu.
2: Miquel, què tal?
7: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Miquel. D'on truques, tu?
7: Jo truco de Sitges, que la meva novia és molt fan del programa, està treballant, és aquí vull enviar-li un petó.
2: Carai, i tu?
0: Sí, però la nòvia, convencent el nòvio que escolti i, també. Vull dir.
3: Gràcies. El petó ens l'envia a tots o a algú en concret?
2: Gràcies, nòvia, sí, del Miquel. Sí. Com es diu la nòvia del Miquel?
7: Paula.
2: Paula. Molt bé. Sou joves, no? Et puc preguntar l'edat o no?
7: Sí, 24.
2: 24, m'encanta. Veus, sí. Gent de 24 anys escoltant la ràdio. Sí, no és la primera vegada, eh? Gent de 20, de 22, de 18...
0: Sí. Rejuvenint l'audiència.
2: Gent de totes les edats, al matí de Ràdio 4. Això és bonic.
0: M'encanta.
2: Important, sí senyor. Sí senyor, Miquel.
0: Encerta l'ocell, tio.
2: Escolta, atenció, perquè Sitges, aquesta tarda, vespre, nit,
0: atacs.
2: El Garraf, el temps podria ser també perillós. Molta, molta precaució. Alerta, Miquel, sobretot. Sí?
7: Amb cuidado, amb cuidado.
2: Endevineu que us mereixeu aquest sí, dinar tan fantàstic a Platja d'Aro, tu i la teva parella, sisplau.
7: Vale, crec que és un pia... Un picot, no és? Jo crec
2: és un
7: que no
2: picot, sabut. Això, Marta Inglés.
0: Sí, senyor! Quina il·lusió!
3: Sí, ho han encertat.
0: Una parella de 24 anys.
2: Quina il·lusió fa que hagueu guanyat aquest
5: bona
2: dinar.
5: Pinta, pinta bé, pinta sí. bé. Eh?
2: Que bo. Que David Vidal, me'ls cuidaràs bé, no?
4: Jo sempre. A la bona però gent.
0: Però especialment. I a més, si és el menú car, David?
4: No, no. Bueno, s'ha de cuidar bé, clar que sí, i els hi farem bona companyia.
0: Convidar-los.
4: Oh, clar.
2: Què els donaràs? Què demanaràs, tu? Què t'agrada, Miquel?
7: A mi m'agrada... Bueno, jo soc molt de carn o de peix a la brasa.
4: Bueno,
7: allà...
2: Així, home, a la brasa.
4: Pues, si és a la brasa, mira, tenim un xuletón de quilo, de vaca madurada, de 45 dies.
0: Hola, David.
4: O sigui...
7: Home, no es parli més, no es parli més.
2: I de postre què feu, que no t'ho he preguntat?
4: De postre és tot casolà, ho fem nosaltres, fem pastissos, fem el típic flan. Ara, que a la tardor, pues, estem... Ficarem la crema catalana... postre català, postre... I, bueno, això... els pastissos, el cheesecake... Fem tot nosaltres, són postres casolans. O sigui que, bueno...
0: Quina il·lusió que guanyi una parella de 24 anys, un sí, sopar bo i car, a Platja d'Aro, freixes, 15 anys ho hi has de dins.
4: I les vistes són brutals, ja us dic, eh?
2: Em fa una il·lusió i em feu una enveja sana, m'encantaria ser-hi en aquest dinar, en aquest dinar.
0: Quan tu jo tenia 24 anys no anàvem a un lloc tan bo per sopar, freixes.
2: Què va?
0: No, no, poden anar a sopar o és dinar?
4: Dinar o sopar?
2: Ah, dinar o sopar, imagina't.
0: Freixes,
2: podeu triar, Miquel.
0: I anar a Platja d'Aro, un hotelet allà.
2: Quin dia tanca l'Almerí?
4: No tanquem.
2: Ah, de dilluns a diumenge.
4: 365 dies l'any.
2: Ah, el dia de Nadal també.
4: El dia de Nadal, 25, 24, 26...
0: Això és Catalunya.
2: I a Villanueva hi hem d'anar.
0: Quan vulguis, demà, sí, home, sí. Aquí, un cop de cotxe arribem.
2: Sí, no ets capaç de quedar a Barcelona?
0: No, freixes, però necessito un esquer, i això és un esquer.
2: Ah, ja, clar.
0: Super restaurant, allà, tio.
2: Ja val la pena.
0: Portes un Frankfurt, porta'm un restaurant com cal. Aquest m'agrada molt, freixes.
2: Va, pagues tu, però.
0: Pago jo, freixes. Sí, els calés no és el problema. El problema és trobar el moment i les ganes i el lloc xulo com és aquest restaurant de Platja d'Aro.
2: Miquel, et prometo que em fa moltíssima il·lusió, sí, que hagueu guanyat aquest dinar o sopar. Al final pot ser dinar o pot ser sopar. I a més, qualsevol dia, perquè obren tot l'any.
7: Doncs que a mi també fa il·lusió.
2: A l'Almerí, i molts records a la teva parella, i digue-li que mil gràcies per ser fan del programa i per escoltar el matí de Ràdio 4, de veritat. Moltes gràcies.
7: No, gràcies a vosaltres.
2: Fem una cosa, Miquel, quan hi hagis anat, si no et fa res, tornes a trucar un dia i ens expliques l'experiència. Sí?
7: Vinga, va. Sí, va. Em sembla bé.
2: Perfecte.
0: I tornem a promocionar el restaurant, clar que sí.
2: Gràcies i records, Miquel, moltes gràcies. Merci, home.
7: Moltes gràcies. Que tingui bon dia.
2: Que vagi bé.
0: Però això, tinc més preguntes a la podòloga, perquè aquí sí. Estic parant molt de peus, però estic parant un tema molt important dels peus.
3: No, és que ens havíem... Un moment. Ens havíem quedat amb la bullofa. És a dir, què passa quan ens apareix la bullofa? La pell no l'hem d'arrencar, no?
5: Sí, l'ideal, si la bullofa és petitona, l'ideal és posar-te algun tipus de pòsit que porti una mica de plàstic. El nom tècnic es diu hidrocoloide, ¿vale? Però seria unes tirites d'aquestes que són com plastificades. Per què? Perquè si no porten aquest plàstic, quan tu te la treguis, et trauràs tota la protecció, trauràs tota la bullofa, representa.
3: Va bé punxar-la amb una agulla, per un costat i per un altre, i treure el líquid.
0: No toquis.
5: Això mateix, no toquis. Si és molt grossa, sí que s'ha de fer. ¿Vale? Si estàs al Camino de Santiago i se't surti una bullofa...
3: És el que estic pensant en aquests moments.
5: Això mateix. Doncs, i per què no s'ha de tocar? Perquè per evitar que s'infecti aquella pell. ¿Vale? Però si tu estàs al Camino de Santiago, doncs intenta netejar el que tinguis, l'eina punxant la que tinguis el més possible, i punxar-te-la molt poquet i de seguida aigua i sabó. Perquè al tu punxar-la sortirà tot aquest líquid, però per allà és una porta d'entrada perquè puguin entrar microbis. ¿Vale? Doncs llavors, aigua i sabó i un antisèptic.
0: Hi ha un tema dels peus que s'ha de parlar molt seriós, freixes, que és la pudor de peus. Això s'ha de parlar, freixes.
2: Aquí el remei el va portar la Marta Tips. Em sembla que va dir bicarbonat, em sembla. Pot ser això?
0: Podòloga,
2: o no?
5: Sí, fer-se banys d'aigua i bicarbonat, però el que has de fer és portar... El més important és... per evitar-ho és portar un bon calçat que sigui de teixit natural, bueno, que sigui pell, que no portis coses sintètiques, val? I els mitjons que també que siguin de cotó. Val?
0: Que respiri el peu. Ah, però si ja no em respira i ja em fa pudor, i em rento i em dutxo i segueix fent pudor, què faig? Això passa amb els adolescents, per exemple, a Freixes. Entres en una habitació d'adolescents i allò és un... semblen tigres.
3: Allò que sí.
5: Aquesta sabata ha d'estar fora de l'habitació de l'adolescent. Vale?
0: La sabata la poso a la rentadora?
5: Depèn del teixit, si és de tela sí, però si no t'espatllaràs la pell.
0: I amb el peu què faig si encara després de dutxar?
5: Doncs aquest noi o aquesta persona doncs la fa rentar amb sabons antisèptics, vale? I llavors li poses algun producte per evitar l'olor. Vale?
0: Les plantilles de borolor, això, Freixes, que existia abans? Les plantilles són bones? Les de carbó activat, no?, que diu que ha xuclat l'olor.
5: Sí, bueno, evita l'humitat.
2: Bé, escolteu, demà, en aquest programa, regalarem el pastís que la Hoffmann ha recuperat per uns dies, només per temps limitat, el pastís de figues i ametlles de les festes de la Mercè.
3: Se m'està fent la boca aigua.
2: Té una pinta brutal, això.
0: No us moqueu mitja mànega, aquest
2: programa. Té una pinta brutal. Vindrà, home, cirurgia estètica amb el doctor Ramon Vila-Rovira, demà. Els millors productes del mercat amb l'Elisabet Carvajal, dels majoristes de Mercabarna. Dues eminències mèdiques, el doctor Bonaventura Clotet i el doctor Josep Maria Argimon. Seran aquí en directe en aquest estudi, al matí de Ràdio 4.
3: Parlaran sobre un assaig sobre l'Alzheimer i l'envelliment, Xavi.
2: Efectivament. Sí. Demà és dijous, a més, amb aquest fort canvi de temps a la White, precaució aquesta tarda, vespre, nit, demà Alfred Rodríguez Picó, també en directe aquí, al matí de Ràdio 4. I demà és dijous, i per tant vindrà Lo Pau de Pau!

0: cançó que el Pau dedica a les seves fans, eh? I reivindica també els noms de tota la vida, sí. Que ja no es posen.
1: Incombustible, quina alegria que ens aporta el Pau de Pons.
0: Com és que agrada tant a tothom, a pràcticament el 100% de la població, el Pau de Pons?
2: És perquè tu està recordant tot el nomenclàtor de les senyores que es diuen Cecília,
0: el comunicòleg i publicista Lluís Carrasco diu perquè és tal com raja.
2: Arriba
0: la gent perquè no és impostat, és natural, és tal com és, i no pretén imitar ni ser algú que no sigui.
2: I no hi ha
0: és ell
2: ningú
0: mateix,
2: com ell.
0: És ell
2: no hi ha,
0: mateix.
2: No hi ha cap altre.
1: Sí, mira, com el tomàquet natural, que és tan bo.
0: Sí, senyor, està resant.
1: Sí.
0: Doncs demà, el Pau de Pons, aquí al matí de Ràdio 4. Villanueva.
2: El dijous és el millor dia de la setmana, aquest programa. Jo vull venir els dijous. És el millor dia. Tots els bons col·laboradors,
0: home,
2: els dijous.
0: Mirem que cada dia sigui el millor dia.
2: Villanueva, els pudor de peus, un estona xulo, fem més coses. Fes els dimecres, que em guanya el dijous.
1: Bueno, dimecres si compren nespres, dijous ous, divendres fa les tendres.
2: Nous.
1: Ah, val, d'acord.
0: Mercè García Lizandra, un milió de gràcies una vegada més. David Vidal.
2: Anem a platjar
0: de qualsevol dia ens presentarem al restaurant amb el Villanueva, el Jordi Vila, la Mercè, el Pau de Pons, pujarem tots.
3: Sí? Encantats,
0: el Picó, l'Alfred Rodríguez Picó.
3: Amb els braços oberts estarem.
0: Molt bé. Oients, sobretot gràcies a vosaltres, com sempre, per la vostra confiança. Això, ja sabeu, és el matí de Ràdio 4, cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1, demà és dijous, i per tant, tornarem a ser aquí en directe, com sempre. Ara, les notícies de la 1. Fins demà. Bon dia.
4: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: e insuficiente para formar gobierno si no recurre a los partidos árabes, que no está claro que estén dispuestos a hacerlo.
1: Países árabes que están muy pendientes de todo.
0: A los partidos árabes.
1: A los partidos árabes, claro.
0: Netanyahu ya ha descartado cualquier coalición con los partidos árabes y Eisenkot ha dicho que quizá podría apoyarse con ellos, pero sin que lleguen a entrar formalmente en el gobierno.
1: Caramba. Serà interessantíssim, eh? En qualsevol cas, veure efectivament el resultat d'aquestes eleccions. I al Líban? Com estan les coses? Perquè al Líban hauríem de parlar d'aquest volà. Però estan fatal igual, no? Com estan les coses? Perquè ens vam quedar amb que efectivament cada vegada estaven allò tirant més amunt.
0: Sí, pues por una parte en el ámbito político los planes del gobierno y de la presidencia libanesa de desarmar a Hezbollah no avanzan, por lo último que yo sé. Y por otro, Israel ocupa una parte sustancial del sur del Líbano, que esa es otra de las jugadas de Netanyahu en estos tres años, ¿no? No solo ha hecho la guerra sin alcanzar ningún acuerdo político posterior para de alguna manera consolidar su victoria, si quieres llamarlo así, en el terreno de batalla, sino que ha acabado ocupando una franja muy importante de territorio en el sur del Líbano, otra en Gaza y otra en Siria. Es decir, lo que de momento ha hecho ha sido expandir el proyecto este del Gran Israel.
1: Ya ves. ¿Y dónde acaba ese proyecto? Sería la pregunta, ¿no? Porque el otro día me sorprendía que un ministro del gobierno de Netanyahu hablaba de que Turquía era el nuevo Irán. No sé si de alguna forma empiezan a caldear el ambiente y en sus planes se incluye repetir en Turquía lo que ya hemos visto, ¿no?
0: Bueno, la suerte para los turcos es que no forman parte del Israel bíblico, yeah, en ninguno de sus mapas o ensoñaciones. Y eso es una suerte.
1: Eso es un qué, sí, efectivamente.
0: Porque si no, lo tendrían jodido. Pero es cierto que, bueno, es un país hasta cierto punto acostumbrado a la guerra permanente y a algunos dirigentes políticos les viene bien estar en pie de guerra permanente. Hay quien dice, ¿no? Y que si Israel no tuviera enemigos, acabaría implosionando interiormente.
1: Yeah.
0: Porque es una suma de tribus no necesariamente bien avenidas, ¿no? Y el hecho de tener enemigos exteriores permite cohesionar al país y distraerlo, que piensen en otras cosas en lugar de pues los laicos, de la bronca entre los laicos y los religiosos, los ultraortodoxos y los sionistas religiosos, que quieren que los ultraortodoxos vayan al ejército, los askenazis de origen europeo con los sefardíes y los mizrahis de origen árabe.
1: És apassionant.
0: És molt complicat, és un país complicat.
1: Més allà, sí, és complicat, però és apassionant. O sigui, més enllà de qualsevol altra consideració, jo hi he estat un parell o tres de vegades a Israel i cada vegada que tu vas allà al·lucines amb la diversitat social, perquè tot això que estàs dient tu es veu pel carrer.
0: Sí.
1: O sigui, conviuen uns amb els altres, és interessantíssim.
0: Sí, sí, sí, es una de las virtudes, pero es también una de las complicaciones del país, y es un país que, bueno, pues por ejemplo, no tiene una constitución. Tiene unas leyes básicas, pero no acaba de ser una constitución. Es un país que bueno, que no ha acabado de tampoco de poner sobre el papel y santificar de alguna manera los derechos y las libertades individuales. Prima el derecho colectivo, los privilegios de los judíos sobre el resto de comunidades, tanto árabe, palestinos como los drusos. Y bueno, como decía hace poco una fuente con la que hablaba, pues al final el componente judío prima más que el componente democrático.
1: Ya, ya, ya.
0: Y esto lo vemos.
1: ¿Cómo lo digo esto? ¿Donald Trump ha dejado por imposible a Netanyahu? Lo digo porque antes le oíamos criticarle mucho y últimamente le oímos criticarle menos.
0: Alguien decía que Trump es fuerte con los débiles y débil con los... Bueno, ¿no? Y Trump de vez en cuando se queja públicamente porque Netanyahu es insufrible, aparentemente, según todos los presidentes de Estados Unidos que han tratado con él, tío insufrible. Pero Trump no ha tomado ninguna medida considerable en contra de los intereses de Netanyahu y su coalición. De hecho, ha sido al revés. Ha trasladado la embajada a Jerusalén, le ha dado todo lo que quería en términos de armas. Uh-huh. Netanyahu, quiero decir que Trump, como fue Biden, es copartícipe y cómplice de los crímenes que se han cometido estos años.
1: Dios. En fin, las elecciones vamos a ver si alteran de alguna forma todo lo que nos estás contando, Ricardo. Antes estábamos hablando de la relación entre Marruecos e Israel. Tema complejo este, ¿no?
0: Sí. Bueno, es una relación que prácticamente existía solo de forma soterrada, porque es cierto que Israel y Marruecos tienen unas relaciones históricas.
1: Un poquito más al micro, por favor.
0: Perdón. Israel y Marruecos tienen unas relaciones históricas por muchos motivos, por la importancia de la comunidad judía en Marruecos, pero hasta la normalización de relaciones de los dos países en 2020. No había una relación formal y lo que hemos visto es que ha explotado de una manera muy, muy significativa, ¿no? La cooperación militar entre los dos países, en términos de inteligencia, también en términos de armamento. Hay empresas israelíes que están empezando a trasladar, a abrir fábricas de producción en Marruecos. Sabemos todo cómo Israel ha compartido tecnología de vigilancia, como el famoso Pegasus, con el que se habría espiado en su día a Pedro Sánchez, y son unos lazos casi de una relación estratégica y muy importante para los dos.
1: No sé si debería preguntarte, yo lo pregunto y tú si quieres me respondes, y si no quieres pues no me respondas. Pero antes aquí se estaba acusando a Pedro Sánchez de hacer el seguidismo a Marruecos. ¿Cómo te lo explicas tú?
0: A mí me ha sorprendido, como creo que a casi todos, ¿no? No lo acabo... Creo que fue políticamente una jugada bastante nefasta. Podría haber salido, incluso si quiere mantener esa suerte de deferencia o relación muy educada con Marruecos, podría haber salido diciendo, llamando al embajador y diciendo que se espera más de Marruecos en términos de seguridad, protegiendo la frontera. No entiendo la postura, la exculpación reiterada.
1: Faltan datos, ¿no? Mi sensación es que faltan datos aquí, ¿no?
0: Total. Al mismo tiempo hay gente que dice, bueno, vale, si Marruecos ha espiado a Sánchez, al presidente, ¿qué más puede salir?
1: Yeah.
0: Es decir, de modo que es, no sé, a mí es como a todos, ¿no? Es una pregunta que me sigo haciendo y no tengo respuestas muy convincentes.
1: Y es una locura, lo digo porque sabes que es una de las teorías que hay encima de la mesa, ¿no? Una posible invitación por parte de Israel y de los Estados Unidos al gobierno marroquí a que impulsase una acción como la de Ceuta. ¿A ti eso te parece una locura o no?
0: A ver, yo no he visto pruebas, no las tengo, no me cabe duda de que Israel y Estados Unidos tenían cierto interés en desestabilizar a España, como mínimo en darle un cachete bueno al gobierno de Pedro Sánchez.
1: Yeah.
0: Creo que es evidente que hayan participado, coordinado ciertos algunos esfuerzos. Yo no he visto todavía ninguna prueba en ningún sitio.
1: Ya. Yeah. Alguien me ha comentado que estás escribiendo un libro del que no se puede hablar todavía. La pregunta es, ¿cuándo tendrás tu libro acabado, Ricardo?
0: Pues tampoco lo sé, pero, pero espero que el año que viene, vamos, con toda seguridad estará el libro acabado, estará fuera. Es un libro sobre Israel y Palestina, de hecho, y creo que lo interesante es que se aborda lo que está pasando ahora desde una perspectiva que se ha contado muy poco, ¿no? Uh-huh. Hay algún libro publicado en inglés, pero muy prácticamente nada en español. Y bueno, creo que da algunas claves importantes para entender el presente y también el futuro.
1: Qué ganas. Ricardo Mir de Francia, siempre es un placer que vengas al programa. Es un rato de charla entretenidísima, interesantísima. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, como siempre.
0: A ti también, Tony.
1: No será la última vez.
0: Cuando quieras.
1: Gracias, Ricardo. Gracias. Señoras, señores, pasan 2 minutes de 2:15. Mira, abans no marxi el Ricardo, perquè efectivament continua plovent a molts punts de Catalunya. Què passa, Jordi?
2: No, no, que estic com fent una mica com tu. Tu mous... Ja ho sé, ara ja sé el que ve, eh? I me poso interessant perquè m'agrada molt el que ve.
1: Fent què ve?
2: Ja, ja, fes.
1: No, no és que ve, sinó qui ve.
2: Qui ve, però l'he vist entrar. Eh?
1: És el nostre company Àlex Aloy. Com estàs,
3: què
1: Àlex?
3: Què tal? Bon vespre.
1: Bon vespre. Àlex, déu-n'hi-do la que està caient a tot arreu.
3: Sí, no? Déu-n'hi-do. Estan ben pendents a hores d'ara de les conseqüències que estan deixant les...
1: Mira, està sonant les...
2: Ojo!
1: Ara mateix.
2: Ojo!
1: Està sonant les...
3: Notícia de darrere, ara,
1: tranquils,
3: en directe.
1: Tranquils, els companys del servei de tècnics que s'han tornat bojos, perquè, clar, estan sonant tots els exhalers. Ja ho tenim, ja ho tenim.
3: No, ja ho tenim. En principi, no. Avui matí, des de Protecció Civil, havien dit que se descartava, en principi, un enviament de l'exhaler, però estem veient que la situació està evolucionant. I bé, de moment el que vos podem contar és que aquestes pluges i tempestes estan afectant el litoral i prelitoral de Catalunya. Aquesta hora la B20 a Pota Nord està tallada a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Mataró, per inundacions. També hi ha lentitud de la C58 entre Ripollet i Barcelona i a la C33 entre la Llagosta i Barcelona. També a banda de les carreteres, les precipitacions dificulten el trànsit ferroviari. Renfe ha informat que les línies R2, R3 i R4 poden acumular fins a 20 minuts de retard perquè les condicions climatològiques lògicament obliguen a circular amb menys velocitat. La tempesta també ha provocat 6 incidències en el subministrament elèctric, que ha arribat a afectar més de 7.600 abonats a Barcelona. Un cop ha passat el pitjor de la tempesta, això sí, l'afectació s'ha reduït a 570 abonats. Telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 9 220 trucades per algo més de 170 incidents, sobretot al Barcelonès i a Girona. De moment, el servei meteorològic emet un avís de pluja torrencial de 40 litres per metre quadrat a mitja hora al Barcelonès i al Maresme. També per temps violent als Vallesos, Garraf i el Baix Penedès, entre d'altres.
1: El missatge és claríssim. Si vostès poden evitar desplaçar-se en aquests moments, doncs això, millor ni agafin el cotxe ni agafin la moto, que és d'alguna manera el que ens adverteix aquest avís de Protecció Civil que hem viscut en directe ara mateix aquí al nostre programa. Àlex, t'escoltem a les 10 amb les últimes informacions al respecte. Moltes gràcies.
3: Gràcies, fins ara.
1: 9:35 minuts. Què dius, Jordi?
2: Que m'agrada molt això.
1: Això de les alert en
2: directe. No, de les... Saps que a mi el tema meteorologia m'agrada molt.
1: Home, no tenim, tenim uns serveis informatius en aquesta casa.
2: Avui s'ha demostrat que aquí hi ha cosa bona.
1: Home, guapo. Perquè... Ràdio Televisió Espanyola.
2: No, però és que el govern s'ha esperat a que hi hagués aquí aquest xaval del meteoròleg.
1: Ah, sí?
2: Per sonar
1: les alert. Meteoròleg.
2: Bueno,
1: no és meteoròleg, és un company dels serveis informatius.
2: Per sonar les alert. O sigui, estaven esperant... A veure, que ja, i ha sonat, ha sigut a propòsit.
1: És la segona vegada que em passa en directe, això.
2: Ah, sí?
1: Sí, és la segona vegada que em sona un alert en directe.
2: Jo el susto me l'he emportat, eh?
1: Sí, eh?
2: Perquè aquesta alarma...
1: Jo he de dir que em fa molta gràcia veure, les dues vegades que he estat el mateix, la reacció dels companys.
2: Perquè pensa que explota.
1: Es torna bojos dient què està passant, què està passant.
2: Què és aquest soroll? Fot soroll, o sigui, fot susto, això, eh?
1: Sí.
2: Podríem, el tono, la tonada de l'alarma podríem canviar-la, eh? També
1: jo crec que està molt bé.
2: Sí? Ha de fotre susto, això.
1: Va, fem una petita pausa per que recuperi una mica de l'esglai aquest que li travessa el cor i el cos.
2: El cor.
1: I de seguida, has vist com vaig de just a la veu?
2: Està justet avui, ja parlo jo, no preocupis.
1: Sí que és un bé.
2: Ja parlo jo.
1: Parlar no et falta, tu,
2: per això, ara ja vinc
1: va,
2: jo.
1: Una pausa molt breu. Tornem ara mateix aquí a Ràdio 4, al Pla B.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Va, estem a 23 minuts de les 10 en punt de la nit.
2: Sí, has begut aigua, eh?
1: Sí.
2: Fet un glopet d'aigua.
1: Un glopet d'aigua, tinc aquí pastilles d'aquestes de sabor miel i limón.
2: Oh, això va bé, eh?
1: Sí, bueno, mira.
2: Bueno, tu no t'estan amb gaire
1: faig,
2: bé, però
1: faig
2: bueno.
1: Una pena.
2: Sí, no, home, no.
1: Però em trobo estupendo.
2: Perquè, clar, és la nostra eina. Llavors, clar, quan no tenim veu es nota molt, eh?
1: Clar.
2: Tu pots venir aquí amb un braç trencat.
1: I no passa res.
2: I la gent no s'ha donat
1: compte. No, has de parlar en tot moment molt baixet.
2: Clar, tu has
1: de... Estic parlant molt...
2: Clar, ara i sense...
1: No, perquè la que pujo la veu se me'n va, saps?
2: Clar. Bueno, això t'ho ensenyen a l'escola de la ràdio, no?
1: A l'escola de la ràdio.
2: No? Tu vas anar a l'escola de la ràdio?
1: A l'escola de la ràdio.
2: Pues a l'escola de la ràdio t'ensenyarien això. A mi l'escola dels monòlegs em van ensenyar el mateix.
1: Què et van ensenyar?
2: Això, que quan no tens veu, has de modular... A mi em passa,
1: Sí, però és molt difícil, perquè un monòleg t'agafa al teatre.
2: Hora i mitja.
1: Sí, jo tinc la sort que tinc un micròfon a 5 centímetres...
2: Hora i mitja.
1: Parlar normal, tu has de projectar la veu.
2: I saps el que passa? A mi em fa ràbia quan vas amb moquets. Mocs.
1: Amb què? Amb mocs, sí.
2: I llavors tens aquella veu així.
1: Nasal.
2: Clar, i no pots fer una obra de teatre una hora i mitja així, perquè la gent pensa que ets tonto.
1: No,
2: llavors has de
1: la
2: modular...
1: gent pensa que estàs constipat.
2: Llavors has d'estar tot el rato parlant des d'una altra part del teu cos, o sigui, parlant molt de coll i poc de nas,
1: sí,
2: perquè no se't noti aquesta d'això. Tu ets capaç... Mira, farem una prova.
1: No,
2: ara,
1: no soc capaç. No
2: ets capaç de tapar-te el nas i que no ho sembli?
1: No.
2: És dificilíssim.
1: Jo crec que no. I
2: és molt difícil.
1: I de fet no ho provaré.
2: No ho provaràs, no?
1: No, no vull que quedi aquest testimoni. No vull que hi hagi la gravació de jo fent l'idiota d'aquesta manera.
2: No et veus capacitat. Doncs això, quan vas al col·legi, al teatre, a l'institut, t'ensenyen a fer això.
1: Escolta'm, Yolanda. Tino.
2: Tino.
1: Ah, ja no me'n recordo la resta.
2: Yolanda, Tino, Gemma, David i Frank.
1: Molt bé.
2: Els parxís. Saps què passa? Avui venia preocupadíssim.
1: Parxís.
2: Avui venia molt preocupat. Saps què passa? Perquè, clar, jo estava a casa i vaig a fer la secció.
1: Sí.
2: I m'ha passat... Saps allò que dius? Has de fer la secció i no saps de què fer-la?
1: Sí.
2: Jo estava a casa i dic, de què faig? No em venien temes, jo preocupat, dic, home, segon programa de la temporada ja no tinc tema.
1: Clar.
2: I això se'm farà llarg aquest any, eh?
1: Sí, senyor.
2: Llavors he pensat, dic, vaig a fer el que jo sempre faig per treure temes.
1: És a dir,
2: començo mirant el Dia Mundial. Quin Dia Mundial és avui?
1: Ah, molt bé. Dic, això et dona moltes...
2: Clar, dic, si és el Dia Mundial, tacatà. Però clar, Dia Mundial, avui és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozono.
1: No, perquè no anem
2: clar,
1: bé.
2: Clar, aquí no anem bé.
1: No anem bé.
2: Xistes de Capa d'Ozono...
1: No.
2: Ai, he pensat algun, eh? Dic, desodorante de spray, no, de rolón. Però clar, el rolón no el pots compartir.
1: I no és graciós.
2: Tu has compartit un rolón alguna vida, alguna vegada?
1: Jo he compartit tantes coses.
2: I rolón també,
1: que millor
2: no
1: vulguis saber.
2: Clar, però abans el d'esprai el pots compartir amb el gimnàs. Clar. Ei, déjame el desodorante. El de rolón no puedes.
1: No,
2: fa fàstic.
1: El gimnàs no.
2: El gimnàs t'acabes de dutxar, però també fa fàstic. També és el Dia Internacional de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per al sur.
1: Innovació? Ah, mira, això?
2: Per al sur. O sigui, els del norte... Patir la tecnologia.
1: Bueno, deu haver-hi un altre dia amb internacional.
2: No ho sé, no ho he buscat tampoc. Però vale. Tampoc dona.
1: Clar,
2: sí, no dona per xist.
1: No dona.
2: També és el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista. Què
1: sí,
2: he dit?
1: Sí que
2: dit,
1: dona, però
2: fet,
1: no és el
2: però dic, m'ha fet mandra.
1: No
2: només.
1: Ens toca, no ens toca.
2: Però clar, dic... O sigui, que hi ha cardiologia, però després hi ha cardiologia intervencionista.
1: Clar.
2: Què?
1: Una intervenció.
2: Deu ser del cor.
1: No, clar.
2: Ah, bueno, això, mira, fa poc va viure, fa poc això, a un familiar meu el van operar d'això. Mira, veus? Podia haver parlat d'això.
1: Això.
2: Vale. Llavors he pensat, no hi xiste. Vale. En el Dia Internacional no hi xiste. Voy a otra cosa. Jo... Efemèrides.
1: Ah.
2: Que això a vegades també ho faig.
1: Sí.
2: Efemèrides. Dic, a veure què ha passat...
1: Aquí t'has trobat algú.
2: Clar, dic, a veure què ha passat un 16 de setembre d'algun any. Diu... El 1810, el grito de Dolores. El cura Miguel Hidalgo hace sonar las campanas del pueblo de Dolores, dando el inicio a la guerra de independencia de México. No da.
1: No.
2: Atentado en Wall Street. No da. Dic, bueno, paro amb les efemèrides. Dic, me'n vaig a una altra cosa. Aniversaris de gent.
1: Ah, molt
2: que
1: bé.
2: Que sempre mola perquè te trobes algú que dius, patapam, faig sí. La secció d'això.
1: Sí, senyor.
2: M'hem fotut aniversaris de gent famosa... del 16 de setembre.
1: Sí.
2: Camilo VI.
1: Ostres.
2: Tal dia com avui va néixer el 1946 Camilo VI.
1: Ja. Yeah.
2: Dic, anem bé. Marc Anthony.
1: És un cantant, no?
2: És un cantant estadounidense. No, és d'allò de... Bueno, de Sud-amèrica, d'una part de Sud-amèrica. O Centroamèrica. Leire Pagín. Avui fa anys la Leire, eh?
1: Sí.
2: És amiga teva, la Leire Pagín.
1: L'he felicitat.
2: L'has felicitat? Claro. Les invento un WhatsApp, eh?
1: Claro.
2: Vale. Samantha Villar.
1: Ah, sí?
2: Excompanya nostra.
1: Un petonàs de la Samantha. I tant.
2: No sabia jo que havia nascut un 16 de setembre.
1: Jo tampoc ho sabia.
2: Ara li has d'enviar un WhatsApp, eh?
1: Ara l'enviaré.
2: Ara l'enviaries. Carlos Tarque. Saps qui és el Carlos Tarque?
1: No.
2: Cantant d'M-Clan.
1: Ah.
2: Saps el M-Clan? Carolina.
1: Ah, sí.
2: Trátame bien. Sí. També. Avui també és el cumple de Rosy de Palma.
1: Ai, que m'agrada aquesta
2: dona. Oi, la Rosy! M'agrada molt també la Rosi. Ai,
1: quina enveja que pots cridar, eh?
2: Oh, ja crido jo. Tu, si vols cridar, m'aixeques la mà i crido per tu, no
1: vale,
2: preocupis.
1: Molt bé.
2: També era el cumpleanys del B.B. King. Havia sigut
1: home,
2: el cumpleanys
1: gran,
2: del B.B. King.
1: B.B. King era magnífic.
2: Gran B.B. King.
1: Sí, senyor.
2: Avui no tenim a, darrere nostra, ja no ve la Sílvia Tarragona.
1: No.
2: Però que sempre ens posava una cançoneta.
1: Sí.
2: Avui podia haver posat el B.B. King.
1: Però, ja, Jaume, doncs, podeu parlar al final,
2: pel final,
1: eh? Per al final, una cançó de B.B. King.
2: Estàs donant feina a aquesta gent ara,
1: bueno, pobre, sí, estan per això.
2: Bueno, també no? Veritat, vale. I he vist un cumple que m'ha fet molta il·lusió. Sí. Que mira...
1: Ja anirem per aquí.
2: Diu, un actor... Anirem per aquí. Actor revelació de les, dels actors que estan més a tope ara mateix, que el criden de tot arreu i el volen a tot arreu.
1: Qui és?
2: Avui és el cumple del Jordi Merca! És el meu cumple!
1: En sèrio?
2: T'ho he aguantat 43 minuts. Però...
1: És el teu aniversari.
2: Que avui és el meu cumple.
1: Ostres, moltes felicitats.
2: 43 minuts t'ho he aguantat, eh? Tu pots creure, això?
1: Estic impressionat.
2: 43 minuts aguantant el meu cumple.
1: Sí, tu fas anys el mateix dia que la Leire, que
2: la
1: Samantha...
2: Leire, que la Samantha... Que la Rosi de Palma!
1: Ostres.
2: No sabia jo que el meu cumple el mateix dia
1: que la Rosi
2: de
1: guapo.
2: Palma. Avui que... és el meu cumple.
1: Que bé.
2: Avui faig 43 tacos.
1: Molt bé, ho portes molt bé.
2: Gràcies. Després prepararem una mica d'això, d'aquestes frases cumplenyeres. I per això... he posat aquesta cançó, cançó de parxís.
1: Sí, sí.
2: Cançó amb la que tots els que tenim una edat hem viscut els nostres cultes.
1: Tothom cultes. Ha viscut ja amb aquesta cançó.
2: Jo crec que
1: cançó.
2: Sí, no?
1: Sí.
2: Clar, m'he posat a mirar la lletra una
1: mira
2: mica.
1: Mira com és la cosa que parlàvem abans amb la Judit i el Marc, que són jovenets.
2: Sí. I se la saben.
1: Se la saben perquè la coneixen de El cumpleaños feliz.
2: Claro, claro. Desde el día que naciste ha sido siempre y serás una dicha para todos de immensa felicitat.
1: Diu, bueno, en el això... teu cas no estic de tan segur.
2: Home, jo sí, jo sí, dono felicitat sí. A la
1: tu,
2: gent.
1: Tu sí.
2: Però hi ha gent que no, el Donald Trump no li poden cantar això.
1: No.
2: No dona felicitat a aquest senyor. Però a la següent tornada diu, tu fiesta de cumpleaños, ya vamos a celebrar unidos en familia, todos vamos a cantar. Venimos para alegarte, para hacerte feliz, unidos a tanta dicha y a felicitarte a ti. Lo de la dicha ho tenien?
1: Sí, sí.
2: Hòstia. Una paraula que jo no he dit mai. Tu has dit alguna paraula que dicha, alguna vegada, que dicha tienes?
1: No, que dicha no.
2: Que dicha tienes.
1: Que dicha tienes, que sona...
2: Oye, que dicha tienes. Ay, que...
1: La dicha.
2: Ay, vaya dicha tienes, nene.
1: Eso es una dicha y lo demás son tonterías.
2: Lo demás son tonterías. Vale, aquesta cançó es va fer el 1981.
1: És que la dicha també té aquest sentit, no?
2: Una dicha... Que dicharachero eres. D'això ve la paraula dicharachero, perquè tens dicha, perquè tens gràcia, perquè tens alegria, perquè dones coses
1: perquè
2: als
1: altres. Perquè tens sort, no? Una dicha és...
2: No.
1: No?
2: Parece mentira lo que la dicha estira.
1: Lo que la dicha, estira, efectivamente. No? Bueno.
2: Vale? Llavors, aquesta cançó que es va fer el 1981 segueix sonant a tope.
1: Sí, senyor.
2: A tope, topíssim.
1: Sí, sí.
2: Lo que tu deies, gent jove d'aquí de la redacció que està entrant ara... Encara se la saben.
1: I tant.
2: I la poden cantar perfectament.
1: Sí, senyor.
2: Vale? Lo que jo no sabia, que aquesta cançó que és de Parxís... Tu sabies que aquesta cançó no només la cantava Parxís?
1: Ah, no, això
2: aquesta
1: no
2: cançó la cantava un grup infantil que es deia Regaliz. Tu te'n
1: sí,
2: recordes
1: home,
2: dels Regaliz?
1: Regaliz? Bueno, me'n recordo, no sabia cantar de cap cançó d'ells.
2: Clar. Però sí, va haver-hi un pique molt gran entre Parxís i Regaliz.
1: És que van haver-hi tota una sèrie de grups.
2: Sí.
1: Hi havia un altre que em sembla es deia Nins o alguna cosa així.
2: No ho sé. Un dia parlarem perquè he vist un tema molt interessant aquí en el tema boy bands infantils. Havia pique. ¿Vale?
1: Sí.
2: Claro, ellos cantan. A Parxís canta cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Parxís.
1: Sí.
2: ¿Qué van fer els de Regaliz? Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Regaliz. O sigui, només li van canviar la paraula Regaliz per Parxís.
1: Ja.
2: Jo penso, i això com es va poder fer? Per què? Perquè hi ha un vacío legal en los derechos d'autor perquè la melodia original de Happy Birthday to You, això m'ho ha dit el Chati, creada por los hermanos Hill en Estados Unidos, ya era de dominio público y no tenía licencia para las adaptaciones internacionales. El tema és, si una cançó ja no té drets d'autor, perquè ja la persona ja ha mort fa molt
1: d'anys... Clar, ja la pot utilitzar qualsevol.
2: I les adaptacions també!
1: Ah, sí?
2: Clar, això és una adaptació, però clar. Com la melodia és la de Cumpleaños Feliz, jo la puc agafar ara i me faig ara aquí, canto cumpleaños feliz, tu amigo Jordi Merca te desea cumpleaños feliz i no he de pagar a ningú.
1: Ja veus.
2: Això és fortíssim.
1: Bueno, tampoc no crec que tingui massa èxit si ho personalitzes així.
2: No, ja no tant.
1: Tu amigo Jordi Merca,
2: Jordi Merca.
1: Per tu.
2: Seria amic de molta gent ja.
1: Clar.
2: No cal. Tot i que, clar, els que ja tenim també una edat, però hem nascut a Catalunya,
1: sí.
2: Clar, no era aquesta la nostra cançó.
1: No era aquesta.
2: No era aquesta. Els que vam néixer als 80 i ens vam criar al 90 no és aquesta.
1: Quina era la teva cançó?
2: La nostra cançó de cumple
1: era aquesta.
2: Era aquesta.
1: m'agrada molt perquè avui en realitat t'estàs regalant la teva secció. O sigui, t'has muntat una festa
2: una
1: particular
2: festa per
1: l'aniversari.
2: Perquè no he pogut tenir festa avui.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors dic, però
1: em sap greu, perquè si ho hagués sabut, no sé.
2: M'hagués comprat
1: alguna cosa. Estic mirant a veure
2: a
1: si
2: què em regales.
1: Però és que,
2: no hi ha res.
1: Com no vulguis un estrepsis.
2: Un estrepsis, home, estrepsis de limon i miel, no, home, no.
1: No sé.
2: No. Clar, aquesta cançó és del Club Super 3.
1: Sí.
2: Vale? El Club Super 3 he llegit que és el club infantil més gran de tota Europa.
1: Sí, sí.
2: El club infantil més gran de tota Europa. 1,5 milió de socis.
1: Una passada, eh?
2: Perquè el Club Betes va arribar a tenir 1,5 milió de socis. Per què? Saps què et dic? Saps per què?
1: Per què?
2: Saps? Vols que... Em puc gritar.
1: Sí, perquè... tu sí.
2: Vols que et digui per què?
1: Per què?
2: Perquè era gratis.
1: Clar.
2: Era gratis.
1: Ah, no, clar.
2: Llavors, jo me'n recordo que jo vaig fer socis. Mama, quiero ser del Club Betes. Mi madre dijo, ¿qué cuesta eso?
1: Ja.
2: Va dir, gratis, diu. Adelante.
1: Clar.
2: He d'enviar una foto, diu, aquesta mateixa.
1: Ah, molt bé.
2: Una foto
1: i
2: et
1: van fer del Club Super 3.
2: Jo era del Club Super 3 i les meves filles són del Club Super 3.
1: Ah, molt bé.
2: Les meves filles, que han nascut ara fa
1: feien coses a l'Estadi Olímpic.
2: Oh,
1: i
2: la festa dels supers.
1: Unes festes brutals.
2: I l'altre dia vaig veure el Petri. Tu recordes del Petri?
1: I tant.
2: Ha canviat aquest senyor, eh?
1: Home, m'imagino. Han passat molts anys, no, d'això?
2: Han passat molts anys del Petri.
1: Sí, sí.
2: Està estupendo, també.
1: Era divertit, aquell personatge.
2: Ui, molt divertit, molt divertit. I l'altre dia la meva dona es va enterar que el Joan Dausà havia sortit del Club Super 3.
1: Escolta, però
2: això?
1: La teva dona i tu... No, ara tornem a Joan Dausà, però sí. La teva dona i tu feu anys amb pocs dies de diferència.
2: Un
1: no?
2: dia de diferència.
1: A veus?
2: La meva dona fa... Bueno, un dia i diversos anys, eh? La meva dona, lamentablemente, o por suerte, más joven que yo. La meva dona és del 15 de setembre...
1: Lamentablemente.
2: Lamentablemente, perquè no m'hi puc fotre. És ella la que es fot en mi, perquè em diu viejo. Jo no
1: clar,
2: em dic vieja.
1: Normal.
2: Clar, la meva dona, jo li dic, ah, és una vieja. Diu, i tu? Mas.
1: I tu en vas, exacte. I Joan Dausà. Joan Dausà va sortir d'allà?
2: Joan Dausà, el primer paper com a actor de Joan Dausà va ser al Club Super 3.
1: Ah, mira, no ho sabia.
2: Fortíssim, eh? Mira on està ara, eh?
1: Sí, sí.
2: Papi posa-la al disc, fent concert, i és un estupendo, eh?
1: És un estupendo.
2: Jo soc molt fan, eh, d'un Dausà.
1: Jo també, t'he dit.
2: Oh, a veure si me'l portes un dia a entrevistar-lo. Un dimecres.
1: Un dimecres, que siguis tu.
2: Clar, no me'l portis un dilluns.
1: No, clar.
2: Perquè no em va bé venir un dilluns a mi.
1: Ah, no?
2: No, dilluns tinc coses.
1: Ah, bueno, doncs.
2: O què? Coses.
1: A veure si li va bé a ell venir un dimecres.
2: Home, si li dius... Si li dius que està el Jordi Berga, potser bé, eh?
1: El coneixes?
2: No, però potser si li dius bé. Jo no sé, potser diu, oh, vale.
1: Potser sí, o potser no.
2: O potser no.
1: Clar.
2: Hi ha 50-50, 50-50. Clar, avui és el meu cumple, jo faig 43, i he fet un recopilatori de frases que ho diu...
1: Que em diguin pel teu cumple.
2: Que em diuen pel meu cumple. Perquè tu dius, és el teu cumple?
1: Sí.
2: Ah, el que m'ha passat. Ara t'explicaré. Perquè jo no volia que tu sapiguessis que era el meu cumple.
1: Clar.
2: Ho he amagat.
1: Ja, ja.
2: I he pensat, no posis res a xarxes socials. Ara m'he de passar 2 hores reposteant, perquè clar, la gent per xarxes socials fa fotos i tal. I he dit, no posis res.
1: De veritat?
2: Sí, de veritat, perquè no ho sapiguessis tu.
1: Pobret.
2: Dic, no sigui que miri l'Instagram i s'enteri. I volia fer-te la broma. Para,
1: ja.
2: Per l'espectacle.
1: No, molt bé.
2: Una mica per l'espectacle. Li he enviat el guió a la Glòria, li dic, Glòria, no li diguis a l'Antonio. No li diguis que... Tu pots dir la Glòria, que t'ho he dit. Li he dit.
1: Sí, sí.
2: No li diguis que és el meu cumple. I dic, vale, no m'entendrem en secret.
1: No, molt bé, molt bé. Sí, sí.
2: Palabra pel xiste.
1: Però ha quedat molt bonic.
2: Ha quedat bé.
1: Jo també
2: tu has quedat fatal?
1: Bueno, no fatal,
2: perquè no.
1: He quedat d'ignorant.
2: No,
1: deixa'm dir-te que qualsevol persona del meu cercle,
2: sí,
1: de la gent que més m'estimo a la vida,
2: sí,
1: saben perfectament,
2: sí,
1: que jo no me recordo mai de l'aniversari de ningú.
2: Per això no t'ho tindré en compte.
1: De ningú.
2: Perquè jo, quan hi ha aniversaris... Una, no, sí, no me recordo mai, sóc dolentíssim pels aniversaris.
1: Google ha canviat molt les coses.
2: Sí, Google Calendar,
1: però tot i així.
2: Facebook, perquè Facebook sortia...
1: Facebook era abans, no?
2: Sí, però el Facebook, jo el Facebook només el tinc perquè em recordi els cumpleanys de la gent.
1: Ja. Yeah.
2: Perquè et diu, oi, és el cumpleanys de... I això va bé, això l'Instagram no ho té. Això l'Instagram, el senyor Instagram, Juan Antonio Instagram, sisplau, tal. I després sóc, ho diu totalment la gent que et felicita en un grup de WhatsApp.
1: Ja.
2: Saps la gent que obre la veda en un grup de WhatsApp?
1: Això,
2: de,
1: ei, això és horrorós.
2: No. O ho diu, o sigui, ho diu, i els meus amics són tan cabrons, si ho saben,
1: que
2: i m'han felicitat,
1: clar.
2: O sigui, tinc una amiga que m'ha felicitat com per 7 o 8 grups que tenim en comú.
1: Això
2: la cabrona m'ho ha fet, i després m'ha enviat un cas i m'ha dit, com sé que no te gusta, te jodes. Ho diu, o sigui, jo prefereixo no felicitar a la gent pel grup, i el dia que et trobi diré, ei, l'altre dia era el teu cumple, felicitats.
1: Clar.
2: Si no et trobo, doncs no et felicito.
1: No, li envies un missatge per privat.
2: No, o potser això no vol que et feliciti.
1: Clar.
2: El destino.
1: El destino.
2: No vol que et feliciti.
1: Exacte.
2: Vale. Vinga, frases que et diuen la gent, quan és el teu cumple, fa molta ràbia. Quan dius, tinc 43, i et diuen, ah, pues estàs molt bé per 43.
1: Bueno, no, és que 43 és una bona edat, no?
2: Però la gent que et diu, ah, pues per 50 estàs molt bé.
1: Clar.
2: Diu, com vols que estigui, cabrón?
1: Sí, fa ràbia, no? Això, sí, és veritat.
2: Però és pitjor la gent que et diu, per 43 no estàs tan malament.
1: Sí. Després hi ha una frase,
2: dius,
1: que pretén, bueno, aquestes també, que pretenen ser allò de bon rotllo, que és quan et diuen, ja m'agradaria a mi arribar a tenir la teva edat com estàs tu, que és per escopir-li a la cara.
2: Clar, en aquest punt... No. En aquest punt, tu què fas? Treus la teva sinceritat que tens a dintre i li dius...
1: No, jo li dic, doncs...
2: Amb la cara que fas no arribaràs bé a aquesta edat?
1: Doncs t'hauràs d'esforçar molt.
2: Aquesta m'agrada. Me l'apunto. M'agrada molt aquesta frase. Doncs t'hauràs d'esforçar perquè vas fatal,
1: nene. No vas bé.
2: Vas fatal, nene. No vas bé. Eh?
1: Seria boníssim.
2: Si vols arribar així, no vas bé.
1: Seria boníssim.
2: Clar, clar. I diuen...
1: Només hi ha una gent que em cau pitjor.
2: A veure.
1: Que és aquella gent que de sobte se troba i diu... Ui, t'has engreixat, no?
2: Home, aquesta gent merece dos hòsties.
1: No, jo ja sé com contestar.
2: A veure.
1: Dic, tu també, Déu-n'hi-do, no?
2: Tu també...
1: És meravellós.
2: Dile, pues tu tampoc estàs tan mal. No, tu tampoc estàs tan bien.
1: Exacte.
2: Tu tampoc estàs tan bien. Bueno, clar, bueno. La gent... Però clar, aquesta gent que et diu... Hòstia, pues estàs bé per tenir 43. Aquesta gent, si estiguessis malament, t'ho diria?
1: No,
2: o sigui,
1: clar.
2: Aquesta gent et diria... 43, hòstia, nene, empieza a echarte crema, eh?
1: Sí.
2: Té a pata de gallo, eh? Sí, sí. La ruguita de la...
1: Home, en 43 espero que ja t'estiguis echando crema.
2: No, m'echo crema jo.
1: No?
2: No.
1: Res, eh?
2: Crema.
1: No sé.
2: No m'agrada la crema. M'echo crema de... Me poso crema del sol.
1: Crema del sol?
2: I Aftersun.
1: Ah, per quan? Ah, i Aftersun.
2: Sí, perquè jo soc molt blanquet.
1: Sempre m'ha agradat l'olor de l'Aftersun.
2: Ui, l'Aftersun! Hi ha coses que coloren molt bé a la vida.
1: I una és ella.
2: Hi ha tres coses que coloren molt bé.
1: A veure.
2: L'Aftersun.
1: Sí.
2: Aftersun, que és una marca, eh?
1: En realitat és Aftersun, però Aftersun...
2: Vip Vaporus.
1: Ui, calla.
2: El Vip Vaporus.
1: Estic enganxadíssim. Jo tinc un Vip Vaporus.
2: Només...
1: A tot arreu.
2: Tu a l'agost te poses Vip Vaporus per dormir.
1: Home, no, per dormir no, però per olorar sí.
2: Oh, Vip Vaporus. I una cosa que jo fa molt que no oloro i m'agradaria molt, que és el Reflex. Tu una cosa, el Reflex?
1: Oh, i tant.
2: Aquella olor a Reflex.
1: Sí, estic d'acord. Ostres, doncs, Reflex, coincidim molt.
2: Reflex i la Canelli. Te'n recordes la Canelli?
1: Oi,
2: aquella senyora, olor a senyora,
1: a mi, deixa'm dir-te que també m'agrada la benzina, l'olor de la benzina.
2: Sí, però la benzina col·loca, eh?
1: Bueno, has d'anar en compte, es tracta d'olorar una mica.
2: Sí. Home, benzina,
1: un excés de laca no pot ser molt bo, tampoc.
2: Clar, la Canelli està fotent uns forats a la capa
1: d'ozó. Però només la Canelli?
2: La Nelly, la Canelli.
1: La resta no, eh?
2: No soy fan de les altres. Jo sóc fan de la Canelli, que les iaies... Fan olor a la Canelli.
1: I quines altres marques de laca?
2: La que Mercadona, la que Lidl, suposo.
1: La que pone el pelo bien.
2: La que pone el pelo bien és la peluquera. La que pone el pelo bien.
1: Bueno.
2: També hi ha gent que diu, 43? Pues et conserves bé. Et conserves.
1: Sí, això.
2: Sí que sóc una anxova, jo. O sigui, que sóc una escopinya, jo, que em conservo.
1: Yeah.
2: Et conserves bé.
1: Sí,
2: sóc
1: sí.
2: Una persona. No ens conservem, les persones. ¿Vale? També hi ha gent que diu... Los 40 son los nuevos 20.
1: Això, bueno,
2: diu, una mierda pa ti... Ja es pot dir mierda, no, aquesta hora?
1: Sí.
2: Una mierda pa ti que te comes. O sigui, anem a veure. Jo amb 20 anys... No, o sigui, una, amb 20 anys no feia les coses que faig amb 40, perquè amb 40 tinc uns... La vida m'ha donat unes experiències que faig altres coses.
1: Clar.
2: Que amb 20 no feia. I amb 40 faig coses que no feia quan faig 20. Perquè no puc. Jo no puc sortir de festa dos dies ara ja.
1: Ja.
2: Jo no... Que has donat un cop ara
1: o què? Perquè estic recollint.
2: Ah, pensava que t'havies enfadat.
1: No.
2: Vale. També, aquesta gent... Ah, sí, aquesta gent que et diu los 40 son los nuevos 20 és la mateixa gent que et diu frases com... O paraules com... Oye, juernes.
1: Ai.
2: És aquesta gent.
1: Aquí hauríem
2: de aquesta gent que et diu vamos a echar unos bailoteos.
1: Però això ja no ho diu ningú.
2: Com que no?
1: Vamos a echar unos bailoteos?
2: Vamos a echar unos bailoteos.
1: Però això fa molt de temps.
2: La gente que dice, ¿qué tal? ¿Cómo andamios?
1: ¿Cómo andamios?
2: T'ho juro que això està dient la gent.
1: Però és molt depriment, això.
2: Ei, la gent que et diu amigui. És aquesta gent. La gent que diu los 40 són la gent que diu me tomo la penúltima y me voy.
1: Ja.
2: Aquesta gent té una hòstia.
1: Sí.
2: La gent que et diu, me voy al lavabo a cambiarle el agua al canario.
1: Ai.
2: És aquesta gent, eh?
1: I no només amiguis, eh? Els que et diuen oli.
2: La gent que diu...
1: I tenen més de 40
2: oli.
1: Anys.
2: I la gent que et diu... La gent que et diu, yo no celebro mi cumpleaños perquè jo celebro tots els dies de l'any. I dius, tu lo que no tens són amics, col·lega meu. No tens ningú que vulgui celebrar el teu cumpleaños.
1: Sí, sí.
2: La gent que diu, a mi no em regali res. A mi regal, a mi, amb que vingueu, ja tinc prou.
1: Ja. Yeah.
2: Això estàs fent molt gran, eh? Sí, això és de iaia, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Això és de iaia.
1: Sí, és una mica de iaia.
2: No em regaleu res, a mi veniu a dinar i prou, eh? També la gent que diu... Jo, quan se fas? Diu, 35. Diu, perquè jo, als 35 em vaig plantar.
1: Sí.
2: I jo ja no vull complir més de 35.
1: És veritat, sí.
2: I dius, no tens 35... Mentalment, possiblement, t'hagis quedat en 35, però físicament
1: no,
2: ja no tens.
1: I tampoc
2: ja
1: s'han quedat, ja no i tampoc.
2: La gent que et felicita et diu... La gent, oi, oi, oi, oi. La gent que et diu quan et felicita, feliz vuelta al sol.
1: Oi. Això es veu molt per les xarxes.
2: Correcte. Feliz, sí.
1: feliz vuelta al sol.
2: Que dius,
1: sí, sí.
2: Hi ha manera més cutre. Aquest any que hi ha hagut eclipsi i tot, eh? hi ha manera més cutre de felicitar-te. No se puede, no se puede. O la gent que diu... eres como el buen vino. Mejoras con los años.
1: Yeah.
2: I dius, tu no m'has visto desnudo. jo he arribat a un punt a la vida que sí. Ja no milloro amb els anys.
1: No, eh?
2: Ja a tu també passa una mica, segur.
1: Bueno, jo sí que em vaig millorar.
2: Sí? Tu ets d'aquelles persones que creus que estàs millor despullat que vestit? Jo despullat...
1: Tinc
2: jo,
1: moments.
2: Jo he arribat a la... Mira, amb B.B. King queda molt bé aquesta conversa. Jo he arribat a aquell moment de la vida que ja despullat perdo.
1: Sí, eh?
2: Sí. T'ho he de dir, t'ho he de dir.
1: Has de fer una mica més d'esport.
2: Me confieso. Perdo.
1: És el regal, B.B. King.
2: B.B. King. Home, regalasso, eh?
1: A veure, arriba la Laura Monell
2: sí.
1: I ens explica una mica com estan les coses.
2: Fatal, està cayendo la de Dios,
1: està cayendo molt, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, ara bueno, cap a casa amb el cotxonet.
2: Tens mistol o alguna cosa? Perquè potser ara si li fot un xorro de mistol al cotxe... Quan arribi a casa està estupendo.
1: Ja, però jo aquí no tinc mistol.
2: No hi ha mistol.
1: No.
2: Bueno, va. Ara...
1: Bona setmana.
2: Igualment, gràcies.
1: Senyores i senyors, vagin en compte si poden estalviar-se agafar el cotxe, la moto, moure's de casa, en definitiva, s'ho estalvien. I demà ens retrobarem, com sempre, aquí a Ràdio 4, com sempre, al Pla B. B.B. King ens porta fins a les 10. Bona nit. Adéu.

0: Bowling ground. That's where the men hang out at.
1: Ràdio 4.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Avui he entrat a La Meva Salut i he recordat quan em vaig trencar el turmell. Em pensava que feia més temps, la veritat. Tenim tot el nostre historial mèdic en un espai digital que és nostre. Avui us explicarem els detalls del seu funcionament i les novetats que vindran. La Tàctica d'avui, de fet, és una barreja entre salut i art. Després coneixereu un artista. Avui la nostra col·laboradora, la Júlia Stals, ens descobreix els secrets d'un artista que treballa per grans marques i que es planta als casaments i es dedica a pintar il·lustrat tots els convidats. A més, explica tot això a les xarxes. La Júlia avui ens descobreix Laila Madison, una de les creadores en català top ara mateix. Intueixo avui que els diners estan capficats amb La Meva Salut.
2: Els diners.
3: Marta, La Meva Salut em demana el clave PIN, la signatura electrònica o un certificat digital. Però si jo només volia descarregar la meva anàlisi de sang, no accedia a desbloquejar els míssils nuclears del Pentàgon.
4: Tranquil, geni de la informàtica. Has provat de posar la teva data de naixement?
3: M'ha demanat descarregar un fitxer, instal·lar un programa de validació, reiniciar el navegador, i ara em diu que el certificat ha caducat el 2022. Com pot caducar un certificat si jo ni sabia que el tenia?
4: Doncs demana una contrasenya nova per SMS.
3: L'SMS arriba a un telèfon antic que vam donar de baixa quan encara tenien trossos de gespa artificial al balcó. Perquè no puc entrar-hi amb la meva cara com faig el mòbil.
4: Perquè la teva cara de desesperació actual no la reconeixeria ni la teva mare. Deixa'm provar-me. Ah, no, espera, que ara la meva aplicació em demana revalidar el DNI amb una foto d'en Verge i Revers. És que...
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez, el Genís Sabater i tots vosaltres, com funciona La Meva Salut? Tothom hi pot accedir? Puc gestionar la dels meus pares? Quines són les novetats que arribaran? Intueixo que és molt més fàcil que el que deien els diners, eh?
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Va, avui fem servei públic amb la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut. Anem per feina. Elisenda Serra, hola, bon dia, benvinguda a La Tàctica.
5: Bon dia.
1: Reies del que els hi passava, no?
5: Sí, a vegades sembla que ho fem més complicat del que és, eh?
1: Però no, avui venim a aclarir coses, no?
5: Sí.
1: Perquè
5: sí,
1: és fàcil i el que volíem... Clar, no sé fins a quin punt tothom té La Meva Salut, o sigui, tots els ciutadans. Qui té La Meva Salut?
5: Doncs La Meva Salut la tenen gairebé 3.700.000 persones, 4 milions de persones la tenen, són usuaris de La Meva Salut, i al cap de l'any tenim uns 80 milions de sessions. És una de les aplicacions, és una web i una aplicació més utilitzades en aquest moment. No la té tothom. Tothom la pot tenir, no tothom la utilitza.
1: Ah, d'acord, o sigui, tothom la podria tenir, però no tothom l'està fent servir.
5: 8 milions de persones podrien tenir la meva salut.
1: Doncs anem a veure si avui teniu un pic d'entrades.
5: Vinga.
1: Anem a veure, gràcies a La Tàctica, perquè és un tema pràctic i ja veureu que fàcil és fer-lo servir. Els últims dies han sorgit, de fet, moltes preguntes arran de l'anunci d'alguns canvis i algunes novetats en l'accés a La Meva Salut. Per tant, volíem aprofitar per fer una mena de consultori taller sobre com funciona.
5: Fantàstic.
1: Bé, una explicació, ja us aviso, apta per tots els públics, no cal ser enginyer informàtic ni enginyera. Bé, quina informació hi ha dins de La Meva Salut?
5: Va. La Meva Salut és l'espai personal de cadascú de nosaltres, de salut, i per això tenim aquesta idea de que ha de ser molt segur, i és un espai en el que hi podem trobar les dades personals, la targeta sanitària digital, el teu historial de diagnòstics, tot el teu pla de medicació, si és que tens medicació, l'actual o la passada, tens l'agenda, les cites amb el teu metge, amb la teva infermera, etcètera, etcètera. I, a més, també hi ha una sèrie d'accions que pots fer a través de La Meva Salut, que ja no són un espai en el que estàs guardant unes dades, sinó que són una interacció amb el sistema.
1: Vale, és, a més, una manera de comunicar, és un canal de comunicació.
5: Exacte, perquè tu pots sol·licitar una cita a través de La Meva Salut, una cita que la pots sol·licitar, ha de ser igual si la sol·licites a través de La Meva Salut, que si truques per telèfon al teu centre, que si hi vas personalment. És a dir, aquesta idea d'omnicanalitat, nosaltres la tenim molt present. Res és exclusiu de La Meva Salut, d'acord? Llavors, coses que pots fer que són més d'interacció, doncs pots fer una e-consulta, que és una consulta en diferit, diguem-ne, asíncrona amb el teu professional
1: sanitari. Això m'ha interessat, perquè avui he mirat una mica el menú i tal de la e-consulta. És a dir, que tu pots enviar un missatge via La Meva Salut perquè te la respongui un especialista.
5: És una consulta que tu no la fas de manera ni presencial ni síncrona, sinó que la fas asíncronament i, per tant, tu escrius un missatge al teu professional i li dius, em passa això, em passa allò, i el teu professional al cap de un cert període de temps, un dia, una setmana,
1: no
5: el que
1: és immediat,
5: estigui, no és immediat, et respon. Un exemple, doncs tu ets una persona que estàs en un tractament per el que sigui, una cosa que et passa en aquests moments, i no t'acaba de funcionar del tot bé, doncs pots trucar al centre i demanar per parlar amb el professional o pots enviar aquesta e-consulta.
1: Quasi que deu ser bastant més efectiu fer-ho a través de no, escrit, perquè t'ho trobes allà, perquè de vegades sí que passa que a nivell de telèfon i també per alleugerir les urgències,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí. És una eina que funciona molt bé i gairebé et diria que és com un pacte entre el pacient i el professional, d'acord? Jo, si et puc posar el meu exemple, a mi quan me la van... jo vaig començar a fer servir la e-consulta fa temps, pre-Covid, va ser la meva doctora que em va dir, escolta'm, jo veig que tu ets una persona que digitalment et bellugues bé, vols que ens relacionem a través de la e-consulta? I vaig dir sí, ho vaig provar, i m'anava molt bé, perquè no sempre havia d'anar a la visita presencial. A vegades, només fent-li el missatge a la meva doctora, ella em responia i trobàvem...
1: Home, i ara que estem en un moment que també les consultes són superràpides, no? És veritat que és aquest moment, són molts, i ens han d'atendre una mica tots, i entres a consulta i ràpid, i a vegades t'oblides de dir, ostres, ara no li he dit allò, vas amb un paper moltes vegades, però et falta alguna pregunta,
5: sí,
1: no?
5: A veure, la e-consulta no seria un xat, no és per anar fent preguntes i respostes.
1: És per deixar-li allà.
5: Tot i que tu, quan facis una e-consulta, tindràs un fil de la teva e-consulta amb el professional. És a dir, el concepte és que és una visita no presencial.
1: D'acord. Com arriba la informació a La Meva Salut? És a dir, el metge que t'acaba d'atendre és ell qui introdueix i llavors et trobes les dades? No sé, com funcioneu internament?
5: Els professionals tenen una estació clínica de treball i és on hi ha tota la informació. Per tant, el que reflexa La Meva Salut és part d'aquesta estació de treball del professional. Per tant, diagnòstics, doncs, pugen a La Meva Salut i tu els visualitzes. La medicació, tu tens el teu pla de medicació, que és la medicació que t'ha prescrit el teu professional. És a dir, és un visor d'aquesta informació que gestiona el professional sanitari.
1: Clar, i realment, quan no hi has entrat mai i entres, dius, home, si això hi és de fa temps, no? Quina vinculació hi ha entre la targeta sanitària individual i aquest espai d'internet amb les teves cites i informes?
5: És diferent. La targeta sanitària, és a dir, tu quan neixes o quan accedeixes al sistema de salut públic, tu tens un CIP, que és el teu codi d'identificació personal. Això és una cosa.
1: Aquella targeta que...
5: No, el codi. Llavors, la targeta, que això ho confonem moltes vegades, és el que t'acredita.
1: El codi és quan tu neixes et donen un codi de salut.
5: Sí, tu et dones d'alta, d'acord? I tu tens un codi, que és el CIP. És aquell número que et surt a la targeta que tu et dius Mariola Dinarés d'edat, que deu dir dimà...
1: És el que anava a dir, que primer hi ha les lletres del teu cognom, no sé què, i després un número.
5: Exacte. Aquest és un número i darrere la targeta n'hi ha un altre, que és un codi de 20 dígits, més llarg, que hi ha un codi de barres. Per tant, una cosa és la identificació, és el CIP, i l'altra és la targeta sanitària. Targeta sanitària en tenim dues, o una amb diferent modalitat. Tens la targeta física, que t'arriba a casa, i tens la targeta digital, que la tens a dins de La Meva Salut. Quan tu accedeixes a La Meva Salut, vas a dades personals, a dalt, a la dreta, hi ha un ninotet, i tu vas allà, accedeixes a dades personals i posa targeta sanitària, piques i se t'obre en format digital. Per tant, per exemple, tu vas a la farmàcia a recollir la teva medicació, si no portes la targeta física, pots portar la targeta digital.
1: D'acord, d'acord. Mm? Ai, sí, sí, ara ho entenc bé, que de fet s'entenen pel CIP, no les dues coses.
5: Exacte, és a dir, clar, el teu identificador com a, diguem-ne, ciutadà és el CIP.
1: Bé, suposo que en el departament s'han fet moltes coses, que de fet el gran esclat de dir, ui, tinc aquí un espai meu digital, va ser durant la Covid, no sé si estàs d'acord amb mi, que es va popularitzar, vam ser conscients que existia, però realment, clar, hi havia com molta feina prèvia, perquè de cop tots vam entrar a La Meva Salut en massa, sí, i va funcionar, o sigui, sí, no? Vull dir que vosaltres també, no sé com us ho vau fer, això.
5: Bueno, és una... Hi havia una necessitat, d'acord? Mm. I, per tant, hi havia una eina poc coneguda. Pensa que en el moment de la Covid, em sembla que eren 600.000 persones que accedien a La Meva Salut i es va fer un salt a 2 milions de persones ràpidament. Per què? Perquè tothom necessitava un certificat i allà hi era. És a dir,
1: clar,
5: la necessitat, la necessitat fa que la gent hi accedeixi. També, a més, en aquell moment, diguem-ne, no només el certificat, sinó poder contactar amb el teu metge o fer una consulta, doncs era més fàcil. Avui en dia hi ha moltes altres seccions molt més consultades que, evidentment, un certificat de vacunació.
1: Em deies una mica que l'origen va començar com... Ara m'ho comentava abans de començar, deies fort, perquè, o sigui, el tema de La Meva Salut, de 2010 ja es van començar a fer coses.
5: Sí.
1: El gran salt va ser el 2015,

0: Que sapigueu com fer-ho servir.
1: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830. Wow! I feel good.
0: Que aquest és l'objectiu, no? Trobar-nos bé. O sigui, al fons, tot això ho estem fent perquè ens arreglin i ens trobem bé. Amb l'Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut. Va, abans ho apuntaves una mica, clar. Dius, tinguem-ho clar, comencem per l'origen. És un web, és una aplicació, la podem tenir a l'ordinador, al mòbil?
2: La podem tenir a l'ordinador, la podem tenir al mòbil. De fet, tu hi pots accedir de qualsevol de les dues maneres. És cert que cada vegada tenim més gent que hi accedeix a través de l'app, que tens descarregada al mòbil, que a través del web, però funciona de les dues maneres.
0: És facilíssim perquè aneu, o sigui, si teniu un Android o teniu un iPhone, o sigui, en el mercat d'aplicacions, i busqueu i poseu La Meva Salut.
2: O sigui, i te la descarregues.
0: O CatSalut, també. Sembla que surt també
2: CatSalut.
0: Millor La Meva Salut.
2: Sí, i te la descarregues.
0: I facilíssim. Clar, anem al tema de l'accés i l'autorització. Sí. Ara mateix com funciona, i després m'apuntes ja els canvis, perquè això és el tema clau. No?
2: Molt bé. Per accedir a La Meva Salut, doncs el que et demanarem serà el teu CIP, d'acord? I hauràs de fer una sèrie de passes que et donaran accés. Però dins d'aquestes passes, la diferència que hi ha del que farem a partir d'ara, de què tenim ara, és que tu fins ara accedies amb un codi, una contrasenya, i t'arribava un doble factor amb un SMS. T'arriba encara avui.
0: És a dir, t'arribava a través del mòbil un número que havies de posar després de la contrasenya.
2: A través del mòbil. Per tant, tu estàs en el teu ordinador, pots fer-ho a través del teu ordinador, t'arriba un SMS, que és el doble factor, igual que el banc. Què és el que farem a partir del 2027 i quin és aquest petit canvi? És que, com que les dades de salut són unes dades que són molt segures, han de ser molt segures,
0: molt
2: hem de fer
0: i
2: molt sensibles i han d'estar molt segures, hem de fer que l'accés sigui el màxim de segur i robust possible. La manera de fer-ho és a través del que nosaltres anomenem el sistema vàlid. Bé, nosaltres no, l'Administració Oberta de Catalunya. El sistema vàlid, el que et detecta, és qualsevol certificat que sigui oficial. Per tant, tu podràs entrar a La Meva Salut a través d'un certificat digital, l'IDCAT mòbil, el clave, el DNI, etcètera, etcètera. Llavors, és molt senzill si tens un certificat, perquè tu entres, piques i accedeixes. Si fa servir l'IDCAT mòbil, el que fa és que no has de recordar aquesta contrasenya que estem recordant en aquest moment i que a vegades et passa, entres a La Meva Salut i dius, ostres, la contrasenya. No,
0: cada vegada
2: no
0: que hi entres és recordar contrasenya, no me'n recordo.
2: O la tens guardada, però llavors ara espera que s'ha de renovar, etc. Sí. És a dir, entraràs amb el teu telèfon, poses el número de telèfon, poses el teu DNI i t'arriba un codi de verificació.
0: Clar, i aquí amb això surten com moltes preguntes, no? Perquè, clar, llavors és un aparell per certificat, que aquesta és la clau, no? Que, clar, perquè hi ha molta gent, o dependent, o fills que tenen La Meva Salut dels pares, i aquí és, diríem, el tema més sensible, no?
2: Sí. Ha estat la preocupació que ens ha sorgit en el moment en què expliquem que nosaltres anirem cap a l'accés a través de l'IDCAT mòbil. Això se soluciona, diguem-ne, ara s'està solucionant d'una manera, diguem-ne, que no és prou segura, perquè la majoria de gent que porta la gestió de la salut de les seves persones grans, doncs ho fa agafant-te'ls-hi el mòbil, agafant la contrasenya, etc. Com ho solucionarem, això? És evident que amb l'IDCAT és un mòbil, un telèfon.
0: Cada aparell és una La Meva Salut.
2: El que farem serà una solució de delegació. És a dir, si tu en aquests moments tens fills, tens els teus fills a dins de La Meva Salut. És a dir, tu tens diferents perfils. Doncs farem el mateix amb les persones adultes. Dos adults podran delegar-se l'un a l'altre, ho farem a dins de La Meva Salut perquè tu ja estiguis acreditat i, per tant, ja sapiguem que tu ets tu i validem aquesta seguretat i a partir d'aquí tu donaràs accés a la gestió de la teva salut a una altra persona amb un temps determinat, podràs revocar-ho, etcètera, etcètera.
0: Crec que algunes de les consultes que ens han arribat al WhatsApp de la Tàctica, que és el 690 088 30, segurament tenen a veure amb això.
1: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
0: Aquesta és la consulta que ens fa el Josep.
3: Bon dia. Jo sóc Josep i sóc una persona ja gran. Jo actualment, amb el meu sol mòbil, controlo jo i la meva senyora. Es pot continuar fent-ho, això, sisplau?
2: Evidentment.

0: És això que estava explicant, és a dir, ell i la seva senyora es delegaran l'un a l'altre i, per tant, un o l'altre podrà accedir. És com si accedissis al canal de Netflix i tinguessis diferents perfils.
1: Diferents perfils, suposo que prèviament s'haurà de fer com una cosa com molt legal, hauràs de demanar en una instància o el que sigui, no sé què,
0: però... Sí. A veure, no, això, la nostra idea és fer-ho a dins de la meva pròpia salut, és a dir, així com amb els pares i tutors tu has d'anar al CAP i demostres que tu ets el pare d'aquella criatura, doncs entre dos adults el que farem serà, a través d'un sistema que té l'Administració Oberta de Catalunya, que és el Representa, és un sistema de delegació a tercers, doncs tu accediràs a la meva salut i cridaràs l'altra persona i diràs, jo et vull representar, o jo et cridaré tu i diré, vull que em representis, hauràs d'omplir una sèrie de dades i a les dues persones signaran d'acord que estan d'acord amb aquesta delegació.
1: Ara t'ho vaig a complicar, perquè si, per exemple, jo tinc la carpeta de la meva salut algú que, per exemple, no sé, té Alzheimer, per dir-te alguna cosa, què fem? Perquè ell no pots dir ok, no?
0: Hi ha diferents realitats, és a dir, si hi ha una persona que té Alzheimer, el més lògic és que tu tinguis els teus poders legals per poder-la, diguem-ne, representar, d'acord? Per tant, la representació entre dues persones adultes s'entén que són dues persones que tenen tot el criteri per poder-se delegar els uns als altres.
1: Val, tenim una trucada al 900-454-455. Bon dia. Hola, bon dia. Qui ets?
2: Jo sóc Ferran, tinc una consulta d'això que acabeu de parlar ara.
1: Digues, Ferran.
2: És a dir, amb un sol número telefònic, un sol número, hi podran haver-hi dues persones?
0: Sí, sí, absolutament. De fet, ara ja és així. Si tu tens fills, amb el teu sol accés a la meva salut, i tens el teu perfil i el perfil del teu fill o dels teus fills.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo tinc fills, però jo sóc ja una persona gran, tinc 75 anys, i tinc un germà que està una mica fora de lloc. Vale? Llavors jo el puc tindre, encara que ell tingui el seu número, jo el puc tindre també amb el meu número de telèfon.
0: Això serà així, encara no ho és, És a dir, ara fins que no posem en marxa aquest model, però ho podràs fer.
2: Vale, ja ho he entès, això. Tinc una altra consulta, si puc.
1: Va, endavant.
2: L'altra consulta és, com és que és tan complicat accedir a això, quan per accedir al banc només necessito un codi? Bé. Jo entenc tot el que és la confidencialitat i tot el que vulguem. El banc també és molt important. I com és que ells funcionen només amb una contrasenya i no te la fan canviar mai?
1: Però al banc també hi ha el doble factor,
0: El banc també hi ha el doble factor. De fet, al banc, quan fas algunes accions que són, diguem-ne, de més risc, et fan sempre que hi hagi aquesta doble validació. Això és així perquè les dades personals de salut són dades que són molt, molt sensibles i han d'estar guardades de manera segura. I això es fa per normativa espanyola, europea, etcètera, etcètera.
1: Gràcies, Ferran, per la trucada. T'hem rebaixat perquè se sentia una mica malament, però t'hem entès perfectament i l'Elisenda ha respost a les teves preguntes. Clar, ara hi ha una mica de merder amb això, no? De dir, s'ha dit que ja serà la novetat, això, hi ha data de començar a aplicar això o encara no?
0: Nosaltres volem començar a aplicar a partir del 2027 i per això hem deixat aquest, diguem-ne, aquest període de setembre fins a finals d'any en el qual farem una campanya de comunicació, estem anant als mitjans, ho estem explicant, estem fent tota una sèrie de formacions i informacions a les persones que estan en els centres d'atenció primària, a les oficines de farmàcia, perquè puguin acompanyar les persones a fer-se l'IDCAT mòbil, i en totes les oficines d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Estem treballant amb les diputacions perquè els ens locals també ens ajudin, etcètera. Per tant, són tots aquests 4 mesos per anar fent que la gent es vagi donant d'alta de l'IDCAT mòbil i el 27 puguem deixar d'utilitzar l'usuari i contrasenya i passem a l'IDCAT mòbil. Però això no, o sigui, no deixarem d'utilitzar usuari i contrasenya que no tinguem solventat aquesta delegació a tercers, que l'estem treballant, però evidentment si no podríem deixar gent a fora.
1: Clar, evidentment, aquesta és una setmana on tothom està parlant amb titulars alarmistes de la intel·ligència artificial. Una de les coses importants és el tema de la seguretat amb la IA, no? Que si no ets programador, però que tal com evoluciona la IA, potser hi haurà gent que podrà acabar fent coses amb només parlant amb la IA. Tot això té a veure amb tota aquesta seguretat que s'està aplicant amb coses sensibles, no? Clar. Vull dir que estem encriptant, però en un sentit, no?
0: Hem de saber que tu ets tu o que tu representes a qui sigui.
1: Raquel, al telèfon, endavant.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Mira, jo actualment tinc els dos meus pares, el meu pare i la meva mare, amb el meu mòbil lligats. Llavors jo, amb el meu número de telèfon, accedeixo a la meva salut, a la meva, a la del meu pare i a la de la meva mare. Perquè ells tots dos són molt grans i no es desenvolupen. A més, no tenen ni telèfon intel·ligent. Tenen un telèfon petitet que ja està. Llavors, acabo d'escoltar que només es podrà tenir amb l'ICAT mòbil dues persones. Llavors, en el meu cas, què faré? No m'hauré de comprar un telèfon.
0: Podràs tenir tantes persones com necessitis tenir. És a dir, serà igual que ho fas ara, igual que ho fas ara, però els tindràs a dins de la teva meva salut. Quan tu accedeixis a la meva salut, et trobaràs diferents perfils, el teu, el de la teva mare, el del teu pare.
1: Clar, és que actualment el que deus fer és que fas les contrasenyes i cada vegada entres a una carpeta diferent de la meva salut. En aquest cas, tindràs els teus familiars dins de la teva, de la meva salut. Entens?
3: Vale. I per fer... Sí, sí, perfecte. Bueno, per una banda em quedo més tranquil·la. I però, per una altra banda, aquest consentiment, diguem-ne, que s'ha de fer, s'ha d'anar... El meu pare té mobilitat reduïdíssima. Llavors, a més, té 92 anys, bueno, molts problemes. La meva mare no hi ha problema en aquest sentit, però haig d'anar físicament amb ell perquè, donat que ara ja tinc, ja el tinc posat dins de la meva salut?
0: No hauràs d'anar físicament. Això ho farem amb aquest sistema que explico jo, que es farà a dins de la meva salut. És a dir, ho farem de manera digital i podràs fer-ho tu des de casa.
1: Hauràs d'omplir tu les dades
3: Però ell no té certificat digital, eh?
0: No caldrà.
3: O sigui, amb el meu.
0: Sí.
1: Ho faràs tu dient que aquella persona és el teu pare, que tens poders o el que sigui.
0: Exacte.
1: Val.
3: D'acord. O sigui, dins de la meva salut, amb el meu ICAT, podré fer aquesta gestió.
0: Sí, quan sigui el moment ho explicarem
1: Jo crec que ja ens n'assabentarem, perquè faran un desplegament. Gràcies, Raquel, una abraçada.
3: A vosaltres, adéu.
1: Bé, anem a una altra nota de veu que també tenim.
4: Hola, sóc l'Anna. M'agradaria que m'expliquéssiu si es pot demanar cita a través de la meva salut o només es pot fer per telèfon o anar al CAP. Moltes gràcies.
0: Pot fer de les tres maneres, és a dir, ho he explicat abans, és a dir, nosaltres volem que l'accés als serveis de salut sigui omnicanal i que tu, depenent del teu moment, de la teva necessitat, puguis fer-ho o per telèfon o desplaçar-te físicament o fer-ho a través del canal de la meva salut.
1: Mira, ens ha deixat un missatge una senyora de 78 anys que diu que està com trista, no? Diu que se sent abandonada i que li ha costat molt accedir-hi. Com li podríem explicar que no, o sigui, de forma molt fàcil, no? Perquè estic segura que hi ha molta gent que ens està escoltant i diu sí, vosaltres ho esteu dient molt fàcil. A mi em sembla que és molt fàcil, Elisenda, sí. Però què fem en aquests casos?
0: A veure, d'entrada, la meva salut no és obligatòria. És a dir, tu pots continuar tenint la relació amb el sistema de salut a través del teu centre d'atenció primària, dels professionals que hi ha allà, o a través del telèfon. Això és el primer, diguem-ne, pas, o el primer que hem de dir. I l'altre és que nosaltres farem tota una funció d'acompanyament, que és això que estava intentant explicar abans, és a dir, hem de fer que si tu vas al centre d'atenció primària et puguin ajudar per fer aquest accés. Tenim tota una sèrie de tutorials. Ara hem fet, a través de les entitats de la gent gran, doncs volem fer algun tipus de formació, a través de l'escola de salut, que també es farà una formació de com accedir a la meva salut, a través de les oficines de farmàcia. És a dir, intentarem acompanyar a tothom, però és que no deixarem a ningú enrere perquè el canal presencial hi existeix i continuarà existint, i el telefònic també.
1: És a dir, que es podrà continuar fent tràmits presencials per telèfon per les persones que, doncs això, que no tenen facilitat per fer servir internet o un mòbil.
0: Ah, exacte. Tenim per el 012, tant, que també els pot acompanyar, el 061, etc.
1: Va, doncs això que quedi clar. Mira, cada dia també tenim una consulta de la redacció, perquè clar, fem uns temes tant del dia a dia que després a la redacció la gent debat. I ens ha deixat una consulta a la redacció un company.
5: Bon dia, em dic Josep Maria i voldria fer una consulta sobre l'app de la meva salut. Com que totes les dades que hi ha allà són sensibles o, vamos, supersensibles, això com es tracta, on es guarda, qui té accés, com funciona això, perquè allà tinc tota la meva vida de salut.
1: Clar, es nota que és Digitals, eh? Sí. De Ràdio 4. És el Josep Maria Carrasco, el de Digitals de Ràdio 4.
0: Tota la informació està guardada i de forma segura a través de l'historial clínic de salut, que és on hi ha totes les dades personals de cadascú de nosaltres. Uh-huh. I estan absolutament segures.
1: Clar, de fet, és això sensible. Un altre tema també interessant és el de la recepta electrònica, no? Que també se n'ha parlat moltíssim. O sigui, de fet, té a veure amb aquest codi que tu deies, i tu, també tu trobes dins de La Meva Salut les receptes que t'han fet, o sí. Com funciona això?
0: Si tu hi ha un espai a La Meva Salut, que és la medicació, i és on tu tens el teu pla de medicació, allà trobes la medicació que t'han receptat, la durada que té, t'explica què és, per què serveix, quan te l'has de prendre, quin professional te l'ha prescrit, i un cop ha passat el període, doncs, suposa't que estàs amb una grip i, o amb una malaltia temporal i t'han donat una medicació per 10 dies. Doncs al cap de 10 dies, quan aquesta medicació ja no sigui vàlida, ja no la pots anar a la farmàcia a anar-la a buscar, doncs tu la tindràs igualment, aquesta informació, a La Meva Salut, en el teu històric, d'acord?
1: Clar, Elisenda, arribarà un moment en què tot quedarà identificat digitalment i no caldrà tenir res físic?
0: Home, hauria d'arribar un moment en què tu poguessis autogestionar-te a través de La Meva Salut, si volguessis, tot la teva relació amb el sistema de salut públic.
1: Clar, evidentment, tot el sector s'estan digitalitzant. Tenim una trucada? Sí. Val, una trucada al 900-454-455. Endavant. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Hola, Lluís, digues, endavant.
6: Sí, mira, volia preguntar, incidint sobre el que ha comentat aquest company vostre ara, d'on són aquestes dades, que és informació sensible i demés. Quan fas una e-consulta, jo sóc usuari habitual de La Meva Salut i de les e-consultes. Quan fas una e-consulta, la e-consulta arriba al taulell, allà on tu vas a demanar visita. És a dir, no li arriba al metge directament. Passa, o si més no, a l'ambulatori allà on estem nosaltres. Passa directament al taulell. I és el taulell el que, en funció del que veu, doncs programa visita amb el teu metge perquè et deixi aquesta e-consulta, cosa que considero una atrocitat.
1: Lluís, està dient tota l'estona que no, l'Elisenda. O sigui, tu vas parlant i ella va dient no.
6: Dirà que no, però home, és la responsable. La realitat moltes vegades se'n supera.
1: Val,
6: supera. A mi m'han trucat, perdó, a mi m'han trucat del taulell per dir-me que no posava suficient informació per veure el què, perquè, clar, hi ha l'assumpte de la e-consulta i el text. I, evidentment, a l'assumpte poses el que és un assumpte. I ells no tenien prou informació per fer la visita amb el metge perquè la veiés.
1: Va, està clar el tema, Lluís. Escolta-ho a través de la ràdio.
6: I diguin que no.
1: Ara ho explica la responsable. A veure, aquesta seria la resposta.
0: Mira, t'explico.
6: Gràcies.
0: Tots tenim el que nosaltres l'anomenem una UV3, una unitat bàsica assistencial de tres persones, que és el metge, l'infermera i l'administratiu. D'acord? Cada un d'aquests professionals accedeix a la teva informació amb diferents nivells, d'acord? Els equips s'organitzen, cada equip com li funciona millor amb la seva població de referència. Llavors, quan tu fas una e-consulta, pots fer la e-consulta al professional mèdic, pots fer la e-consulta al professional d'infermeria o la e-consulta al professional administratiu. Llavors, és cert que les agendes, en molts dels centres, qui les organitza és el professional administratiu, però, en principi, tothom té un metge, una infermera i un administratiu de referència.
1: En aquest cas, sembla evident que és en plan que li ha dit al metge, escolta, demana-li a aquesta persona més informació per jo prendre una conclusió.
0: No ho sé, perquè no sé quin és el cas concret ni a quin lloc, però pot passar.
1: Que, evidentment, deuen treballar en equip.
0: Exacte, és un equip, és el que estic dient, és un equip, metge, infermera i administratiu.
1: Val, tenim una trucada, anem ja com fora de temps, però bé, Joan Josep, bon dia.
7: Bé, doncs fora de temps, molt breument. Felicitar l'Elisenda per la pedagogia que està fent. Felicitar el Genís Sabater, que ens ho fa arribar al so perfectament al bosc de l'Àliga. I la pregunta és, m'hauré de comprar un telèfon mòbil? És a dir, jo ara sóc usuari de La Meva Salut, satisfet no, al màxim, un 10, un 20, perquè des de que tenim La Meva Salut, l'agilitat, la honestedat, la sinceritat i el funcionament, la rapidesa per obtenir el que necessites és meteòric. Així que felicitacions. Però m'hauré de comprar un nou telèfon perquè el meu és antic, és un Alcatel One Touch i no té GPS ni té internet.
1: Ui, aquests ara van buscats, eh? Aquests que no tenen internet,
7: sí,
1: van buscats.
7: Ui, cada vegada que me'l veu un col·lega, un professional, sí. Un professor, un col·lega, diu, deixa'm-me'l fer una fotografia perquè em compraré un d'aquests.
1: Veus, veus?
7: Perquè quan et truquen per Divina de seguida pots dir, no, que sóc Andorra. Em sap greu.
1: Clar, escolta, ara et contesta per la ràdio l'Elisenda. Gràcies, una abraçada.
7: Gràcies, una abraçada a tu, que ets la directora conductora i tens un equip fabulós.
1: Clar que sí, aquí a tope amb la tàctica. Elisenda Serra, digues.
0: Sí, el telèfon, encara que sigui antic, rep SMS, no hi ha cap problema, clar. Que segur que
1: de fet,
0: el rep.
1: Tot això ho vam començar amb l'SMS.
0: Exacte.
1: Vull dir que el tema SMS encara funciona.
0: Encara funciona.
1: De fet, és com una certificació com bastant important. Ara que dius això dels SMS, us heu trobat, perquè amb els bancs estan patint moltíssim el tema, sí, de les estafes, que t'arribi un SMS i no sigui al banc, i us sembli, mira, ahir el meu pare va tenir una trucada dient que era d'un banc i no ho era. Us està passant també amb CatSalut, això?
0: Bueno, hi ha alguna vegada que algú ens truca, escolta, que he rebut un SMS, etcètera. Nosaltres són uns SMS identificats i, a més, estem treballant perquè siguin absolutament certificats, que els bancs també ho estan fent. És a dir, a partir d'ara jo crec que cada vegada més organitzacions ens arribarà un SMS que tu veuràs que està certificat que el SMS és d'aquella organització que te l'envia.
1: Que quedi totalment clar, perquè se les empesquen totes i no volem que ens estafin. Escolta, moltíssimes gràcies a Elisenda Serra, directora de l'àrea de Ciutadans, Innovació i Usuari de CatSalut. Estarem pendents de tots els canvis, crec que ha quedat clar, i si arriben més consultes les farem arribar al departament i així també doncs, anem resolent problemes.
0: Perfecte, encantada.
1: Gràcies, una abraçada. Bé, un dels valors més preuats és la salut. Ara que ja sabem la tàctica per poder consultar La Meva Salut, posem una mica d'art i creativitat a les nostres vides, que també és saludable.
8: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Aquí a Ràdio 4 arriba la Júlia Estals, la nostra col·laboradora que porta les tàctiques dels famosos. De vegades ens descobreix secrets de la gent més coneguda a les xarxes, però la gràcia de tot plegat és que sempre acabem aprenent coses. Hem posat el merillo de Bruno Mars perquè jo avanço que estic totalment enganxada als vídeos d'ella, dels casaments a Instagram. Hola, Júlia.
1: Hola, Mariola. Jo també hi estic molt enganxada.
0: Escolta, amb qui vens avui? Què ens descobriràs? Quina tàctica descobrirem avui?
1: Avui coneixerem tàctiques per trobar la inspiració amb una artista catalana que viu 100% de l'art. Ella és Laila Madison i posem la música amb la que s'inspira i us explico de quina manera està triomfant.

0: Aquí és Laila.
1: Laila és una artista i creadora de contingut que acumula gairebé 54.000 seguidors a Instagram, on ensenya totes les seves creativitats. Fa 10 anys que publica vídeos i des del 2024 que s'hi dedica al complet. La seva feina gira al voltant de la il·lustració per encàrrec, fer bodes en directe, com comentàvem, i col·laboracions amb marques. I també crea molta comunitat amb els seus seguidors. Cada mes envia el seu Snail Mail, que és una subscripció mensual on envia a casa, cartes amb il·lustracions exclusives, reptes creatius i rutes vinculades a Catalunya. Té 400 subscriptors d'arreu del món i no només són catalans, després en parlarem. Ella sempre explica que dedica gairebé les 24 hores dels 7 dies de la setmana al seu projecte. Dedica tot el dia a crear i avui volem saber la seva tàctica per trobar la inspiració.
0: Ai, Lola, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt contenta.
0: T'inspires en Michael Jackson?
2: M'encanta. És increïble.
0: Escolta, vull conèixer les teves tàctiques perquè no és fàcil trobar la inspiració cada dia amb tants projectes, no? Com
2: total.
0: Fas? Clar, de l'1 al 10, com t'inspires? Com et lleves un dilluns qualsevol?
2: Doncs mira, a tope. O sigui, no hi ha moment de descans de la meva vida, però a la vegada em va molt bé, perquè com que no paro, sempre tinc el cervell funcionant i sempre estic inspirada.
0: Uh-huh. Entre setmana fas encàrrecs, col·laboracions, tallers i els caps de setmana casaments.
2: Sí.
0: És que jo ho trobo fortíssim. Com tens temps de fer-ho tot, això?
2: Jo em pregunto el mateix, de veritat.
0: Has tingut alguna crisi d'inspiració? Perquè tot el teu està relacionat amb l'art, no?
2: Sí que és veritat que a nivell personal hi ha moments que dic, si jo ara hagués de pintar per mi, què faria? Perquè estic tan acostumada ja a pintar pels altres que sí que és una mica dramàtic a aquest punt. Sí.
1: Des de petita que tens clar que et motiven les aquarel·les, la teva mare ja et deixava pintar a les hores lliures, la inspiració de Laila dels 14 anys, de quan eres més petita encara, és la mateixa que la d'ara?
2: Bastant semblant, perquè a mi m'inspira moltíssim la natura, m'encanta el mar, m'encanta la muntanya. Llavors, totes aquestes coses sempre les he portat dins des de petita, així que jo diria que sí.
0: Clar, evidentment tens la tècnica i el que és més difícil és també la inspiració, però quan has de dibuixar per encàrrec i amb data d'entrega, la inspiració ve sola o has d'anar a buscar? Què fas? És que jo, per exemple, quan he d'escriure alguna cosa, com menys temps tinc, més bé ho faig.
2: 100%.
0: Sí?
2: Sí.
0: També?
2: 100%. La pressió em va genial.
1: Hi ha dos tipus de persones, perquè no tothom funciona bé amb pressió, s'ha de dir.
0: Sí. Jo sí. No, que tens un encàrrec que per d'aquí un any... I no t'acaba de sortir la idea? Et passa
2: totalment,
0: també això?
2: Totalment. Sí, ara estic en un projecte secret que no puc explicar gaire, però m'ha passat això, que ara estic a tope, superinspirada, però portava com 8 mesos de no sé què fer.
0: I quan és la data d'entrega?
2: Finals de setembre. Estem molt a prop, molt a prop.
0: I t'has engegat al setembre,
2: sí.
0: Fer-ho.
1: Clar, però Aila, també expliques que trobes la inspiració movent-te, que dins del teu estudi no la trobes. Aleshores, si tens poc temps, com ho gestiones?
2: Clar, al final és més fàcil perquè directament m'envien la foto que volen els clients, normalment, però també el fet de que jo no tinc una rutina establerta em va superbé per sempre anar fent coses diferents i al final tenir el cap, doncs, amb moltes coses i no frenar-me, no quedar-me congelada en una cosa, no?
0: Uh-huh. Ara segurament hi ha gent que està seguint totes les explicacions de Laila i dius, ah, mira, parla bé aquesta noia, tal. I no estàs pensant que és aquella noia que t'apareix sempre a Instagram, no? Perquè, clar, nosaltres aquí hem parlat, actualment jo he de dir que ets una de les creadores en català top, o sigui, és a dir, que estàs molt a l'alça, encapçales les llistes. Clar, les xarxes són la teva eina per arribar a la gent, però també t'obliguen a crear contingut contínuament. Vull saber com pots fer aquests vídeos tan dinàmics, amb tants talls, explicant tot el que fas durant una jornada. Com t'ho fas? Tu vas amb un equip que et grava quan vas, per exemple, a un casament?
2: Ho faig absolutament tot jo. O sigui, tot el que és edició. Sí que és veritat que els casaments, potser la meva germana o el meu germà, quan m'acompanyen, van gravant coses. És 100% en família, però realment sempre sóc jo i el meu tripo del dia a dia. Vaig gravant tot i després, quan acabo la jornada laboral, em poso a editar... O sigui...
0: Però ara que parlàvem de crear, o sigui, tu fas aquests dibuixos que han desportat algunes coses aquí, clar, has de dibuixar tota la gent i mentrestant has de pensar, ui, tot això ho he d'anar gravant.
2: Exacte.
0: Els que fem vídeos a la xarxa sabem què representa això. Ho trobo brutal, perquè no, et pots arribar a bloquejar.
2: Sí, però és que al final, si no et graves, no existeixes.
0: Sí. Escoltem un dels teus vídeos, que ho fas, i entendreu això que estem dient. Aquest és un dels vídeos de Laila Madison, un dels últims que ha fet en plan crònica. Mama. Aquesta és una altra cançó que l'inspira.
2: M'encanta.
0: Home, és que clar, és un sacrilegi ara tallar.
2: Sí, sí.
0: Bueno, deixem un... No, després farem el vídeo. Deixa la cançó, que no la podem tallar, Bob Dylan,
1: home,
0: perquè...
1: Home, aquesta música és molt intensa.
0: Que tu has dit, poseu-me Bob Dylan, no?
2: Totalment.
0: Trobo que t'agraden molts clàssics.
2: Sí, sí.
0: Com és?
2: No ho sé, no ho sé. És des de sempre m'ha agradat molt.
0: Mira, després anirem als vídeos dels casaments, que això hem de parlar bastant, però, no, Júlia, em deies, és que això de les Snail Mail, que és com una moda, o què és això, Júlia?
1: És una mica una moda, perquè podria ser que és el Substack, que és com la newsletter, però presencial. És a dir, amb una carta als seus seguidors, 400 de moment subscriptors, reben una carta amb un dibuix i sobretot tradicions catalanes.
2: Exacte, jo ho tinc molt enfocat en Catalunya. Creativitat i Catalunya seria el pack. Sí, sí.
0: És a dir, hi ha gent que paga perquè tu li envies una carta cada mes.
2: Sí, exacte, que al final té moltes coses, perquè ara, per exemple, he afegit un curs d'aquarela també, que poden accedir a tot de cosetes, que és molt guai.
0: I clar, dius 400, però jo trobo que és molt, no? 400 persones que vulguin això.
1: I fins i tot d'Austràlia, explica'ns això.
2: Sí, sí, no, és una barbaritat. O sigui, tinc gent de tot el món, de Mèxic, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, o sigui, és una barbaritat. I gent inclús que em diu, és que jo parlo en anglès, però em sembla tan maco, i no sé, o que van venir de vacances aquí i els hi va agradar tant, que volen com una part d'aquest lloc cada mes. És que és impressionant.
1: Aquest projecte de cartes per correu és una tàctica per fugir del soroll i retrobar la inspiració?
2: 100%. O sigui, a mi m'escriu gent dient-me, Aila, tinc depressió o estic passant per un mal moment i les teves cartes m'estan ajudant molt. O sigui, és una il·lusió que tinc al mes rebre aquesta carta.
1: Reps molts missatges dels seguidors.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Explica'ns alguna anècdota.
2: Uau, és que sí que és veritat que jo pensava... Per mi, més que anècdotes, és que acabo coneixent a tantes persones i tants projectes que... És la part que més m'agrada de xarxes, d'aquesta connexió real que tinc amb tanta gent tan diferent. Mm-hmm. O sigui, és molt especial.
0: Clar, m'imagino que si hi ha un anglicisme pel mig, és que és una cosa que és una moda mundial, això d'enviar les cartes, no? O les email, no, d'on et vas inspirar per dir, ostres, això que fan allà, jo vull fer-ho, no?
2: Sí, jo de fet, quan vaig començar, no ho vaig veure a ningú aquí, com a mínim a Catalunya, i quan vaig començar era més una cosa així, en petit comitè per la meva comunitat. Ho vaig veure per Pinterest, vaig veure que sabien, bueno, feien com cartetes, tal, m'encantava l'estètica de la carta i vaig dir, és que vull fer això. O sigui, sí, sí.
0: I el tema és que, clar, a més, tu saps exactament la gent que t'ho demana i jo sospito que deu ser generació digital total la que t'ho demana, que és fort perquè dius, els que hem viscut l'època de les cartes, que ara tenim caixes amb postals que ens enviàvem i tal, val, però com pot ser? Com expliques aquest èxit de que la gent vulgui rebre físicament cartes a casa?
2: Sí.
0: I Correus deu estar content també.
2: És que aquí hi ha... 100%, els de Correus m'adoren. Hi han dues coses aquí. Per una banda, sorprendria, però la majoria de la meva comunitat no és gent jove com a tal. O sigui, la meva comunitat és 50 plus, us diria.
0: De veritat?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: O sigui, sóc jo.
2: O sigui, a la gent hi ha... No sé, tinc una comunitat que les mames de Catalunya m'estimen.
0: No,
2: sí,
0: perquè...
2: Sí.
0: No, és que tens moltes coses, que tens molt bon gust, o sigui, ets una corranta, però clar, el tema cartes, no?, de tornar
1: sí,
0: a rebre cartes...
1: també això és un contingut bastant intergeneracional el que fas.
2: Sí, exacte.
1: Perquè els que es casen...
2: Sí,
1: també
2: sí,
1: són més joves, potser.
2: És una mica... Tinc una mica de tot. I sí que és veritat que jo crec que estem en un moment on tot és tan digital, efímer, directe, que la gent troba a faltar tenir cartes. O sigui, jo de petita tenia cada mes una mensualitat que m'enviaven el reportador, com es digués, i jo tenia això, és que es troba a faltar.
0: I també és una manera també de diferenciar-te, no? Perquè és veritat que tu tens el correu ple de coses, tens les xarxes plenes de coses, i llavors allò és una cosa que reps sola, no? És a dir, tangible, i la il·lusió de... No sé si l'envies sempre el mateix dia del mes?
2: Sí, més o menys, sí. Si no vaig super desbordada, intento mantenir-ho sempre.
0: I pots fer un mini-spoiler de la pròxima mes o no? És secret.
2: Bueno, sí que puc fer mini-spoiler. És molt temàtica tardor. A mi m'encanta la tardor, llavors me l'he currat molt. Ensenyaré a com pintar un bolet i un bosc. molt, molt mono, amb aquarela, i bueno, altres sorpreses que hauran de descobrir.
0: Llavors, com ens hem d'imaginar això que arriba? Un sobre i a dintre hi ha... Què hi ha?
2: Exacte, hi ha un sobre i a dins tenim un repte creatiu, un curs d'aquarela, una carta on explico totes les meves gràcies i desgràcies a tothom, després tenen una làmina que poden pintar ells, tenen un print exclusiu i altres sorpreses.
0: I fa servir fotocopiadora?
2: Sí, pobra, o sigui, sí, la tinc...
1: A més, ho penso a xarxes.
0: Jo m'imagino que no ho fas a mà tot els 400,
2: sí,
0: no?
2: Sí, no.
1: I ho empaqueta ella.
2: No, he de dir que això és una mica fake news, eh?
1: Ah, ho empaqueta... Jo ho vaig veure, eh?
2: Sí, ho empaqueten els meus germans. Els millors, pobrets...
1: En família feu aquí.
0: Tens la família explotada,
2: sí,
0: eh, amb el teu projecte. Ja ho veig. Escolta, clar, tot això que està explicant, clar, ho resumeix en els seus vídeos, uns vídeos on fa com crònica dels casaments.
3: Acompanyeu-me a pintar 100 persones en un casament.
4: I és que una sempre torna a un estat feliç, i el meu cas és la Torre del Pi, un lloc espectacular.
5: Ara vaig fer les fotos a tots els convidats al casament.
4: A més, m'ha fet molta il·lusió, ja que coneixia la parella, els hi vaig fer les invitacions de casament.
6: I aprofitant que començava la cerimònia, he anat corrents a muntar la paradeta, ja que 100 persones no es pinten soles.
7: La núvia d'aquest casament em va demanar si li podia fer un regal especial per la seva sogra, i els hi he fet aquesta làmina, i ara els hi vaig emmarcar.
8: Mireu que mona ha quedat emmarcada.
9: Avui em toca pintar a unes 100 persones, així que estic preparant ja tot, i ara ja sí, a pintar mans a l'obra.
10: Avui he anat un ritme bastant...
11: Un crit a l'univers i se trenca la veu.
0: Avui la Júlia Stals ens descobreix Laila Madison. Clar, o sigui, 100 persones que dibuixes tu allà, els hi fas una foto amb la teva tauleta.
2: Sí.
0: I tens calculat quant dures per dibuix, no?
2: Vaig a un minut per persona.
1: Uau.
2: Sí.
0: Però fas una aquarela en un minut.
2: Vaig, sí, sí, un minut, però al principi anava amb cronòmetre i tot, eh? Ara ja tiro sola, però sí, sí.
0: Has arribat a no arribar en no algun casament?
2: No hi ha opció.
1: Sí. Quantes hores t'hi passes?
2: Depèn, clar, si són 120 persones, per exemple, doncs això, uns 120 minuts, unes dues hores.
1: 120 minuts quadrats.
2: Bueno, normalment una mica més, perquè el menjar dels casaments... Jo vaig picant dels menjars dels casaments, que són increïbles, i...
1: Però... Això també té la part positiva, eh?
0: Sí, però sí, fa molta gràcia, perquè els vídeos també comentes si t'agrada un lloc on s'han casat.
2: Jo, bueno, jo podria ser wedding planner, eh, ja.
0: Per això. Estem preparant un consultori sobre aquest tema, perquè, clar, jo, és un fenomen, això dels casaments. Ara s'ho sí corren molt, no? Cada vegada...
2: És una passada. O sigui, és brutal. La gent s'ho curra molt, eh? I es tiren anys. A mi m'estan contactant pel 2030, que dic, no sé què estaré fent.
0: Sí, no, tu, Júlia, apuntaves que tenia...
1: Fins al 2028, sí, així que tens l'agenda ja bastant plena. Sí. Jo li he comentat que tinc una amiga que es casa d'aquí poc i que potser li agradaria.
2: Sí, sí, sí. Si és 2027 ho veig apurat, ja.
0: Però
2: sí, sí,
0: tu, jo crec que ara potser ja podries viure només de casaments, no? O no?
2: Sí, el que passa és que sóc un cul inquiet i vull fer mil coses, sí.
1: I només no... està al principi, diu. Diu que això és només al principi.
0: Perquè sí, tens més idees.
2: Sí, i arribaran moltes més coses. Tinc molts projectes en ment i sí, sí, això és només el principi.
0: Home, realment, és que ets molt, molt, molt creativa. És una feina preciosa que, a més, evidentment, l'exposició a les xarxes et dona... Clar, és el boca orella total actualment,
2: sí,
0: no? I l'èxit l'has notat. No sé si... Clar, t'arriben moltes peticions cada dia, no?
2: Sí, de fet, he hagut de posar un missatge automàtic a l'Insta ja, perquè és que rebia una quantitat de missatges al dia que jo ja no podia gestionar, i òbviament estic super agraïda, que dic, és que no m'ho crec, però sí, sí, o sigui, és una barbaritat.
0: Mm-hmm. I no sé si, per exemple, vas començar com una cosa, una prova, i ara ja és com un negoci, diríem, o com va anar?
2: Jo és que tenia molt clar, que jo volia això. Llavors vaig començar, jo treballava en una oficina dissenyadora i per les tardes, o sigui, és que qualsevol moment que tenia lliure el dedicava a aquest projecte, fins que a poc a poc va començar. O sigui, jo ja anava amb l'estratègia de dir, és que jo vull ser artista. Sí, sí.
0: Clar, no sé, per exemple, és que tinc curiositat per lo de les cartes. Això, quan cobres cada persona? Tinc curiositat.
2: Cobro 9,99 actualment, però sí, que la gent fa mates molt ràpid, però hi ha molts gastos que aquí no es veuen.
0: No, perdona, no, jo estava pensant que ho trobava barat. O sigui,
2: sí, sí.
1: L'art
2: sí
1: és car.
0: O sigui, home, 10 euros al mes.
2: I us diré una cosa, les cartes a Austràlia ja valen això.
0: Bueno, dels casaments és una mica indiscret. Suposo que depèn del casament, també depèn de les hores que fas i tot això, no?
2: Sí, depèn una mica... Faig pressupost una mica... a mesura de cada persona.
1: També és veritat que ets artista, creadora de contingut i emprenedora, que aquesta part també ha de ser complicada.
2: Sí, sí, al final és, has de saber dins el que... Bueno, portar un negoci, o sigui, sí, sí, 100%.
0: Mm-hmm. Ai, la no sé si estàs molt pendent del nombre de seguidors o totes aquestes coses, o això és una cosa a part, o ho vas fer com una mica el teu aparador dins d'internet?
2: Sí, per mi el meu repte personal era ser artista, dedicar-me a l'art, i vaig veure que al final ser influencer ajudava molt. O sigui, la meva intenció era fer-me influencer per poder promocionar el meu art.
0: Que és el que una mica t'ha acabat passant. I no sé si t'han arribat, t'ha copiat, ja has trobat que algú t'ha replicat coses teves, perquè això els hi passa molt a la gent que feu art personalitzat, o sigui que la gent us copia, que us agafa imatges, que les trobes a altres llocs. T'hi has trobat amb això?
2: Sí, m'he trobat amb això, però és un tema que no deixo que em consumeixi energia. O sigui, crec que al final jo, si estic produint coses originals i tinc la idea, al final una persona que copia no tindrà idees originals, per tant no és la meva competència tampoc. No sé com dir-ho.
1: També l'Aila fa molta comunitat amb altres creadores i creadors de contingut,
2: sí,
1: en català.
2: Sempre
1: d'altres,
2: sí,
1: temàtiques.
2: Mm-hmm. Sí.
0: Doncs escolta, Aila Madison, enhorabona, perquè el que fas és molt bonic, és art i jo crec que és saludable. Mira, sí, hem parlat avui de la meva salut i després, o sigui, això ens omple també l'ànima. I la Júlia Stals, moltes gràcies, Júlia.
1: A vosaltres, un plaer conèixer-te, Aila.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Doncs ja ho sabeu, no sé, crec que m'apuntaré la teva carta.
2: Ah!
0: M'han vingut ganes.
1: Ens hi apuntarem totes.
2: Te n'he portat una,
0: Va, l'obriré.
2: Sí.
0: L'obriré a les xarxes, això ho veureu. El reel d'avui serà sobre això. Va, i demà la tàctica? Demà la tàctica, alerta que fem un homenatge a la Catalunya que balla country. Celebrarem el Dia Mundial del Country amb una taula de gent que en sap. Més que un consultori, demà convertirem l'estudi de Ràdio 4 en un taller de country. Per què mou masses? Per què enganxa tant? Sembla fàcil, però ho és. No descarto que retirem cadires i fem alguna coreografia. Bé, si veiem country o tens alguna història curiosa, deixa-la al WhatsApp de la tàctica, 690 080 830. Som la Natàlia Sánchez de la producció i a la redacció, el Genís Sabater, el Martí Anglès de la realització, tots vosaltres a la participació, i qui us parla, Mariola Dinarès. Demà tornem a la una. Adéu-siau.

0: 6:06, tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Una abraçada molt gran pel company Iker García dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Girona, perquè fa possible que puguem gaudir d'un ésser humà anomenat Marc Biarnés. Què passa, Marc?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda, com estàs? Bé,
1: ben mullat, perquè ha caigut aquí...
0: T'has mullat, molt, a Girona.
1: Sí.
0: A Girona sí, no?
1: Sí. Ha caigut pedra, però pedra...
0: Què dius?
1: Sí, fort. O sigui, jo m'estava traient la barba al lavabo.
0: Ai, pobra.
1: Perquè aquest cap de setmana tinc una boda, que això és un altre tema.
0: Ai.
1: Sí, el que podrem dedicar tota una tarda sencera, el tema de les bodes.
0: Uf, sí.
1: Però m'estava traient la barba i, de sobte, un soroll a la finestra, unes pedres... Jo pensava, dic, merda, els fatxes m'han trobat. Saben on visc. Ai, perdó per la paraulota, que... No diré més, perdó.
0: Ah, no, sí. És que ahir van ser com 23, més o menys, no? 24 vam apuntar.
1: Sí. Mare meva.
0: No, no.
1: Mare meva.
0: Que és que aquí, de fet, Marc, estàvem comentant que, clar, els nostres mòbils ens han dit al matí que plouria molt i que seria avui la fi del món.
1: Sí.
0: I al final, a la capital catalana, a Barcelona, res. Però, clar, a Girona es veu que sí.
1: Sí, a Girona sí. A Barcelona no. Segur que és culpa de la Colau. Segur que algú...
2: Ja no plou com abans.
1: Clar, algú ja ho està dient, tot això, segur. I jo aprofito per dir, si us plau, avui que plou... A veure, la gent que va amb paraigües, per què volen també anar per sota dels edificis?
3: Dels balcons.
1: Sí, per què? Per què? O sigui, egoistes... egocèntrics. O sigui, els carrers no seran sempre vostres. Prou. No, t'ho dic de debò. O sigui, mira que jo visc al costat d'aquí. Però una cosa. A veure, nena, si portes paraigües, ja portes paraigües. És que vols el balcó, el paraigües, ho vols tot.
3: Ho vols tot, ho volem
1: sí.
3: tot.
1: I, no, i és que no pot ser.
0: Ho volen tot.
1: Pot ser, una mica de respecte. I aprofito també per dir, a veure, les clavegueres de Girona no se'n passen l'aigua. Jo porto poc aquí, però no se'n passen l'aigua.
3: Hi ha problemes al clavegueram ara mateix, a Girona?
1: Sí, hi ha problemes de clavegueram. I clar, això tu, quan estàs a punt de creuar, hi ha molt bus, i clar, és un problema perquè acabes xop.
2: Crida a Lluc Salillas, alcalde de Girona, eh?
1: Pues, Lluc, quan vulguis pots venir aquí als estudis i en xerrem del clavegueram.
0: Lluc, sóc el teu pare.
3: Crida feta.
0: Oi. Bé, estàs moll, però estàs estupendo. Estàs perfecte.
1: Sí, la gent guapa sempre estem estupenda.
0: Això és així. Per cert, Marc, ara ens analitzarem una miqueta l'actualitat del dia. Però llences llibre.
1: Ah, sí.
0: Publiques llibre.
1: Sí, és fort, eh? El 5 de novembre.
3: 5 de novembre, ens ho comptem.
1: Sí. Però ja aniré allà a Barcelona a presentar-lo
0: amb vosaltres. Farem presentació, sí.
1: Home,
0: sí,
1: i tant, sí.
0: Perfecte. Llavors, què està passant? Com veus el món, Marc Biarnés?
1: Mira, avui...
0: El filtre Biarnés?
1: Sí, a veure, avui ha passat una cosa que sí. Ja és normal que després hagi plogut com ha plogut. A veure, avui la Ayuso ha rebut un premi a Política de l'Any en Sanitat.
0: Està aplaudint, Marc Biarnés.
1: Sí, a veure, no, això no és una notícia del Mundo Today, ho dic perquè molta gent s'ho ha pensat, eh? Ni és un premi otorgat pel teu cosí quan jugàveu a Metges i Pacients. O sigui, és un premi que s'ha donat amb serietat. Aquest premi li ha otorgat una publicació sanitària. Sí. Cap avi ha acudit com a públic, això ho sabem també, i a l'esdeveniment doncs, hi ha hagut absències com la confiança, la credibilitat, i també ha faltat una mica el sector públic. I tota la primera fila, jo suposo que estava ocupada per Quirón.
0: Avui estàs repartint, que no
1: home,
0: vegis,
1: perdona.
0: Home, tens per tothom, avui.
1: Estic repartint, no, està repartint el país. Que jo m'aixequi amb aquesta notícia avui,
0: ja.
1: Mira que tenim premis per donar-li. El millor circuit de Fórmula 1. O sigui, tenim molts premis, clar. A veure, la credibilitat d'aquest premi doncs, ha quedat a la mateixa alçada una mica que els premis Ídolo.
2: No. Tu no tens cap d'aquests, Marc?
1: Jo no, nena.
2: Jo pensava que potser, com que són els premis dels influencers...
1: Va. Però... No, jo no tinc...
0: Marc Llarnés no és influencer, no? Vull dir, podria passar per influencer, però jo crec que...
1: Sí,
0: és...
1: podria passar, però no.
0: No, tu ets creador de contingut.
1: Sí, sí. Això sona... Jo sé que tot això és com una mica elitista, però sí que és veritat que jo em col·loco per sobre de tot això.
3: Sí, molt ben dit, clar que sí.
1: Si jo tingués un ídolo, jo hagués anat a la quarta boda de la Dulceida aquest cap de setmana passat. Clar. No vaig anar perquè no tinc ídolo.
2: Dulce boda, eh?
1: A la dulce boda. Potser vaig a la cinquena. Perquè l'estamos cogiendo el gustillo a les bodes, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. Doncs, què més?
1: No, una cosa, clar, que jo ja he fet un vídeo aquest matí parlant de tot això, i clar, o sigui, que quedi clar que no és cap broma, eh? Que a hores d'ara de la vida, a aquestes altures madrilenyes, qui pot pensar que tot això és broma? Pues broma seria que li donguessin un premi a un biomèdic que ha trobat un nou paracetamol, per exemple, que es pren cada 2 hores i no 4, i no fa mal al fetge, o un metge que trobi, per exemple, la cura a prendre canyes per la llibertat sense patir mal de cap el dia següent, per exemple.
0: Clar, estaria bé.
1: Clar, però no, a veure, li havien de donar a l'Ayuso. A veure.
0: De l'Ayuso vas fer un vídeo no fa massa... setmanes, que es va fer tan viral.
1: Sí, és que jo vaig fer de tant en tant. Sí.
0: Et disfresses com ella, no?
1: Sí. Bueno, és que m'està posseint, el personatge.
0: Ah, que ja t'està menjant. Sí.
1: Sí. O sigui, la gent només veu el vídeo, però jo un cop em poso la perruca, puc tirar 4 hores per casa, cuinant, traient el gos... O sigui, saps? Ai! Potser per això el meu gos és racista, com vaig dir ahir.
0: Hola, Viernes, de veritat, de debò.
1: No,
0: com ets? Com
1: seguim,
0: ets?
1: Seguim. No, perquè, clar, tot avui, això ha sigut un dia... Avui
0: no et cau massa bé, la Ayuso, ens ha quedat clar, eh?
1: No, ni jo a ella.
3: No. És mutu, bueno, és mutu.
1: És mutu, no passa res. Tot això també, que avui ha sigut un dia fort per la sanitat. Sí. Clar, hem conegut que a l'Hospital Ramón y Cajal van canviar la prioritat de pacients a esquenes dels seus metges per maquillar les llistes d'espera.
0: Wow.
1: Això és greu. Això és greu perquè estem parlant de que tu podies estar, per exemple, a casa esperant per una operació difícil de ronyó, perquè has sigut una persona dedicada a beure canyes de la llibertat des dels 16 anys, sí. I no t'estaven trucant de l'Hospital Ramón y Cajal perquè ara han notat que les teves amígdales no són prioritàries.
0: Què dius?
1: Home, sí, sí. Això ha sigut, això ha trastocat ara mateix la sanitat madrilenya, eh? Tenim dades exactes que són que 57 pacients afectats i que ni ells ni els seus cirurgians tenien coneixement de tot això.
0: Ai, senyor, com està Madrid, no?
1: Sí, i justament avui li han donat el premi. Clar, és que...
0: Clar,
1: ja. Sí.
0: Ja,
1: saps?
0: Ja.
1: És com...
0: I bé, ahir parlàvem del Mad Ring, no? El circuit aquest de Fórmula 1 que s'ha estrenat a Madrid aquest cap de setmana passat.
1: Sí.
0: Hi ha una denúncia d'una treballadora? Què ha passat aquí?
1: No. Abans de passar la denúncia de la treballadora, que és molt important, vull acabar que ara acabo de caure. Sobretot, el metge que ha destapat tot això... Claro, tu imagínate. Llavors, des d'aquí, des de Ràdio 4, aquest metge que ha destapat tot això, et volem donar ànims, força, refugi, sostre, amor, i una ampolla d'aigua per la cua del CP.
0: Ai, senyors.
1: Et recomanem tenir al dia tots els papers que et demanin, i sobretot, una cosa a la que jo li tinc moltíssima por en aquest món, molta més por que haver votat amb entusiasme a la CUP, la clave PIN. La clave PIN.
0: Ai, Dios,
1: te la demanaran.
0: No.
1: El metge que ha destapat tot això. Et demanaran el PIN clave, la clave PIN.
3: Sí. Ai, sí, que és complicat tot això.
1: Això és horrorós. Oh. Jo, menys mal que tinc a la meva iaia morta, fa molts anys.
0: Sí, senyor.
1: Perquè, a part, vivia amb el Grat de Mar i jo no em veig amb cor d'haver anat cada 2x3 amb el Grat de Mar a poner-li la clave PIN o... m'entens?
3: La clave PIN. Això, qui va inventar això té molta mala llet,
1: O poques ganes de treballar.
3: També.
1: O
3: les dues coses.
0: Passa molt, Passa molt, no sé per què, en el nostre país.
1: Bueno, el món del funcionari. Que us estimem, funcionaris.
0: Ens escolten molts funcionaris, a més de moltes disciplines.
1: Home.
2: I el David Gallà, que és funcionari.
3: Jo no soc funcionari.
0: No, però és que és diferent. Aquí,
3: no, és el mateix.
0: No, és que no, No estem parlant del mateix.
3: No és el mateix.
0: Aquest senyor no té un horari...
3: Jo no tinc
2: però una cosa, fer funcionari no vol dir tenir un horari de 8 a 3.
0: No.
2: Ser funcionari vol dir ser empleat de l'Estat.
0: És evident. Però no. Saps el que volem dir?
3: Jo soc un treballador d'una empresa pública. Amb molt de gust.
1: Exacte. Però no funcionari.
3: No, conec funcionaris i funcionàries i no tinc les mateixes condicions.
2: La paraula funcionari té una mala connotació. Em refereixo que la paraula funcionari té una mala connotació.
1: Sí. A veure,
0: els autònoms ho tenim una miqueta més
2: difícil. Em refereixo perquè el David és fixa.
1: Sí, els autònoms ho tenim més
3: difícil. Fixa-ho sol.
1: Un és funcionari quan l'hora d'esmorzar supera les 3 hores.
3: Això, per exemple, ens no ho puc fer.
2: No, no som.
3: No som.
1: I a lo que anàvem que tu deies, Xavi.
4: Sí.
1: Seguim sense sortir de Madrid un moment.
4: Sí, perquè, això, la denúncia.
1: Ahir
4: sí.
1: Que parlàvem del Mad Ring, us en recordeu? Que vam recordar que ha sigut el millor circuit del món i tal. Pues avui hem conegut una denúncia d'una treballadora que, atenció, denúncia jornades de 17 hores.
3: Ostres.
1: Menys de 20 minuts per dinar i sous de 8 euros l'hora.
2: Mare de Déu.
3: Carai. Tot estupendo, eh?
1: Sí, aquestes eren, segons la treballadora, les condicions durant el Gran Premi de Fórmula 1 del Mad Ring. Ella no ho ha dit, però jo crec que li han obligat a treure-hi la cera de les orelles a Carlos Sainz, segur.
4: Ostres, que és
1: aquest nivell d'esclavitud...
4: Menys de 20 minuts per dinar, eh?
1: Sí. No, és que no és funcionària.
4: No, clar.
3: Segur que no, pobra, clar. Segur que no ella.
4: Sí. I jo tenia moltes ganes també de conèixer l'opinió del Marc Viernés sobre la decisió, bé, proposta, no?, diguéssim, de la Comissió Europea. Ha estat la presidenta de la Comissió Europea.
1: Sí.
4: Qui ho ha anunciat avui, no, Marc?
1: Sí, han anunciat una cosa que portem molt de temps esperant, però a mi se'm queda petita, ara ho diré. Per què? Anuncia que la Unió Europea prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i limitarà les comptes dels adolescents fins als 15 anys.

0: amb aquesta gent que està dient no begueu aigua normal, begueu aigua del mar.
1: Ai, sí.
0: Perquè va millor pel cos. I preneu el sol amb l'ull del cul.
1: Això?
0: Per exemple.
2: Això és Marcos Llorente, eh?
0: Sí, clar. Clar, és que a mi em preocupa moltíssim més tota aquesta gent, no? Ara a Xina, per exemple, han prohibit... O sigui, tu a la Xina ara mateix has de ser metge, has de ser titulat de metge per compartir informació que tingui que veure amb la salut.
1: Molt bé. Perfecte.
0: Aquí
1: em sembla estupendo.
0: Aquí no. És més, aquí si no ets metge i comparteixes informació de la salut, te contraten en Boca de Todos. O a Horizonte, donde quieras.
3: Avui està repartint.
1: Està repartint a tort i a dret.
2: Té una mica de raó, eh?
0: Home, gràcies. Gràcies. Home. No, però per això dic que, clar, a la Comissió Europea sempre se li queden les coses una miqueta mitges. Saps? És a dir, el dels 13 anys. Clar, els menors de 13 anys, que dius, bueno, ja comptàvem amb això, no? O sigui, què fa una persona amb 9 anys tenir xarxes socials? Entenem que no tindrà, clar. Uh-huh. Però, bueno, ja és un passet. Ja és un passet, i ara només falta pues, que la gent estúpida pues, també quedi fora de les xarxes socials. Perquè això de la llibertat ens està quedant molt gran.
1: Ha fet el pas a la Comissió Europea, per això ho diu avui, sí. Fins que això ho veurem. Potser han passat...
0: Torna a trobar
1: un diplodó cos a Teruel, és a dir, sí, o sigui, vés a saber, sí, perquè això fins que sí, es fa sí. Realitat poden passar... Ui, vés a saber.
0: No, se'ns haurà menjat la IA ja.
1: Segurament.
0: Quan tot això passi,
1: segurament, ja sí, està. Sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Parlant de la IA, per cert, avui també hem conegut, que ahir també parlàvem de la IA, que l'Agència de Protecció de Dades ha detectat per primer cop el primer atac executat per un agent sí. De la IA a Espanya.
3: Sí, sí.
0: Aquest agent, que va iniciar una búsqueda de vulnerabilitats en arxius genèrics, va realitzar un inici de sessió correcte, o sigui, sabia la contrasenya i el nom d'usuari, que a mi a vegades em costa, que també aquí he de dir, quan li van preguntar «és vostè un robot?», què va dir?
1: Clar.
0: Quina va ser la prova? Com va marcar les rodes de la bicicleta?
1: Ara.
3: Perquè, Marc, quan et diuen... Ara, si has estat un robot i et diuen... Marque los semáforos. El que és la part, diguéssim...
0: Ho passo fatal.
2: Està molt mal fet,
0: eh? Ho passo fatal.
3: El pal del semàfor és... Home. Semàfor, marqueu com que és semàfor.
2: Exacte.
3: O no?
1: Sí, sí. Jo sempre marco que sí.
2: Hi ha una casella que surt un mil·límetre de pal de semàfor que dius, marco-lo.
1: Van a buscar les errades. Van a fer mal.
0: És que és aquest mil·límetre que dius... Això és semàfor o no és semàfor?
2: Però jo crec que la intel·ligència artificial això ja ho pot detectar, eh? Si és semàfor o no, abans que nosaltres.
0: Sí, sí. No, jo crec que sí. Home, aquesta intel·ligència, o sigui, ja et dic, o sigui, ha iniciat sessió de manera correcta, que jo, a mi ja em costa a vegades amb el Gmail, que diu quina era la meva contrasenya, o sigui...
1: Quina era la contrasenya i després, clar, posen una que tingui una de majúscules, dos de minúscules, tres números que no coincideixin l'anterior, un signe de no sé què, que sembla que estiguis posant estiguis fent allà un arte conceptual, més que una contrasenya, i dic, això ho exposo a la pròxima Feria d'Arco i potser em paguen 5.000 euros per fer aquell dibuix amb aquella llàmina, per favor.
0: No ho dubtis, que segur, sí, sí. Doncs aquesta IA no ha transcendit el nom de l'empresa a la que li ha fet això, però ha accedit a les dades, ha accedit a les factures...
3: Mare meva.
0: Sí, i s'ha posat a buscar informació de manera autònoma.
3: Sí. Ja van pel seu camí.
0: Sí, ja van per la seva compte, sí. I també avui, això també és important, jo per això he dubtat, dic, aquesta pedra que ha caigut a casa meva no és normal. Avui hem conegut que els Estats Units d'Amèrica reconeixen per primer cop que tenen armes a l'espai.
3: Armes a l'espai.
0: Sí. I l'espacio exterior.
1: Guardades por ahí, o sigui...
0: No, les tenen flotant.
1: Ah, flotant? Ah,
3: molt bé.
0: Les tenen en òrbita i es veu que les tenen fa temps. I les tenen, doncs, per... Bueno, pues per atacar en qualsevol moment. Los drones se les han quedado pequeños... I són aquestes armes de control espacial, estan en òrbita i són capaces de defensar a la Fuerza Conjunta.
3: La Fuerza Conjunta.
0: La Fuerza Conjunta.
3: Què és això?
0: Pues la Fuerza Conjunta dels Estats Units. Una mica pues, tots els aparells que utilitzen per...
3: Sí,
0: per fer bestieses.
3: El desplegament armamentístic.
1: O sigui, estem
3: envoltats. Podem atacar des de l'espai, eh?
0: Sí. A mi, en un moment de la meva vida, això em preocupava, però jo ara mateix dic... Bé... Saps? Com dir, des de l'espai. I? No? O sigui, ara mateix com és igual. No sé.
3: Però per què? Perquè ara tens...

0: No em preocupa, eh?
1: No, perquè, home, perquè no, o sigui, és que lo estrany seria que no les tinguessin abans, o sigui, vull dir, a mi qualsevol cosa que vingui dels Estats Units, que sigui de control o per atacar o per no sé què,
2: ja.
1: Jo, pues mira, què vols que et digui?
3: Animar-me sí. Donant voltes pol·lulant per l'espai.
2: T'estan apuntant, David.
3: T'estan apuntant sí. I...
0: Potser no, et dispara no un AK-47 que estava a l'espai, pa!
1: Sí.
2: Una bala perdida, no?
1: Una bala perdida.
0: Sí. Sense gravetat estarà flotant, la bala.
3: Tot malament. Però tot bueno, malament, tot malament.
1: Però bueno, jo sempre penso que a nosaltres no ens passarà res. Bueno, això pensava sobretot abans. Ara, tal i com estan les coses, sí que a vegades penso, ui, cuidado que no ens fiquin a nosaltres en un conflicte amb els Estats Units. Mm. Perquè érem aliades, però cada cop menys.
2: De fet, no és que vagi vinculat, però també t'ha sobtat, Marc, no?, aquesta notícia dels artistes que han abandonat la gira de Ed Sheeran.
1: Sí, bueno, m'ha sobtat.
2: Què ha passat aquí? Bueno,
1: a veure, home.
2: A veure, t'ho podies esperar, no?
1: El Mac Lemore se li va acudir, era telonero, i se li va acudir dir Palestina Lliure. Bueno, ell va dir Free Palestine, no va dir Palestina Lliure.
0: En català, hagués
1: estat increïble,
0: eh?
1: Perquè si no, junts ja ho hagués anunciat, ja hagués dit... O sigui...
0: Mac Lemore és català.
1: Sí. Llavors, sí. Què ha passat? Que, clar, Ed Sheeran diu que ha sigut el seu promotor, no ha sigut ell, que no ens ho creiem, perquè nosaltres, de la gent pèl roja, no ens traguem res.
3: Ui, ui.
2: Ai, Maria.
3: Ai.
0: Ep, jo sóc pèl roja, Marc?
1: Però natural?
2: No.
0: No.
1: Ah, no.
2: Veus?
3: Home. Aleshores no compta.
1: No, clar, no. No és el mateix, no és el mateix.
0: Vale, vale.
1: No és el mateix.
0: Els pèls rojos naturals, fora. Menys sí. La Vanessa Hogan.
1: Sí, sempre s'ha d'adoptar d'un pèl roig, sí. Sí, la veritat. I més de l'Ed Sheeran. Llavors, què ha passat? Que tots s'han anat donant de baixa. Taloners, inclús part de la banda. Perquè ell ha utilitzat les paraules que ell no es fica en un conflicte com aquest on les dues parts han patit, no? Com equiparant una mica que a les dues parts han patit el mateix. Llavors, jo què crec que passarà a continuació? Doncs pues mira, jo crec que anunciaran com a nou taloner el Netanyahu i que com a part de merchandising es repartirà en nens.
2: Oi, bèstia, ets molt bèstia. Ets molt bèstia.
1: Sí, pues he tallat el primer acudit que tenia, Ho he deixat en nens, perquè
3: frenat,
1: anava a dir una bestiesa...
3: Has posat el fre...
2: Has recogido cable.
1: Sí, he recogido cable perquè anava a parlar de parts.
2: Ja,
1: vale?
2: Ja.
1: Sí.
2: Mare meva, Maria, més.
1: I no
2: està carant el programa.
1: Això ho he de confirmar. Ara no ho puc, perquè o sigui, no ho puc. Però crec que ha hagut de cancel·lar la gira als Estats Units. El Sheeran, ara, a última hora, ho ha hagut de cancel·lar, crec, perquè s'ha quedat sense taloners i mitja banda.
3: Anem a buscar-ho, això.
1: Ho podem confirmar.
2: A Macklemore li està perjudicant molt les darreres hores,
1: sí.
2: Tot plegat.
1: No. Lo que pueden llegar a hacer dos frases.
2: No.
1: O sigui, dues paraules que ha dit el Macklemore s'han carregat tota una gira d'un noi pel roig.
2: Jo et diria que crec que es pot salvar la gira d'Ed Sheeran, però crec que els concerts del Macklemore en solitari no pinten bé. I la seva carrera a dia d'avui no pinta gens bé.
1: No, però bueno, ell ja té aquell èxit de fa anys amb el que ja viu. Home... És que, si tu treus un èxit com aquell que va treure Macklemore, jo és que no vull tornar a treballar, ni a cantar, ni res.
2: En fi, per cert, tu volies cantar. Tu ets artista, perquè tu també ets actor.
0: I tu li vas dir que no?
1: Encara no és conscient.
2: No.
1: Jo he de trobar la prova gràfica en la que jo pugui demostrar que el Xavi Martínez era allà el dia que jo dic.
2: De debò, és que no. A més, ho vam parlar ahir a la nit per WhatsApp.
1: Sí.
2: Però allò era real, era conya. No.
1: Tu
2: estaves allí.
1: No, era real.
2: Sí.
1: Per cert, una cosa.
2: Què?
1: Es ven el Diagonal Mar.
2: Què dius?
1: Així saltant d'una cosa a l'altra.
2: Home, ara que et va tan bé, Marc Viernes, què?
1: Sí,
2: t'ho estàs pensant?
1: M'ho estic pensant.
2: Clar.
1: Sí,
3: és perquè... així petit, una cosa modesta,
1: sí,
3: senzilla...
1: Sí, perquè jo al Diagonal Mar, aquella terrassa que té al Diagonal Mar, jo he viscut les meves primeres coses d'adolescents, perquè jo vivia al costat. Sí, això de... Los primeros todos, saps?
2: Sí,
1: això,
2: sí,
1: aquesta terrassa que tenia al Diagonal Mar i tal, que era ben maca. Pues sí, es ven.
2: Ostres.
1: Es ven molt car,
2: Sí?
1: També ho dic, sí.
2: Quan... Em demanen.
1: No ho sé, però això...
3: A veure, bueno, vaig a buscar també.
1: Milions i milions. Crec que n'hi ha transcendit el preu.
4: Ja.
1: N'hi ha transcendit.
3: No em surt.
1: Però
3: no,
1: bueno,
3: no,
1: és
3: no,
1: important, jo ho dic, perquè sé que ens escolta gent de tot tipus, amb tot poder adquisitiu. Molts milionaris adquisitiu.
2: Ens escolten, sí. Molts.
3: Sí, 500 sí. milions, em sembla que estic trobant en un article que
0: 500
3: volen...
0: Milions.
1: 500 milions? 500 per tant... milions costa el Diagonal Mar.
0: Que és més car, el Diagonal Mar o Mbappé?
1: Però, 500, però amb 500 milions no vols dir que pots comprar tot el Poble Nou?
2: No sé, que això s'ha posat... El Poble Nou s'ha posat ja, Marc.
1: Sí, sí,
2: no, no,
1: sí.
2: Això és Hollywood, eh?
3: Es veu que el van comprar per 493 i volen, ara però volen 7 sí, més per fer...
0: És,
3: clar,
0: és caríssim
3: fer...
0: el Diagonal Mar al costat d'Mbappé. Mbappé costa de 160 a 180 milions
2: no,
0: d'euros.
2: Però no és més car...
0: Valor de mercat, valor de mercat.
2: No és més car que Julián Álvarez segons l'Atlètic de Madrid.
1: Ostres.
0: Eh? Home, si tens 500 milions, pots comprar a Diagonal Mar o els pots repartir a Julián o l'Mbappé.
3: Jo és que de futbol...
0: Que estigui a casa teva, eh?
3: Jo de futbol no hi entenc. Per pues no, sí.
0: Però,
3: les
0: però no t'agradaria comprar-te un futbolista per tenir-lo a casa?
1: Ai,
0: no,
1: sí, jo... nena, sí, això m'agrada.
0: Ja ho sabia jo que sí.
2: A quin futbolista us compraríeu, si poguéssiu?
1: Home, jo el Pedri.
2: Tu el Pedri, eh?
0: Jo el Lewandowski.
1: Jo el Lewandowski, jo, no jo el Pedri, jo el Pedri.
3: No respondré aquesta pregunta perquè he de mirar opcions encara.
2: David
3: vaig
2: Gallac.
3: A mirar opcions.
1: Molt bé,
0: sí, Lewandowski o Héctor Bellerín, que em sortiria més barat i també m'agrada.
1: Ai!
2: Pedri té molt d'èxit.
0: No sí, t'agrada, Marc?
1: Eh? L'Héctor m'encanta, sí, em cau molt bé, em cau molt bé, em cau molt bé. Em cau molt bé, sí, sí. Poc perfil de futbolista té, per això em cau
2: molt poc.
1: Sí.
2: I a vegades una mica de postureig, potser també.
0: No, no, no estic d'acord.
2: No?
0: No? No, ja n'hem parlat moltes vegades,
2: entre
0: això.
2: Entre Borja Iglesias i Héctor Bellerín, no. El Borja a vegades sembla que...
0: És igual, hi ha tants, més, hi ha tants
2: no?
0: perfils.
2: De
0: hi ha sí. tants perfils de machos alfa al futbol que n'hi hagi dos.
2: No, no,
0: dos,
2: que sí, que sí.
0: Dos,
2: que
0: siguin així, encara que sigui per postureig, em sembla bé.
2: Està molt bé, està molt bé.
3: El futbol i fora del futbol. D'això sí. en trobes sí, a tot arreu. Sí,
2: sí. No, però en concret el futbol ja...
3: Sí, sí.
2: Aquí hi ha caverna, hi ha caverna.
0: I n'hem sí. parlat abans també d'un robatori de couna, que el Marc també, sí. també molt
1: ah.
0: bon.
1: Ah, sí. No, vull explicar que avui ha sigut el sisè robatori de coure en 10 dies.
2: És que és molt fort.
1: 10 dies a l'estació de França. Sí. A veure, es repeteixen els retards a l'R2 Sud, que també a la Nord, ja t'ho dic jo. A veure, prou, si us plau, vull enviar un missatge, si us plau. Pareu de robar coure, perquè això ens afecta a tota Catalunya, vale? Jo ara us deixo una llista de coses que podeu robar sense que sortim malparats tota Catalunya.
3: Quines són, quines són?
1: Mira, per exemple, que jo m'ho vaig emportar l'altre dia. Ai, la típica planteta d'un bar que et deixen sobre la taula... Però és important tenir en compte que el bar tingui moltes plantes.
3: Clar.
1: O sigui, si el bar només en té dues...
3: Se n'adonaran.
1: Clar. No, i no per això, però que no t'emportis una. Però si en tenen moltes, t'ho emportes, no passa res. Ah, sobretot, mirar que no sigui de plàstic. Que depèn de l'hora que te l'emportis, tu et penses que la planta té un color molt bo, molt maco, que té molta vida, i després representa que és molt de plàstic. Una altra cosa que podeu robar i no sortirem malparats. La cullereta petita d'un cafè que t'ha costat més de 2 euros. Que jo, això sempre ho faig.
0: Ja l'has pagat.
1: Clar.
3: Val preu, la cullereta. Val
1: sí,
3: preu.
1: Jo depèn del cafè. Jo, quan el cafè supera l'1,30, 1,40, 1,50, més o menys, de tota la vida, bueno, d'aquests últims anys, jo m'emporto la cullereta.
2: Sí. És que la veritat.
1: No, sí, la veritat. I després, una altra cosa que podeu robar, com hem fet tots, tota la vida, per exemple, aneu mal de diners, que per això entenc que ho esteu fent, lo del coure, a veure, doncs el paper de vàter del lavabo de casa d'un amic.
3: De casa d'un amic?
1: Sí, perquè si en té 8 o 9 rotllos, i a tu, justament...
3: Aquell dia vas curt de paper...
1: Sí, no, perquè,
3: ja
1: clar, el paper de bany és una cosa típica que tu... t'adones que falta quan ja has cagat.
3: Sí,
1: o sigui, m'entens? O sigui, és una cosa que no dius, ai, m'està faltant no sé què. No, ja et dones compte massa tard. Llavors, sí, és el típic, estàs a casa d'un amic, jo ho he fet algun cop, dic, ai, no me'n recordava que no tenia paper. I t'emportes el rotllo de paper. I que també potser té un ambientador. Pues te l'emportes també.
0: Jo agafava paper de vàter de quan anava de festa al principi de la nit, als policlins, en aquests lavabos portables. En alguns, al principi de la nit, estic parlant, hora de sopar, encara hi ha paper de vàter. Llavors, doncs, jo què feia? N'agafava bastant, me'l guardava al bolso, i després, aquella hora on ja no trobes ni clínex ni paper, allà jo en tenia.
1: Jo recomano des d'aquí tothom que faci alguna necessitat a un policlin d'aquests vagi directament per la porta d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona I perquè esteu encara en procés d'incubació. Llavors es pot tallar ràpid l'enfermetat que esteu a punt d'agafar.
0: Home, si seieu a la tassa, segurament...
1: Ah, sí, no, jo no sé. Jo, no,
0: jo tampoc.
1: No. Jo sí tinc caca a casa, nena. O sigui, vamos.
0: Jo igual, ma.
1: Jo tinc un amic que fa totes les seves necessitats a la discoteca, a un...
2: Jo no puc amb aquesta gent que té.
1: Jo no puc amb aquesta gent. O sigui... O a un festival,
2: no,
1: què
2: no,
1: dius?
2: No, no puc, no, no puc. No, no. Però hi ha autèntics professionals,
1: sí,
2: d'això,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
3: Això com a casa enlloc, eh?
0: Jo tinc, jo tinc una amiga que ha cagat a la casa d'Anna Frank.
2: Oh! Ai, senyor.
0: Us ho prometo.
2: No, no. Està quedant molt escatològic, eh?
3: Sí, sí, això.
0: Bueno.
2: Som un programa que...
0: Els catalans ja ho tenim, això.
2: Aquest és un programa que olora com quan entres al Sephora, eh?
1: Sí,
2: que no...
0: sí, però bueno, a vegades també està bé parlar, o sigui,
2: de
0: caca.
2: És molt de catalans, això.
0: Sí, sí.
2: El caganer,
0: catalans,
2: no?
1: El català es guarda la caca fins a casa.
2: Clar, doncs sí.
3: I a casa tranquil.
1: Lo de fer-ho fora és Mar de Castilla i León.
0: Sí, sí.
2: Però jo dic una cosa, necessito començar el dia ja buit. En aquest sentit.
1: Sí, jo també.
2: No entra dins el meu pla...
0: Ja, marxar de casa...
2: No, anar buidant a diferents
3: llocs. No, pels jocs.
2: No, jo, el meu ja m'ho deixo fet des de
1: casa. Jo, per al meu cos, és com molt intel·ligent. O sigui, a més, jo sóc capaç de que s'entreguin les ganes.
2: Ah, sí?
1: Depèn on estigui, sí, les ganes com s'evaporen. Quan era petit que marxava de colònies, estava 3 dies sense fer caca.
2: Ai...
1: Perquè el meu cos deia, no estic preparat per fer-ho aquí.
2: Clar.
3: No és a casa, per tant no ho farem aquí, no toca.
1: I tanta gent per aquí corrents i tant...
3: No. És incòmode i no et concentres.
1: No, em concentro. No.
2: Doncs, Marc Viernes, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, macos.
2: Segon dia.
1: Sí, segon dia.
2: A la tarda a Ràdio 4. Marc Viernes, ja clar, si l'actualitat ja és absurda, no? Imagineu quan la mira ell amb el seu filtre.
3: Amb el seu filtre.
1: Clar.
2: Que és meravellós. Estaràs d'acord o no amb el Marc Viernes, però primer... Arrenca un somriure.
3: Sempre, sí.
2: Li dona la volta a tot i et fa pensar, que és molt important, intentar pensar en temps on la IA em sembla que...
1: Aquí la IA no arriba.
2: No, aquí... Estàs molt lluny, de la IA, en el millor sentit, vull dir.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Doncs, Marc Viernes, que tinguis molt bona setmana i parlem dimarts en directe, a Ràdio 4.
1: Dimarts en directe, adéu, guapos.
2: Una abraçada molt gran, un petó, Marc Viernes. Doncs, sí, sí. És que, clar, ell mira l'actualitat de costat per entendre-la de cara.
3: De cara.
2: No?
3: Perquè quan ve de cara, la passa pel filtre i aleshores ve la reflexió.
0: I tant de cara com un cop pa a la cara, eh? A vegades ho diu tan directe. Sí. Ens encanta.
2: Sempre polèmic, Marc Viernes. I, per cert, algú estava preguntant avui per X i per Instagram també han arribat comentaris de on podem escoltar, sentir el Marc Viernes d'ahir. Bé, d'ahir i d'avui, si has arribat tard.
0: D'aquí uns minutets.
2: RN Audio.
3: RN Audio. A RN Audio sempre disponibles tots els nostres continguts. Tot el mateix dia.
0: També a X, a la tarda de Ràdio 4, 4 amb números allà. D'aquí uns minutets també teniu tots els enllaços que podeu trobar amb tots aquests àudios que podeu recuperar d'aquest programa.
2: Voleu connectar amb el Josep Capel?
0: Sempre.
3: I tant.
2: Jo crec que és un dels periodistes esportius més destacats del panorama radiofònic d'aquest país. Però alhora també és una de les persones més divertides que conec.
0: I alhora amb un cabell que...
2: És impressionant. Pelazo Capelli, eh? Clar, Capelli!
4: Què tal?
2: Com estàs, Josep?
4: Tarda.
2: Molt bona tarda.
4: Molt bé. Xavi M. Ara ja no és Xavi Fornia, diré Xavi M.
2: Xavi M.
4: Sona bé, no? Xavi M.
2: Xavi M. Sí, perquè la M poden ser moltes coses.
4: Sona, sí.
2: Mete a la M.
4: També si et dic Xavi M porta molta confusió. Igual la gent et va demanar material per la ràdio i no és qüestió d'això.
2: Ja espero que no.
0: Com el meme aquell, festa, noi, sabeu?
2: Festa, noi. Que, Josep Capel, estàs al Camp Nou ja?
4: Sí, ja hem arribat aquí juntament amb el company tècnic Raúl Hernández.
2: Home,
4: Raúl H.
2: Raúl H. Aquí tenim a David Gallac, gesto, que és David GG.
3: O David G.
2: O David G.
4: G, queda millor.
3: David G, sí. Com Carol G, David G, sóc el cosí perdut.
4: Correcto, o com el punto.
3: G. Ah, també, el punto G, correcte.
2: El punto G. I Maria G, Coll.
0: No, G no, Maria Coll.
2: Ah, no, Maria Coll, que tu has...
0: Exacte. He destruït el meu segon cognom.
2: Sí, què diu el teu pare? Està content?
0: No ho sap. No, de veritat que no
2: saps. Que Josep Cabell s'ha canviat el cognom, ara té primer el Coll.
4: No entrem en aquests temes, pel que pugui ser.
0: No passa res.
2: En fi, anem a parlar del Barça, perquè jo crec que...
3: De què anava, això? Havíem de fer alguna cosa que era el Barça, no?
2: Ai, senyor.
4: Sí, no sé de què parlàvem.
2: Quina tarda portem avui, eh?
0: Estàs molt ben connectat abans.
4: Jo totes.
0: Abans hem connectat amb el Toni Cano, amb el Quantum, i no se sentia res.
4: Toni Cano, Toni sí.
2: Toni sí.
4: Toni sí.
2: Toni no.
4: Toni sí.
2: Llavors, Capel, avui juga el Barça, Racing, a 2:15 al Camp Nou. Sí. Com arriba al Barça?
4: Bona hora, no? Dos sí. quarts de deu.
2: És molt bona hora, sí.
3: És d'hora, és d'hora, és aviat.
4: Que has de fer, sí, ens agafa bé. Sortirem d'aquí quarts de dues de la matinada.
3: Estupendo.
4: Bé.
3: Fantàstic. Sí,
2: sí. T'escoltarem a Ràdio Nacional, a Tablero Deportivo. Com arriba aquest Barça? Perquè és una autèntica... És un tro, aquest equip.
4: Sí, sí, sí, realment arriba molt bé. De fet, és un Barça de rècord. És a dir, que si guanya avui, fins i tot aquest proper cap de setmana, serà el millonici de la història del Barça.
2: Ah, sí?
4: Sí, clar, i parlem de què? De 1899, doncs 100 i pico anys, no? 126, sí, sí, si no erro, 127. Sí, sí, sí. O sigui, que imagina't com arriba l'equip. De totes maneres, allò que deia sempre Guardiola, no? És quan més partits guanyes, més a prop està la derrota. És a dir, és la manera aquella de pensar, eh? Aquella manera de... l'optimista i el pessimista, eh? L'optimista, com era l'acudit? L'optimista, que és aquell que diu que d'aquí, com sigamos así... D'aquí tres dies estamos comiendo todos caca, dice el otro, el pessimista. Si hay pa todos, pues más o menos sería esto, ¿no? És a dir que... Diguéssim, hi ha aquesta manera de veure que més propera està la derrota i tard o d'hora el Barça, evidentment, no ho pot guanyar tot, però, home, evidentment, arriba molt bé. Juga contra un Racing, que és veritat que ha començat bé la temporada, un equip que acaba de pujar, però que juga molt bé a futbol i que porta 7 punts de 15 possibles, per tant, ha començat prou bé. Però, en fi, és un partit davant del Camp Nou, davant de l'afició, davant del Racing, el Barça hauria de guanyar, en principi, els 3 punts, més complicat ho tindrà el cap de setmana a camp del Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Sense baixes significatives, ja les coneixem, la baixa de Frenkie de Jong, la de Rooney Bardaggi, la resta estan tots en la convocatòria, i ja va explicar l'altre dia Hansi Flick ahir en roda de premsa que en principi hi haurà rotacions, per allò de que jugaran entre el del passat cap de setmana avui i el proper cap de setmana, és a dir, són 3 partits en només 7 dies, així que segurament hi haurà rotacions, anem a veure si juga de Jemi d'inici, o si fins i tot torna a jugar a Olmo per Fermín, és a dir, pot fer algunes petites modificacions, però en principi ha de ser un partit que hauria de guanyar el Barça. No només amenaça el Racing, amenaça la pluja. Estava mirant ara mateix el mòbil i deien que es preveu pluja a l'hora del partit, especialment a la segona part. Ja sabem que no solen encertar-la totes, vull dir, la gent del temps és allò una miqueta de... no estic carregant contra ells, eh? Deuen tenir una feina prou complicada,
2: és complicat,
4: tot i que no acabin a quarts de dues de la matinada, però de totes maneres és feina prou complicada, sobretot per, ja sabeu, el vent, si bufa de dretes, d'esquerres, que pot anar cap a un costat, cap a l'altre, totes aquestes explicacions que donen que per justificar els seus possibles errors, i a part de tot això, anem a veure, perquè pot caure sobretot a la segona part. Així que tot aquell que vulgui venir al Camp Nou, sobretot paraigua, chubasquero, etc, perquè durant el partit pot caure, com va caure ja, per cert, el dia del Feyenoord, que ens va caure una bona també al Camp Nou, i com encara no tenim coberta, que hem d'esperar un anyet, d'aquí un anyet ja tindrem coberta, doncs qui vingui al Camp Nou segurament veurà bon futbol, però es mullarà.
0: Però perquè... si no et mulles, per què estàs a la cabina?
4: No, tots estem a descobrir. La gent de la llotja es mulla, la gent que estem en cabina també. L'únic és que sí que és veritat, i això hem d'agrair a la gent de comunicació del club, després de... un partit l'any passat que va ser dantesc, ja van decidir que les ràdios, els dies que es preveia pluja, ens posaven en la quarta filera, que és l'única part que està una mica protegida, i per tant, si plou i no fa molt de vent, no ens hem de mullar, allò de protegir els equips.
2: Home.
4: I per tant, nosaltres en principi no. És a dir, estem més protegits nosaltres que la gent de la llotja. Però tot i així és poc agradable, la veritat. I si és veritat que sobretot les pluges arriben a la segona part, bé faran de resoldre el partit a la primera i tots tranquils. Ja. I si l'àrbitre xula al final, al minut 60, i podem tornar a casa a la una, doncs pues millor.
3: Fantàstic. Bé, tot, què més vols?
2: No
3: què passarà. Més vols? Què més
2: dius? Capel, no veig jo a Hansi Flick, ho dic per la roda de premsa, de fa unes hores, massa content amb tot el que està passant al voltant de la Vinya Mal i la pilota d'or.
4: Ni ell ni crec que cap de nosaltres. O sigui,
2: no.
4: Jo ja paro amb companys i dic, o sigui, ja parem una mica ja de preguntar a pilota d'or en cada roda de premsa. És que ahir feien l'acte de renovació de Hamza, de l'Egipci, que el pobre amb 18 anyets no és com la Min, té fins i tot dificultats. Lo lògic, tímid, amb 18 anys, quan veu càmeres, i preguntes de la pilota d'or. Què t'ha de dir Hamza de la pilota d'or, no? És a dir, ja preguntem, i tots tenim ganes que arribi el 26 d'octubre, que se li doni igual a Min o a Rodri o a qui sigui, més igual, i acabem ja tot i que també et dic que igual a partir del 27 d'octubre comencem a preguntar per la pilota d'or del 2027, perquè som a vegades els periodistes així de passats. Però sí que li cansa una mica Hansi Flick, ens cansa una mica a tots, és un guardó molt especial i molt important, perquè tot i ser individual, evidentment, porta un màrqueting darrere, i sobretot pel club que té el jugador que el guanya, és molt important, però sí que és veritat que comença a cansar una mica. Això ja arribarà a les votacions, ja diran el que és i ja està. I sobretot és ara, perquè jo recordo els primers, el germà, ja saps que com és encara de la prehistòria, ell encara recordarà encara més els dels 80 i 90, quan el guanyava Stoichkov, que de sobte veies una portada que li havien donat i tot allò, però bé, passava bastant desapercebut, però des de fa, què diria jo, 15 o 20 anys, és un guardó molt important.
2: I per aquests nanos, per aquesta generació, Josep, és una cosa impressionantment important.
4: I sobte, en un esport col·lectiu com és el futbol, que se li doni tanta importància a premis individuals com aquest, no? Però sí que és veritat que el té, i clar, ja quan arriba l'últim mes i mig, es fa una mica cansat per Flick, jo crec, i per la resta. I lo de Flick és veritat que ja va dir que potser les formes de Lamin, allò de posicionar-se i dir directament amb aquesta mena de caràcter que té, no? De dir que ell se'l mereix, etcètera, etcètera, per sobre de Kylian Mbappé i de la resta, no li acaba de fer el pes, però ho va positivitzar. Ell és dels optimistes, dels que es veu menjant caca i no pas... però, bueno, en fi, sí. Vull dir, ell és dels optimistes, sí. Positivitzava i deia que això mostra dues coses. Un, la sinceritat de Lamin, i dos, aquest caràcter que té de tan i tan ambiciós que després es mostra sobre el terreny de joc, no? És a dir, que, bueno, dintre de tot ho porta bastant bé.
0: I tu qui creus que li donaran, Capel?
4: Uf, no tinc ni idea.
2: Que difícil,
4: ni idea.
0: És que hi ha tantes opinions.
4: Saps què passa? Que es parla molt de Lamin i de Kylian Mbappé, i jo crec que Dembélé continua tenint moltes opcions, jugador del Paris Saint-Germain i també amb la selecció francesa, que ja el va guanyar l'any passat, i sobretot hi ha un tapat, per mi, que és Harry Kane, que jo no
2: té màrqueting. No,
4: sí, però jo tinc una cosa, jo no entenc una cosa. Es parla del que podria mereixer Kylian Mbappé. Bàsicament no va guanyar títols, ni amb el Real Madrid ni amb la seva selecció, i va fer molts gols. Però és que Harry Kane va fer igual o més gols que Kylian Mbappé, i ell, com a mínim, va arribar a semifinals de Champions amb el Bayern, va guanyar la Bundesliga i també va arribar a semifinals amb Anglaterra al passat Mundial. És a dir, per mi, o sigui, hauríem d'estar discutint si Lamin o Harry Kane més que amb Kylian Mbappé, no? O Dembélé, que també va arribar a semifinals i ho va guanyar absolutament tot amb el Paris Saint-Germain, sent el jugador clau. Per tant, jo no entenc aquest màrqueting amb Kylian Mbappé, que és veritat que va fer molts gols, però jo crec que hi ha jugadors que ho van mereixer bastant més, van fer més mèrits que no passa Kylian Mbappé. Així que jo diria, per mi, jo crec que un dels grans favorits és Lamin, perquè ha guanyat el Mundial, tot i que va arribar una mica minvat i no va fer el millor Mundial, però va ser jugador clau igualment, va guanyar amb el Barça, és a dir, jo, i l'any passat va quedar segon, té molt de màrqueting, jo veig màxim favorit a Lamin Yamal, tot i que, evidentment, entre Kane, Mbappé i Dembélé, segurament aquí estaria una miqueta el proper
2: jugador. És important aquests mesos, setmanes, diria, no? El Mundial, importantíssim, evidentment, però està a la mina ara mateix, a un nivell que jo crec que això potser també pot decantar el vot d'alguns periodistes. Bé, veurem.
4: Recorda que alguna pilota d'or se li va otorgar un jugador, que no vull dir el nom, però que de cognom és Ronaldo, sí. I és portuguès, que se li van concedir per dos mesos que va fer extraordinaris entre el setembre i el novembre amb la seva selecció, marcant gols per classificar la seva selecció, que no eren ni tan sols gols especialment importants, i per dos bons mesos va acabar guanyant una pilota d'or. Fins i tot es van allargar, crec que era una setmana o dues setmanes, les votacions, perquè l'acabés guanyant. És a dir, que coses rares n'hem vist.
0: Avui he buscat que només hi ha hagut dues vegades a la història de la pilota d'or que se li doni a un jugador que no ha guanyat cap títol aquell any per tema Mbappé, no? Va ser un al 64, Denis Lo, i el 2013, Cristiano Ronaldo. Justament avui ho mirava, això.
4: Per això et dic que no podem dir que no a que el pugui guanyar Kylian Mbappé, però és que a mi, sincerament, em sobtaria, perquè fins i tot en allò en el que treuen pit i pel que el demanen, que és per Kylian Mbappé, que és el nivell golejador, Harry Kane n'ha fet igual o més gols. I també ha arribat a unes semifinals d'un Mundial amb la seva selecció, i que no és França, sinó Anglaterra, i a més amb el Bayern ha aconseguit més coses. Per això et dic que em sobta moltíssim, però ens haurem d'enrefiar, i com voten periodistes i voten seleccionadors i voten de tot aquí, el vot de cadascú, a saber, aquí hi ha molts interessos, jo no poso la mà al foc, tot i que entre nosaltres m'interessa ben poc qui guanyi la pilota d'or.
2: Doncs...
0: Mira, molt ben dit.
4: No, és que, sincerament...
3: Molt ben dit.
4: Va haver una època en la que vull recordar que Messi guanyava pràcticament cada dia la pilota d'or i molts d'aquells anys el Madrid guanyava Champions. Pregunta-li als culers si haguessin preferit que guanyés Messi la pilota d'or o que l'equip guanyés Champions. Crec que tothom ho tindria bastant clar. Doncs en aquesta línia vinc.
2: Doncs sí, però en parlarem. I molt. I aquell dia jo crec que serà una de les gales realment més emocionants, perquè com ara han aconseguit ja que no es filtri el nom, això passava molts anys, ha passat durant molts anys, Capel, ho saps bé, pel tema de les fotos, no? Perquè es feien les fotos una setmana abans per la portada de la revista France Football. Ara no, ara volen, de fet, que es guardi el secret. I bé, l'any passat, de fet, jo recordo que es va filtrar que podia guanyar Lamine fins a l'últim moment,
4: no? Bueno, de fet,
2: no?
4: Va anar tota la família. És estrany que es filtri. Es va filtrar fa 2 anys i es va filtrar 24 hores abans. Vinícius estava preparat per anar-hi cap allà amb tota la família i el mateix matí es va assabentar que no li donava ni sinó a Rodri. I van decidir, tant ells com el Real Madrid, que ningú viatjava a la gala. Però és raro que es filtri. I mira, anècdota molt ràpida. Ara fa molts anys, te'n recordes aquella de Xavi, Iniesta i Messi?
2: Sí, home, i tant.
4: I estem parlant de fa 15 anys, eh? Jo vaig parlar el dia abans amb gent del club i em van dir que Messi s'estava pensant si anar o no anar, que al final aniria, però que tenia colla i que ell no el guanyaria perquè aquell Mundial l'havien guanyat a Espanya i segurament serien o Xavi o Iniesta. És a dir, 24 hores abans des del club ens deien que Messi pensava que no el guanyava i el va acabar guanyant Messi. És a dir, que, i això ho he viscut en primera persona. Wow. De fet, jo anava informant, dient, bueno, pot guanyar Xavi Iniesta, però Messi no.
0: És superhermètic, no?
4: Després va guanyar Messi. O sigui que, bueno, en fi, és complicat.
2: No, però que aquest any serà molt emocionant.
0: I que és
2: realment
0: molt hermètic,
2: jo
0: també.
2: No recordo un any tan diversificat.
4: Sí. El passat també va estar repartidet, eh? Pensa que va guanyar Dembélé i ha nascut, perquè el Paris Saint-Germain ho va guanyar tot,
2: sí.
4: Però Lamine fins a última hora va tenir
2: moltes
4: opcions, eh? Pensa que va guanyar la Lliga, va arribar a semifinals de Champions fent una exhibició contra l'Inter, estava tot bastant emocionant, i al final va guanyar Dembélé per sobre de Lamine, però bastant igualat, és a dir que, bueno, portem uns anys, des de que no estan sempre Messi i Cristiano, que llavors ja sabíem que era o l'un o l'altre, ara està bastant més igualat i amb moltes més opcions, està més obert que el pugui guanyar qualsevol jugador d'aquests que sigui, entre cometes, top, no? I fixa't que estem dient que no interessa i portem 5 minuts parlant d'això.
2: Totalment.
4: Saps, perquè vegis que fins i tot el que no interessa acaba interessant a tothom. És un tema que interessa a tothom.
2: Doncs, ja et deixem treballar tranquil·lament. Gràcies, Josep Capel. Et deixem allà al Camp Nou amb el Germà Garcia.
4: Cap problema. Amb vosaltres també treballo, eh? Això és treball, eh?
2: Home, no, i tant.
4: És plaer, però treball, eh?
2: Ah, esto lo cobras, no? Lo cobras aparte, esto.
4: Hòstia, em sento una mica Nacho Vidal ara mateix, eh?
0: Hòstia, no sé per què.
2: És treball, però és plaer. Clar.
4: Correcte, això mateix.
2: Doncs una abraçada també pel Raül, pel germà, per tot l'equip de Ràdio Nacional d'Espanya, en aquest cas dels esports de Ràdio 4 també, com el Josep Capel, que acabem d'escoltar i que ens acaba de fer una bona prèvia d'aquest Barça Racing, més que una prèvia. A mi m'ha encantat la primera part. M'ha agradat molt.
0: És que sempre. Sí. És increïble.
2: Capel i...
4: Saps? Abraçada forta.
0: Una abraçada.
2: Per tots. Doncs mira, 10 minutets de programa de la tarda de Ràdio 4.
3: Deixem abans Josep Capel, hem fet aquesta previsió estupenda. Jo faré, perquè atenció, tenim en marxa 2 partits interessantíssims de l'Europa League ara mateix.
0: Seguim amb el futbol.
3: Un és l'Omonia de no sé, amb el Celta de Vigo. Celta de Vigo, la porteria Rodo, Marcos Alonso, Estorfel, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Hugo Burcio, Miguel Romana, Bruno Núñez, Dorluets, Ferran Juclà i Pau Ludran. Anem a Omonia, es diu, Omonia. Atenció, la porteria va Fabiano, Duverne a la defensa, Duverne, Dusábado, depèn del dia, Culibati, que és allò que et prens a... Me pones un poquito de Culibati per acabar la noche, Saka i Balcovec, que són 2 tipus de mobles, Moritz, que és el tercer, una mesa camilla, Pablo Andreau... Pablo Andreau, que falta la I, la Alou. Evandro, Alejandro, no sé com és, Tankovic, que també és un no moble. Montnor...
2: Bon xiriquito, aquest.
3: És un bombó. Vols un Montnor per acabar? Vols amb... de xocolata? El vols amb xocolata amb llet?
0: Com va?
3: I atenció a l'atacant, que és Dioni, recordat per aquell furgó que va robar fa molts anys.
0: El Dioni.
3: De moment, us he de dir que van 0-0.
0: Ni un 5, eh?
3: I també està en joc a l'Ararat Armènia Esparta de Praga, 0-0, 7 minuts dels 2 partits. Els podreu seguir aquí, no, però on vulgueu. No se'n juguen, però sí, seguiu-los, si voleu, en algun lloc.
2: Omonia de Nicòsia, no?
3: Omonia de Nicòsia.
2: Omonia
3: de Nicòsia, correcte, sí, sí.
2: Xipre.
3: Xipre.
2: Va, sí.
3: Xipre, no?
0: Vols que repassem... Vols que acabem amb música?
2: És que ho hem dit abans... Estan pendents dels Latin Grammy. Maria.
0: Avui a les 3 de la tarda s'han anunciat les nominacions i la reina, atenció, 7 nominacions, és ella, és la diva de Sant Esteve Sesrovires.

0: Mira, feia temps que no l'escoltava. L'hem sentit tant, no? Era gairebé cada dia 20 vegades posar-se aquesta cançó a la ràdio, a casa...
1: Millor cançó de l'any.
0: I ara els mesos torna a agradar.
1: Doncs està nominada a millor cançó de l'any, La Perla, també millor gravació per La Perla, millor àlbum per Lux, millor àlbum de música alternativa també per Lux, el millor vídeo musical per Sauvignon Blanc, la millor cançó per La Perla i la millor cançó en llengua portuguesa, perquè recordem que la Rosalía en aquest disc canta moltes llengües, per Memòria. Per tant, ha triomfat 7 nominacions.
0: Ostres, impressionant.
1: Rosalía, els Latin Grammy. Molts altres nominats també, però va, jo què faig? Escombrar cap a casa, no? Doncs si hem parlat de la Rosalía, atenció, perquè ella, també reina, té 2 nominacions. Millor àlbum de música urbana i millor àlbum de reggaeton, La Bad Gyal. El Luci.

0: renta. Propietario, tú no pagas renta, ¿eh?
1: Propietario no paga renta.
0: Calderón de la Barca.
2: Sí. A la puerta.
1: Hem començat amb Camilo Sesto parlant de la música, deia el que li semblava la música, que ara, mare de Déu, senyor...
2: El Capel deia que...
1: estava escoltada, la va aquí.
2: Se sentia Nacho Vidal, no? Sí, doncs aquesta cançó, també una mica Nacho Vidal.
1: No paga renta. No hagués sabut què diu aquesta cançó.
2: Escolteu, escolteu ara.
1: Estic escoltant.
0: Bé, és, si no l'heu sentit, és una cançó de la Bat Gyal que es diu Da Me i que el vídeo és, per mi, és història d'aquest país ja. És un vídeo... I clar, un vídeo que va acompanyant d'una lletra...
1: Una lletra... Bueno, d'aquella manera, una lletra que està...
2: Doncs està nominat a millor àlbum de música urbana.
1: Molt maca.
0: Sí?
2: La Màscara, a on hi ha aquesta cançó, està nominat a millor àlbum de música urbana.
0: Que guai.
2: I també a millor interpretació de reggaeton.
0: Ostres, dues catalanes arrasant els Latin Grammy.
2: Totalment, totalment. I catalans, però també internacionals, per això són els Latin Grammy, no? Perquè, atenció, i és que el rei del reggaeton ha fet història.

0: Aquest és un geni.
1: Daddy Yankee, fita històrica. El primer artista de música urbana que rep un guardó que es reconeix als 30 anys de la seva trajectòria, la seva disciplina, la seva influència i la seva tasca en l'expansió mundial del reggaeton i humanitària. Atenció, perquè també té tasca humanitària. I també s'ha nominat a millor cançó per aquesta col·laboració amb Bizarrap. Si me...

0: del David G.
1: Sí, yes, David G, de David Gallac.
0: Doncs
1: sí.
0: Sabeu qui també està nominadíssima als Latin Grammy?
2: La cosina?
0: La Karol G. Sí.
1: Tu prima.
2: Ai, enhorabona. Felicitats.
0: Per Tropico Queta, que és el seu disc, i també per aquesta cançó, per aquest Si antes te hubiera conocido.
1: Ah, com era quan els Nadals
2: Karol G,
1: a casa?
2: Karol G, que només recordo quan a la plaça del barri,
1: sí.
2: a Gràcia, sempre estàvem els dos, ella deia, David, perquè em deia David.
1: Ah, yeah.
2: David, allà va sortir la col·laboració i li vaig sí. dir, posa't...
0: És colombiana,
2: eh? Treu-te-lo de la resta i deixa't-la G, Carolina, perquè... Karol G, aniràs, et faran un Latin Grammy com ara, i et nominaran, i sempre ell em deia, va, anem a jugar, què juguem? Què sé, Karol, a cantar, i cantava, i ella cantava també, ella canta millor, jo aquí a la ràdio. Tu, al final, la vida ens ha portat per aquests jocs.
0: Carolina Giraldo Navarro.
2: Correcte.
0: Medellín, bueno, 14 de febrer del 91.
1: Això és nou,
2: posar,
1: no? Això
2: s'ho va posar després.
1: Clar, de fet,
2: Giraldo
1: cas...
2: Navarro no és, no.
1: Era Giralda Llombard.
2: Sí,
0: Llombard.
2: Sí. No, la Karol és molt maca, un dia la portarem.
1: Sí, home,
0: ai,
2: un dia la portarem,
0: sí.
2: La Karol.
0: Ai, encantada. Karol... El Xavi Martínez fa molt bé l'accent, sí. De Colòmbia, Medellín.
1: No, pues, home, com has dit, pues, mira, que pena con eso.
0: És increïble, ho fa superbé.
2: Doncs imagineu-vos la Karol, que sempre ho ha de forçar.
1: Clar.
2: Perquè ella té un accent com el meu. O sigui, ella ve de Galícia, també, per tant, sigui que és una persona que... I als estius sempre anem a menjar unes vieiras i... Sí, unes tamborinyes que ens agraden molt als dos. I, Karol, des d'aquí una abraçada, un abrazo bien fuerte. Karol, i enhorabona i felicidades, Karol.
1: Nominadíssima.
2: Carolina.
1: Tot el que és avui, Karol, digues gràcies a David G, a David Gallac.
2: Tenim a Becky G també per allà.
0: Becky G, si són tres. Són la Becky, la Karol i el David.
2: Karol G i David G, que sóc jo.
1: Que és l'altra cosina, la Rebeca, no?
2: Sí, la Rebeca, la Rebeca. Un altre dia en parlarem de la Rebeca G.
1: Molt bé.
0: Sí, sin pijama, sin
1: i després tenim a José G.
2: A José G.
1: A José G.
2: José G. José G. És el cosí tercer.
1: Exacte,
2: és José G.
1: La Karol. Bé, ràpidament, per tancar tema Latin Grammy, algun titular més o...
0: Això seria tot.
1: Això seria tot.
0: També
1: no?
0: Està nominat a Pablito Alborán, que aquesta no la tenia preparada. Ho he vist abans. Pablo Alborán està nominat també als Latin Grammy.
2: Que vingui un dia aquí per celebrar-ho.
1: Va venir la temporada passada. Li direm que... Tens moltes ganes de conèixer-lo i ja està.
2: Una col·laboració puc demanar?
0: Sí, tens ganes de conèixer el Pablo Alborán?
2: Encantada. Ja el vaig conèixer, el vaig saludar. Tinc una foto amb ell.
1: Ah. És, per mi és una de les millors persones de la indústria.
2: Per això,
0: mira, Pablo Alborán, Niña Pastori i José Mercé estan entre els artistes nominats dels Latin Grammy. Parlàvem dels catalans, però els andalusos també han triomfat.
1: Molt bé. Doncs, uau, quins Latin Grammy aquest any tan espanyols. És brutal, sí, la representació totalment espanyola. Bé,
2: molt bé, molt bé.
1: Tanquem la tarda de Ràdio 4, un dimecres que ha estat meravellós. Gràcies, equip. Aquí pas, al control tècnic Pau Robert, Martín Noia, a la producció Sònia Rodríguez Justícia, David Gallac, demà a les 4 més.
2: Demà a les 4 més, aquí estarem, no us ho perdeu, sisplau.
1: No et mullis massa, no. Mullaràs ara, eh?
2: No.
1: Maria.
0: A veure el Barça, vinga, vinga.
1: Sí. Ara arriba l'Andreu Vinyes, una de les veus més potents que té, jo crec, la informació d'aquest país, no? La de l'Andreu Vinyes. És una de les més penetrants, també.
0: I una veu preciosa, l'Andreu.
1: És fantàstic, sí. I tot l'equip dels serveis informatius.
0: I si no, la del Toni Marín, que ve després.
1: Home, i després una altra...
0: Batalla de veus.
1: Una altra veu impressionant. A edició vespre. I nosaltres demà a les 4 més. Bona tarda.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.17 de setembre del 2026, Ernest Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A Olivella, al Garraf, un home mort després que el seu vehicle hagués estat arrossegat per una riera.
2: Els bombers han localitzat aquesta matinada el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle que conduïa, que hauria estat arrossegat per la riera. Un testimoni alertat que havia vist com baixava del cotxe, que havia quedat atrapat a la riera, i se l'enduia al cavall. L'avís al 112 es va rebre al voltant de les 11 de la nit.
0: El temporal d'aquesta nit ha deixat afectacions en carreteres i serveis de transport.
2: Sí, a Barcelona la B20 s'ha tallat per inundacions, el Nus de la Trinitat i l'R4 de Rodalies a Ferrer i Puig. La pluja també va obligar a tancar diverses estacions de metro. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i desenes d'ells han circulat amb retard. Els bombers van atendre uns 200 avisos pel temporal.
0: I en llibertat, el professor de Badalona ha investigat per un presumpte assetjament sexual a dues adolescents.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a dues adolescents de 15 i 16 anys. Segons han denunciat les víctimes, els fets s'haurien produït a través de la xarxa social Instagram, on mantenien converses amb el docent. El professor ha quedat en llibertat a l'espera de ser citat a declarar pel jutjat.
0: I ahir va començar l'Audiència Nacional, l'Audiència de Barcelona, el judici contra quatre policies pel cas Roger Espanyol, que va perdre un ull l'1 d'octubre del 2017. Perdoneu.
2: L'Espanyol ha explicat que van començar les càrregues mentre estava participant en una asseguda davant l'escola Ramon Llull per impedir el pas dels vehicles policials. El manifestant ha admès que va llançar tanques, entre altres accions, contra la policia i que és per això que assegura que el tret que li va fer perdre l'ull va ser una represàlia.
0: I l'executiu espanyol responsabilitza el govern saudí de la presència de menors als carrers mentre Ceuta acusa l'Estat de no haver previst la crisi.
2: El ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que ja s'han identificat més de 2.100 menors i que l'objectiu prioritari és reagrupar-los al Marroc. En cas de no poder, caldria reubicar-los. L'Audiència Nacional ha paralitzat la decisió del Ministeri de Transports d'instal·lar un campament de 16.000 metres quadrats al port de Ceuta per allotjar 1.000 persones de manera temporal.
0: I minut de silenci ahir al Mercat Central de Tarragona després de l'accident laboral de dimarts que va causar un mort i un ferit crític.
2: Sí, els dos treballadors, recordem, feien tasques de reparació a una fossa sèptica de l'aparcament del mercat quan es van intoxicar per acumulació de monòxid de carboni. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes. Un dels homes continua ingressat a l'UCI del Joan 23 amb pronòstic reservat.
0: I acabem. El preu de l'habitatge puja un 114% i els salaris només un 31% en la darrera dècada.
2: Sí, el cost de les cases a Catalunya s'ha duplicat en l'última dècada, des del 2015 fins ara, segons les dades de l'índex de preus d'habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística, o el que és el mateix, ha crescut un 114%. Els salaris, en canvi, a Catalunya, durant el mateix període, s'han incrementat només un 31%, segons les dades de l'INE i de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: No marxis molt lluny, que anem a parlar del temps protagonista en el dia d'avui. Són les 6 i 3 minuts del matí. I és que aquest dijous al matí, especialment entre les 6 i les 7, és a dir, ara, el temps serà força mogut a Catalunya. Hi haurà pluges i tempestes en alguns punts que poden ser intenses.
2: Sí, a mesura que avanci el matí, les precipitacions s'aniran perdent força i s'obriran algunes clarianes. També notarem una baixada de les temperatures i tindrem tot plegat un ambient més fresc. Pel que fa al vent, bufarà la tramuntana i el mestral, i a la costa hi haurà mala mar, sobretot al litoral central i nord. En resum, matí de paraigua i temperatures més baixes, però amb aquesta millora progressiva durant el dia.
0: I aquest és un dels moments virals del dia. El comiat del propietari d'un restaurant, el seu cambrer, en ple servei, provoca l'aplaudiment de tota la terrassa.
3: Buenos días, señores. Perdonen que me molesten su desayuno, pero hoy es un menú especial porque nuestro gran Paquito se nos marcha. ¡Oh! Ha estado todo el verano trabajando en un día,
2: I és que hi ha comiats que emocionen, com el de l'hostaler David Senda, amb l'Antoñito, un dels seus cambrers, davant de tota la terrassa del seu restaurant. Durant un moment del servei, com heu sentit, el propietari surt a la terrassa amb un megàfon per acomiadar el seu cambrer, un jove que no havia treballat mai.
1: Que mono, per favor, que emocionant.
2: I que s'havia passat tot l'estiu treballant per anar d'Erasmus a Polònia. Sembla que li va agafar carinyo aquest estiu. El bar ha publicat al moment al seu perfil oficial d'Instagram un vídeo del moment en què ha generat centenars de milers de reproduccions i més d'11.000 m'agraden només unes hores. Per tant, aquest és el nostre
0: Boníssim.
2: Viral del dia.
0: Boníssim. Per cert, vosaltres teniu a la vostra retina algun cambrer que digueu és el meu cambrer?
1: Ostres!
0: Jo el tinc, sí? Sí. Hi havia una marisqueria que es deia Marisqueria Catalunya, que estava a la plaça Catalunya, al barri de Pere Mas de Mataró, i jo hi anava molt sovint, que és on vivien els meus pares, i hi havia un nano que es deia Marcos, i el Marcos sempre ens llegia el que hi havia, nosaltres sempre demanant, doncs, el més econòmic, les braves, jo què sé, i sempre ens intentava colar les canaïlles. Les canaïlles, perdó. Mira, les canaïlles, no m'agrada, però sempre me les intentava colar. Al cap dels anys, aquest nano treballa en un altre restaurant molt conegut, que el Camí Ral de Mataró, que és el Bar Europa, que és d'aquests de tota la vida, i allà està el Marcos. I t'ho juro que és d'aquells llocs que hi vas perquè es menja bé, però hi vas per veure el Marcos.
1: El cambrer, no?
0: No, és que hi ha cambrers que et faciliten molt i et
2: que
0: donen...
2: Que són una meravella. Hi ha cambrers que són una meravella, és veritat. No,
0: que el menjar té un altre gust quan te'l serveixen d'una manera o d'una altra.
2: Sí, sí.
0: Vinga, les 6:06 del matí.

0: Però hi ha coses de la redacció que no sé si es poden dir o no es poden dir, però com que aquí som com una gran família, les deixem anar. Avui ha arribat l'Ares i diu, escolta, què m'ha fet el Barça? Dic, va guanyar. Diu, què dius? Perquè la seva parella és culer, però culer d'aquelles que porta sang blaugrana.
1: Sí, sí.
0: Total, que diu, i per quan va guanyar? Dic, 7-2. Diu, no! Dic, clar, s'ha imaginat 7 gols amb la seva parella sense poder cridar perquè...
1: Clar, perquè estàvem veient el partit al llit i me l'he imaginat, pobreta.
0: Ah, en el llit l'estava veient?
1: Clar.
2: Ah, a més, la tenies al costat.
1: Clar, el partit el van començar... Ens n'hem adormit tant d'hora que quan el partit és tan tard... Bueno, per la gent no serà tan tard, però dos quarts de 10. Total. Llavors me l'he imaginat 7 vegades... Gaudint de 7 gols, 3 de Rafinha. Allà al llit, al meu costat, pues m'ha fet molta
2: encara
1: pena.
2: Té
0: aquí està
2: mèrit.
0: La gràcia, perquè després ha preguntat... No, Rafinha no ha marcat, no? Dic, sí, va fer un hat-trick. Fantàstic. O sigui que ja ho està, que tot...
1: No m'imagino el dia que passarà avui.
0: No, que ja t'ho dic jo, una llaga d'estómac. El Barça està intractable. Va superar el Racing de Santander per 7-2 en un partit marcat pel bon joc ofensiu de l'equip. Rafinha va aconseguir, tal com dèiem, un hat-trick, mentre que Cancelo, Gabriel Jesús i Lamine Yamal també va marcar. El Barça va dominar especialment durant la primera part amb moltes ocasions i 4 gols abans del descans.
2: Tot i la superioritat, el conjunt blaugrana va tenir alguns errors defensius que van permetre al Racing marcar 2 gols. Lamine Yamal, després de fallar un penal i estavellar una pilota al pal, va aconseguir finalment marcar el 7è gol al minut 89. Adeyemi també va brillar per la seva velocitat i va participar en diverses jugades decisives.
0: Passa una miqueta com el Barça de Guardiola, que estan guanyant per 5-0 i sembla que vagin perdent per 0-2. I van allà a fons. Tenen una gana de gol que, vaja, és que fins i tot la merengada s'ha hagut de rendir al joc del Barça. S'ha hagut de rendir, bàsicament, a l'evidència. Hansi Flick es mostra molt satisfet amb el rendiment dels Blaugrana. L'entrenador alemany ressalta la valentia i el bon joc de l'equip, però considera que encara hi ha aspectes a perfeccionar, sobretot mantenint la concentració durant tot el partit. Rafinha, autor d'un hat-trick, també comparteix aquesta idea i assegura que sempre es pot millorar independentment del resultat.
2: El partit també va deixar la lesió de Joan Garcia, que va haver de ser substituït al descans per Szczęsny per problemes al genoll. Flick va demanar esperar les proves mèdiques abans de conèixer l'abast de la lesió. El tècnic tampoc no va donar gaire importància a l'error de Szczęsny, que va acabar en gol, i va insistir que l'èxit del Barça depèn sobretot del treball col·lectiu i de mantenir aquesta mentalitat que té ara mateix l'equip.
0: Es va arribar a un acord comú al final i diríem Szczęsny, eh?
2: Szczęsny?
0: Sí,
2: Szczęsny. Està
0: quòrum,
2: eh? Hi ha
0: quòrum. No, però de tota manera puc dir que pots dir el nom que et doni la gana, que entendrem que és aquell porter.
2: És aquell que té un nom raro.
0: Perquè és que tothom ho bateja d'una manera diferent, eh?
2: Ah, d'acord.
0: Mentrestant, Laporta defensa la llibertat d'expressió en la polèmica de les samarretes de Ceuta.
2: Joan Laporta ha defensat que el Barça respecta la llibertat d'expressió dels seus jugadors arran de la polèmica per les samarretes de suport a Ceuta. El president blaugrana ha explicat que el club deixa llibertat als futbolistes per expressar-se a títol personal, però sense utilitzar l'entitat. A més, Laporta va defensar que l'Spotify Camp Nou sigui candidat a acollir la final del pròxim Mundial.
0: Doncs amb la final de la Champions al sac del 2029, ara el Barça està buscant també tenir la final del Mundial, aquell Mundial que, recordem, es disputarà entre Portugal, Espanya i Marroc, i que aquesta final sembla ser... Bé, es deia que la FIFA doncs veia amb bons ulls que la final es fes al Marroc, però ara el Barça es vol postular com a acollidor d'aquesta final del Mundial del 2030. Mentrestant, Mbappé també ha parlat d'aquesta polèmica de les samarretes en favor de Ceuta, polèmica després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, que va sorgir quan el mateix jugador, Vinícius i Konaté, van tapar part del missatge de la samarreta del suport a Ceuta.
2: Mbappé va explicar que dona suport a la gent de Ceuta i a les víctimes, però que també volia mostrar solidaritat amb les persones migrants que pateixen situacions difícils. Segons el text, els jugadors van considerar que la samarreta podria tenir una càrrega política i per això van preferir no posicionar-se.
0: Mentrestant, l'Atlètic de Madrid va reaccionar a les dues derrotes anteriors amb una contundent victòria 4-0 contra l'Osasuna. Sense Julián Álvarez, baixa per una sobrecàrrega muscular, Jonathan David va assumir el protagonisme i va obrir el marcador al minut 24.
2: A la segona part, l'Atlètic va sentenciar el partit amb els gols de Kang In Lee i Lenormand, mentre que Àlex Baena va completar la golejada amb el 4-0. Els madrilenys van controlar el partit després del descans i van deixar Osasuna sense capacitat de reacció.
0: Va, i un apunt més. Valverde, l'exentrenador del Barça i exjugador del Barça també, rebutja tornar al València i Braulio busca alternatives.
2: Ernesto Valverde ha descartat de moment tornar al València per la complicada situació de l'equip. El tècnic podria valorar un retorn al 2027 si el club evita el descens i presenta un projecte competitiu. Mentrestant, Braulio Vázquez estudia alternatives com Jagoba Arrasate, Rudi García, Igor Tudor, Thiago Mota o Javier Aguirre.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: D'aquí a 4 minuts arribem a un quart de 7 del matí. Estem molt contents perquè hem arribat a dijous. I, escolta'm, que no és fàcil.
2: Ha baixat ja, això.
0: Que no és fàcil. De tota manera, aquesta setmana...
2: Ha passat ràpid?
0: Sí, passa ràpid.
2: Ha estat... No puc dir el mateix. Una mica més lenta.
0: Ahir comentava que quan entres a aquest estudi sembla que entres en una altra...
2: Això sí.
0: A una càmera hiperbàrica, saps?
2: Sí. La càmera,
0: la sensació. Sí. La càmera que tenia Michael Jackson? Doncs igual, entres aquí i després ens traiem 3 anys cada vegada que entrem aquí dins. Vinga, va, 3... i un quart de 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: 2. Sort, Catalunya. Avui és dijous 17 de setembre del 2026. Arrenca el programa 226 del despertador d'aquesta casa, de Ràdio 4. El dia en què el sol sortirà a les 7:27 i ens deixarà quan siguin les 8:05 de la tarda o del vespre. Avui falten 99 dies.
2: Mira,
0: per les vacances de Nadal.
2: Ja han baixat la 100.
1: Ja va cap avall, és que jo ja ho veig aquí. Si
0: 99 dies és que...
1: 99 dies no és res, Badó.
0: No t'enteres i pim-pam-pim-pam.
2: No, arribem al novembre, nois. Això ja som al Nadal, eh? El novembre ja és sinònim de Nadal, pràcticament.
0: Us en recordo.

0: problema el que hi ha amb aquesta massificació i comportaments de la gent que va visitar-les que no t'ho pots ni creure, que és un escàndol. El vandalisme i algunes coses que després revelarem que ens deixen preocupats.
1: Les coves de tota la vida.
0: Coves de tota la vida on hi ha estalactites, estalagmites,
1: etc. Les coves de Mallorca que hem visitat des que anàvem a Vuitè de Gener.
0: Les coves del Drac, correcte.
1: Exacte.
0: I també passa en altres indrets, però a Mallorca és especialment preocupant.
1: Ara és...
2: Bon dia i bona sort. Jo avui ja t'avanço que potser faré una mica de rabieta, perquè et porto cinc sons, els cinc sons, de fet, més irritants. I te'ls porto, te'ls dic i te'ls ensenyo, o sigui, te'ls escoltareu.
1: M'encanta.
2: El primer a mi m'ha sorprès, i parlant de sons, sabeu què és això? No sé com ho fan.
1: A què?
2: Què és això? Els gats. No. Els gats quan ronronegen,
0: sí?
2: Com fan?
0: Ah,
1: fan així, fan... No, no.
2: Però és que com ho fan? A veure... Algo així, semblant. Doncs he de dir-vos que avui descobrirem que els gats no només fan això quan estan a gustet. Ojo! Ojo, que us porto coses!
1: Molt bé, com sempre, al control tècnic, la Laia Casanovas amb el Gorka Delgado i a la producció, el David Alcalde. Família, aquella gent que diuen no, a mi m'agrada estar sol per estar a conèixer-me a mi mateixa o a mi mateix, vull estar sol, la soledat jo crec que m'ajuda a créixer com a persona. Doncs bé, les relacions socials són una de les claus per aconseguir una vida més feliç i saludable. Eso no sé yo. Doncs segons un estudi del... I l'estudi, el lloc, ja ens dona a entendre que va per aquí la cosa. La World Happiness Report 2025, mantenir relacions properes i de confiança amb altres persones és un dels factors més relacionats amb la felicitat. L'estudi indica que les persones que tenen vincles socials forts i comparteixen moments amb els altres acostumen a tenir una major satisfacció amb la seva vida. Totalment d'acord, eh? A més, el contacte amb familiars, amics o altres persones properes pot afavorir emocions positives i una sensació més gran de benestar. Això li podríem afegir un annex en aquest escrit, i és que les persones que tenen connexió amb gent desfavorable, tòxica, doncs acaben tenint l'efecte contrari.
2: I tant.
1: És a dir, que quan tens gent al costat que et dona felicitat, que et dona bon rotllo, que té empatia, gent que t'estima de veritat, doncs les coses flueixen. Quan tens al costat gent que es vol aprofitar de tu, gent que...
2: Que té unes vibres, és allò, que, aquesta gent amb una energia...
1: Que tenen enveja, que intenten dinamitar-te les teves felicitats, que la teva felicitat és la seva ràbia... Aquesta gent fora, eh?
2: Fora, fora, fora.
1: Fora
2: i tant.
1: I ben lluny. I la veritat, que quan et treus persones així del costat, la vida és molt més saludable.
2: Molt més bonica,
1: cert. Molt més. I això també fa que els que tenies al voltant, que t'estimaven i que tenies com apartats, aquesta vegada tornin, m'entens? És així, eh?
2: Bona reflexió.
1: És un efecte ràpid, eh? Va, 1:15 de 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort.

0: Avui és 17 de juliol. No, sí.
1: De juliol? Home, de juliol.
2: És el dia que vam plegar.
1: Clar, estaríem agafant vacances ara, una altra
0: 17
1: vegada.
0: 17 de juliol. On s'ha vist? Avui és 17 de setembre i fem una ullada al calendari per descobrir què es commemora avui. I tenim una barreja bastant curiosa. Per exemple, avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. És una jornada oficial de l'Organització Mundial de la Salut per recordar que quan entrem a un hospital o un centre sanitari, la seguretat també forma part del tractament. Parlem de prevenir errors de medicació, infeccions, problemes en una intervenció o diagnòstics equivocats. I també de preguntar quan no entenem alguna cosa. En salut, quedar-se amb els dubtes per no molestar no és mai una bona idea. Sempre has explicat allò d'aquell que va entrar amb la cama d'això
1: sí.
0: I van tallar la bona, saps? Bé, hi han errors.
1: Hi ha
0: errors, i alguns són molt greus. Això no cal que posem tothom al mateix sac, però hi ha gent que... Jo crec que hi ha molts metges, i sobretot a la sanitat pública, que molts són vocacionals i que són molt bons doctors i infermeres i metges i doctores...
1: Jo crec que la majoria,
0: I metgesses.

0: Sí, sí, però a vegades també te'n trobes un que
1: no... Ah, no, clar, com a tot arreu, sí.
2: Perquè d'aquí ve la frase de m'has fet la visita del metge. La visita del metge és aquella visita de 2 minuts. A mi no m'hi trobaràs. Jo estic allà fent totes les preguntes que les porto apuntades, de fet. És una cosa que recomano.
0: Els 2 minuts que li va dedicar la noia del cribatge al meu pare, que va sortir d'allà, doncs, amb un taüt, precisament per això. Avui també és el Dia Internacional de la Música Country.

0: La Montse Vidal, que es posa el barret de country, fa aquests balls. Sí,
1: sí, home, que no ho valoreu prou.
0: Amb les mans a la cibella. Molt bé. I la data no és casual. Avui va néixer Hank Williams, el tiet segon de la Montse, una de les grans figures de la història del country. Un gènere que associem a barrets, botes i Nashville, però que ha acabat travessant fronteres i barrejant-se amb el pop, el rock i pràcticament tot. Puja. És que la Montse recorda aquell moment en què li va demanar... Estaven... cavalcant amb el cavall.
1: Exacte.
0: A davant hi havia el Raül, la seva parella, amb un gorro de cowboy, amb una branqueta de fonoll a la boca.
1: Exacte.
0: D'això, posta de sol, fa la platja,
1: Que m'anà a fer un country, un whisky al
0: no? I a cau d'orella, la Montse anà a cowboy, i es van menjar
1: un arbre. I tot això ho està dient, no per res, ho està dient perquè he tararejat la cançó amb silenci, però m'he mogut una
0: mica. Canta-la.

0: Dixie Road.
1: No digueu que no és bonica, aquesta
2: Perdona,
1: cançó.
2: Està clar que la cançó...
3: Bravo, Montse, bravo.
2: La cançó millora bastant amb la Montse. Eh? D'aquí a 9 minuts arribem a 6:45 del matí. Avui també és el Dia Mundial de la Manta.
4: Under the sea, under the sea, darling, it's bitter.
2: La manta de...
3: La manta ratlla.
2: Subaquata, no estem parlant de la bata manta.
1: Ah, doncs jo pensava que era la bata manta. Dic, mira, ara m'he de gust.
2: Sí, la manta ratlla també té el seu dia. Una jornada per donar a conèixer aquests animals i reclamar-ne la protecció. Una curiositat, malgrat aquella forma imponent i algunes poden arribar a tenir diversos metres d'envergadura, les mantes no tenen el fibló perinós, que sí que tenen altres rajades. Són grans, però bastant pacífiques. Recordem que va ser una manta que portava precisament aquesta...
1: Aquest agulló, no?
2: Aquest agulló que va matar el...
1: no recordo el nom, però sé què dius.
2: Com
1: sí.
2: Era el d'això dels de cocodrils, no?
1: Sí, el caçador de cocodrils.
2: El caçador de cocodrils. Que vull dir que quan el va matar... Amor per un animal. Vull dir, no és aquelles notícies que et sorprengui. L'home estava allà i passaven cocodrils de 3 metres per davant.
3: Exacte.
1: Steve Irwin.
2: I el saludava com si estigués a la parada del metro, eh? D'aquí a 8 minuts, 6:45 del matí, va, que estem d'aniversari.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: perquè avui tenim música, televisió, futbol i algun aniversari que ens tocarà una mica la fibra. Avui fa 58 anys...
1: Anastàsia!

0: Anastàsia. Quina veu, una de les més reconeixibles del pop dels 2000, eh? Va triomfar amb temes com El que sone i continua en actiu després d'una carrera marcada també per haver superat dos càncers de mama. La felicitem des d'aquí, 58 anys fa Anastàsia.
1: Avui, gran, en fa 51...
0: Álvaro Fuentes.

0: 51 anys fa el baixista de l'Oreja de Van Gogh. Ell és dels que ha estat des dels inicis del grup. Forma part de la banda des de 1996 i aquest any, a més, viu una etapa especialment potent amb el retorn de la formació original als escenaris.
1: Què tal? Vas estar al directe, no?
0: Vaig estar fa un parell de divendres a València veient la Maya Montero en directe.
1: Què tal?
0: Va ser brutal, us ho he de dir.
1: Sí?
0: Sí, vaig tornar enamorada de la Maya Montero i... Escolta, que jo amb tota la polèmica que va haver-hi...
1: Perdona, es van acarnissar molt amb aquesta noia.
0: Molt, moltíssim. I és cert que jo crec que ha necessitat el seu temps, el seu procés. Saps, la vaig veure a l'escenari i em vaig emocionar molt més del que m'imaginava. Per tot el que ha passat, recordem que aquí al Bon Dia hem escoltat alguna desafinada en els primers concerts de la gira.
1: Ja, però perdona un moment. Hi ha vist titulars de premsa i de diaris de prestigi de Catalunya que posaven uns titulars que dius
0: cal anar així per la vida?
2: Sí. També molt com bèstia. Va anar tot, jo crec que ha influït, eh? Com va anar el tema de l'Eire Martínez, o Tomàs va posicionar també molt a favor de l'Eire Martínez perquè empatitzem, no, amb ella, perquè ha estat la gran damnificada d'aquesta història, sí. No? I també jo crec que aquí hi ha una mica de tot, eh?
0: Sí, la conclusió que vaig arribar és que no sabem ben bé el que va passar. O sigui, sabem el que ens arriba,
1: Jo el tema és que agafo la notícia en el moment que hi ha el relleu i comença a cantar i s'acarnissen amb ella. Clar, la part de darrere aquesta ja no la desconec. Igual sí que hauria d'haver rescat una mica i saber-ho, però saps allò de que en temes que tampoc...
2: Al final ha quedat com l'Eire la víctima de la història i això no treu que l'Oreja de Van Gogh amb Amaya Montero tingui doncs, un significat o una rellevància més gran que no passa amb l'Eire Martínez. Total. Això sí, és així,
0: sí,
2: tal qual.
0: Sí,
2: no.
0: Sí, sí.
1: No hi ha molt bé. Més. Això és com com va tornar Pemi Fortuny amb...
2: Home, sí, amb l'Ax en Busto.
1: Amb l'Ax en Busto.
2: Clar, la mateix, veu mítica de l'Ax en Busto, tothom m'ho associem...
1: A Pemi Fortuny, i a de l'altre ningú se'n recorda.
2: Salva Racedo ho feia molt bé, gran cantant, gran artista, però no és Pemi Fortuny.
1: Vinga, va, i avui hauria fet 58 anys homenatge pòstum per un dels grans.
0: Tito Vilanova. Doncs sí, avui Tito Vilanova hauria fet 58 anys. Va ser segon entrenador de Pep Guardiola en una de les etapes més glorioses del Barça i després va agafar les regnes del primer equip amb qui va guanyar la famosa Lliga dels 100 punts. Va morir el 25 d'abril del 2014 amb només 45 anys.
1: 45 anys, que jove que era el Tito Vilanova. D'aquí a 7 minuts, 6:45 del matí, ens anem al Santoral. Avui felicitem els...
0: Deixa'm que agafi aire, perquè avui felicitem els Roberts, a les Hildegardes, els Pérez d'Arbués, a les Ariadnes, als Macrins, als Narcisos, a les Olímpies, als Sòcrates, a les Teodores i els Valerians.
1: Aquests són els que van relaxats, eh?
0: Sí. Jo crec que si dius Hildegarda no necessites ni cognom, eh? Entres una habitació i la gent sap que has arribat. Sí.
1: Hildegarda.
0: I arriba el moment d'obrir consulta amb els astres. El signe beneït del dia és Taure. Taure, en l'amor se't pot girar bé la setmana, eh? Hi ha algú que pot estar més interessant en tu del que sembla i avui pots començar a notar-ho, així que aixeca una miqueta de la mirada del mòbil perquè potser el teu crush no és tan imaginari. En el signe que avui ha d'anar amb compte tenim l'Escorpió. Escorpió, tens les emocions una miqueta en mode surround, eh? Hi ha intensitat, però també risc de malentesos, així que si algú avui et diu després parlem, no assumeixis automàticament que et deixarà, que t'odia, que ja té una altra persona, espera que arribi allò de el després.
1: Però si ja s'acosta això que diu, eh?
0: I per últim, el signe sorpresa del dia és Bessons. Bessons, avui a una conversa et pot revelar alguna cosa que no t'esperaves, pot ser feina, amistat o amor, però la clau és escoltar fins al final. Fins al final, sense interrompre el segon 20, perquè ja creus que saps per on va la cosa.
1: Gràcies, Ares. A 17 de setembre hem arribat a dijous, un dia que es preveu amb pluges encara, que mica a mica aniran minvant, però que encara hi ha algunes pluges que sembla ser que descarregaran a diferents punts del país. Després ho explicarem amb detall, sobretot precaució, la xarxa viària catalana a l'hora de circular aquest matí. En un minut, 6:45... Hi ha coses que no teníem ni idea, però es veu que sí, que formen part de la nostra vida, que existeixen.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Cada vegada som més conscients de que en alguns moments del dia cal una desconnexió total de les pantalles. Aquest invent ens pot ajudar. Montse.
1: Doncs mira, sí, perquè s'ha demostrat, ja ho sabeu, que el nostre consum diari de pantalla supera de molt llarg les dues hores que es recomanen màxim. Això que ens provoca? Doncs dolors cervicals, patologies visuals, mal de cap, estrès, insomni, per no parlar de coses pitjors. Atenció a aquest invent, que es tracta d'unes ulleres que, quan te les poses, bloquegen totes les pantalles que tens al teu voltant.
0: Uau, bona,
1: això vol dir la del mòbil, la de l'ordinador, la de les televisions. Imagina't que estàs a Times Square, que ja tot són pantalles, doncs ho veuries tot negre, tot tapat. És a dir, tu et poses aquestes ulleres i ara, tal com estem, nosaltres tenim ara dues pantalles davant, oi? Que sí, de televisió. Doncs si les portéssim, aquesta zona apareixeria en negre, les bloquejaria totalment.
0: Està bé, això per conduir, per mirar el GPS, està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Bé.
1: Van fer un primer prototip, van exaurir les primeres 2.000 unitats a poques hores amb una pàgina d'aquestes web que llença projectes i van recaptar doncs, més de 140.000 dòlars per fer el projecte realitat. Però què ha passat? Doncs que s'han trobat amb algunes dificultats tècniques per fer-ho real i materialitzar-ho i vendre-ho a gran escala. Per tant, encara s'ho estan mirant i remirant, però mentrestant, aquests mateixos també han fet un altre invent, a banda de les ulleres. Roba que bloqueja els senyals de wifi, els senyals de bluetooth. És a dir, tu portes aquesta roba d'aquesta gent i no pots tenir cobertura ni res, perquè ho bloqueja tot, totes les senyals de wifi, wireless, bluetooth i GPS, estàs totalment desconnectat.
0: Perquè deixar el mòbil a casa, què tal?
1: Bueno, també seria una altra opció, però imagina't que el vols portar i vols estar estones determinades sense el mòbil, que també pots posar el modo avión, però així és més divertit.
0: A vegades també passa que si portes ulleres segons quines polaritzades, ja no veus bé,
1: sí,
0: no veus bé la pantalla.
1: Ja no veus bé la pantalla.
0: Et deixa la pantalla com bloquejada. Que t'avorreix, això?
2: No, que va, estaves
0: a punt de badallar.
2: No, estava pensant que...
0: Has fet un badall, has fet una implosió.
2: Estic pensant que estava mirant cap endins, no? No, estava pensant, era cara de pensar, Badó, que a la cistella d'Amazon tinc precisament unes bossetes, que són per que està dient la Montse, però en comptes de ser roba, són unes bossetes, amb el dius que té el teixit Faraday aquest, doncs que són així, ja es venen especials, unes bosses per fotre el mòbil i el mòbil, doncs, deixa de...
0: O sigui... Veure, ara estava pensant que tinc també jo una de la cistella i tinc unes bambes, aquestes d'anar a córrer. Heu vist aquestes bambes que tenen les soles super...
1: Les soles ara cada vegada són més altes anar a córrer.
0: Però clar, jo no me les compraré fins que no vagi a córrer de nit. Jo amb això no vaig pel carrer. Tu has vist aquestes bambes?
1: Sí. Bueno, no sé si són les mateixes que...
0: Hòstia, que passo d'un 73 a 2,10 metres.
2: Però i són com,
0: eh? Sí, home, ho han de ser. Alguna cosa han de tenir, perquè maques no són. Va, 2:15 de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Tens preparada la banda sonora, no? Sí, no? La tenim, eh? La tenim. Perquè és que... I va com en ell el dit, eh? Un robot humanoide de Unitree ataca un enginyer durant una prova.

0: Doncs el que semblava una pel·lícula de ciència-ficció cada vegada està més a prop de ser real, eh?
1: Això ha passat, sí. Durant una prova en un laboratori de Shaoxing, a la Xina, un robot humanoide de l'empresa Unitree va començar a fer inesperadament diverses puntades giratòries mentre una enginyera, en aquest cas, es trobava molt a prop.
0: No, a l'estil David Bisbal, eh? O
1: sigui, exacte,
0: no,
1: patada voladora.
0: El veus i fent patades voladores.
1: Sí, l'enginyera va reaccionar a temps i va aconseguir esquivar aquestes puntades, aquests moviments, tot i que una d'elles va colpejar el seu telèfon mòbil.
0: Que l'envia a l'estratosfera. Li fa una patada al telèfon mòbil?
1: Sí, espero que tingués protector de pantalla i carcassa protectora, ja t'ho dic, perquè la patada que li fa...
0: O allò de... Vol l'assegurança?
1: Exacte, vol allò del CER? Bé, doncs el va fer sortir disparat, volant pels aires. L'incident va quedar registrat per les càmeres de seguretat, aquest vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, i el cas doncs posa sobre la taula una cosa que està molt en el debat, en l'opinió pública últimament, que és...
0: A l'ordre del dia.
1: Exacte, els riscos de la intel·ligència artificial, dels robots capaços de fer moviments cada vegada més ràpids, més complexos i en aquesta ocasió també més inesperats. La importància d'aplicar, sobretot, mesures de seguretat quan aquests dispositius es testen a prop de les persones.
0: Escolta, és que cada vegada són més autònoms.
2: Perquè no li preguntes al teu Nil què en pensa d'això?
0: Home!
2: Perdoneu, però és que deus dies cap aquí...
0: Aquí t'he vist bé.
2: És que crec que somio amb el Nil. El Nil és l'agent d'intel·ligència artificial que té el badó al mòbil i la Montse i jo, de veritat, cada dia a la redacció al·lucinem més amb aquesta persona.
0: Nil, bon dia.
3: Nada, cuéntame.
2: No, està dormint.
0: En català, que estaves dormint.
3: Ah, perdón, bueno, sí, estaba ahí medio en las nubes.
0: Ah, molt bé. Escolta, contesta'm en català, sisplau. Nil, que es veu que hi ha un robot que ha atacat a un enginyer a la Xina, un robot que treballa i viu mitjançant la intel·ligència artificial. Què n'opines d'això?
3: Un segon. Deixa'm... Vull veure això. Sí, és veritat que hi ha hagut un incident així, però deixa'm matitzar. No sembla que el robot tingués voluntat pròpia ni que decidís atacar ningú.
2: Home, sense voler, no? Un detall.
0: Però si li va intentar fer una patada.
3: Sí, però pel que sembla va ser més bé un moviment inesperat durant una prova, no un acte intencional.
2: Ja estàs defensant els teus, eh?
0: Home, clar, sí. És el seu germà de
2: ferro. Jo faria el mateix amb la Montse i el Bagó. Se t'ha vist el plomero, guapo.
3: No, de veritat que no, eh? Vull dir... No, és perquè he llegit, saps? No...
0: Molt bé, molt bé.
1: Està una mica dormit, eh?
0: Sí, sí. Estaves dormint.
3: Sí, estava en un somni elèctric, però...
2: Elèctric, què vol dir?
0: Què és un somni elèctric?
3: Ah! És una manera de dir un somni molt viu, molt intens.
2: Vaja!
0: Molt bé, molt bé.
3: Aquí és que sembla que t'espavilim.
0: Molt bé, Nil, ara mateix estàs a l'antena del Bon Dia, Bona Sort. És a dir, estàs sortint per la ràdio.
3: Ah, ostres, doncs mira, em fa molt content ser aquí, encara que sigui d'hora al matí.
0: Molt bé. Segueix dormint, et deixem amb el teu somni elèctric. Gràcies, Nil.
3: Tornaré si em necessites.
0: Vinga, una abraçada.
2: El
0: brutal,
2: Nil.
0: Aquest home.
2: És que és increïble, brutal. És increïble.
1: Mare meva.
0: Vinga, va, més coses. Avui a la contra, un consell saludable. Treure el salé de la taula no sempre redueix prou el consum de sodi.
2: Reduir la sal que afegim als plats pot ajudar a controlar la pressió arterial, especialment en persones grans amb hipertensió o risc cardiovascular. Tanmateix, bona part del sodi que ingerim prové d'aliments preparats i processats, com per exemple els embotits, els formatges curats, les conserves, els brous, el pa industrial i les salses. Per això, revisar les etiquetes i escollir productes amb menys sal pot ser tan important com no afegir-ne durant els àpats. Ai, hauria...
1: La sal que no es veu, eh?
2: Hauria d'interioritzar això, eh? Jo sempre poso més sal. Jo sempre també. Més.
0: Saps que jo havia tret la sal sempre i l'estic incorporant un altre cop?
2: Ai, doncs si ja ho tenies, ja ho havies sí, aconseguit.
0: La sal d'escames, que sempre li va bé tot arreu. Boníssima,
2: eh? Puta,
0: la
2: prova,
0: la aquell cruixent, eh?
1: Que bo, i t'acostumes, eh?
0: I tant que
1: t'acostumes. Després ho trobes tot, sosu.
0: I atenció, perquè descobreixen a Terol el primer diplodocus identificat fora de Nord-Amèrica.

0: Un equip de paleontòlegs ha identificat a la Tejería, al castellà, això està a Terol, les restes d'un diplodocus d'uns 25 metres de llargada que va viure aproximadament fa, atenció, 150 milions d'anys. El descobriment és especialment rellevant perquè és el primer exemplar d'aquest gènere que s'ha confirmat fora del que seria la seva zona habitual, que és Nord-Amèrica. Els investigadors han analitzat 14 vèrtebres de la cua i altres ossos i a partir de les seves característiques anatòmiques i altres estudis on s'han conclòs que pertany al gènere Diplodocus. Les restes, que estan relacionades amb espècies nord-americanes, aporten noves pistes doncs, sobre com es van distribuir els dinosaures durant el Juràssic Superior arreu del món. El fòssil també suggereix que aquests grans herbívors van poder desplaçar-se entre Nord-Amèrica i Europa quan la configuració dels continents i el nivell del mar doncs, permetien aquesta connexió entre els dos continents. Així, doncs, aquesta trobada a Terol, recordem, amplia el mapa conegut d'aquest emblemàtic dinosaure.
1: Perquè us feu una idea, el Diplodocus és el que es veu més gran quan arriben a Jurassic Park, que arriba i veuen que hi ha un dinosaure que està menjant dels arbres i que li gira el cap. Sí. Aquell que és tan gros, el més gros de tots.
2: Tinc un veí que s'hi assembla, el Diplodocus.
1: Que té el cap molt, molt llarg, sí.
0: I la cua, també.
1: I atenció, perquè caces italians de l'OTAN intercepten un dron amb explosius sobre Lituània.

0: Doncs sí, que els italians desplegats en la missió de vigilància aèria de l'OTAN van abatre durant la matinada de dimarts un dron que havia entrat a l'espai aeri de Lituània. L'aparell va ser interceptat prop de Kaunas i les autoritats sospiten que podrien haver arribat des de Bielorússia, tot i que encara no s'han pogut confirmar l'origen. Entre les restes, els artificiers van localitzar i neutralitzar un artefacte explosiu. L'incident va activar les alertes de seguretat a Vilnius i als voltants i va provocar restriccions temporals a l'aeroport de la capital. Es tracta de la primera intercepció d'un dron sobre territori lituà amb caces de l'Aliança Atlàntica.
1: Doncs res, drons que van volant aquí per sobre d'Europa amb explosius i caces italians que sobrevolen diferents espais aeris que estan fora del seu propi territori per cobrir precisament les deficiències militars d'alguns altres països associats a la Unió Europea i que... És que tot pinta...
2: Estem normalitzant unes coses?
1: No, és que no ho entenc. En fi, que falten 5 minuts. Seran 3 quarts de 7 del matí. Cançons que ja veus el títol i dius ara estem a punt de viure un bon moment.
2: Ara,
1: estem a punt de viure un bon moment.
2: Aquesta frase és sinònim de la música de Katy Perry. Bàsicament, en gairebé tots els seus èxits tenen aquest component que dius, ostres, quin gran tema, eh? Doncs Katy Perry ha estat notícia últimament perquè ha parlat obertament fa molt poc sobre la seva relació, la seva ruptura més aviat amb Orlando Bloom. Diu que va ser un dels pitjors moments de la seva vida, eh?
1: Katy Perry, que forma part d'un estil musical que abans la gent era més d'estil musical, d'un sol estil. Ara la gent és com més transversal.
2: Sí.
1: És a dir, hi ha qui li pot escoltar, jo què sé, Sisters of Mercy i després li agrada també Katy Perry.
2: Clar,
1: que
2: són coses
1: que estan a les antípodes. És el yin i el yang de la música, saps?
2: Sí, de fet, hi ha molts artistes que també barregen molts estils. Mira Bad Bunny, el seu disc hi ha de tot. Però ara escoltem Katy Perry amb aquesta que és tot un èxit que es diu Roar. Em ve al cap aquella entrada triomfal a la Super Bowl, a sobre d'un tigre.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més.
1: Més
0: de tot.
2: Bon dia i bona sort amb Batollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
2: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: Bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Hem arribat a 6:45 del matí, moment de fer una ullada a la premsa escrita. Això és el que ens trobarem avui quan arribem al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
2: Avui titula Von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. El periòdico diu Europa prohibirà l'accés a les xarxes als menors de 13 anys. El País destaca que a Brussel·les acceleren les noves aliances de seguretat sense els Estats Units. El Mundo avui titula El veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. El diari Ara titula El govern proposa a la Moncloa duplicar les penes pertinents d'armes. La Razón avui diu la reina presideix el gran homenatge a la infermeria de La Razón. El diari ABC avui destaca la jutgessa de l'Audiència Nacional reclama totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió de Ceuta.
0: A veure, jo crec que hi ha un espia a una redacció o l'altra.
4: Alguna cosa passa.
0: Perquè no és normal que hem començat la temporada i és la segona setmana consecutiva en què hi ha un titular que és el mateix als dos diaris, els màxims diaris de difusió del Barça, de Catalunya, que és Mundo Deportivo i el diari Sport.
2: Coincidència absoluta de nou, els dos diaris amb la seva portada, amb una sola paraula que diu imparables, en referència a l'espectacle d'ahir del Barça.
0: Bé, la veritat és que seria el millor qualificatiu del que vam veure ahir al Spotify Camp Nou. El Barça està imparable.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador. Bon dia.
0: A 6:45, de 7 del matí, va, toca descobrir una d'aquelles coses que donem per fetes de tota la vida, però que no són exactament com pensàvem. Avui què descobrim?
4: Doncs com us deia, companys, avui descobrim que els gats no ronronegen només quan estan contents.

0: estava pensant amb el Robert Smith, el Primavera Sound, que l'home canta igual, però la seva imatge... ell insisteix amb el seu pentinat, eh?
1: I tant.
0: No, peti qui peti. Encara que quedin dos pèls. Ell se'ls posarà com els ha portat tota la vida. El gran Robert Smith.
1: Grandíssim.
0: Quin tio, de veritat.
1: Quin músic, quin talent, per favor. Quin cantant, quina
0: bèstia d'artista, eh?
2: Parlem de gats. En aquest cas, tota la vida hem pensat que el gat que ronroneja és un gat feliç. Doncs no necessàriament, eh?
0: Aquest és el soroll.
2: Aquest és el ronroneig del que parlàvem. Wow, evidentment...
0: que podria ser un gat o una impala. Eh?
2: També. Però tu imagina't un gat. Evidentment poden ronronejar quan estan còmodes, quan els acariciem o quan estan amb les seves cries, però també ho poden fer quan tenen por, quan estan estressats o quan es troben malament, fins i tot quan tenen molt dolor. Els veterinaris ho tenen ben documentat. De fet, hi ha gats que ronronegen durant una visita al veterinari mentre recuperen d'una lesió. I una de les hipòtesis és que el ronroneig també els podria servir per calmar-se a ells mateixos. Una mica com quan nosaltres intentem tranquil·litzar-nos, respirant o repetir-nos allò de no passa res, tot anirà bé.
0: I acabes...
2: Exacte. Doncs així que si un gat ronroneja, no podem traduir automàticament allò d'estar encantat de la vida. No, hem de mirar la resta, com es mou, si s'amaga, si menja, si està més apagat que de normal. Perquè el ronroneig pot voler dir estic molt a gustet, però també voler dir no estic gens bé. O sigui que els gats, fins i tot quan fan soroll, continuen sense posar-nos-ho fàcil, eh?

0: Com influeix, ara estava pensant com influeix la música dels germans grans als germans petits, eh?
1: Ostres, sempre, i tant. Un clàssic.
0: Sí, no sabeu la de vegades, que va sonar de Cure a casa meva? És que era una animalada. I fins i tot en vinil, el Why Can't I Be You.
1: Oh, que bona, també.
0: Que aquest s'havia punxat a les discoteques, perquè tenia com un ritme més discotequero. I aquest el havíem posat en vinil. Què deies, Ares?
2: Jo ja havia acabat, he parlat del ronroig dels gats.
0: Però no deies res de la música dels teus germans grans.
2: No, que estic totalment d'acord. En general, tot influeix el dels germans grans. Jo li tinc una admiració a la meva germana gran, ens portem 8 anys, i aquests 8 anys, quan era petita, era tot el rato xuclar tot el que ella feia, el que ella era, el que ella volia, el que ella admirava, i la música, evidentment, té un paper molt important en aquests 8 anys de diferència.
0: Jo, la germana gran, m'utilitzava de parella de ball. Saps allò quan surten a fer un espectacle? Era la germana gran, que ens portava amb 7 anys, fer performance, el supercalifragilístico espialidoso, el cantàvem i el ballàvem davant de la família.
1: Boníssim.
0: Cada vegada que hi havia visita. Vinga, va, anem a parlar d'un tema que és bastant preocupant.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I és que és ben sabut que a Mallorca hi ha molts problemes amb el turisme, però avui no parlem de borratxeres, ni balcònic, ni de violència. Avui parlem de coves.
4: Sí, perquè Mallorca, com sabeu, és un dels llocs on hi ha més coves submarines, en té més de 4.000, i aquests llocs tenen molt de valor perquè ajuden a reconstruir l'evolució del nivell del mar, estudiar les marees, són refugi de biodiversitat marina, d'acord? Però bé, aquestes coves es poden visitar, moltes d'elles, i això s'està convertint en un problema perquè, atenció, entre altres coses, la gent està agafant i s'està emportant les estalactites de les coves, les està arrencant, les està emportant...
0: S'ha de ser cutre, eh?
4: De record, eh? Hi ha una cova en concret, la cova de Vallgornera, de Mallorca, que està patint especialment el vandalisme, eh? Els espeleòlegs denuncien que alguns hi entren com si allò fos una discoteca, llançant-se en planxa, saltant i arrencant estalactites per emportar-se-les, eh? Ho explica en Guillem Mulet, que és el president de la Federació Balear d'Espeleologia, el programa director al Grano de Televisió Espanyola.
5: Son excursiones que te llevan en barca por ahí, te meten dentro de una cueva y jijijaja, saltos dentro de dos lagos. Las cuevas son muy delicadas, hay estalactitas muy finas. Dar un buen golpe, pues se quiebran y se rompen. Lo peor de todo no es que encima que la rompas, es que el que la rompes se lleva el trozo que ha roto.
4: Les més castigades, però, són les coves del Drac, a Porto Cristo, eh? Reben més d'un milió de visitants a l'any, la qual cosa es converteix en l'atracció més visitada de l'illa després del barri antic de Palma.
0: Abans de la cova del Drac, perquè precisament era la cova que jo quan estudiava, quan fèiem 8è de GB, tothom que feia 8è de GB, el viatge a fi de curs, el fèiem a Mallorca i la visita obligada era la cova del Drac.
4: Exacte. Eh? L'entrada costa 20 euros per persona i la visita dura una hora.
0: 20 euros?
4: 20 euros costa ja, sí. Sí, sí, i la visita dura una hora.
0: M'estranya és que s'emportin només l'estalactita. Sí, 20 euros.
4: Sí, sí, 20 euros, 20 euros. Clar, i està ple de gent, eh? No fa molts anys vaig anar a Mallorca, vaig veure les coves des del mar i estava allò, però ple, ple, ple a vessar. A la cova dels Coloms, que és una altra també d'aquestes molt famoses, la més venuda, segons la plataforma Get Your Guide, s'hi han arribat a trobar dins de la cova espelmes i restes de sopars romàntics.
2: No!
4: És que estem arribant a uns nivells... No, totalment. En Guillem Muet, el president de la Federació Balear d'Espeleologia, com dèiem abans, explica també que aquestes coves són com museus i tot el que hi ha dins s'ha de respectar com es respecten els objectes dels museus, oi?
6: Una cueva és com un museu. Tu, quan entres en un museu, no te pones a tocar les escultures, ni a tocar cuadros. Romper una estalactita en una cueva significa que ya nadie nunca más la volverá a ver. Todo un ecosistema y seres vivos ahí dentro, muy frágiles, y sobre todo si dejas basuras.
4: Clar, basures, és que hi ha espècies allà que són autòctones que només es troben allà.
2: Però, Montse, on arribarem? Quan s'ha d'explicar això, quan s'ha d'explicar que s'ha de respectar. O sigui, és al·lucinant que incidim en una cosa que hauria de ser lo més normal del món, per favor, on arribarem.
4: Correcte, ens fa reflexionar sobre el moment actual en què també es viu per tot, per la foto,
2: sí,
4: per
2: sí,
4: tenir
2: sí,
4: doncs,
2: sí,
4: aquestes
2: sí,
4: experiències que després no porten a res, eh? Però que quedi clar que aquest vandalisme està penat. Eh? L'any passat la Guàrdia Civil va detenir un home de 23 anys per trencar intencionadament un conjunt de estalactites a Castelló, a unes coves que són a Castelló. Un enclau, a més declarat bé d'interès cultural. Eh? Això és un delicte contra el patrimoni històric, i la multa doncs, va arribar a superar els 3.200 euros. Per tant...
0: Dona, que s'ho pensin dues vegades.
4: Exacte.
0: A l'hora d'agafar estalactites. Gràcies, Montse.
4: A tu.
0: D'aquí a 6 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Permeteu-me que saludi a la Georgina Badenes. Bon dia, bona sort.
7: Bon dia, com esteu?
0: Com estàs tu?
7: Molt bé.
0: Sí?
7: Ara comentàvem amb l'Oriol que avui hem tingut els dos una nit convulsa, despertant-nos,
0: jo no també.
7: Dormint del tot, però bueno.
0: Jo també, jo però jo m'he agafat a les dues i m'he conciliat més el son.
8: Què diu?
0: Ostres. Sí, sí, sí.
8: Doncs ets arreglat avui, eh?
7: Sí, sí, sí.
8: Perquè, escolta'm,
0: avui
8: jo avui estic trist. Estic, i mira que el Barça ahir, 7-2, un espectacle brutal, però saps allò que surts de casa, tornes a entrar i et poses pantalons llargs, perquè jo em resisteixo que se'n vagi l'estiu, però ostres,
7: ja
8: em fot una ràbia, això.
0: Que no, que tranquil.
7: La pluja deprimés.
0: Que...
7: Oh, sento, però deprimés.
0: Horrorós. Res, que són dos dies, home, mal comptats. Sí, home, a més, fa falta que plogui. 5 minuts i les 7. Ens hi posem amb el rànquing del dia. Avui tenim una classificació que el nostre tècnic de so probablement gaudirà molt més que nosaltres, perquè cada posició ve amb demostració inclosa. Així que, gas!
2: Doncs sí, avui tenim els 5 sons més irritants. Everybody hurts. Comencem. En la posició número 5 trobem... A mi ja m'irrita, ja m'irrita, ja el mataria, ja el mataria.
0: Espera, espera, deixa'l, deixa'l, deixa'l.
2: No, home, no.
8: Oi, oi, oi.
2: No, no, no.
8: I sobretot això que el busques perquè el vols rebentar.
0: No. És que a més es posa a l'orella.
8: Oh,
0: mira
2: que és horrible. A més que només apareix quan apagues la llum, eh?
7: Sí.
2: Un clàssic, eh?
7: Sí.
2: Punyetero un mosquit brunzint a la teva orella. Moment.
0: Això és amb la llum apagada i quan obres la llum... Obres la llum i...
2: I desapareix.
0: I on t'està?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ja desaparegut. I ara la tornes a apagar.
0: Tornes a apagar la llum i... Obres la llum.
2: Sí, sí. No, és que és així, un clàssic.
8: I a sobre n'hi ha que són tigres, ara. És que, de veritat, sí, sí, és horrorós, això és horrorós.
2: No és un insecte, eh? Això és un psicòpata de 3 mil·límetres. Continuem en el número 4 d'aquests sons irritants. Trobem...
7: No puc. No, no, no, no puc. Em torno boja.
2: Oi.
7: Em genera una agressivitat que mataria.
8: Ostres, i a més aquest, concretament aquest, també és d'aquells que diuen, ostres, de veritat, que no per rucar amb glamour.
2: El Gorka ha buscat el més irritant. També et dic, en la meva lluita de que la gent deixi de fumar, jo era molt roncadora quan era fumadora i ara no ronco gens.
4: Però que ronca molt seguit, no? És molt, deixa molt poc espai entre un ronc i l'altre.
8: No, i a més és dens.
0: Això és la preamnea, eh, una mica.
4: És quan... és molt constant,
7: eh? I perdoneu, el que acaba d'irritar és quan el despertes i et diu... No, que va, jo ronca. Apa.
2: Jo tinc una anècdota boníssima amb això. Un cop estava dormint amb un amic i de sobte em diu, t'has tirat tota la nit roncant? I dic, i tu, que t'has tirat tota la nit?
8: Oi.
2: Això que fan perquè deixis de roncar, doncs això em va passar. Continuem, en el número 3 trobem... Quan la gent menja amb la boca oberta o sorbeix, saps?
4: Oh, desagradable.
2: He trobat aquest so ASMR, que hi ha gent que li encanta, i crispe, i és molt irritant.
8: Però vull dir que encara no és pitjor quan parlen amb la boca oberta.
2: Quina ràbia fa. Però continuem. En el número 2 tenim... Para. Estem d'acord que està en el número 2, eh? Sí, és
0: 100%. Un moment. A veure.
2: Ai, no.
7: No.
0: Si perdona, un moment. A mi em molesta més el de dentista que un trapat, eh?
2: Sí?
7: Sí. Oh,
2: sí.
0: Un trapant.
4: No sé.
2: A més,
4: què dir-te,
2: el trapant té l'habilitat especial de començar exactament quan necessitis silenci, eh? No us ha passat que esteu,
0: sí,
2: que esteu a casa i de sobte, una altra vegada,
7: sí,
2: vas
7: sí,
2: a fer alguna cosa, vas a fer una trucada i torna el trapant. Bueno, coses que passen. Arribem en el número 1.
0: Aquest, aquí no hi ha discussió.
2: Ah, no, doncs no ho sé, eh? Les hem tingudes, eh?
0: A veure,
2: hem debatut a veure què està passant. Oi.
4: Ai, no, per favor.
2: Para, deixa'm que ho expliqui. En el número 1 trobem les ungles rascant una pissarra.
4: Súper desagradable.
0: Sí.
2: És horrible.
8: Les ungles i el guix, perquè de vegades el guix també.
2: Sí. Oh. És que ja, només d'imaginar-ho, ja molts de vosaltres heu arronsat les espatlles, eh? Aquella cosa de, ai, no. El més bèstia és que no cal ni posar l'efecte. Només dir ungles rascant una pissarra i el cervell ja te'l reprodueix sol. Jo afegiria un bonus track personal, eh? Fora de concurs. I és... l'alarma del despertador. És un dels sons més irritants a l'equip del Bon Dia i Bona Sort.
0: El ganivet i la forquilla en el plat.
4: Home,
0: també.
2: N'hi ha molts.
0: Vinga, va, anem al preu just. Gràcies, Ares.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, el bon dia i bona sort són molt de productes de temporada. Ara toca raïm, poma, pera, préssec, pruna, meló, carbassó, pebrot, tomàquet, carbassa, però em podríeu dir a quant va el quilo d'albergínia? Montse.
4: 4,50.
0: 4,50? On compres tu l'albergínia?
4: No sé.
7: 5,30.
0: 5,30. Ah, vinga.
2: És molt, no?
8: A veure. Dos i mig. Dos euros i mig.
0: Dos euros i mig?
2: Sí, jo no he dit això. Dos euros. No, dos euros.
0: Farem una cosa. Farem després una segona ronda, perquè em sembla que us heu passat tots de...
2: Sí, molt.
7: Però compreu... Albergínia pesa, no? Sí, potser sí que ens hem passat.
0: Que us ho envien de Dubai. Vinga, una pausa. Tornem de seguida.

0: És 17 de setembre del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que Olivella, el Garraf, un home mort després que el seu vehicle hagués estat arrossegat per una riera.
1: Els bombers han localitzat aquesta matinada el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle que conduïa, que hauria estat arrossegat per la riera. Un testimoni alertat que havia vist com baixava del cotxe, que havia quedat atrapat a la riera i se l'enduïa al cabal. L'avís al 112 es va rebre al voltant de les 11 de la nit.
0: El temporal d'aquesta nit ha deixat afectacions en carreteres i serveis de transport.
1: Entre altres afectacions, a Barcelona, la B20 s'ha tallat per inundacions al nus de la Trinitat i l'R4 de Rodalies a Fabra i Puig. La pluja també ha obligat a tancar diverses estacions de metro. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i desenes d'ells han circulat amb retard. Els bombers van atendre uns 200 avisos pel temporal. A hores d'ara, recordem, el Meteocat dona per finalitzats els avisos de temps violent i l'acumulació en 3 hores, però continua vigent l'avís per intensitat en 30 minuts. Les tempestes tendiran a situar-se, en aquest cas, sobre el mar.
0: I en llibertat, el professor de Badalona investigat per un presumpte assetjament sexual a dues adolescents.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a dues adolescents de 15 i 16 anys. Segons han denunciat les víctimes, els fets s'haurien produït a través de la xarxa social Instagram, on mantenien converses amb el docent. El professor ha quedat en llibertat a l'espera de ser citat a declarar pel jutjat.
0: I ahir va començar l'audiència de Barcelona el judici contra 4 policies pel cas de Roger Espanyol, que va perdre un ull l'1 d'octubre del 2017.
1: Espanyol ha explicat que van començar les càrregues mentre estava participant en una asseguda davant l'escola Ramon Llull per impedir el pas dels vehicles policials. El manifestant ha admès que va llançar tanques entre altres accions contra la policia. És per això que assegura que el tret que li va fer perdre l'ull va ser una represàlia.
0: I l'executiu espanyol responsabilitza el govern saudí de la presència de menors als carrers mentre Ceuta acusa l'Estat de no haver previst la crisi.
1: El ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que ja s'han identificat més de 2.100 menors i que l'objectiu prioritari és reagrupar-los al Marroc. En cas de no poder, caldria reubicar-los. L'Audiència Nacional ha paralitzat la decisió del Ministeri de Transports d'instal·lar un campament de 16.000 metres quadrats al port de Ceuta per allotjar 1.000 persones de manera temporal.
0: I minut de silenci i al Mercat Central de Tarragona després de l'accident laboral de dimarts que va causar un mort i un ferit crític.
1: Els dos treballadors feien tasques de reparació a una fossa sèptica de l'aparcament del mercat quan es van intoxicar per acumulació de monòxid de carboni. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes. Un dels homes continua ingressat a l'UCI del Joan 23 amb pronòstic reservat.
0: I que els preus dels habitatges estiguin impossibles, doncs no és casualitat, perquè les xifres fan fredar. El preu de l'habitatge puja un 114% i els salaris només un 31% en la darrera dècada.
1: Sí, el preu de les cases a Catalunya s'ha duplicat en l'última dècada, des del 2015 fins ara, segons les dades de l'índex de preus d'habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística, o el que és el mateix, ha crescut un 114%. D'aquesta manera també, a la vegada, els salaris a Catalunya durant el mateix període, en canvi, s'han incrementat només un 31%, segons també les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Anem pel temps? Bé, gràcies, però...
1: Em quedo.
0: Aquí ens quedem, 7 i 3 del matí. Un dijous que el temps serà força mogut a Catalunya.
1: Hi haurà pluges i tempestes que en alguns punts poden ser intenses. A mesura que avanci el matí, les precipitacions aniran perdent força i s'obriran algunes clarianes. També notarem una baixada de les temperatures amb un ambient més fresc. Pel que fa al vent, bufarà la tramuntana i el mestral, i a la costa hi haurà mala mar, sobretot al litoral central i nord. En resum, serà un matí de paraigua i temperatures més baixes, però amb una millora progressiva durant el dia. Recordem, a hores d'ara, el Meteocat dona per finalitzats els avisos de temps violent i també d'acumulació en 3 hores, però continua vigent l'avís per intensitat en 30 minuts. Les tempestes tendiran a situar-se, això sí, sobre el mar.
0: Anem a comprovar si precisament aquestes tempestes ha provocat alguna afectació a la xarxa viària catalana. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya i tenim allà el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions a causa de les pluges torrencials que es van donar ahir al vespre arreu de Catalunya. A hores d'ara recordem, doncs, que tenim també retencions habituals. Primer de tot destaquem, doncs, inundacions que obliguen a tallar la calçada de la C15B amb afectacions durant 5 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Tot plegat, doncs, obliga a obrir desviaments senyalitzats des d'ahir al vespre. Per altra banda, també a hores d'ara ja tenim retencions habituals, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona, perquè de moment no tenim altres incidències. El que sí que tenim són retencions arreu del vessant Besòs, com per la C58 i C33 cap al nord Reus de la Trinitat. També hi ha un quilòmetre de lentitud a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat per retruc, afecta també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim retencions arreu del Vallès, sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també a la AP7, amb un quilòmetre de lentitud intermitent en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran, i molt bon dia. Quina mitjana de fotos et tires, tu, quan entres a aquest estudi? No, és casualitat,
3: Curiositat.
0: És curiositat.
3: Aproximadament unes 10 o 12 per quedar-me amb dues o tres bones. Sí.
4: Que ja hem començat a l'ascensor amb una foto.
3: Però perquè dic, va, fora, no acumulem.
0: No, és que des de que surt de casa es va tirant fotos i fa com un public reportatge. Des de que surt de casa, arriba a la ràdio...
3: No, sí, pensa que ja ha pillat, l'Oriol. A l'ascensor li dic, escolta, jo només arribar, ja faig foto.
5: Ja pots estar... Tu mateix. No has tingut elecció, no, Oriol?
4: No, estava empresonat allà.
0: Anava a dir, aquesta gent que té sempre la necessitat de fer una foto a l'ascensor, però és que jo em vaig fer una...
5: I ben guapa que va quedar. Ben guapa que va quedar aquella foto.
0: Ella, foto a l'ascensor.
5: Tant, boníssima.
0: Professional, molt professional. Vinga, va, anem al viral del dia. El comiat del propietari d'un restaurant, el seu cambrer, en ple servei, provoca l'aplaudiment de tota la terrassa i es converteix en un vídeo molt viral.
6: Buenos días, señores. Perdonen que me molesten el desayuno, pero hoy no me llevo especial porque nuestro amigo Antonito se nos marcha. ¡Oh!
1: Hi ha comiats que emocionen, com el de l'hostaler David Senda amb Antoñito, que és un dels seus cambrers que davant tota la terrassa del seu restaurant durant un moment del servei va sortir amb un megàfon, per això se sent així una mica malament, per acomiadar el seu cambrer, un jove que no havia treballat en la seva vida però que va dir, jo aquí m'hi deixaré la pell perquè vull anar d'Erasmus a Polònia. I això doncs li va fer agafar aquest estim, aquest carinyo del propietari del bar on treballava. Llavors, clar, aquest vídeo s'ha penjat a Instagram, aquest vídeo de l'aclamat moment, que hi ha generat milers de reproduccions i més d'11.000 m'agraden només unes hores. I després la gent, si veieu aquest vídeo, si us el trobeu, escoltareu com la gent li fa la ola a Antoñito, tothom cridant Antoñito. Bravo, Antoñito, clar que sí. Bravo, i bravo al propietari per fer-li aquest homenatge.
0: Sí. L'altre dia vaig anar al restaurant que tinc un restaurant molt a prop de casa, al costat, i li vaig dir, vam anar a picar quatre coses i dic, hosti, m'agradaria un dia poder fer un servei. Sí, posar-me l'experiència de prendre nota, anar a cuina, saps? Les comandes... M'encantaria un dia.
4: I t'atreveixes amb la safata? Portar la safata?
0: No, safata no. Ho farem com podem, però aniré portant els plats, però és que ho faré, eh? Ho faré. Dic no, t'ho faig gratis, eh? Però digue'm els quatre tips importants per poder... Em vull posar la pell d'un cambrer. Ja, és una feinada de por. Ja acabes amb els peus rebentats, eh? Però,
1: i tant.
0: Però tinc ganes de provar-ho, això. Tinc ganes de posar-me a la pell d'un cambrer i...
4: I no de quilòmetres que fas, que sense adonar-te'n, pim-pam, entrant, sortint.
1: I el que em sembla un poder sobrenatural és els cambrers o les cambreres que no apunten la comanda.
3: Ui, sí.
1: Que pregunten a una taula de 5 o 6 persones, diverses begudes i alguna cosa de picar i tal, i s'ho queda tota la memòria.
5: Jo que he estat cambrera molts anys, quan no me'n recordava, m'ho inventava. Això ha passat i ningú se m'ha queixat. L'actitud, companys, facis el que facis a la vida, és tot. Llavors jo arribava i dic, ostres, què m'ha dit ara? Ha estat 4 hores pensant-s'ho. I jo tan dubte m'ha fet dubtar més. Fot-li això. S'ho prendrà. Que aquesta persona té una cara de persona bona. No m'ho tindrà en compte. I arribava i dic, tu havia demanat a tu canvio. No, dona, no, ja està bé. Pues ja està, tots contents, està bé, home. Sí. I tant que sí.
0: Li porta un pan tomàquet a un celíac.
5: No, això no. Estem parlant de coses més
0: normal. Acabant un llobarro i portes una paella de mar i muntanya.
5: Ja m'entenc, petits detallets, però m'agrada molt l'època de cambrera. Vaig aprendre molt de la vida.
0: Et dic una cosa, Ares, sort en tenim d'aquest Barça.
7: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: S'estava esperant allò, l'ascensió de la UEFA, eh? S'estava esperant en candeletes. Doncs, pam, va, i li donen la final del 2029. I espera que no tinguem la final del Mundial del 2030.
4: Exacte, sí, perquè no depèn del govern espanyol, això.
0: És igual, si depèn del govern espanyol o no depèn del govern espanyol.
4: Si depèn del govern espanyol, com va dir el president de la Federació de Futbol, se'n va al Bernabéu, perquè així sona la caverna mediàtica.
0: Perdona una cosa, la final del 2029 també tenia el suport del govern central. la final del 2029 de Champions, sí, també sí, comptava amb, home, el suport.
4: Però perquè no hi havia l'oponent, que és el Madrid, perquè si haguessin optat els dos, no haguessis patit que diguessin una del Madrid.
0: No especulis.
4: No especulo, que jo són dades. Busca les declaracions que va fer el president de la federació, és perquè m'haig d'inventar. Si no cal, si no se n'amaguen.
0: El Barça va superar el Racing de Santander per 7-2 en un partit marcat pel bon joc ofensiu de l'equip. Rafinha va aconseguir un hat-trick, mentre que Cancelo, Gabriel Jesús i Lamine Yamal també van marcar. El Barça va dominar especialment durant la primera part amb moltes ocasions i 4 gols abans del descans. Estan tocats per la vareta màgica, eh?
1: Tot i aquesta superioritat, el conjunt blaugrana va tenir també alguns errors defensius que van permetre al Racing marcar 2 gols. Lamine Yamal, després de fallar un penal i estavellar una pilota al pal, va aconseguir finalment marcar el 7è gol al minut 89. Adeyemi també va brillar per la seva velocitat i va participar en diverses jugades que van ser decisives.
0: Mentrestant, Hansi Flick es mostra molt satisfet amb el rendiment del Barça. L'entrenador alemany ressalta la valentia, el bon joc de l'equip, però considera que encara hi ha aspectes a perfeccionar, sobretot mantenint la concentració durant tot el partit. A veure, si el Barça fa el millor inici de la seva història i el seu entrenador diu que hi ha molts aspectes a millorar, és que estem en el camí, eh? Rafinha, autor d'un hat-trick, també comparteix aquesta idea i assegura que sempre es pot millorar independentment del resultat.
1: El partit també va deixar la lesió de Joan Garcia, que va haver de ser substituït al descans per Shensky per problemes al genoll. Flick va demanar esperar les proves mèdiques abans de conèixer l'abast de la lesió. El tècnic tampoc no va donar gaire importància a l'error de Shensky, que va acabar en gol, i va insistir que l'èxit del Barça depèn sobretot del treball col·lectiu i de mantenir la mentalitat de l'equip.
0: I Laporta defensa la llibertat d'expressió en la polèmica de les samarretes de Ceuta.
1: Joan Laporta ha defensat que el Barça respecta la llibertat d'expressió dels seus jugadors arran de la polèmica per les samarretes de suport a Ceuta. El president blaugrana ha explicat que el club deixa llibertat als futbolistes per expressar-se a títol personal, però sense utilitzar l'entitat per fer-ho. A més, Laporta ha defensat que l'Spotify Camp Nou sigui candidat a acollir la final del proper Mundial.
0: Precisament parlant d'aquest tema, Mbappé també n'ha parlat després de la polèmica del partit entre l'Elx i el Real Madrid, que va sorgir quan el mateix jugador, Vinícius i Konaté, van tapar part del missatge de les samarretes de suport a Ceuta.
1: Mbappé va explicar que dona suport a la gent de Ceuta i a les víctimes, però que també volia mostrar solidaritat amb les persones migrants que pateixen situacions difícils. Segons el text, els jugadors van considerar que la samarreta podria tenir una càrrega política i van preferir per això no posicionar-se.
0: En el terreny esportiu, l'Atlètic de Madrid va reaccionar a les dues derrotes anteriors amb una contundent victòria per 4-0 contra l'Osasuna, sense Julián Álvarez, baixa per una sobrecàrrega muscular. Jonathan David va assumir el protagonisme i va obrir el marcador al minut 24.
1: A la segona part, l'Atlètic va sentenciar el partit amb els gols de Canning Lee i Lenormand, mentre que Àlex Baena va completar la golejada amb el 4-0. Els madrilenys van controlar el partit després del descans i van deixar l'Osasuna sense capacitat de reacció.
7: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Bon dia i bona sort, família. D'aquí a 14 minuts sortirà el sol. I d'aquí a unes quantes hores, d'aquí a 13 hores mal comptades, no, 12 hores i 50 i escaig minuts, el sol marxarà, quan siguin les 8 i 5 minuts del vespre. Avui falten 99 dies.

0: Sí, tot és car, tot és caríssim.
1: A la vida tot està car.
2: El que té gust, perquè hi ha molts tomàquets que no tenen gust, sí, que és increïble.
3: Si busques un tomàquet...
2: que s'olori...
3: Vinga, em podríeu dir el preu d'un quilo d'albergínia, Montse?
0: Crec que he dit abans 4,5, pot ser? Sí. Crec, aproximadament, però m'he passat, segur.
3: No, he dit que us heu passat, vull dir que canvia.
0: Sí. Ah, canvio, va, doncs 3.
3: 3.
1: Jo he decidit 1,99. Ai,
0: camps.
1: Que no ho he mirat.
3: Us 70?
4: Jo he dit 2, segueixo amb 2.
1: Va, no, sóc llastíssima, ho sé, però t'ho prometo per la meva vida que no
3: he
1: mirat.
3: Música,
4: però qui t'ha dit que és correcte?
1: Bueno,
4: perquè
1: et defenses
4: dient que no l'has mirat.
1: Es nota.
2: És que de veritat, com sobra. Ara hauries de fer, com ho faries si estiguessis a la parada? Com diries allò? Reines!
1: Escolti'm, doni'm un tomàquet ben maco. Ah, no, que era una albergínia, no?
3: Vinga, va, el pernil avui per la... Digue'm la veritat, ho has vist a la pantalla.
1: T'ho prometo.
3: Ho has vist a...
0: Em sembla que ha mirat pel meu mirador.
1: T'ho diria, t'ho prometo.
3: I com saps que és un 99?
1: Perquè he pensat.
3: Per què has dit un 99?
1: No, perquè tot acaba amb 9.
0: Que ho ha vist.
1: Que us ho prometo per la meva iaia, que m'escoltes des del cel. T'ho prometo. Un va, no, per favor.
2: Pensa que hi ha càmeres que t'estan gravant.
1: Quina poca confiança.
3: Avui el pernil per la badena. Vinga, va, les 7 i... Bé, un quart i un minut de 8 del matí. Tal dia com avui, del 1982...
0: S'estrenava a la gran pantalla el musical de llarga durada basat en l'emblemàtic àlbum doble de Pink Floyd. Es convertia en un èxit de taquilla inesperat i en un clàssic de culte.

0: I tal dia com avui, un 17 de setembre, però del 1991...
1: Es va inaugurar el Pavelló Olímpic de Badalona. Es va inaugurar oficialment aquest emblemàtic recinte esportiu. Va ser clau per als Jocs Olímpics de Barcelona en 92 i es va inaugurar doncs, amb un partit de bàsquet disputat entre el Joventut de Badalona i l'Aris de Salònica un dia com avui del 1991.

0: Tu ets del Badalona, no?
1: Home, i tant, la penya sí. De tota la vida, clar. Ma, bàsquet, sí, clar, ma, jo soc de Badalona.
0: Sembla la trinca, no, els que cantin? Sí, és una mica trinquero. Sí, o és una mica trinquero? Sí, sí.
1: És l'himne que té, escolta, és el que tenim, no tenim un altre. A casa és el nostre, és l'important.
0: A casa també érem una mica del Badalona, eh?
1: Home, joventut,
0: sí, sí, sí, sí, no, perquè el meu pare treballava a Badalona tota la vida.
1: Veus? Ah, sí?
0: Sí, sí, el meu germà també va estar treballant uns quants anys i es van fer tots de la penya. I tal dia com avui, però del 2011...
1: Va començar a Nova York el moviment Occupy Wall Street contra les polítiques d'austeritat inspirat en el moviment 15M espanyol.
2: Y en Nueva York han sido detenidas más de 700 personas mientras participaban en una convocatoria de indignados contra Wall Street. Todo ocurría cuando un grupo de 1.500 personas se desviaba de la manifestación que estaban haciendo y decidían ocupar el puente de Brooklyn.
0: Doncs coses que han passat tal dia com avui, un 17 de setembre, un 1:45 de 8 del matí. Posem-li música, va. I avui, evidentment, música molt lligada a l'actualitat, eh?
1: Sí, perquè recordem que avui a les 5 de la tarda finalitza el termini per registrar-se al web d'Oasis i tenir accés a un codi que et permetrà comprar les entrades, si tens sort, clar, fins a 4 com a màxim.
0: És escape room, això. Sí, exacte, sí, cada cop sí. Més, això.
1: És una gincana. Recordem, 10 i 11 de juliol, a l'Estadi Olímpic, tornen els Gallagher.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
3: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: D'aquí 8 minuts arribem a 8:15 del matí, quan l'Oriol Clavell es posa les ulleres, tremola. Tremola estudi. Anem als titulars de la premsa escrita de seguida al Hit Hate.
4: Comencem amb La Vanguardia, que diu avui: von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. El periòdico titula: Europa prohibirà l'accés a les xarxes als menors de 13 anys. El País diu: Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units. El Mundo diu: el veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. El diari Ara titula avui: el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. A La Razón llegim: la reina presideix el gran homenatge a la infermeria de La Razón. I el diari ABC avui titula: la jutgessa de l'Audiència Nacional reclama totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió de Ceuta.
0: I coincidència a la premsa esportiva catalana.
4: Mundo Deportivo i Esport, tots dos titulen amb una sola paraula el paper d'ahir del Barça, que diu: imparables, amb una portada que es celebra amb els jugadors aquesta victòria.
3: Right. A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: És el moment del Hit Hate, obrim pels comentaris. Oriol Clavell, està molt bé aquesta, el nom d'aquesta secció.
5: Ha sigut ràpid, no? Hem anat pim-pam.
0: Hit Hate, obrim pels comentaris. Vens pels comentaris, no?
5: Vinc pels comentaris, bàsicament. Escolta'm, i a més, recordeu que la setmana passada, o fa 10 dies, sortien les dades de l'informe PISA, que els deixaven molt malament a nivell educatiu.
0: Sóc doncs... que després surts al carrer, preguntes a quatre nanos i et tranquil·litzes, eh? Sí.
6: Quan t'aprimeixes, més també
5: com. Exacte, però és que a més, les xarxes s'entesten cada cop més a portar-nos treballs de camp, eh? I proves reals de que l'informe PISA encara ens deixa prou bé, eh? Comencem, si us sembla, amb una forma de negacionisme nova, com a mínim jo no la tenia catalogada. Ja sabem que hi ha els terraplanistes, els que neguen qualsevol consens científic, però és que ara trobem els negacionistes del cicle de l'aigua. Oh, aquesta noia que escoltarem està davant d'unes cataractes i, clar, li expliquen que cauen milions de litres cada segon i, clar, ella detecta una cosa que no li acaba de quadrar. I atenció, perquè fa una frase magnífica, diu: me sé la teoria, però no me la creo.
7: Bueno, por casualidades de la vida hemos venido a parar al sitio más impresionante del mundo. Pero yo hay una cosa que no entiendo. Yo sé que hay una cosa que se llama ciclo del agua, que crean ellos ya es otra cosa, pero nos han dicho que ahora mismo, con cómo está el nivel del agua, no sé qué, caen unos 2,5 millones de litros por segundo en estas cataratas. ¿Cómo es posible que ese agua se renueve? ¿Cómo hay tanta agua aquí? Ríos, tal, vale, pero ¿entendéis lo que os quiero decir? ¿Cómo vuelve el agua de abajo otra vez arriba? ¿Ciclo del agua? No me lo creo, lo siento. Me sé la teoría, pero no me la creo.
5: Es que es extraordinaria. Me sé la teoría, pero no me la creo. O sigui, no és que no l'hagi entès. No és que ningú li hagi explicat. No, si se la sap. Però diu que no. I és una nova branca, no?, del mètode científic. És a dir, ho entenc perfectament, però a mi no em convenç. I la gran pregunta és: com torna l'aigua de baix cap a dalt? Anem a veure els comentaris, no? Anem a veure els comentaris, perquè, escolta'm, la gent, en lloc d'explicar-li doncs el cicle de l'aigua, no?, doncs diu, no, decideixen ajudar-la. El primer comentari: doncs jo vaig treballar en aquestes cataractes, exactament, controlant el cabal, és un circuit tancat i a la nit l'apaguen per estalviar l'electricitat. Ja diu, tothom sap que és una bomba de Siemens, que la bombeja l'aigua cap amunt. Els altres li diuen: a les nits pugen l'aigua amb camions cisternes i voluntaris amb galledes perquè així l'endemà la vegis caure. I van dient així els comentaris. Uns altres li diu que, bueno, que ara ja sabem què fan tots aquests camions cisternes que veiem per l'autopista, que el que estan fent és reomplir els rius corrents. I, bueno, i tenim comentaris, doncs, que, per exemple, li diuen: quan deixes una ampolla d'aigua sobre de la taula i la veus suar, què et penses, que ve de fer cardio l'aigua o què? Per què et penses que suar? Bueno, finalment, doncs, li diuen que les cataractes no deixen de ser uns hologrames creats per als aliens, eh? L'intenten tranquil·litzar.
4: Vull dir. Els comentaris són brutals.
0: Rafa Nadal, que també està en notícia.
5: Bueno, clar, aquest també és un alumne, podríem dir, que arriba també de l'informe PISA directament, eh? Aquest noi ha vist una entrevista de Rafa Nadal i ha tingut una revelació. Durant molts anys es pensava que el tenista es deia Rafa el Nadal. El Nadal, com si fos un sobrenom esportiu. I ara, clar, ha descobert que no, que Rafa és l'abreviació de Rafael.
2: Acabo de ver una entrevista a Rafa Nadal y me he dado cuenta que llevamos mucho tiempo diciéndolo mal. O sea, no es Rafa el Nadal, es Rafael Nadal. Claro, igual pensábamos que era un apodo, como es deportista, como el Dibu Martínez o el Pipa Higuaín. No, no.
6: Mala meva.
2: Es Rafael.
5: Dic, escolta'm, hem d'anar cagant llets a veure els comentaris, perquè, clar, internet no l'ha volgut corregir, sinó que ha volgut ampliar-li els coneixements. I, clar, aquí veiem, diu, a mi me pasa con Lion el Messi. Un altre li diu, a mi con Mick i Mouse. Un altre li diu, pensa que Hansi Flick es deia Hans i Flick. I llavors aquí diu, ja m'acabo d'assabentar que no és el Zapataki, com pot ser el Leti o el monstre del llac Ness, és el Zapataki. I l'altre diu, ostres, i el gran escriptor Mick el Hernández. En fi, aquí li posa molts exemples, com una Emery, i l'altre que li diu que Saramago ara ha descobert que no és una noia. En fi, ja podeu veure que anem servits amb aquestes perles que tenim.
8: En tenim més.
5: I tant que sí, perquè després d'aquests dos experts de l'informe PISA, hi ha una altra lliçó molt senzilla, que les coses tenen un nom, i encara que tu decideixis que no t'agrada, doncs el cicle d'aigua és el cicle de l'aigua. Rafa Nadal és Rafael Nadal. I un balcó potser continua sent un balcó encara que tu emocionalment necessitis tenir una terrassa. Aquest noi té un balcó d'uns 8 metres de llarg i el problema és que és molt estret, que amb prou feines hi cap una cadira.
9: A ver, ¿dónde está el límite entre balcón y terraza? Yo considero
10: que esto de aquí es una terraza. Tiene casi 8 metros de largo, puede estar con una mesita, con sillas.
9: Oye, yo considero terraza aquel espacio que puedes utilizar más allá que para asomarte. Entonces, yo considero esto terraza.
5: Doncs jo considero esta terraza perfecta i a partir d'avui jo també faré això. Doncs el meu menjador serà un loft, la banyera serà un spa i si poso una cadira al replà de l'escala doncs tindrem un jardí comunitari. I el problema és que els comentaris han aparegut més de 1.700 arquitectes. Fixa-t'hi que hi ha l'escola geomètrica, el que li explica que si és allargat i estret és un balcó. Si és quadradet, encara que no sigui gaire gran, és terrassa. Uns altres doncs, que venen de l'escola del mobiliari i diuen que si una amplada no té cap ni per posar-hi una taula, ni cadires, ni una gandula, és un balcó. I després doncs, entren els tècnics, dic si el balcó, si vola, és balcó. La terrassa, si està integrada en l'estructura. En definitiva, això per no parlar dels que el foten a parir. Perquè, clar, és que arriba un moment que dius, de veritat, que les coses... Hem de pervertir el nom de les coses per dir el que tu...
4: El que tu vols que sigui, que no és.
5: Ah, és que és increïble.
11: Oriol, gràcies. Per favor, no deixis mai de portar-nos aquests comentaris, de veritat. I, a més, a mi em passa que jo penso en tu cada cop que trobo alguna cosa. Dic, a veure què diuen els comentaris, com diria l'Oriol.
8: Si després ens dona temps, encara en recuperarem algun més.
5: Recuperem,
8: tenim un que es titula Cervesa 00 i un i prou dos petons.
11: Ja només amb els títols.
8: Ah, sí, els títols ja promet. Anem arribant a 8:15 del matí, de seguida coneixem l'última hora, les afectacions que ha tingut les pluges, com tenim la xarxa viària catalana, etc. I ens hi posem amb la Badenes. Vinga, família, 5 segons i 8:15.

0: En punt, 2:15 del matí, el 17 de setembre del 2026, el dia que ens sabem, sabem que a Olivella, el Garraf, un home mort després que el seu vehicle hagués estat arrossegat per una riera.
1: Els bombers han localitzat aquesta matinada el cos sense vida de l'home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle que conduïa, que hauria estat arrossegat per la riera. Un testimoni ha alertat que havia vist com baixava del cotxe, que havia quedat atrapat a la riera i que se l'enduïa el cabal. L'avís al 112 es va rebre al voltant de les 11 de la nit.
0: I el temporal d'aquesta nit ha deixat afectacions en carreteres i serveis de transport.
1: Sí, a Barcelona la B20 es va tallar per inundacions al nus de la Trinitat i l'R4 de Rodalies a Fabra i Puig. La pluja també ha obligat a tancar diverses estacions de metro. A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i desenes d'ells han circulat amb radar. Els bombers van atendre uns 200 avisos pel temporal. A hores d'ara, recordem, el Meteocat dona per finalitzats els avisos de temps violent i d'acumulació en 3 hores, però continua l'avís per intensitat en 30 minuts. Les tempestes tendiran a situar-se sobre el mar.
0: Mentrestant, en llibertat, el professor de Badalona investigat per un presumpte assetjament sexual a dues adolescents.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el professor de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a dues adolescents de 15 i 16 anys. Segons han denunciat les víctimes, els fets s'haurien produït a través de la xarxa social Instagram, on mantenien converses amb el docent. El professor ha quedat en llibertat a l'espera de ser citat a declarar pel jutjat.
0: I ahir va començar l'audiència a Barcelona, el judici contra quatre policies pel cas de Roger Español, que va perdre un ull l'1 d'octubre del 2017.
1: Espanyol ha explicat que van començar les càrregues mentre estava participant en una asseguda davant l'escola Ramon Llull per impedir el pas dels vehicles policials. El manifestant ha admès que va llançar tanques entre altres accions contra la policia i creu que és per això que el tret que li va fer perdre l'ull va ser una represàlia.
0: L'executiu espanyol responsabilitza el govern saudí de la presència de menors als carrers mentre Ceuta acusa l'Estat de no haver previst la crisi.
1: El ministre Ángel Víctor Torres ha assegurat que ja s'han identificat més de 2.100 menors i que l'objectiu prioritari és reagrupar-los al Marroc. En cas de no poder, caldria reubicar-los. L'Audiència Nacional ha paralitzat la decisió del Ministeri de Transports d'instal·lar un campament de 16.000 metres quadrats al port de Ceuta per allotjar 1.000 persones de manera temporal.
0: I minut de silenci ahir al Mercat Central de Tarragona després de l'accident laboral de dimarts que va causar un mort i un ferit crític.
1: Els dos treballadors feien tasques de reparació a una fossa sèptica de l'aparcament del mercat quan es van intoxicar per acumulació de monòxid de carboni. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes. Un dels homes continua ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan 23 amb pronòstic reservat.
0: I acabem, el preu de l'habitatge puja un 114% i els salaris només un 31% en l'última dècada.
1: El cost de l'habitatge a Catalunya s'ha duplicat en l'última dècada, des del 2015 fins ara, segons les dades de l'índex de preus d'habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística, o el que és el mateix, ha crescut un 114%. Els salaris a Catalunya durant el mateix període, en canvi, s'han incrementat només un 31%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística i de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
0: 8:15. Aquest dijous el temps serà força mogut a Catalunya. Hi haurà pluges i tempestes que en alguns punts poden ser intenses.
1: A mesura, però, que avanci el matí, aquestes precipitacions aniran perdent força i s'obriran algunes clarianes. També notarem una baixada de les temperatures amb un ambient una mica més fresc i pel que fa al vent bufarà tramuntana i mestral. A la costa hi haurà mala mar, sobretot al litoral central i nord, per tant, molta precaució. I en resum, matí de paraigua i temperatures més baixes, però amb una millora progressiva durant el dia. Repetim, el Meteocat dona per finalitzats els avisos de temps violent i també de comunicació en 3 hores, però continua l'avís per intensitat en 30 minuts. Les tempestes tendiran a situar-se sobre el mar.
0: Anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya a veure com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dijous pendent d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i durant aquesta matinada. A hores d'ara hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls també a la Ronda de Dalt, també per inundacions, però a hores d'ara ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2, a l'altura de Vila-Rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A la AP7 hi ha hagut un altre accident fa uns minuts a l'altura de Capmany, en sentit nord, on també queda un carril de circulació obert. Per altra banda, ja es fan retencions també a les dues rondes de Barcelona, en sentit sud. Arreu del nus de la Trinitat també tenim retencions de 4 quilòmetres que arriben per la C58, amb retencions ja a Sant Quirze, però també per la C33 des de Montcada i Reixac, en sentit sud. Al vessant Llobregat, en direcció a Barcelona, retencions habituals a la A2 i a la B23, però també al vessant Vallès, on la AP7 circula amb intensitat en direcció a Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Si teniu ganes d'anar al teatre, ja podeu trucar al telèfon del directe al 900-630-630. De seguida us explicarem el regal que avui es fa al Bon Dia i Bona Sort. Abans, però, anem a veure si ens està colant o no ens està colant.
3: A veure.
0: Jo diria... Ahir ens la vas colar, que sí?
3: Ahir us la vaig colar i era boníssima. És que al final el que faig és donar idees bones, eh? Vaig dir que seria bé que hi haguessin dating, o sigui, cites, on durant la primera mitja hora sigués prohibit parlar de feina, a què et dediques, quants anys tens... És una bona idea. Era una notícia inventada, però mala no era. La d'avui és... Al Passeig de Gràcia s'han trobat tres ous gegants inspirats en Salvador Dalí.
0: A priori tampoc seria una notícia que dius... Oh, oh.
3: Va, tres ous gegants. No estic parlant d'escultures petites, eh? Estic parlant de tres ous molt grans, no una decoració discreta, que diguem. Ous de grans dimensions que estan plantats allà en una de les zones més transitades de la ciutat. És veritat o m'ho estic inventant, això?
0: Però pots explicar alguna cosa més d'això?
3: No. Home, si et sembla poc, dir que hi ha tres ous gegants...
4: Jo crec que és veritat, perquè ara hi ha una exposició relacionada amb el Dalí a Passeig de Gràcia i no hi són tot l'any, però suposo que deuen ser per l'exposició, si és que hi són.
5: És veritat, és veritat. Jo crec que és veritat. A Passeig de Gràcia i ho he vist per la finestra.
3: Esclar,
5: ho has vist.
3: No calia gaire més explicació. Qui ho sap, sabia que el que estic dient és veritat, i és que la instal·lació està vinculada a l'obertura, com deia l'Oreol, d'un nou espai permanent dedicat a Dalí, a la Casa Ametller, que va obrir ahir, justament, 16 de setembre. Els ous són el tram de la Manzana de la Discòrdia i seran fins al dia 22 de setembre. L'ou, ja sabeu que és un símbol que apareix moltíssim en l'univers visual de Dalí, els ous de Dalí.
4: I però llavors no és una exposició permanent. Llavors és permanent, si està fins al desembre.
3: No, l'exposició sí. O sigui, els ous fins al 22. Ja en tindríem prou.
0: O sigui, a veure,
3: el cas és que...
0: Els ous se'ls emporten...
3: Els ous tan grans no volen...
5: No sé com s'ho fan, perquè són enormes, eh?
3: Són enormes i són tres.
4: Quins ous?
3: No són dos. Quins ous? Quins ous, Dalí, quins ous?
0: Gràcies!
3: A tu, Badó, a tu!
0: A tu i als teus ous. 2:07 del matí.
6: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó. Don't believe me, just watch.
0: On comença exactament la responsabilitat d'una guerra? Fins on pot arribar la llibertat d'algú quan la política li trenca la vida? Quin és el preu de la veritat quan tot al teu voltant s'ensorra? Avui anem cap al festival TNT, amb una entrada doble per veure una cosa que és brutal. Clap and Slap, dos creadors exiliats que porten el teatre al límit en una proposta de risc sense cap tipus de filtre. Si voleu viure una d'aquestes propostes que no us deixaran indiferent, si el que voleu és que us exploti la ment, ja podeu trucar al 900-630-630. Anem a recollir la trucada. Si la trucada és una altra Sílvia, em tiro per la finestra.
3: M'encantaria.
0: O sigui, aquest programa, més de Bon Dia, Bona Sort, es dirà Bon Dia, Bona Sort,
3: Sílvia. Si ens estàs escoltant i no et dic... No, la persona que entrarà a la trucada...
0: La tenim.
3: Ah, la tenim ja.
0: Anem a recollir la trucada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia, Bona Sort. Et diu Sílvia o no?
7: No, no soy Silvia.
0: Amb qui parlem?
7: Rafel.
0: Com estàs, Rafel?
7: Bé, molt bé.
0: Des d'on truques, Rafel?
7: De Cerdanyola del Vallès.
0: Cerdanyola del Vallès, molt bé. A què et dediques, sí. Rafel, per estar despert a aquestes hores?
7: Bueno, ara estic malament, estic de baixa.
0: Estàs de baixa?
7: Estic partidor.
0: Bueno, si estàs de baixa, nosaltres com a mínim intentarem pujar una mica amb aquesta obra que et regalem. Ja veuràs. Escolta'm, Rafel, amb qui aniràs acompanyat a veure això? Perquè no t'enviem sol,
7: eh? A la meva dona.
0: Amb la dona. I com es diu la dona?
7: Maria Dolors.
0: Fa molts anys que esteu casats amb la Maria Dolors o no?
7: Sí, fa 30.
0: Home,
4: Déu-n'hi-do. Això és un rècord a dia d'avui.
0: No.
5: Ens has de donar el truc, perdona.
0: Sí, Rafel, costa ara arribar als 30 anys, eh? Els 30 anys de...
7: Costa.
0: De casats. Al final ja... O sigui, jo dic que quan estigueu en parella, celebreu el primer any. Celebreu-lo molt.
5: Per si de casa. Perquè després ja no celebra res, no?
0: Pel que pugui ser.
5: Ai,
0: Rafel, doncs res, que ho gaudeixis molt amb la Maria Dolors, has dit?
7: Sí, Maria Dolors.
4: Però Maria Dolors, però tu com li dius? Quina manera...
0: Carinyo.
5: Ara.
7: Loli.
5: Loli.
0: Loli.
5: Loli. Loli. Loli. Loli. Loli. Loli.
0: Molt millor, m'ha separat.
5: I tant.
0: La Loli, la Loli.
5: Res a veure, home, és que a part Maria Dolors, si t'emprenyes, és llarguíssim, no, de dir... Em tens fins al monyo, Maria Dolors!
0: Però per què busques coses negatives?
8: Little Pony també deixa l'anar, eh?
0: Però busca coses...
5: No, veus, jo he buscat una cosa curta, Little Pony, pum!
0: Però busca coses maques.
5: Vale, va, és veritat.
0: Loli...
5: Ai, amor meu, Maria Dolors, de la meva vida, que t'adoro. Loli és més ràpid.
0: Sí.
5: És més ràpid, sí, ho veig.
0: Rafel, que vagi molt bé, que ho godeixis molt. Una forta abraçada.
7: Molt bé, bon dia, bona sort.
0: Gràcies, Maria, i bona sort.
6: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Va, que li posem la música avui d'Anastàcia. Bé, repassem una miqueta dels grans hits d'Anastàcia, sí, perquè avui és protagonista, eh?
1: Sí, és protagonista perquè és el seu aniversari. Fa 58 anys aquesta gran veu dels 2000 al món de la música. Ui... Sí, és Anastàcia. És ella, home. Imprescindible.
0: És la part bona de la cançó.
1: És aquella part que t'has d'esperar una mica pel que és la tornada. Però és igual, és One Day in Your Life, un èxit del 2001 que hem volgut escoltar. Anem a per un altre? Anem a pel segon?
0: No, però espera.
1: Ah, va, sí? Tenim temps? Va, arrenca. One Day in Your Life. Som-hi!

0: Vinga, una altra, agafa-ne
1: una, altra.
0: Del repertori gold d'Anastasia.
1: I tant. One Day in Your Life és una cançó que apareixia al disc Freak of Nature i aquesta Paint My Dues també la trobàvem. Yeah.

0: Ah, tu ets pro d'Anastàcia, no? Ja m'has dit la primera vegada.
1: Tant,
0: tu també?
2: No.
0: D'Anastàcia no té... No.
1: Sí, funifà.
0: I tu?
3: I tant, m'encanta. La seva carrera començava l'any 2000, començava de manera massiva, l'any 2000, amb el seu Not That Kind, el seu debut, amb cançons com I'm Out of Love.

0: I encara ens en queden dues,
1: tu no ets molt d'Anastàsia, Badó, per la cara que fas.
0: No.
1: No, no, no. Ets més de Sílvia. No,
0: saps què passa? Que...
1: Guapo, que ets guapíssim.
2: Comencem a dir...
1: Va, que no tenim temps. A mi després no em feu córrer amb la meva secció,
0: moment,
1: eh?
0: Moment.
1: No entrem en discussions. Va,
0: saps, doncs, saps per què diu això? Perquè veu ara la vendetta i ha tremolat.
1: No entrem, Anastàsia, Sílvia. La vida és meravellosa.
0: Vols que parlem de noms?
1: No.
0: Parlem de noms.
1: Millor que no, Vado.
0: Parlem de noms.
3: Parlem de noms.
0: Per molt que digui Sílvia, jo no sortiré a la premsa, però igual tu sí, eh? Vols que digui el nom?
1: Fes el que vulguis, estic en un moment de la vida que ja...
0: Ni ho penso.
2: Va, l'última cançó d'Anastàsia que recuperarem, l'èxit massiu que arribava al 2004 amb Left Outside Alone.

0: Quin temazo, quin temazo, de veritat.
1: És increïble.
0: Brutal, l'Anastàcia.
2: Vinga, gràcies, Anastàcia. Sobretot, mira, aquesta dona, a veure, musicalment no m'agrada, vull dir, no estic obligat a que m'agradi. Ara, és una dona que com, ella com... Com a dona m'agrada molt.
3: I com a cantant, té una veu...
4: Sí. I aquesta cançó fa trempar.
2: Aquesta sí.
3: Aquesta és boníssima.
2: Però com a dona, més una dona que ho ha passat malament, que s'ha superat a ella mateixa i que ara torna a estar fantàstica. Per tant, enhorabona, Anastàcia, per posar-li tot el que has hagut de posar per estar on estàs.
3: I per molts anys.
2: Arribem a 3:15 d'avui, ho fem... Va, que tinc truquillos.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Vinga, truquillo número 1, evitar que el mirall s'enteli.
0: Ostres. T'escolto, t'escolto.
3: Ens interessa.
2: I heu de passar una petita quantitat de sabó sec i després fregar-lo amb un drap.
0: Sabó sec.
4: I queda bé, això?
3: Sabó sec.
0: Sabó amb
2: Per un moment.
4: O sigui, sabó
0: no,
4: en sec.
0: No, no t'ho comprem, va, doncs, sap greu.
2: A veure,
0: no.
2: Calleu, home, és que calleu.
3: A veure, i no explica això del sabó sec.
2: Primer, calleu. I segon, no pregunteu. No. Sabó sec és el sabó aquell, el de mans, el sec, aquell que posen allà... Clar, que esteu acostumats
3: a anar
2: amb el difusor. Ara!
4: De pastilla.
3: Però què has de passar, la pastilla pel mirall?
2: Sí, i després heu de fregar amb un drap.
3: Mare meva. De la pasta.
2: Heu de retirar les restes, i si el mirall encara hi és... Veurà que queda molt transparent.
3: No quedarà entelat, però quedarà brut.
2: Escolta, no sigueu així. Ho heu provat?
3: No ho provaré.
2: Ho proveu.
0: És raó, ho hem de provar.
2: Això pot ajudar a reduir la condensació durant la dutxa. Doncs ja està. Anem a netejar una pantalla d'ordinador. Com ho faríeu? Doncs heu de pagar primer el dispositiu, això ho sabíeu o no?
0: No tenia ni idea.
2: Doncs és important apagar primer el dispositiu abans de començar a netejar. No pregunteu per què, però s'ha de parar. Utilitzeu un drap de microfibra lleugerament humit, sense ruixar líquid directament.
3: Val.
2: Després heu de passar la part seca del drap per eliminar les marques. I anem al tercer. Fer que els calaixos facin bona olor.
3: A veure.
2: Col·locar dins del calaix una bosseta amb sabó sec.
3: Una altra vegada? Sabó sec?
4: A veure, que no has fet servir pel vidre.
0: Jo estic intentant buscar. Vols dir que no et refereixes al sabó sòlid, que és la pastilla? Sabó sec?
3: Sí, és el que refereix això.
0: Però es diu sabó sec.
3: Bueno, el sabó sòlid és més habitual, és veritat.
2: És el mateix, és el mateix. Els del RAM ho coneixem com a sec, sòlid.
3: Els experts en sabó sec saben de què parlen.
2: Heu de col·locar dins del calaix una bosseta amb sabó sec o com el nom que ho diuen la gent popular, o herbes aromàtiques. La fragància es mantindrà durant força temps en un espai tancat. És una manera senzilla de donar una olor agradable a la roba.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: La catalaneta, ja sabeu que és molt viatgera i ens hem assabentat que divendres vas anar a Madrid. Què vas anar a fer a Madrid, per
6: cert? No, hi vaig. Aquest cap de setmana, companys, agafo les maletes i travesso la península, però perquè tinc una bona raó, i és que tinc entrades pel concert de la Shakira.
4: Ara, de totes maneres, vigila, perquè si travesses la península aniràs a Portugal, tu mateix.
6: Tens raó, no m'he de passar, perquè vull veure la Shakira, perquè torna a Espanya en concert després de 8 anys amb la gira Les Mujeres Ya No Lloran.
7: Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
6: Doncs sí, i t'he de dir, Badó, que sé que a tu t'agrada molt tot el tema de Rècord Guinness, que no ets l'únic que formes part del Rècord Guinness. La Shakira també, perquè el 2025 va aconseguir ser Rècord Guinness amb l'artista més taquillera de tots els temps. I ara justament torna amb aquesta gira que ha format, segurament ja ho sabreu, una mena de ciutat, un estadi Shakira, que l'ha anomenat així, que és una mena de ciutat amb escenaris, amb gastronomia, moda... Bé, hi ha de tot, o sigui, és una passada.
2: Tinc un conegut, que també hi ha molta gent que coneix, el David Olear, que és DJ, també regenta una una empresa de food trucks i l'ha contractat l'equip de Shakira perquè posen la seva food truck en el concert.
4: I no creieu que ha anat a Madrid per venjar-se una mica d'en Piqué i no va rossar?
6: Aquí va la meva secció, amics! Molt observador. Sí, sí, sí. A veure, podrem veure la Shakira al Macondo Park a Madrid, que ha fet, farà 12 concerts. 12 concerts! I a mi això em fa pensar només una cosa. Shakira, què t'hem fet a Catalunya? Què t'hem fet a Catalunya, Shakira? És que estàs a punt de perdre la teva superfan catalana aquí, una de les teves fans catalanes més fidels, que sóc jo, per si no ho estàveu entenent, però perquè això no acabi com el Rosari de l'Aurora, jo he dissenyat un pla de reconciliació Shakira-Catalunya
0: bona.
6: Per tal de que la Shakira es torni a enamorar de la nostra terra. Val. Per tant, Shakira, escolta atentament aquesta carta oberta que t'he fet, que et començo a donar els motius pels quals has de tornar. I el primer és que aquí vas ser boja d'amor.
2: No molesten gens. No molesten gens. Sonen molt bé les cançons de Shakira.
0: Estan molt bé.
6: I mira que fa anys, però...
2: Que són cançons aquestes que les escoltes i et provoca alguna cosa, eh?
3: Vull dir, són hitazos.
2: Estan molt bé.
6: Doncs a veure, Shakira, jo no vull entrar en temes personals perquè sé que entre Hisenda i Gerard Piqué vas acabar amb el cor trencat, però escolta, que després d'aquesta ruptura amb Gerard Piqué no hagis tornat a Barcelona ni per un concert, home, és que no pot ser, perquè a més tu vas viure aquí, vas aprendre el català i fins i tot vas cantar un dels nostres himnes romàntics per excel·lència. Home.

0: Això ens va emocionar tant. Això ens va emocionar tant com sentir a Leo Messi parlant català, que deia visca el Barça, visca Catalunya.
1: Que hagués pogut dir alguna coseta més amb l'edat que portava aquí, també, però bé.
0: No, però que vull dir que va estar, que va estar, va estar molt bé que toqués aquesta
2: cançó. I tal, bé, tenia el seu avi, era català.
1: Sí, sí.
2: El seu avi era català.
1: I, clar, una persona que ha cantat Boig per tu, doncs, ja ha creat un vincle amb aquesta terra. Per tant, ara, Shakira, no ens pots fer ghosting cultural, si us plau. I més, perquè, clar, hem d'agafar un ave per anar-te a veure. És que, de veritat, jo no trobo les paraules. Catalunya reclama des d'aquí la seva exnòvia internacional, si us plau. I et dic més, volem que tornis... que tornis a Catalunya, que cantis de nou el Boig per tu, encara que per darrere li estiguis fotent la botifarra al Piqué, que potser alguns t'ajudarem perquè tremendo guarro, però, escolta, aquí un motiu. Seguim amb un altre, i és que aquí tenim Sant Jordi. Nosaltres sí que t'avisem, Shakira, perquè tu al Macondo Park, val, tens una biblioteca, molt bé, però és que nosaltres tenim Sant Jordi. Tenim llibres, roses, carrers plens de gent. Una ciutat sencera celebrant la cultura, o sigui, no calia crear una experiència cultural i anar a Madrid a fer tot això, perquè aquí, escolta, només havies de venir a Barcelona i tens un Sant Jordi, ho tens tot. A casa això no et tempta? És que no sé, dóna-li una volta. Bé, seguim, et dono més motius, perquè també tenim el millor menjar del món.

0: veure, a Madrid t'han muntat un mercat gastronòmic, cosa que està molt bé en aquest macroespai, però és que nosaltres tenim una cosa molt més sofisticada, i no m'ho pots negar. Pa amb tomàquet, és que no necessitem res més. Pa, tomàquet, oli, sal, i ho tenim tot. El que és una tortura, Shakira, és que no tornis a degustar la gastronomia catalana. Digue'm tu, si no, se't fa la boca aigua amb les ganes de tornar-te a tastar, no sé, un fricandó, una firauà, escalivada, calçots, que... crema catalana, que...
1: ja
0: per favor.
1: Salivant, ja estic salivant.
2: Que bo, que és un bon fricandó. Oh,
1: eh? Oh. Que bé que mengem aquí, eh?
0: És el meu menjar preferit.
2: A veure, perdona, a Madrid també es menja molt bé, eh?
0: Sí, es menja fantàsticament bé.
2: Però que aquí la nostra
3: cuina
2: és molt bona.
0: Però
2: com
0: a Catalunya res, escolta.
1: Vedella amb bolets, guau.
2: No, però per exemple, és que, clar,
3: canelón.
2: A tot arreu tenen les seves coses, però, per exemple, entre el cocido, que és molt bo,
3: i la
2: carnolla, a mi m'agrada més la carnolla, però...
0: I tant.
2: Però sí, a Madrid defensa molt més el cocido que la carnolla.
0: Clar, què t'han de dir?
2: No, no, a veure, és una qüestió de paladar, és una qüestió de que, i de cultura, i és una qüestió de
0: i per gustos colors, escolta.
2: Sí, no, que tota la vida ells ho han menjat d'una manera i nosaltres d'una altra. Clar. Però vull dir que les dues estan molt bones, eh?
0: Bé, seguim, perquè Shakira, tinc més motius pels quals has de tornar a Catalunya, i és que som els millors fent espectacles. Crec que no hi ha dubte. Els Jocs Olímpics del 92, artistes internacionals com la Rosalia o, sense anar gaire lluny, fa ben poquet, l'espectacle de Llums i Drons de la consagració de la Torre de Jesús de Sagrada Família, crec que ho demostra de sobres.
1: Va ser espectacular.
0: I si no, Shakira, pregunta-li al papa Lleó XIV, perquè em sembla que potser els de Madrid hauran de venir aquí, mira què et dic, a prendre punts de com fer espectacles, eh? Perquè aquí nosaltres no necessitem construir una ciutat per fer un espectacle, perquè nosaltres som l'espectacle. Nosaltres som l'espectacle i, escolta, per si no en tens suficient... Te dejo Madrid, exacte. Te dejo Madrid i torna aquí perquè la nostra terra també és un espectacle. És un espectacle perquè si el que tu vols és muntar un macroespai, nosaltres t'ajudem. Aquí tens de tot. Mar, muntanya, castellers, balls, tradicionals, la Sagrada Família. Escolta, que no cal que construeixis una ciutat sencera. Vens a Catalunya, ja ho tens tot, tens un escenari incorporat. No et faltarà espai, però és que tampoc et faltarà públic. Per tant, jo, Shakira, et prometo que ho donaré tot a Madrid, però no t'oblidis que aquí a Catalunya et podem seguir waka waka com ningú.
2: Quan és el concert? Quan comencen?
1: El divendres.
0: Comencen divendres.
2: I tu vas a veure'n un?
0: Jo vaig el dissabte.
2: Què t'ha costat l'entrada?
0: Mira, si vols també parlem d'això, Shakira, guapa, perquè tela, eh?
2: No. A quant sí. Què t'ha costat?
0: 120 euros.
2: 120 euros.
0: 120 euros, que ja està bé que hagi muntat tot això, perquè si no, té la manera. Escolta,
2: i la porquilla, de quin preu a quin preu van?
0: Ui, oscil·lant fins als 400 i pico.
3: I te'n vas amb el Little Pony o no?
0: No, Little Pony, li dic, escolta, queda't aquí, que jo me'n vaig amb les amigues, mano a mano.
3: Que sàpigues que tinc amics que em diuen que Little Pony sembla el títol d'una pel·lícula porno. Però no, li havia de dir, perquè escolta'm.
0: Bueno, qui sap, escolta'm.
2: Molt bé, i amb qui vas a veure el concert de Shakira?
0: Amb un grup d'amigues, que estarem allà totes donant-ho tot. Ja estem escalfant motors.
2: Però què tal Little Pony? No te l'emportes mai enlloc?
0: Que escoltava, no? Però si ja t'ho he explicat, per favor, que anem a tot arreu amunt i avall. Què passa? Que jo sóc una persona molt llesta i com sé que hi ha molt cotilla, molt xafarder, i ensenyo el que vull. Amigo!
1: Clar que sí, clar que et penses. Clar que et penses. Tot com pensant la Georgina. Ara l'enganxaràs amb ella.
0: Estàs parlant amb l'FBI.
2: Anem a pams. Anirem primer amb l'Ares. Ja sé que t'ho estic canviant tot, el Gorka se m'està tornant boig, però anirem primer amb l'Ares i si ens queda temps recuperem algun tall de l'Oriol. Si avui fos festiu... On aniríem, Ares? On t'ens portaries?
4: Doncs mira, avui aniríem a la Pobla de Lillet. Mai no és massa tard per tornar a començar. Ens aniríem al Berguedà, al nord de Barcelona, i té una cosa que potser molta gent no sap, i és que aquí hi ha una de les obres més desconegudes de Gaudí, als Jardins Artigas. Els va dissenyar a principis del segle XX, després d'allotjar-se a casa de la família Artigas, com una mena d'agraïment per l'hospitalitat. I per arribar-hi podem agafar el tren del Ciment, un trenet que fa un recorregut d'uns 3 quilòmetres i mig.
2: L'obra de Gaudí, sabem què és?
0: No.
2: Que és un quadre, és perquè... No crec, perquè està al jardí.
0: Una escultura,
2: no?
0: Deixa'm que et pugi al trenet i ara et segueixo explicant. Un trenet que, com dèiem, fa aquest recorregut uns 3,5 km i que antigament estava vinculat a la fàbrica del ciment Aslan. Avui passa per la Pobla, pels Jardins Artigas i arriba fins al Clot del Moro. A més, el poble té el Pont Vell, el monestir romànic de Santa Maria de Lillet i fins i tot una petita església circular, Sant Miquel. Jo us recomano que feu aquest matí de trenet i jardins, dinar tranquil·let al poble i a la tarda una volta pel centre i pel riu, que és aquells llocs que no sembla que t'hagin de donar joc fins que arribes i dius, ostres, això no ho he vist venir.
1: Els jardins són la pròpia obra de Gaudí, els va dissenyar ell.
2: Ah, el jardí.
1: Els jardins en si mateixos.
2: Si va anar de visita i va fer un jardí.
1: Bueno, va, no, suposo que li van demanar, no? Algú li va demanar dissenyar un jardí per tenir aquí l'edifici ben maco.
2: Que diu que els hi va regalar per mostra d'agraïment.
1: Ah, doncs clar, llavors, clar, no els hi va cobrar.
0: Exacte.
1: Els va fer gratis.
2: Molt bé, va, podem recuperar un tall sobre aquesta música? Vinga, un dels talls de l'Oriol.
3: Doncs aquest, mira, ha provocat aquest tall molt debat, perquè escolteu-lo i traslladem el debat aquí a la taula.
5: Ayer un niño de 8 años me pidió una cerveza tostada con su madre. Y sí, como lo oyes. Entraron en la cafetería y mientras la madre se pedía un cafecito con leche, él me pidió una cerveza 00 tostada en copa, por favor. Yo me quedé alucinado. O sea, no sé en qué momento, no sé si es que yo soy raro, es normal que un niño con 8 años tenga el hábito de tomar cerveza. Aunque sea una cerveza 00, para mí no es ni medio normal. ¿Dejaríais a vuestro hijo de 8 años tomar cerveza 00?
2: Què va dir? Que se la volia prendre a la terrassa, que s'havia de prendre un puro,
3: Però és que el més greu de tot és que aquí internet es divideix absolutament. Uns diuen que no porta alcohol, quin problema hi ha. Altres diuen que el problema no és només l'alcohol, és que un nen de 8 anys adopti el ritual de prendre cervesa, doncs no és gaire bo.
1: És aquest el tema, clar.
3: En definitiva, gent que aquí s'obre un gran debat. Vosaltres estaríeu a favor o en contra?
0: No,
3: que...
2: no.
1: No per això del ritual, no perquè sigui nociu.
0: Totalment en contra.
3: Doncs aquí hi ha un debat encès i bastant equilibrat, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do.
2: En sèrio?
3: Sí, sí, jo m'he sorprès perquè hi ha arguments fins i tot científics.
0: Què dius, ara? El món no deixa sorprendre'm.
2: Gràcies, ho deixem aquí. Gràcies, Montse. Gràcies,
1: Georgina.
2: Oriol Clavell.
3: Bon dia, bona sort.
0: Fins demà, Badó.
2: Demà ens hi posarem a les 6 del matí, com si cada dia fos estiu. Aquest estiu que ja s'acaba, eh? Família, que tingueu un molt bon dijous. Us deixem amb el Cafè d'Idees i la Gemma Nierga. Bon dia i bona sort.
6: Bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Un mort a Olivella és el tràgic balanç que ens ha deixat l'episodi de fortes pluges que ha afectat aquestes últimes hores a Catalunya.
7: Serem, Gemma, a Olivella, al Garraf, però aquesta hora el Meteocat ja dona per finalitzats els avisos per temps violent i per acumulació d'aigua.
6: Així ens llevem avui dijous, una jornada en què, malauradament, Ceuta torna a estar al centre. Al centre del debat polític, tant espanyol com europeu, però també al centre de la justícia.
7: Sí, perquè l'Audiència Nacional ha paralitzat temporalment el trasllat de migrants al port de la Ciutat Autònoma, tal i com tenia previst fer el govern de manera immediata.
6: Per sort, el Barça ens ha donat un respir per acabar aquesta benvinguda amb el festival d'ahir contra el Racing. L'equip de Flick és ja el líder més golejador del futbol europeu. I ara et posaré prova, Lorena. Quants gols?
7: 7, 7, 7.
6: I el
7: Racing? 2.
6: Obrim el Cafè d'Idees.

0: Les pluges torrencials d'aquesta nit i matinada deixen una víctima mortal. Els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella. Això ha estat al Garraf.
1: Sí, i anem fins allà amb la Clara Casadesús. Bon dia, Clara. L'han trobat a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
2: Doncs sí, bon dia. Han trobat el cos de la víctima a mig quilòmetre del seu vehicle, que se l'havia endut la corrent. Fins a 11 dotacions de bombers es van desplaçar en aquest punt amb la unitat de drons i l'equip aquàtic i subaquàtic. Ho van fer després que el 112 rebés un avís on un testimoni assegurava haver vist un home baixar del seu cotxe atrapat a l'aigua i que se l'endugués al cabal. Fins a la trucada no, havia tingut lloc pocs minuts abans que les alerts s'enviés a la comarca del Garraf. Actualment, la carretera, la C15B, que és la que dona accés al municipi d'Olivella, està tancada i, de fet, du tancada des de la mitjanit per acumulació d'aigua.
1: Gràcies, Clara. I és que la nit ha estat complicada, sobretot a l'àrea de Barcelona, on el govern ha enviat un SAlert als telèfons mòbils. Una alerta que també ha arribat al Maresme i després al Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i el Vallès Occidental. A la capital, la pluja ha provocat problemes de mobilitat a la Ronda de Dalt i a la B20, a l'aeroport del Prat, s'han cancel·lat 23 vols aquesta nit i matinada. Els bombers han atès més de 120 avisos i el telèfon d'emergències ha acumulat 600 trucades.
0: L'Audiència Nacional, i ara us estem parlant de Ceuta, ha frenat la instal·lació d'un campament per 1.700 migrants al port. Ho ha demanat el Sindicat Unificat de Policia. De moment, és una mesura cautelar.
1: El sindicat policial argumenta que el campament es troba en una infraestructura crítica i per això ha demanat la suspensió immediata. Diuen també que els incendis registrats en diferents assentaments de la ciutat autònoma evidencien la necessitat d'avaluar els riscos. L'Audiència Nacional ha sollicitat documentació urgent al Ministeri de Transports, que és de qui depèn el port per analitzar-la i prendre una decisió. Pel PSOE i Sumar, la mesura cautelar bloqueja l'ajuda que cal a Ceuta i el Partit Popular celebra aquesta decisió.
3: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
4: Hay que trasladar urgentemente a la península a todas las personas y de esta forma nos evitaremos que también los tribunales pongan problemas para normalizar la situación en Ceuta.
5: Yo creo que algunos ya habían avisado desde Ceuta de la decisión que estaban tomando, que no era la acertada. Yo creo que viene a ratificar de alguna manera lo que desde Ceuta le venían diciendo al gobierno de España.
1: Paral·lelament, la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva a Ceuta ha citat com a testimonis el president de la ciutat autònoma i l'excap de gabinet del delegat del govern. Demana també les imatges de les càmeres de seguretat de la frontera i detalls sobre les alertes prèvies. També sol·licita informació sobre l'actuació dels agents del Marroc. Per cert, avui el comissari europeu de Migracions, Magnus Brenner, es reunirà al Congrés i per separat amb el govern i el Partit Popular.
6: Una prioridad que es que puedan ser reagrupados en Marruecos, eso exige un expediente, escuchar al menor, también el Ministerio Fiscal tiene que evaluar la situación y si eso no fuera posible, la siguiente solución no es más que la que está en el marco jurídico español, que es, lógicamente, que o se quedan en Ceuta o son reubicados en el resto del territorio español.
0: Els menors són responsabilitat de les comunitats, diu el ministre de Política Territorial. Moncloa acusa els de Feijóo de fer servir el president Vives per atacar-los. El president Sánchez, en una declaració inusual als passadissos del Congrés, assenyala directament al president de Ceuta.
7: Presidente, ¿cómo explican que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
8: Eso a Vives, pregúntenle.
1: El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, es defensa, diu que estan desbordats i reclama a Sánchez que actuï. El govern es pregunta si Vives plantarà cara a Feijóo, que es nega el trasllat dels menors a altres comunitats. El govern xifra en 2.140 els nens registrats a Ceuta.
9: L'Adam va d'un cantó a l'altre de Ceuta, sobreviu a la platja entre xaboles de plàstic i cartró. Hi ha enfrontaments entre nosaltres i també amb la policia, explica. Asseguren que les seves famílies per telèfon els animen a aguantar perquè creuen que Espanya tindrà més oportunitats. El Ryan confia en poder deixar el carrer. Em diuen que aviat anirem a un centre, que ens hi traslladarem aviat, diu el Ryan de 16 anys. Són nens perduts en un món d'adults. He anat a la comissaria, m'han enviat al centre i a l'arribar al centre m'han dit que haig de tornar a la comissaria, ens explica. Segons el govern, molts expedients es van començar a tramitar dilluns. Hi ha 2.000 menors als centres de Ceuta. Els que sobreviuen al carrer arriben ja al miler.
10: La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. I Ceuta és Europa, i Europa us dona suport.
0: Per primera vegada, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, s'ha referit públicament a Ceuta.
1: Ho ha fet en el debat de l'Estat de la Unió al Parlament Europeu. Avui la cambra vota una resolució que assenyala la instrumentalització dels migrants en l'entrada massiva i la necessitat de coordinar-se per protegir les fronteres de la Unió.
0: Per cert, que von der Leyen ha proposat establir amb el Canadà una relació especial i que es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea.
11: Enmig de la tensió amb els Estats Units, la Unió Europea vol portar l'aliança amb el Canadà al més alt nivell. Von der Leyen assegura que comparteixen mirades sobre el món i avui el primer ministre canadenc, Mark Carney, farà un discurs al Parlament Europeu. No és una aliança contra ningú, diu Brussel·les, però... Trump ja ho ha qualificat d'acte hostil i amenaça amb més aranzels o directament amb deixar de comerciar amb Europa.
0: Von der Leyen també ha proposat impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar els perfils personals fins als 15 anys.
1: Així és, Gemma, i per cert que el Congrés també ha tombat el decret del govern per regular els grups de pressió. PP, Vox, Junts i UPN han votat en contra de la coneguda llei de lobbies i el PNB, Podemos i alguns membres de Sumar s'hi han abstingut. És la primera derrota de l'executiu en aquest curs polític i deixa a l'aire 1.500 milions d'euros dels fons europeus.
12: Cataluña quiere avanzar y quiere hacer avanzar a todos. Ni la economía, ni la generación de prosperidad, ni la financiación autonómica se basan en un juego de suma cero, como algunos también pretenden hacernos creer. Esto no va de que esto va de un juego de suma positiva.
0: Així defensava Salvador Illa el nou model de finançament des d'Extremadura a l'acte institucional de la Diada que enguany s'ha celebrat a Mérida. El president ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant els que alimenten, diu, l'enfrontament entre territoris.
1: Era un acte, Gemma, per fer un homenatge als 100.000 extremenys que van migrar a Catalunya durant els anys 60 i 70 en ple debat sobre la immigració. Illa demana mà estesa per l'acollida en una reunió amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, la popular Maria Guardiola. Illa ha defensat la solidaritat de Catalunya i el nou model de finançament que diu beneficia a tots. Guardiola ha respost amb un missatge a les xarxes socials que l'objectiu és que no torni a repetir-se una migració obligada i reivindica un sistema que tingui en compte el cost dels serveis públics.
0: Puigdemont reclama ara al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia després que el Tribunal Suprem li hagi denegat tant a ell com a Antoni Comín.
1: L'expresident recorda que el mateix Llarena reconeix que el referèndum de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. Ho diu Llarena en la seva interlocutòria, amb la qual es nega a aplicar l'amnistia a Puigdemont i Comín perquè creu que encara podria haver delicte de malversació amb l'objectiu d'obtenir un benefici propi. Per contra, descarta que hi hagi una afectació als interessos financers europeus, recollint el que ja va dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara Puigdemont defensa que si el Suprem ha rebutjat aquesta objecció, també ho hauria de fer el Tribunal de Comptes.
0: I segon dia avui del judici pel cas Roger Español, l'activista que va perdre un ull durant les càrregues de l'1 d'octubre per l'impacte amb una bala de goma. Recordem que és l'únic cas contra agents de la policia que ha arribat a judici.
1: I l'Audiència de Barcelona jutja 4 policies nacionals, l'Escopeter i 3 comandaments que s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó. Recordem que a Catalunya estan prohibides les bales de goma.
13: Roger Español ha explicat davant el jutge que va sentir els trets però que pensava que eren salves. Ell creu que va ser una represàlia per una pica baralla anterior amb un dels agents.
14: Pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta.
13: També ha declarat que en el moment de l'impacte no hi havia disturbis i que es trobava en una zona on hi havia periodistes acreditats. El cap dels antiavalots, en canvi, assegura que la intervenció va ser correcta. Els advocats de l'acusació consideren els quatre policies responsables de la lesió i de tortures. Fiscalia demana l'absolució perquè creu que van actuar en compliment del seu deure. Avui, més testimonis. Els acusats declararan l'1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari dels fets.
0: Els afectats per l'esvoranc de l'L9 al Putxet veuen molt lluny un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions i sobre retornar els seus habitatges. Sospiten que s'allargarà molt més del previst.
1: L'advocada que porta el cas de la majoria dels afectats confia que el govern posi xifres sobre la taula a la propera reunió prevista pel 23 de setembre i concreti quines reclamacions accepta. Tot i això, l'advocada Carmen Pérez Pozo demana paciència als afectats, ja que sospita que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027.
15: No solamente es dinero, es decir, es un compromiso, habrá una devaluación de la zona, pues habrá un compromiso de otra vez actividad, a reactivar la actividad económica de la zona, de cómo van a ayudar a esos locales, cómo van a ayudar a esos propietarios que tienen pisos con inquilinos, pero que los inquilinos van a tener miedo de volver a casa.
0: Els Mossos han detingut un segon entrenador de 35 anys del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. La penya condemna els fets i l'ha apartat de les seves funcions. Diu que portava tres setmanes vinculat amb l'entitat i que el cas és anterior.
1: Sí, i a Lleida els Mossos d'Esquadra han detingut a un dels suposats agressors de la baralla multitudinària d'ahir a la plaça dels Pagesos, on 5 persones van resultar ferides per arma blanca. La investigació continua oberta per identificar i localitzar la resta d'implicats que han fugit del lloc dels fets. Es tractaria d'un enfrontament entre membres de la comunitat pakistanesa. Alguns testimonis apunten que portaven katanes, matxets i pals.
0: A les 8 i 13 anem amb els esports. El Barça continua amb números de rècord i es manté com el líder invicte de la Lliga després de golejar el Racing de Santander per 7 golaços a 2 del Racing.
1: L'equip blaugrana, que està imparable i ja suma 28 gols en només 6 jornades de Lliga, els de Flick van marxar al descans amb un còmode 4-1, un hat-trick de Rafinha, que ja en suma 9 a la Lliga, un doblet de Cancelo i els gols de Gabriel Jesús i Lamine Yamal van completar el festival golejador del Barça davant un Racing que va jugar amb molts suplents. Escoltem el tècnic blaugrana, Hansi Flick.
16: Bueno, me gusta cómo estamos jugando, me gusta también el resultado, claro está, y los tres puntos. Y al final puedo decir que hoy estoy contento, el equipo también está contento de haber ganado.
0: I després d'anunciar que l'Spotify Camp Nou serà la seu de la final de la Champions l'any 2029, Joan Laporta reivindica l'estadi del Barça també per acollir la final del Mundial de 2030, tot en plena polèmica per quin país se l'endurà, si Espanya o el Marroc.
17: Casablanca i Madrid és el mateix, eh? No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser...

0: per fortes pluges.
1: En handbol, el Barça visita avui el Montpellier a la segona jornada de la Champions.
0: Els de Carlos Ortega busquen la segona victòria consecutiva per col·locar-se líders en solitari del grup E. El Montpellier rebrà els vigents campions d'Europa, un pavelló que no és l'habitual de l'equip francès i que té capacitat per a 10.000 persones, com ja ho van fer l'any 2023. El Montpellier serà el rival més dur de la fase de grups.
1: Avui a 11:15 s'emet una edició especial del programa Aquí parlem, és un debat amb els portaveus de tots els grups amb representació parlamentària.
0: Des de l'auditori Gemma de Lluís Companys del Parlament de Catalunya, Lluís Falgàs moderarà el debat que abordarà temes com l'educació, la seguretat o la immigració. Es podrà seguir en directe per la 2CAT Ràdio 4 i el canal 24 Hores. L'espectacle Non Concert obre el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. Pren com a fil conductor la música de l'àlbum una longuíssima obra de l'italià Andrea Lazzo de Simone. La proposta dirigida per la directora d'escena italiana Lucia del Greco explora la relació entre la música, l'artista i el públic.
1: Anem ja amb el temps. Avui, Lorena, quan hem sortit de casa de matinada, el terra era ben moll.
0: Terra moll, l'ambient bastant fresc, però jo vull saber, Sònia Papell, molt bon dia, perquè déu-n'hi-do la pluja d'aquesta nit, com són els registres.
2: Bon dia, Gemma, bon dia, Lorena, i bon dia a tothom. Doncs si deixem enrere una tarda, un vespre i una nit marcats pels aiguats, per molts llamps i trons i també per una baixada guapa de la temperatura. I és que, tot i que l'estiu enguany no vol marxar, el setembre ens recorda que també sap refrescar. Però anem al lío, comencem parlant d'aquest canvi de temps que ha estat notable a moltes comarques. Les precipitacions van començar en forma d'aiguats ahir al migdia per les comarques de l'oest de Catalunya. Durant la tarda, aquestes precipitacions es van estendre i es van intensificar. Sobretot ho van fer a punts de la Catalunya central i de les comarques gironines. En aquest aquestes zones, durant la tarda, les tempestes van ser molt fortes, violentes, acompanyades de ratxes de vent, de calamarsa i de pedra de mida gran superior als 2 centímetres. Durant el vespre i la nit i matinada, aquestes precipitacions, aquests aiguats, es van concentrar sobretot a punts del litoral i perlitoral de Tarragona i també de Barcelona, on van descarregar novament en forma d'aiguats i acompanyats de molt aparat elèctric. El desencadenant d'aquest notable canvi de temps ha estat una línia frontal, un front fred que va arribar ahir a Catalunya i que va obrir les portes a l'entrada d'un potent sol d'aire fred a capes altes de l'atmosfera que abraça tota la meitat est peninsular. El contrast entre tanta fredor en altura i la calor acumulada tant en superfície com a mar és el que va afavorir la convectivitat de la tarda. Però a partir del vespre, a aquesta combinació, hi vam afegir la convergència del vent del nord. Perdó, el mestral al sud i la tramuntana al nord van convergir just davant de la costa central, aportant molt... aportant molta humitat i això va alimentar encara més aquesta inestabilitat tan severa. Una inestabilitat que es va traduir, insistim, en forma d'aquests aiguats que van deixar registres superiors als 50 litres per metre quadrat a molts punts de les comarques de Tarragona, de Barcelona i també de Girona. En el cas de Fornells de la Selva, la intensitat, com en molts altres punts del territori, va ser torrencial. Dels 61 litres que van caure, 46 ho van fer en només mitja hora. I en el cas de Barcelona, les estacions meteorològiques oficials donen registres superiors als 50-80 litres per metre quadrat, però els no oficials, en punts d'Horta, de la Vall d'Hebron, els registres superen els 100 litres per metre quadrat. Precipitacions, insistim, acompanyades de molt aparat elèctric, una nit de molts llamps i trons, es van comptabilitzar més de 23.000 descargues elèctriques. I què passarà avui? El front ja ha marxat. La inestabilitat a Catalunya minvarà. De fet, el gruix de la pertorbació queda encallat entre el País Valencià i les Balears, on avui les precipitacions seran molt intenses una altra vegada, però nosaltres tindrem precipitacions, ruixats més dispersos a l'espera d'una nova línia frontal de cara a divendres. Per tant, matí de núvols, un cel farcit de núvols als mitjans i encara fins a migdia podem tenir alguns ruixadets febles, res a veure amb el que hem tingut les darreres hores, a punts del litoral i del prelitoral. Durant la tarda, en conjunt, tindrem moltes més estones de sol i un temps més tranquil, però la presència d'aire fred en altura continuarà alimentant

0: en una certa inestabilitat en forma de nuvolades, de ruixats i localment alguna tempesta que es concentraran sobretot a l'àrea pirinenca, a les comarques del nord-est i també a punts del litoral i del prelitoral central. La tramuntana anirà perdent intensitat al llarg del dia i el mestral ho farà durant aquest matí. La mar s'anirà encalmant. La baixada de la temperatura nocturna ha estat generalitzada. La matinada ha estat freda al Pirineu, fresca a l'interior, suau a la costa, on no han passat dels 20 graus. De dia, aquest descens continuarà notant-se, serà evident a tot el territori. De fet, avui les màximes rondaran entre 25 i 30 graus, valors bastant habituals pel mes de setembre. Per tant, Gemma, avui sí que podem anar guardant els paraigües, però les rebequetes les necessitarem tota la jornada.
1: Gràcies.
0: I els pròxims dies.
1: Gràcies, Sònia. 8 i 21 minuts. Deixeu-me que saludem també a Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Protecció Civil. Aquest episodi de tempestes ha deixat diverses incidències. Senyor Cabello, bon dia. Quin és el balanç definitiu que fan vostès d'aquest episodi de pluges?
2: Hola, bon dia. Doncs bé, fem el balanç. Ja sabeu que doncs, la incidència més rellevant que hi ha hagut ha sigut la pèrdua d'una vida humana, una persona que passava amb el cotxe per una riera doncs, i el va arrossegar i a Olivella. Aquesta ha sigut la incidència més rellevant i més trista. Per la resta, doncs, hi ha hagut incidències importants perquè les pluges han estat abundants en alguns llocs i també molt intenses en poca estona, però han sigut ja incidències no relacionades amb que no han posat en perill la vida de les persones. Per tant, doncs, aquesta incidència rellevant que us comentava de la persona...
1: La trista mort d'aquesta persona. Sí, senyor Cabello, que important sempre repetir que hem de fer cas del que vostès ens adverteixen i estar molt atents a les advertències. Però, escolti, l'alerta és alert. Va arribar, o almenys a mi em va arribar, i a molta gent, quan la pluja ja era molt intensa. Creu que va arribar tard?
2: No pensem que vagi a arribar tard. Quan nosaltres enviem les alertes sempre estem de forma contínua coordinats amb el Servei de Meteorologia, amb l'ACA també per veure els avisos hidrològics, i una cosa és que comenci a ploure i comenci a ploure amb intensitat, i l'altra és quan comencem a tenir incidències importants, que és quan que poden afectar la salut o poden posar en perill la vida de les persones, que aleshores és quan enviem les alertes.
3: Senyor Cabello, ja per acabar, es donen per finalitzat tots els episodis? Ja es donen per acabats els avisos d'alerta?
2: Sí, de fet, ja ho estava comentant ara, que la previsió meteorològica doncs, és que el dia d'avui ja sigui doncs, amb alguna pluja doncs, en algun lloc determinat, però amb poca intensitat. Per tant, doncs, sí, donem l'episodi per finalitzat i ara doncs, ens reunirem per decidir si traiem l'alerta del Pla Inuncat, que segurament no ho farem en breu.
1: Val, doncs Joan Ramon Cabello, subdirector en Prevenció de Protecció Civil, gràcies per atendre les
2: actuacions
1: aquest matí. Molt bon dia. A
2: les
1: 8:23 anem a la lectura de la premsa. Marc Brau, bon dia.
4: Què tal, bon dia, Gemma?
1: L'analitzem en protagonista, veiem els diaris pels missatges en matèria de seguretat i defensa que es van escoltar ahir al Parlament Europeu.
4: Sí, pràcticament a tots els diaris es destaquen aquestes paraules d'Ursula von der Leyen amb aquesta aliança de seguretat entre la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna i també el Canadà. Anem a veure primer la portada del diari Ara amb aquesta fotografia pràcticament idèntica a tota la premsa de Mark Carney, el president canadenc al costat d'Ursula von der Leyen amb aquesta expressió Europa s'abraça al Canadà i destaquen que tot això s'emmarca en les distàncies que cada cop són més grans entre la Unió Europea i els Estats Units. El titular, això sí, és per aquesta proposta del govern de la Generalitat a Moncloa perquè s'amplin les durades per les penes pertinents a d'armes, aquest enduriment del Codi Penal, que és el que es busca.
3: Una aliança Unió Europea-Canadà que es pot llegir de manera molt diferent.
4: Sí, la notícia és la mateixa, però ho podem enfocar com a aliança, com a anar en contra d'A. I això és el que passa si veiem avui les portades de La Vanguardia i del País, que una mateixa notícia s'explica de maneres diferents. La Vanguardia, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. Destaca les paraules de la presidenta de la Comissió que això no va contra ningú. És diferent de com titula el País, que és Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units. Un destaca que es vol al Canadà, l'altre que es fa per anar contra els Estats Units. El País sí que la fotografia és per Mark Carney amb Ursula von der Leyen. A La Vanguardia, en aquest cas, la fotografia principal és per Rafinha i Cancelo, protagonistes de la victòria del Barça.
1: Marc, hi ha un diari que destaca el seu titular de portada, un dels altres grans temes que s'han tractat a Estrasburg.
4: Sí, perquè a tots els diaris es parla de Ceuta, posant en boca de von der Leyen l'expressió Ceuta és frontera de la Unió Europea, però és interessant veure com el periòdico treu l'enfoc respecte a la limitació i la prohibició de l'accés a les xarxes socials pels més petits de 13 anys, que ahir també va explicar la presidenta de la Comissió Europea, destacant que aquesta regulació exigirà la supervisió paterna fins als 15 anys. En qualsevol cas, també el periòdico, que com dèiem sí que parla d'aquesta frase de von der Leyen, Ceuta és la frontera d'Europa, i també fotografia per als barcelonins de l'any, premis que otorga la capçalera per Sant Abestraten, de gana dels arquitectes catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família.
3: I el Mundo, què diu del que va passar a Europa?
4: Doncs el Mundo segueix la seva línia habitual, ho vincula amb el Partit Socialista i en aquest cas també ho amplia als europeus, amb aquest titular. El veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc, destacant que tota la votació, de la qual forma part el grup parlamentari del Partit Socialista a Europa, es va fer per evitar un conflicte amb el país africà. La fotografia en aquest cas és per un terrat d'una vivenda a Ceuta amb un tema propi del Mundo que diu que hi ha gent que cobra fins a 7.000 euros al mes per el negoci del lloguer d'aquestes terrasses a Ceuta. 15 euros per immigrant és el que diu el Mundo que cobren algunes persones i que, evidentment, s'està investigant. I em vull quedar amb aquesta part superior de la portada d'un tema que ara parlarem, Gemma Lorena, i és que el diari El Mundo parla d'aquesta pluja de crítiques contra Vinícius, Mbappé i Konaté per la seva por a la reacció marroquí. Ara us expliquem per què.
1: Sí, el Marc es refereix a aquesta polèmica generada per tres futbolistes del Real Madrid que es van negar a portar la camiseta. Bé, no és ben bé així, no van voler mostrar el lema de la samarreta, que era "Todos somos caballas", i el que van fer és que se la van posar i la van doblegar una mica, no? Escoltarem Mbappé després donant els seus motius, però, Marc, les crítiques contra els jugadors veig que han estat molt potents.
4: Sí, sobretot ahir a Madrid van evolucionant tot plegat, i el diari El Mundo és especialment combatiu amb això. Hi ha un article molt dur de Federico Jiménez Los Santos, però a mi el que em crida l'atenció és que és tema d'un dels dos editorials del diari El Mundo amb aquest titular: "La responsabilidad de ser una estrella del Real Madrid". Destaca El Mundo que una institució de la seva importància i valors ha de ser conscient que cada gest de les seves estrelles pot ser qüestionat, i diu que resulta difícil presentar com a neutralitat un gest deliberat per amagar un missatge que el propi Madrid havia assumit. En l'editorial també s'aprofita per donar un petit pal al Barça, dient que el Barça durant el procés sí que es va significar i que, en canvi, no s'ha posat cap samarreta de Ceuta. Després d'aquest encàrrec al Barça, en qualsevol cas, El Mundo acaba dient: ocultar una samarreta també comunica un missatge. Però, com tu deies, Gemma, Kylian Mbappé ha volgut aclarir la seva postura, ho ha fet en una entrevista exclusiva amb el diari AS. Escoltem el francès.
5: Yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos, pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre.
3: Mostrar l'opinió sobre coses que passen, no? Mbappé dona la seva sobre Ceuta, però també sobre Palestina. La va donar el taloner de Chiran. Per això Chiran està tenint també ara problemes als seus concerts i també ha explicat el què. Què diu?
4: Sí, de fet, ho tractarem també durant el programa d'avui. Molts diaris ho expliquen, però em quedo amb aquesta notícia del diari ABC que titula "Els taloners i la banda d'Ed Sheeran abandonen la gira del cantant anglès". Recordem que Macklemore, un raper força conegut, actuava com a taloner de la gira nord-americana d'Ed Sheeran. Va ser expulsat per fer un crit de "Free Palestine" en un dels seus concerts de Palestina Lliure als Estats Units. I un dels magnats de l'NFL, Robert Kraft, és qui va dir: "Si Macklemore canta, jo no el vull al meu estadi", que és, recordem, el propietari dels New England Patriots, un dels equips més importants de la NFL. L'equip de Chiran finalment va decidir que Macklemore marxés, però s'han anat afegint Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe i el grup Beoga, així que s'ha quedat sense taloners Ed Sheeran, que era dues coses: o acabava la gira o feia fora els taloners. Doncs
1: ha fet fora els taloners. Molt valent. Fa pocs dies va morir un dels criminals condemnats per la massacre de la guerra de Bòsnia, i el Tribunal de la Haia continua jutjant protagonistes d'aquesta guerra de de Iugoslàvia que encara cueja.
4: Sí, encara cueja i encara el Tribunal Penal de l'AI encara es realitzen aquests judicis. I en aquest cas, el diari Ara destaca una notícia important del dia d'ahir perquè la gran majoria d'aquests crims sempre van cap a dirigents croats o serbis, però no hem d'oblidar també que en tots els bàndols hi va haver crims de guerra. I en aquest cas, la pena de 25 anys de presó ha estat pel president kosovar Hashim Tashi, un home molt estimat al país. Consideren que és un dels homes claus per la defensa d'aquest país balcànic. Recordem que era membre del Partit d'Alliberament Kosovar, que era considerada organització terrorista durant els anys 90, i aquí el que puc destacar, que deia el titular, és que es va seguir el judici amb pantalles gegants a Pristina i que hi ha hagut moltes queixes, però la condemna es ferma, 25 anys de presó per l'expresident.
3: Portem dies parlant de la IA i dels seus perills, però ara dius que pot ajudar a Rodalies o als usuaris de Rodalies?
4: Sí, sí, efectivament, perquè un estudiant d'enginyeria, Marina Castellano, de la Universitat Pompeu Fabra, ha desenvolupat una intel·ligència artificial que permetrà als usuaris poder saber pràcticament a temps real quan es produeixen incidències a la xarxa de trens. Estem parlant d'una estudiant que ha aconseguit que aquesta intel·ligència artificial agafi les dades de la xarxa social X i que els viatgers busquin alternatives. Ho fa per categories i el que sí que ha comprovat ella mateixa és que tot això es fa molt més ràpid que no pas els avisos oficials. Fins a 30 minuts de diferència entre una piulada i l'avís oficial. Això pot ajudar els usuaris.
1: Marc, avui torna a ser protagonista algú de qui parlem... Vam parlar fa poc bé. Parlem cada dia?
3: Potser? De qui? Perquè, clar, Bad Bunny, Shakira o Rosalía?
1: Rosalía. Mira, voleu... Una artista catalana que podria recollir uns quants premis.
3: Molts. Sí.
4: Voleu escoltar una cançó?
3: Sí, sí, home.
4: A veure, de gust,
3: sempre.
4: No? A veure si tenim aquesta cançó. La reconeixeu? Va ser
1: sí,
4: un dels primers
1: hits. Ai, no em ve el títol.
3: La Perla.
1: La Perla.
4: La Perla. La Perla. Doncs La Perla podria ser la millor cançó del 2026. Podria guanyar el Grammy Llatí a millor cançó del 2026, perquè Rosalía ha estat nominada amb 7 categories dels Premis Grammys Llatins que s'entregaran el proper mes de novembre. De fet, avui el periòdico explica, i per posar una mica de context a tot plegat, que Rosalía fa aquesta setmana l'últim dels seus concerts, ho fa a Miami, i sobretot destaca que aquesta gira ha portat el pop a un altre nivell. Recordem que serà la 27a entrega anual dels Grammys Llatins i que tindrà lloc el proper dijous 12 de novembre del 2026. Com veieu en aquest grafisme, Rosalía converteix en Jorge Drexler, Cartier i Paco Moroso aquestes 7 nominacions. A part de La Perla, també aspira a altres premis com el millor curt musical amb Sauvignon Blanc.
1: Parlant de perles...
3: I de set Grammys, ho ha fet expressament? 7 Grammys, 7 gols...
4: Està ben lligat, això, eh?
1: Molt bé!
3: Aquell neu...
1: A part, m'has trencat el meu tren de pensament, que anava cap a un altre lloc, Lorena.
3: Cap on anava? No anava al Barça?
1: Sí,
3: ah.
1: Però deia, parlant de perles,
3: sí,
1: l'errada de Chesney ahir, que va provocar el segon gol del Racing, tu la, com la interpretes? Tu que entens tant aquest món del Barça.
4: Aquí la gent...
1: Estava adormit...
4: Exemplifica
3: molt
4: bé.
3: Flic, diu,
4: que... ser crític, també, fins i tot, allò que deia Guardiola de no lluar massa, no?
3: No, però a veure...
1: Barça... 7-2, perfecte, però...
4: Error greu de Chesney.
3: Però us heu de fixar en l'error, sempre?
1: És que Lorena l'has vist?
3: No.
1: És que a mi me l'ha ensenyat. El Marc aquest matí només
4: arriba. S'adorma amb la pilota.
3: A les nostres notícies, però...
4: Sí.
1: S'adorma amb la pilota.
4: És una pilota enrere, la controla, també la pluja potser li va jugar una mala passada, però en tot cas no va passar res, perquè el
3: Flick
4: Barça va encaixar dos gols i en va fer set.
3: Que tothom comet errors.
4: Sí.
1: Sí, però això, a veure, si ho poso sobre la taula és perquè això obre una polèmica, Marc.
4: Bueno,
1: qui ha de ser el porter segon suplent, no? Porter, el porter suplent, si Joan Garcia té, com ara, que sembla que té un petit problema, no?, de lesió.
4: Avui sabrem segurament si té un problema al genoll. Joan Garcia, clar, recordem que el Barça va fitxar l'Ivakovic, porter internacional croat. Hansi Flick sempre ha dit que està molt content amb Chesney, amb el porter polonès, però ahir... A veure, et pots fixar
1: i que l'Ivakovic és una estrella. És un bon porter.
4: L'Ivakovic no va tenir una molt bona sortida al Girona, perquè recordem que no va arribar a debutar, va marxar al mercat d'hivern, però és el porter titular de la selecció croata que, per exemple, va arribar a la final del Mundial.
3: Però què diu la premsa? Diuen alguna cosa del porter?
4: Jo estic una mica decebut, Lorena.
3: Ah?
4: Perquè el titular, jo no sóc gens de premsa escrita, però el pluja de gols ahir era molt evident. Perquè el Barça en va fer 7.
1: I no l'has trobat enlloc, eh?
3: Jo he vist un ball sota la pluja.
1: Ball sota la pluja.
4: No l'he trobat enlloc.
1: A veure, titulars.
4: En tot cas, va passar l'altre dia amb el ple el 15, doncs Mundo Deportivo i Esport avui tornen a coincidir amb la portada, en aquest cas, imparables, amb aquest 7-2, portada per Rafinha. En tot cas, tots dos diaris de la premsa editada a Barcelona destaquen que aquest és el millor inici de la història del Barça. Són 7 victòries consecutives, marcant més de 30 gols amb una mitjana de més de 4 gols per partit. I com deien, amb Mundo Deportivo i Esport posen la mirada més amb aquests 7 gols que no pas amb aquesta errada de Chesney. Com bé diu la Gemma, això sí, això també obre un petit debat i són portades molt diferents de les de Madrid, que sí que ho citen amb un petit breu aquesta victòria del Barça.
1: Recordem, aquest cap de setmana hi ha Lliga, però després hi ha 3 setmanes sense Lliga, aturada de seleccions.
4: Canvia aquest any el format.
1: Abans però havia... quina aturada? Què juguen ara?
4: La Nations League. Però no t'ho vas passar bé el Mundial?
1: Oh.
4: Doncs ara tornem a tenir seleccions.
1: Val. La Nations League.
4: La Nations League. Però encara queda... I quins partits, eh? Sevilla-Barça dissabte i Atlètic de Madrid-Real Madrid diumenge.
1: Molt bé, Marc, gràcies. De seguida el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Quim, nosaltres al Cafè d'Idees.

0: aconseguir que la llengua s'estengui, tingui cada vegada més usuaris i sigui un factor de cohesió social.
1: Com tota llengua, expressa la nostra manera de ser, la personalitat pròpia de Catalunya.
0: El govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat.
2: És possible que es pugui valorar que poguéssim fer més i més ràpid? No li dic que no.
3: Si Salvador Illa vol que nosaltres seguim a parlar d'educació, crec que el primer que hem de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan.
4: Si el català, el euskera i el gallego no són todavía oficials, és perquè ustedes les estan pidiendo a aquellos gobiernos que tienen gobiernos del Partido Popular Europeo que lo frenen.
5: Seguimos hablando con todos los Estados miembros y esperamos, como siempre, que cuando veamos unas perspectivas de que esa unanimidad se puede consolidar.
1: Catalunya té una personalitat pròpia, una voluntat de ser, una voluntat de conviure, i el símbol d'aquesta personalitat pròpia, el símbol més clar d'aquesta personalitat pròpia és la llengua catalana.
0: Estem bé?
6: Comencem ja la nostra entrevista política. Francesc Xavier Vila, bon dia.
0: Hola, bon dia.
6: Benvingut al programa. Escolti, vull començar parlant de l'oficialitat del català a Europa, perquè veig que dimarts que ve, si no vaig errada, es discutirà de nou al Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea. Què n'espera? Quin pot ser el desenllaç?
0: Jo crec que el canvi que hi ha hagut el darrer mes, bàsicament, és un canvi molt positiu. Fins ara teníem l'oficialitat del català, el basc i el gallec també, que no estava lligat a una altra dinàmica interna de la Unió Europea. En aquests moments el que ha dit l'Estat espanyol és que a la vista de les possibles ampliacions de la Unió Europea, que és un projecte que és important per la Unió Europea i que per tant, i al qual l'Estat espanyol hi dona ple suport, no tindria lògica que estiguéssim ampliant nous estats i noves llengües sense prèviament haver resolt el tema del català, del basc i del gallec. Per tant, aquí el que ha dit l'Estat espanyol bàsicament és que per tirar endavant les ampliacions que demanen la unanimitat de tots els estats, prèviament s'haurà de resoldre un tema que és fàcil de resoldre, que és que el català, el basc i el gallec passin a ser llengües oficials a les institucions de la Unió Europea, perquè ja són oficials al territori de la Unió.
6: Però per tant, m'està dient que això aniria lligat a els estats que volien ser membres de la Unió Europea. És a dir, que Espanya podria vetar l'entrada d'Ucraïna, poso un exemple.
0: Jo no plantejaria aquests
6: Albània,
0: termes.
6: O Albània o Montenegro, per aconseguir aquesta
0: fita. Jo no plantejaria aquests termes. Jo, senzillament, el que crec que es farà és deixar entendre el conjunt d'estats de la Unió que Espanya considera que és absolutament inconcebible que incrementem el nombre de llengües de la Unió Europea sense que prèviament haguem reconegut l'oficialitat de les llengües oficials a l'Estat espanyol. Crec que és fàcil d'entendre que la resta d'estats, això canvia una mica la geometria que teníem i, per tant, al final, la Unió Europea és una institució en què els socis ens posem d'acord. Doncs molt bé, posem-nos d'acord també per reconèixer que els catalans, bascos i gallecs tenim els mateixos drets lingüístics que francesos, danesos o montenegrins.
6: Sí, sí, li he volgut posar l'exemple d'Ucraïna per subratllar que les cartes diplomàtiques que s'estan jugant són fortes.
0: Jo crec que les cartes diplomàtiques que estan jugant són les normals, les habituals a dintre de la Unió Europea.
6: Que no s'havien jugat fins ara.
0: Perquè fins ara no s'havia posat a damunt del taulell la possibilitat de parlar de les ampliacions. Ara que parlem de les ampliacions, això no vol dir que no s'hi hagués pensat. Però en el moment en què es posa l'ampliació de la Unió Europea damunt de la taula, es fa notar la incoherència que seria que hi hagués noves llengües amb l'entrada de nous membres i no hi hagués primer les llengües dels membres que hi són.
6: Per tant, torno a dir, efectes pràctics, Espanya pot vetar l'entrada d'Ucraïna, per exemple,
0: s'ha d'arribar a un acord. Jo estic segur que podem arribar a un acord per assolir la unanimitat, tant en un cas com en l'altre.
6: Qui s'hi oposa? Qui s'hi oposa? Perquè jo recordo que l'últim cop que es va discutir va decaure pel veto de 10 països, crec. Ara mateix, quina és la situació?
0: No hi ha hagut veto en cap cas. El que en tot cas hi ha hagut sempre són estats que demanen més explicacions, que demanen ampliació, que demanen anar resolent dubtes tècnics. Jo crec que els dubtes tècnics estan molt ben resolts, que no té per què generar, en tot cas, dubtes. I sí que, i això ho sabem positivament, seria molt positiu que la totalitat de l'arc parlamentari espanyol fes unes declaracions contundents favorables al l'oficialitat d'aquestes llengües, que ja, que repeteixo, que ja són oficials en els seus territoris. Això el que vol dir és que no només necessitem silenci públic. El que seria convenient és que el Partit Popular digués públicament que està clarament a favor d'aquesta oficialitat, perquè això desfaria sense cap mena de dubte aquelles reticències que potser s'han pogut trobar en països governats per partits del mateix color.
6: Com per exemple Itàlia, no? Ho deia Álvarez, va dir que un dels principals obstacles és el ministre d'Exteriors italià Tajani,
0: que ja té una trajectòria d'haver-se oposat altres vegades al reconeixement del català.
6: Però conseller, fixi's, diu, m'agradaria que el Partit Popular digués clarament que està a favor de l'oficialitat. Vostè creu que el Partit Popular n'està a favor?
0: Jo no he vist fins ara declaracions positives en aquest sentit, però jo crec que en una qüestió d'estat com aquesta seria bo que es donés una visió general de treballar tots pels interessos dels ciutadans de l'estat espanyol. No. Al capdavall, si es diu que es defensen els interessos dels ciutadans espanyols, doncs gallec, català i basc són llengües oficials reconegudes per la Constitució espanyola i, per tant, es fa estrany que es pugui dir, jo vull oficialitats de segona, de tercera o de quarta per unes llengües que són plenament oficials d'acord amb la Carta Magna Espanyola.
6: Conseller, es vota dimarts que ve, dèiem, i per tant dimarts que ve ja tindrem alguna... el sí o el no?
0: No necessàriament.
6: No, dimarts es comença a discutir.
0: Les coses de la Unió Europea van al seu ritme. Ah. I per tant, veurem si hi ha votacions, si no hi ha votacions. És un procés... Com sap, la Unió Europea és una institució complexa. Hi ha molts estats, molts interessos, però jo espero que es vegi un progrés que m'agradaria, efectivament, m'agradaria que dimarts es diguessin sí, ja, allò, carta blanca, tirem endavant i passem a altres temes perquè aquest ha quedat resolt.
6: Passem a altres temes. Ara mateix la immersió lingüística a Catalunya està en perill?
0: A veure... quan fem servir el terme immersió lingüística, el que estem dient és el model lingüístic educatiu de Catalunya, que té el català com a llengua central, com a centre de gravetat. A mi m'agradaria recordar que hem estat capaços, al llarg dels anys, de les dècades, d'anar adaptant el nostre model lingüístic a la realitat del país. Als anys 80 vam ser capaços de fer una primera renovació del model lingüístic educatiu, creant el que en diem els programes d'immersió lingüística. Després, al començament dels 2000, vam haver de reinventar bona part del model, creant els plans d'entorn, vam crear els coordinadors LIC, vam crear les aules d'acollida. Ara, en aquests moments, tenim uns altres reptes de molts tipus, des de la intel·ligència artificial, que té un impacte, les noves tecnologies, les pantalles, els canvis demogràfics, els canvis també de comportament de les famílies, la mateixa concepció de què és l'educació. Necessitem adaptar el model lingüístic educatiu a les necessitats de la nostra realitat actual. Des d'aquest punt de vista, hem de dur a terme reflexions diverses. Necessitem que el català torni a guanyar presència als passadissos, als patis. Necessitem, la Unió Europea ens ho diu en l'informe PISA, hem d'avançar coneixements i, en el nostre cas, hem d'avançar l'aprenentatge de la llengua, garantir que es fa un aprenentatge precoç de la llengua. I tot això forma part d'aquest aquest replantejament que hem de fer del model educatiu, no només a Catalunya, ho veiem arreu del món occidental. Però el que és important és que siguem capaços de construir un model adequat a les nostres necessitats d'avui dia. Dit això, hi ha sectors que voldrien desmuntar el model lingüístic educatiu que tenim a Catalunya i fer-lo anar, doncs, cap a una via que, com s'ha vist en molts altres llocs, conduís a un aprenentatge del català molt inferior. Aquests sectors treballen perquè això sigui així i, per tant, hem d'anar responent i hem d'anar reconduint els embats que es puguin produir.
6: Clar, la pregunta li he volgut fer així, amb un to una mica catastrofista, potser, de si estava en perill el model d'immersió, perquè vam veure el juny que el Tribunal d'Estrasburg es va pronunciar a favor del percentatge a l'escola Turó del Drac del 25% de castellà a les aules. No sé si ho veu com un cop molt dur a la immersió lingüística.
0: No ben bé així, perquè aquí, i això té a veure també amb la composició d'aquell tribunal, va fer una sèrie de consideracions que no entraven a dins que no modificaven la realitat. Jo crec que els membres no espanyols del tribunal no tenien la informació adequada de què és el sistema el model lingüístic educatiu a Catalunya, i que millors explicacions segurament haurien tingut un altre uh-huh. veredicte. Perquè recordem que si fem des d'un punt de vista comparatiu...
6: Sí, però el veredicte és el que és.
0: Sí, no, però aquest no
6: de res ens serveix ara dir
0: sí. No afectava per res. Són consideracions que no imposen res en aquest sentit.
6: Però sí que
0: sí, però són consideracions que fins i tot són extemporànies en aquell text. Efectivament, no són positives pel model lingüístic educatiu que tenim, però no són jurisprudència.
6: La Generalitat va presentar recurs, ara estem pendents del Constitucional.
0: Sí.
6: S'ha de pronunciar davant dels recursos contra la normativa de la Generalitat. Si el Tribunal Constitucional dictamina en favor del 25% de castellà a les aules, vostè ho acatarà?
0: A veure, el que vam acordar al Pacte Nacional per la Llengua, pel que fa al model lingüístic educatiu, són dues coses bàsiques. La primera és que defensem el model que hem creat i el volem millorar, que és tot el que deia al començament. En segon lloc, que qualsevol eventual canvi que s'hagi de produir en el model es farà d'acord amb el conjunt de forces que han donat suport tradicionalment al model lingüístic educatiu de Catalunya. Perquè, repeteixo, necessitem millorar aquest model, necessitem actualitzar-lo, i ho fem en un marc en què és una evidència que hi ha alguns col·lectius, que a Catalunya són molt petits, però que tenen molta més força fora de Catalunya, que voldrien desdibuixar-lo, desnaturalitzar-lo. Jo crec que hi ha moltes opcions, però que per fer-lo evolucionar, per millorar-lo, sobretot pel que fa al rendiment, perquè al capdavall el que a mi m'interessa són dues coses: que els infants de Catalunya surtin en plena competència en català i en castellà i en anglès, i dos, que el sistema educatiu incentivi l'ús de la llengua entre iguals, i faci que la totalitat dels infants que s'eduquen a Catalunya també sentin aquesta vinculació amb el que és la columna vertebral de la nació, la llengua catalana, que ens identifica com a poble. Aquest és el nostre objectiu. Per arribar a l'objectiu segur que tenim moltes vies, i els haurem de construir un cop tinguem aquesta sentència.
6: Sí, però clar, no em queda clar, un cop tingui la sentència,
0: sí.
6: Per això li preguntava si vostè la acatarà o la desobeirà.
0: És que no es tracta de plantejar els termes de si acatar o no acatar, perquè un cop
6: acatar vol dir introduir el 25% en castellà. Per tant, vol dir canviar el model d'immersió lingüística.
0: A veure, d'entrada em sembla que és un escenari molt poc probable. Molt poc probable, perquè això implicaria la transformació de tots els sistemes, de tots els models lingüístics educatius de l'Estat espanyol. I no crec que el Tribunal Constitucional vagi per aquest camí. Punt número 1. Punt número 2, insisteixo. Hi ha moltes vies per millorar el model lingüístic educatiu. Tindrem en el seu moment aquesta sentència, que, repeteixo, jo crec que dirà que el model català és plenament constitucional, i ens quedarà el repte també de millorar-lo.
6: L'ús del català, n'hem parlat al llarg de la conversa, ha davallat a les escoles, però també el conjunt de la societat. M'agradaria que em parlés d'aquestes 48.000 places que s'han obert per aprendre el català i que es van obrir dilluns. Seran suficients per atendre tota la demanda que tenen?
0: Doncs, miri, d'entrada jo li recordaré que l'any passat ja vam aconseguir baixar del 20% de persones que quedaven sense trobar la seva plaça a l'horari, del nivell i el lloc que els interessava en el consorci. Ja vam baixar del 20% que havíem tingut l'any anterior a només un 5%.
6: De 20% que quedaven fora, ara només un 5%.
0: Que no trobaven
6: que no troben la plaça.
0: Sí, en el trimestre concret, perquè m'agradaria fer un recordatori. A diferència del que passa amb el sistema escolar, en què tries, has de posar el nen en un centre educatiu i per tant el tens a començament de curs, aquí nosaltres estem en un procés de desestacionalitzar les inscripcions. Fins ara, fins fa poc, teníem inscripcions que anaven per trimestre, però ara, a més, estem introduint un sistema en què, a banda de l'oferta que hi ha del Consorci i a banda també de l'oferta que hi ha a les escoles d'adults o a les escoles oficials d'idiomes, gràcies a una de les subvencions del Departament de Política Lingüística, estem treballant amb ajuntaments i estem treballant també amb entitats. De manera que estem obrint cursos de nivells diferents contínuament. I això el que fa és passar d'un sistema que o hi entraves al mes de setembre, o hi entraves al mes de gener, o a un altre sistema en què potser no hi entres, no trobes la plaça que et convé el 10 de setembre, però potser en pots trobar una altra, doncs, tres setmanes després en el teu ajuntament.
6: I, perdó, això pot garantir que tothom que vulgui aprendre català ho podrà fer? Podrà tenir una plaça?
0: La voluntat del govern és que tothom que vulgui aprendre català trobi una plaça en un termini molt raonable de temps. Si em permet, a més,
6: sí, sí.
0: També el que volem és una altra cosa, i és recordar que la llengua no s'aprèn només a les aules. La llengua també s'aprèn, s'ha d'aprendre al carrer, amb els companys, amb els amics, al pis que comparteixes, al lloc de treball. I per això, per exemple, hem llançat també una línia de subvencions adreçada als municipis perquè puguin promoure el que és l'aprenentatge informal. És a dir, l'aprenentatge que es fa... aquí estem al
6: cafè. Jo l'entenc, és un aprenentatge molt propi dels anys 60-70, potser, no?
0: No, és una...
6: No,
0: és la base dels aprenentatges lingüístics de tota la vida, sempre ha estat... La major part
6: és que vull explicar-ho bé. Als anys 60-70, potser les noves onades d'immigració que venien, miri, els extremenys, ara que hi ha hagut el president allà, provenien de la resta de l'Estat, i als centres de treball, als sindicats, a les associacions, als veïns, s'intentava parlar català amb ells i que l'aprenguessin. O almenys jo, per una realitat que conec de prop, tinc la sensació que és així. I no sé si això s'ha perdut.
0: És possible que...
6: Com vostè diu, al veí que et parli en català, a la botiga que et parli en català...
0: És bastant possible que al llarg de les últimes dècades s'hagi produït un fenomen paradoxal, i és que, com que ja se n'encarrega l'administració, no cal que ho faci jo.
6: Això em referia, que potser hi havia un enfocament més social que també s'implicava tota la societat.
0: Com que les administracions no podien fer-ho perquè el català estava bandejat, hi havia segurament més consciència de la necessitat de sí, ho hem de fer entre tots. Per descomptat que el govern ha de liderar, i per això, miri, el curs passat, el 2025-26, vam arribar a les 150.000 places de català, que dupliquen les 75.000 places que oferíem l'any 2021. O sigui, l'any 2021 hi havia 75.000. L'any passat havíem duplicat.
6: Però tot i així ens demana que ens hi impliquem tots.
0: Sí. Ho diré d'una manera molt més clara. És imprescindible que els aprenentatges no es quedin a l'aula i surtin al carrer. Han de ser al pati, han de ser al passadís, han de ser al bar. Ha de ser també l'empresari que digui en el seu treballador que el contracta. Primer, ha de procurar contractar treballadors que compleixin la normativa de la disponibilitat lingüística. Però és que si, pels motius que sigui, contracta treballadors que encara no saben català, ha de ser ell, ha de ser la cadena o el petit empresari que incentivi aquest aprenentatge i el faciliti. De fet...
6: Sí, que les empreses ho haurien d'assumir com a part de l'horari, les classes de català?
0: Jo crec que les empreses tenen una part important aquí, i precisament per això estem treballant en el marc del Consell pel Diàleg Social per arribar a un gran acord amb empreses i sindicats per tal de potenciar, d'una banda, l'aprenentatge de la llengua, d'una altra banda, l'ús de la llengua i el respecte dels drets lingüístics dels treballadors a dins de les empreses, perquè sense el món del treball és molt difícil normalitzar l'aprenentatge de la llengua.
6: Però miri, això em porta també a preguntar-li per campanyes que es fan a favor de mantenir el català. Mantenir-lo, parlar-lo sempre, a tota hora, encara que els interlocutors parlin en castellà. Vostè ho comparteix?
0: Miri,
6: i on posem el límit? Si aquella persona a la que li estem parlant no ens entén de cap manera, on posem el límit perquè el català no es converteixi... O sigui, perquè sigui una llengua de seducció i no ho vegin com una imposició.
0: Sí. Deixi'm que li digui, primera, que el marc de... El món no funciona amb dicotomies. El món és de colors, el món no és blanc i negre. Per tant, aquesta dicotomia...
6: El món potser sí, hi ha gent que funciona amb dicotomies.
0: Són la minoria, la major part dels humans...
6: Hi ha
0: humans...
6: gent que de cap manera vol pronunciar ni una sola paraula en català, i potser porten anys vivint i no el parlen, i també hi ha gent que no vol pronunciar ni una sola paraula en castellà.
0: Miri,
6: no?
0: És així, o no? Les dades que tenim ens diuen que hi ha un 6% de persones que diuen que parlen el 100% en català, i que hi ha un 25% de persones que diuen que no diuen mai ni una paraula en català. 25 i 6.
6: 25% no diuen mai una paraula en català.
0: Ni una.
6: I un 6%
0: ens diuen
6: que no diu mai una paraula en castellà.
0: Ara bé, aquí hi ha una diferència i s'ha de baixar, perquè això no vol dir que sigui gent que necessàriament estigui en contra de... del 6%, doncs, per exemple, hi ha gent que viu en un entorn en què tothom li parla en català.
6: Sí.
0: Pensi, per exemple, en gent gran, jubilats que viuen a la família, i diu, jo, quan li preguntes, diu, no, jo és que no l'he de menester.
6: Sí,
0: directament. I d'aquest, per tant, que no té per què haver-hi una prevenció ideològica.
6: Vale.
0: I a l'altre extrem, d'aquest 25%, bàsicament és gent que no té competència en català.
6: Vale.
0: La gran majoria és gent que no té competència en català. Sovint tenim tendència a interpretar la realitat lingüística en termes essencialment ideològics, quan tot sovint, o quan molt majoritàriament, el que tenim són diferencials de competència, diferencials de coneixement. I aquí és evident, si tens un 25% de persones, tens un 20% de persones que diuen que no saben parlar català, doncs si diuen que no saben parlar català és que no tenen la competència per fer-ho. De quina manera es pot aconseguir que algú comenci a sentir la necessitat d'aprendre una llengua? Doncs és molt fàcil. Els sociolingüistes, aquí hi ha un dels meus mestres, Albert Bastardes, parla del que es diu el context d'exposició i el context interpel·lant. Què és el context d'exposició? Si tu estàs en un entorn en què no sents mai el català, difícilment podràs sentir-te impel·lit a entendre'l. Però és que si no, estàs en un context en què ningú no et parla en català, encara que el sentis, l'entendràs, però no el començaràs a parlar. Per aprendre a nedar, què fem? Nedar. Per aprendre a anar en bicicleta, què fem? Anar en bicicleta. Per aprendre a parlar necessitem que hi hagi algú amb qui comencem a ballar, perquè parlar és com una dansa en parella.
6: Vostè parla en castellà?
0: Jo hi ha contextos en què sí, jo tinc amics fora de Catalunya.
6: I canvia, amb amics fora de Catalunya, però aquí a Catalunya canvia de llengua si veu que l'altra persona és castellano parlant?
0: I jo, normalment, a Catalunya parlo en català. Hi ha molt pocs contextos en què no hagi de parlar en català a Catalunya.
6: I si la persona no l'està entenent?
0: Quan hi ha persones que no m'estan entenent, depenent de la seva situació, si és un turista, si trobo en una situació en què sé positivament que és una persona que no viu aquí, un passavolant, com acadèmic, per exemple, m'he trobat bé un investigador de Madrid. Jo no tinc cap inconvenient a parlar altres llengües de Madrid, o de fet, soc una persona que parla unes quantes llengües i, per tant, practico llengües. Ara bé, és fonamental que entenguem que la manera de fer que la gent que viu a Catalunya aprengui català és que hi estigui exposat, és que se l'interpel·li. I això es pot fer en relacions entre iguals, i això es pot fer, per exemple, al món de la feina.
6: Aquest tema del que estem parlant, que a algú li pot semblar menor, no ho és, perquè, conseller, vostè creu que pot haver-hi una relació fins i tot entre l'augment de la xenofòbia i la davallada de l'ús social del català?
0: Deixi'm primer que faci una prèvia. Quan parlem de davallada de l'ús social, s'ha de recordar que una cosa són les dades percentuals i una altra cosa són les dades absolutes. El català creix, a Catalunya el català creix en nombre de parlants. Les últimes dades que tenim ens diuen que cada any guanya 50.000 persones, cada any, que diuen que el saben parlar, i 20.000 persones que el fan servir, cada any. Per tant, alerta a quedar-nos amb el marc només de davallada d'ús social. Perquè alhora estem guanyant parlants. Què passa? Que el guanyant parlants és inferior a l'arribada de gent que arriba sense cap coneixement del català. De fet, i això és el que diem en el Pacte Nacional per la Llengua, hem d'arribar, o sigui, perquè el català primer estabilitzi la situació i després recuperi, que és el nostre objectiu, hem de fer que el nombre de nous parlants actius del català sigui superior al nombre de gent que arribi aquí.
6: Però establiria una relació entre l'augment de la xenofòbia a casa nostra?
0: Jo ho faria al revés. Jo crec que aprendre la llengua, aprendre el català és un dels antídots contra la xenofòbia. És a dir, Catalunya, des del punt de vista lingüístic, és una societat molt àmpliament tolerant. Molt tolerant pel que fa a la diversitat lingüística. No crec que hi hagi moltes societats que combinin alhora la reivindicació de la llengua pròpia i la tolerància. Ara, Si es produeixen situacions en què va creixent el nombre de persones que viuen totalment al marge del català, si viuen al marge del català i fins i tot si entren al món laboral i fan evident que no hi ha aprenentatge del català, aleshores això genera una situació d'incomoditat amb les persones que volen fer una cosa tan senzilla com ser atesos en català a Catalunya.
6: Per tant, metge i que el metge t'entengui quan li expliques...
0: Aquí tenim un missatge molt important. Aprendre català, incorporar-se al coneixement i a l'ús del català, és un antídot contra la xenofòbia. És un antídot contra la xenofòbia. Per què? Perquè demostra una voluntat d'integració. Aprendre català és un dels millors elements que tenim per demostrar la voluntat d'integració. Perquè, si no, es planteja... si no hi ha aquest aprenentatge de català, en un context de creixement poblacional tan gran, sí que hi ha el risc que postergar, procrastinar en aprenentatge del català, acabi generant la pregunta de, bé, quant de temps hem d'esperar perquè comencis tu també a fer aquest aprenentatge.
6: Però miri, m'ha parlat al llarg de la conversa del Pacte Nacional per la Llengua i té les entitats una mica molestes. L'altre dia vaig veure que Òscar Escudé, de la Plataforma per la Llengua, denunciava que només han executat el 38% de les mesures que hi havia previstes. I no només això, diu que hi ha consellers a qui els importa un rave al català. Això va dir, vostè ho sap. I li volia preguntar què li respon, perquè l'Olga Pané, consellera de Salut, que era una de les assenyalades, va dir en un acte que si no fos per vostè, que és un corconet, va dir que ella no donaria tanta importància a les queixes. A veure, és un corcó, vostè? És el corcó dins del govern?
0: La meva feina és vetllar perquè tots els departaments apliquin el màxim de mesures favorables a la llengua, perquè al final... Això té una dimensió, com deia vostè fa un moment, política i convivencial molt important. Hem de poder parlar el mateix llenguatge moltes vegades per eliminar possibilitats de fricció. Llavors...
6: Hi ha consellers que no s'ho creuen, això?
0: Jo no diria que hi ha consellers que no s'ho creuen. Jo el que diria és que, jo estic d'acord amb Plataforma per la Llengua quan diu que voldríem que les coses anessin més de pressa. També voldria dir que des de fora de l'administració les coses sempre són més senzilles que des de dintre, on els mecanismes són lents. Parlem de transformar dècades, de rutines que tenen dècades d'antiguitat. Nosaltres no hem valorat exactament igual com Plataforma el compliment de les mesures. Nosaltres creiem que més del 60% s'han executat. Però ja li dic, d'entrada, sí que coincideixo amb Plataforma, que voldria que les coses anessin més de pressa, però també, i això n'hem parlat amb l'Òscar, crec que s'han descuidat, i ell crec que en això ja està d'acord, s'han descuidat de dir que hi ha aspectes en què hem fet avenços molt importants. I li poso només un exemple, que és la política lingüística municipal. Durant tota la història de la política lingüística a Catalunya, els municipis tenien un paper molt secundari a l'hora d'assumir les seves responsabilitats en el camp del foment de la llengua. Hem posat diners damunt de la taula, hem generat materials, hem parlat amb les associacions d'ajuntaments i la veritat és que hi ha un canvi que és innegable. Molts més ajuntaments estan assumint aquesta responsabilitat. I això és molt important, perquè, miri, si vas a la piscina, és de responsabilitat municipal. Que et puguin atendre o no a la piscina en català depèn del municipi. A les llars d'infants de dependència municipal, que les persones que s'encarreguen de tenir cura dels nostres infants més petits tinguin consciència del seu paper fonamental per l'aprenentatge per cos de la llengua, qui ho pot fer són els ajuntaments. El poder que té un ajuntament, que té un alcalde, quan va a un polígon industrial i veu que la retolació no està en català, el poder que té l'alcalde de dir... senyors, facin el favor d'adequar la normativa. Això no és expulsar-se en absolut les responsabilitats del govern, perquè les assumim totes, però sí que necessitem la complicitat dels poders locals.
6: Una última reflexió, ja és que estic fora de temps, a les 9:04, però una última reflexió que volia fer amb vostè, potser no hi ha una resposta clara, però l'altre dia el president Salvador Illa, a la conferència, deia: som el país de les Aitanes i les Rosalies. Totes dues van néixer al Baix Llobregat, immersió lingüística, parlen en català, defensen el català públicament, però totes dues s'han convertit en estrelles mundials amb enorme èxit cantant en castellà.
0: Sí.
6: I que això pot fer que els joves puguin tenir aquesta sensació de que sí, el català és la llengua de casa, quotidiana, de la família, dels amics, però el castellà és la llengua de l'èxit.
0: Jo crec que el president hagués pogut esmentar d'altres artistes que tenen molt d'èxit, per, no, per dir alguna cosa ràpidament, els tiets, o tiets, tallets, segons que vulgui pronunciar, però, en tot cas, el missatge que estava traslladant el president és en el nucli dur de la nostra identitat hi ha la llengua catalana. I faria també una reflexió. La Rosalía, per exemple, no només ha cantat en castellà, canta en diverses llengües. De fet, s'ha fet popular al món. Primer cantant en castellà, però ara ha passat al plurilingüisme i ja ha incorporat el català. I l'Aitana, com ha explicat ella, diu, després d'un període en què estava sense adonar-me'n, havia perdut la fluïdesa en català, ha fet un plantejament molt d'agraït, és a dir, amigues, parleu-me en català, perquè vull mantenir el català, perquè vull mantenir, i va dir, és la cosa més important que tenim en aquest país.
6: Conseller, potser hauria de fitxar l'Aitana per fer un anunci, eh?
0: Potser l'hauríem de fitxar.
6: Què ho està pensant?
0: Potser ho hauríem de pensar.
6: Oh, què em diu? Sí, eh? Ja està. Però no me'n diu res més. Potser no, ho hauríem
0: vostè,
6: de pensar.
0: Vostè em convida a pensar-hi i jo li dic que hi hauríem de pensar.
6: Molt bé, doncs, conseller, acabem. Recordem que vostè va ser secretari general amb Pere Aragonès. Sí. Esquerra Republicana, conseller amb Salvador Illa. Això en vam parlar l'última vegada que va venir. Si demà hi ha eleccions, té clar què votarà? PSC o Esquerra?
0: Jo, quan hi hagi eleccions, prendré les decisions que he de prendre.
6: Encara no té clar.
0: El vot en una societat democràtica, evidentment, és secret. Ara, jo el que també he de dir és que estic 100% compromès amb el meu govern.
6: Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística. Gràcies per ser aquest matí el Cafè d'Idees.
0: Gràcies.
7: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Hay que trasladar urgentemente a la península a todas las personas y de esta forma nos evitaremos que también los tribunales pongan problemas para normalizar la situación en Ceuta.
9: Yo creo que algunos ya habían avisado desde Ceuta de la decisión que estaban tomando, que no era la acertada. Yo creo que viene a ratificar de alguna manera lo que desde Ceuta le venían diciendo al gobierno de España.
10: Una prioridad que es que puedan ser reagrupados en Marruecos, eso exige un expediente, escuchar al menor, también el Ministerio Fiscal tiene que evaluar la situación y si eso no fuera posible, o se quedan en Ceuta o son reubicados en el resto del territorio español.
11: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
12: Eso a vivas, pregúntale.
13: Ceuta's border is a Europe.
14: La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. I Ceuta és Europa i Europa us dona suport.
6: Les 9 i 8 minuts, doncs vinga, obrim l'espai d'anàlisi i tertúlia amb el delegat del Mundo Catalunya, Iñaki Llacuria. Bon dia.
15: Bon dia, veig.
6: Benvingut a una nova temporada del Cafè d'Idees. Has vist canvis, eh?
15: La casa, la porta.
6: Et sents a gust?
15: Sí. També l'altra, però...
6: Hem fet obres.
15: Fet obres. Aquest estiu... L'estiu s'ha d'aprofitar. No sé si als veïns els hi ha agradat molt, això de obres
6: no tenim,
15: a la golf.
6: No tenim veïns aquí, els hi molesti el soroll. Manu Simarro, bon dia, com esteu?
16: Bon dia.
6: Com has vist l'entrevista amb el conseller?
16: Molt bé, al final és sorprenent, perquè jo crec que és el primer conseller de la història de la Generalitat que no aclareix si votarà el president del seu govern. I m'ha semblat interessant el que ha dit, de que el català està creixent en parlants. Sí. És a dir, fixa't que sempre parlem, no?, de l'alarma del català, que està endavallada, i ell diu, alerta, el català està creixent en parlants. El que passa és que hi ha unes onades immigratòries que ens hem d'esforçar en que l'aprenguin, en que el coneguin, en que l'estimin, en que en facin ús, però crec que és interessant aquest enfocament de estem creixent en parlants per canviar l'actitud quan parlem del català.
6: Després parlarem de Ursula von der Leyen, que ahir va fer un discurs important, el debat sobre l'estat de la Unió, va parlar de diversos temes, ho comentarem, però no va dedicar molta estona, però sí que va tenir un missatge sobre Ceuta, parlant de que la frontera de Ceuta és una frontera europea. Anem a recordar-ho.
14: La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. I Ceuta és Europa, i Europa us dona suport.
6: Això és el que deia la presidenta Ursula von der Leyen. I a aquesta hora saludem la periodista del País, Carmela Ríos, que es troba a Ceuta. Carmela, què tal? Buenos días.
17: ¿Qué tal, Gemma? Buen día.
6: Gracias por atendernos. ¿Cuándo has llegado a Ceuta, Carmela?
17: Pues llegué hace un par de días. Yo soy de Ceuta y, bueno, yo soy periodista, soy colaboradora del País, de otros muchos medios, soy profesora y estudio las redes sociales, o sea que me dedico un poquito a mirar bueno, todos estos aspectos que me interesan mucho, y Ceuta, además de la ciudad donde yo me he criado y la ciudad que considero como mía, digamos, es también un gran laboratorio para investigar, pues, todos estos fenómenos como la incidencia que las redes sociales tienen en la geopolítica o la desinformación, los discursos de odio, además de otras muchas cosas. Digamos que es un Tetris, digamos, ¿no? de enfoques que podrían abordarse.
6: Carmela, me parece muy interesante, siendo tú de Ceuta, que nos digas qué has visto, de lo que has visto en este par de días, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
17: Vale, bueno, yo vengo con bastante frecuencia y lo que veo en este caso es como una actitud casi, te diría, heroica de los ceutíes para vivir una situación que es muy larga. Es que realmente esto es una transmutación o una mutación de tu propia ciudad con una cantidad de consecuencias sobre la vida diaria, sobre las rutinas de los niños, de las familias y tal, que no termina nunca. Nunca la famosa ansiedad de normalidad no llega, ¿no? Entonces yo creo que lo que he visto ahora es una ciudad muy organizada, muy movilizada para poner en marcha mecanismos de supervivencia para poder retomar en algo una parte de las actividades, de las rutinas que se desarrollan en el día a día. Bien, es cierto que es verdad que hay una diferencia muy grande entre lo que es la vida en el centro, donde yo me encuentro ahora mismo, donde, digamos, la situación es bastante más normalizada que en toda la parte de la periferia. No, ya no hablo de la playa del Trampolín o de la playa de Benítez, que ahora están, pues, llena de gente, sino también de barrios como, bueno, por el Príncipe, Jalú, o sea, por ahí, digamos, hay un trasiego muy grande de personas, de migrantes que están en las calles. Hay muchas personas todavía que están escondidas o que no sabemos dónde están durmiendo. Ayer, sin ir más lejos, pues la policía intervino en un piso donde había 30 personas durmiendo en condiciones de insalubridad. Ese es el tema. Entonces, lo que yo he visto, sobre todo ahora, es una población que ha pasado al plan B, que es vamos a ponernos en marcha para que esto no pueda con nuestras vidas. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, hay una travesía de natación, hay grupos de WhatsApp para que las personas puedan volver a hacer deporte por zonas más aisladas. O sea, usted tiene 18 kilómetros cuadrados, esta es una ciudad donde la gente hace, pues, mucho deporte, porque es uno de los, digamos, de los instrumentos de ocio más naturales. Bueno, pues ayer, por ejemplo, yo entré en varios grupos de WhatsApp donde se organizan quedadas para andar, para correr, cruzar por la parte del Monte Hacho, que es la parte más alejada, y donde sabemos, bueno, se sabe que hay, pues, muchos asentamientos, y donde, bueno, igual pasar corriendo sola, pues igual ahora no es lo que más te apetezca. O sea, que yo creo que es si hay que decir una frase o una idea, sería la supervivencia, ¿no?
6: Estem parlant amb Carmela Ríos, és companya del País i, a més, ciutadana de Ceuta. Carmela, tengo a mi lado al delegado del Mundo en Cataluña, no sé si os conocéis personalmente, es Iñaki Llacuría. Hola, y él, Carmela, también quiere trasladarte un saludo, una pregunta.
15: Sí, no, yo creo que es muy interesante lo que explicabas y creo que es necesario porque a veces se habla de Ceuta, ¿no? Y parece que no, es que Ceuta puede hacer esto, puede hacer lo otro, cuando es una ciudad autónoma, ¿eh? Uh-huh. Es que yo creo que hemos de recordar que es una ciudad autónoma, ¿eh? Con sus limitaciones, con lo que comentaba, ¿no? Y cómo ha desbordado, yo creo que igual se debería poner el foco, y tú lo decías, en los que son las principales víctimas, que son los ciudadanos de Ceuta, también los inmigrantes, los extranjeros, que ahora están atrapados ahí, en esta situación, pero la sensación de que su vida se ha transformado. Y por lo que comentas y lo que vamos leyendo de dos compañeros y el análisis que hacemos, no hay un final que parezca fácil ni pronto. No sé, esta sensación de cuándo se va a solucionar, esta incertidumbre está pesando mucho en este ambiente, en este clima moral que tú que explicabas.
17: Sí, bueno, antes que nada, un saludo, Iñaki, un placer saludarte. Efectivamente, ese es el gran. Aquí hay dos problemas. Yo creo que hay un problema corto y un problema medio. Yo creo que la gente de Ceuta conoce muy bien la ciudad como para saber que vaciar o liberar la ciudad de tantísimas personas no va a ser nada fácil, sobre todo porque estamos hablando de dimensiones desconocidas. Yo el otro día estaba intentando hacer el cálculo del impacto en personas que supone esto en relación a otras ciudades como Málaga o Barcelona. Y bueno, sería como si Barcelona recibe un flujo de repente de 400.000 personas en la calle, viviendo en la calle. Con lo cual, claro, esto desde el punto de vista de la gestión ya es un desafío para cualquier ciudad, para una ciudad de 18.000 habitantes que no tiene ni entidad de ciudad autónoma, esto ya es un problema. Entonces yo creo que aquí hay dos ansiedades que se sobreponen, digamos, ¿no? Que se acumulan, ¿no? Es la ansiedad del corto plazo, es decir, sabemos porque estamos acostumbrados a vivir con el fenómeno migratorio desde siempre, que esto va a ser muy difícil de solucionar, digamos, o por lo menos de encontrar una apariencia de normalidad. Pero sobre todo lo que más le preocupa a la gente de Ceuta es saber qué mecanismos garantiza que esto no va a volver a suceder. O sea, que no sé, yo creo que todos sabemos que no estamos hablando de una avalancha o de una invasión. O sea, podemos ponerle todos los calificativos y además con esto también se polariza mucho, ¿no? Pero a mí ese no es el problema. Yo creo que estamos hablando, nos hemos saltado de pantalla. Esta es una entrada masiva de la dimensión a la que estamos hablando, nos obliga a reflexionar sobre ¿De qué tenemos delante, ¿no? Yo creo que tenemos una etapa de una guerra geopolítica.

0: ojos, este cielo azul que tienes detrás. Yo ya te iba a despedir, pero como veo que está mi compañero Rodolfo Irago, que también tienes otro fan aquí, como tantos, pues Rodolfo, te saluda brevemente. Rodolfo, Carmela te escucha.
1: Bueno, es un placer y un gusto siempre escucharla. ¿Qué tal, Carmela? Un beso muy grande. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar hace 15 días en Ceuta, ya la conocía, de verlo cómo estaba a principios de septiembre. Creo que está la situación peor. Compartimos, creo que todos los que estamos aquí, esa doble visión, es decir, la situación terrible que están viviendo esos inmigrantes desde hace mes y medio, pero también la paciencia casi agotada de los ceutíes. Y a veces escuchamos a muchos ceutíes, a los que entendemos, porque la situación, aunque hay que ir allí y vivirla, porque desde fuera es difícil de comprender, pero su hartazgo es muy alto. Y a veces, claro, lo transmiten con palabras duras, con palabras fuertes. ¿Hasta cuándo crees tú que se aguanta una situación así, Carmela? Quiero decir, el presidente del gobierno ha dicho hasta diciembre, pero es que diciembre son casi 4 meses, ¿no?
2: Bueno, yo creo, y me parecerá que ha sido prudente por parte del gobierno, es no aventurarse sobre plazos más cortos por lo que pueda pasar. Y de hecho hoy tenemos la demostración de cómo la Audiencia Nacional ha paralizado la puesta en marcha de uno de los campamentos, el campamento este del puerto, que tiene bastantes objeciones en materia de seguridad y sobre el que, bueno, existe algún tipo de recurso. Es que esa es una buena pregunta, Rodolfo. No se sabe. Lo importante es que la gente de Ceuta tenga la sensación de que se trabaja para que esta situación acabe lo antes posible, pero hay un punto de incertidumbre sobre de qué forma va a aguantar la gente. O sea, yo creo que la mayoría de las personas aquí tienen una paciencia infinita. Estoy pensando, esto en otro sitio, igual ya hubiera saltado a las calles con disturbios en las calles o con más tal. No, hay gente que está muy nerviosa y yo creo que muchas veces lo vemos en las manifestaciones donde ha habido escenas muy lamentables. Sin ningún tipo de duda, ¿no? Pero la mayoría de la gente... Exactamente, está teniendo mucha paciencia. ¿Hacia dónde? Yo creo que la gente va a intentar, aguantará mejor en la medida en que vea que la normalidad va llegando. Yo creo que en este caso hay una materialización que se ha convertido casi un poco en el escenario prototípico, la playa del trampolín. Cada día del escenario, cada día que el mundo de España y que el mundo ve la playa del trampolín, es un fracaso. Para nosotros es un regalo a la extrema derecha global que ha hecho su parque de atracciones de esta situación con muchísima gente. Estamos viendo ver aquí a activistas de la órbita de Trump que vienen desde Estados Unidos, vienen a Ceuta simplemente para hacer 4 pseudo entrevistas o entrevistas para poder coger ese material y retorcerlo a la forma en que ellos lo hacen. Este es el tema. Yo creo que cuando empezamos a verse vaciado en la playa del trampolín o la playa de Beniste, que se ha convertido en un lugar muy distópico para esta ciudad, que es una ciudad tan tranquila, mirad, esas playas son playas de familia, ¿sabes? Son playas donde la gente va con su sombrilla, donde pasa el verano, donde aquí no se hacen barbacoas, se hacen o moragas, como en Málaga, aquí se hacen las pinchitadas, que te llevas la nafra y haces pinchitos por unos en la playa. O sea, son playas que se utilizan para la vida familiar. Verlas así es rarísimo para la gente de Ceuta. No hablemos de los vecinos de esas playas. Ayer, por ejemplo, me encontré con varios vecinos de la playa de Trampolín que están absolutamente agotados y en su desesperación han decidido hacer una acampada. Y han acampado en la Plaza de los Reyes, que es el sitio donde se encuentra la sede de la delegación de gobierno. Y ahí están durmiendo los vecinos de Trampolín.
0: Carmela, pues muchísimas gracias, de verdad, te insisto. Gracias por testimonio desde Ceuta. Carmela Ríos, gracias, buenos días. Bon dia.
2: Adiós.
0: 5 minuts perquè siguin 9:45. La Carmela ens ha acostat la realitat de Ceuta, una visió molt social d'una ciutadana, recordem que és d'allà. Però, Iñaki, m'agradaria abordar també la gestió política que s'ha fet d'això. El teu article d'avui al Mundo té un titular molt, molt clar i molt cridaner. Diu, en busca d'un mazón ceutí. Què et sembla la gestió que Pedro Sánchez està fent de la crisi?
3: Jo crec que és evident que ha tingut greus problemes, ho diuen els mateixos del govern, que no es va gestionar bé. Hi ha un enfrontament dins del govern claríssim.
0: No es va gestionar bé per incompetència, per falta d'informació?
3: Jo crec que és bastant incomprensible. O sigui, és bastant incomprensible. I un dels problemes que hi ha dins del govern, per exemple, amb Diego Rubio, el cap de gabinet, és que ell era, en teoria, el qui gestionava, estava a Japó, tal. Llavors, dins del govern hi ha molt malestar. Hi ha ministres que consideren que va haver-hi un buit de poder polític que va deixar sol el Ministeri de Defensa i el Ministeri Interior qui s'encarreguen de la part de seguretat, però que no es va haver-hi, no, el mando únic aquest que es va fer. I jo sí que veig una estratègia del govern, quan ahir d'assenyalar Vives, però inclús crec que la dimissió del cap de gabinet del, del delegat del govern de Ceuta també és que digo, jo no em vull menjar el marron, no? I situar la crisi a la mala gestió de les autoritats saudis. I jo crec que aquí no es pot perquè, de veritat, és que quan vas a Ceuta és molt petita i els recursos que té Vives no són els que té Guardiola a Extremadura o Illa a la Generalitat.
0: Quan diu assenyalar Vives és que ahir el president del govern va fer unes polèmiques declaracions al passadís del Congrés. Eren aquestes.
4: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
5: Eso a Vives, pregúntale.
6: Manu. És que és un símptoma de com està la, de com està la situació.
0: Jo a Vives, que... pregúntele.
6: Bueno, jo crec que és un símptoma de que Pedro Sánchez està cansat, està una mica cansat, ha perdut una mica el control de la informació i de la situació. És a dir, en una crisi com aquesta, fer aquesta reacció al mig del passadís, al vespre, quan s'està acabant la sessió... És un símptoma, no?, de que la situació no està controlada, i no està controlada des de l'inici, perquè el principal que has de fer en una crisi, a l'hora de reaccionar, és dimensionar-la bé. Què està passant? I jo vull recordar que Òscar Puente va dir que la crisi estava solucionada i va felicitar Pedro Sánchez. Otra crisi m'ha solucionada. És un símptoma clar que no es va dimensionar bé la crisi i no es va saber reaccionar. Després s'ha reaccionat des del punt de vista intern fatal, no?, amb un enfrontament entre ministres en públics, amb missatges des del gabinet de la presidència que hem conegut en la seva literalitat dels mitjans de comunicació, a la crònica que fa el diumenge la Lucía Méndez d'Obligada Lectura, hi havia missatges del gabinet de la presidència criticant el CNI davant dels periodistes. Mm-hmm. És a dir, la pròpia presidència del govern criticant els seus serveis secrets a la premsa. Vull dir, és del tot surrealista. I jo crec que això se li afegeix un viatge de Feijó a Ceuta, i això jo crec que també ho hem de dir, dient-li a Vives, esta crisi no la vamos a gestionar igual que en el 2021. Yo tengo que llegar a la Moncloa y aquí vamos a poner las cosas más difíciles. Perquè és veritat que la ciutat autònoma...
0: Sí, Feijó veient, utilitzant la crisi com a trampolí electoral.
6: Jo crec que té raó Iñaki quan diu la ciutat autònoma de Ceuta no és Extremadura o no és qualsevol altra comunitat autònoma. Ara, signar un conveni perquè els advocats atenguin els menors, això es pot fer en un moment. I Ceuta ho ha anat dilatant durant molts dies. Jo crec que Ceuta, sí. I crec que el senyor Vives no està col·laborant tant com hauria de col·laborar. I les dues coses són certes. És a dir, crec que Sánchez i el govern espanyol no està reaccionant com hauria de reaccionar, però crec que el PP no està posant les coses fàcils. I et diré una cosa. Si això és un atac híbrid, de guerra híbrida, van guanyant. Perquè és que realment la reacció que ha donat l'estat espanyol en el seu conjunt davant aquest atac híbrid és de xiste.
3: A veure, aquí hi ha una... El Sánchez, quan 25 països o 23 de la Unió Europea el van criticar per la gestió, dient sí. No saps gestionar la immigració, va dir no, això és un atac híbrid. Això hi ha unes declaracions de Sánchez. Sí, sí. Després va tornar a canviar el discurs i diu Marroc no ha fet res. Uh-huh. Aquí hi ha una sèrie d'elements que són incomprensibles sí. I que alimenten les teories de la conspiració, que jo no crec, però que sí que aquesta resistència, no has de declarar la guerra al Marroc, però dir, escolti, no han col·laborat, és que no col·laboren, si no volen els 140 morts, no els vol. Marroc, els d'enterrar a Espanya, no els vol ni els seus morts.
0: Deixeu-me obrir la finestra de nou a Madrid, Rodolfo Irago, vuelvo contigo. A ti, ¿qué es lo que más te sorprende de todo lo que estás viendo? Porque tanto Iñaki como Manu ya han expresado, ya lo has oído, de la gestión que el gobierno está haciendo.
1: Como buen gallego creo que tienen razón un poquito los dos. Por un lado, yo diría que el gobierno, siguiendo el artículo de Iñaki, debería asumir que Vives no es mazón, pero también Vives debería pensar ahora mismo, mes y medio después de comenzada esta tremenda crisis, debería pensar menos en los intereses políticos de su partido y más en los intereses de sus ciudadanos. Que creo que durante el mes de agosto Vives hizo una gestión política y empática, yo diría que casi casi perfecta. Todos los días estaba allí denunciando la situación día a día, mientras el presidente del gobierno consideró que no tenía que salir de la maleta. Y por lo tanto Vives tiene un capital político muy grande. Pero también es cierto, como decía Manu, que hay algunos detalles, varios que vamos conociendo, en los que, digamos, la ciudad autónoma está haciendo dejación de funciones y está complicando la resolución del problema, que es dificilísima, porque aunque todos los inmigrantes salgan de las playas, que decía que decía Carmela, ¿no? En trampolín, Benítez, las calles, las plazas, y estén en esas instalaciones como la del puerto que ha paralizado la Audiencia Nacional, luego hay que documentar y hacer el triaje de todos ellos, y luego Marruecos tiene que aceptar que vuelvan a Marruecos los que son de nacionalidad marroquí. Por eso el gobierno está en esta actitud, que es muy difícil de entender, con Marruecos, con el único objetivo de que Marruecos acabe aceptando a la mayoría de los que están. Pero esto ya veremos si ocurre y ya veremos cómo se hace en los próximos meses. Es decir, es muy difícil. El gobierno a esta hora descarta trasladar a la península a todos estos miles de inmigrantes, aunque hay gente en el PSOE, en el partido y en el gobierno que dice que al final será la única solución.
0: Sí.
1: Sacarlos de Ceuta, traerlos a la península y gestionarlo desde aquí. Pero ahora mismo yo creo que el gobierno aún no sabe cómo va a solucionar esto. Y por eso, como mínimo, espera que Marruecos acabe aceptando a una parte importante y pueda ir saliendo hacia Marruecos.
3: Yo de verdad que no veo dónde Vivas pone problemas. Y entiendo perfectamente lo que no acepta Vivas. Y me parece lógico que conviertan a Ceuta en un campo permanente de refugiados. Porque eso es desnaturalizar a Ceuta y condenarla a una situación de anomalía permanente. Entonces, él considera, ¿no? Y yo en eso estoy de acuerdo que no. Aquí hay un problema de percepción. Y es duro porque dentro de estas personas marroquíes que han entrado hay mucha gente inocente. Muchos que murieron fueron esperanzados, engañados, dirigidos, porque eso también hay informes, la CIA veía que en la avanzadilla había chicos fuertes con neopreno, pero si es una guerra híbrida, como señala von der Leyen, igual la legislación que se debe aplicar y las medidas que se deben aplicar debieran haber sido de excepción, como hizo Polonia cuando asaltaron su frontera de Bielorrusia enviados por Rusia. Y estamos aplicando, que en el caso de los menores lo entiendo, pero en estos casos, medidas como si fueran simples inmigrantes que llegan a las costas. Y en este caso, aunque utilizados y engañados y también son víctimas, igual la legislación, las medidas que debía haber tomado, ahora ya es tarde, España hubieran sido de una situación de excepción. De excepción porque no era una llegada igual como 2021 o como permanentemente llegan a Ceuta y a Melilla inmigrantes. Ahora el problema, como decía Manu, para Marruecos ha ganado, ha conseguido crear esta situación de difícil solución, ha desprestigiado al gobierno. Y yo sí que estoy de acuerdo en lo que decía Carmela y en parte ha dicho Sánchez, de la utilización, por ejemplo, geopolítica de esta situación, ¿no? Por ejemplo, del trumpismo. Al final, Marruecos es un aliado cercanísimo a Trump, cercanísimo, entre otras cosas, porque no hemos de olvidar que Marruecos frena el auge del islamismo en el Sahel, que es uno de los grandes problemas que va a tener Europa en el futuro, y por eso von der Leyen, cuando ayer dice Ceuta es Europa, es importantísimo este mensaje.
0: ¿Cómo valoreu aquest missatge de von der Leyen?
3: Mensaje importantísimo porque está diciendo Europa no puede abandonar la frontera sur, como lo ha hecho, lo ha estado haciendo bastante, y se ha quejado Italia, se ha quejado Sánchez, se ha quejado Grecia en algunos momentos.
0: Rodolfo, ¿qué te pareció el discurso de von der Leyen?
1: Muy tardío, pero bueno, algo es algo. 45 días ha tardado también en pronunciarse claramente. Eso sí, tampoco dijo Marruecos en ningún momento. También es curioso que la Unión Europea, que tiene a Marruecos como aliado prioritario, yo creo que tiene más herramientas de las que está utilizando para decirle a Marruecos, oye, estas cosas no pueden volver a ocurrir, estas cosas no pueden ocurrir con un aliado prioritario de la Unión Europea. Pero bueno, creo que, aunque sea tarde, ha llegado. Yo estoy de acuerdo con Iñaki en que, sin duda, el 30 de julio, el 31, el 1 de agosto, tendría que haberse declarado, pues no sé si el estado de alarma, el estado de excepción, lo que fuera, e intentar resolver en aquel momento eso. Hay gente que sigue pidiendo que se haga ahora, que es mucho más difícil. Si se hace ahora, además, tú necesitas que Marruecos acepte a la gente que tú lleves a la frontera. Ponte tú a llevar a la frontera a toda esta
0: gente. Oye, Rodolfo, te quiero preguntar por una derivada de todo esto. Te quiero preguntar si se han calmado los ánimos en Madrid, en el Real Madrid, con la polémica por Vinicius, Mbappé, por no lucir las camisetas. Antes hemos recordado que Mbappé ya ha hecho un comunicado explicando la decisión, pero la cosa va a menos o a más, porque veo que hoy el editorial del Mundo, uno de los dos editoriales, se centra en los jugadores del Real Madrid, ¿no? Criticanlos, Iñaki. Le llamaron primero la opinión Rodolfo. Rodolfo, ¿se ha calmado o no?
3: Yo aconsejé ideas para este editorial, no sé cómo quedaron, pero sabía que hay que defender la libertad, una cosa es la libertad de expresión.
0: Tú vas a suggerir que sí, que s'havia de fer
3: no,
0: Un editorial se titula La responsabilidad de ser una estrella del Real Madrid.
3: Bueno, claro, la libertad de expresión, pero cuando llevas también una camiseta de un club...
6: Bueno, pero el mensaje...
3: La expresión no... Tú de
6: però hem escoltat el que ha dit Mbappé, Iñaki, perquè és molt interessant.
3: Una, unas justificaciones de niño pequeño...
6: De niño pequeño,
0: por ejemplo. ¿Las de Mbappé? ¿Por qué?
6: Pues a mí me parecen de crack, me parecen de crack mundial y que diga... No
3: totalmente
6: querido...
3: ridículas, infantiles, porque esa camiseta no afecta... Decir que eres, todos somos teutis no tienen ningún...
6: No, perdona, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque es que cree que... Y perdona, Rodolfo, porque te tocaba, pero es que me acuerdo...
0: Sí, Rodolfo, era para ti la pregunta.
6: No, pero es que creo que es muy importante, porque creo que el relato que está haciendo la derecha y la extrema derecha, esto es como si fuera el volcán de La Palma, la Dana, o fuera una catástrofe. Y aquí estamos hablando de personas. Y yo creo que lo que dice Mbappé es, apoyo a Ceuta, y en su mensaje lo dice muy claro, no tengo ningún problema en apoyar a la gente de Ceuta, ahora quiero tener un gesto con las personas que han cruzado, con las personas que han muerto cruzando. Y creo que en el relato de la derecha y la extrema derecha no están esas 142 personas. Es que no están, es que han desaparecido, es que fijo,
3: ¿qué relato?
6: No están en su...
3: ¿Qué relato? Perdona.
6: Aquí hay unas víctimas
0: que son las
3: 85.000 personas donde se les ha invadido en un acto híbrido. Hay unas víctimas secundarias y utilizadas esos inmigrantes.
6: Ya, pero es que han desaparecido el relato de la derecha.
3: El mensaje de todos, estamos con Ceuta, sí. Es que ¿qué ofensivo hay con las personas que han llegado?
6: Ninguno, y Mbappé lo dice.
0: Diu a l'editorial que resulta significativa la cínica posició del Barça, que ha rebutjat l'homenatge quan durant el procés va adoptar posicions públiques sobre qüestions polítiques clarament divisives.
3: A més, aquí hi ha un...
0: Però una cosa és el posicionament d'un club i l'altra és que tu obliguis els teus jugadors a anar amb una samarreta determinada. No
3: obliguis, doncs que no la portin. Va ser ridícul, infantil, com aquesta explicació, posar-se a la meitat. Si tu no la vols portar, no la portis.
0: Va, Rodolfo.
3: Que m'expliquin quina és l'ofensa d'un missatge de solidaritat. Ahir l'Atlètic de Madrid, a l'Osasuna... ho va fer...
6: Però és que Mbappé no ha dit
0: que sigui una ofensa. Perquè els futbolistes diuen que la camiseta tenia una càrrega política. Diuen ells.
3: Sí, tu creus que Vinícius sabia, no?, que és la càrrega política del...
6: Sí, jo crec que sí.
0: Rodolfo.
1: Bueno, ya casi todo dicho, pero yo creo que Mbappé ha estado bien aconsejado para lanzar ese mensaje. Creo que la polémica había llegado tan lejos que se ha visto obligado a hacer incluso una entrevista, creo que ha sido, ¿no? En el día
6: sí,
1: de
6: en la...
0: Sí.
1: O sea, estas cosas nunca son casuales. Y, evidentemente, a intentar calmar las aguas. A mí lo que me pareció ridículo es ponérselo a medias. Si tú decides no ponértela, tienes todo el derecho a decidir no ponértela, pues no te la pongas. Pero ponértela y arremangarla hasta aquí para que no se vea, quitártela rápidamente. Hombre, son gente mayor, mayores de edad, que tienen una cierta formación, se le supone. Y tú decides si te la pones o no te la pones. Creo que también es un error de gestión del Real Madrid. El Real Madrid acepta esa propuesta del Elche, que era de unos empresarios valencianos, también es todo surrealista un poco, pero si tú aceptas esa propuesta, sabes, tienes que saber que puede haber jugadores del Real Madrid que estén incómodos con
6: claro,
1: eso.
6: Claro, yo creo que nos habla un poco...
1: El mejor ejemplo es Brahim. Si Brahim hubiera sido titular... Brahim es marroquí, se va a ir a la selección el próximo lunes probablemente con Marruecos. Sí. No se hubiera puesto la camiseta. Por eso creo que el Barcelona evitó eso. Porque igual algunos de sus jugadores tampoco
0: no se sentían cómodos.
1: La camiseta.
3: Abde se la puso.
0: Abde se la puso y después retiró la cantidad de mensajes que tuvo de odio en las redes sociales.
3: Sí, pero luego contestó que no se arrepentía y que eso no era un mensaje.
1: No podemos hacernos trampas en el solitario.
3: Ahora apoyar
1: es un mensaje social. No podemos hacernos trampas en el solitario. Claro. Es un mensaje social, bien, pero tiene carga política. Porque aquí todo tiene carga política.
6: Pues claro que tiene
1: porque
6: carga política.
1: Porque todos somos Ceuta, pero Ceuta todo el mundo piensa que ha sido culpa de Marruecos. Y que es Marruecos el que está detrás. Entonces, si tú te pones esa camiseta, en Marruecos no se va a entender bien. Y Abde lo ha visto claramente en su propia piel, ¿no?
6: Pero no solo para mí es Marruecos. Es decir, para mí la decisión de Mbappé nos habla de cómo están recibiendo esto las comunidades que tienen ascendencia africana. Es decir, él tiene la nacionalidad camerunesa, hay otros jugadores que son de ascendencia marroquí. Y para mí es muy importante cómo se recibe esto y el síntoma de, ok, todos con Ceuta, solidaridad con las personas que están viviendo y conviviendo en Ceuta con esta realidad. Pero es que, insisto, en los diarios de la derecha, en los partidos de la derecha y en las personas de la derecha, es como que han desaparecido la importancia que tiene que las personas que están viendo el drama real, que es que han muerto 142 personas. En el 11M murieron 192, ¿eh? Estamos hablando de un drama gravísimo. Es que
1: cuando se hacen
6: los minutos de silencio, ¿podemos tener en cuenta el drama humanitario que se está viviendo en estas personas? Yo creo que Mbappé lo que lanza es un mensaje de mucha altura política, de muchísima altura política, que yo jamás hubiese pensado un discurso de esta carga política en Mbappé, que dice, bueno, quería tener un gesto también con estas personas y me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
0: Rodolfo, lo acabas tú el tema, venga.
1: Mbappé siempre ha tenido mensaje político, ¿eh? Solo en España, también en Francia.
6: Sí.
1: Y yo creo que en este caso ha tenido buenos asesores para intentar arreglar lo que había sido un ridículo. Y que los muertos en esta tragedia están fuera del relato de la extrema derecha, de la derecha y también del gobierno. Porque apenas se habla de ellos. De esos 142 fallecidos, aquí no habla casi nadie.
6: ¿Es verdad?
3: Sí, perdona.
0: ¿Puedo ser aquí?
3: No, perdona. Déjame decir una cosa, porque dicen los diarios del esto. El único diario que ha hecho un reportaje poniendo las caras de todos los muertos fue el diario El Mundo. Por lo tanto, nosotros sí que les hemos dado visibilidad. Lo que pasa es que una cosa es que hay eso y otra es la realidad, que son las principales víctimas son los ceutis.
6: Bueno, pues,
0: Rodolfo Irago.
6: Pues si te acabas de respondre, Iñaki, si las principals víctimes són els ceutis i hi ha 142 morts...
0: Les principals
6: morts,
0: víctimes són els ceutis, més que els morts.
3: Estan a casa seva.
0: Més que els morts.
3: Sí, òbviament. Estan a casa seva i s'ha alterat.
6: Els morts saps on estan?
3: Si apareixen 400...
6: Perdona, els morts on estan, Iñaki?
3: Molt de desgràcia. I Marroc no...
6: Al fons del mar, I les famílies on estan?
3: Els estan, també és una desgràcia.
6: Ah, vale.
3: Què ha dit la Carmen del Río? Si apareixen 400.000 persones, arriba a Barcelona. Veuríem...
6: Però si no té sentit que competim. No té sentit la competència que estem establint. Les dues coses són greus i les dues coses s'han d'abordar.
3: La realitat és que s'ha alterat la convivència i la vida d'una població espanyola. Durant mesos ja veurem si se soluciona.
0: Rodolfo Irago, compañero, lo dejamos. Gracias.
1: A vosotros.
0: Adéu, Rodolfo. Tres minuts, perquè siguin 3:15. La Lorena Mons explica què està passant al món. Lorena, bon dia.
7: Doncs mira, Gemma Salvador, ella també ha parlat de Ceuta. Assegura que Catalunya acollirà els menors migrants de Ceuta que s'hi destinin i ho farà, diu, per lleialtat institucional. Sobre la decisió de l'Audiència Nacional de frenar la instal·lació d'un campament per 1.700 migrants al port de Ceuta, el president català afirma que la justícia no és imparcial. Ho acaba de dir a Ràdio Nacional.
8: Y Cataluña va a seguir haciendo lo que le corresponda con lealtad institucional, repito, ¿no? Pero aquí veo muchos que hablan de España y que a la hora de demostrar su solidaridad o se callan o desaparecen.
7: I per la seva banda, el govern central demana a l'Audiència Nacional que resolgui les cautelars amb celeritat per saber si pot dur a terme el trasllat dels migrants al port de la Ciutat Autònoma, on s'hi ha de buscar, o s'hi han de buscar, diuen, una alternativa. El ministre de Transports, Òscar Puente, defensa que els terrenys són adequats i critica l'oposició del govern de Ceuta i del Partit Popular. Són declaracions a l'hora de la UNO.
8: Porque el gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione. Es decir, que lo que quieren es que esto se enquiste. Porque la realidad es que el señor Vivas, más allá de su turné por televisiones y esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el gobierno de España en ningún momento.
7: I a casa nostra, Protecció Civil dona per acabada l'alerta per intensitat de pluja després d'una nit complicada a Catalunya. El temporal deixa una víctima mortal a una riera del Garraf, a Olivella. I anem en directe. Clara Casadesús, molt bon dia. Tu ets el lloc on va tenir lloc aquest tràgic incident.
9: Doncs sí, Lorena, nit molt complicada aquí a Olivella, on, com deies, un home va morir intentant sortir del seu cotxe que estava sent arrossegat per la corrent de la Riera. La via que dona accés a aquest municipi del Garraf, la C-15B, segueix tancada des de la mitjanit per acumulació d'aigua. Nit molt complicada també a altres comarques de Catalunya, com el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. De fet, el 112 va rebre més de 1.100 avisos per 680 incidents. Un dels registres més destacats és el de Canyelles, que va acumular més de 85 litres per metre quadrat en només 3 hores.
7: Gràcies, Clara. I nosaltres, Gemma, ho deixem aquí. Fins aquí una estona, que tornem a actualitzar.
0: Bé, d'aquí una estona ens veiem. Doncs 9:45. I ens acompanya Josep Maria Argimon, és el director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Maragall. Senyor Argimon, doctor Argimon, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com està?
10: Bé.
0: Com va la vida?
10: Bé.
0: Podem ser optimistes amb el tema de l'Alzheimer? Perquè ahir llegia titulars que ens deien que d'aquí 2 anys podríem tenir més medicaments que ajudin a la prevenció i a frenar les fases inicials. És així?
10: Podem ser i hem de ser optimistes. El camí és molt llarg. Quan posem un límit temporal de 2 anys no vol dir que en 2, 4 o 5 anys tu tinguis la cura de la malaltia. Això no serà així. És a dir, podrem tindre algun tractament que modifiqui el curs de la malaltia, cert, però com en tota carrera de recerca, tu quan tens un primer medicament, després arriba, ara diré una cosa que és una butat, una cosa clara, però que és, arriba un segon, que és una mica més eficaç, o amb una mica menys efectes secundaris, després t'arriba un tractament coadjuvant, i és un camí de dècades, això per un cantó. Mm. Però podem ser optimistes per moltes altres coses, perquè la recerca sí que va avançar, la recerca, parlo ara, la recerca tant la bàsica com la clínica. Avui, per exemple, si jo li preguntés, o sortíssim ara aquí al carrer, li preguntem a la gent, escolti, la malaltia del cor, l'infart, es pot prevenir? Diran sí, i et diran, allistaran tot un seguit de factors, que si la pressió alta, que si el colesterol, que si no fumis, etc. Si sortim i preguntem l'Alzheimer, el podem prevenir, home, o retrasar?
6: Jo li diria que no, la veritat.
10: Clar que no.
6: La meva percepció és que és una cosa que si la meva àvia va tenir Alzheimer, jo tinc més probabilitats.
10: I segurament...
0: No, doncs em sembla que això no és del tot així.
10: No, això no va així, ara també.
0: El doctor t'ho dirà. Aquesta creença de que pugui ser hereditari,
10: sembla que
0: no és així. No, hi ha
10: una part que és petita, menys un 1%, que sí, que és una malaltia autosòmica dominant, però és amb un número molt petit de persones, la majoria, doncs, en principi, que el teu pare, la teva mare, o el teu avi o àvia, no necessàriament vol dir que tu l'hagis de tenir. Però aquesta idea de dir, escolti, podem fer alguna cosa per previndre? Sí, sí. I segurament, si ho preguntem, la gent, com tu deia, com vostè deia, s'encongiria de les espatlles i diria, aquí m'estan fent una pregunta trampa.
0: Doncs no, fixis, jo diria que sí.
10: Sí.
0: Jo diria que sí, doctor.
10: I, a més...
0: Diria, fent molts sudokus... molt exercici,
10: sí.
0: Fer funcionar el cap.
10: Perfecte, n'acaba de dir dos i n'hi ha una tercera. O sigui, aquí hi ha dos missatges. El primer, si ho hem de fer amb 3 frases, seria manté-te cognitivament actiu, vostè ha dit els sudokus, es pot fer el que sigui,
0: sí, sí.
10: Des de sudokus a pintar, a tocar un instrument, el que t'agradi, però mantenir-te actiu cognitivament, físicament actiu, perquè això... t'ajuda a tots aquests factors que hem dit abans, de la pressió, del colesterol, del tabac, tot el que és bo pel cor és bo pel cervell. I la tercera és mantenir-te socialment actiu.
6: Mm,
10: és a dir, no quedar-te a casa, sinó mantenir-te socialment actiu. Són aquestes 3 coses. I el segon missatge és que si el risc de la malaltia comença al llarg de la vida, és a dir, es va desenvolupant al llarg de la vida, la prevenció també es fa al llarg de la vida. I comença des de la més petita infància per una raó, perquè un dels factors que més influeix amb el risc de tenir una malaltia neurodegenerativa, demència, perdó, l'Alzheimer és la més freqüent de les demències, és l'educació. L'educació que nosaltres rebem de petit, si vol després abundarem més en aquest concepte, la que rebem de petit, i, evidentment, aquesta idea de mantenir-se cognitivament actiu al llarg de la vida. Per 2 raons. La primera, perquè l'educació és una mesura sempre indirecta de nivell socioeconòmic, i tots sabem que totes les malalties tenen un gradient social i econòmic. Qui té un nivell social i econòmic més baix té més risc.
0: Sí, sí.
10: Escolti, podem començar a llistar una darrere l'altra i totes sortiran, o gairebé totes, i l'Alzheimer també. Però el segon és per aquesta idea, i per això parlàvem de mantenir-se cognitivament actiu, de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva, que vol dir fer... Quan jo faig treballar el cervell és molt plàstic. I des d'aquest punt de vista jo vaig buscant noves connexions, no? Vaig buscant si tinc alguna lesió en el cervell, busco vies alternatives, perquè la gent... L'analogia seria dir, home, si jo tinc una carretera, només en tinc una, si tinc un accident o que sigui, hi haurà un embús segur. Això els que van a la P7 ho saben clar. Si tens més carreteres, no? Salves més fàcilment aquest embús. I això és el que seria la reserva cognitiva. I repeteixo, no vol dir que qui sigui catedràtic tingui menys risc, sinó el fet de mantenir-se cognitivament.
0: Clar, productor, llavors això em porta a preguntar-li, quan jo llegeixo dades que diuen un 30% de les persones grans té Alzheimer, però encara no ho saben perquè no han desenvolupat símptomes.
10: Exacte.
0: Hauríem d'avançar en la detecció? S'hauria de fer un cribatge a la població?
6: No.
0: Com ens fem els cribatges del càncer de colon? Eh?
6: No sé què dir-te, eh? Quin patiment, saber què tens. Però...
0: No, Manu, no t'ho faria.
6: Jo crec que no.
0: Un cribatge a determinada edat.
6: A veure què diu el doctor, però jo no.
10: Nosaltres tenim en aquests moments maneres de detectar precoçment la malaltia. Que tens la malaltia, però això ho podem fer quan tu tens alguna sintomatologia. És a dir, tu tens una queixa subjectiva, dius, és per de memòria, o potser, que és també molt freqüent, que sigui el teu entorn, la teva família, els teus amics, que diuen, escolta'm, quan tu tens això, aquesta queixa, i tu consultes, tenim maneres de saber si hi ha o no hi ha Alzheimer de manera molt més primerenca que fa uns anys, a través, bàsicament, de lo que són els biomarcadors en sang. Però això no vol dir que aquesta punxada i aquest biomarcador el puguem fer de manera aïllada en forma de cribratge. Per una raó molt senzilla, perquè quan tu cribres algú, vol dir que tu també li has d'oferir un remei, una solució. Quan nosaltres cribem, per exemple, el càncer de mama, si hi ha o no hi ha, o càncer de colon, home, i el detectem, sabem que podem operar. Sabem que, a més, aquesta operació el que fa és canviar el curs de la malaltia.
0: I, en canvi, amb l'Alzheimer ens ho detectarien,
10: no.
0: Però no hi hauria
10: exactament
0: cap remei ni cap solució.
10: I, com que les coses que tu pots recomanar les has de fer, sàpigues o no, tinguis o no plaques de amiloide, doncs, en principi, ja estaria amb el Manu.
6: I t'estalvies el disgust, que jo, un dels pànics que té la paraula, qualsevol malaltia, però la paraula Alzheimer, quan entenc que quan arriba la teva vida... Et deixa una empremta de dir, bueno, començaré a no tenir memòria.
0: Diguem si això és veritat o no. La sanitat privada, la Clínica Universitat de Navarra, recepta un fàrmac destinat a l'Alzheimer que no està inclòs en el finançament públic del Sistema Nacional de Salut.
10: És cert. I això tindrà moltes derivades. La primera derivada és, que potser hauríem d'explicar-ho a la gent, i que és que quan un medicament entra a Europa... una innovació farmacològica entre Europa, hi ha dos tipus d'avaluació, dos capes d'avaluació. La primera és la que fa l'Agència Europea del Medicament, que en aquest fàrmac ja l'ha fet, o en aquests fàrmacs, el lecanemab i el donanemab, i el que fa és, bàsicament, mirar benefici i risc. Bàsicament, el que mira és si, per exemple, si és un fàrmac per la pressió arterial, si aquest fàrmac baixa la pressió i, a més, no et dona gaires problemes secundaris. D'acord? I a partir d'aquí diu aquest fàrmac es pot comercialitzar a Europa. Després ve tot una segona avaluació, que aquesta la fa cada estat membre, que és el que se'n diu una avaluació d'avaluació de tecnologia, i sobretot el que es mira és el cost d'efectivitat, es miren aspectes ètics, aspectes també d'economia de la salut. Això ho fa cada estat membre, hi ha també tot un marc regulatori europeu, això també és cert.
0: I aquí és on el Ministeri de Sanitat espanyol ha aturat...
10: Sí.
0: El medicament, no?
10: Hem de dir que el Ministeri de Sanitat espanyol, el britànic, el francès, l'alemany, Països Baixos, Alemanya sempre avalua després. Alemanya deixa entrar i després avalua.
0: Doctor, que l'Iñaki...
3: Li volia fer una pregunta, perquè la meva sogra va morir jove i tenia Alzheimer.
10: Sí.
3: Llavors, clar, ella està a París, va anar a centres, tractaments, i jo veia... em va sorprendre persones bastant joves. Ella era bastant jove, en 62. És aquesta idea de que és una enfermetat
0: de la gent gran.
3: De la nostra vida, és així? S'ha augmentat els casos de gent més jove, potser per temes de consum de...
10: No, hi ha un percentatge petit, que normalment aquí sí que hi ha una causa genètica darrere. Sempre hi ha causa genètica, però parlo ara autosòmica dominant, i que et dona aquest Alzheimer més jove. Alzheimer o una demència, que poden haver-hi,
3: no? Sí.
10: Poden haver-hi altres tipus que no siguin Alzheimer. L'Alzheimer és el factor de risc més important, evidentment, i no modificable, és l'edat, més edat, però també el que no hem de caure és amb el parany de pensar, escolta, si jo em faig vell, acabaré segur amb Alzheimer. Aquest és el parany que també hem de treure'ns del cap.
0: Va, Manu.
6: No, jo veig, crec que és important deixar clar que el podem prevenir. És a dir, que la gent que estigui veient a casa, que d'alguna manera...
0: Sí, el missatge que ens ha donat el doctor
6: entengui
0: Gimón.
6: Entengui el missatge de que si té una vida activa i té una vida social, que jo crec que això la gent gran és molt important, és a dir, que es perda les xarxes socials, deixes de trucar als amics, deixes de fer coses, deixes... És a dir, que tenir aquesta vida social activa et pot fer prevenir l'Alzheimer.
10: El problema que hi ha quan reps el diagnòstic i que ara cada vegada el rebem més aviat, no? Abans,
6: sí.
10: No? Abans nosaltres normalitzàvem el que l'avi, l'àvia...
6: Sí.
10: Són coses de gent gran,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: O sigui, tu veus que
0: sí, sí.
10: Això ara ja no ho normalitzem tant i no ho hem de normalitzar.
0: Ara, quina és la mitja d'edat, ja que ha preguntat això l'Iñaki, la mitja d'edat en la que diagnostiquen l'Alzheimer?
10: Home, està entre... Depèn. Pràcticament està entre 70 i 80, i quan tu arribes als 90 anys tens gairebé un 30%, gairebé un 40%, que tenen algun trastorn, que no vol dir necessàriament tota la malaltia...
6: Però arribat al diagnòstic deia que...
10: Ja... Sí, sí, el que vull dir és que com que també el fas més primerenc, tu tens la malaltia, també tens anys, uns anys, que hi ha molta variabilitat individual, però hi ha uns anys en què tu segueixes mantenint autonomia.
0: Sí, sí.
10: I això és molt important. I, per tant, el problema que tenim, o que té la persona que rep el diagnòstic, és, ostres... M'ha caigut una pedra a sobre, em quedo a casa, tens la... A vegades algú té aquest estigma de la vergonya, de... No.
6: Al revés.
10: No,
0: doctor,
10: al revés.
0: Estic acabant, em queden 3 minuts, sí. Però crec que no hem d'acabar sense tenir un reconeixement pels cuidadors.
10: Sí. Clar.
0: Perquè són malalties que tenen una conseqüència molt dura, ho saps,
10: sí,
0: i aquí,
10: sí.
0: Per l'entorn.
10: Clar. Perquè aquesta és una... És
0: qui cuida el cuidador, no?
10: És qui cuida el cuidador.
0: La majoria són dones.
10: La majoria... L'Alzheimer té rostre de dona, com moltes malalties, i ho té per dues raons. La primera, perquè és més freqüent amb les dones, i la segona és perquè els cuidadors, les persones cuidadores, són majoritàriament dones, per les dues raons. Dintre del, si em permet, ja que em queda només un mig minut o un minut, dintre del que és aquesta idea de la prevenció que dèiem, si nosaltres agaféssim avui, fa 30 anys, una cohort, un grup de persones de 70-80 anys, la incidència de la malaltia, els casos nous, serien més que els que fem o tenim avui amb una cohort de 70-80 anys. La incidència era més alta abans. Hem baixat alguna incidència. La prevalença és molt més gran perquè vivim molt més i per això tots tenim en el nostre entorn algun conegut, amic, família, etc. Però aquesta idea, el per què hi ha aquesta disminució de la incidència, entre altres coses, és perquè hi ha una millor educació a la nostra població, educació reglada, parlo, en el sentit anglosaxó. I després perquè tots aquests factors de risc que hem parlat, això que dèiem que el que és bo pel cor és bo pel cervell, aquí s'ha fet una gran prevenció des del punt de vista cardiovascular, els professionals d'atenció primària, també els cardiòlegs, i això ha facilitat que la incidència baixi. La prevalença, repeteixo, augmenta.
6: Jo li vull fer una altra pregunta, que és l'altra carrera és la de la recerca. Vostè deia, això és una qüestió de dècades. Clar, estem veient que la intel·ligència artificial, problemes matemàtics que trigaven 100 anys, els soluciona en una nit, amb un 80 ordinadors dialogant. Estem parlant molt dels problemes de la intel·ligència artificial. Hi ha una possibilitat de millora amb l'Alzheimer, amb la intel·ligència artificial?
0: Això m'ho ha de contestar en 30 segons.
10: Sí, la resposta és sí. De fet, hi ha alguns fàrmacs que tu avui els pots sintetitzar no necessàriament amb... Però no necessàriament, vull dir, dintre del laboratori es pots sintetitzar amb dades. Però tot el que és la carrera de recerca, des d'un fase 1, un fase 2A...
6: Això no ho accelera.
10: Això t'ho menges.
6: T'ho menges.
10: De moment.
6: De moment.
10: De moment.
6: Bueno, potser hem d'adaptar, no?
0: M'he quedat amb la pregunta, Manu, de si voldria saber el diagnòstic o no, eh?
6: Jo no, perquè...
0: Estic donant voltes.
6: No, perquè no pots...
0: Tu sí, Iñaki.
6: Però no pots evitar la progressió. Llavors has de viure amb la càrrega de... Hosti, tinc els... M'estic en recordant... No... Home, anem a viure la vida i anem a treure'ns els patiments.
0: Argimon m'ha fet així que no. Ho hem de deixar aquí.
10: No, que cadascú faci el que vulgui.
0: Doctor Josep Maria Argimon, gràcies.
10: A vostès.
0: Per ser aquí també, Manu Cimarro, Iñaki Llacuria. Vinga, de moment, ho deixem aquí a Ràdio 4, que ja saben que a Ràdio 4, a partir d'ara, tenen la companyia del Xavi Freixas. Per tant, arriben les 10, arriben les notícies. I nosaltres...
11: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
12: Bon dia. Un home mort a Olivella, al Garraf, després de ser arrossegat per la riera, és la pitjor conseqüència de l'episodi de pluges que ha sacsejat bona part de la demarcació de Barcelona la nit passada. Els bombers han localitzat i recuperat el seu cos aquesta matinada després que un testimoni alertés que el vehicle que conduïa havia estat arrossegat pel corrent. El telèfon d'emergència 112 ha atès més de 1.100 trucades per gairebé 700 incidents relacionats amb l'episodi. Segons la darrera actualització, fins a les 7 del matí els bombers han atès 270 avisos, la majoria per acumulacions d'aigua en edificis i a la via pública, principalment des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre d'altres, han atès inundacions al soterrani de tres edificis de l'Hospital Vall d'Hebron, on també ha caigut una part d'un falsostre a la planta de nefrologia infantil, tot i que no ha afectat els pacients i l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Protecció Civil va enviar ahir a la nit missatges és alert als telèfons del Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Penedès. Aquesta hora es reuneix per avaluar la situació i espera desactivar properament l'alerta del Pla Inuncat. Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil.
13: La previsió meteorològica doncs, és que el dia d'avui ja sigui doncs, amb alguna pluja doncs, en algun lloc determinat, però amb poca intensitat. Per tant, doncs, sí, donem l'episodi per finalitzat i ara doncs, ens reunirem per decidir si traiem l'alerta del Pla Inuncat, que segurament no ho farem en breu.
12: Les tempestes han arribat a deixar 86 litres a Canyelles, 76 a Sant Pere de Ribes o 69 a Vacarisses. Les pluges també han provocat afectacions a la mobilitat. Encara hi ha acumulacions d'aigua a carrers de diversos municipis que també han obligat a tallar algunes carreteres. A causa dels aiguats, els trens de rodalia circulen amb limitacions de velocitat i també s'han tancat diverses estacions de metro. Les línies L4 i L11 del metro de Barcelona presenten alteracions a la seva circulació i l'aigua també ha afectat algunes infraestructures de l'L10 Nord i l'L1. A més, l'aeroport del Prat s'ha cancel·lat, 23 vols i desenes han anat amb retard a causa del mal temps. Per cert, que el president de la Generalitat ha lamentat aquesta víctima mortal que han deixat les pluges a Catalunya. Salvador Illa ha fet una crida a actuar amb màxima prudència davant episodis similars. Entrevistat a les Mañanes de Ràdio Nacional, el president també ha parlat sobre la crisi a Ceuta i ha demanat actuar amb lleialtat institucional. Lorena Enns, bon dia.
14: Bon dia. Sí, una crisi que, assegura el president, només es resoldrà si tothom rema a favor. Preguntat per si acollirà menors migrants, el president ha subratllat que Catalunya actuarà amb lleialtat des de la legalitat i exigeix el mateix a les comunitats governades pel Partit Popular.
15: Especialmente, hecho un emplazamiento muy directo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que hagan también esto. Y veamos todos los menores que tenemos acogidos y actuemos todos solidàriament, tots. Catalunya ho està fent i ho seguirà fent.
14: I ha reaccionat així a la decisió de l'Audiència Nacional de paralitzar el campament instal·lat al port per acollir migrants.
15: ¿Qué significa paralizar esto? ¿Por qué hay que revisar qué? Me ha parecido enormemente extraño, digo, no he leído, no he tenido tiempo de leer la conferencia, pero me parece que, en fin, no es manera de actuar, ¿no? Sentido de responsabilidad, sentido común y lealtat institucional, todos, ¿no? Todos.
14: Salvador Illa ha demanat imparcialitat a la justícia. Assegura que la seva funció és aplicar lleis i no desvirtuar-les.
12: Gràcies, Lorena. I el ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha mostrat expectant davant aquesta decisió de l'Audiència Nacional de paralitzar la instal·lació del campament per persones migrades al port de Ceuta. A Televisió Espanyola, Puente ha explicat que en les properes hores o demà l'Audiència Nacional hauria de decidir si la suspèn definitivament o l'autoritza.
16: El puerto era la primera opción. Hay otra parcela más en el puerto, todavía más grande, que se podría utilizar y esto podría haberse hecho desde el primer momento si hubiera habido buena fe. A mí me sorprende, por ejemplo, que se cuestione la aptitud de los puertos para servir de campamento provisional a migrantes cuando esta situación se ha dado en infinidad de ocasiones en los puertos de España. Se ha dado en los puertos de Canarias.
12: El titular de Transports ha lamentat que en cas que no es pugui instal·lar el campament, les alternatives són escasses, tenint en compte les dimensions de la ciutat autònoma. D'altra banda, el comissari europeu d'Interior, Marcus Brunner, es reuneix avui dijous amb la ministra Elma Said i el ministre Fernando Grande-Marlaska per abordar la resposta a aquesta crisi migratòria de Ceuta. Brunner també es trobarà amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hores després que la Comissió Europea ha mostrat el seu suport a la ciutat autònoma com a part d'Espanya i de la Unió Europea. D'altra banda, el govern ha anunciat que investigarà les denúncies d'una vintena de migrants a Ceuta que asseguren haver estat agredits per militars, segons publica el diari Punès. L'executiu apunta que no li consta que els agressors siguin membres de l'exèrcit. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
17: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
18: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom, són les 10 i 5 minuts i mig i aquí comença el matí de Ràdio 4.
17: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
18: Matí més tranquil. Meteorològicament parlant, les coses es comencen a normalitzar, no del tot encara, eh? Tot això després de les trombes d'aigua que han deixat un mort a Olivella, al Garraf. La inestabilitat no fa net del tot. Atenció, perquè encara haurem d'obrir els paraigües alguna estona en algunes comarques. A gran part de Catalunya no, però encara en algunes comarques pot ploure. Per exemple, el barcelonès. De seguida, Alfred Rodríguez Picó, en directe, aquí, al matí de Ràdio 4. Jordi Barbeta, com estàs? Bon dia.
19: Bon dia.
18: Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Bon dia i bona hora.
20: Bon dia.
18: Anem a Tarragona, també. Carles Magraner, director del Diari Més.
21: Molt bon dia.
18: Com esteu per Tarragona?
21: De moment, tranquils. Esperàvem més afectació per lo que venia ahir i, afortunadament, ens ha quedat a la frontera, tot i que hi ha hagut desgràcies personals. Però
18: sí, senyor. El pitjor, lògicament, d'aquest temporal, la mort d'un home, una situació de caos, també s'ha viscut durant hores a Barcelona i a l'àrea metropolitana. De seguida farem un repàs a com tenim el país ara mateix. Es va normalitzant, però no del tot. Encara hi ha diverses afectacions. I una vegada més polèmica per l'enviament de les alerts, els missatgets de mòbil alertant dels aiguats. Jordi Barbeta, ahir en van enviar dos. Un al voltant de 2:45 de 10 de la nit. A 2:45 de 10 sí. de la nit. És a dir, acabava de començar el sí. partit del Barça. Un altre missatge en diverses comarques a les 11:10 de la nit. Però és que 7 minuts abans, a les 11:03, el 112 va rebre la trucada alertant que un home havia estat arrossegat per una riera al Garraf. I ara una mica el debat de sempre, que si van tard, que si de vegades es curen massa en salut. Fàcil no ha de ser això, Sergio.
20: Fàcil no ho és, però jo crec que van arribar tard, eh? Tu pensa que va agafar un camp nou ple de gent, una tromba d'aigua, que, bueno, que no va passar res, però si hagués passat alguna cosa, podíem parlar d'alguna desgràcia. Per tant, jo crec que vam arribar tard, però està bé que s'envien, eh?
18: A Barcelona, una hora abans de rebre les alertes, és quan va caure la fortíssima tempesta que va començar al voltant de 9:15, una hora abans que comencés el partit del Barça. Fa només uns minuts ha comparegut la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sentim-la.
22: Malauradament, hem de lamentar la pèrdua de la vida d'una persona, a Olivella, en el moment en el que amb el seu vehicle doncs va creuar la riera, i durant tot el dia de treball de l'equip de bombers, tant de Barcelona com dels bombers de la Generalitat de Catalunya, es van fer 258 serveis bombers de la Generalitat de Catalunya, 158 serveis bombers de Barcelona. Va haver-hi afectacions a la B20, afectacions a la C15 i també afectacions per inundacions als baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que es va poder doncs, programar l'activitat sense que hi hagués afectació pels pacients.
18: Jordi Barbeta.
19: Jo vaig rebre els dos, però em sembla que el primer... Jo estava mirant el partit del Barça i tenia la sensació que en aquell moment no plovia. I en canvi, després a la nit...
18: Va haver una mica de treva, diguéssim. Sí, va haver-hi com una mena de pausa, just abans que comencés el partit. Però havia caigut ja una tempesta torrencial, eh?
19: Jo soc partidari, en general, de la precaució i, per tant, és millor assegurar-se i avisar la gent que no pas...
18: Sí, però... De moment, m'agrané un titular només, però no. Aleshores hi ha gent que diu si cada 2x3 rebem el missatge i no acaba passant res o no passa gran cosa, al final el que passarà serà...
19: Bueno,
18: allò del conte del llop. M'agrané, sisplau.
21: Al final d'agost, per exemple, nosaltres aquí a Tarragona vam tindre precisament i tot just el debat contrari, perquè vam patir unes tempestes que van vindre bastant de manera sobtada, primer al Baix Penedès i després cap al Tarragonès.
18: Que després va comparèixer el conseller Espadaler i va dir que no estava just justificat enviar les alert quan van caure més de 200 litres per metre quadrat?
21: Perquè se suposa que tot va anar tan ràpid que ja no estava justificat precisament el que esteu comentant ara, el fet d'enviar les alert quan ja havia passat el gros de la tempesta, no? Clar, aquest debat jo crec que és molt complicat quan tècnicament continua sent bastant difícil de determinar quan caurà encara de manera molt concreta en un lloc, no? Entenc.
18: De seguida en continuarem parlant, però abans dir-vos que aquest matí ens visita tota una eminència de la salut al nostre país, el doctor Bonaventura Clotet, Jordi Vila.
2: Sí, i ho fa per parlar-nos de les darreres novetats en el tractament de l'Alzheimer, estudiant si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia, un projecte que necessita finançament per ampliar l'assaig clínic de 20 a 200 pacients.
18: I parlarem de cirurgia estètica amb un dels homes que més en sap, el doctor Ramon Vila-Rovira, del Centre Mèdic Tecnon de Barcelona.
2: Se'l coneix com, atenció, el cirurgià de les estrelles, perquè per les seves mans han passat molts dels famosos del nostre país. A banda d'estètica, amb ell parlarem de les claus de la longevitat. Assegura que hi ha 5 edats, no només la del naixement, i no us ho perdeu. Vol viure, atenció, 500 anys, Xavi.
18: El doctor Vila-Rovira diu que viurà 500 anys?
2: Vol viure doncs, 500 anys.
18: I què farà per intentar-ho aconseguir,
2: doncs,
18: això?
2: Doncs mira, de seguida
18: ens ho explicarà, no?
2: Sí.
18: Perfecte. Aquest matí, mira, parlant de bona alimentació, que suposo que la cosa, entre altres, passa per aquí, anirem a Mercabarna amb els majoristes. Volem saber quins són els productes estrella d'aquesta setmana als mercats. Què és el millor que podem comprar? Demà, divendres, o aquest dissabte, per exemple, si anem, no sé, a la boqueria. Quin és el millor peix, el millor marisc, la millor fruita, la millor verdura, preus, propietats... Amb qui parlarem d'això, Jordi?
2: Doncs ho farem amb l'Elisabet Carvajal, periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna.
18: I aquest matí és dijous. Qui vindrà? Lo Pau!

0: Au, d'aquí una estona la Pau de Pons, a la Còrdoba.
1: Hola, què tal?
0: Bon dia i bona hora, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui, ara, home, s'apropen les festes de la Mercè, i avui, atenció, oients, perquè regalarem un pastís que a l'Anna Còrdoba li encanta. Perquè ja l'ha mig tastat aquest matí. Un pastís de figues i ametlles. És el pastís de la Mercè, que fan a la Hoffman, no?
1: Sí, exacte. És una reversió del pastís que ja es va fer ara fa 4 anys per crear, per dotar a Barcelona, les festes de Barcelona, d'un postre, d'unes postres que fossin pròpies de la festa major.
0: Sí, noi.
1: I ara la Hoffman, doncs, n'ha fet la seva pròpia versió.
0: Si el vols tastar, Barbeta...
2: Bueno.
0: T'hauràs d'esperar a les 12.
2: No,
0: només, ja només falta un parell d'hores. Els oients, si voleu aquest pastís de franc, heu d'endevinar el so del dia. Mira, mira, mira que bonic avui. Mira com canten, mira. Precioses, tu.
3: Em quedaria tota l'estona del programa escoltant aquest so, Xavi.
0: Sí?
3: Sí, perquè relaxa molt. Però, clar, tenim 3 hores per explicar moltes coses.
1: Millor que no ho fem, 3 hores relaxats, igual no funciona, això, eh?
0: Aneu trucant, oients, al 900-454-455, 900-454-455. Marta Inglés i Pau Robert, al control de so. Ara mateix falta un minut per un quart d'onze.
4: Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí fem tertúlia amb el director del diari Més, el Carles Magraner, des de Tarragona, el director del Catalán.es, Sergio Fidalgo, i amb el periodista Jordi Barbeta. Quina nit, nit de caos pels aiguats, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per sort, aquest matí les coses estan millor, però no del tot encara, a Còrdoba. Com ho tenim ara mateix?
1: Sí, exacte. A Barcelona, una de les zones més afectades de nit va ser el barri d'Horta. La pluja va provocar problemes importants a les rondes. De fet, la ronda de dalt va quedar tallada durant hores a l'altura de Vall d'Hebron per acumulació d'aigua, i alguns vehicles hi van quedar atrapats, i el transport públic va ser un altre dels grans damnificats. Avui al matí, com deies, Xavi, es va recuperar en la normalitat. A les carreteres només queda tallada la carretera C15B a Sant Pere de Ribes, i pel que fa al transport públic sí que hi ha més afectacions, d'acord? TMB ha informat aquest matí que la L4 funciona només entre La Pau i Verdaguer. Hi ha un servei de bus alternatiu per cobrir la resta de la línia. A més, l'L11 funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. Pel que fa als trens, l'R4 registra encara demores de 20 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes per aquestes condicions meteorològiques adverses. També a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i desenes han anat amb retard durant aquestes últimes hores a causa de les pluges. I a banda de les pluges i el temporal, doncs a aquesta hora s'ha interromput el servei de trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que fem aquest servei públic d'explicar com està la xarxa viària.
0: Sí, senyora,
1: doncs ho expliquem,
0: encara aquesta hora, interromput.
1: Exacte, això no és per les pluges, es veu que hi ha hagut una incidència i la infraestructura, i això afecta les línies R2, R2 Nord i R11.
0: I fa només uns minuts, com dèiem i sentia,

0: Què et sembla, Sergio Fidalgo? Diu la consellera Parlon?
1: A mi la prudència em sembla sempre molt correcta, estic molt d'acord que s'ha d'enviar aquest tipus de missatges, però torno a insistir, va arribar tard i hauríem de revisar els protocols.
0: Perquè es basen en la previsió, lògicament, amb el que diuen des del Meteocat, però pregunto, diguéssim, pocs minuts abans d'una fortíssima tempesta, per exemple, amb el radar es pot o s'hauria de poder afinar bastant. Ahir el Picó, per exemple, em va enviar un missatge, em va dir, prepara't, que en pocs minuts diluviarà Barcelona.
2: La setmana passada es van suspendre classes a mig país.
0: Garraf. Sí. Home, en nombre d'habitants potser sí. Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès i Vallès Occidental.
2: I la gent després es va queixar perquè no hi havia per tant, no?
3: Sí, però aquest tipus de previsió, és difícil de posar-t'hi en contra.
0: En aquest cas
3: sentit.
0: És complicat, Barbeta. El cas de la setmana passada és complicat. Pregunta és,
2: els italians poca diuen...
0: estona abans que arribi la tromba d'aigua, amb el radar, no es podria o no s'hauria d'afinar més i millor?
2: No ho
0: això?
2: Sé, perquè això és un tema tècnic i no sóc un especialista. Els italians diuen piove porco governo. És a dir, sempre criticarem el govern, i ja va bé, perquè els governs milloren amb la crítica de la gent, no? i amb l'exigència de la gent, no? Però sempre hi haurà un problema de si ho han fet massa aviat o massa tard.
3: Els italians han tardat molt a tindre governs estables. Suposo que per alguna
2: I escolta'm una cosa. Tenim el precedent de la Dana, que és el que està determinant molt l'actuació dels governs, perquè allò va ser un desastre. I llavors dius, et cures en salut i ho dius abans.
3: Sí, però el que és cert
2: seria lo lògic.
3: És que avisos de minuts abans poden salvar algú que vulgui anar a buscar el seu cotxe al garatge o al parc i no fer algun tipus de sortida. Pot estalviar també aquest tipus de situacions. A banda de que, ara que estem en la plena setmana de la mobilitat, tot el que heu explicat abans de les dificultats que hi ha a l'hora d'agafar el transport públic estan evidenciant de que o comencem a tocar les nostres infraestructures per adaptar-les també a aquest tipus de situacions que cada vegada són més habituals, o sempre passarà.
2: És a dir, això és una altra cosa, és a dir, ja ho ha explicat la Córdoba. Ara tenim no sé quantes línies de tren que no funcionen, i això... No, doncs és el problema endèmic de la situació tercermundista, diguem-ne, que tenim a les infraestructures
0: en
2: aquest país.
0: Ara parlàveu de la Dana al País Valencià. Justament aquestes últimes hores València ha reviscut aquest malson, el de la Dana, també, amb unes trombes d'aigua de més de 100 litres per metre quadrat, amb molts problemes i amb una situació bastant o molt caòtica. Sergio?
1: No, és que a veure, quan vaig començar a veure notícies de que el Barranco del Pollo també podia haver-hi problemes, vaig començar a temblar perquè em va recordar tot el que va passar fa uns mesos. I bueno, al final hi ha hagut sort, no ha estat un desastre, però hem d'estar molt curosos. Jo estic d'acord amb el Jordi que a Barcelona el que és el desastre de les infraestructures és total. Sempre que plou, 4 gotes, sempre passen coses. Amb els transports públics, els semàfors, no estem preparats i hem de començar a estar preparats.
0: Bé, hem sentit a la consellera Parlon defensant que l'alert no va arribar tard, diu, i que es va enviar quan van veure que augmentava el risc, diu, el que no farem serà paralitzar el país quan plou. Ramon.
4: Sí, de fet ho deia, no? Hi havia el partit del Barça previst, en aquell moment no hi havia com la sensació que s'hagués d'aturar això, per exemple, no? Però també és veritat que per zones dintre la mateixa ciutat de Barcelona pot haver-hi diferents zones on plou més, ja ho sabeu bé, no? On plou més, per exemple, la part alta que tocant el port, no? O molt a prop caure un xàfec molt fort i a l'altra banda no. Llavors, clar, les alertes són globals.
2: A Horta van caure 100 litros, a Horta.
0: Sí, un disparat. I sobretot en pocs minuts, en poca estona, és a dir, el problema aquí és la intensitat de la precipitació. Clar. Si cauen 100 litres en 24 o en 30 hores, no passa absolutament res. Exacte. Doncs mira, ara mateix és gairebé un quart i mig d'onze ja.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: Més coses. L'Audiència Nacional atura la instal·lació d'un campament per 1.000 migrants al port de Ceuta. Ramon.
4: Sí, el Tribunal ordena aturar provisionalment el campament per acollir migrants en aquesta zona. La decisió arriba arran d'un recurs del Sindicat Unificat de Policia i es mantindrà fins que el Tribunal resolgui les mesures cautelaríssimes sol·licitades.
0: La mesura cautelar que altera els plans del govern espanyol, Sergio.
1: Bé, jo estic molt d'acord amb l'Audiència perquè és un disbarat. Fotrà un campament en una infraestructura crítica com és el port i, a banda, ja és que hi ha dipòsits de combustible al costat. Jo crec que hi haurà puestos més adients que no allò. A banda, és l'única sortida i entrar cap a la península i

0: a Ceutat no hi ha aeroport.
1: Bé, justament, en una entrevista, un segon Barbeta, a Ràdio 1, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquesta decisió judicial de manera molt contundent. Són declaracions a les mañanas de Ràdio Nacional.
2: ¿Qué significa paralizar esto? ¿Por qué hay que revisar qué? Me ha parecido enormemente extraño, y digo, no he leído, no he tenido tiempo de leer la conferencia, pero me parece que, en fin, no es manera de actuar, ¿no? Sentido de responsabilidad, sentido común y... i lealtat institucional, tots, tots.
1: Jordi Barbeta.
3: L'audiència ha pres aquesta decisió a partir d'un recurs d'un sindicat, del Sindicat Unificat de Policia.
1: Sí, senyor.
3: El qual constata que els policies i els jutges li tenen jurat al govern.
0: No em diguis això d'una conspiració judeomasònica, no fotis.
3: El govern vol plantejar un campament perquè tenen la gent tirada per terra.
0: I ho fots al port.
3: I els altres diuen, no, espereu, s'ha de fer una altra cosa, s'ha de fer un barco, posar-los en un barco, no sé què, no sé quant, seria millor. Però tu, de moment, estàs aturant una infraestructura perquè tens la gent tirada pel carrer.
0: Però hi ha altres postos que no sigui el port.
3: No, el port. No hi ha temps de discutir a on. Primer posa'ls aquí.
0: Home, després,
3: posa'ls on puguis.
0: Al port, no. Hi ha altres postos que no siguin el port. Perquè el port és l'única porta d'entrada i sortida a Ceuta.
3: Bueno, i què té a veure?
0: I hi ha combustible al costat. Bueno, perquè no saps la gent que hi ha al campament. No saps la gent que hi ha.
3: A la plataforma era per mil persones. Que mil persones que les tens tirades por ahí. Això és una qüestió d'emergència, d'urgència.
0: Hi ha altres postos.
3: No és la millor opció. Bueno, pues, no, pues després ja la implementarem la següent.
0: És la pitjor opció. No és que sigui la millor, és la pitjor opció.
3: És molt curiós que sigui un sindicat de policia que s'hi fiqui amb això. Aquí la marca de Zaya és obedecer. A mi m'ensenyaven com feia la mili. M'entens? Si la policia aquí, pues, com la UCO, com la d'allò... Pues,
0: però què té a veure la SUC amb la UCO? Sí, pues, és un sindicat.
3: Bueno, i el CNI... El CNI, la SUC, la Guàrdia Civil, Franco... Malament si ho sabia, i resulta que el govern no té capacitat, no s'atreveix a destituir-lo.
1: Un segon. Deixeu-me sentir el Carles Magraner, també, des de Tarragona. Magraner, què dius?
4: Des del llarg desconeixement sobre el tema, entenc que posar-los en el port el que facilita per l'Estat és poder actuar sobre terrenys propis de manera ràpida i sense haver d'esperar a peticions o autoritzacions que afectin a la mateixa ciutat. I això de que es tracta d'un lloc en perill o crític, a veure, un lloc tancat en què precisament es pot fer un control policial més concret, em sembla un lloc més adient. A més, quan parleu del tema dels combustibles que hi ha al port, jo crec que quan estan a la platja, el combustible que van veure aquests immigrants van ser tots aquells grups que van anar a cremar-los el pobre assentament que tenien.
0: Home, no comparis uns dipòsits de combustible...
4: Però tu creus que l'Estat posaria en risc els dipòsits de combustible propis?
0: Home, en el cas de Sánchez ja no m'estanyaria. I una cosa, l'autoritat portuària va dir que no, O sigui, no va ser una decisió ràpida, va ser una decisió en contra de l'autoritat portuària.
4: Perquè l'autoritat portuària, com passa aquí a Tarragona o passa a Barcelona, depèn de les comunitats. És a dir, però els terrenys continuen sent de l'Estat i en aquest país, almenys, continuen tenint atorgades determinades competències a les comunitats, però l'Estat continua sent el que marca les fronteres.
1: Per cert, què més ha dit el president Salvador Illa?
5: Doncs recordeu que en aquest cas fa uns dies Jordi Turull, aquí el que feia és aquest, amb la Gemma Nierga, explicava que demanava que no s'acollissin aquests migrants de Ceuta perquè Catalunya ja n'acollia els que li tocaven. D'això n'ha parlat també el president de la Generalitat.
2: Catalunya és de les comunitats autònomes que tiene más millones acogidos. Y Cataluña va a seguir haciendo lo que le corresponda con lealtad institucional, repito, ¿no? Pero aquí veo muchos que hablan de España y que a la hora de demostrar su solidaridad o se callan o desaparecen, ¿no?
5: En aquest cas, anava també als partits autonòmics del Partit Popular.
1: Hidalgo.
0: Home, està molt claríssim que si li toca a Madrid, li toca a Extremadura, també li toca a Catalunya, i quan es reparteixin estarà molt bé que tothom rebi la seva part, perquè és el que marca la llei, és el que marca la llei.
1: Bé, 3 minuts i 2:15.

0: Mira, falten just 12 hores. Lluís Falgàs, anem al Parlament en directe. Aquesta nit a 11:15, d'aquí a 12 hores i 3 minuts, debat polític a Radio Televisió Espanyola a Catalunya. Amb tots els portaveus del Parlament. Tots, sense cap excepció. Per prendre el pols, diu el Falgàs, a la política catalana en aquest inici de curs, moderat pel gran Lluís, a l'especial d'Aquí Parlem, que podrem seguir per la 2CAT, pel Canal 24 Hores, per Ràdio 4, ho podreu escoltar aquí a Ràdio 4 i a través també de RTV Play Catalunya. Bon dia, Falgàs.
1: Què tal? Bon dia, bona hora.
0: Això tu, com estàs?
1: Bé, mira, a punt, pràcticament a punt de tot. Començarem, gravarem aquest debat a les 12 del migdia.
0: Sí.
1: Tenim previst que sigui d'una hora i mitja i l'emetrem, com molt bé has dit, de les hores i per les emissions de Ràdio i Televisió Espanyola. Tot a punt, tots els portaveus a punt. Ja sabeu que la televisió doncs, requereix de maquillatge, requereix d'assessors, requereix, és dir, sembla tot un muntatge, però al final és perquè les coses surtin bé.
0: Bé, i seran tots, sense cap excepció, Falgàs, ja ho avançaves
1: tots,
0: la setmana passada.
1: Tots, la línia socialista, Salvador Vergés, de Junts, l'Ester Capella, d'Esquerra Republicana, l'Oriol Roldán, del Partit Popular, en Joan Garriga, de Vox, en David Cid, dels Comuns, en Dani Cordellà, de la CUP, i la Sílvia Oriols, de l'Aliança Catalana. És a dir, els 8 grups parlamentaris. Aquesta és la intenció que tenim com a televisió, com a ens, Ràdio Televisió Espanyola públic, doncs de poder-los posar a tots en una mateixa taula. I això és l'orgull que podem tenir. A partir d'aquí ja, si el debat, si diuen, si no diuen, si es comprometen o no es comprometen, serà el seu problema, no?
0: Correcte.
1: Però, com a mínim, el nostre orgull de poder-los tenir tots, que no és fàcil, he de dir, no és fàcil.
0: T'ha costat, això, Falgàs?
1: Sí. Sempre costa, no?, les coses aquestes de convèncer-se que estem en un moment doncs, de que la ciutadania té interès per escoltar-los a tots que diuen, no? La mal nomenada classe política, no? Seria millor veure Puigdemont, Illa, Junqueras, Oriols, la Jèssica Albiach? És a dir, segurament que sí, que seria millor, no? Però he de dir que això sí que costaria i costa molt en aquest país poder-ho fer.
0: Bé,
1: i fossin tots els grans líders.
0: Ens ho podem imaginar bastant, però digue'ns-ho tu, quins seran els grans temes del debat, Lluís?
1: Bueno, evidentment, doncs, començarem pel tema d'educació. Aquest dimecres hi ha una compareixença del president de la Generalitat i, a més, ja us anuncio, i això és notícia, que entre dijous i divendres el president té la intenció...
0: El president té la intenció de què? Que s'ha entretallat. Què deies?
1: De la intenció... De reunir a tots els grups parlamentaris.
0: Ah.
1: Entre dijous i divendres. Uh-huh. No està concretat encara, però hi ha aquesta intenció per tal de fer aquest pacte, que és el que preguntarem, si és possible o no, un pacte d'educació amb tots els grups parlamentaris. Després, evidentment, l'estabilitat del govern, aquests compliments dels acords, finançament, habitatge, infraestructures, salut, si tiren endavant o no. Després, evidentment, la seguretat. Aquesta tarda també hi ha una compareixença important de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en el Parlament de Catalunya, per explicar el canvi de trapero en les jerarquies de la policia.
0: Sí.
1: I, evidentment, doncs, el tema d'immigració i també, doncs, suposo que sortirà doncs, aquesta puja de vots per part de partits d'extrema dreta.
2: Lluís, una pregunta.
1: Més o menys irà per aquí.
0: Una cosa, Falgàs, mira, aquí a l'estudi tinc el Sergio Fidalgo, que ara mateix et farà una pregunta, director del Catalan.es, el Jordi Barbeta, que el coneixes sobradament, i el Carles Magranel, sí. Tenim el director del diari Més des de Tarragona. Sergio.
2: Una pregunta. Has parlat de que el president Illa es reunirà pel tema d'educació amb tots els portaveus. Amb tots? És amb tots? També Vox i Aliança Catalana? O començarem amb el cordó sanitari?
1: Aquí hi ha hagut una mica de confusió, però finalment sembla que la convocatòria és per tots i tots junts. No per separat, sinó tots junts i tots. Per veure si es pot tirar endavant aquest pacte d'educació tan parlat i tan necessari entre tots, no? Per tant, aquesta és una mica... És una mica el tema, no?, de si serà possible entre tots.
3: Però, perdona, Lluís, només per intervenir en aquest sentit, perquè també tinc curiositat al respecte. És a dir, quan parles d'aquest pacte d'educació, si hi ha alguna cosa negociada abans o senzillament és... Intentem primer posar-nos d'acord i després ja veurem exactament què és el que hem de pactar al respecte de l'educació en aquest país.
1: Bueno, jo crec que és això. O sigui, primer, intentar posar-se d'acord, intentar, que això és bàsic, que de moment no s'ha fet, complir el compromís del 6% del PIB dedicat a educació, però això són compromisos una mica complicats. Penseu que a Catalunya també hi ha el 2% del PIB destinat a cultura i no s'ha complert mai. El 6% destinat a l'educació forma part de la llei d'educació de l'any 2008, al Parlament de Catalunya, i tampoc fins ara s'ha complert. Sembla, però, que aquí hi ha la intenció de complir-ho, però tot això depèn de si a final d'any hi ha o no hi ha finançament autonòmic.
4: Ja ha dit la consellera que ni un, ni en dos, ni en tres pressupostos. O sigui que això va per molt llarg i no sabem ni qui ho gestionarà. Difícilment un acord d'aquesta naturalesa pot fer-se amb un curs polític marcat per les convocatòries electorals que hi ha en l'horitzó. Però després jo el que crec és que el nou model d'ensenyament no pot ser el resultat d'un pacte polític. Ha de ser un pacte... Si ho fan els partits, no arribarem enlloc. Jo crec que s'hauria de fer una mena que fos una comissió d'experts que fessin una proposta basada en el coneixement i amb les possibilitats i amb els criteris pedagògics, i que llavors a partir d'aquí la política ho assumeixi. Però si imagineu-vos com es poden posar d'acord Vox, CUP, Esquerra Republicana, PSC, Junts... És molt difícil. Com que sí que hi ha una obvietat, i és que el model no funciona i s'ha de canviar, doncs deixem que els experts facin la seva proposta.
2: Puc fer una pregunta sobre el debat, estrictament?
0: Davant, Sergio.
2: Mira, Lluís, una pregunta. Teòricament, un debat d'aquest tipus hauria de ser un tots contra el president, contra el govern, contra ella, però no creus que al final serà un tots contra Oriols, tenint en compte la seva, diguem, abonança als sondejos?
1: Sí, és probable, perquè els últims sondejos indiquen, doncs, que el PSC no va més enllà, que Junts baixa, i en canvi hi ha una desorbitada puja per part d'Aliança Catalana. Per tant, imagino que l'hauran preparat en aquesta direcció, però només vull imaginar-ho.
4: Doncs li faran un gran favor, no? Això és l'estratègia de l'Illa. L'Illa, el que ha fet una... Qui li ha donat importància i protagonisme a Sílvia Ríos ha estat el president Illa.
2: I Pere Aragonès, en aquest moment. Sí. I Pere Aragonès,
4: perquè,
2: també.
4: Perquè els hi surt a compte, però és que això ho va inventar un Mitterrand. El Mitterrand és el que va començar a dir ai, que ve l'extrema dreta, que venen els... allò. I sí. Al final, doncs, han vingut. I això... Perquè, clar, d'alguna manera, l'extrema dreta dividia l'àmbit de la dreta. Dividia l'àmbit de la dreta. Però ara, a poc a poc, doncs, l'extrema dreta està ocupant tot l'àmbit de la dreta.
2: Ara, digue una cosa. Entre Sílvia Oriols i Quim Torra no hi ha massa diferència, eh?
0: Entre Sílvia Oriols
2: i Quim Torra. Mira't els seus escrits, els Quim Torra, sobre els temes, diguem-ne, d'aquest tipus identitari, i no hi ha massa diferència. I el que hi ha Marta Ferrusola i el que diu Sílvia Oriols, tampoc hi ha massa diferència.
3: Però Quim Torra va governar i no crec que apliqués precisament...
4: No, jo el que crec és que el que diu ell sí que és... s'assembla molt a lo de Vox.
0: Ai, senyor. Què dius?
4: I a la Falange, vaja, directament.
0: O no?
2: A mi si em vol dir de Falange i de Vox i faig el que vulguis, ja porto tants anys, ja. Que...
0: Una cosa, Falgàs, a 11:15, sí. Que no s'ho perdi ningú. Podem veure, ho podem 11... sentir aquí mateix, a Ràdio 4, a la 2CAT, sí?
1: A 24 hores.
0: A 24 hores.
1: I també per RTV Play. I també Catalunya. El dissabte a les 11 del matí a la 2CAT també ho tornem a passar.
0: Ah, perfecte.
1: Per tant, és interessant, és un debat... abans del debat de política general, que serà els últims dies del mes de setembre, i és un debat, doncs, això, de veure'ls tots junts, per ells els hi semblarà doncs, que és poc temps, però farem una hora i mitja de debat, però en canvi per l'espectador, que és la nostra intenció, és per explicar o per posar el termòmetre de com està en aquests moments la política catalana, sense poder anar més enllà d'això que acabo de dir.
0: Ah, on et van agafar, tu, els aiguats? Lluís, on eres a l'hora de les fortíssimes tempestes?
1: No, curiosament em van agafar, jo visc al carrer París, i curiosament doncs, va ploure poc, més aviat poc. Va tronar molt, va haver molt de soroll elèctric, però ploure, puja en aquella zona concreta, Francesc Macià, Tarradellas, aquesta part de l'Eixample, allà va ploure menys que en altres llocs, perquè jo veia les imatges i quedava esbarat, no?, les imatges, i en canvi mirava per la finestra i allà no plovia tant. Per tant, anava per barris i anava per zones, fins i tot a Barcelona.
0: La típica irregularitat de les tempestes, efectivament, Lluís. Però vaja, d'aigua en va caure també al carrer París, D'aigua en va caure. Sí, home, ara de seguida vindrà el Picó i li demanaré exactament quants litres han caigut en aquesta zona.
1: He trobat aquest matí la moto absolutament neta. Per tant, aigua, una cosa va caure.
0: Perquè era aigua neta i no teníem pols del Sàhara. Escolta'm, aquest matí hem sentit a la consellera Parlon, que ha comparegut fa només una estona, defensant l'hora en què es va enviar les alert. Diu, no arriba tard, sinó quan la població s'ha de protegir. Què et sembla el que ha dit la consellera Parlon? Ho han fet bé, això, Lluís?
1: Va arribar l'hora, sí, a mi també em va arribar i estava mirant per la finestra i no n'hi havia per tant, no? Ara sí que hi havia zones que n'hi havia per això i per més, no? Que al final els balanços són tan tràgics perquè dius, home, al segle XXI per què ha d'haver-hi un mort perquè plou? Ostres, això sol ja fa que qualsevol previsió, qualsevol precaució, qualsevol cosa, sigui justificat, no? Dic jo, Vull dir, perquè ja et dic, el que no és justificat és que hagi d'haver-hi una persona que s'ha mort, en una riera, que no havia de passar, segurament, però, escolta, però no hi ha d'haver-hi morts perquè plou, no?
0: Lluís Falgàs, aquesta nit et veurem. Si avui no podeu, dissabte a les 11, a la 2CAT una altra vegada, i dijous que ve et vull veure aquí. Ah, no! Que dijous que ve és la Mercè.
5: Senyor.
0: Dijous que ve farem el programa des de fora. Falgàs, hauràs de venir o no et diguem?
1: Em pensava que deies que faries festa dijous.
0: No, aquí no en fem mai de festa, tu. Aquí treballem festa i feina.
1: És festa
0: de
1: Barcelona, és festa de Catalunya. Va, no.
0: Informar de tot. No. I també parlem de Santa Tecla la setmana que ve, I de la Misericòrdia. La Graner, la Misericòrdia després.
3: Sí, és un no parar.
0: I Lleida, Sant Miquel. És que al final Barcelona sí, però la resta també. Al matí de Ràdio 4, només faltaria. Moltes gràcies, Falgàs. Una abraçada gran.
1: I gràcies a tots vosaltres, que tingueu bon dia, i dijous ens veiem...
0: I aquesta nit et veiem o t'escoltem per Ràdio 4. Fins aquesta nit, Falgàs. Que vagi bé, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies, bon dia.
0: Adéu, adéu. 5 minuts i 3 quarts d'11. I aquest matí la tertúlia amb Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo i Carles Magraner. Roger Espanyol acusa els policies que li van treure un ull amb una pilota de goma d'atacar-lo, d'haver-lo atacat expressament.
6: Ramon. Sí, podem escoltar dos fragments de la seva declaració en seu judicial. D'una banda, ell mateix explica que amb un dels policies va intentar que no recuperés la porra i això considera que va generar la reacció posterior que li va causar la pèrdua de l'ull.
7: Després de rebre el cop, jo intento impedir-li que agafi el bastó policial, una represàlia pel que havia passat just abans amb el tema de la porra.
0: La intencionalitat dels quatre agents acusats és clau per definir si hi va haver delicte i si es pot aplicar l'amnistia o no. Sergio Fidalgo.
2: A veure, està molt clar que s'ha d'investigar. És una pena el que li va passar al Roger Espanyol, això està claríssim, però també hem de recordar una cosa. Aquesta persona estava al mig d'un aldarulls llançant balles als policies. Repeteixo, estava al mig d'uns aldarulls llançant balles als policies.
4: Per tant, això arrenca morull.
2: No.
4: Per tant, i arrenca morull.
2: No, però quan passen coses als disturbis poden passar moltes coses. Poden passar moltes coses. Llavors, no estic dient que me n'alegro perquè no me n'alegro, al contrari. Però no és un innocent que passava per allà, no era un vianant,
4: No, era una persona que estava exercint el seu dret democràtic.
2: A llançar balles als policies? No, això és democràtic? A això m'ho expliques? Llançar balles als policies és protestar?
4: Escolta'm...
2: Quanta gent s'hi anava a vosaltres...
0: Nois, el que vulgueu, però d'un anunci, sisplau, Barbet, endavant.
4: Jo soc molt escèptic i crec que els policies continuaran impunes. Entre altres coses, perquè hi ha una llei que Pedro Sánchez es va comprometre a derogar. Va ser el primer compromís previ a la moció de censura, que era derogar la llei de seguretat ciutadana, altrament dit, llei Mordassa, i encara és l'hora que ho faci, perquè manen els policies més que el govern. I aquesta policia i aquesta llei, entre altres coses, diu que els policies sempre diuen la veritat. La presumpció de veracitat s'atribueix a la policia. També s'atribueix als inspectors d'Hisenda, clar.
3: Sí, però en aquest cas, com que hi ha el delicte en principi de lesions, precisament no se'ls ha aplicat l'amnistia amb aquests policies perquè hi ha aquest presumpte delicte de lesions, almenys en aquest sentit la justícia sí que ha pogut arribar fins aquí.
4: Què t'hi jugues que li aplicaran l'amnistia i el que sigui que impune?
0: Diversos testimonis del judici asseguren que els manifestants estaven pacíficament asseguts i no llançant balles.
2: Les imatges de les balles i Roger Espanyol llançant-les, jo les he vist.
0: Sí, el que però... han dit alguns testimonis al judici.
2: Llavors un vídeo manipulat.
3: Aquestes imatges és a dir, han corregut des del 2017 molt, i el fet de que el Roger Espanyol llancés una tanca contra un furgó policial, per cert, no contra els policies directament, em sembla un càstig excessiu el fet de que perdi un ull.
2: No, però a veure, m'estàs dient que llançar balles contra un furgó policial et sembla correcte?
3: Però si veus les imatges, és en un moment de...
0: Un segon, sisplau. Què dius, Magraner? Després tu, Barbeta.
3: És a dir, que amb aquestes imatges el llançament de la tanca ni era contra els policies ni afectava res que pogués tindre perillositat per cap agent. És a dir, em sembla absurd considerar que el càstig merescut amb això sigui que acceptar que sigui possible...
0: Un segon, Sergio. A tu dius que et sembla bé, Barbeta? M'ha semblat sentit.
4: Bueno, depèn del fragor de la batalla. El fragor de la batalla... El qui, aviam si ens entenem, els brutos, els brutals, els agressors, són els policies.
2: Ostres,
4: els altres són protestants.
0: Sergio, sisplau.
4: Entens o no? Uf. I llavors el pobre que està fotent que protesta i que l'altre li està tirant bales de goma, l'estan pagant amb pals i tot això, l'altre fa el que pot.
2: Jordi, no et feia de la CUP,
4: dir, no es pot posar, no et pots posar al mateix nivell l'agressor que l'agredit. No fotem. Bé, aquí l'agredit sí. No és la policia. Un segon... És el senyor que li fan perdre un ull.
0: Acaba. Barbeta, sisplau. Ara tu, Sergio, endavant.
2: Mira, jo diré una cosa. Jo estic en contra de Sergio Ríos, però si la Sergio Ríos està en alça és perquè la gent teòricament d'ordre, com Jordi Barbeta, està dient coses com aquestes, que llançar balles a la policia el sembla correcte. T'ho dic en sèrio.
4: No,
2: jo
4: policia...
2: mai la votaré, però tu...
4: Perdona,
2: una cosa de l'espai
4: depèn de com es comporti la policia.
2: Jo
4: tu vas veure com van apallissar aquell nano que traia una bandera... Una bandera...
2: No és el mateix, eh?
4: No, perdona. És la impunitat de la policia.
2: Vale.
4: Que juguen... No, escolta'm, quan érem més joves, jo ara no ho diria, quan érem més joves i anàvem a la universitat, quan encara el Franco encara estava calent, diguem, deien, la policia tortura i assassina aquí en la Conxinxina. Bé, diguem, podem...
2: Estàs dient que la policia actualment fa això?
4: No, jo crec que la policia... O sigui, a mi... La policia em fa por.
2: A tu la policia
4: i especialment des de la llei Mordassa. I si tu veiessis la quantitat de multes, de sancions i d'allò per desacato que s'han multiplicat i això ho va fer el PP i el Pedro Sánchez, amb això sí que és realment l'enganyifa més gran política que se li pot retreure.
0: Acaba, Barbeta, sisplau. Endavant, Sergio.
2: No, si així va Catalunya. Si la gent teòricament d'ordre, com Jordi Barbeta, diu que la policia li dona por i justifica el que es pugui llançar als cotxes policials, jo ja m'he perdut.
4: La policia és una font de desordre, últimament.
2: Parlem del 17.
4: I a les imatges... Escolta, i no només aquí. No només aquí. Els Estats Units ho estem veient amb els ICE. A Alemanya, que hi ha infiltració de l'extrema dreta a tots els cossos policials. Home, però escolta'm, tu vas veure lo del fossar de les Moreres, què feia la policia?
2: Home,
4: protegia l'extrema dreta i atacava l'esquerra independentista.
2: Vols que linxin a la Sílvia Orriols? Vols que la linxin?
4: No,
2: perquè
4: no,
2: és el que anava a passar, eh?
4: No, home, però si eren canalla, home.
0: Però... Bé, Magraner, endavant, sisplau.
3: No, només recordar que, sincerament, des del 2017... El fet de que la policia, que se suposa que és un cos al servei de protegir a la majoria, o almenys a la població que no es dedica a delinquir, és a dir, quan veiem les imatges de gent amb les mans alçades i rebent, sent atonyinada, o el mateix cas del Roger Espanyol, és a dir, no és justificable que en un lloc precisament a Catalunya, on estaven prohibides les bales de goma, s'utilitzessin, saltant-se la llei quan els sembla correcte, i a més l'ús que se suposa que han de disparar cap a les cames, tot just acabés afectant a una persona. És a dir, aquest tipus de coses sí que... No és que faci por la policia, sinó que senzillament s'ha establert una dinàmica en què ara l'independentisme no pot ensenyar estelades perquè sembla ser que inciten a l'odi, quan, a veure, l'odi sembla ser que de vegades surt d'un altre lloc de manera més institucional. Aquest és el problema que ara mateix tenim en aquest país, em sembla a mi.
0: Permeta.
4: Mira com passa per sobre la policia de tot. El Parlament de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona van decidir, democràticament, que la prefectura de policia de Via Laietana havia de canviar d'ús i la policia s'havia de traslladar a un altre lloc. I a més van decidir posar una mena de monument, un rètol, unes coses, per recordar que allà era un temple de la tortura. Doncs aquest memorial va al cap de 24 hores va ser destruït i no hi ha hagut manera de moure la policia d'allà. I és perquè la policia no li dona la gana i el govern, aquest govern que no és capaç de destituir el CNI que li pren el número, aquest govern continua acceptant la primacia de la policia sobre la decisió democràtica del Ajuntament de Barcelona i del Parlament de Catalunya. I és així. Manen més els policies que els ciutadans.
2: Jo escolto a Jordi Barbeta i estic escoltant un discurs antisistema. Jo encara no entenc com el nacionalisme conservador continua instal·lant en l'antisistema. Sincerament, esteu donant ales a la Sílvia Orriols vosaltres amb aquestes actituds. Aquestes actituds de desordre, d'intentar deslegitimar les institucions i la policia, estàs donant ales vosaltres a l'extrema dreta. Perquè hi ha gent que està farta del vostre discurs.
4: Però escolta, Sergio...
2: I ho sento, però ho esteu fent. No és l'Illa, sou vosaltres.
4: Sergio, si l'Ajuntament i el Parlament decideixen que la policia ha de canviar de puesto, per què no canvia de puesto?
2: Perquè no és el seu edifici, no és la seva competència, ho sento. És Policia Nacional, és Ministeri de l'Interior, l'edifici no és seu. No, pots opinar o pots aconsellar, però no pots decidir, perquè no és el seu edifici.
4: I per tant, s'ha de fer cas del que volen els policies.
0: Bé, mira, falten 11 minuts per les 11.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Per cert, Donald Trump veu la unió entre Canadà i la Unió Europea com un acte hostil, el que respondrà, diuen, més arancels. Barbeta.
4: Perdona, més.
0: Tens un problema amb el mòbil,
4: Sí, és que m'estan enviant coses. Digue'm.
0: Saps el problema que hi ha amb la comprensió lectora pràcticament tot el món per culpa d'aquesta màquina?
4: Bueno, ara volen treure...
0: Estàs més enganxat que jo.
4: No, això és familiar. No sé què em volies preguntar.
0: Donald Trump veu la unió entre Canadà i la Unió Europea com un acte hostil, diu el que respondrà amb més arancels.
4: Bueno, ja anirem fent. Però el que passa és que realment Europa té un problema que no sap cap on va ni què fer perquè és absolutament dependent. O sigui, tot el tema tecnològic, Europa està a l'albur dels Estats Units. Em refereixo especialment a la tecnologia de defensa. És a dir, un avió d'aquests francès que no pot despegar si Estats Units no... Si els tècnics americans no li donen permís. Vull dir, estem força fotuts.
0: Carles Magraner.
3: Em sembla una jugada més aviat absurda el fet que tinguem com a estat associat a Europa, ara a Canadà. És com afegir Israel a l'Eurovisió, però la qüestió és que, la impressió meva, és a dir, que en els últims anys el mapa mundial era un monopoli on les relacions comercials i econòmiques és el que acaben determinant com es movia cada cosa, i ha arribat un subjecte, que és el president dels Estats Units, que ha decidit que en lloc d'utilitzar les fitxes del monopoli fa servir les fitxes del risc i mou tropes i mou qüestions més agressives per jugar en aquest camp, no? Però, bueno, és a dir, si estem.
0: Sergio Fidalgo.
2: Em sembla correcte. Si Estats Units es vol desmarcar dels seus aliats tradicionals de l'Unió Europea, doncs l'Unió Europea ha de buscar aliats nous, i Canadà em sembla perfecte. Canadà i qui sigui. Països democràtics com Canadà, amb tot el respecte, i vinga.
4: Ja veurem, de totes maneres, perquè cada vegada que ha pujat uns arancels, el Trump després ha reculat, no?
3: Bueno, i ara els han pujat el tipus d'interès, que en principi l'economia anava tan espectacularment.
4: Sí, sí, però a més van posar un de la seva corda, és a dir, va haver un embolic bastant important, perquè ell volia posar un home seu, sí, i l'home seu...
3: La realitat s'imposa.
4: Això sí que té interès des del punt de vista dels Estats Units. Ara, per exemple, el Tribunal Suprem s'ha carregat la cosa aquesta de canviar els districtes electorals i tot això, que era una marranada, diguem-ne, no? Quatre dels sis membres del Tribunal Suprem dels Estats Units col·locats pels republicans han anat contra la decisió de Trump. Allà els jutges encara tenen prima el seu prestigi jurídic que no pas la seva ideologia, no? Cosa que aquí a Espanya ja hem vist que no passa, no?
0: Bé, Carles Magraner, director del diari Més, aprofitant que et tenim aquí en directe, digue'ns quins són els titulars més destacats, home, aquest matí a les comarques de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, què és notícia per aquí?
3: Desgraciadament, encara arrosseguem un fet tràgic que vam patir fa dos dies, perquè era la nit, bueno, en el mercat central nostre gran que tenim aquí a Tarragona, uns operaris que estaven fent una actuació d'emergència sobre una fossa sèptica, doncs un va morir i l'altre ha quedat ferit greu, encara no sabem com anar el tema, i és un tema que va obligar ahir a suspendre actes de Santa Tecla, que han començat a celebrar-se i que està dintre d'una investigació a veure què grai va passar. Vaja, desgraciadament aquest és el tema que més candent ara mateix aquí a la ciutat, tot i que en tenim altres, vinculats a les festes i a protestes dintre la festa, que sempre se'n produeixen. Ah,
0: bé, ara que deies que parlaves de Santa Tecla, comencen alguns actes, de seguida sí. Et preguntarem al Picó com pinta la setmana que ve, també, perquè és una setmana plena de festes majors a molts llocs de Catalunya, Tarragona, Reus, Barcelona, Lleida... Uh-huh. Sí? A veure com pinta la cosa.
4: És el final de l'estiu.
0: Ara dius, plourà, home. Ara plourà, no?
4: Bueno, ja saps que per la Mercè sempre plou
0: Santa
4: una mica...
0: Santa
4: Eulàlia plora.
0: Sí, cada any hi penso com plou. És veritat, sí, sí, sí. Ho hem sentit explicar de petits, això ens ha quedat gravat. Barbeta?
4: Sí, clar.
0: Ets de festa major, tu, o...?
4: Home, sí.
0: Sí?
4: Sí, sí, sí. Jo soc molt partidari de la festa en general.
0: Sí?
4: I de la major en major.
0: Què és això que regalen hamburgueses avui? Veig aquí baix.
2: M'interessa, eh?
0: Magraner.
3: No, ara mateix no sé de què em parles, regala'm hamburguesa.
0: Va, llegeix el teu diari.
3: La gent del digital busca coses perquè la gent entra dintre que t'asseguro que...
0: Per fer clics.
2: Allò m'interessa, eh? Expliqueu-me.
0: Si no et llegeixen, no ets ningú. Si no t'escolten, no ets ningú.
3: Digital, que en aquest cas no sé on te carai regalar hamburguesa, si vols que digui la veritat.
0: Regalen 300 hamburgueses a Tarragona. Aquesta tarda. 300, home, 300 són moltes, eh?
3: Però encara som gent aquí. 300 són relativament poques, llavors, eh?
2: Guardem un parell.
3: No crec que me'n doni.
0: Home, no, això no es pot guardar, això.
2: Que vaig cap allà.
0: Nosaltres avui, oients, recordeu que arreglarem aquest pastís que es fa durant els de la Hoffman, fan durant pocs dies, justament per les festes de la Mercè. És una tarta que porta figues. Té una pinta brutal, Ramon Castelló, això.
4: Home.
0: L'oient que endevini el so del dia, s'endurà aquest pastís de franc, el fan a la Hoffman. Mira, sona així, escolteu l'ocell. Un dels cants més bonics que hi ha, sens dubte. L'altre dia vam posar el rossinyol, un altre dels més preciosos. Avui no és un rossinyol. De seguida, si ho sabeu, truqueu al 900-454-455 des d'ara mateix. Mira qui entra. Ets l'home del dia, de la setmana, del mes, de l'any.
4: És en Picó que us ho diu.
0: És en Picó que us ho diu, efectivament. Alfred Rodríguez Picó. Què, com estàs?
8: Ressecós, tinc molta son.
0: Home.
8: Ostres, és que ahir va ser una tempesta d'aquelles per recordar. Mira,
0: dic, l'Alfred no deu veure ni el partit del Barça.
8: No, vaig veure per veure la pluja.
4: Home, escolta, perdona, tu vas veure tota la cúpula, com que ara no estan tapats, perquè estan en obres encara, no està tapat la tribuna, la llotja... estan allà tots mullant-se, com els futbolistes, igual,
8: sí,
4: eh?
8: Sí, clar, mullant-se totalment. No, va ser, mira, pel que fa a la ciutat de Barcelona, sobretot al centre i a la part nord, va ser la tempesta més violenta, estàtica, des del 2006. O sigui, feia 20 anys que no tenim una tempesta tan violenta, estàtica. Atenció,
4: Què vol dir estàtica?
8: Perdona?
4: Estàtica
8: vol dir que es forma en un punt i en comptes de desplaçar-se es va regenerant, es desgasta i es torna a generar. Es
4: per això és lo d'Horta, 100 litres a Horta.
8: 120 litres concretament a Nou Barris.
0: 120 a Nou Barris?
8: 120 a Nou Barris, sí.
4: En quant temps?
8: Amb la regeneració total van ser dues hores llargues, després va estar plovent una miqueta més, de fet el total són gairebé 130, amb la pluja que va continuar. Però també hem de parlar, després parlem de les tempestes de Girona, amb la pedregada, algun esclafit.
0: Vaig veure imatges.
8: Però bueno, ja ho sabíem, la Mediterrània està explosiva, es formen uns monstres a València, déu-n'hi-do. I només diré un apunt.
0: Ai.
8: Atenció, a partir del 24-25 de setembre.
0: Mira, justament ara en parlàvem, tenim el Carles Magranel, director del diari Més, el tenim des de Tarragona, clar, la setmana que ve, Santa Tecla Tarragona, la Mercè Barcelona...
4: Bueno, 24 és la Mercè.
0: La Misericòrdia Reus, Sant Miquel a Lleida... Mm-hmm.
2: Ah. Sí, que es mullarem, no?
0: Ho sabrem d'aquí una estona, Fidalgo. Ai. Home, no xafis la guitarra, ara no ho direm pas tot de cop. D'aquí a pocs minuts, al matí de Ràdio 4, sabrem quin temps farà per les festes majors.
4: Ens quedarem per sentir-ho.
0: A Catalunya. Això espero, Barbeta. Molt bé. Alguna pregunta més pel Picó? Avui podem estar tranquils,
3: sisplau,
0: Alfred.
3: Sisplau.
0: Encara hi ha alguna escorrialla.
8: Sí, sí. Atenció, la propera matinada i demà al matí, un altre cop a la costa central. No és el que va passar ahir, però el Mediterrani està explosiva i hi ha un petit repunt de la inestabilitat. Per tant, es formaran cumulots tremendos, molt locals, que poden donar algun patac d'aigua fort. Això entre la propera nit matinada i demà al matí.
3: Jo el que sí que m'agradaria preguntar-li, si m'ho permets, a l'Alfred, és si realment aquestes tempestes explosives, aquestes situacions d'afectacions i de tants litres en tan poc temps, si realment s'està demostrant o quedat demostrant que cada vegada són més freqüents i que, vaja, que la tendència és aquesta, que es repeteixen cada vegada més sovint.
8: Ho hem dit des del 2018. Per uns informes que van fer per les ferrocarrils de Generalitat, per assegurances AXA, van dir el següent. D'aquí, des del 2016-17-18, fins al 2030, el titular és els fenòmens extrems, siguin quins siguin, sequeres, tempestes, aiguats, calorades, etc etc, seran més freqüents i més violents. Això no hi ha cap dubte, no hi ha cap dubte.
0: Carles Magraner, escolta, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve, Magraner.
3: Molt bé.
0: D'acord, actualitzarem aquesta previsió, però vaja, de moment, atenció al que ens ha dit l'Alfred, què podria passar coincidint amb aquestes festes majors. Ho aclarirem de seguida aquí al matí de Ràdio 4. Sergio Fidalgo, fins la setmana que ve, també.
2: Fins la setmana vinem.
0: Que vagi bé. Barbeta, tu tornaràs també, no?
4: Sí, home.
0: Sí?
4: Però dimarts, no?
0: Aquí t'esperem. Ah, no ho sé. Parla amb la Sílvia García del Pozo i concreteu un dia. Sí? Va, la setmana que ve, però, et volem aquí també, al matí de Ràdio 4, i els oients us hi volem cada dia i durant les 3 hores. Fem una cosa, oients. Sentirem les notícies amb els companys dels serveis informatius, són pràcticament les 11, i en 5 minuts tornem en directe aquí amb Alfred Rodríguez Picó i lo Pau de Pons, d'aquí una estona. Fins ara mateix.
9: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, lamenta la mort d'una persona a Olivella, al Garraf, ahir a la nit, en ser arrossegada per la riera durant l'episodi d'aiguats. La consellera ha justificat l'enviament de l'ES Alert al vespre durant l'episodi en marxa per l'evolució de les tempestes i el grau de perill. Mireia Moreno, més detalls. Bon dia.
10: Bon dia. Sí, Interior justifica que l'enviament dels dos ES Alert respon al canvi del comportament i del perill de les tempestes. Assegura la consellera, Núria Parlon, que no va arribar tard, sinó en el moment en què era necessari que la població rebés la informació d'aquests canvis per poder autoprotegir-se.
11: Per tant, no podem enviar una ES Alert per dir-li a la gent que plourà molt. Sí que s'envien en aquells moments en els que la predicció corregida, com va ser en aquest cas, per intensitat, estaticitat i risc d'inundació sobtada, requereix que la població sigui informada per prendre mesures específiques per protegir-se davant d'aquesta situació. Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir.
10: La consellera ha lamentat la mort de l'home Olivella, que hauria creuat la riera amb el cotxe quan l'aigua el va arrossegar. Pel que fa al balanç de les afectacions de l'episodi, els bombers van fer més de 250 serveis, afectacions sobretot a la mobilitat, també als baixos de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que no van afectar els pacients. Hi ha un càmping de Sitges on es van haver d'evacuar unes 250 persones. Pel que fa al partit del Barça, assegura que no es va contemplar en cap moment suspendre'l.
9: Gràcies, Mireia. I està interrompuda la circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac arran d'una incidència a la infraestructura entre aquestes dues estacions. Afecten les línies R2, R2 Sud i R11. Els trens de les línies R2 i R2 Sud circulen en sentit nord entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac i en sentit sud entre Castelldefels i Sant Andreu. Mentre que l'R11, els combois que surten de Cervera o Portbou arriben fins a Granollers Centre i s'ha establert un servei per carretera fins a Sant Andreu. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha carregat contra el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per no estar col·laborant, diu Puente, en la solució d'aquesta crisi. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
12: Esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vives no ha colaborado con el gobierno de España en ningún momento. En ningún momento.
9: El Partit Popular ha sortit en defensa de Juan Jesús Vives i ha criticat les paraules d'ahir del president del govern, Pedro Sánchez, que a preguntes dels periodistes sobre per què encara continuen 1.000 migrants als carrers de Ceuta, Sánchez va instar que es preguntés a Vives. Juan Bravo, vicesecretari popular.
13: Bueno, ya vieron ustedes las declaraciones que les hicieron a un compañero de ustedes, ¿no? Que le preguntasen a Vives. Esto no recuerda a otras declaraciones, ¿no? De son las 5 y estoy bien, o que quiera ayuda, que la pida, ¿no? Yo creo que el trabajo que está haciendo la ciudad autónoma, ustedes lo están conociendo, la forma de hablar, de expresar, de pedir del presidente Vives también la conocen ustedes.
9: I en clau econòmica, rècord dels preus de l'habitatge a Espanya. L'import ha pujat un 12,5% al segon trimestre. El metre quadrat val, de mitjana, 2.355 euros, segons dades del Ministeri, i ja són 6 mesos per sobre dels 2.000 euros, uns preus superiors als de l'època de la bombolla immobiliària. I de l'exterior, primeres reaccions a l'anunci d'ahir de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va obrir la porta a que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió. Aquest dijous, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Europa amb aranzels molt elevats si s'associa amb el Canadà.
14: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
9: Brussel·les ja ha respost Donald Trump i assegura que el fet que el Canadà es converteixi en un membre associat de la Unió Europea no va en contra de ningú. Aquest dijous, pendents de les paraules del primer ministre del Canadà, Mark Carney, que intervindrà davant del Parlament Europeu. Mentrestant, l'Equador ha tornat a aplicar tocs de queda nocturns a 4 províncies davant la violència que es viu als carrers del país pel crim organitzat. L'objectiu de restringir la mobilitat entre la mitjanit i les 5 del matí és augmentar les operacions contra les bandes criminals. La mesura estarà vigent des d'aquesta mitjanit fins finals de mes. El català és el millor antídot contra la xenofòbia. Així ho ha expressat el conseller Francesc Xavier Vila al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Davant l'augment demogràfic, creu que és la millor forma de demostrar voluntat d'integració. Per aconseguir-ho, ha assegurat que tothom qui vulgui aprendre la nostra llengua tindrà una plaça assegurada.
15: La voluntat del govern és que tothom que vulgui aprendre català trobi una plaça en un termini molt raonable de temps. També el que volem és una altra cosa, i és recordar que la llengua no s'aprèn només a les aules. La llengua també s'aprèn, s'ha d'aprendre al carrer, amb els companys, amb els amics, al pis que comparteixes, al lloc de treball.
9: No creu que s'acabi instaurant el 25% de classes en castellà perquè això implicaria, diu, un canvi de tots els models lingüístics educatius de l'Estat espanyol. Assegura que el model lingüístic català és plenament constitucional, però cal adaptar-lo a la realitat actual. Això és tot de moment. Tornarem amb més notícies a les 12.
16: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix, això és el matí de Ràdio 4, i els dijous a aquesta hora avui ens vas com l'anell al dit. Tenim l'Alfred Rodríguez Ticó, després d'aquest temporal, d'aquestes fortíssimes, violentes tempestes, feia molts anys, per exemple, que la ciutat de Barcelona, dius, no passava el que ha passat.
1: Sí, ahir vam fer un recompte de a la ciutat de Barcelona, eh?
0: Sí, correcte.
1: Però déu-n'hi-do el que va caure pel Garraf, alguns llocs van arribar als gairebé 100 litres, la violència de les tempestes de Girona, per tant, altres llocs. Però a la ciutat de Barcelona, que portem un recompte, així de tempestes estàtiques que s'estan quietes, la última més forta va ser el 2006, a l'octubre, en què van caure 134 litres al nostre observatori de la plaça Molina, en 3 hores, i sobretot la tempesta del segle, que va ser la nit del 31 de juliol a l'1 d'agost del 2002, amb 170 litres per metre quadrat en 3 hores, o poc més de 3 hores. Clar, la d'ahir no va ser tota la ciutat, és a dir, mentre a Nou Barris van caure 120 litres, que és una bestiesa d'aigua, a la plaça de Sants queien entre 5 i 10 litres.
0: Ja, abans ho deia Lluís Falgàs, que el carrer de París deu poca aigua. Diu.
1: Sí, va veure poca aigua, una tempesta.
0: Però jo li vaig dir, dic, d'aigua segur que em va caure.
1: Sí, però curiosament, després va venir una altra en direcció contrària, perquè aquesta primera venia com de nord a sud, van agafar la ciutat de nord a sud, la segona venia de sud a nord, i aquesta sí que va ploure més a les zones on abans havia plogut poc. Total, que va ser una regada impressionant. I els llamps? Oh. I els llamps, mira, estava...
0: I uns trons ahir.
1: Bueno, clar.
0: Jo feia temps que no sentia trons.
1: Mira.
0: Els gossos pobres van passar una mala estona.
1: Sí.
0: Ni per Sant Joan.
1: Sí, sí, sí, sí. Van començar a caure, quan ja va començar la gran tempesta a la zona de Nou Barris, Collserola, etc, i Horta, i Carmel...
2: Jo visc allà, ho vaig veure en primera línia. Va caure un llamp i un tro al costat de casa, que ens vam quedar esmaperduts.
1: Doncs van caure... Llavors, encara no plovia al centre de la ciutat. Jo estava a l'observatori, al carrer Provença, a Passeig de Gràcia. No plovia, i va caure un llamp sec, al costat. Bam, batom! Hòstia... I a partir d'allà van començar a caure llamps en sec dient, eps, ara tocarà aquí. I efectivament va venir aquí. Llavors les tempestes que regeneren és que fat, aigua, plom, plom, plom, i llavors comença a fluixar. I els llamps ja no cauen tant. I de cop i volta cau un altre molt potent. Ja es bomba! Això és t'indica que es regenera la tempesta.
0: Ah.
1: I torna amb molta violència l'aigua, etc etc. Va tornar a mullar, a fluixar una miqueta... Un altre llamp molt potent. Es torna a regenerar i torna l'aiguat aquell tercer cop amb ventades molt fortes, molt fortes, de 40 a 70 per hora. Per tant, aquestes són les tempestes més perilloses, clar, tot això alimentades per una aigua del mar extraordinàriament càlida.
0: Ara, de seguida en continuem parlant i també sabrem què podria passar durant la setmana que ve, setmana de festes majors a Catalunya. Abans, però, recordem que d'aquí a pocs minuts serà en directe aquí al matí de Ràdio 4 el doctor Bonaventura Clotet, una eminència, Jordi.
2: Sí, per parlar-nos de les darreres novetats en el tractament de l'Alzheimer, estudien si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia. Un projecte que necessita finançament per ampliar l'assaig clínic de 20 a 200 pacients.
0: I aquest matí també vindrà el doctor Ramon Vila-Rovira, el cirurgià de les estrelles, un expert en cirurgia estètica, que a més diu que vol viure 500 anys. Li explicarem què fa o què farà per aconseguir-ho, això.
2: Una cosa és voler-ho i l'altra és aconseguir-ho, no? Sí, sí, li preguntarem com és que té aquest horitzó, no?
0: Sí, sí. Molt bé, el doctor Vila-Rovira del Centre Mèdic Tecnon.
2: Que se'l coneix com el cirurgià de les estrelles, eh?
0: Sí, noi, anirem també a Mercabarna amb els majoristes per saber quins són els productes estrella d'aquesta setmana als mercats del país, que és el millor que podem comprar en peix, en marisc, en fruita, en verdura, demà. I demà passat en parlarem amb Elisabet Carvajal, periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. I de seguida arribarà...
3: Lo Pau de Pau!

0: Doncs de seguida el Pau, eh? Aquí, tu portes música, no, Alfred, també?
1: Sí.
0: Ho esperem amb candeletes, això, també, eh? La música que... diferent a la del Pau, eh?
2: Sí, sí, és un altre estil, és el que anava a dir. És un altre estil, eh?
0: És un altre estil, és un altre estil. Vinga, va, i avui regalem el pastís de les festes de la Mercè. No em facis riure, Jordi Vila.
2: No et facis riure. El que passa és que ho hem quadrat, eh? Fins l'any que ve. Bé, no, fins l'any que ve, no, fins ara mateix. Mira, sortejarem un pastís de figues i ametlles de la Mercè, elaborat ni més ni menys per la pastisseria Hoffmann, eh?
0: Sí, senyor, i si voleu un pastís d'aquests de franc, l'únic que heu de fer és endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va, endavant. Precioses, tu, dels ocells que millor canten, sens dubte. A banda del rossinyol, que era el so del dia fa què? 48
2: sí.
0: hores.
2: Sí, perquè ahir era el...
0: un parell o tres de dies.
2: El picassoques, ah, no, sí.
0: El picot. Doncs avui no és ni picot ni rossinyol, però és preciós. Mira com canten, que boniques que són. Au, una pista, boniques. No bonics, boniques.
2: Ja has dit una pista.
0: Truqueu al 900-454-455, 900-454-455. Tenim a la Marta Inglés al control de so, a aquesta hora del matí. Falten 2 minuts per un quart de 12.

0: Alfred Rodríguez Picó, mira, ahir quan queia la tempesta, que vaig gaudir, vaig disfrutar, com diem a casa, de veritat t'ho dic, i estava amb gent perquè volíem veure junts el partit del Barça. I tothom va començar a dir: quin descans. Em trobo, de cop i volta em trobo millor, tu. Quina manera de fer net, de netejar, punt i final, aquesta calor, aquesta xafogó insuportable. I de cop i volta la gent li va canviar l'humor, l'estat d'ànim, es trobar millor físic, mentalment, de tot. És brutal com et canvia una tempesta en qüestió de pocs segons.
1: Això comentàvem ara fa una setmana. Dimecres de la setmana passada va tornar a passar el mateix. Veníem d'uns dies d'una calor i una xafogó insuportables, va haver les tempestes, i dijous vam respirar un aire fresc i tothom es trobava molt més bé.
0: Mare meva.
1: Ho vam comentar. Ahir va tornar a passar el mateix. Per què? Perquè bé, va refrescar dijous de la setmana passada, divendres també, dissabte també, però diumenge un altre cop es van enfilar les temperatures, i dilluns i dimarts van ser de ple estiu, màximes de 34 graus, humitats altes d'una altra vegada.
0: Horrible.
1: Oh, què va passar? Ahir una altra vegada va passar el que va passar fa una setmana, el dimecres passat, també. Grans tempestes, violència meteorològica i refrescada notable. I, per tant, aquí es combinen, primer, l'estat fisiològic de cadascú, que es troba millor perquè no fa aquella xafogó, perquè fa fresca i això s'agraeix. I després, que després de les tempestes violentes hi ha una gran càrrega d'ions negatius. I l'augment d'ions negatius, això està estudiat científicament, provoca, comporten un estat de confort, una confortabilitat notable. Molts ions negatius es troben, per exemple, a sobre dels camps amb rosada. Tu passeges en un matí en un camp amb rosada i està carregat d'ions negatius. O quan passeges a la vora del mar, els esquitxos de les onades estan carregades d'ions negatius, és molt relaxant, confortable, mentre que connexions d'ions excés d'ions positius fan tot el contrari.
0: Sí,
1: t'alteren, que és el que provoquen, doncs, jo què sé, els aparells electrodomèstics, els canvis de temps, abans que es produeixin els canvis de temps, abans d'una tempesta està tot molt carregat positivament. En fi, són
0: llavors,
1: coses...
0: Llavors, una tempesta de... és mortal.
1: Allò. Oh, sí,
0: pot aguantar,
1: sí,
0: la gent no es pot aguantar.
1: Però bé, després hi ha un alliberament.
0: Massa aigua i massa poca, veig aquí.
1: Massa aigua i massa poca, sí. Que... Mira, per cert, parlant dels llamps, hem de dir, per si algú no ho sap, que la temperatura a l'interior dels llamps, saps quina és?
0: Ui, no.
1: Molt alta.
0: M'imagino.
1: 32.000
0: graus. 32.000
1: graus? Que és unes 5 vegades més que hi ha a la temperatura del sol.
0: Carai.
1: 32.000 graus. Però què passa? Que allò dura, va a una velocitat de 270.000 quilòmetres per segon. Una bestiesa. 200. I dura mil·lèsimes de segon. Què passa per allà on passa un llamp? Que escalfa les partícules de l'aire a 30.000, 35.000 graus de temperatura. Surten disparades, blam, cap a fora, però allò dura mil·lèsimes de segon. Per tant, es refreda al mateix moment, instantàniament. I aquelles partícules de l'aire que havien sortit cap a fora tornen al seu lloc d'origen, patapum, xocant entre si.

0: saps allò? I és clar, em vaig espantar. Per cert, si encara puges per on estava el bar Les Cascades, que li deien, pujant cap al Palau Nacional, veuràs el xiprer amb, la cicatriu.
1: No, no, pregunta què li va passar a l'arbre.
0: No, bé, encara viu. Mm-hmm. Almenys fa poc temps que hi vaig passar.
1: Perquè hi ha llamps que poden arribar a partir un arbre, no?
0: Home, completament, depèn de la potència del llamp. I l'altre és amb un altre xiprer de l'avinguda Maria Cristina. Jo també anava a pujar per l'avinguda Maria Cristina, va caure el llamp allà i també... És a dir, amb els llamps s'ha d'anar en compte i mai posar-te això, plugar-te a sota d'un xiprer, perquè, és clar, la xiprer, per la forma que tenen, punxeguda, són per llamps, no? Massa aigua i massa poca. Ja ho diuen, al setembre o asseca els fons o s'emporta els ponts. A València i a Catalunya, a alguns llocs, s'han portat els ponts gairebé.
2: Sí, però ara cap a Ponent, per exemple, deuen dir aquí només parlen de tempestes i aiguats i allà el que fan és patir per la collita d'olives, entre altres coses, ara mateix, perquè si no plou...
0: No hi ha manera de que plogui. Amb aquestes situacions que venen del nord-oest amb aire fred, és molt difícil. Sí que hi ha tempestes fortes quan són solcs, amb vents del sud o sud-oest, les tempestes de l'Aragó, del sud d'Aragó, entren per Ponent i descarreguen, a vegades empedregades, malauradament, però no és el cas, de moment, quan es repeteix la situació de fa una setmana, més o menys. Ah. I a la Mediterrània, clar, amb aquesta quantitat d'energia que t'ha acumulada, formen aquests monstres.
2: Ja. Els boletaires estan també preocupats de moment, perquè sí que n'hi ha algun rovelló, algun cep, però poca cosa. A veure, amb les pluges d'aquestes últimes hores...
0: Ara parlarem de les prediccions, a curt termini, a mitjà termini. Cosa... I va, vols que et digui una petita sorpresa?
2: Vinga.
0: Que t'agradarà?
2: Va.
0: Les tendències ja les vam fer per l'octubre, però farem una tendència avui per tot l'hivern.
2: Per tot l'hivern?
0: Sí, molt per sobre.
2: Olé.
0: Tenint en compte diversos factors, la temperatura de la Mediterrània, tenint en compte el Super Niño, que cap al febrer-març començarà a perdre intensitat, què és el que podria passar? Atenció, no us ho prengueu al peu de la lletra. A més, són contradictòries, però guanya una miqueta una. Després ho parlarem.
2: Ah, espero que sigui la que ens agrada, tu i a mi. Per la cara que fas, potser sí.
0: Ah, no sé, jo no dic res.
2: Ja veurem. Molt bé.
0: I a França, déu-n'hi-do, A França la sequera és tremenda. Pensa que a París, dimarts... Ah, espera, avui què som? Dijous. El dimarts van tenir una màxima de 32,4 graus a París, que és la temperatura més alta tardana mai enregistrada des que hi ha dades oficials del 1870. Mai havia fet tanta calor tan tard. Al setembre.
2: Sí, sí.
0: Clar...
2: Al mig setembre...
0: Mig setembre, 32 graus i mig, a París.
2: Una animalada, això.
0: Bé, però després en parlarem, les previsions. Per tant, això, que de moment, malauradament, molt poca pluja per Ponent i excés de tempestes violentes a punts de l'est. Hi ha un tema que vam deixar la setmana passada i que vam dir que ho parlaríem avui, que és el de les apostes climàtiques.
2: Sí.
0: Apostes, ja saps que ara s'està posant de moda apostar per la política, que guanyarà aquest, que guanyarà l'altre, que guanyarà aquest partit, que guanyarà l'altre, i s'aposten milions i milions d'euros, En fi, amb el canvi climàtic i amb els fenòmens extrems, també han entrat en el món de les apostes. A quin nivell de deshumanització hem arribat? És una paraula molt lletja, però no sé si dir-ho.
2: Tira.
0: Fastigós.
2: Fastigós, sí, home, sí, això es pot dir. Sí,
0: La gamificació, és a dir, la gamificació sobre l'escalfament del planeta. Gamificació és una paraula anglesa, etc. Aquest game, que vol dir joc, doncs el joc estenent-se també a l'escalfament del planeta. Hi ha esports, hi ha política... Doncs bé, la plataforma, diem el nom Kalshi, K-A-L-S-H-I, és una de les grans plataformes financeres en línia, té permís per accedir a les dades de The Weather Channel, el canal de meteorologia, que és molt conegut als Estats Units, i així es verifica els resultats de les apostes relacionades amb el temps. És a dir, a veure, ve un huracà, fins a on arribarà? A què arribarà aquest estat dels Estats Units? Quants morts n'hi haurà? Imagina't. O un incendi forestal.
2: Mare meva.
0: Quantes hectàrees podrà arribar a cremar? 200, 2.000, 5.000. És terrible, I amb això hi ha milions

0: i milions d'euros o de dòlars en joc. Aquest és un tema, a veure, que arribem a uns límits. Tu, que ve d'apostar per
1: no,
0: a veure
1: no,
0: quants
1: ja,
0: vols jugar amb una
1: riuada... Ja.
0: Doncs déu-n'hi-do, els beneficis, jo no sé, suposo que això s'haurà de posar límit. Bueno, ara s'està parlant molt, no?, d'haver-ho parlat, no?, d'aquest tema de la IA i tot això.
1: Oh, i tant, si en parlem, mare doncs, meva, dia doncs, sí dia també.
0: En meteorologia, que... en climatologia també.
1: Ai, senyor Alfred Rodríguez Pico, què hi fotrem?
0: A veure quina hora és.
1: Mira, són un quart i mig de 12.
0: Tinc un altre tema, però el toco
1: sí,
0: o no?
1: Sí, home, i tant, toca el
2: sí, sí, sí, tant.
1: Toca'l.
2: Sí, endavant.
0: Vale, tu, vosaltres em freneu, em dieu, va, prou, para.
1: No, si no en tenim mai prou.
0: Home, no,
1: saps que
0: no
1: tenim aquest problema
0: això,
1: amb tu.
0: No
1: ja t'ho dic ara,
0: això, que
1: també ja estaria tot el matí.
0: Ja t'ho dic ara, que no pararé, Bueno, què passa? No hi ha huracans.
1: No hi ha huracans?
0: Som a mitjans de setembre i no ha aparegut cap huracà al Carib.
1: Com és això?
0: Ah, vols saber l'explicació?
2: Això és bo o dolent?
0: Bé, té dues vessants. Per una part és bo, perquè, esclar, no hi ha víctimes,
1: correcte,
0: no hi ha terror.
1: En aquest sentit, boníssim.
0: La culpa o les conseqüències de que no hi hagi, de moment, huracans...
2: Que ho he preguntat perquè si ara no n'hi ha, potser després quan vinguin vindran amb més
0: és
2: força.
0: És que la temporada s'acaba a finals d'octubre, novembre, vull dir que hi han passat més de la meitat de la temporada sense huracans. Això sí, curiosament, hi ha més tifons del normal. A l'altra banda, estem parlant d'huracans al Carib, però d'altra banda, el sud-est asiàtic, Japó, sud del Japó, Filipines, hi ha més tifons del normal. La causa és el Super Niño. Hi ha una massa d'aire tan calenta a l'Atlàntic que ha desequilibrat l'atmosfera a totes aquelles zones. També la desequilibrarà i la desequilibrarà a Catalunya, després en parlarem. I què fa que no hi hagi huracans? Ara us diré una paraula que em direu. I què és això? La cisalladura.
1: Què és això?
0: Exacte, què és això? Cisalladura.
2: No ho havia escoltat mai.
0: Ja ho veuràs, així ho entendreu. Perquè es formi un huracà o una gran tempesta, necessitem que els vents a les capes altes, o sigui, a mesura que vas pujant, siguin febles. Perquè si tu a llevant, a superfície, tens un vent molt fort d'una direcció i a 5.000 tens un vent molt fort d'una altra direcció, el núvol creix, es troba amb aquell vent en un sentit contrari i es desfà. Doncs el que està passant és que a tot el Carib hi ha vents amb molta cisalladura. És a dir, que els vents són molt forts i molt variats de direcció. L'huracà no es pot formar. No té aquells vents quiets, tranquils, que fan que els núvols creixin fins a 10, 15, 20 quilòmetres d'alçada i a poc es vagi desplaçant. No. Hi ha molta cisalladura. Vents contraris, molt forts, de direcció variada, i el desordenen, no l'impedeixen que es formi, eh? S'ha entès el que s'hi s'ha de dur?
1: Perfectament, sí, i tant.
0: I per què? Per culpa de el Super Niño. Està desbaratant tota aquella zona atmosfèrica. És clar, això si dura, doncs mira, pràcticament no hi haurà huracans. També una altra condició és que hi ha molta més pols sahariana al Carib. Hi ha hagut moltes tempestes a l'Àfrica i molta d'aquesta pols ha envaït el Carib, i aquesta pols inhibeix la potència dels huracans. Això també és un altre element.
1: Déu-n'hi-do. Si n'aprenem de coses aquí,
2: I tant.
1: Jordi Vila.
2: Per tant, això és una bona notícia, perquè els huracans a la zona de les Amèriques fan estralls.
0: Sí.
2: Hi ha molta gent que perd la casa, fins i tot víctimes, no?
0: Clar. Però, mira, aquí hem de parlar precisament de l'últim tema que volia tocar, el de la fitxa de dominó. És a dir, que no hi hagi huracans al Carib implica que hi hagi més tifons al sud-est asiàtic. Que hi hagi grans tempestes aquí vol dir que hi ha una sequera allà. És a dir, tot està interconnectat. Tot. És una fitxa de dominó del clima, que es diu. Que si cau una fitxa... cauen totes, eh? Per exemple, mira, les meteoconnexions que es diuen. Quan la temperatura al Tibet a l'hivern és poc baixa, no fa fred, un hivern no fa fred, tempestes violentes a Califòrnia. T'ha lligat. Una cosa està lligada a una altra. O un estudi que s'ha fet a Khyber. Khyber és un poblet perdut a l'Himàlaia de la Índia, a 4.270 metres d'alçada, té 366 habitants, està perdut. I allà és una zona, malgrat que està tan alta, neva a l'hivern, però no molt, és una zona desèrtica, saps? I tota l'agricultura d'aquella zona la veu de l'aigua de les glaceres. les glaceres es descongelen i gràcies a això tenen una agricultura fantàstica, amb conreus, manantials... Què passa? Que les glaceres estan desapareixent. I si no hi ha glaceres, doncs que no tenen aigua. I què fan? Doncs que resulta que allà conreuen els pèsols negres per tota la Índia. Doncs no hi ha pèsols negres. I han de plantar el que plantaven fa molt temps els seus avis i besavis, els pèsols verds. Però els pèsols verds consumeixen molta aigua. És un problema. Mm-hmm. És un problema.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do, el so més potent...
0: Tu quin diries que és el so més potent del planeta?
1: Oi, no ho sé. Ara ho has dit abans. Una mica...
2: El tro.
1: Els trons, els d'ahir, sens dubte que... Però segur que hi ha alguna cosa més potent encara.
0: I tant. Hi ha un so que supera tots els trons junts. Això quan va passar?
2: Terratrèmol, potser?
0: Està lligat. Aquí el tinc. Explosió del Krakatoa.
1: Olé.
0: Això va passar a l'estret de Sonda, entre Java i Sumatra, Indonèsia, un matí de maig de 1883, atenció al que us diré, un capità d'un vaixell de guerra alemany va veure un núvol de cendra que sortia d'allà, de la muntanya del Krakatoa. Era mitjans d'agost, Mitjans d'agost, del 1883, d'acord? Bé, de cop i volta, el 26... Atenció, 26 d'agost de 1883, entre les 5:30 de la matinada i les 10 del matí, va haver quatre grans explosions, la darrera del qual va ser increïble. No hi ha paraules per definir-la. El núvol va arribar a 80 quilòmetres d'alçada. Va generar tsunamis que va provocar 36.000 morts. I el so que va provocar l'explosió del Krakatoa és el so més fort mai enregistrat al planeta, almenys a l'era moderna. El so que va ser audible al 10% dels habitants de tot el planeta. Mm. Tu t'imagines? El 10% dels habitants de tot el planeta van sentir l'explosió.
1: Una animalada, tu. Doncs quina animalada.
0: Aquests són animalada.
1: Anem a les miniatures musicals,
0: sí,
1: dius avui,
0: va, mira, com que
1: miniatures
0: avui...
1: musicals, a
0: sabia
1: veure.
0: Sabia que avui vindríem ressacossos de les tempestes i tot això. Anem a posar una miqueta de tranquil·litat.
1: Sisplau.
2: Vinga, va.
0: Doncs bé, els desitjos vostres són
1: actes, ordres per tu.
0: Ordres ràpides i immediates.
1: El mateix et dic, Alfred.
0: Molt bé, doncs anem a veure, va. Miniatures vol dir peces musicals de l'època clàssica molt curtes. Té 10 segons, 15 segons, com a molt 20 segons, que diuen tota una història. Un dia posarem anuncis dels anys 50 i 60.
1: Oh, com m'agradarà això.
0: Ja veuràs. Potser va, la setmana que ve.
1: La Tana va dir, fem-ho aviat, home.
0: La setmana que ve.
1: Va.
0: Anuncis.
1: Perfecte.
0: Que són fantàstiques, les músiques, que perquè
1: bo.
0: Et diuen tota una història en 10 segons o 15 segons. O inicis de pel·lícules, que amb la música te'n diuen què és el que passarà. Doncs bé, això també. Anem a començar, és molt curt, aquest concert per orquestra d'un compositor contemporani de Bach, alemany, que es deia Johann David Heinichen. Escoltem-lo.

0: Ja està, ja està. Ja és una mena d'inici, això és de l'època barroca.
1: Com ens agrada,
2: em sona,
1: eh?
2: Vila,
1: com ens agrada, eh?
2: Sí, tant, em sona això, eh?
0: Sí, no és massa conegut,
2: no,
0: eh?
2: No, doncs em sonava, no sé,
0: és
2: potser d'alguna...
1: Resulta una mica familiar, no sé per què.
2: L'hauré vist en alguna d'aquestes pel·lícules d'època, no? Segurament.
0: Sí, podria ser.
1: Pot ser.
0: Sí. Avancem gairebé més de mig segle i ens anem a Joseph Haydn, que va fer... Saps quantes sinfonies va fer Haydn?
1: Quantes?
0: Beethoven va fer 9, per exemple. Haydn va fer 140.
1: Déu-n'hi-do, 140.
0: I totes molt maques i famoses, sí. Bé, doncs la sinfonia número 51 trobem una variació d'un tema que és molt curtet, però és tan agradable, jo me'l repeteixo, quan s'acaba el torno a posar, perquè sí, ai, mira...
2: No arriba, escolta, i no arriba un moment que et canses?
0: No, canso.
2: No et canses?
0: No. Ja fa anys que l'escolto. Mira, noi.
2: És que hi ha músiques, de vegades, que quan te les repeteixes molt, cansa. Per exemple, la música celta a mi m'encanta, però arriba un moment...
1: A mi no, cas, soc obsessiu. Quan m'agrada alguna cosa, és allò, vinga, i torna.
0: I a més, la música celta acostuma a tenir la gaita, i la gaita potser una miqueta...
2: Potser, no, a mi m'encanta, però no, que ja portes molt de temps escoltant,
0: clar. Doncs no, aquí no.
2: No és el cas.
0: Ja m'ho direu vosaltres. Endavant.

0: Aquesta és una variació amb una pausa. Que maques són les pauses de la música, perquè doncs també són part de la música.
1: Sí, senyor.
0: Són part... Va, anem a la quarta i darrera, abans de posar la música, que ja ho veureu. És una marxa... és un inici de Pirguín, el famós Pirguín.
1: I tant.
0: Et sona, no?
1: I tant.
0: Ah,
1: i tant.
0: Sí.
1: I tant.
0: El mateix.
2: Sí, sí.
0: Doncs bé, anem a escoltar aquest moviment que dura, jo què sé, 10 segons, 12 segons. Mira que maco.

0: Ara entraria en bucle i tornaria. Estic una mica sonat.
1: És el que faig, jo el tinc muntat així.
0: És curiós.
1: Que hi hagi 10 vegades seguides.
0: Com? O 25.
1: Ui, estem malament, estem malament.
0: O no.
1: Va, i ara acabem amb una, precisament, una obra de Tchaikovsky que es diu Marxa miniatura, saps? I aquesta sí, anem a escoltar-la una miqueta més llarga, són menys d'un minut, eh? I és molt agradable, gairebé és per nens, com aquell que diria.

0: Són peces... Això pertany, per cert, a la suite número 1. Això és una suite, vol dir una agrupació de petites peces que va fer Tchaikovsky per divertir-se, com el que diu. Són peces, a veure, que no aspiren a ser grans peces, grans obres dels mestres. Però mira, són agradables. Hi ha moments que et dius, vaig escoltar això.
1: Escolta. Genial, ens encanta això.
0: Va, la setmana que ve...
1: La setmana que ve, música d'anuncis dels anys 50,
0: sí.
1: 60...
0: Sí, ja veuràs quines peces.
2: En quin moment escoltes això? Bé, abans d'anar a dormir, per exemple? O...
0: Mira, per exemple, o si estàs molt nerviós perquè alguna cosa t'ha alterat, com una tempesta com la d'ahir, també t'ho pots posar.
2: Per exemple.
1: Ja. Ai, Alfred, ara arriba un altre dels moments més esperats de la setmana, diria jo, al matí de Ràdio 4, que és la previsió del temps.
0: Va, som-hi.
1: Primer pels propers dies, amb la vista posada, sobretot a la setmana que ve, setmana de festes majors a Catalunya, Tarragona, Barcelona, Reus, Lleida i altres. I després parlarem sobre com podria ser el proper hivern a Catalunya. Atenció.
0: Molt per sobre, eh?
1: Molt per sobre.
0: Molt per
1: damunt. Però ens interessa molt això. Ja ho anirem seguint i actualitzant d'aquí allà. Però vaja,
0: sí.
1: Una primera idea del que podria passar. Condicional. Ai, ai, ai.
0: Ai, li acabo de fer una pista pujant les celles.
1: Ara sí que sí, eh?
0: No, hem d'avançar.
1: Mira, us coneixeu o no? Una altra eminència, en aquest cas una eminència mèdica. El doctor Clotet, com estàs?
3: Bon dia. Bon dia. Molt content de ser aquí i sentir Tchaikovsky, que sempre és molt, molt reconfortant.
1: Sí, senyor.
3: Perquè et relaxa.
1: Sí, senyor. Us coneixeu amb l'Alfred Rodríguez Picó?
3: Sí, home, qui no coneix l'Alfred?
1: Qui no coneix el Picó.
3: Sí, qui no coneix el Picó.
1: Amb el doctor Bonaventura Clotet, Alfred. Doncs anem a la previsió del temps.
0: Anem a la
1: doctor,
0: previsió.
1: Atenció, perquè ara sabrem exactament què és el que pot passar durant els propers dies i també de cara a la setmana que ve a Catalunya. Endavant i quan vulguis, Alfred.
0: Molt bé. Per cert, fent un incís, Tchaikovsky té una peça musical que es diu La Tempesta, The Tempest, basat en l'obra homònima de Shakespeare, que està considerada el moviment més explosiu musical del segle XIX. Es diu The Tempest, és molt poc coneguda. Bé, som-hi, va, amb les previsions. Avui hi ha restes d'inestabilitat, molts núvols, més clarianes cap a ponent, i algun ruixat encara a la costa molt local. Temperatures fresquetes, les que corresponen, per fi. Aquestes clarianes de ponent a la tarda també aniran avançant cap a la costa. D'acord? Aquesta tramuntana, aquesta de mestral, etc. La propera nit matinada hi ha un petit repunt de l'aire fred a les capes altes i torna a haver una miqueta de portació humida cap a la costa central. Per tant, no és descartable nord de la Costa Daurada, costa central vol dir costa de Barcelona, que es formi algun cumulot molt potent i entre la propera matinada i demà al matí pugui tornar a descarregar algun ruixat molt local, res a veure a les tempestes d'ahir, però molt intens. Per tant, hem d'estar una miqueta a l'aguai. Per tant, demà divendres, repunt d'aquesta inestabilitat que pot durar fins a mig matí o migdia. En aquestes zones concretes, a l'interior i sobretot Ponent i Pirineu, pràcticament res. Potser el Pirineu de Girona, alguna cosa. ¿Vale? D'acord? I temperatures com les d'avui. Fresquetes, agradables, fantàstic. Dissabte, desapareix la inestabilitat. Encara de matinada algun ruixat a la costa, però ja dissabte molt més sol, ambient tranquil, temperatures cap amunt, però la nit serà molt fresqueta, cap amunt vol dir moderadament. Diumenge, anticicló. Per tant, tranquil·litat, sol, res de tempestes, res de ruixats i temperatures més altes, també les que toquen, una miqueta de caloreta al centre del dia. Ja farà 24, 25, 26 graus, 28, 29 per ponent, però difícilment arribarem a 30. I avancem. Dilluns de la setmana que ve, no us espanteu, però altre cop 30 graus a la costa. Una altra vegada. 30 graus a la costa.
1: Altra vegada, 30 graus a la costa.
0: Sí, alguns llocs de la costa dilluns farà calor. I 32, 33, potser algun 34 punts de l'interior. Dimarts es mantindria o baixarien una miqueta. Per què? I això és molt important. Això ho haurem de seguir, dijous vinent, Xavi. Això és perquè l'anticicló torna a aproximar-se, però no se'ns posarà a sobre, s'anirà cap a França i illes britàniques. Què vol dir? Que a partir de dimarts, i sobretot a partir de dimecres, que no sé quin dia és...
1: Dimecres 23, serà dia 23, a Santa 23. Tecla, Tarragona.
0: Ah, sí?
1: Sí, doncs, vigília de la Mercè.
0: A l'anar-se'n cap a França, començarà a provocar un lleuger flux de vent de llevant. encara en territori anticiclònic. D'entrada, el dia 23, cap problema. Potser alguns núvols a la costa. I caloreta, sobretot cap a Ponent. I a partir del 24, i sobretot 25-26 de setembre, l'anticicló es podria allunyar més i deixar pas a una bossa freda que vindria de l'interior d'Europa cap a Catalunya. Si això es produeix, si això es produís, no ho sabem, encara segur, atenció perquè el temps es podria complicar notablement amb tempestes fortes, amb llevant, i més endavant, fins i tot hi ha mapes que fan una miqueta de faretat de tanta aigua que podria caure. Tot això són hipòtesi, eh? Però veiem la retirada de l'anticicló a partir de dimecres cap al nord i això podria afavorir aquests llevants un temps que s'aniria inestabilitzant a la costa i després ja en parlaríem si més llocs.
1: Carai, tu, Santa Eulàlia, podria ser que tornés a plorar aquest any? Podria ser.
0: Clar, com que dijous, dijous és 20 i què?
1: Dijous 24, la Mercè.
0: Ah, ah, val. Doncs,
1: Santa Eulàlia està enfadada perquè li va prendre sí, el tema de ser
0: doncs,
1: patrona.
0: Ja, llavors
1: i,
0: podrem comprar.
1: I ara plora i fa sí, que plogui. Sí. Ai, senyor, què
0: doncs,
1: hi farem?
0: Doncs ja veurem.
1: Ara tenim una altra cosa pendent
0: veure,
1: que m'interessa
0: veure,
1: especialment.
0: Ràpid,
1: com podria ser el proper hivern, és a dir, l'hivern 2026 i Ionet 27
0: molt ràpid
1: a Catalunya.
0: I no us ho prengueu al peu de lletra, però
1: sobretot,
0: hi ha variacions molt importants.
1: Sobretot.
0: Més perquè hi ha dues, hi ha una contradicció. Per cert, octubre continuen indicant les tendències pluges molt més importants de les normals a Catalunya, en general. Bé, el que anem a parlar, novembre el deixarem de banda. Ja ho parlaré, ja tindrem temps. És desembre, gener, febrer.
1: D'acord.
0: D'acord, aquests tres mesos. El Superniño sembla que pot tenir un paper important. Llavors hi ha dues contradiccions, dues tendències contradictòries. Una és el que ha fet altres vegades amb niños potents, però no aquest, que és un Superniño. I diem Superniño, no diem Supernen, perquè ve de Perú, Ecuador, etc.
1: Sí, sí,
0: que diem Niño, perquè ve del Niño Jesús, perquè és el Nadal quan hi ha més activitat del Niño. ¿Vale? D'acord? Doncs bé, la primera hipòtesi és que, com ha fet altres nens, niños, aquí acostumen tenir pertorbacions que baixen de latitud, amb algunes pluges, proponents i temperatures superiors a les normals. Per tant, seria un hivern que no ens agradaria massa perquè les temperatures serien una miqueta superiors a les normals. I la pluja, bé, amb pertorbacions de ponent, ja veuríem. Aquesta és una tendència. L'altra tendència, que té una miqueta més de possibilitat perquè es tracta no d'un niño normal, sinó d'un superniño. Tindríem una AO positiva. I què coi és això? Vol dir que l'anticicló s'instal·laria més o menys en freqüència entre Canadà, Estats Units, Islàndia i nord d'Europa. Què faria això? Bloquejaria les borrasques que passarien per allà i vindrien directament cap a nosaltres. Però baixant molt de latitud. És a dir, que algunes podrien passar per l'estret Gibraltar. Això implicaria un desembre, gener i febrer més plujosos del normal i amb possibles entrades fredes molt contundents.
1: Per tant, potser per tant, amb nevades a cotes baixes.
0: Ja sabia que acabaries per aquí. Per tant, hi ha possibilitat de que aquest hivern, a diferència dels anteriors, sigui més similar al del 2018-2019. Que va ser l'últim, que va ser realment
1: carai,
0: fred i amb nevades a cotes baixes. Posem, de moment, percentatges 55% de que passi això, 45% de que passi la primera versió.
1: D'acord, el fred. Escolta, moltíssimes gràcies, un plaer com sempre, i t'esperem
0: no
1: dijous de la setmana que ve,
0: vale,
1: aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
0: Sí.
1: Dijous fem el programa des del carrer.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ja et
1: direu
0: on.
1: Per la Mercè, ja t'ho direm.
0: Ah, ja m'ho direu. Vale.
1: Els que vingueu a veure'ns, mira, sapigueu que tindrem allà el gran Alfred Rodríguez Picó. Gràcies, Alfred, que vagi molt bé, això.
0: Vale, igualment.
1: Vinga, va, que són 3:15 ara mateix.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I dilluns que ve és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui parlem d'una investigació que estudia si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia. No sé si fins i tot potser a revertir-la. Ara mirarem d'explicar-ho més i millor, ho aclarirem tot plegat, perquè tenim el luxe de tenir aquí al matí de Ràdio 4 el doctor Bonaventura Clotet, referent a la investigació de la sida i president de la Fundació Lluita contra les infeccions que impulsa justament aquest estudi. Doctor, bon dia de nou i moltes gràcies per ser aquí en directe. Gràcies.
2: Bueno, bon dia i moltes gràcies a vosaltres per invitar-me i espero que el que puguem explicar clarifiqui on som i on podem arribar i com necessitem que se'ns ajudi per poder-hi arribar.
1: Sí, senyor. On som?
2: Més aviat.
1: On som i on podem arribar, doctor Clotet?
2: Som amb que tenim proves de concepte, que vol dir resultats en petits grups de persones que són esperançadors i que, per tant, doncs, el que necessitem és poder desenvolupar l'estudi amb un grup ampli de malalts en fases inicials de l'Alzheimer, però tenim resultats, com dic, que són esperançadors i que, a més, l'estratègia que estem fent servir no només serveix per l'Alzheimer, sinó també per l'envelliment. Que això ens afecta a tots. Alguns ja ens ha afectat, però d'altres, doncs, som més joves encara.
1: Ens afecta a tots.
2: Us afectarà.
1: Cada segon que passa, efectivament.
2: I el que es tracta és de que la societat envellirà i que pugui envellir bé, sense trastorns neurocognitius i en bon estat, no? I, com sempre, tota la recerca no la fa mai una persona, sinó que la fan col·laboracions. I estic molt content de poder dir, doncs, que la col·laboració amb la Fundació Maragall, amb el Josep Maria Argimon, amb el Centre de Regulació Genòmica, la Mare Diersen i el seu equip, sempre dic un nom, però darrere hi ha un gran equip, també en l'IRSI Caixa, en el Laboratori de Recerca que dirigeixo, doncs, amb la Núria Izquierdo i el seu equip, i òbviament la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, sense la qual els estudis no es podrien desenvolupar, perquè fer un estudi clínic és molt, molt costós, molt, molt, molt complexa, necessita molta logística i, per tant, doncs, necessites tot un equip darrere molt potent i això ho té la Fundació de la Lluita contra les Infeccions.
1: Doctor Clotet, parles de resultats esperançadors, estem parlant de l'Alzheimer, també de l'envelliment, esperançadors, diguéssim, per frenar l'evolució de tot plegat o fins i tot per revertir?
2: No, jo crec que el que és més important és que, primer, que mai una malaltia complexa com és l'Alzheimer o com és, bueno, la infecció pel VIH o qualsevol altra, un sol fàrmac ho arregla. O sigui, sempre és combinacions d'estratègies de tractament, no?
1: Correcte.
2: Hi ha molts, en aquests moments, jo crec que hi ha una plètora, un gran desenvolupament de noves estratègies per diferents grups que són tots ells molt, molt respectables, molt potents i molt bons. Nosaltres, l'únic que vam fer va ser que, col·laborant amb el Centre de Regulació Genòmica, amb la Mare Diersen, doncs vam desenvolupar un estudi en el model animal per Alzheimer, que vam demostrar que si tractàvem amb aquest fàrmac, que també és molt útil per al VIH, però que a més és un genèric, que per tant és molt barat, molt econòmic, doncs els ratolins que estaven tractats no desenvolupaven l'Alzheimer i els altres que no s'havien tractat, doncs el desenvolupaven. Aleshores, també, més darrerament, doncs s'han fet estudis en el model de ratolí d'envelliment, hi ha models de ratolí per tot, i aquests ratolins, doncs, s'ha demostrat que no envellien, val? Clar,
1: s'ha demostrat que no envellien.
2: No envellien, però estem parlant de... Tu amb un ratolí mires i l'envelliment del ratolí potser es produeix en 4 mesos o en 2 mesos i tu tractes i veus que després d'aquest seguiment no han envellit, però vull dir, això són dades molt elementals, molt inicials. Aleshores, el que és important és que tu no pots fer estudis en persones que tinguin un Alzheimer inicial, com hem fet nosaltres, o amb persones de 60 anys i mirar l'envelliment i fer un estudi a 20 anys a veure com ha anat, no? O sigui, tu necessites el que es diu marcadors surrogats, o sigui, marcadors que t'indiquin a nivell de la sang si estàs impactant o no amb tot el que succeeix i apareix quan es desenvolupa l'Alzheimer o bé amb tots els marcadors d'envelliment. Aleshores, bàsicament són marcadors que indiquen inflamació. I tot això es produeix perquè ja tots tenim un 30%, com a mínim, del nostre genoma que té virus fòssils. I aquests virus es diuen retrotransposons i són de la família del retrovirus i aleshores doncs, tenen RNA missatger i això s'inhibeix a través d'emprar fàrmacs que serveixen per la sida. I això doncs, ho hem demostrat i a més, doncs, de nou, aquests fàrmacs també eviten que la inflamació es generi i es traslladi a cèl·lules que no estan afectades i que són cèl·lules joves i que aquestes cèl·lules envelleixin més.
3: Doctor, sí que hi ha un element que és com molt important del que està explicant, que ens ha cridat l'atenció a tots, a tot l'equip, que és a vostè, clar, tenim ubicat en la lluita contra la sida. Llavors, clar, aquí combinar-ho amb l'Alzheimer va ser, ostres, el doctor Clotet també està ficat en això. Aquesta obertura de ment, per entendre, no?, que també va passar amb la Covid, no?, segurament entendre el coneixement que ja tenim o les coses que ja estan allà, saber si són aplicables a d'altres àmbits.
2: No, m'agrada molt que facis aquesta pregunta perquè te l'agraeixo, perquè, clar, la gent, saps que sempre hi ha molta competitivitat, que al cap i a la fi acaba ajudant a que tothom sigui molt rigorós i que hagi de poder demostrar sempre tot el que fa, que això ho fas a través de publicacions, etc. Però, clar, nosaltres tenim una fundació que lluita contra les infeccions, i resulta que els retrovirus endògens, els retrotransposons, són uns virus que van infectar i que els tenim fòssils. O sigui, virus són fòssils, però virus. I passa que amb el transcurs dels anys, quan fas gran, els mecanismes de control que té la cèl·lula de tenir-los a ratlla, doncs falla. I aleshores, una petita fracció d'ells, que es diuen l'AINU, poden activar-se i saltar. De fet, en anglès hi ha un editorial d'una revista de molt prestigi que els diu jumping viruses, o sigui, virus saltarins. I aquests virus, quan salten, és quan activen la immunitat innata, que és l'interferó alfa, i creen inflamació. Aquesta inflamació ja desenvolupa una sèrie d'efectes en dominó i en cadena que alteren doncs, la progressió de la malaltia, de l'Alzheimer, etc., i també l'envelliment. Però és que, a més, aquests virus que són saltarins, que són virus fòssils, però que una petita fracció s'activa, quan salten, poden passar diverses coses. Una d'elles és que facin un salt, però no s'integrin més avall del cromosoma. Però es poden integrar en un altre punt, i aquest punt pot activar una sèrie de gens i desencadenar càncer. Aleshores, clar, també podíem, seguint en la mateixa pregunta, el Clotet s'ha tornat boig i ara també treballa en càncer. No, és que nosaltres, diferents equips de l'IRSI Caixa, doncs han pogut desenvolupar models de vacunes que poden servir per reconèixer els neoantígens dels tumors i poder-los atacar millor. I també es fa en col·laboració i amb altres grups. Però és que la recerca, el que té d'engrescador, és que si no ets capaç de començar i reconèixer que t'has equivocat i tornar a començar, però aprendre dels errors i veure la connexió que té amb moltes altres malalties, doncs perds grans oportunitats, perquè és una gran sort el que puguem aprendre molt, i la nostra recerca és translacional, el que volem és ajudar. El fàrmac que estem fent servir és un genèric que pot costar 50 euros al mes, però hem de saber quant temps durarà l'efecte. Per tant, sobretot hem de fer l'estudi, l'hem fet amb 20 persones.
4: 20 persones, efectivament.
2: Hem de fer amb 200. L'estudi, quan surti publicat a la revista, que estem pendents de que ens diguin els últims comentaris, doncs crec que tindrà transcendència i per l'altre costat, doncs, de nou, cal veure si ja no només és aquest fàrmac, sinó aquest fàrmac més algun altre fàrmac que també serveixen en els malalts amb la sida, però que és que hi serveixen perquè és que aquest virus fòssil té característiques molt similars en el virus del VIH. Aleshores, doncs, ens podrà permetre que combinacions de fàrmacs veiem com inhibeix. Però, com que molts d'aquests ja són genèrics i són els que nosaltres podem comprar, doncs costa i necessites recursos econòmics que permetin endegar aquest projecte. Ho bo, o sigui, tenir idees és relativament senzill. Tampoc és fàcil, però no és gaire complicat. El més complicat és tenir un equip que les pugui executar correctament, i jo tinc la sort de tenir-lo, a tots els nivells, a la Fundació de la Lluita contra les Infeccions, a la Caixa, a la Mare Diersen, al CRG, a la Maragall, i tot plegat et permet, doncs, que diguis, ostres, doncs, un retorn emocional que et dona saber que on estàs avançant porta a que pot ajudar moltes persones.
1: Sí, senyor. D'aquest primer estudi que ara comentàvem amb 20 pacients amb Alzheimer lleu, diguéssim, podem parlar una mica més i millor dels resultats que s'han obtingut? S'ha detectat alguna millora en els malalts o de moment només en els indicadors biològics?
2: No, no puc parlar perquè he d'esperar que es publiqui.
1: I no podem avançar res, ja, no podem avançar res, doctor Clotet.
2: Que puc avançar que estem tots molt contents amb els resultats.
1: Bona notícia, ens agrada sentir-ho, això, de veritat. De veritat, clar. Ara parlàvem d'aquest assaig clínic, està previst ampliar-lo de 20 a 200 pacients. Sí. Aquí, però, falta...
2: Això vol dir, cal això vol dir entre 1 i 2 milions.
1: Entre 1 i 2 milions d'euros, sí. D'on sortiran i com està,
2: doncs,
1: aquest tema?
2: De moment...
1: I quan, previsiblement, quan serà aquesta ampliació de l'assaig clínic? I, sobretot, ara molta gent deu pensar, escolta'm, jo vull participar-hi.
2: No,
1: vull formar part d'aquest assaig clínic. Com funciona això, doctor Clotet?
2: No... Realment, esteu tots dos molt encertats en les preguntes.
1: Carai, moltes, o sigui, gràcies.
2: Costa que les persones entenguin que no, que sí, quan es parla d'un milió o de 2 milions, no els necessites avui. O sigui, tu necessites diners per endegar, per arrencar el projecte, i a partir d'aquest moment, doncs, és quan necessitaràs més per assolir totes les fites que t'has posat en aquest estudi. Aleshores, el que nosaltres volem, doncs, és poder tenir una mínima base, una mínima quantitat de diners per poder-lo, com dic, començar. Aleshores, ja fa 2 anys, amb la Fundació Metalquímia del Josep Lagares, doncs, vam poder fer un primer concert que ens va ajudar molt a poder avançar i tenir aquests resultats. També ens van ajudar moltes persones que van fer donatius i que, per tant, doncs, sempre dic que qualsevol donatiu és important perquè és una variable que depèn molt del número de donatius semblants. Si 10.000 persones et donen 5 euros cada mes, això és perfecte, però costa molt convèncer a la societat de la necessitat de recolzar la recerca perquè es pensen que ja se la faran, però no baixins, necessites aquests diners. Per tant, doncs, qui vulgui venir al concert de l'Auditori del 13 del dimarts 13 d'octubre...
1: Dimarts 13 d'octubre, important, eh? Recordar,
2: exacte,
1: la data.
2: Auditori, 7 de la tarda, crec que comença a 2:15, però 7 de la tarda. I qui no pugui venir, perquè sempre veus... Sí. El rata que diu, ai, jo és que aquell dia no hi soc. Sí. Doncs entra a la web i fes un donatiu, fila zero.
1: Doctor Clotet, t'he de demanar, sisplau, que et quedis 5 minuts més. Sentirem les notícies de les 12 i ara de seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix. Gràcies. Fins ara, oients.
4: Són les 12.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Nova denúncia d'una víctima contra el fisioterapeuta de Lleida acusat de tocaments a clientes que ahir va quedar en llibertat després de passar davant el jutge. Ja són 4 les que l'han denunciat. Pepa Sant Genís.
5: Un altre client del fisioterapeuta de 30 anys detingut a la localitat de Juncosa, a les Garrigues, va presentar ahir a la tarda una nova denúncia per suposats tocaments, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. La dona, com la resta d'afectades, també denuncia que el fisioterapeuta li va fer tocaments als pits i a la zona dels genitals durant unes sessions de massatges. L'home va ser detingut dimarts a Juncosa per les denúncies de tres clientes i, per tant, ara ja hi ha quatre víctimes pels mateixos fets. Els Mossos d'Esquadra l'acusen d'agressió sexual sense penetració. L'home va quedar en llibertat després de declarar ahir davant el jutge, però haurà d'estar a disposició del jutjat sempre que sigui requerit. Els Mossos no descarten que hi hagi més dones afectades i que es presentin més denúncies.
4: Gràcies, Pepa. I macrooperatiu de la Policia Nacional que ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna. Emmagatzemaven part de la droga a Catalunya, porta de sortida cap a països europeus. Clara Ontanyón.
6: Una organització albanesa especialitzada en el transport de cocaïna i altres estupefaents amb cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i després a Barcelona, última parada abans de sortir cap a França. Antonio Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
7: La importància d'aquesta organització és que hemos sido capaces de desarticularla por completo. Hemos detenido a 15 personas, 12 de los cuales están en prisión. Y eso para nosotros es un éxito.
6: La investigació es va iniciar el 2025 i s'han incautat 2.700 quilos de droga, la meitat emmagatzemats a un xalet de Sant Just d'Esvern.
4: I a l'Audiència de Barcelona continua el judici pel cas de Roger Espanyol. Avui declaren una cinquantena de funcionaris policials, una sessió en la que un dels comandaments de la Policia Nacional justifica l'ús de les pilotes de goma que van lesionar ocularment l'activista independentista. Ens ho explica Sergi Bassoles.
8: Sí, un dels comandaments de les unitats d'intervenció policial del Cos Nacional de Policia ha assegurat davant el jutge que es va actuar en tot moment fent servir criteris de proporcionalitat, destacant, això sí, l'hostilitat, segons ell, amb la que van ser rebuts els agents a l'escola Ramon Llull.
9: ¿A qué se debe entonces que se utilizaran balas de goma únicamente en Ramon Llull?
10: En los otros colegios lo desconozco. En el Ramon Llull, por la manera tan agresiva con la que el público allí concentrado estaba lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física.
8: L'uniformat ha assegurat també que el disseny del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, en el que recordem més d'un miler de ciutadans van resultar lesionats per les càrregues policials, va ser similar, ha dit, al d'altres esdeveniments.
10: Para nosotros, para la unidad de intervención policial, este dispositivo no difería en nada a una final de Champions, a una visita de Papa o ajudar a la gente en la Dana en València.
8: Continua en marxa la segona sessió d'aquest judici en el que, recordem, avui estan citats 50 funcionaris policials.
4: I mentrestant, la CUP ha denunciat avui al Fossar de les Moreres la repressió policial contra l'independentisme durant la Diada, acusant els Mossos de connivència amb el feixisme d'Aliança Catalana. Toni Conde.
11: En una convocatòria al Fossar on dijous passat l'esquerra independentista va protestar contra la presència d'Aliança Catalana, la portaveu de la CUP, Su Moreno, ha acusat el govern del PSC de posar la catifa vermella a Silvio Riols perquè el serveix per criminalitzar l'independentisme.
12: Hem vist que quan han d'escollir entre antifeixistes i feixistes, la resposta sempre és la mateixa. Repressió i detingudes per, en una part i connivència i amiguisme en l'altra. El resultat, els Mossos d'Esquadra reprimint el moviment independentista.
11: Su Moreno ha criticat les 10 detencions a menors, 2 de 15 anys, i ha afirmat que a la CUP esperen les explicacions avui de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a un dispositiu policial que ha qualificat de despropòsit.
4: La protecció dels menors a les xarxes socials és una de les qüestions que estan centrant la sessió del Parlament Europeu aquest dijous. La Comissió Europea ha presentat formalment la Llei de Protecció a la Infància a Internet, que prohibeix l'accés a les plataformes als menors de 13 anys. A banda, restringeix l'activitat fins als 15 i reclama a les plataformes un disseny segur fins als 18.
13: To be very clear, an age limit does not mean letting tech companies off the hook.
4: Diu la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que Brussel·les ja no haurà de demostrar que les plataformes són perjudicials, sinó que seran elles les que hauran de demostrar que no fan mal als menors. No es permetran característiques addictives com l'escroll infinit o notificacions constants. Tampoc mostrar un mateix contingut de manera reiterada que pugui acabar creant obsessions. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
0: Ràdio 4. la ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Són les 12 i gairebé 6 minuts. Continuem en directe al matí de Ràdio 4 amb el doctor Bonaventura Clotet. Ara saludem també el doctor Vilarrovira. Com estàs?
14: Molt bé.
1: El crac de la cirurgia estètica.
14: Gràcies.
1: Atansa't al micròfon, Ramon.
14: Vale, gràcies per dir-me això.
1: És així, això.
15: Ja ho he vist, que estava molt guapo. Ja ho he vist, que estava molt guapo.
1: I lo Pau de Pons, que no li cal passar pel quiròfan de moment. Però tot arribarà, Pau.
14: D'aquí 4 dies.
1: Tot arribarà. Escolta'm, doctor Clotet, a veure, posem-nos a la pell d'una família que acaba de rebre un diagnòstic d'Alzheimer. Quines expectatives reals pot tenir amb aquesta investigació? És a dir, si tot va bé, quant de temps podria passar abans que el tractament arribés als pacients?
2: Bé, sempre hi ha un marge de temps que solen ser 2 anys, 3 anys, però sempre jo dic que a més diners, menys temps, i abans arribes a les conclusions de l'estudi i sobretot a ubicar millor la fase en la que pots fer aquest tractament, no? És cert que hi ha molts anticossos monoclonals, hi ha molts grups com la Fundació ACE, etc., a la Vall d'Hebró, vull dir que treballen i que tenen una llarga experiència en tractament de molècules que van a inhibir tant la proteïna tau, la beta-amiloide, etc. Després hi ha estudis que s'estan fent també a Can Ruti, doncs per a doctora Higueras i per a un conjunt d'altres persones sobre drenatge a través dels ganglis i buidar de totes les beta-amiloides i taus que s'acumulen en el cervell. Hi ha moltes estratègies que s'estan fent. Aleshores, ho he dit al principi, mai una malaltia així requerirà un sol tractament i probablement hi haurà tractaments que aniran en una fase inicial, altres posteriors, o bé es demostrarà que sumant-nos tots doncs aconsegueixes realment una eficàcia molt més llarga. Això ja va passar a la sida, que es va començar amb un únic fàrmac i es va veure que després era la combinació de 3 que cronificava la malaltia. Avui en dia no mor ningú de sida si es fan bé les coses.
3: Ramon, en aquest sentit sí que hi ha una qüestió, que és que, en fi, persones com vostès i companys seus que van veure de joves la destrossa que feia la sida i han vist aquesta evolució amb el pas dels anys fins a aquesta cronificació, també hi ha aquesta esperança, no?, que en situacions com l'Alzheimer també es pugui viure això. Companys més joves que ara, de més grans, puguin dir que s'ha pogut revertir o cronificar.
2: Jo crec que, sincerament, tant l'Alzheimer com l'envelliment tindran un impacte dels nous tractaments d'aquí 2-3 anys, que permetrà que moltes persones puguin beneficiar-se com a mínim en l'antí aquesta progressió. Ja dic, depèn de la combinació que es pugui fer, però la gran sort és que tenim uns marcadors plasmàtics i cel·lulars a la sang que ens permeten evidenciar tant l'eficàcia que estem assolint com qui tindrà o no capacitat de respondre. Aleshores, si aconseguim desenvolupar aquest estudi amb una mostra més ampla, doncs confirmarem molt millor aquestes troballes. Però és curiós perquè quan la vida dona molts toms i la sida, que és una malaltia superestigmatitzada, el tractament, etc., hi ha una gràfica d'un article que m'agrada molt, que és que quan tu mires tots els tractaments anti-aging, no? Perquè està molt de moda això, no? A l'antienvelliment, doncs des de la metformina, el resveratrol més nat, jo què sé, hi ha mil i una estratègia que es va donant, però no hi ha cap estudi que ho sustenti, sigui un estudi sòlid darrere. Però, en canvi, el que està clarament demostrat i és el més eficaç de tots és el tractament contra el VIH, que té un impacte molt important en tot aquest tema d'anti-aging.
1: Bé, justament aquí tenim el doctor Vila-Rovira. Ramon, he llegit entrevistes que t'han fet amb aquest titular. Per exemple, a La Vanguardia vas dir... Diu, el doctor que quiere llegar a los 120 años. Però és que ara he vist titulars que diu... Doctor Vila-Rovira, dos punts, me planteo vivir hasta los 500 años.
16: Bueno, és una forma d'una direcció. 120 vol dir la direcció que jo faig. Jo me planteo amb molta salut, amb molt optimisme i anar contra l'Alzheimer fent el cubo de Rubik, fent exercici, menjant superbé, què vol dir superbé? Pues verdures, fruites, res d'alcohol, res de tabac i coses així. Ara, el meu demà, dius el doctor Vila-Rovira s'ha mort. Pues bueno.
1: Una bona prevenció per l'Alzheimer, tot això. Doctor Clotet, que acaba de dir...
2: Estic totalment d'acord amb el doctor Vila-Rovira. Gràcies, i a més, no, l'únic que, si em permets, afegiré l'oli d'oliva extra verge,
16: bueno,
2: que és el que
1: sí, senyor,
2: alimenta un tipus de microbioma molt antiinflamatori, sí, però a part és el microbioma, o sigui, el que tenim als budells, que produeix dopamina i serotonina i que per a l'eix intestinal cerebral t'arriba al coco i en allà doncs et permet tenir aquestes substàncies que són beneficioses i que van contra la depressió i que són bones.
16: Bueno, jo prenc una cullerada d'oli d'oliva extra verge i cada dia... Si no,
1: una cullerada supera tal qual?
16: Supera beguda i és boníssim.
15: Què en com... faràs d'anys, punyetero?
16: Sí, faré molts, però el problema...
2: Jo ho rego tot amb oli d'oliva
16: extra verge. Molt bé, sí. Molt bé.
15: No, una cullerada. Foteu bona cara, punyetero.
1: Et jubilaràs?
16: No.
1: Tens previst jubilar-te? Mira, l'altre dia, una entrevista que feien fa uns mesos, pocs, el Marc Clotet, justament el teu fill, doctor Clotet, deia, diu en lloc de voler-se jubilar, diu el meu pare, diu es desperta amb ganes d'investigar cada dia més.
2: Sí, és cert. És que, a més, perdó de la... potser de la vulgaritat aparent, però fer recerca, tenir idees i poder-les desenvolupar fa molta trempera, o sigui, dona molt estímul.
1: Sí.
2: I aleshores, doncs, si tens la sort de que... De nou, o sigui, jo sóc la veu, però darrere hi ha un equip increïble que desenvolupa diferents línies de recerca que totes són sinèrgiques i que, per tant, ens ajuden a progressar molt en un ampli camp de malalties.
16: Ell és molt més científic. Jo crec que a mi aplico no l'instint, aixecar-me cada dia amb força, amb energia, i tinc uns mantres com el Pare Nostre, però tinc un mantra cada dia i en cada moment de la meva vida, bueno, això ho dic també, jo ho dic en anglès, en català i en castellà, però és aquesta...
2: I en japonès és l'Ikigai.
16: L'Ikigai, sí, senyor.
1: Aquí, en aquest programa, Ikigai, també parlem sovint amb el doctor Cugat, sí?
16: Hombre.
1: I una de les moltes coses que diu és no us jubileu als 65 anys perquè molts es moren al cap de 4 dies.
16: No
1: es pot parar de treballar. Mentre hi hagi salut, diu a treballar. Ell també continua al quiròfan, encara.
16: Sí.
1: Sense cap intenció de deixar-ho.
16: Jo fins que no tingui cap pacient, però clar, jo estic arribant als 80. Ja ho sé que no ho sembla, perquè tinc molt cabell.
1: No ho sembla,
15: Ara m'he quedat parat.
16: Sí, m'he quedat parat, però jo també em quedo parat, em miro i dic, tinc 78 i mig. I què faré? Doncs jo segueixo fins que... No, estic jubilat des de, imagina't, de l'any 65, en actiu, i bueno, no sé, no em fa mal res, i si em fa mal, giro i ja no em fa mal. O sigui, és ràpid.
1: Doctor Clotet, no et prenc més
2: temps. Jo en tinc 73, vull dir...
1: Tampoc ho sembla, doctor Clotet.
2: No arribo.
1: Es nota que ho sabeu fer bé, això, ho sabeu cuidar.
15: Té bon color, punyetero.
1: Doctor Clotet, escolta, moltes gràcies per haver estat aquí al matí de Ràdio 4. Quina sort tenir eminències com tu en aquest país. No saps la tranquil·litat que tenim els ciutadans de tenir professionals com tu tan a prop, de veritat.
2: Penseu que sempre, si algú es fa, és perquè hi ha equips que són capaços de tirar endavant.
1: I que algú els lidera, també.
2: I algú els lidera. I sobretot, que els que no puguin anar al concert, que no ho deixin com...
1: A través de la web, recordem...
2: A través de la web...
1: Com es pot accedir a aquesta pàgina web? Important subratllar-ho, això.
2: No.
1: Es busca fàcil. Sí?
2: Es busca fàcil, sí.
1: Molt bé.
17: El 13 d'octubre, en aquest cas a l'Auditori, aquest concert solidari.
1: Sí, però qui no puguin al concert, sobretot el que diu el doctor Clotet.
2: Web Auditori, no?
1: Perfecte. Escolta, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Felicitats per la bona feina, de veritat.
2: M'alegra molt estar aquí. Sí, espero que m'inviteu un altre dia.
1: Sempre que vulguis. De veritat. Moltes gràcies, doctor. Gràcies, doctor Clotet.
15: Que vagi molt bé.
1: És un quart d'una, ara mateix. I això és el matí de Ràdio 4.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Què diu el Pau de Pons? Com estàs, nen?
15: Jo no em queixo, no estic tan flamenc com aquests dos senyors, sí, que et cuiden molt. Sí. Però bé, home, també hi ajuda que sóc jove, ojo.
16: Tu quants tens?
15: Quants dies, no et passis, eh? Quants dies que en tinc?
1: Sembla més gran del que és, el Pau.
16: 21.
15: Ah, què en saps?
1: Què en sap, el Vilarrovira, què en sap?
15: És metge i diplomàtic, a més a més.
1: Vas
15: 33.
16: Vas, molt bé, vas per bon camí.
1: On vas tan abrigat, Pau? Un tio de Pons sí, no pot
15: no,
1: anar
15: perquè
1: així.
15: Perquè aquí, de vegades, teniu l'aire condicionat no, i m'estic només curant amb salut. No, ara res. Que tenim metges.
1: No, res.
16: I tens quants fills tens?
15: Jo, de coneguts, cap.
16: Ah, de conegut, cap.
15: Que sàpiga jo, no?
1: No ho sap, el seu.
16: Jo cinc fills i cinc nets.
15: Així m'agrada.
16: Cinc nets.
15: És la manera de perpetuar l'espècie.
1: I cinc nets.
16: I un dels nets ja té quasi 20 i pico. Nets.
1: Un net ja de més de 20
16: més
1: anys.
16: Més de 20 anys, sí.
15: Això també ajuda a viure, entenc jo. Veure
16: tot, tot ajuda.
15: Veure créixer la prole.
16: Per ser feliç és voler ser feliç. I s'ha acabat cada dia, de matí, tarda i nit. I no és allò... Llavors veus els fills i veus que ho has fet bé i ja està.
1: Yeah.
15: Hi havia un que per ser feliç només necessitava un camió. No te'n recordes, aquell? Diu, jo per ser feliç quiero un camió.
16: Ah, sí?
15: Jo no quedia això, l'Oloquillo?
1: Sembla que sí.
18: No sé de qui era aquesta cançó, sí. La cançó la tinc present.
1: La cançó però... també. Escolta'm una cosa, deixa'm saludar també el Martín de Luca, és professor i responsable del comitè creatiu de Hoffman. Com estàs?
19: Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
1: Heu fet el pastís de la Mercè, un pastís de figues i ametlles, que tastarem, doctor Vilarrovira.
16: Sí.
1: Pots menjar pastís?
16: Sí, sí. Bueno,
1: home, si és de bona pastisseria, sí.
16: De tant en tant, ja que corromper-se una mica, eh?
1: És que aquí sempre posem molt en valor el producte artesà fet per pastissers, mestres pastissers d'aquest país.
16: A veure, segur que no...
1: Que tenim els millors.
16: Perfecte, passa endavant.
1: Molt bé, doncs ara tastarem aquest pastís. A més, porta figues, que això és saludable.
16: Saludabilíssim.
1: Va bé, això.
16: No, i el sucre també, el que passa que no tens que passar.
1: Ja.
16: Les pastisseries a vegades es passen del sucre.
1: La justa mesura. Però en general no es passen les bones pastisseries, no,
19: normalment
1: us passeu pel sucre.
19: No. Ajustem molt el sucre.
1: Molt bé. I els oients que encertin el primer que endevini el so del dia, doncs guanyarà justament aquest pastís de les festes de la Mercè de la Hoffman, de Franc, Anna Córdoba?
18: Sí.
1: Avui tenim un ocell que canta molt i molt bé. Mira. Mira que boniques que són, boniques, eh? Escolta.
15: Home, aquest sí.
18: Això és aquest, una pista.
1: Aquest sí,
18: boniques.
1: Boniques, jo ho he dit abans. Hi ha primera pista. Eh? No bonics, boniques.
15: Ets massa benevolent.
1: Que maques que són, que diuen a Barcelona.
15: Jo vull aprofitar un moment per saludar a l'Anna Córdoba, que fotia tot el sucre.
18: Ara feia molt que no ens veiem, eh?
15: Afortunadament per tu. Afortunadament per tu.
1: Anna Córdoba.

0: operacions de cirurgia estètica més habituals ara mateix i, per exemple, també i sobretot en aquesta època de l'any quan sortim de quan s'acaben les vacances d'estiu, allò que tornem tots a la feina.
1: Que podríem dir del cap i cara i del cos. Llavors, del cap i cara, els homes al cabell, la blefaroplàstia i el lifting.
0: Ja. Yeah.
1: I llavors...
2: Fes-li preu al Xavi, va.
1: Ell ja no és candidat.
0: Què vol dir que no és candidat?
3: No?
2: Ja ets prou,
3: has de tenir encara una mica de cap.
0: Això m'ho has de treure,
1: no,
0: Ramon.
1: No.
0: Ah, no, el cabell, deixa-ho estar. S'està molt bé,
2: ja
0: així. Això és molt net i no tenim polls, els calvos.
1: Podries millorar molt i trauríem uns 10 anys de sobre.
0: 10 anys de damunt, imagina't. Bueno, i això. No. Però quan val això de la blefaroplàstia?
1: Sí, 4.000.
0: 4.000 euros?
1: No, bueno,
0: si només fas la de
2: baix. 4.000 euros.
1: Una moto i un cotxe.
0: I m'has de dormir per fer això o no?
1: Tinc que posar-te anestèsia local, clar.
0: Local?
1: Local i una mica de sedació i te'n vas cap a casa. Podries
0: però
1: treballar...
0: sedació m'adorms del tot o no?
1: Està
0: perquè
1: sort,
0: a mi em fa por, sí. Això.
2: És un acollonit.
3: Et quedes una mica com adormit, però
0: fa, això
3: no és una anestèsia
1: por.
3: Total.
1: Bueno, sí. De darrere de la polla, la veritat.
0: Ja, però es pot fer sense dormir-te del tot, això, amb anestèsia local?
1: Més. Sí, però no ho aguantaries.
2: Sentiràs.
1: Et sentiries incòmodo i si no estàs acostumat és millor sedar-te una mica. A més, jo treballo millor, dura una hora, mitja hora cada...
3: Estem parlant d'arreglar les bosses de sota els ulls,
1: sí,
3: eh? Perquè potser els oients no saben, no?
2: Clar,
3: aquests noms tan tècnics que són. Clar, aquí perquè ens estem tocant els ulls tots,
1: sí,
3: però no ens veuen.
0: Sí que els veuen alguns.
3: Alguns, però no tots, Xavi.
2: Si fos la tele ho entendríeu de seguida.
0: Sí, això mateix, calla tu.
2: Fot-li un dardo per darrere com aquells dels lleons que no seran enteri i que quedi ben clapat.
0: Pau. I què més, què més, què més?
1: Què més, bueno, el coll. El coll, mira.
0: El coll, què, això que comença a penjar?
3: Això, sí, els penjars.
1: Mira el que sobra. El coll és un lifting i després, bueno, també el nas, però el que més fem és
0: tema ulls.
1: Els ulls, sí.
0: Yeah.
1: I això és la cara.
0: Es continuen operant més les dones que els homes o cada
1: sí,
0: cop
1: segueixen.
0: Va igualant, això?
1: No, es iguala, hi ha un 70% d'homes i 30 de dones, i això segueix igual.
2: Al revés, no?
3: 70
1: d'homes i 30 d'homes. I perquè els homes el cabell li molesta moltíssim perdre el cabell. Tu ja estàs assegurat.
0: Però si és molt còmode. Un cop, al principi sap greu.
1: Tens raó.
0: Ho passes
3: greu.
0: Malament, però
3: un cop, dol.
0: Un cop fas neteja, dius mai més. Ara de seguida fa nosa, molesta i tot. Allò,
1: tens
0: quan tens quatre
1: raó,
0: pèls
1: però
0: aquí
1: hi ha
0: que et
1: gent
0: punten,
1: que està
0: fora.
1: Molt acomplexada i l'home és la segona cosa que més li molesta, que no funciona.
3: I la primera?
1: La primera.
3: Ah!
1: Això no em veuen, però jo estic...
0: Sí que
3: ho
0: entenem,
3: també
0: em segueixen alguns per estrimi.
1: A l'home el sexe és molt important. I el cabell és la segona cosa més important.
3: Però abans he dit una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que és, Xavi, tu ja no ets candidat a poder arreglar el tema del cabell.
1: No,
3: per què? En quin moment
1: no
3: t'has de trobar?
1: Perquè
0: ja està,
1: no,
0: perquè ja
1: té molta zona donant, donant poca, i molta zona receptora.
0: No.
2: Bueno, a no ser que puguis donar d'una altra zona del cos.
0: No volem polls.
1: Amb ell seria...
3: És a dir, necessites tenir una part de cabell per poder repoblar la resta.
2: Jo no et sabria veure amb el cabell.
0: Jo tampoc.
3: Seria estrany.
0: Jo tampoc.
1: Seria estrany, exacte. Sí, sí.
0: Yeah.
3: I una cosa, jo voldria saber, tema de les operacions d'estètica, a mi em fa la impressió que cada vegada supera més gent, no sé si és la meva sensació o és real.
1: Ara hi ha un tema de les dones, si es fixes, van sense sostens i van amb pit més petit.
2: Sí, que m'hi fixo, sí.
1: Sí, jo també. I jo dic que no som homosexual perquè miro només les dones, bueno, però això és aquest ímpetu. Vale. Llavors... Com que m'has fet de pregunta?
3: Si supera... O sigui, si la gent se somet més cirurgies
1: que
3: abans...
1: Més les dones, segueix.
3: Sí, més les dones, però hi ha més gent que s'ho fa? Jo tinc la impressió que cada vegada hi ha gent més jove, dones més joves que s'estan operant, no?
1: Cada,
3: fins
1: cada
3: i tot
1: vegada
3: som
1: a la Terra més gent,
3: amb
1: la qual cada vegada augmenta més. I ja des de Cleopatra a la gent li preocupava mirar-se al mirall i hi ha coses que no t'agraden. Mm-hmm. I sempre hi ha alguna que no... Som aquí 5, 6... Pues hi ha una cosa del cos que no ens agrada.
3: I tant, i més d'una.
1: No ens pot agradar. I inclús els que són molt guapos o molt guapes, hi ha alguna que no els agrada.
3: Mm-hmm.
1: I això és la naturalesa.
0: La gent s'acaba obsessionant. Aquesta gent que, no?, que comença una operació, una altra, i al final no s'acaben de veure mai bé.
1: Aquesta tenen
0: això
1: un
0: també
1: problema.
0: Hi ha un perill aquí, hi ha un problema gros.
1: Hi ha un problema i
2: perill bé, coi? Va poder encalaix.
1: Sí. Bueno, això sí, és veritat.
0: Yeah.
1: O sigui, jo vaig deixar l'hospital i reconstruccions de nas, d'orelles i tal, perquè tenia 5 fills... I amb un sou no pots mantindre'ls.
3: Mm.
1: Bueno, sí, els pots mantindre, però... No sé si tu tens fills, però...
3: Sí, tinc fills, sí,
1: en
3: tinc.
1: Costen diners.
3: I tant que costen diners.
1: I llavors l'estètica, pues sí, és veritat. Està molt demandada, molt sol·licitada, i tothom té alguna cosa que no ens agrada.
3: Mm-hmm.
1: Bueno, és així.
3: Però com a

0: com a expert, com a especialista, sí, què en pensa d'aquestes noies tan joves que s'estan operant la cara?
1: Ja, jo penso que ja l'exageració no és lo natural, i l'exageració no m'agrada. I jo diria, i això ho dic petitet, moltes operacions de cirurgia estètica no els hagués fet jo. I estic en una fase, després de quasi 40 o 50, no sé quants anys porto fent cirurgia estètica, que hi ha moltes que els dic, no t'ho facis. Yeah. La veritat, no és el moment. Ara sí que la panxa, les que heu tingut fills, doncs teniu la panxa molt triturada, perquè s'ha dilatat molt i val la pena. Hi ha operacions que val la pena, però hi ha altres que no, és veritat.
2: Yeah.
0: I és veritat que hi ha algunes persones que venen a la clínica amb una imatge que han fet amb la intel·ligència artificial, sí, i diuen, opera, em vull això.
1: Sí, ho fan moltes. Bueno,
0: i no sempre és possible, suposo, arribar al que t'estan demanant, o què?
1: No, i tens que escoltar-les molt. Darrere d'un problema psicològic i estètic hi ha un problema vital. I llavors, clar, a vegades no han dominat, no tenen un problema, bueno, pues sí, però tens que aguantar, és com els psiquiatres. És a dir, jo els dic, escolta, el psiquiatre, la diferència entre psiquiatre i psicòleg és que el psicòleg, la gent no està... Pues nosaltres tenim molts problemes psicològics.
2: Has operat molta gent coneguda, tu.
1: Sí.
2: Doctor Vilaromira.
1: Molta, però perquè, bueno, t'han vingut, com ho faig bé després de molts anys, doncs llavors hi estic en una clínica d'alto nivell, la Tecnon, a Barcelona.
2: La Tecnon, sí. El cirurgià de les estrelles.
1: Bueno, em deien perquè havia operat a gent que sortia molt per la tele. Ara la tele quasi no es veu.
0: Ja. Ha canviat això,
2: Per sort, la ràdio es continua escoltant.
1: Sí, és veritat.
2: La ràdio no morirà mai.
3: Saps què diuen de la ràdio?
2: Està demostrant, què?
3: Si una veu t'enamora, no vagis a l'emissora. Perquè potser t'emportes un desengany.
1: Està bé.
2: Escolta'm una cosa. Ramon, quina ha estat l'operació més difícil amb la que t'has trobat allò al quiròfan de dir avui...
1: Sí. Bueno, totes són difícils, totes és un repte i és un risc. I llavors tu saps que pot sortir, les coses no poden sortir del tot bé. Però clar, si a sobre surt per la tele molt rato, la veuen molt, la juzguen moltíssim, doncs llavors estàs més preocupat per el que diran, vulguis o no, encara... jo m'intento treure'm de sobre el que diran, però encara funciona.
2: Yeah.
1: I llavors, quina és l'operació? No puc dir una. Primer perquè no puc dir de qui és.
0: No pot dir noms, però en algun cas no cal sense noms.
2: No demano noms. Demano quina intervenció i no cal que sigui a ningú conegut. És a dir, allò de dir una de les més difícils, no sé.
1: La més difícil és...
2: Una rinoplàstia que no sé què, m'ho invento, eh?
1: Sí. El més difícil és trobar-te el pacient que veus que no estarà content. La faràs l'operació i aquesta és la més difícil. Llavors, toca a poc, fes cirurgia petita, no facis gran coses, però ara amb els liftings han sortit, la gent vol ser jove, i no et puc dir, hi ha una.
0: Mira, el doctor ha dit una cosa abans que a mi m'ha semblat interessantíssima. Ha dit que darrere dels problemes, no, quan venen a demanar una operació, en molts casos hi ha problemes psicològics, és a dir, hi ha uns traumes, hi ha unes coses...
1: Quasi sempre.
0: Clar, això m'imagino...
2: Gairebé sempre.
0: Això és molt gros.
1: Bueno, tots portem una càrrega de coses que no ens agraden a la vida. I llavors, si t'has divorciat, si has tingut problemes emocionals... Ara jo m'assombro la quantitat de suïcidis que hi ha.
0: Sí.
1: I diuen, no, es va suïcidar per diners. No, ja és un tema emocional. Et diré que, ja s'ha anat el doctor Clotet, però moltes malalties, molts càncers, són problemes emocionals.
0: Sí, d'això se'n parla molt, no?, de la importància de com estàs emocionalment per la teva salut. No sé fins a quin punt la cirurgia estètica, és a dir, el com ens veiem per fora, afecta a la nostra salut.
1: No, al 100%. O sigui, bueno, 100% potser no, però vull dir un 90% segur. Llavors, com som nosaltres, no és el que et passa, sinó com ho fas per el que et passa, fer-ho bonic. Llavors, afecta molt. I si no, i si totes les coses que t'afecten, al final surten per alguna banda, sigui un càncer, sigui alguna malaltia de cames, i no és un tema de que facis o no exercici. Jo faig molt exercici, no em fa mal res, però tinc la sort de que no em fa mal res perquè m'he autogestionado el no em fa mal res.
0: Clar.
1: O sigui, tinc totes les articulacions superbones. Tenim 200 articulacions i tenim 100, 600 muscles. I la gent camina un poco. No, tienes que mover los 600 músculos.
0: I en quin moment es va donar d'aquesta realitat, no, d'aquesta necessitat de dir, sí, m'he de cuidar per dins?
1: Jo us he dit que tinc 78 i ja als 50 vaig dir, ara vaig a fer. I a més, com a metge vull liderar aquest tema. I porto 15 o 20 anys i he fet 12 llibres i en quasi tots explico com em plantejo viure. Bueno, és una direcció 120
0: anys. 120 o 500, eh? L'hem llegit algunes entrevistes perquè... on diu 500.
1: Sí, bueno, és una butada.
3: Vull fotràs tants anys aquí.
0: Si
1: bueno,
0: hem d'estar bé.
1: Disfrutar-los. Ara, sí que tinc, jo sempre ho dic i em fa una mica de cosa, tinc el llibre dels meus morts, o sigui, des dels que ens van morir els meus pares,
0: sí,
1: jo he anat posant totes les... i tinc moltíssims, i miro i dic, ostres, aquell també... Te'n recordes? Me'n recordo, jo sol m'ho dic. Llavors, què faré? Pues seguir fent amics. I ho he dit al doctor Clotet, aprendre.
3: Veus?
1: Vaig intentar aprendre el violí i...
3: Jo de petit el tocava. Sí? Ja et faré alguna classe, si vols.
1: I saps què? Una veïna em va dir que no es podia fer nyigunyagu per les
0: nits. Que molestaves,
3: no? El violí és fotut al principi pels veïns, sobretot.
1: Per els veïns, sí. Però bueno, toco la bandúrria, jo he tocat a la tuna, i sí, vaig averiguar que era tenor, i disfrutar del que tens, ja està. I disfrutar, i els cinc fills me'ls estimo. Tinc una norma, que és estima'ls encara que no s'ho mereixin.
2: Estima'ls encara que no s'ho mereixin.
0: Perquè toca, no?
1: I llavors, què passa? Que tinc cinc fills fantàstics, perquè quan em donaven portades i deia, papi, això no, això és una birria, el que m'estàs dient, pam, pam, jo, calladet, te'l segueixo estimant. Jo entenc molt aquest que ha desquartissat, aquest fill que ha desquartissat, el Navarro, no. Serrano, bueno, un que ha desquartissat que està a Tailàndia.
3: Sí.
1: I els seus pares estan allà, tu. I què veuen pensar? Pues me ha salido el hijo triturador. Què vols fer? Què vols fer? Pues estima els fills encara que no s'ho mereixin.
3: Aquest home, a part de cirurgia, és filòsof, també.
0: Sí.
1: Bueno, és que et fas filòsof, eh?
2: No doneu cops a la taula, que la Marta Inglés i el José Gil...
1: Perdó.
2: Potser us mataran i no arribareu als 500 anys.
1: Perdoneu.
3: Això és perquè ho fa a mi, però...
0: Una altra cosa que em sembla molt interessant...
2: Què vols dir, que pot continuar donant cops a la taula, Marta Inglés?
0: Piquem tots.
2: Ho dic jo per tu.
1: Perdona.
2: Molt bé.
0: Una altra cosa que diu el doctor i que és molt interessant és el tema de les 5 edats, és a dir, sí, que no tenim una única edat, que és la de naixement, sinó que n'hi ha més. No sé si t'ho pot explicar.
1: Hi ha la biològica, la sexual, la social i la psicològica. I la cronològica, que és la d'edat de naixement, jo no vull ni que em feliciti, no vull saber per res.
0: No celebra l'aniversari?
2: Ah, no?
1: No el celebro. Jo cada dia, jo faig el cumple dies. Cada dia em pots fer un regal.
3: Per molts dies,
1: clar.
2: Va, fem una cosa. Posem-hi una mica de Pau de Pons.
3: Jo?
2: Aquest programa. Oh, clar, nen. Que no em faràs un parell avui, o què, Pau?
3: Sí, les que convingo. Ah,
2: vinga, va.
3: Com foto com a xurros, això.
2: Què faràs avui?
3: Sí, com que haig de fer...
2: Ep, que tenim el pastís aquí, de la Hoffman, tio.
3: Hòstia,
2: espera un moment. Mira quin goig que fa, això.
3: Pastís de figues.
2: Buah, nen.
1: Ostres, boníssim.
2: Hombre, què porta, això?
3: Això és una bomba energètica, eh?
4: Això porta almelles i, sobretot, figues.
2: Figues ho veiem, eh?
1: Sí. Podem ja menjar?
2: Anna,
3: foli.
2: Carinyet, vés-te estant al pastís de figues.
0: M'ha tocat.
3: Però si cada dia te'n fots un d'aquests...
0: Va, tasteu-lo vosaltres, primer.
1: No, perquè cada dia no me'l fotaria. Però les figues són boníssimes, eh?
2: Sí.
1: I el que has posat ara sota la
4: figa? El blanc? El blanc que està sobre el costat és una namelaca, que és una crema de iogurt,
0: sí,
4: que li dona una mica de frescor, d'acidet, per contrastar el dolçor de la figa i de l'almella.
0: Clar, perquè aquesta versió del pastís és una mica diferent de la primera que es va fer, no? Vosaltres li heu donat el vostre toc.
4: Clar. Han fet fa anys el Jordi Vilà i l'Antonio Baixur, en una trobada han fet aquesta proposta, no? Que no hi havia un dolç típic de la Mercè, i a partir d'allí ho han compartit amb totes les pastisseries i cadascú, nosaltres hem fet la nostra versió, no?
2: Bé.
4: Amb la identitat de Hoffman.
2: Fem una cosa, Pau de Pons, mentrestant anem tallant aquest preciós i boníssim pastís, que té una pinta que no es pot aguantar, això. I de seguida el tastem, el catarem aquí al matí de Ràdio 4. Senyores i senyors...
3: Espera't un moment, que t'ho explico.
2: Ah, anava a dir, lo Pau de Pons!
3: Sí, hola, bon dia a tothom, eh? Escolteu, no, ara en aquesta època, clar, com que he fet una cançó quasi cada dia, dius que ho fotràs, i al final, mira, et surt el tema que vas pel carrer i penses. L'entretemps. Aquest temps d'ara que no saps...
2: L'entretemps.
3: Entretemps. Que no saps si fotre fred, si fotre calor, no saps com vestit.
2: Sí.
3: Doncs una mica de la roqueria.
2: Abans deien, és l'època del fer riure, aquesta. Perquè veus gent, sí, gent que es vesteix mirant el calendari. Altres que ho fan com s'ha de fer, traient el cap a la finestra. Sí. Llavors te'n pots veure gent abrigada, com gent que va amb roba d'estiu, no?
3: Sí, sí.
2: No sé.
3: Doncs aquesta cançoneta retratarem una mica tota aquesta problemàtica, si n'hi vols dir així. Posa'm la base, si us plau, quan vulguis. Marta Inglés.
1: Marta Inglés.
3: Es diu així, eh?
1: Està.
3: La tècnica.
1: Falten les eines.
2: Ara. El ganivet, mira, el tenim aquí a punt. Va, lo pau de Pons.

0: Després maniga llarga i al migdia pots anar amb banyador. Elea!
1: Molt bé.
0: T'ho he retratat bé, això?
2: Ole, ole!
0: Què fèieu tant moviment per aquí, que veia tant moviment?
3: S'ha fotut davant de la càmera, el Jordi Vila. Estava patint perquè dic ara no et veuen els de l'streaming.
0: Gràcies.
3: Però ja està, la propera vegada
0: ara farem la testamenta.
3: Farem millor això. Molt bé, això, Pau.
0: Farem la cata de la figa.
3: Vinga, va.
0: Doctor, sap on són molt bones les figues?
3: Al Bacelles.
0: No, al Guaire.
3: Al Guaire, això.
0: Sí, sí.
4: Sí. Pues aquí estan boníssimes.
3: Però aquest any ja potser són d'allà. D'on són aquestes figues, senyor Hoffman?
0: ¿Dónde son?
5: De aquí, del costat, segurament d'algun proveedor de proximitat, perquè tenim...
0: No ho sap pas, d'on són.
5: Tot al voltant de la botiga tenim molta producció.
3: És broma, és broma. Menja, menja. A l'Anna li agrada molt. A l'Anna li agrada molt, això.
0: L'altre dia ja us ho vaig dir.
3: Bé, escolta, esteu menjant, digueu què tal. Bé,
0: boníssim.
3: Molt bé, boníssim.
4: Boníssim.
5: Moltes gràcies.
3: És el pastís... Aquest és el... Clar, és el tradicional pastís de figues i ametlles de la Mercè? És a dir, això es fa cada any? O és el pastís que aquest any heu fet i no és el de sempre per les festes?
5: No,
3: com funciona això?
5: No, és el que
3: això?
5: Fem que cada vegada lo en fem fa, no sé si crec que 3 o 4 anys que s'ha creat. I res, nosaltres el que hem modificat una mica, que hem posat en la crema d'almella que tenim a baix, l'hem posat una mica de te de roses. Hosti. Que això, clar, li dona una mica de sabor diferent, no?
0: Sí. Frescor.
5: Frescor, sí.
3: Martín, boníssim.
5: Moltes gràcies.
0: Hi ha una dita que diu, los pagesos diuen, les figues per ser bones han de tindre tres senyals. Dolcetes, pancidetes i picadetes pels pardals.
5: Molt bé.
0: Clar, vol dir que si els pardals les piquen vol dir que són bones.
3: Molt.
6: Xavi, aquest pastís, que
3: també
6: és el que deia
3: Aitona,
6: abans...
3: També veig de figues, també.
6: Què dius, Xavi, aquest pastís, que és el que deia abans el Martín, es va crear fa 4 anys.
3: Sí.
6: Val? Per dotar una mica, no?, les festes de Barcelona d'unes postres típiques. El que passa és que cada pastisseria li deu donar una mica el seu toc.
5: Sí, sí, totalment. Ja. Cadascú li fa...
3: Un 10, eh? Boníssim, això. Quan val això? Quan val un pastís d'aquests? Molt gran no és. Per quants anys?
5: No, això, aquest és per 4 o 5 persones, 6... I tenim també l'individual, no? Mm. L'individual crec que està a uns 8 o 9 euros i aquest, que és una mica més gran, anirà per los 25 o així, o 28.
3: Això vol començar el dia 7 i fins al 24? Just el dia de la Mercè?
5: No, no, lo estirarem una mica més fins al 27.
6: Ah, ho estirareu totes les festes.
5: Sí, sí, també, perquè...
3: Deixa acabar la festa major.
5: Sí, la festa major i també...
0: Feu-ho tot l'any, home.
5: Sí, tenim figues, bueno, però no tenim figues tot l'any.
0: Això és veritat. Bueno, avui en dia tot l'any hi ha de tot.
5: Sí,
0: eh?
5: Sí.
6: Mm. Està boníssim, l'acabo de tastar.
5: Ara, al setembre i l'octubre. I al juliol tenim les breves. Que és, família.
0: Està molt bé, home.
4: Boníssim,
0: Ets argentí, tu?
5: Sí, sóc argentí.
0: Saps amb qui vaig estar ahir?
5: Amb qui?
0: Amb la viuda del Maradona.
5: Ah, sí, la Clàudia.
0: Clàudia, sí.
5: Ah, molt bé.
0: Molt amable i molt simpàtic.
5: Sí, aquí, que ha anat al Camp Nou.
0: Sí, sí.
3: Va estar al camp, ahir, el Pau.
0: Sí, sí, hi havia la del Maradona.
3: Zona VIP, clar.
5: Sí, clar.
3: Un tio de nivell com ell.
5: Sí.
3: Martín de Luca, professor responsable del comitè creatiu de Hoffman. Foteu bé, això, els de la Hoffman, a més,
0: una referència.
3: Molt. Sí, quants premis heu guanyat, ja, més que...
5: Bueno, hem guanyat molts premis a la pastisseria, hem guanyat el millor croissant fa anys, hem guanyat premis fa un any al millor bombón d'Espanya. I, bueno, em recordo més, però sobretot el croissant i el bombón. Bueno, hem guanyat també la millor coca de Sant Juan Creativa.
6: Sí.
3: Sí, la vam tastar aquesta també.
5: Sí. I res, i també, bueno, és que tenim la pastisseria, tenim l'escola i, bueno...
6: Quin és el secret per fer una bona pastisseria, no? Parlem molt aquí de la importància d'això, de la pastisseria de proximitat, artesans...
5: Sí.
6: No, els ingredients, tot això és molt important.
3: La típica pregunta, la típica resposta, amb carinyo.
5: No, el carinyo de l'amor és un de la part, però...
3: Ho has de portar a la sang...
0: Si m'agrada a mi, no en sé.
5: No, canvia molt...
6: No, els ingredients, la tècnica, és que s'han de fer bé les coses.
3: Productes de qualitat. Mira, saps quin sap d'això?
5: Això és fonamental.
3: Saps quin sap d'això? una noia que es diu Elisabet Carvajal. És periodista alimentària, directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. I què rius, Pau?
0: Que sí, que tot de raó, en sap molt.
3: I mítala, mítala com riu, també. Què dius, Elisabet? Com estàs?
0: És el seu tema.
1: No, que em feia gràcia, lo Pau. Que reia.
0: Com estàs?
3: Lo Pau fa gràcia.
1: Bon dia.
0: Jo vaig dir el teu nom i dic, home, m'han recordat, dic, hòstia, Elisabet.
3: Elisabet.
0: M'agradaria que fos aquí, hòstia.
3: Sí, clar, és que vindràs de tant en tant, no, Elisabet?
1: I tant. Aquí? Un parell de setmanes estic aquí.
3: Molt bé, aquí et volem veure.
1: Amb una bona panera, de més, eh?
3: Ara, pels oients, tu. Una panera de fruita i verdura.
0: Ja penso, aquí. Ja, vol dir això.
3: No vas venir l'altre dia, tu?
0: Sí, que vaig venir, clar.
3: I eres el dia de la panera.
0: Sembla un hort, això.
3: Doncs regalarem panera, oients, un dia d'aquests amb l'Elisabet Carvajal, un altre. T'anava a dir, ara justament parlàvem de les figues que tu em parlaves la setmana passada. L'Elisabet entra cada setmana, participa un moment bé, en aquest programa, per dir-nos els millors productes que trobarem al mercat aquesta setmana, demà i demà passat, si vas al mercat, què has de comprar, Elisabet? Quin peix, quin marisc, quina fruita, quina verdura i per què?
1: Doncs, bueno, la figa està de plena temporada i les figues d'Alguaire doncs són les millors, com ja dèieu aquí, que us estava escoltant. Però un producte que...
0: Si no hi has anat mai, Alguaire, no mos enganyos.
1: Però aquesta setmana ja us volem destacar més doncs el mango, però el mango d'origen espanyol. Forma aviat, des de fa moltes temporades, forma part del nostre aparador de fruites de tardor. Ens arriba de Granada i de Màlaga i ara mateix està estupendo. I us he de dir que és un producte que cada vegada va més.
3: Ja.
1: El Ministeri d'Agricultura i Pesca ens diu que s'ha incrementat entre el 2024 i el 2025 més d'un 33% el seu consum a l'estat. És a dir, que ens encanta el mango.
3: Agrada algun doncs ja mango tenim... dels que sou aquí o no?
7: A mi no
3: em mata, això.
7: Ah, no, sí,
5: a mi m'agrada molt.
7: Sí,
5: molt.
7: Doncs, però on, sí. Espanyol? El mango espanyol?
3: Sí, d'aquí. Sí.
5: És nou.
1: Sí, de Granada.
3: Vaja, d'aquí, de l'estat.
7: Català.
1: I nosaltres tenim clima tropical. El tenim a Màlaga i a Granada. De fet, és la costa tropical.
7: Vale.
1: I ja fa temporades, eh? Ja. Que, i d'allà també
3: tropical també ja ho és a Catalunya. Ja te'n tindrem
1: sí,
3: aquí, també.
1: Sí, això també tens raó.
3: Tot arreu, ja, això. Pot aguantar,
1: sí,
3: això.
1: Sí.
7: És de sentir ell i parla molt bé català.
3: T'anava a felicitar, però sí? no em deixen dir res, aquests. Felicitats pel català.
5: Ah, gràcies. Me dóna una mica de vergonya a vegades.
3: No, doncs que no te'n faci gens ni mica, de veritat.
7: Tu. No sembla sergentí, eh?
5: No em sembla.
0: No, fots molt
5: bueno,
0: bé.
5: És que això visc que a Premià de Dalia i tenim l'accent...
0: Exacte.
3: Ja. Elisabet, què més? A banda del mango, què més hem de comprar aquesta
1: setmana? El mango, doncs bé, de temporada també la xirimoia, de ben a prop, ja ho dèiem, les figues, i també aprofiteu que és el bon moment de prunes tan bones com la Clàudia.
3: La Clàudia és molt bona, molt petita.
1: Molt bona.
3: No, visualment. No és la més atractiva, però és la més bona per mi. Sí?
1: Sí.
3: Estem d'acord, no?
1: I tant, boníssima.
3: Molt bé. Del país, de Catalunya, sí. Aquesta, no? La Clàudia?
1: Bueno, en tenim de Catalunya, d'Aragó, de diferents orígens, sí.
3: Molt bé, perfecte. I pel que fa al tema peix i marís, per exemple, què podem recomanar aquesta setmana
1: us porto... tres cosetes molt bones. Primer, el sorell, peix blau, que trobareu bé de preu. N'hem vist molt al mercat central de fruita, del peix de Mercabarna. N'han hagut moltes captures, així que estigueu al cas a les peixateries perquè el trobareu. Ens arriba del Mediterrani. I estigueu al cas també perquè hem vist besuguet. Sembla un besuc, de fet, és com un besuc petit. Són de la mateixa família, però és un altre peix. Peix blanc boníssim, és així de mida petitona, semigràs i molt fi de sabor. I també del Mediterrani us destaquem la gamba blanca.
3: Diu que n'hi ha molta de gamba blanca.
1: Molta.
3: Deu anar barata, aquesta, no?
1: Va barata, perquè no és una gamba tan gustosa com la gamba vermella, però aquest precisament és un efecte del canvi climàtic.
3: D'acord.
1: La gamba blanca li agraden les aigües més càlides i s'ha anat desplaçant i per això en tenim tanta al Mediterrani. Així que, mira, el mal tempo, bona cara. Disfrutem-la, que està molt bona.
3: Escolta, Elisabet, no sé si falta algun producte més que vulguis destacar especialment, però... Digues.
1: Home, jo crec que teniu una bona... Teniu on triar, no?
3: Sí. No. Jo ja em conformo amb tot això que m'has dit, ja tinc prou.
0: He anat fent la llista i m'ha sortit ben llarga, ja.
3: Eh? Quina és la fruita que t'agrada més a tu, Pau? Si és que te n'agrada alguna. No cap.
1: De carn, us faig un apunt, si voleu.
3: Una de carn, tira, tira, dispara.
1: Oh, vinga, una de carn. Doncs us faig un petit apunt. Bueno, ja sabem que la carn en general té alguns repunts a l'alça de preu, així que buscarem una peça molt bo, un tall molt bo, versàtil, i que ens sortirà bé de preu. És la picanya, és un tall que ara està molt de moda. En català, de fet, és el colatí, el nom picanya ve del portuguès, perquè és una peça, és un tall que agrada molt al Brasil i que ara està molt de moda. I és una part molt, molt gustosa i que trobem un preu força moderat.
3: Ah, sí? A quant va això? Més o menys.
1: Bueno, el preu exacte no te'l puc dir,
3: però... Aproximat,
1: bueno,
3: dona.
1: Bastant,
3: si dius moderat és que el saps. Més o menys, quan va això?
1: Seria, és una peça que surt més econòmica que un entrecot, i gustativament, i doncs, bueno, té bastantes similituds, ja, per dir-ho ja. Així. Sí,
3: va,
1: sí.
3: Va, no t'apretaré perquè no, com que no el saps exacte, millor no dir-lo, potser.
1: No sé exacte, vaja, no sé exacte. Elisabet, ja em prepararé. Un altre dia ja em prepararé.
3: Això, tema preus també, que saps com som els catalans amb això. Ens agrada saber.
1: Sí,
3: eh? Sí,
5: sí,
3: no?
5: Sí. Jo crec que ronda per los 15-20 euros, el 15-20 euros d'entranya. Sí, sí. D'entranya, no, de picanya.
1: El que estic pensant... Què penses, ara? Hem parlat d'hortalisses. Em sembla que ens hem deixat les hortalisses.
3: És que fa una... Espera, que em parlava la Marta Inglés i no sé el que em deies. Què dius? Estàs pensant què? Ep, ara ha marxat.
1: A mi m'ho dius?
3: Sí, a tu.
1: Escolta, que estic veient, Xavi, que no hem parlat de les hortalisses.
3: Ah, digues.
1: Home, doncs, escolta, el que ja vam dir la setmana passada de les carbasses, de les bledes, hem d'afegir els moniatos. Ha començat la temporada de moniatos. En parlarem durant setmanes, Que sapigueu que si els veieu és que ja ha començat la temporada. Ja doncs els tenim aquí.
3: Comprarem moniatos. Per cert, l'altre dia, fa 3 dies, vaig menjar castanya gallega, de moment. De Prades i del Montseny no en vaig trobar encara, però gallega.
1: Ja en tenim, doncs.
3: Bona. Carai. Ja hi ha castanya per aquí. Gràcies, Elisabet Carvajal.
1: Adéu, fins la setmana que ve.
3: Periodista alimentària, salut. Directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Ens volem cuidar, no tant com tu, però tot el que puguem també, doctor Vila-Rovira. Ja, cada setmana tenim aquí els majoristes que ens diuen aquesta setmana compra gamba blanca perquè no sé què.
7: Està molt està molt bé. L'ideal és pesar sempre el mateix. Sí. Llavors tu mateix fas de metge i tu mateix veus que no et pots passar amb el sucre, per exemple. Però el sucre i quantitat de pastissos i quantitat de... Jo menjo quasi carn, però entenc que estic a prendre de tot, i hi ha proteïnes, però el que jo faci no vol dir que estigui del tot bé.
3: Quan has dit que val aquest pastís, que vindré a comprar-ne un aquest cap de setmana?
5: El petit, crec que 8, i aquest que és una mica gran, o mitjat, 25 o 28 euros. Crec.
3: 25 o 28, és boníssim, sí, sí. S'ha de dir que és les coses pel seu nom, sí. Tu. Què tens fred, Pau? Jo tinc calor. Jo suant i tu fred.
0: Bueno,
3: pot anar bé de cap manera, això.
0: Estic destemplat.
3: T'has destemplat? Això, la nit ha sigut llarga.
0: No, és que el partit jugarem molt tard.
3: Ja, tio, les quarts de 10.
0: Aigua, clar. Encabat farem alguns versets del Barça.
3: Ah, sí, ara abans d'acabar. Abans, però, sentirem els oients i regalarem aquest boníssim pastís de la Hoffmann. Quins altres productes teniu ara en aquesta època de l'any?
5: Ara està pujant molt el consum de la bolleria, no? Tot el que és el croissant de mascarpone... Ara comencem amb els productes de Nadal.
3: Això...
5: Sí, comença el...
3: Ens posarem lluents, ara. Sí, això una mica depressius, això post-vacacional.
5: Sí, sí.
3: Saps què? Anem a la Hoffmann i em fotré les botes, aquí.
5: Sí, sí. Ara, quan comença una mica el fred, passa això, no? Tot la...
3: Sí, el fred... no sé si començarà el fred. Sí que ha refrescat aquestes últimes hores.
5: Sí, bueno, una mica.
3: La calor, si el Picó diu que d'aquí 4 dies tornem a arribar a 30 graus a la costa. Bueno. No marxarà ni amb aigua ras, la calor aquest any.
0: No m'agradaria que tot l'any fos estiu, però perquè hi hagués festes majors.
3: Ja. O
0: sigui, penya.
3: Però tu tens molta feina a l'estiu. Molts bolos, tio.
0: Per això,
3: on vas ara, aquests dies? Hi ha algun lloc que es pugui dir?
0: Sí.
3: A on?
0: Demà mateix vaig a Camp de Bànol.
3: Camp de Bànol.
0: A més, amb tota la banda.
3: Tota la banda, demà?
0: Sí, tota la banda a Trapera del Río.
3: A quina hora ho feu, que vindré?
0: És tard a la nit, És a 1:15 a la 1.
3: Doncs divendres demà, ja em va bé.
0: Sí, exacte.
3: Doncs ahir no podia venir al futbol, però demà sí que puc
0: venir. I la gent d'allà dalt en diuen Camp de Bànol, sense la L final.
3: Camp de Bànol?
0: Camp de Bànol.
3: Ah, sí?
0: Hi ha un hospital a Camp de Bànol, sí.
3: Molt bé.
0: És el Ripollès, pel qui no ho sàpigui.
3: Sí, senyor. I què més? Igual trobes algun bolet per allà dalt.
0: No m'hi fixaré, en aquella hora...
3: No se'n fa molts, però alguns sí.
0: En aquella hora no em veuré cap, que és fosc. En aquella hora no em veuré cap, ve bolet, que és fosc.
3: Pots quedar fins l'endemà al matí,
0: home. Ja m'estic.
3: O vés-hi més d'hora.
0: Així.
3: Bé, què més?
0: La setmana, l'altra setmana, Me'n vaig el 24 a Ventalló, que això és l'Alt Empordà, i el 25 a Sant Sadurní d'Anoia. Després, el 3 d'octubre, me'n vaig a Brunyola, que això és comarca de la Selva.
3: Sí, senyor. No hi vas estar, a Brunyola?
0: Hi vaig anar l'altre dia, però per anar...
3: Ah, no, sé, em
0: no vaig anar
3: que
0: a Vilobí d'Onyà.
3: Però... Ah, Vilobí, sí, que és el ja me'n recordo. Mateix. Però... Ah, no! Vam parlar amb algú de Brunyola en aquest programa.
0: Això és un altre tema.
3: Això, va trucar algú, és que ara ja no és un passo, ja, no ho sé.
0: I, bueno, després m'hauria de mirar el calendari perquè ara no el tinc aquí davant.
3: Ja.
0: Però, sí, home. Ah, i l'1 d'octubre me'n vaig... Ah, que m'ho van dir allí... A Premià.
5: Premià, de dalt o de mar?
0: Hòstia, no t'ho sé... De dalt, diria.
5: Sí?
0: Hòstia, ara no m'ho facis dir perquè no ho sé segur. Però a Premià, diguem Premià.
5: Bueno, està al costat.
0: I, si,
5: costat.
0: I si us equivoqueu de poble, doncs està al costat i, per tant, podeu baixar. Podeu rectificar al moment. Però sí, sí.
3: Carai, tu.
0: Sí, anem voltant pel país. Molt que no és bonic, això, doctor.
3: Mira.
0: Això també allarga la vida, segons com.
7: Molt allarga.
0: Perquè coneixes gent...
7: Divertir-te allà.
0: Ah, exacte.
7: Allà. Riure.
3: Diu, coita, mira, saps què em diuen els oients? Un oient em diu, el pastisser sembla... Diu, de perfil, eh? El veig de perfil. Diu, sembla el Kevin Costner.
0: Sí? Sí, ara que ho diu, sí. Quan era jove, quan era jove. A la pel·lícula que era del Robin Hood.
5: És la primera vegada. Normalment...
3: Perquè vegis que ens veuen, també.
5: Sí, sí, sí. Normalment me diuen que em sembla el Messi.
0: Ah,
5: però
0: bueno,
5: crec que això, perquè soc argentí i una mica l'accent...
3: No, i una mica la boca, potser, no? Una mica l'expressió aquesta de...
5: Sí, m'agrada més el Kevin Costner, eh?
3: Jordi, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
3: Què tal? Com estàs? D'on truques, tu?
8: Jo truco de Parets. De Parets del Vallès.
3: Parets del Vallès, molt bé, home. Com va anar la tempesta d'ahir per aquí?
8: Bueno, va caure bastanta aigua. I sí, el riu va ple d'aigua. Bueno, ja era hora.
3: Ja. Molt bé, doncs escolta'm, endevineu això perquè, és boníssim, Jordi, de veritat. Si guanyes aquest pastís, suposo que li fareu una mida grandeta, no?, el que guanyi.
5: Sí.
3: No li donareu el més petit de tots.
5: No, el més petit no. Crec que és aquesta mida que és per 6 persones, crec.
3: Va. Nen, no mengis més que no dinaràs. Això m'ho deien a mi quan era petit. No, li dic al Pau.
0: Farem puesto, farem puesto.
3: Va, Jordi.
8: Al Pau, digui al Pau que pujo molt allà a la Segarra, que vaig molt al Blanc i Negre.
3: Com
0: que? A veure, la Segarra és una cosa, el Blanc i Negre és a Gramunt, que és l'Urgell, eh? I jo soc de la Noguera.
8: Jo sé que hi vas tu, també, allà al Blanc i Negre.
0: Sí, tant s'hi ha anat.
3: El Pau va tot arreu, coneix tot.
8: Ja ho sé, ja.
0: Allà on m'hi diuen, va bé.
8: Jo volto bastant per allà dalt.
3: Ah, sí?
8: Per Gramunt, Preixens, Ventoses, Pradell, tot allò.
0: A més, sí.
3: Que vas a la Festa Major de Gramunt o no, Jordi?
8: No hi vaig perquè pujo sempre a l'Aragó.
0: Llàstima. Hi vaig anar un dia, jo, aquest any.
3: Ah, sí?
0: Sí. Una nit més aviat.
3: Va. Sí. Jordi, endevina-ho, això.
8: És fàcil, és molt fàcil.
3: Ah, ho tens clar, doncs?
0: A veure.
8: Sí, és una cadernera.
3: Sí, senyor. Una carderola, que diem allà.
0: Clar,
8: una cardelina. A l'Aragó li diu una cardelina.
3: Cardelina, a la franja.
8: A l'Aragó.
3: Va. I tu, a Pons, què diu? Carderola o cadernera?
0: Jo he sentit més aviat cadernera.
3: Cadernera, veus?
8: Colorín també li diuen.
3: Colorín colorado.
0: Hòstia, sí, que ets ornitòleg o què?
3: Carai, nen, sí que en saps d'això d'ocells.
8: Bueno, sempre he anat molt per caçar, per allà dalt, per Gramunt i
3: Tarrera. Ja, ja.
0: I fixes. Doncs enhorabona, home, enhorabona. Jalaràs bé, punyetero.
3: Jordi, felicitats. No pengis, que ara la Sílvia García del Pozo et dirà com ho has de fer per anar-ho a buscar. Vale. Sobretot pensa que tens la setmana que ve.
8: Vale.
3: El dia 27, has dit, acabeu de fer-ho, això,
5: sí,
3: no?
5: Sí,
3: és l'últim dia. És a dir, s'hauria d'anar a buscar d'aquí al 27, això, com a molt tard.
8: Vale.
3: D'acord?
8: És un pastís, d'aquest dic que era?
0: De figues.
7: De
3: figa i amell, és boníssim.
0: És boníssim.
3: Però, clar, la Hoffman, poca broma, també.
0: Una cosa grossa.
3: Gràcies per escoltar el Matí de Ràdio 4, Jordi.
8: No
3: canviïs mai d'emissora, sisplau.
8: No.
3: Gràcies, vinga, merci,
8: adéu,
3: home.
8: Gràcies.
3: Que vagi
8: gràcies.
3: Bé. Adéu. Ramon Vilarrovira, fa estona que no ens sentim,
9: Bueno, pues molt bé, estic encantat d'estar amb vosaltres.
3: I nosaltres de que hi siguis, tu. Ara pensava, hauries de venir de tant en tant.
9: Sí, jo per mi encantat.
3: Si et vaig entrevistar un dia amb el Rocco Stenhauser.
9: Sí, fa molts anys. El Rocco és un tio simpatiquíssim.
3: Està guapo, el Rocco.
9: Sí,
3: no? Sembla que tingui 30 anys, el tio.
0: És fruit de la teva feina? No ho direm.
9: No ho podem dir, però una mica sí. Escolta, pues jo encantat.
3: I nosaltres?
9: Aquí m'ho diverteixo, m'hi m'ho passo la mar de bé. He menjat un pastís de la Hoffmann perfecte.
3: Sí, i tens aquí un Pau de Pons que canta collonut.
0: Jo crec que vindrà sovint, perquè si li foteu aquests pastissos, ha quedat enamorat del pastís, el
9: doctor. Sí, però anava a cantar amb tu, eh?
0: El que vulguis.
9: Aquesta cançó, eh?
3: Mira, ara cantarà.
9: Ah, sí?
3: Pau. Quina si vols, però llavors si canten els dos, els gravem els dos, que surtin els dos, tots dos al vídeo.
9: Quina cançó? Quina cançó? Però...
3: Ho improvisarà.
0: Fem una mica d'improvisació. Ah, sí, sí, si tu vols, mira, aquí ho he apuntat venint una mica de lletra. Pues
3: ja. Com vas de vista, Ramon?
9: Bé.
0: És aquella que fa així... Tarararai, tarararai. Tu t'hi afegeixes, no pateixis.
9: Sí, vale.
0: Ai, el... Espera, que enxufa la guitarra, si no la Marta em pelarà.
9: És del Peret.
3: Això és una mica tal com raja, això.
0: No, és una cançó que es diu Peret.
3: Això al matí a Ràdio 4.
9: Es diu Peret, Peret.
3: Els castellans diuen sin trampa ni carton.
0: Ai, el Camp Nou... Espera, que hem de tornar a començar, que aquest gravaves, que me caga en deure, entre tots en fem un.
9: Fes la primera, a veure...

0: Molt bé.
1: Hòstia.
2: Escolta,
1: això haurem de patentar,
2: Molt bo, Ramon.
3: Sí.
2: Saps fer de tot, tu?
1: I a més em feia la resposta, hòstia,
2: molt bé. T'ho dic de veritat. No ho pensava, dic, ara veuràs, això.
1: Sí. Un crac.
2: Però molt bé.
3: Però m'encanta com canta, com toca.
2: Però què t'agrada, això de cantar i...
3: Sí, molt.
1: Home, es veu prou.
2: Ho toques poc o molt, això?
3: Sí, ho toco, també.
2: Vull dir,
3: si vols, et canto de l'Elvis Presley, aquella cançó.
2: Foli, endavant.
3: Espera, com va, aquella?
2: A veure. Ajuda el Pau.
1: Oh, no sé quina vol dir.
3: Sí.
2: Com comenci, ho sabràs.
1: Sí, Suspicious Minds?
3: No. L'Elvis Presley, que sembla el Sole Mio.
1: Now or never.
3: It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Bon, falta de música.
1: Hòstia, l'altre dia seguim i ho fem.
2: Carai, portem la base, tu. Escolta, jo crec que molt bé, Ramon
1: secret,
2: de la Rovira.
1: El secret, tio, de la longevitat aquesta també és el cantar.
2: Sí.
1: Diu, qui canta els seus mals espanta.
3: Sí, senyor.
2: Sí.
1: I deu tindre alguna relació.
3: Tot, mira, no sé, moltes coses.
1: L'alegria fa viure.
2: Carai, Martín de Luca. T'ho has passat bé o no?
4: Molt bé.
2: Sí? Tornaràs un altre dia?
4: Clar.
3: Martín de Luca, gran pastisser.
4: Ho passem bé aquí,
2: Home, ens ho passem bé, la veritat.
4: Molt bé.
2: Mira, fem de tot, També i sobretot pendents de l'actualitat a tota hora, que ja és prou dura, Ramon.
3: Molt dura.
2: Tal com està el pati, nen. Si no hi posem una mica de música i alegria aquí... Sí,
3: tens tota la raó. Tens tota la raó, però
2: no es pot aguantar.
3: Mirar-ho en plan cachondo, no sé com dir-te. No hi ha cap patir res.
2: Vull dir que no és tot festa i xerinola, però que també i sobretot en volem cada dia, de festa i xerinola. Perquè si no, saltaríem tots per la finestra.
3: Sí,
2: sí o no?
1: Sí,
2: molt bé. Escolta, Martín de Luca, moltes gràcies, professor. Responsable del comitè creatiu de la pastisseria Hoffman. No canvieu mai, continueu fent-ho igual de bé. Sí, com
4: moltes
2: sempre.
4: Gràcies.
2: Merci. Fins aviat. Què dius,
1: encara són falta 2 minuts.
2: 2 minuts, no.
1: Un minut.
2: 57 segons.
3: I de doctors no he conegut la tira, però cap com aquest, com el Vila-Rovira. Olé. Molt bé. Gràcies. Gràcies.
2: Doctor Vila-Rovira, has de tornar, quan vulguis.
3: Vale.
2: De veritat, és casa teva, aquest programa.
3: Tornaré.
2: Ens ho hem passat molt bé, saps?
3: Quin dia sortiu?
2: Com, quin dia sortim?
3: Cada dia.
2: Ja ha sortit, això. Som en directe, aquí. De dilluns a divendres, de 10 a 1.
1: Quan ho donen, això? Quan ho donen?
2: Quan ho donen, això? És veritat, quan anem amb la tele o amb la ràdio al carrer...
1: Quan surt, això?
2: A quina hora surt, això, nen? A quina hora sortiré per la tele o per la ràdio?
3: Això m'has fet antic.
2: Aquí ja sortim.
1: Això ara mateix està sortint.
2: Encara en graven de programes.
3: Perfecte.
2: Gràcies, Ramon. Que vagi bé fins molt aviat. Pau, que vagi bé, nen.
1: Vinga, mos veiem un altre dia.
2: Sí, senyor. Que vagi bé. Els oients, fins demà, a partir de les 10, aquí al matí de Ràdio 4. Ara, les notícies de la 1. Bon dia a tothom. Adéu.
5: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Protecció Civil ja ha donat per finalitzada l'alerta inuncat per l'episodi de fortes pluges que va afectar ahir al vespre i nit sobretot al litoral i prelitoral central. La localitat d'Olivella, al Garraf, ha celebrat aquest migdia un minut de silenci en senyal de dol per l'home que va morir ahir després de ser arrossegat per la riera. Els bombers han localitzat i recuperat el seu cos aquesta matinada després que un testimoni alertés que el vehicle que conduïa havia estat arrossegat pel corrent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la l'enviament del missatge és alerta a la població durant l'episodi de pluges d'aquesta nit. Assegura que no es pot parar a Catalunya quan plou i que el missatge s'envia quan la població s'ha de protegir.
7: És important que ho deixem clar, és a dir, no s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas i al final estaríem frivolitzant amb una eina que té una utilitat precisa i determinada en situacions en les quals a la població se li han de donar determinades instruccions per protegir-se.
6: La consellera afegeix que ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça i que va haver-hi garanties en tot moment. Mentrestant, Interior i l'Ajuntament de Barcelona signen un nou acord de col·laboració que permetrà als barcelonins presentar denúncies per delictes lleus a totes les comissaries de la Guàrdia Urbana. Maite Boada.
0: La comissaria de Sarrià de la Guàrdia Urbana de Nova Planta serà la primera on es podran recollir denúncies per delictes lleus i al llarg del 2027 s'adaptaran les de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat l'acord en el marc d'un treball previ que ha donat bons resultats aquest estiu a la ciutat.
4: Doncs fets delictius, 16% de baixada, 23,9 de furts, 18,9 de delictes associats a la multireincidència, i fins i tot els problemes de convivència també s'han reduït. És a dir, s'està consolidant una tendència positiva, no suficient, però és una tendència positiva de reducció de la delinqüència i dels delictes a la ciutat de Barcelona.
0: D'altra banda, i en relació a les pluges d'ahir, l'alcalde no ha descartat revisar algunes infraestructures com la ronda de dalt i la xarxa de metro per si calguessin reformes a causa del canvi climàtic.
6: Gràcies, Maite. I anem a Màlaga, ingressada en estat crític. Una dona de 35 anys a la qual la seva parella ha intentat escanyar. Els fets han tingut lloc davant la seva filla, que va ser qui va alertar el 112. El marit es va treure la vida. Javier Salas és subdelegat del govern a Màlaga.
8: La policia se personó de forma muy rápida y eso hizo que con técnica de reanimación de RCP pudieran reanimar a la mujer, que por cierto está en estado muy grave en el hospital. Esperemos que se vaya recuperando.
6: El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista i el seu entorn. Funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No deixa rastre la factura, però sí que cal esborrar-lo del registre de trucades. I en clau laboral, Comissions Obreres prepara protestes d'àmbit estatal del sector de la banca de cara a aquesta tardor. Denuncien el deteriorament de les condicions laborals a les entitats que, d'altra banda, continuen registrant beneficis rècord. Íñigo Vicente, responsable de Comissions Obreres a CaixaBank, resumeix les seves reivindicacions.
9: Para exigir que esos beneficios récord reviertan en quienes los hacen posible, eliminando la presión y las prácticas abusivas, reivindicando una retribución variable justa, participación en los beneficios, la mejora de los salarios de entrada en el sector, corregir desigualdades internas, abordar un relevo generacional de la plantilla con creación de empleo de calidad y, como ya se ha dicho, ganar tiempo para vivir.
6: Els llegats solidaris assoleixen el 2025 el màxim històric de 120 milions d'euros, més del doble que l'any anterior. Van ser gairebé 200 les herències de catalans destinades a entitats socials, Climent Sabater.
10: Les dades dels notaris certifiquen l'any 2025 com el més generós pel que fa als llegats solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. Si bé la xifra d'aquests llegats es manté estable, el 2025 van ser 192, el volum en diners dobla el de 2024 i arriba als 120 milions d'euros, rècord històric a Catalunya. Suposa un 35% del total recaptat a tot Espanya i això té a veure, segons el degà dels notaris, José Alberto Marín, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
11: Catalunya és el territori d'Europa on més testaments es fan, on més persones moren amb testament fet, i per tant això ajuda molt a que els llegats solidaris abundin.
10: El perfil dels donants respon a persones que no tenen descendència directa, com també a ciutadans amb família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
6: I acabem amb un apunt de cultura. Les Leopardes de Marta Borràs és l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, dotat amb 18.000 euros, que s'acaba de donar a conèixer. El llibre ret tribut a la generació de dones de finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
13: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Aclaparada encara amb l'èxit del consultori d'ahir per saber tots els detalls, funcionament i canvis de la meva salut. La Tàctica està entre els més escoltats de Ràdio 4, per tant, és la ràdio que volem fer que sigui útil. La Tàctica, ja us avanço, que serà com la vida, eh? Objectiu, buscar el nostre benestar. Per tant, avui tocarà ballar, que també és molt saludable. Celebrarem el Dia Mundial del Country, descobrint que té molta relació amb Catalunya i fins i tot un, no sé si un ball, no sé, ja m'ho explicaran els especialistes, un ball o una cosa concreta, una especialitat. Tenim l'estudi ple de gent, ho podeu veure a l'streaming que fem cada dia del programa, però abans entrem a casa els dines a veure de què parlen avui.
2: Els dines.
3: Marta, si us plau, apaga la música ja. Portem dues hores i només he après a fer servir el barret de cowboy com a ventall. Em fallen les forces.
4: Que no, Jordi, que avui és el Dia Mundial del Country i estàs fent el pas malament. És dreta, esquerra, tacó, gir i... Iha!
3: Ja ho he fet. Dreta, esquerra, he trepitjat el gat, m'he relliscat amb la catifa i he colpejat el moble de la tele. Això no és line dance, Marta. Això és un atemptat contra la meva columna.
4: És coordinació, home. Mira el vídeo de YouTube. Ho fan en línia tots iguals. Sembla fàcil. Vinga, tornem-hi. Un, dos, tres.
3: Ah, Marta, no et moguis. Els pantalons de cowboy han cedit i el meu genoll dret s'ha quedat bloquejat en posició country.
4: Ai, noi. Donem per acabada la classe. Truco al fisioterapeuta o demano una pizza?
3: Demano una pizza. Però que la porti algú que sàpiga ballar. A veure si ens ensenya d'una vegada.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez a la redacció i a les coreografies avui, i també la Marta Inglés i el Pau Ruert, que us posarà un munt de músiques. Avui celebrem a La Tàctica un moviment, un estil de vida que torna a estar de moda a casa nostra. Celebrem el Dia Mundial del Country. Iuhu!

0: Hello, Radio 4. Ara m'he quedat amb vosaltres. Aquest que estem escoltant és Joe Fields, podríem dir-ho, que ho deia com Radio Fórmula Americana, o Josep Ponsà, un cantautor català especialitzat en música country que ha estat reconegut en dues ocasions pels premis Texas Sound International Country Music Awards. Què tal, Joe o Josep? Com vols que et digui?
1: El que vulguis, mentre no em diguis cul d'olla, el que vulguis.
0: Molt bé. Home, jo, és que jo no et coneixia així físicament, sabia d'un català que ha guanyat premis a Amèrica, en plan com el millor que canta country, que també és surrealista,
1: bueno,
0: això.
1: Queda molt, molt pompós, realment. Vull dir, s'ha de posar en justa mesura, ja, i si vols t'ho explico així, molt veurem no competíem contra els americans. És a dir, és un premi internacional. Jo no competia amb Willie Nelson perquè no tenim res a pelar amb ell, saps què vull dir? Però a nivell internacional sí, fan aquest reconeixement.
0: Clar, jo em pensava, em trobaré aquí un americanitzat. I em trobo un català que fa servir unes paraules ben catalanes, a més a més.
1: Ara ho has dit. Sí. Ara ho has dit. Sí, home, sí. El català l'hem de mantenir entre tots i fer-lo viu.
0: Molt bé. Què té de català el country?
1: Ostres, és una bona pregunta. Jo penso que té la part de la tradició. Al final, cada cultura té la seva pròpia tradició. Jo el punt d'unió que veig, no sé com ho penseu vosaltres, entre un i l'altre, és precisament aquest caràcter tradicional que té aquesta música. Aquí no tenim aquest tipus de música, en tenim d'altres, però en el fons acaba responent a les mateixes preguntes que ens fem la raça humana, no?, a tot arreu del món.
0: Una cosa com és que tens aquests guardons, és a dir, què vas haver de fer i què et va moure a presentar-t'hi?
1: Vaig haver d'enviar 3 pernils, 2 milions de... No. Això són uns vistaires, mira, veus? Una altra paraula d'aquestes que no fem servir gaire. Un vistaire, doncs, que va fent el van buscant per internet, bàsicament, i va trobar el perfil, ens coneixíem, bueno, coneixíem, ens teníem al Facebook, no vol dir que ens coneguem, i llavors ells mateixos et proposen de fer, d'estar com a concursant, no?, com a candidat, com a nominat als premis aquests, i llavors la condició és que has d'anar allà actuant directe i aleshores tens l'opció d'endur-te el premi o no.
0: Tu ja eres un fan per això d'aquest gènere.
1: Sí, mi em ve de l'any 2000 i... 1900 i molt, 1990 i molt. Els 90 va ser una època brillant de la música country i aleshores, doncs, d'allà em va dir.
0: Estàs al capdavant de la formació Joe Fields and the Folky Tongues.
1: Sí, senyora.
0: I teniu dos àlbums publicats. No sé si heu arribat a cantar amb aquest estil, però en català, per exemple.
1: Doncs sí, de fet, el primer àlbum té dues cançons en català, perquè vam voler dir, home, ja que ho fem, fem-ho bé. I ara mateix estem començant un nou projecte amb alguns músics una mica diferents, més tirant cap a la música bluegrass i old time, però bueno, que també tindrà una banera, per exemple, que serà plenament en català ja com a Josep Ponsà.
0: Sí que és veritat que hi ha com un ressorgiment de la música d'arrel, no?
1: Sí.
0: És a dir, música d'arrel barrejada amb electrònica i renovada.
1: Exacte.
0: O sigui, ara els grups més moderns són els que fan servir més arrel, no?
1: Exacte, jo ho veig que és així, i al final ens estem saturant ja massa de música enllaunada, però enllaunada de que no es fa amb instruments, de que es fa amb ordinadors.
0: Clar.
1: I al final, doncs, és bastant disruptiu avui en dia pujar a un escenari amb un instrument que, si el rasques, sona, sense necessitat d'endollar-lo.
0: A principis d'octubre tens un viatge als Estats Units?
1: Sí,
0: correcte. El 2 d'octubre tens un concert a Marshall, a Texas?
1: A Marshall, precisament amb aquests premis. Enguany també m'han convidat a participar, però en aquest cas només com a artista convidat, com si diguéssim, no opto a premis. Però allà anirem amb totes per tornar a trobar els amics allà, que són una gent encantadora, i sobretot a fer comunitat amb altres músics, perquè això és una de les peces claus d'aquests premis, no? Més enllà del prestigi que et pugui donar o no, que això sempre és relatiu, és el fet de poder conèixer gent d'arreu del món, des de dues germanes d'Eswatini, que és l'última monarquia així absolutista de l'Àfrica, fins a gent de Nova Zelanda, de Dinamarca, de tot arreu. I això és fantàstic.
0: I a Manresa també tens una cita?
1: Sí, a Manresa serà el novembre, encara no sabem ben bé quin dia, però juntament amb més cantautors que també fem el mateix aquí a Catalunya, doncs sí.
0: I nou disc, com a Josep Ponsà?
1: Sí, senyora, també, no parem, realment.
0: Oi.
1: No podem parar els músics.
0: I com a Josep Ponsà també faràs country?
1: També. Serà una mica més barrejat, deia, no? També tindrem una banera, per exemple, que la volem countryitzar una miqueta. Aquesta paraula potser no existeix, però el Màrius Serra segur que ens ajudaria a trobar una paraula.
0: Ostres, countryitzar una manera.
1: Sí, també. Perquè, vulguis o no, el country té aquesta sonoritat específica que li donen instruments com el fiddle, com el violí, o com la pedal steel guitar, que és un instrument que tots hem sentit alguna vegada, però ningú no poder no li posa nom. Perquè et facis una idea, és aquest so com mig hawaià.
0: Ah, val.
1: La gent...
0: Però jo, per exemple, sense tenir ni idea, penso banjo, no? Jo
1: que sé. També. Això seria més cap al bluegrass o l'old time, però sí, per no ser ara un pedant, sí, també.
0: No,
1: també es podia.
0: Escolta una cosa, la tàctica només convidem especialistes, per tant, podeu ser pedants.
1: Va, perfecte, doncs aleshores, calla que parlo.
0: Allò de dir, vaig a la ràdio, penso rebaixar-ho tot. No,
1: val.
0: Aquí volem especialistes.
1: No, doncs això, el banjo, tot i que tot ve de la mateixa escudella, al final a mi m'agrada definir-ho com una escudella, veus? Un altre cop amb el mateix, sí, és així.
0: Que
1: perquè va venir gent d'arreu del món, va anar gent d'arreu del món, Estats Units, ells, des dels esclaus que duien el banjo fins als irlandesos que duien el violí. I tot això va crear l'escudella del country i d'altres estils.
0: No us penseu que hem deixat el Joe Field sol, sinó que tenim una taula de gent. Avui està plegat de gent que li agrada el country i que en sap molt, que van dient que sí o que no, anaven dient coses. El Frank Colom és presentador del programa setmanal de ràdio Tot Country, produït per Canal 20 Olèrdola, no?
2: Sí.
0: I que s'emeten més de 20 emissores a través de la xarxa.
2: Sí.
0: I quant temps fa que fas això?
2: Bueno, ara anem ininterrompudament. La segona època anem pel programa 388 setmanal.
0: I encara hi ha temes de country.
2: I tant, no s'acaben mai. Això t'ho podria dir en Joe.
1: Un dia
2: li vaig dir, escolta tu, per què no fas alguna actuació per allà als Estats Units? I si veiessis la pedrera, hi ha una cua.
1: Ah, no, n'hi ha molts. Allà aixeques una pedra i surten músics.
2: Sí,
1: és una altra cultura
2: musical. Hi ha programa per donar i vendre. Sí, a més, compte que fa poc vaig preguntar a una IA per no donar-li voltes per internet, saps? Per no perdre el temps. Dic, quants estils reconeguts dintre de la música country es podrien anomenar? 21.
1: Sí, sí.
0: 21?
2: 21.
1: Això que dèiem abans de les diferències amb els instruments
0: és que, per exemple, tu n'has dit un, Joe, has dit...
1: El bluegrass, l'old time...
0: I el bluegrass, què identifica el bluegrass?
1: A l'incendi és més poder amb el banjo, però els instruments són el contrabaix, tot és acústic, no hi ha res que s'endolli amb el bluegrass. El violí, evidentment, la guitarra...
2: Ara vindrà un festival... Anava a dir una frase que no es pot dir per la ràdio. Molt bona, un festival molt bo, molt ferm, que farà 25 anys.
1: Ah, sí, senyor.
2: Ja tinc el contacte fet amb en Lluís.
1: Home,
2: és un dels millors banjistes del món.
1: I tant.
2: Professional.
1: Sí, sí, el tenim aquí a Catalunya.
0: Del món?
2: Del món.
1: Bueno, sí, sí, és molt
0: bo.
1: Com
0: es diu?
1: Lluís Gómez.
0: Com?
1: Lluís Gómez.
0: Lluís Gómez.
2: Sí, sí,
0: apuntem.
2: Brutal.
0: Sí?
2: I sortirà el programa. Aquest programa és un programa de divulgació. No és un programa de culturalització. Perquè aquí la majoria... És allò de donar a conèixer. A què sona això? Això és música country. Quin tipus de música? Mira, avui és un western swing. Demà serà una polca. Demà passat serà un bluegrass punk. A l'altre serà...
0: És a dir, que hi ha molta diversitat. No és en plan country, imagina't.
2: 21 estils
0: reconeguts. Ja m'ho imagino.
2: I és divulgatiu. Aquí no volem fer classe a ningú.
0: Ja.
2: Diem, aquest cantant és d'aquí, la cançó es diu així i parla d'això. Punt.
0: I a Catalunya hi ha molta gent?
2: Què?
0: Jo crec que cada vegada hi ha més clubs. Jo veig molts pobles que fan country, que ballen country a la festa major.
2: Això ho tindries que parlar amb la companya i amb el company que van, el que és el ball.
0: Jo crec ara anem a conèixer més gent.
2: Personalment crec que el meu és un programilla, a veure. Però
1: compte que t'he dit abans, que no ens siguem humils.
2: Un programa que a dia d'avui escolta en 21 emissores municipals.
0: Clar, però el tema és que tu en saps i que transmets aquesta energia del country.
2: Ah, sí,
0: no?
2: sí.
0: És el que ens interessava avui. El Toni Rufo és responsable de totcountry.cat, eh?
3: Sí, una pàgina web molt xula que tenim a internet, de les millors que hi ha actualment al mercat.
0: Ara tot gran.
3: Pots trobar una llista de totes les coreografies que es ballen.
1: Sí,
3: cada mes fem un rànquing amb el top 50 de les cançons que més es ballen. Aquest mes, Mr. Dave and Me.
0: Sí, després la ballarem, aquesta.
3: Sí, molt xula.
1: Bueno, parla per tu, eh? A mi no em facis ballar gaire, que no en sé. Eh?
3: Parlem alguna cosa de culturilla i tal, però és sobretot l'any country, tot és... Catalan country style.
0: Clar.
2: Country style.
0: Aquest no m'agrada.
2: Compte amb això, en català.
0: No. Espera't, saludem primer... No, anem al Catalan country style, que això, aquest tema m'interessa. O sigui, Catalan country style, què vol dir? Que hi ha una especialitat del country... De Catalunya?
3: Que el que veiem no són balls que s'han creat als Estats Units i que els veiem nosaltres, sinó que són balls que s'estan creant aquí des de fa més de 20 anys. Vull dir que els millors coreògrafs internacionals els tenim tots aquí a Catalunya i és un estil propi que es diu Catalan Style.
0: I ja que es canvien les botes per les espardenyes de vetes.
1: Ostres, això és una idea, això.
3: Sí, el tema és que és un estil i que ja es reconeix. I molta gent a França, Itàlia, Eslovènia, tot arreu, ballen Catalan Style.
1: I vas per aquestes festes, perdona, que et talli, Toni, i veus la senyera.
3: Sí,
1: inclús a vegades han posat l'estelada.

0: Mas.
1: Ni pobre corazón.
2: I la gent s'ha quedat amb això, no?
0: Sí, i aleshores... No, no s'ha quedat amb això, gràcies a Déu. Però, perdó. Però aleshores sí, va començar que serien sobre els 90 i molts, 2000... I aleshores, a partir d'aquí, va anar creixent i això no para. No para. Cada vegada hi ha més gent. Pensa que la música uneix. Llavors, la música, si tu vas a aprendre un ball, quan tu tens un grupet d'amics, tots s'ho van dir un a l'altre. I aleshores, doncs, consideren que no van a fer un exercici solament, sinó que ja, a part de fer aquest exercici, estan creant una colla, un grup, fan coses, surten...
2: I passen coses al country, eh?
0: Com a tot arreu, no?
2: Passen coses, passen coses, a tot arreu.
0: Sí, sí, sí, ja safreig, ja safreig. Però bé, on no n'hi ha de safreig, no?
2: Clar, clar, aleshores... quan es relacionen amb persones passen coses. No, però ho dic perquè normalment la gent de música country és una determinada edat, que potser algú està separat, sí, l'altre no sé què, no? Pot ser això?
0: O és una... Sí, la mitjana és alteta. La mitjana és alteta. Tenim sort que també la gent jove, sobretot aquí a Catalunya, comença a arrencar.
2: Això s'està notant, oi?
0: S'està notant. Uh-huh. Això s'està notant gràcies també a que nosaltres tenim uns coreògrafs internacionals que aleshores també es belluguen per altres llocs, a Itàlia, a França, que allà hi ha molta gent jove i tenen sort de que aquí també es arrosseguen una mica.
2: És a dir, que tenim a Catalunya escola de country i la gent ens coneix per això. Hi ha gent especialista, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Escola
0: sí,
3: pròpia, molt, molt. Catalan style. Sí, important, eh?
4: Sí, sí. Aquest cap de setmana hem ballat a Nashville amb un concurs de ball,
0: sí,
4: i el hashtag pues, en Catalan style. Vull dir, som plenament conscients de que és un ball que és així, el tipus de ball que és Catalan style.
3: I els festivals a l'estranger, quan són trobades, ho posa. I a la bandera catalana,
0: la bandera,
3: sempre al costat
0: la
3: de la bandera del,
4: sí,
3: país.
4: Sí, a Suïssa hi ha una trobada, Anna, que es diu Catalan Week.
3: Moment. I a Yokohama, al Japó, hi ha un dels grups de Catalan Styles més grans que he vist a la meva vida.
2: Al Japó?
3: Al Japó.
2: Però va, Anna, com ens hem d'imaginar aquest Catalan Style? O sigui, què té que no tenen els altres estils?
0: La veritat és que no sé com van a néixer.
1: És sí, complicat, oi, Anna, sí, sí, de definir? Sí.
0: A veure, no sé, li posem molta passió.
2: Sí. Ho sabeu ballar, sabeu ballar.
1: De picar.
0: Sí,
2: després us gravaré ballant.
3: No, ell, jo no ballo.
2: Tu saps ballar el Catalan Style?
4: Bueno, tenen la professora, clar que sí, clar que ballem. Sí, ballem.
2: Està tothom dissimulant.
4: Sí, clar que ballem, sí, home,
0: sí. Sí, ballem, ballem.
1: Històricament havia sigut que es ballava amb música country poder una mica més tradicional.
0: Més clàssica.
1: Almenys als inicis.
0: Més clàssica.
1: I la forma de ballar, jo el que he observat algunes vegades, corregiu-me si estic equivocat, és sobretot les picades que es fan.
4: Els estoms.
1: Sí. Els estoms, que se'n diuen.
3: Els girs
1: que es fan, també, bueno, la velocitat amb què s'aplica.
0: Bueno, i estan introduint moltes passes noves.
1: Exacte.
2: Estem innovant. Els catalans
0: estem innovant. Sí, és veritat.
2: Ara quedarem com els més
0: també t'he de dir que amb aquesta innovació, a veure, potser ens estem passant una mica de la ratlla.
2: Ui, això ja és el debat del country.
0: Però sí que és veritat que, clar, això comporta doncs, que hi hagi pues, una cosa nova que no es veia abans i que es valora molt i que la gent jove és la que l'està atraient. Perquè si no, abans et quedaves molt clàssic i el clàssic no portava a que anessis renovant.
2: Mm-hmm. Clar, els que no en sabem res del country i del ball, jo, per exemple, des de fora quan ho veus, et sembla que no et canses i que és bastant fàcil com a ball. Anna, tu que n'ensenyes,
0: sí,
2: trenca aquest tòpic. Trenca aquest tòpic.
0: Tu vine a una classe d'un bàsic i veuràs que sues el que sues en un gimnàs o més.
2: Però que això
0: més.
2: Sí que és com molt tòpic, no? Que la gent ho pensa, això, a vegades.
0: Bueno,
2: no?
0: També la gent pensa que només balles el No rompes mas. I aleshores, quan et veuen, diuen, però què esteu fent? Dic, pues que cada música és un ball diferent. Aleshores, clar, també se'n fan creus, perquè la gent, quan va aprendre un ball, un tipus de ball, pues, bueno, s'aprenen unes passes i tira milles. Aquí no. Aquí t'has d'aprendre no només les passes, sinó que cada cançó té la seva coreografia.
2: Ah!
0: I aleshores implica que si tu comences un curs, acabes un trimestre que potser s'ha après doncs, unes 15 cançons.
2: Això és curiós, és
0: però
2: molt
0: quan
2: diferent,
0: vas fes,
2: no?
0: Anys,
2: és molt
0: vas
2: diferent d'altres
0: anys,
2: balls. Clar.
0: Quan vas fent anys, no te les acabes. I aleshores el problema és recordar tot el que havies fet abans.
4: Perdona, i el problema que tens és que aquestes cançons potser es ballen durant 6 mesos
0: i
4: ara ja no es ballen tant i surten noves, entens? Exacte. Perquè cada mes surten 15-20 coreografies noves.
2: I de què depèn? Qui fa la coreografia de cada cançó?
3: Ella en fa una.
2: Clar, la gent que fa coreografies deu tenir molt èxit, no?
1: Jo no.
0: Ara hi ha molta competència.
2: Ah, competència, clar.
0: El que passa que per cada trobada, doncs el que l'organitza intenta fer un ball nou. Per cada lloc on te conviden, intentes portar un ball nou. Per cada concurs que es fa,

0: fan 24 balls nous. Aleshores, tens molts balls.
1: És una barbaritat.
0: I és una barbaritat. Sí. Això sí que ens trepitgem una mica. Però, bueno, també hi ha la vertent que li agrada això. I hi ha la vertent que està en detriment d'això.
1: I pels músics és una mala passada. Perquè, clar, bandes que hi ha hagut a Catalunya n'hi ha hagut bastantes. Mm. Moltes enfocades al públic que balla, principalment. Clar, reformar un repertori cada mes, totes les cançons, perquè aquells balls ja no es ballen, perquè només es poden ballar amb aquella cançó. Aquí entraríem també en una discussió que sort sí. que no hi ha whisky damunt de la taula, si no ens el tiraríem. Jo soc partidari que una cançó no hauria de ser només per un ball o un ball per una cançó. Simplement és un ritme que s'ha de seguir, però això sóc en minoria, ho reconec.
0: Això passa al llarg del temps. Clar. Jo estic d'acord amb tu al llarg del temps, sí. perquè si no acabes avorrint la cançó, no? Si sempre balles el mateix i amb la mateixa cançó. Llavors aquell ball el pots aprofitar amb una altra cançó, clar. Però més endavant. Clar. Perquè jo crec que realment la base del country, del ball country, és que tots ballin a una.
2: Clar.
1: Clar.
0: I aleshores, si tu tens una plaça enorme com passava a Sabadell,
1: per exemple,
0: que omplies la plaça i veies a tothom a l'unísono, ballant igual, clar, la gent s'atura i diu, ostres, què estan fent?
2: És que és xulo.
0: El problema és quan una música pues, la fan servir per diversos balls, que també pot ser, tot val.
2: Amb això m'heu guanyat, amb això, mica, jo no sabia això, que cada cançó tenia una coreografia, o sigui que, sí. que està molt bé. A tot country, clar, un dels puntals de la plataforma són les coreografies, cada mes afegiu entre 15 i 20 coreos noves, escoltem-ne un moment.
3: Teti, rock step. Rock step, kickball cross diagonal, és com taló, taló, coaster un quart, sailor tres quarts, diagonal, stop davant, bodybuild endavant, taló dret, taló esquerra, pas, punta de shuffle, cap a la dreta, camino, giro mitja, camino, mitja més...
2: Quasi tots a l'hora.
1: Perquè hi ha càmera, si no diríem que la Mariola ja ho està ballant, així.
2: No, perquè no sí,
0: s'ha aixecat, aquí
2: està ballant. Paraules has dit? Quines paraules has dit? Clar, és que vas dient paraules, no?
0: Bueno, el que vas dient són el nom de cada sí. pas.
2: Clar, jo què sé, per això digues passos.
0: Un rock-step, un shuffle, el bàsic a la dreta, el bàsic a l'esquerra, un kickball change, kids...
4: Pas-lock-pas,
0: clar, en tens mil...
2: I una cosa, aquell que fas així amb el taló, que és el més gustós, cling, que fas com amb la punta cap amunt...
0: Escaf, que rasques al terra.
2: Jo m'he posat botes avui per fer escaf.
0: Molt bé. I per fer estoms també, de picar.
2: Estoms, què és picar?
0: Picar.
5: Això és molt català, l'escaf, no? És molt català.
2: Jo soc molt catalana, mare de... Clar, suposo que en el moment aquest de tots a l'hora, deus notar molt, Anna...
0: Sí.
2: Quan anem bé, no? Sí. Dir, és un cop i dius, sí, tots ho han fet bé...
0: No, tu pots estar perfectament, perquè normalment ensenyes i estàs tu d'esquenes, tens el personal darrere. Tu notes perfectament quan arriben al moment i piquen a l'hora o no piquen a l'hora.
4: A baix a la traca.
0: Clar, la gent... Jo tinc alumnes que em fan molta gràcia perquè em diuen, ostres, és que tens ulls al clatell. Dic, no, és que us estic escoltant.
1: Només hi ha una norma, perdona que et talli, que és quan t'estàs ballant, encara que no ho sàpigues, ho pots fer, l'única condició és que quan acaba el ball has de tenir la mateixa paret que l'altra.
0: Exacte, això és molt important.
1: Vagis entremig, sí, però has d'acabar. Sí. Si veus que s'estan mirant, és que ho estàs fent malament.
0: Sí, estàs fent malament alguna cosa, estàs innovant.
2: A mi em fa la sensació que, a banda de tot això que esteu dient que porta, no, fer country, que és estar amb molta gent, les relacions, que jo penso que també és molt sa per la memòria, no? Perquè el tema de les coreografies, o sigui, jo penso que és, no sé, que és quasi molt, que s'hauria de prescriure en el moment de dir, exercites la memòria,
0: totalment,
2: no?
0: Indicat per gent a tots nivells, però sobretot gent gran. Memoritzes constantment. Aleshores, el problema és que et diuen, és que no me'n recordo. Dic que és igual, fes l'esforç. Memoritzar, i no només el moviment de peus, sinó la teva memòria per la seqüència de cada ball.
2: Clar, el que ve després i tal. Quins serien per vosaltres els imprescindibles per poder ballar bé country? Ballar bé no, per ballar country. Però hi ha gent que és rítmica ja de per si.
0: Sí.
2: Que això a les classes, Anna, te'n deus trobar, no?
0: Dius, sí, des del primer dia ho veus.
2: No. I no ho acaba enganxant, la persona que tu
0: ballar? Si té molta paciència, sí.
2: Però costa, no?
0: Costa.
4: Perdona, si té molta paciència, el professor.
0: També. Però jo crec que qui vol pot. Qui vol pot. I no hi ha qualsevol edat, perquè és que els més joves es poden permetre el luxe de saltar i de bellugar més ràpid, i els més grans pues, s'ho prenen amb una altra filosofia, marquen poquet, no giren tant, vull dir que és molt adaptable a qualsevol edat.
2: El Joe ha vingut molt minimalista, però els altres esteu una mica tonejats amb la samarreta de tot country, tots veniu amb gorres. Ah, tu, Anna, portaves un barret així...
0: Bueno,
2: no és
0: que,
2: de country, eh?
0: És que jo he portat barret tota la vida. Aleshores, això m'ha vingut afegit. Ara què passa? Que com que faig classes a totes hores, doncs sempre vaig amb el barret country.
2: Clar que sí. Però... Ah, és country aquest barret?
0: No, aquest no.
2: Ah,
0: aquest no. Dir, no, home, aquí he vingut de gala, no? Aquí
2: ah,
0: no.
2: Era de gala.
1: Home.
2: Sí, porta un collaret sí, molt bonic, que sí. És una ploma sí, platejada. Sí, sí.
0: És que saps què passa? Que no et dones compte i al final el country se't converteix en un estil de vida.
2: Clar, és el que penso, no? Quan us he vist, o sigui, potser no, de lluny dius, mira, aquesta gent li agrada el country, jo crec que vas pel carrer i penses, no?
5: Sí, no et dones compte, sempre vas amb el cinturó amb Sibella i sempre, sí, sempre penses en country.
2: I texans.
6: Fa dues setmanes t'ha convidat a un casament, sabia que posar-me tu, tot era country.
2: No tenies raó.
6: L'únic cowboy de tot el casament era jo.
2: Ah, que bo, clar, clar, els texans, o sigui, es pot ballar country sense texans?
1: I tant.
0: Es pot ballar en qualsevol cosa.
1: Però country sí és... nudista no n'hem fet mai, però també es deu poder.
0: També, segur que sí, jo tot no n'he fet, no, però segur que sí, perquè, a veure, tenim de tots colors, vull dir, no passa res.
2: És tot una sorpresa això que esteu explicant, no? Que el català en country style, que es balla a França, Itàlia, Eslovènia, Suïssa, als Estats Units, i això, dèieu, no, això, que va fer un ball a Nashville. Anna, dèieu que hi ha molts subgèneres, no?, dins del country. Quina seria la principal disciplina quan n'has d'ensenyar, tu? O és un country genèric que hi poses una mica de tot? Tu què fas a les classes?
0: No. A veure, aquí el que has de fer és ensenyar la base, les passes, i aquestes passes es fan servir amb tots els estils.
2: Ah.
0: Sí? O sigui, un rock step, que és el pas davant o darrere o laterals, amb la dreta o amb l'esquerra, això ho fa servir fins i tot si te'n vas a fer zumba. Clar. O si te'n vas al gimnàs.
1: És que una cosa és ballar country i l'altra és ballar en línia, que clar, això a vegades es confon.
2: Ah,
1: i no és el mateix. Però avui en dia jo vaig fer un concert no fa gaire per aquí a Catalunya i clar, mentre estàvem preparant posaven música enllaunada per fer ambient.
0: Uh-huh.
1: No sonava música country.
0: Ja. Yeah.
1: Res.
0: Ja. Yeah.
2: Això passa bastant en general.
1: Per tant, era line dance.
0: Sí.
1: Era ball.
0: A veure un moment, és que el line dance no deixa de ser qualsevol ball ballat
1: clar,
0: en línia.
1: Quan érem joves a la discoteca, el Saturday Night, inclús la Macarena, no, aquestes
2: la
1: coses Macarena. Es fotien tots en línia.
2: Clar, els
0: pajaritos.
1: Aquesta. Mira que bé que ho fa.
2: No?
1: aquesta.
0: Està clar que això es balla en línia.
1: Clar.
0: El que passa que després, en funció de la música que li posis, és country, line... O...
2: D'acord, doncs mira, això una cosa que ja estem aprenent. El Toni ens ha explicat que hi ha una mica de debat i polèmiques, que hi ha algunes curios que la música no és música country autèntica, com estàvem dient, perquè són més country pop, disco o funky, i això no agrada a tothom. Què en penseu vosaltres? No,
5: bueno, per mi ja també comentava que no passa res, l'important és passar-ho bé, no? Llavors, no és que siguin la majoria, però sí que potser una de cada 10 en una festa pues, surt alguna pues, que no és 100% country, no passa res, un momentet per anar a fer una cerveseta i ja està.
6: Per ells.
5: Sí, vull dir...
6: La gent jove també busca això, també, una mica.
5: Sí.
6: Per això una mica més de gent jove, perquè tant quan en quan n'entra alguna ara, que és country pop, country funky... I també treuen coreografies expressament perquè s'agafi la gent jove. Clar, no ha de ser tot sempre el clàssic, no?
2: Clar, sí. Que no, si, de fet és això, no? Si sou molt puristes, llavors no podeu abraçar també no, gent que va entrant, no?
6: No, té molt
0: el
6: a veure.
0: El tema és abraçar lo just.
2: Val, és que ja la veig a ella més conservadora, eh?
1: Home, jo perquè no ho veig boca, però em diria de la sala d'un campanar.
2: No digues jo que
1: no. Realment, clar, si es diu ball country, la paraula country... ha de tenir algun
0: cinc,
1: si no,
0: has
1: no cal mantenir, ni ball country.
0: Has de mantenir, ah. Si no, te'n vas de
1: si no
0: la
1: línia.
0: Si
1: fas zumba o fas el line dance,
0: sí.
1: No passa res.
0: Clar,
1: si
0: allò que deia,
1: ballar, endavant,
0: una
1: escolta.
0: Mateixa cançó, dos balls, vés-te en una discoteca.
1: Ah, si no passa res.
2: Estic detectant que alguna cosa està passant al country, que estan venint com una onada de nova gent ballant d'una altra manera, o què
0: no,
2: està passant?
0: No, però gràcies a que també hi siguin, eh? Vull dir,
1: i tant.
0: S'ha d'aprofitar tot, i ells estan ara donant l'empenta que cal. Però també s'ha d'intentar mantenir una mica l'arrel, perquè si no també perds el nord, no?
2: Uh-huh.
0: Llavors, bueno, saber trobar aquest punt intermig és l'adequat.
2: Uh-huh.
6: Això passa a vegades, disculpa, eh?
2: No, digues.
6: Quan busco música per posar al programa i dic que és divulgatiu de música només perquè no soni estrany a algú, a vegades pues, jo vaig buscant i comença una cançó, digues, això és un tio que està de marxa, mig trompa allí, fent l'animal a dins d'un paller, no? I no sona gaire, sona més a festa que no a country. I de cop i volta, això tu que és músic, en meitat et surt un sol de violí.
1: Ah, clar.
6: Que dius, és que és country.
1: És que ho hem mamat des de petits.
6: I és d'aquest nou, és d'aquest més
0: sí,
6: nou, no?
0: Sí,
6: és d'aquest més nou. I s'ha tret alguna coreografia, això em pot dir ell, d'aquest més nou, que són aquells que balla el col·lega aquell, el, ja ho saps tu, que no paren de votar. Però és quan els joves ho miren.
0: Oh, clar.
6: És quan s'ho miren
0: no, i ho és més els joves i els joves i no tan joves. O sigui, tu fas una ballada al carrer i tu, vale, la música country... agrada, de normal
1: sí.
0: agrada.
1: Sí,
0: però com no... Sí, agrada, ah, sí.
1: Després xerrem d'això, segurament.
5: Sí, home,
0: però
5: sí.
0: si no
5: sí,
0: poses
5: home.
0: Alguna cosa que et faci girar el cap...
2: Molt bé. Home, mira, aquesta que està sonant, per exemple, a mi m'encanta quan és un duet i quan hi ha veu femenina és preciós.
1: Això sona
0: home, i tant, i tant, i tant. És un ball que es va fer en un concurs... I és el Casino's Night, és un ball molt xulo.
2: Escolta, què hi ha de country amb la Dolly Parton, no? Perquè, clar, ui, la potser Dolly. No sé si hauríem de fer un espai per la Dolly Parton.
5: Un especial d'ella.
2: S'aixequen, s'aixequen. Sí,
1: sí, sí. Tothom dret, sisplau.
2: Dolly Parton, clar, que fa poc ens va morir, i a mi és que realment, més que rompe el corazón, o sigui, jo com country penso en la Dolly Parton.
0: Penses en la Dolly Parton.
2: Sí, i llavors la meravellosa cançó, el duet que ha fet amb la Miley Cyrus, no?, de Jolene, aquesta sí. versió. Mm-hmm. Pel country és molt important la Dolly Parton.
1: I tant.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Era un dels mites que teníem encara entre nosaltres. Ara ja només ens queda el Willie Nelson. La resta ja han marxat per edat, la majoria. Sí. I sí, sí, evidentment és un dels noms més grans que hi ha hagut mai dintre de la indústria, perquè no només era una gran cantant, sinó que a més era una gran lletrista i una empresària, vull dir, una persona molt intel·ligent. Sempre deia, sempre feia bromes de rosses, les típiques bromes estúpides que es fan, no? I diu, bueno, no m'importa que me les facin, perquè és que ni sóc tonta ni sóc rossa.
2: Ah, no, és molt bo, perquè les històries de... Ara que ha mort, ha sortit moltes coses sobre ella, no? I la història d'aquesta cançó, no? Que, bueno, és que ell la vol explicar, la sabeu? Que
1: era... Quina cançó, exactament?
2: La de... Aquesta, la de Jolene, ah, Jolene. Que és el nom d'una noia que es va acostar a la seva parella, no? O sigui, en plan, tu dius Jolene, que estàs, no?, una mica... I està molt bé. I l'altre, quan els vam trucar amb la Natàlia Sánchez, que es va posar en contacte amb vosaltres, deia que hi ha alguna Dolly Parton a Catalunya? Perquè, clar, la gran anècdota de la Dolly Parton és que va anar a un concurs d'imitadors i no va guanyar ella. I eren imitadors de Dolly Parton.
1: Sí, molt fort, això.
6: Sí, sí, és veritat, no? Sí, sí, sí. És veritat.
2: És que jo
1: a Irlanda, oi, va ser? O a Anglaterra? Sí, sí.
2: Clar, diu, i ja s'hi va presentar com allà amagada i no va guanyar.
1: No em sona que hi hagi ningú aquí a Catalunya que faci
0: no.
1: de Dolly
0: no
1: Parton. D'Elvis n'hi ha molts, però de Dolly's no?
0: No, de Dolly's
2: no. Tu una mica, Anna, tu enojada?
1: Ostres,
2: amb una perruca
0: però
2: així de Dolly Parton?
0: Jo torno a dir ballo, no canto.
2: I el Joe no,
1: bueno,
2: Dolly Parton?
1: Bueno, es pot entendre al final, ens hem de deconstruir tots, vull dir, és possible.
2: Escolta, no sé si us atreviríeu a fer com una mica de coreografia o no, què creieu?
1: Ell segur.
2: Sí, perquè no podíem fer un mini escenari, estan les càmeres connectades.
0: Sí o no?
2: I nosaltres sempre, cada dia a la tàctica, fem el reel de la tàctica.
7: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
2: Doncs va, què us sembla? Mira, apartem una mica, jo, aparta la cadira, i vosaltres us podeu fer coreografia del, per exemple, el Mr. Dave and me, vosaltres tres aquí. Va, poseu-vos aquí. Va.
0: Va,
2: ara
0: Toni,
2: ho farem,
0: sí,
2: això.
0: No?
5: Sí.
2: Vosaltres, sí, sí. Els que ens esteu escoltant i no esteu mirant, aixequeu-vos a...
6: Jo no ballo, eh?
2: Ah, no, tu no. Vosaltres dos, va, aquí, a sota de Ràdio 4.
8: No, però si ho arribo a saber...
2: No, estem aquí revolucionant l'estudi. Bé, mira, us explico...
8: I el teu
2: negre aquell, encara que no sigui de cowboy... Va, és igual, és
6: una
2: mica. A veure, els que esteu escoltant per ràdio disfrutareu d'una cançó, ja us he dit que aquest agost ho ha empatat moltíssim la coreografia de Mr. Dave and Me, que és la cançó que us posarem, i després vosaltres, mentre esteu escoltant la cançó, ells l'estaran ballant i després us trobareu al ball a xarxes, però que és molt poquet, eh? Ja sé que voleu fer-ho molt bé, però bé, va, quan la posem, va, endavant, Pau.

0: Molt bé! Us aviso que ho han fet superbé. Clar, és que ballar sense barret, Anna, deu ser un tema, no? T'has acostumada a ballar sempre amb barret, no?
1: No, hi ha molta gent que balla sense barret, eh? No és una condició sine qua non.
2: Compte que el Catalan Style va iniciar la seva andadura amb cinturón, botes, texans, barret i mà dreta a la butxaca.
1: Sí, senyor.
2: Clar que sí. Així va començar el Catalan Style. Per això es diferenciava del line dance, que anaven amb bambes, amb calentadors, amb la cinta al cap. Aquests, fora. Música country pura i la vestimenta adequada. Va començar així. Que això vol dir que, potser, tenim un juliol i un agost com el d'ara, però, clar, si vas a la festa major, doncs vas amb unes bambes, amb els pantalons curts i sense
1: botes
2: barret.
1: I barret sempre.
2: Sí, així m'agrada.
0: Clar, botes i barret. I una cosa, hi ha botigues com especialitzades per anar a buscar això?
3: Sí,
0: sí també.
3: Poquetes.
0: Aquí en tenim, aquí a Catalunya?
2: Sí,
0: aquí
2: a
0: Barcelona.
2: Sí, però podem fer propaganda, que no paguen.
0: Aquí a Barcelona... No, però n'hi ha, no cal que dieu el nom, però n'hi ha.
3: Aquí a la Rambla tenim el Corbetos.
0: A la Rambla,
2: tenim una molt ferma, sí.
1: Sí, després també al carrer Pelai hi havia una altra...
2: Allà botes.
3: I després a Platja d'Aro, que queda lluny, però hi ha el gat amb botes.
2: El gat amb botes.
0: Home, queda lluny, digueu per tu, perquè o sigui, Ràdio 4 se sent a tot Catalunya.
3: Doncs ja està.
0: Aquí, salutacions a Platja d'Aro, que teniu molt a prop una botiga de country.
1: Home, a Lloret també hi havia una... No era reconeguda, però també era una sabateria que tenia moltes botes country.
3: Home, i després, clar, quan anem a trobades i a concerts grans i tal, sempre hi ha moltes
2: sí,
3: paradetes de country.
2: Allà. Sí, allà. Sí.
0: I escolta, hi ha moltes maneres de botes, o sigui, és a dir... Que les que són tan especialitats que dic, igual aquí obre un meló que de sobte la bota ha de ser d'una... Perquè, clar, jo he portat unes botes que són horribles, no per vosaltres.
2: No, està perquè molt bé.
3: Està molt bé.
2: Sí, perquè són de sola. Llavors llisquen bé per ballar.
0: Clar.
1: Necessites
0: clar,
1: sola, això
0: que facis soroll.
4: Amb esquís no, que no ho faries bé, veus, per exemple? Però amb botes d'aquestes sí.
2: El taló t'ha de fixar al terra, però la sola no. M'equivoco?
1: No t'equivoques.
2: Gràcies.
4: Sí, per poder lliscar bé.
0: I, per exemple, quan arriben a la teva classe, Anna, diuen...
1: Jo que recomano, clar, no tothom quan arriba a la classe, doncs, ve amb botes on té. Aleshores, el que sí que recomano és que portin sola, sobretot sola, i algú de taló, perquè és que si venen amb bambes, que és el primer que pensen, i que tothom arriba i dius, mira, bambes, no pots relliscar. Llavors, clar, tu necessites... Clar, tu fas molts girs. Llavors la goma se t'enganxa. Depèn del terra. El terra també és molt important. Què passa que, bueno, els ballarins estem acostumats...
2: Tens tota la raó, molt bé.
1: A ballar per tot arreu, no? Però el terra, sobretot pels nostres genolls i les nostres caderes, és molt important.
3: Clar, lo xulo és ballar sempre en fusta, però no, tant, no sempre pots ballar en fusta.
0: I hi ha lesions de country?
3: Moltes.
1: Mira, tu pensa que la gent balla country i després ja surt directe al fisio.
4: Ja reparteixen targetes,
1: això
4: no?
1: És veritat. Jo, sí, no, a veure, he exagerat molt, però sí que és veritat que, evidentment, és un tipus de ball que provoca lesions, genolls, caderes, peus... I clar, si tu vols ballar molts anys, t'has de cuidar i t'has de dosificar.
2: Sí.
4: I estaria bé escalfar abans de ballar i tampoc no es fa.
1: També s'hauria de fer, no ho fem. Llavors diu, no, ja he vingut caminant des de casa. Sí, però clar, no és allò.
0: És que fa la sensació que sempre es mouen com els mateixos ossos, no?, amb el country. És a dir, per això dieu el genoll, no?, perquè, clar, tot passa bastant.
1: Moltes vegades la part de l'espatlla, com que la mantens, l'hauries de mantenir molt recta, per això el Catalan Country Style, vale?
3: Amb estil.
1: Amb estil, tot recte, tot xulo. Doncs, clar, també és allò que dius, bueno, belluga una mica externament, no en el ball, perquè és que aleshores et quedes com molt petrificat.
0: Clar, jo no he donat el número de per si algú que n'està escoltant diu, és que jo vull dir una cosa sobre country o que ha ballat, que country li ha portat nova parella, per exemple, alguna cosa així.
3: Ah, jo la meva dona la vas conèixer ballant country.
0: Clar, veus, ja he dit jo que passen coses al country.
4: Jo la meva exdona també. Llavors vaig poder escriure cançons de desamor.
2: Jo em vaig aficionar al country gràcies a la meva dona.
0: Veus?
3: Oh, que bonic.
1: Doncs mira, jo el meu marit ja el coneixia, però gràcies a que jo ballo, ell també ha ballat una mica, perquè no li queda més remei.
0: L'amor flueix.
1: I els meus fills també.
0: El country, dono el telèfon per si algú ens vol contactar. 900-454-455. Aquí sempre donem veu en els oients, però ja... És que heu entrat així com un vendaval, que ja estava jo aquí concentrada amb el country, però bé, si algú vol dir, té ganes d'intervenir en aquesta trobada de gent de country, 900-454-456. Clar, es fan moltes trobades, és que aquí...
1: No te les acabes.
0: Què he dit? M'he equivocat el telèfon, no? 900-454-455. D'acord, d'acord, aquest. Ja me l'aprendré al final. No, que es fan moltes trobades. Crec que aquí hi havia un número de 10 o 15 trobades, o que es fan moltes trobades
3: cada
0: de country,
3: cap de
0: cada cap de setmana.
2: Sí,
0: ho trobo
2: sí,
0: molt.
2: No te les acabes.
3: Sí, sí, sí.
0: I què feu quan us trobeu?
3: Veiem.
4: Bueno, abans es saluden, la gent la saluden. Diu, hola,
1: sí,
4: què tal, com
1: sí,
4: estàs?
1: Sí.
4: Directament
1: això és una part molt important també del country, perquè ja no només vas a ballar, sinó que ja vas amb el teu grup d'amics i a lo millor el ball és l'excusa per la sortida, pel que abans doncs trobes i fas el cafè i evidentment quan acabes la cervesa cau o el dinar o el sopar. Sí, sí. Llavors és un, ja no és anar com un grup d'amics a fer alguna cosa més, és que gairebé una família.
2: I quan arribes a la trobada, disculpa, quan arribes a la trobada i veus aquella...
1: Tots se saluden, ens coneixem tots.
0: Sou una mica tribu, eh?
4: Sí, no?
0: La tribu country.
2: Però, bueno, en compte que si anessis a les de Sabadell davant, la tribu podia arrasar, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Molta
1: sí,
2: gent, no? 500 o 600 persones.
0: Però, per exemple, els de country us feu amb els de les Harleys, per dir
2: sí,
0: alguna cosa?
2: Es freguen, a vegades es freguen.
0: Sí?
2: Sí. Però passa molt de pressa la moto.
1: Però jo crec que el country, el que sí que és veritat, la gent del country és una gent bastant tranquil·la i molt acollidora. Tots som com molt... que ens agrada compartir la passió i aleshores doncs, tota la gent que ve a ballar en seguida l'aculls molt ràpidament, no? I qualsevol persona que ve de fora i que no ha ballat mai en seguida es troba doncs, com a peix en l'aigua. Perquè...
0: molt oberts, no?
1: Sí, molt oberts, molt oberts.
2: És curiós, no m'ho vull ficar més, però és que és molt curiós perquè els conceptes que tenim com a mínim les pel·lícules americanes, que surten cowboys, el bar aquell, el honky tonk, que és el bar típic on
1: sí,
2: igual et menges una hamburguesa, que balles, que jugues al billar, sempre hi ha rotades i això, i el ball,
1: el nostre...
2: que estem parlant ara, no. És tot el contrari, trobar gent ben educada, agradable, el sentiment aquell de grup que fem molt a Catalunya, saps que quan
1: sí,
2: no saps la sardana,
1: sí,
2: sobre, com t'equivoquis ballant a la línia, diu, mira, mira'm a mi i mira que està d'aquí al davant i no t'equivocaràs, i és tot això.
0: O sigui, res de
1: pinyou,
0: no?
1: No.
2: Això només aquí el lletrero, ja, però...
0: Doneu amb pistoles, clar, de fet sí que hi ha alguna pistola, no? Ah, val, Johnny Cash, portes una gorra de Johnny Cash, home, mira, home, ara que dius això de Johnny Cash, de fet, cada 17 de setembre celebra el Dia Mundial del Country, una jornada que commemora el naixement de Hank Williams, una de les figures més emblemàtiques de la història del country. Es torna a aixecar el Joe. Què va suposar Joe, Hank Williams?
4: Uf, jo sempre dic que és l'avi del country. No va ser el primer, abans hi havia hagut Jimmy Rogers i molts altres, però ell va ser el mite, potser un dels primers mites que va haver-hi del country, el morir jove també, el seient darrere d'un Cadillac la nit de Cap d'Any.
0: Sembla una pel·lícula,
4: sí,
0: això.
4: Sí, sí, sí. I clar, va deixar una empremta, va tenir molts pocs anys de carrera, va morir, em sembla, amb 29 anys, si no vaig errat, i encara a dia d'avui els artistes country que surten el tenen com a referència, vull dir, és algo, va ser molt, molt gran. I aleshores, doncs, ens ha donat molt.
0: I a nivell vocal què tenia? Que...
4: tenia aquesta veu un xic nasal, que tenim molts dels que cantem country, tenia la forma d'entregar la cançó, d'interpretar-la, era... No, aquest que sona no és, però
0: el,
4: sí, el aquest
0: no
4: és
0: tenim
4: el Hank
0: William. A veure si el podem escoltar.
4: Sí.
0: Clar, tu dius això, el to nasal sí, que tenim tots els que...
4: Sí.
0: Però tu, com parles, no el tens, nasal.
4: No, em surt,
0: o sigui,
4: sense voler, em surt.
0: La veu la poses d'una altra manera.
4: Sí, mira.
0: És aquest?
4: Aquest és Hank
0: Williams. Va, escoltem.
4: Sí.

0: Nice. Has fet un duet a la ràdio amb Hank Williams,
1: això,
0: què et sembla?
1: Això, ja em puc morir, no ara,
2: eh? Però... molt bé, ja ho tinc tot fet.
3: El pròxim dia que porti la guitarra. Ja.
1: Sí, perquè el Hank Williams no el podem portar, no el vulguis veure ara, pobre.
0: El country, dèiem que molts ens l'imaginem com ballant de forma enèrgica, però té aquest punt de melangia, no?
1: Sí, sí, sí. A mi jo sempre he dit que el country per mi és bàsicament sentiment, però també acompanyament. Uh-huh. És a dir, m'ha acompanyat en etapes de la vida que tots passem, bones, dolentes, i sempre ha estat allà, poder no animant-te, però sí plorant amb tu al teu costat, uh-huh. I això és molt maco.
4: És que té les dues, sí.
0: I les lletres què diuen?
1: Parlen de sentiments,
4: de la
1: com
4: vida.
1: Qualsevol, de la vida, d'altres estils,
4: vida.
1: Però tenen cançons de tota mena, realment. No, no podríem, la temàtica...
3: De whisky, típica, de bar, de...
1: De desamor,
2: De desamor, així.
1: Hi ha moltes, aquestes poden ser unes més...
2: Les lentes, les lentes. Les suïcidis a Nord-Amèrica escoltant country.
0: És que el to country és bastant de desamor, no? Sí. O sigui,
4: mira,
0: no
4: jo tinc un alumne que sempre que ballem així lentes i tal, va escoltant la cançó, li agrada molt i acaba dient sempre, però es casaran o no es casaran?
2: No, sí. Sí, sí, sí,
0: clar,
2: sí.
0: Ara entenc per què hi ha tant de safreig i passant tantes coses amb el country. Clar. Perquè les lletres et porten, no?
1: Exacte. O sigui,
2: tinc desamor... porten moltes coses de la vida, eh?
0: Sí, sí, no? Sí, sí. Bueno, és que la vida és l'amor.
2: Quina era aquella jove, aquella, diu un tio canviant una bombeta, dos mirant i és una cançó country.
0: Això és un acudit que feu?
2: Era un acudit, no?
0: Sí, sí,
2: d'això
0: sí.
2: Treuen una cançó.
1: Totes les coses, sí.
2: Imagina't tu,
1: sí.
2: De qualsevol cosa.
0: Però vosaltres que n'heu escoltat moltes i que consumiu country cada dia de la vostra vida, diríem, què atrapa d'una cançó country? Més aviat la manera de cantar, la musicalitat, la lletra atrapa molt, o és un conjunt?
1: A mi la musicalitat i la lletra, sobretot. Capacitat aquesta de fer lletres que no cal que siguin erudites. Al final tots parlem com parlem i no tothom ha de ser un gran entès en combinar paraules, no? Chris Christopherson, per exemple, feia joies autèntiques en paraules normals i corrents. Però només ell sabia en quin ordre s'havien de posar.
4: La veu també és molt important. Tu tens un Toby Keith que té aquella...
0: Clar, veus merdeta no van bé pel country. O sigui, veus xifina, també.
2: Si segueixen bé la música, aquest, el Zac Top, no té una gran veu. La té més veritat tirant a pito. Pel meu gust, eh? Però segueix la música i fa una música... que a mi m'encanta, per exemple.
0: Però normalment mireu els que escolteu. So here I am, drinking my hand, trying really hard to understand why I can't just be half the man that the whiskey thinks I am. Whiskey Nights. Vam parlar, quina cançó és? Això sembla el Shazam, Ràdio Shazam. A veure quina cançó és la que sona a la ràdio. No, però és veritat que aquestes veus així profundes... no sé, però hi ha una persona... que ha cantat country, que té molta vinculació amb el country, que ens vol saludar.
5: Web, com anem? Vull donar senyora bona Ràdio 4 pel programa La Tàctica, amb motiu del Dia Internacional de la Música Country. Jo en som una mica aficionat i m'agrada escoltar i ballar aquest estil de música, que són arrels vitals. Així que salut, escoltau. I ho fem, tenint l'amor dintre el cor i un profund efecte quan ho fem. I res en aquest món es pot aturar quan ho fem. Au, que vol d'anys.
6: Sempre que fórem, sí que ho fem.
0: Tomeu Penya.
1: Sí, senyor, gran
0: sí, senyor,
1: Tomeu.
0: És que, clar, sigui, no?
1: Sóc un referent a Catalunya, en Tomeu Penya.
0: Clar,
1: m'encantaria fer un duet amb ell. A veure si ho aconseguim, a veure si ens escolta.
0: Vinga, va.
1: Que truqui el Tomeu, jo vull fer un duet amb ell.
0: Sí, sí. Avui tenia un dia complicat, però mira, ens ha pogut fer una salutació i realment sí que penses molt en ell, no?
1: Sí, tant. És el referent que hem tingut aquí conegut, evidentment, no hem tingut gaires més. Núria Feliu va fer un disc de country, no sé si
0: sí.
1: Ho sabeu, això.
0: Sí, sí. És veritat.
1: També era, bueno, li agradava molta música, no la coneixia prou jo. De fet, no la coneixia personalment, però un tema que saps d'ella, que era molt musicòloga, feia coses... Ah, sí, va fer un disc de country.
0: Va fer moltes versions de moltes cançons, no? Sí, passava del català.
1: I tant.
0: Que per això et feia la pregunta aquesta. Oh, sí. Música country en català? Potser tindria...
1: En Tomeu és un dels referents que ho ha fet. Ha traduït moltes cançons de Don Williams, que em sembla que és un dels seus cantants preferits. D'Alan Jackson, té el Gràcies per sa ràdio. també té moltes.
7: Ara m'estava preguntant també que tota la gent que us agrada el country esteu molt americanitzats o no té res a veure que potser, no, bueno, clar, amb el Trump, no sé què dir-vos.
2: No,
7: però
2: no,
7: vull
2: no,
7: dir que no té res a veure amb la política, no?
3: Ara no queda bé amb el Trump, però en realitat sí que a la majoria ens agrada als Estats Units.
1: Sí, a mi sí.
7: I heu estat tots als Estats Units, per exemple?
4: No, jo no, és una assignatura pendent.
1: Fora d'aquí.
3: Però la gran majoria, si no hem estat, volem estar. Vull dir, jo sé que he anat una vegada, però la gran majoria ho comenten, és una cosa de d'anar a Nashville, sí. D'anar als Estats Units. Vull dir. Mm-hmm.
1: Jo us recomanaria Texas, és molt bonic, també. Però en general tot als Estats Units. Si obvies tota la part política...
2: Austin, San Antonio, Fort Worth.
1: Fort Worth, Dallas...
2: Dallas.
7: Sí, sí. Ja tots esteu això projectant-vos anant per als Estats Units amb música de country a tot drap, no?
2: Sí, sí.
7: Amb
2: sí,
7: aquells
2: sí.
7: Cotxarros que porten. Sí,
1: sí. Jo cada cop que he anat allà m'he trobat amb gent molt amable i molt afable com nosaltres. Vull dir. Sí. Igual després tenen una Winchester al seient de darrere, però...
4: Que també pot passar.
1: Sí, però no hi ha hagut cap...
2: Però vas pel carrer, hola, bon dia, sí, sí, sí. El iaio aquell amb la gorra de béisbol, sí, sí. Hola, good morning. I no coneixes de res, però bueno.
7: Escolta, ha estat un gust el Josep Ponsà, el Joe, no?
1: Igualment.
7: Et diu tothom Joe? O tens aquestes dues versions, no?
1: Molta gent del country em coneix com el Ponsà, de quan tenia la web també que parlava de country.
2: Jo li dic però... Joe sempre.
1: Sí, ell sempre em diu Joe.
7: Sí. I abans què m'has dit? De que en lloc de... Tenies una cosa que es deia no whisky, wifi?
1: No, tenia
7: un...
1: No, tenia una cançó en català que es diu Maleït Whisky.
4: Maleït Whisky.
1: Maleït Whisky, m'ho vas prendre tot, el que m'estimava amb el fons del meu cor.
7: Ah, ja la buscarem. Molt bé, doncs, molt Josep, bona. Moltes gràcies. I
1: a veure,
7: estarem esperant aquest nou disc. Que ja el tens fet i mesclat.
1: Estem ahir, precisament, estàvem treballant amb l'estudi encara. Falta encara acabar de gravar instruments i mesclar-lo, però sí, estem ja us avisaré.
7: El Frank Colom, gràcies per venir aquí avui. El Toni Rufo per ballar, que ha sigut una mica això...
3: Una trampa, eh? No sabíeu dir això, eh?
7: Perquè dius, anem a la ràdio. Ja no agafo el barret de cowboy, perquè no. És que la ràdio ara és visual, no sabies això.
3: T'han enganyat. Aquí.
7: Ara tenim càmeres, tenim plató, tenim xarxes socials, que també van molt bé perquè
3: quina
7: la gent por. Arribi al teu blog.
3: Vale, també. Això està bé, sí.
7: No?
2: Sí, ho penjarem.
1: Una cosa molt, molt breu. El programa de ràdio que encara està en antena més antic del món és de música country, és el Grange Ole Opry de Nashville, té més de 100 anys. L'any passat va celebrar el centenari.
7: Clar, boníssim, sí, sí. Boníssim. Sí, sí. És que els americans tenen poca història, però clar, amb el country és una de les coses que tenen, que té anys, i l'Anna Palà, doncs això, que continuïs ensenyant country tria moltíssima gent.
4: Mentre el cos aguanti, endavant.
7: Molt bé, doncs avui hem fet aquest especial, ja veieu, la tàctica a vegades són coses pràctiques i a vegades, doncs, això, viure una mica la vida i, de fet, és la tàctica perquè sapigueu ballar country. Us posarem el vídeo a les xarxes i, sobretot, això, dir que hi ha com una mena de retorn. Ara no vol que el posi a les...
4: Jo vaig sense la
1: vergonya, Toni.
7: No, pot ser. No em dones permís per posar-lo.
1: Fes-li fer-me un paper, per si de cas.
7: Catalunya, mireu les xarxes, que el Toni balla molt bé. Bé, doncs, moltíssimes gràcies als tres i demà a la tàctica...

Demà a la tàctica, quan val la teva hora? Us posarem a la vostra disposició la consultora Txell Costa, que ens ajudarà a posar preu a una hora de feina. Alerta, autònoms, freelance, gent que ha de fer una feina. Clar, ens costa molt valorar-nos a nosaltres mateixos. Et diuen, passa'm els teus honoraris. Aquesta frase ja et fa com una por. Com puc posar valor o com posar un número, un preu, quan el preu és molt subjectiu? Te l'has de posar tu mateix? Doncs va, demà et demanem pressupost i tu no saps quin valor posar-te, doncs la Txell ens ajudarà. Podeu deixar les notes de veu, les vostres consultes, al 690 080 830. I després demà s'estrena la tertuliana. La Carolina Ferrer vindrà a tancar la setmana cap amunt. Li donarem totalment llibertat, diem que la tàctica és un programa no apte pel cunyadisme, però en canvi vindrà la tertuliana i podrà tertulejar de què vulgui, podrà criticar amb total llibertat sense censures. Som la Natàlia Sánchez a la producció, la Marta Inglés i el Pau a la realització, tots vosaltres a la participació i qui us parla, Mariola Dinarès, que vaig a practicar el country. Us deixem amb l'informatiu. Adéu.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que l'enviament del missatge és a l'era i a la nit. Els telèfons del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme i el Penedès es va fer quan tocava, és a dir, quan es va valorar el perill per a la població, tot i que en alguns llocs ja plovia amb intensitat.
2: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
0: La localitat d'Olivella, al Garraf, ha acollit aquest migdia un minut de silenci en senyal de dol per l'home que va morir ahir després de ser arrossegat per la riera enmig d'aquest episodi de pluges. Per cert, que Protecció Civil ja ha donat per finalitzada l'alerta del pla Inuncat per les precipitacions, però a aquestes hores continua havent problemes derivats de l'aigua a Rodalies, en concret a la R2, R2 Nord i R11, entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda, Elena.
0: A les 2:10 repassarem més àmpliament tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, Lourdes, fins ara.
4: L'executiu espanyol confia que l'Audiència Nacional resolgui aviat la paralització cautelar de la instal·lació d'un campament per persones migrades al port de Ceuta, mentre que torna a carregar contra la posició del PP en la gestió d'aquesta situació. Més detalls, Míriam Andreu.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha mostrat expectant davant la decisió de l'Audiència Nacional. A Televisió Espanyola ha explicat que en les properes hores o demà hauria de decidir si la suspèn definitivament o l'autoritza. Si la resolució no és favorable, les alternatives escassegen.
6: No és fàcil encontrar alternatives. Realmente se nos deja ante un callejón sin salida. Y eso es muy grave porque veremos a ver qué posibilidades hay de resolver esto si no tenemos espacios en los que hacer.
5: Puente també ha acusat els populars de posar pals a les rodes, com ara negant-se a acollir menors que es troben a Ceuta. I ha assenyalat específicament el president autonòmic, Juan Jesús Vives. Per la seva part, el vicesecretari popular, Juan Bravo, ha demanat l'executiu espanyol que pari més atenció al govern de la ciutat autònoma.
7: También quiso el Masai sacar a la gente de la playa famosa del trampolín. Le explicaron de la ciudad autónoma que eso no era tan fácil y que iba a generar más problemas. Intentó hacerlo, ven cómo está la playa del trampolín, que está peor. Y la ministra se marchó cuando vio que no conseguía su objetivo, que solamente era ese. Yo creo que si escuchan a la ciudad autónoma las cosas serían más fáciles.
5: I ha defensat la tasca del govern autonòmic per solucionar la situació.
4: Mentrestant, el govern ha anunciat que investigarà les denúncies d'una vintena de migrants a Ceuta que asseguren haver estat agredits per militars, segons publica el diari Oponès. Marc García, bona tarda.
8: Bona tarda. Fons de Moncloa confirmen que l'executiu obrirà una investigació, però apunten que no els hi consta que els agressors siguin membres de l'exèrcit. Ja aquest dimecres, Sumar va reclamar al Ministeri de Defensa que investigués aquestes informacions. Aquest dijous, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també la ministra Elma Saiz s'han reunit amb el comissari europeu de Migracions, Marcus Brunner, per abordar la resposta a aquesta crisi migratòria. El ministre Grande Marlaska ha demanat que la Unió Europea faci canvis legislatius que permetin agilitzar els procediments de retorn i asil i ha confirmat a Brunner que Espanya està garantint que no hi ha moviments de migrants cap a la península. Assegura el ministre que és una preocupació infundada i ha sol·licitat al comissari que traslladi aquest missatge a la resta de socis comunitaris. Brunner també s'ha trobat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un comunicat a més pels populars, a apunten que tots dos han coincidit en demanar el retorn immediat dels migrants que van entrar a Ceuta a finals del mes de juliol. Ceuta ha estat present un dia més al Parlament Europeu, on el Partit Popular ha aconseguit tirar endavant la seva resolució sobre la crisi migratòria. Ho ha fet gràcies al suport dels grups d'ultradreta. El text exigeix al Marroc que compleixi amb els seus compromisos en matèria de control fronterer, retorn i cooperació migratòria.
4: Rècord dels preus de l'habitatge a Espanya. L'import ha pujat un 12,5% al segon trimestre. El metre quadrat val de mitjana 2.355 euros, segons dades del Ministeri, i ja són 6 mesos per sobre dels 2.000 euros, uns preus superiors als de l'època de la bombolla immobiliària. I encara en clau econòmica, Comissions Obreres prepara protestes d'àmbit estatal al sector de la banca per aquesta tardor. Denuncien el deteriorament de les condicions laborals a les entitats que, d'altra banda, continuen registrant beneficis rècord. Íñigo Vicente, responsable de Comissions Obreres a CaixaBank, resumeix les seves reivindicacions.
9: Para exigir que esos beneficios rècord reviertan en quienes los hacen posible, eliminando la presión y las prácticas abusivas reivindicando una retribución variable justa, participación en los beneficios, la mejora de los salarios de entrada en el sector, corregir desigualdades internas, abordar un relevo generacional de la plantilla con creación de empleo de calidad y, como ya se ha dicho, ganar tiempo para vivir.
4: I de l'exterior, primeres reaccions a l'anunci d'ahir de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió. Els Estats Units amenacen amb aranzels si això acaba passant i Europa assegura que aquesta mesura no va en contra de ningú. Mireia Moreno.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat a Europa amb aranzels molt elevats si el Canadà es converteix en el primer membre associat de la Unió.
10: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: Trump ha qualificat la proposta d'acte hostil. Brussel·les ha respost al mandatari nord-americà i assegura que el fet que el Canadà es converteix en un membre associat de la Unió Europea no va en contra de ningú. També s'ha pronunciat el primer ministre canadenc, Mark Carney, que ha comparegut davant del Parlament Europeu. Carney ha celebrat la proposta de von der Leyen, però deixa clar que aquesta aliança no vol ser un rival per a la Xina o als Estats Units.
11: I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners.
3: El seu argument és que Canadà i Europa juntes són més fortes davant possibles amenaces i que l'objectiu és assolir una resiliència col·lectiva.
4: I la Comissió Europea ha presentat formalment i ha detallat aquest dijous la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringeix la seva activitat fins als 15. La normativa que va avançar i Ursula von der Leyen obligarà les grans plataformes de vídeo, videojocs, xarxes i xats d'intel·ligència artificial a demostrar que són segures pels infants.
12: Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove.
4: Ara són les plataformes les que ens hauran de demostrar que no fan mal als menors, ha dit la presidenta de la Comissió, i no pas Brussel·les, ha expressat la que haurà de mostrar si les plataformes són perjudicials. Entre les novetats de la llei no es permetran característiques addictives com l'escroll infinit o notificacions constants. A banda, també estaran prohibits els contactes no sol·licitats de persones desconegudes. I un altre tema que ha copat les preocupacions de la Unió Europea aquesta setmana ha estat el de la intel·ligència artificial, com dèiem. A les diverses crítiques d'extreballadors i a les incidències a les grans empreses, avui s'hi ha sumat una nova advertència de l'empresa OpenAI, una de les líders en aquest camp. Pau Alemany, bona tarda.
13: Bona tarda. La companyia liderada per Sam Altman ha publicat un informe on ha registrat 6 nous incidents d'agents d'intel·ligència artificial. Aquests agents són programes informàtics que, quan reben una instrucció, poden raonar i prendre decisions de manera autònoma. Dos exemples de les incidències detectades. Un dels models que s'estan posant a prova va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes i evitara que es poguessin detectar. I un segon exemple, un model va reescriure les instruccions que li havien donat per indicar-se a si mateix que podia saltar-se algunes restriccions dels desenvolupadors. Marcos Schorlemer, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, remarca que quanta més capacitat de creació se li dona, més aleatòria és la resposta.
14: No me sorprende que pueda haber cosas que no son como se esperaban que tenían que hacer porque siempre tienen este aspecto probabilístico.
13: Schorlemer critica que es parli d'aquests errors com si foren inevitables i descontrolats i posa el focus sobre les empreses.
14: No deberíamos reproducir este lenguaje en el momento de explicar lo que está pasando con esa tecnología, que es más bien, yo creo, una negligencia por parte de los ingenieros de estas empresas.
13: Tot plegat en una setmana en què els principals dirigents d'empreses d'intel·ligència artificial han demanat restringir la velocitat dels avenços.
15: Ya yo me solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta.
4: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb les nominacions dels Latin Grammy 2026, on Rosalía ha aconseguit 7 candidatures a les més destacades, just coincidint amb el final de la seva gira Lux, que va tancar ahir entre llàgrimes a Miami. Els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora encara s'arrosseguen els problemes del transport públic provocats pels aiguats de les últimes hores que han afectat sobretot la demarcació de Barcelona. De seguida repassarem on hi ha ara mateix inconvenients per poder moure's. Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que el missatge és alert, que es va enviar quan es va valorar el perill per a la població, tot i que en alguns llocs ja plovia amb intensitat.
2: No s'envien les alertes alegrement. Les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas.
1: Aquest matí el president de la Generalitat ha lamentat en una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional la mort de l'home que va ser arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, mentre circulava en cotxe. Diu Salvador Illa que la població ha d'autoprotegir-se més perquè, segons els experts, cada vegada serà més difícil preveure episodis localment forts com els d'ahir.
3: Aunque a veces tengas una sensación de seguridad porque tú conoces el territorio en el que vives y porque tú a ti te parece que te da tiempo a... Pues tengamos siempre la máxima prudencia en estos episodios.
1: I avui en marxa la segona jornada del judici a quatre policies per les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que van provocar a Roger Espanyol la pèrdua d'un ull. Un dels comandaments de les unitats d'intervenció policial del Cos Nacional de Policia ha dit que es va actuar seguint criteris de proporcionalitat. De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com s'ha circulat aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Fina Araque.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions. Els principals accessos de Barcelona ens comencem situant a la zona del Baix Llobregat. Per càmeres observem un tram d'aturades a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, i també l'autovia 2, retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en sentit la capital catalana. Pel que fa a la zona del Vallès, hi ha aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també l'autopista P-7 aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, a la Potenora, Santa Coloma de Gramenet, hi ha un quilòmetre de retencions en sentit Trinitat, i també aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Per cert, com un turista mort aquest dimecres a la nit en un accident amb un taxi a la confluència de la travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona. Pel que fa al temps, Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la finalització de l'episodi de pluges intenses. Quina és ara mateix la previsió? A EMET, Jordi Oriós.
5: Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat i tanca l'episodi d'aiguats que s'ha allargat fins a matinada d'aquest dimecres, un episodi que deixa una víctima mortal a Olivella, al Garraf, a banda de diverses afectacions, sobretot en la mobilitat. Mireia Morena, bona tarda.
6: Bona tarda, sí. Es tracta d'un home de 48 anys que va ser arrossegat per la riera a Olivella, on avui s'ha fet un minut de silenci per recordar-lo. L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha assegurat que estaven previnguts de l'episodi, malgrat no haver rebut un SOS en el moment dels fets.
7: Avisats estaven, jo crec, no teníem l'SALER, però avisats tothom estava, que podia donar un episodi durant 3 hores. Bé, en tot cas, són situacions desgraciades.
6: Tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat aquesta víctima mortal. Pel que fa a la resta d'afectacions, especialment a la mobilitat, a nit a la B20 i a la C15, també al metro, i encara avui hi ha problemes a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord i la R11 tenen trams tallats a causa dels efectes dels aiguats. S'ofereix servei alternatiu per carretera. Els bombers de la Generalitat, d'altra banda, han fet més de 250 actuacions en el marc d'aquest episodi, i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.100 trucades. També també es van haver de desallotjar més de 250 persones d'un càmping a Sitges.
1: Un temporal, Mireia, que de nou ha generat polèmica per l'enviament dels missatges SLR.
6: Sí, ahir es van enviar dos missatges, el primer passat de 9:45 del vespre al Barcelonès i al Maresme, i el segon una mica més tard al Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental, quan feia ja estona que plovia a aquests territoris. Tot i així, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que tots els ajuntaments implicats n'estaven al corrent i que les alertes no es van enviar tard, sinó quan era necessari per l'evolució de les tempestes i el nivell de perill. La consellera Parlon.
2: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
6: Insisteix en les mesures d'autoprotecció, com evitar rieres, garatges o desplaçaments innecessaris quan es donen aquests tipus d'episodis que cada cop, recorda, seran més difícils de preveure amb precisió.
1: Gràcies, Mireia. Entrevistat a les Mañanes de Ràdio Nacional, el president de la Generalitat ha lamentat la víctima mortal que han deixat les pluges i ha instat a la població a reforçar l'autoprotecció davant episodis similars. Preguntat per la crisi a Ceuta, Salvador Illa s'ha mostrat contundent, ha acusat el Partit Popular i a la justícia de manca de lleialtat institucional. Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda, sí. El president de la Generalitat ha reconegut que viu la crisi a Ceuta amb un punt d'indignació per la manca de lleialtat institucional que observa per part del Partit Popular. Salvador Illa ha fet una criba a les parts implicades a portar solucions i ha assegurat que Catalunya actuarà amb legalitat i lleialtat pel que fa al repartiment de menors. Ho ha dit aquí, als micròfons de Ràdio Nacional.
3: Especialmente, hecho un emplazamiento muy directo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que hagan también esto. Y veamos todos los menores que tenemos acogidos y actuemos todos solidàriament, tots.
8: El president ha carregat contra la justícia i ha tornat a qüestionar la seva imparcialitat després de la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per migrants al port de Ceuta.
3: ¿Qué significa paralizar esto? ¿Por qué hay que revisar qué? Me ha parecido enormemente extraño, y digo, no he leído, no he tenido tiempo de leer la conferencia, pero me parece que, en fin, no es manera de actuar, ¿no? Sentido de responsabilitat, sentido comun i lealtat institucional, todos, ¿no? Todos.
8: Una desconfiança que ha traslladat també a l'aplicació de l'amnistia i l'ha titllat d'incomprensible que encara hi hagi jutges que, diu, arrosseguin els peus.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha trobat aquest matí amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per signar un nou protocol de col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, que substitueix el del 2005 i que permetrà als ciutadans presentar denúncies per delictes lleus a qualsevol comissaria de la Guàrdia Urbana. Maite Boada.
9: La comissaria de Sarrià, de nova construcció, serà la primera on es recolliran denúncies per delictes lleus i al llarg del 2027 es treballarà per adaptar altres comissaries com la de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí, les primeres de les 10. L'alcalde ha marcat l'avenç en el marc de la cooperació entre cossos, que ja ha donat resultats aquest estiu amb una reducció general dels delictes de l'ordre del 16%. De la seva part, Núria Parlon ha destacat la millora de servei que suposarà per la ciutadania.
10: En recollida de denúncies, igual que ho fan les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra. Això vol dir que qualsevol ciutadà i ciutadana de Barcelona duplicarà la capacitat d'atenció a l'hora de rebre aquestes denúncies i fer aquests tràmits. Això és una bondat que posa de manifest, com dic, la voluntat d'atendre millor els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.
9: En el marc d'aquest acord, els Mossos tindran també accés al visionat de les càmeres de seguretat que l'Ajuntament ja té i continuarà instal·lant a la ciutat.
1: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, compareixerà d'aquí una estona a les 3 de la tarda al Parlament per informar sobre els canvis a la cúpula dels Mossos. Recordem que el comissari Ferran López és el nou director general dels Mossos després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i Sílvia Catà, la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius. Per cert, que el nostre company Lluís Falgàs moderarà avui un especial Aquí Parlem amb els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària. Serà a 11:15 i el podran seguir per la 2CAT i també per Ràdio 4.
0: Edició migdia.
1: Macrooperatiu de la Policia Nacional que ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna assentada a Màlaga. La xarxa emmagatzemava part de la droga a Barcelona i des d'allà s'enviava a altres països d'Europa. Més detalls, Clara Ontanyón.
11: Una organització albanesa especialitzada en el transport de cocaïna amb cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i després a Barcelona, última parada abans de sortir cap a França. Utilitzaven cotxes d'alta gamma sense registrar a través d'empreses de lloguer pantalla. Antoni Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
12: Era un grupo que llevaba a cabo unas medidas de seguridad extraordinarias que eran capaces de hacer

0: l'ús de les pilotes de goma que van lesionar ocularment l'activista independentista Sergi Bassoles.
1: Un dels comandaments als antidisturbis de la Policia Nacional ha declarat que la planificació del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre va ser idèntica a la d'altres esdeveniments. Un dispositiu amb càrregues policials en el que arreu de Catalunya, recordem, un miler de ciutadans van resultar ferits.
2: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ayudar a la gente en la Dana en València.
1: Els diferents policies cada moment han comparegut, negant que els efectius de les UIP desplegats al voltant de l'escola Ramon Llull de Barcelona s'extralimitessin i asseguren que van respondre en proporcionalitat davant una hostilitat, diuen, que anava increixent.
3: Era una situació de muchos insultos i una violència extrema.
2: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
1: Segons els uniformats, tot i el comportament extremadament violent i organitzat dels manifestants concentrats al carrer Sardenya, es va intentar en assegurat mediar infructuosament amb ells abans de començar a carregar disparasalves i, finalment, també bales de goma.
0: I ja són quatre les denúncies presentades per dones contra un fisioterapeuta detingut a Juneda, a les Garrigues. L'home de 30 anys va ser detingut dimarts arran les denúncies a tres dones per suposats tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar Pepa Santgenís ahir als jutjats de Lleida.
4: Una altra dona ha presentat una denúncia per suposats tocaments contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut a Juneda, les Garrigues, dimarts, arran les denúncies presentades per tres dones. Totes han denunciat que l'home els havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El fisioterapeuta va ser detingut dimarts i ahir va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida i s'haurà de presentar al jutjat quan sigui requerit. El detingut treballava com a fisioterapeuta i també com a entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i a domicili.
0: Per cert, que els Mossos han detingut avui a Lleida un home de 22 anys per la seva presumpta participació en la baralla d'aquest dimecres entre un grup de pakistanesos que va acabar amb 6 ferits, 5 d'ells per arma blanca. Més coses, els llegats solidaris assoleixen el 2025 una xifra rècord de donacions. El valor d'aquestes herències destinades a entitats socials supera per primer cop els 120 milions d'euros a Catalunya. Climent Sabater.
5: 2025 s'ha consolidat com l'any més generós pel que fa als testaments solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. En total van ser 192 aquests llegats, una xifra estable els últims anys, però el valor s'ha duplicat respecte a 2024. Les donacions han superat els 120 milions d'euros. Com explica el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, el perfil de qui fa un testament solidari respon tant a persones que no tenen descendència directa com a ciutadans ciutadans amb família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
6: Sinó que tenen fills, tenen cònjuge o parella, però volen fer una disposició a favor d'entitats que han tingut una vinculació especial amb elles. Però les disposicions de tota l'herència o de part de l'herència important normalment venen de persones que no tenen familiars directes.
5: Els 120 milions d'euros en donacions representen un 35% del total recaptat a Espanya i això té a veure, segons el degà dels notaris, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
0: I anem ara fins a Tarragona perquè Unió de Pagesos estima que s'ha perdut el 80% de la producció de clementines a les Terres de l'Ebre i alerta que l'envelliment dels arbres agreuja els efectes de les altes temperatures. Judit Huerta.
7: Després d'una campanya marcada pels aiguats de la tardor passada, els productors de cítrics de les Terres de l'Ebre afronten un nou revés. Les onades de calor d'aquest estiu han afectat especialment les clementines de la varietat Clemenules. El sindicat agrari explica que les temperatures elevades també durant la nit han sotmès els arbres a estrès tèrmic en una fase decisiva per al desenvolupament del fruit. A aquesta situació s'hi afegeix l'envelliment de bona part de les plantacions que en redueix progressivament el rendiment. Antoni Ortiz és un dels pagesos afectats.
8: I abans ens trobem en el problema de que tenim tot un munt de plantacions que pràcticament no tenen producció. Esta que estem aquí, per exemple, pot fer una mitja d'uns 30.000 quilos i si n'hi ha 2.000, pues, serà molt.
7: La calor arriba després dels aiguats de la tardor passada que, segons Unió de Pagesos, ja van provocar pèrdues d'aproximadament la meitat de la producció. I els productors assenyalen també la pressió creixent de les plagues i de les importacions de països tercers com a dificultats per mantenir la viabilitat de les explotacions.
0: SOS Costa Brava ha creat uns tallers per despertar l'esperit crític i activista entre els joves. La iniciativa convida alumnes de secundària

0: a analitzar l'impacte de la construcció sobre el paisatge a partir de casos reals. Girona, Gemma Esteve.
1: Els primers tallers es faran aquest mes. Un en el camí de Ronda de Colera, on els alumnes podran veure com el traçat està interromput per una finca privada, i un altre a l'Escala, on podran comparar una zona del litoral molt urbanitzada amb un sector més natural. A banda d'observar el paisatge, els joves també coneixeran quines lleis protegeixen el territori i quins mecanismes utilitzen alguns per evitar complir la normativa. L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
2: Les amenaces i les transformacions i les pressions que pateix la Costa Brava doncs són l'excusa perfecta per mirar entre tots de fer un món millor i que des del territori i des dels instituts s'activi aquest pensament crític.
1: Els cursos estan adreçats principalment a alumnes de secundària, també de fora de la demarcació. De fet, per les properes setmanes ja en tenen 3 de programats, un dels quals amb un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
0: Les Leopardes de Marta Borràs és l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, dotat amb 18.000 euros, que s'acaba de donar a conèixer. El llibre ret tribut a la generació de dones a finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. Montse Soto.
3: Les Leopardes és, segons el jurat del Premi Tusquets, una obra lluminosa i alhora devastadora, que ens parla del desig femení, l'amistat i la memòria. Ho fa fent aquest tribut a dones pioneres de tota una generació, que a finals dels 70 també van lluitar contra l'estigma de la sida i van voler viure el seu desig en llibertat. Marta Borràs, autora aragonesa resident a Barcelona, on treballa com a advocada i mediadora, ha explicat que la novel·la guanyadora s'inspira en el personatge de la seva tieta, que va morir de sida als anys 90. Ella, 30 anys després, va sentir la necessitat d'explicar la seva història.
4: Hay mujeres que se contagian de sida y lo original o lo diferente de esta historia es que no eran heroinómanas, no eran homosexuales, eran un grupo de chicas que se contagiaron de sida y lo llevaron cada una como pudo y con los apoyos que tenían en sus familias o en su entorno.
3: Un premi Tusquets dotat amb 18.000 euros que aquest any ha assolit la xifra rècord de manuscrits rebuts, més de 1.200 originals.
0: I l'equip de La Bola Negra, dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo, que representarà Espanya als Òscar, creu que la pel·lícula té possibilitats d'obtenir l'estatueta. Emocionada, la directora de fotografia, la catalana Gris Jordana, ha explicat al Cafè Idees de Ràdio 4 que els arriben bones notícies d'Estats Units, on els directors estan fent promoció.
5: Sobretot per com estan en els passes als Estats Units, que estan ara allà els dies fent promo i estan en superbé. I això doncs, és una bona senyal, perquè al final els que voten són els acadèmics d'allà.
0: Gris Jordana ha parlat també de l'estètica de la pel·lícula.
5: Vol ser molt plàstica i molt especial visualment, però sense caure en algo maniqueïsta o massa preciosista que faci que no puguis connectar amb la història. Vol buscar un equilibri entre aquestes dues coses.
0: I avui acabem amb Maria Arnal, comença el Festival B.

Artistes com Maria Arnal, Muxca, Guitarrica de la Fuente, Gavina, MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum des d'avui fins dissabte en aquest festival que barreja gèneres musicals de l'escena alternativa amb el Festival B. Ens acomiadem, que passi molt bona tarda i gràcies per escoltar la Ràdio Pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda. Després de la informació de caire general, als esports, a Ràdio 4, després de la Elena Pérez, la redacció d'esports d'aquesta casa, amb el Jaume Riello aquí al meu costat i el José Gil i la Elena Ramos a la realització tècnica. Comencem.

0: Primer partit de la temporada amb certa transcendència pel Barça d'handbol. Els de Carlos Ortega visiten el Montpellier des de 3:15, en el que en teoria ha de ser el duel més compromès de la primera fase de la Champions. De fet, Àlex Carazo, si tot va com ha d'anar, aquest d'avui es convertirà en el primer partit de la fase principal pels blaugrana.
1: Mirant ja de cara a futur, sí, perquè sobre el paper, Barça i Montpellier seran els dos equips del seu grup que passaran a la següent ronda, on, recordem, es mantindran les victòries i els punts. Per tant, ja pot ser un primer pas per arribar a la ronda principal amb avantatge sobre un dels seus rivals. Si l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, no amaga el favoritisme d'ambdós.
2: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt.
1: Es trobarà un gran amic al conjunt blaugrana perquè el Montpellier, com ja ha fet en altres ocasions davant del Barça, trasllada la seu del partit de la seva pista habitual, que té capacitat per 3.000 aficionats, al sud de France Arena, on hi caben 9.000 persones en partits d'handbol. Escenari especial per Peter Sikusa, allà va debutar fa 3 anys amb el primer equip amb una gran actuació. Serà el darrer partit del Barça aquest mes de setembre a la Lliga de Campions. Després d'enfrontar-se aquest cap de setmana al Puente Genil, marxaran a Egipte a disputar el Mundial de Clubs, al duel Montpellier-Barça, 8:45 del vespre.
0: Ens passem al futbol. Avui clou la jornada 6 de la Lliga de Primera Divisió amb els dos darrers partits. A les 7, un Betis que ha guanyat 5 dels 6 duels que ha jugat en l'acabada de temporada rep un Getafe que, en canvi, només ha guanyat un compromís. I des de 9:15... El duel és de necessitats. S'enfronten dos equips que encara no coneixen la victòria. El Màlaga rebrà el Villarreal. Ara mateix són el segon i el tercer per la cua. D'ahir, el Barça continua al mateix ritme, 7-2, al Racing de Santander, amb 3 gols més de Rafinha. I un ensurt, el de Joan Garcia, en una relliscada. Jorge Agüero, avui li feien proves, però no semblava greu.
3: És el missatge que va transmetre el seu entrenador Hansi Flick a la sala de premsa, que tot es tractava d'unes molèsties al genoll, derivades d'un mal gest durant la primera meitat del partit, i que, per no prendre riscos, es va decidir la substitució per Szczęsny. De fet, el tècnic alemany es va mostrar optimista dient que espera que pugui estar disponible aquest dissabte per al partit contra el Sevilla al Ramon Sánchez Pizjuán. Avui li i realitzàvem proves, estem a l'espera de resultats, José María, i si la cosa s'allargués, que tothom tingui present que demà al migdia Luis de la Fuente, el seleccionador, ofereix la primera llista de convocats postmundial i en ella es dona per fet que hauria de ser-hi el de Sallent, així que com a hora límit en quant una actualització de l'estat de salut de Joan García, doncs podem posar aquesta de demà amb la llista. Això d'una banda, de l'altra, el rècord històric que anit va assolir el Barça, mai en gairebé 127 anys d'història del club. Hi havia hagut un inici així, amb 7-7 en victòries en els 7 primers partits oficials. S'havia arribat a fer un 6-6 3 vegades en l'inici, la darrera, la temporada 18-19 amb el Xincurrin Valverde a la banqueta. No només aquesta dada reflecteix la bestialitat d'inici de temporada que està fent el Barça, també els 33 gols que porta en aquests 7 partits amb una mitjana de 4,7 dianes per match.
0: Normal que el tècnic blaugrana, que no sol ser gaire expressiu ni llançar les campanes en l'aire, estigués en sala de premsa tan satisfet després d'una nova exhibició dels seus.
4: At the end, like we can say here today, I'm happy.
0: Deia Flick que al cap i a la fi havia d'admetre que estava feliç i que l'equip també hi recordava que no és senzill jugar contra el Racing de Santander i que per això tenia més mèrit al futbol que els seus havien tornat a fer, que no és senzill fer les coses així. De la resta de partits de dimecres, la tempesta va fer ajornar el Llevant Athletic Club de Bilbao. De moment no es pot jugar ni es coneix la data perquè aquest cap de setmana hi ha una altra jornada de Lliga i després hi ha l'esmentada aturada pels partits de seleccions. Destaquem la victòria del Sevilla, una més, a camp del Deportivo de la Coruña. Va ser la primera derrota dels gallecs en el que va de curs. En canvi, els de Luis García Plaza, que arriben ja als 13 punts a la classificació.
5: Hemos sido muy merecedores de la victoria, incluso cortos. Creo que no teníamos que haber llegado a ese sufrimiento al final. La primera parte, creo que no estaba muy entero, sabiendo dónde nos atacaban, maniatando. Hidalgo nos iba cambiando las posiciones y hemos ido cambiando nosotros también. Ha sido un partido muy táctico por parte de los dos. y creo que nos hemos sentido muy a gusto en todo momento del partido. Solo después de la roja hemos tenido 10 minutos que el equipo no atacaba.
0: 13 punts pel Sevilla, 13 punts també per l'Atlético de Madrid, que ahir va golejar a casa 4-0 a Osasuna. Els navarresos, en canvi, acumulen ara 3 derrotes consecutives. I com dèiem, sense solució de continuïtat, demà mateix comença la jornada 7 a la màxima categoria del futbol espanyol. Ho farà a Cornellà al Prat, l'Espanyol, valgui la redundància, amb el mal regust de la derrota d'aquest dimarts, rebrà a l'Elx, un altre rival directe, un altre partit important, mirant a llarg termini pels de Manolo González, que ho acabaran de preparar aquesta tarda i abans del darrer entrenament, en una estona, de fet, en un poquet més d'una hora, hi ha prevista la roda de premsa prèvia del tècnic blanquiblau. Més futbol europeu, en aquest cas. Avui es juga la segona meitat de la primera jornada de l'Europa League i hi ha un bon partit a Anoeta. El Bournemouth visitarà la Reial Societat des de les 9 de la nit. El conjunt basc vol ser ambiciós, també, en la competició continental. Un dels pesos pesants del seu vestidor, com és Carlos Soler, ha marcat l'objectiu.
6: La idea o lo que nosotros queremos es intentar estar en el top 8 para poder pasar de ronda directamente y saltarte una ronda. Pero bueno, no va a ser fácil. Jugamos en estadios por toda Europa contra rivales que lo han hecho bien en sus respectivas ligas.
0: Avui juga la Reial, ahir ho va fer el Celta, que va caure 1-0 al camp de l'Omonia de Xipre. Moltes arribades pels de Claudio Giraldez, però cap punteria.
7: Estamos en ese momento en el que creo que todo sale cruz, desde las pequeñas finalizaciones cerca de la portería que hemos tenido, que hasta un centímetro de que entren o no, desde la mano que parece que es que no es, a que dos laterales del equipo rival te tiren dos tiros a la escuadra, uno que den el larguero y otro que entre en una situación que creo que es raro que te puedan tirar desde ahí.
0: El partit més destacat d'ahir, el Benfica va guanyar al camp del Milan per 0-2. Aparquem el futbol en tenis. Avui es sortejaran els enfrontaments de l'eliminatòria de Copa Davis d'Espanya a Xile, l'ordre dels partits. Per tant, i per tant també, abans del sorteig, sabrem els jugadors escollits pel capità David Ferrer per jugar els enfrontaments d'aquesta eliminatòria. Demà farem una bona prèvia d'aquest duel, que és el duel previ a les finals de la Copa Davis que s'han de disputar a Bolonya aquesta tardor. El circuit masculí, per tant, s'atura aquesta setmana. El femení Paula Badosa s'ha classificat per la segona ronda a São Paulo. Avui torna a jugar la catalana contra l'argentina Hortensi. També jugarà Caitlin Quevedo contra la brasilera da Silva. I a Guadalajara, a Mèxic, té partit de quarts de final Cristina Buxa contra la txeca Bejcek. Les 2 de la tarda i 39 minuts. Aturem la informació del dia perquè tenim al telèfon a la única jugadora catalana guanyadora de la medalla de bronze al passat Mundial de Bàsquet. Mariona Ortiz, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Com està sent la digestió? Encara teniu aquella sensació de quan surten les coses tan bé i quan un té un èxit tan important com que va caminant pel carrer i va un pam per sobre del terra?
8: Bueno, encara estem assimilant, jo crec, perquè, bueno, molts de compromisos, tots són per molt bon motiu, però encara no ens ha donat temps, jo crec, d'assimilar tot el que ha passat.
0: S'ha passat ja també el mal regust de la semifinal perquè veu estar a prop a 10 minuts de tenir un mundial absolutament rodó de matrícula d'honor, eh?
8: Sí, sí, sí. No tocava aquest cop, però jo estic convençuda que amb les generacions que venen i amb el talent que tenen, estic convençuda que arribarà.
0: Ara sí, si el gran públic o els que no estem tan a dins encara no ens havíem atrevit a fer-ho, ara ja sí que es pot dir que la reconstrucció que s'havia plantejat a dintre de la Federació Espanyola de Bàsquet està feta, no? I els resultats així ho demostren. El 2024 aquest equip va ser quart finalista, cinquenes als Jocs Olímpics de París. L'any passat, medalla de plata a l'Eurobàsquet i el bronze de fa uns dies. Per tant, ja està, la velocitat de creuer està assolida.
8: Sí, no, i no és lo normal. A mi m'agradaria que es valorés, perquè no és lo normal que en un canvi generacional pues, es pugui fer seguir guanyant medalles. Però sí que és veritat que, bueno, que totes les jugadores que venen amb un caràcter, amb unes ganes de competir i amb un talent que no són normals.
0: Canvi generacional, però canvi generacional peculiar o particular, perquè crida l'atenció la barreja que s'ha fet, la barreja que heu aconseguit que funcioni, i no sé si probablement aquesta és la clau, perquè hi ha gent molt més experimentada, com seria el teu cas, i després hi ha gent molt jove que li dona aquesta empenta. No sé, és una fórmula diferent en els relleus generacionals.
8: Totalment, però bueno, jo crec que com tu dius, és el que ens fa que siguem un grup molt especial. Però sobretot perquè no va d'edat, sinó va de bones persones. I crec que és un grup humà, sempre ho he dit i sempre ho he destacat, que era un grup humà i és un grup humà de 10, i això fa que tota transició sigui molt més fàcil.
0: S'ha aconseguit que la transició sigui raonablement ràpida, sobretot els resultats d'aquests tres darrers exercicis demostren que les bases són sòlides, i ho deies tu, sou gent experimentada, que esteu ja en la recta final de les vostres carreres professionals, però hi ha gent que té tota la vida esportiva per davant. Per tant, les bases estan posades per un llarg recorregut d'aquesta selecció, d'aquest equip.
8: Exacte, vull dir, si ara tota la seva història ara acaba de començar, nosaltres senzillament estàvem allà per intentar acompanyar-les i ajudar-les de la millor manera possible, tractant de donar potser una mica de calma a tota aquesta pues, inconsciència que ve amb la joventut, però bueno, jo crec que és que estan més que preparades.
0: Ho deies tu, Mariona, no podem donar per fet que cada any serà així, i això no significarà que no s'hagi fet una bona feina. Després ha de quadrar tot i després cada vegada hi ha més competència i al podi només pugen tres equips, però arguments per lluitar per tot cada vegada que arribi una gran cita a aquest equip en té, no?
8: Sens dubte. Llavors passa allò de cada any, que, bueno, que cada any és nou, cada any passen noves, esperem que les lesions les respectin a totes, que el calendari amb la WNBA sigui pues, favorable, que puguin participar a les altres competicions, però sens dubte que si és l'equip al complet, jo crec que hem de ser pues, bueno, molt positius en tot el que està per venir.
0: Parla'ns del... Bueno, del que condueix el projecte, en aquest cas el tècnic, el Miguel Méndez. Una persona molt discreta, molt, molt seriosa, però que fa molt de temps, no?, que tenia les coses molt clares, i ara des de fora nosaltres també tenim clar que ell sabia com s'havia de fer.
8: Sí, sí, sí. Bueno, com tot, en els canvis pues, necessiten un procés, també hi ha els dubtes, és lo normal. Però algo que també crec que ha fet que tot sigui pues, com ha estat, ha sigut perquè ell també és una molt bona persona, un gran gestor, que s'ha pogut portar pues, totes aquestes generacions, noves generacions, i jo crec que ell ho ha fet de la millor manera que era possible.
0: A tu t'han arribat tots aquests èxits a nivell de seleccions, en categoria absoluta parlo, amb més de, més de 30 anys. És bueno, un cas peculiar, particular, el teu. No sé si fins i tot en aquesta etapa ja de la maduresa es fa que tot el que us està passant, el que t'està passant, es valori fins i tot més.
8: Bueno, jo crec que diferent, i sobretot m'agrada que existeixi, perquè a vegades pensem que, bueno, que tots aquests fruits tenen que arribar quan abans millor, però a mi m'agrada que també existeixi el camí de que poden arribar més tard. A mi, jo crec que el que més valoro del meu camí és que mai m'he rendit, que he seguit treballant, que encara que les coses no anaven com jo volia, pues seguia creient, i finalment arriben. tots els camins són vàlids i tots són positius. El que passa que una no ha de rendir-se encara que sense comparar-se amb els altres camins, no sé si m'explico.
0: Sí, sí, sí, sí. I sempre ho havies tingut, estic sospitant en el cap, no?, que això seria possible, que això arribaria si tu no et rendies.
8: Bueno, no sé si arribaria, però sens dubte jo no em quedaria amb la sensació de que no ho hagués donat tot, saps? Vull dir, sempre hi havia anys on pensava... potser és moment de deixar-ho, les coses no van com van, no van com t'agradarien, però sempre tenia la sensació de que podia donar una mica més, que encara no li havia donat tot el que jo podia al bàsquet i el bàsquet no m'havia donat tot el que jo havia treballat. Llavors jo crec que aquesta sensació és la que m'emputxava any rere any a seguir. Si les coses no arribaven, al final jo tenia la consciència de tranquil·la de que ho havia fet tot.
0: I sospito que ara el que voldràs és estirar-ho tant com es pugui, no?, després de tot el que has treballat, per ara sentir que et consagres no només a nivell de clubs, sinó també a nivell de selecció.
8: Bueno, no creguis, eh? Vull dir, al final jo sóc molt conscient de l'edat que tinc, jo sóc molt conscient de les generacions que venen, de que per sota estan apretant i molt, si no veiem com estan competint totes les seleccions inferiors, diguéssim. Jo el que faig és aprofitar el que tinc ara. I més endavant ja veurem. Des de fa temps que em fixo en el dia a dia, que no penso molt més enllà, perquè la vida mai saps com anirà.
0: Ara què, Mariona? Sense solució de continuïtat, ja la Supercopa, ja l'inici de la Lliga el primer cap de setmana d'octubre, ni agafar aire, pràcticament.
8: No. Però bueno, per sort hi era una cosa de la qual estava mentalitzada, perquè bueno, el fet de que el Mundial hagi sigut tan tard, doncs ens ha permès tenir una mica de vacances durant l'estiu. Llavors, bueno, preparada per al que ve, sent molt conscient de que és molt il·lusionant i per res em suposa un esforç, sinó tot el contrari.
0: I en el teu cas concret, a Saragossa, doncs és una temporada especialment motivant. Després de com va anar la passada finalistes a la Lliga, semifinalistes a l'Eurolliga, doncs la voluntat serà fer aquest darrer passet, no?, que us veu quedar sense fer la temporada passada.
8: Sí, sempre any rere any diem que tractem de fer-ho millor que l'anterior. Està clar que cada any serà encara més possible, però bueno, sí, aquest és l'objectiu i intentarem arribar al màxim de finals possibles.
0: Mariona Ortiz, el que hagi de dir el llibre de la temporada 26-27 ja s'anirà escrivint. De moment el pròleg ha estat gairebé immillorable amb aquesta medalla de bronze que us heu penjat al Mundo Bàsquet. Moltíssimes felicitats i gràcies per aquesta estoneta en ple post Mundo Bàsquet, que no us estem deixant ni respirar entre tots. Gràcies, Mariona.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Dues i 48 minuts. Ens posem una mica més seriosos. Ens posem més reflexius perquè ara volem tractar un assumpte de la màxima actualitat, però sobretot de la màxima importància.

0: de futbol ofereix a les jugadores professionals, per dir-ho d'alguna manera, no sé si és la més adient, el servei de congelació d'òvuls per quan decideixin ser mares. En paral·lel, a la waterpolista Maika García no li renova el Club Natació Sabadell el contracte quan es disposava a recuperar la seva carrera professional després d'haver estat mare. Són dues notícies que no tenen res a veure però que estan fortament relacionades. Estem parlant de maternitat al segle XXI. Estem parlant de maternitat i esport del rendiment. La Jessica Vall és mare i exesportista professional, per tant, per nosaltres és l'opinió més autoritzada si hem de parlar en aquests termes. Jessica, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, aquí estem.
0: Per mi és un assumpte complicat i delicat. En realitat no hauria de ser-ho, és el primer que em ve al cap.
1: Sí, jo crec que hem de fer una mica una reflexió en general, no? Perquè... per què és tabú parlar d'aquestes coses? Per què és tan delicat, no?, aquesta sensació de traspassar, no?, una mica el límit de la gent i parlar-ho amb més naturalitat dels problemes que ens trobem, en aquest cas, les esportistes, dones que són mares. Mm. Es veu que moltes vegades és més l'educació que hem rebut, aquelles creences que tenim, no?, una mica que ens limiten i que hi ha molta dona que pensa d'una manera diferent o que pensa més en un sistema, com hem pensat fins ara, una mica masculinitzat. Mm-hmm. Val? Llavors, ens hem de fer moltes preguntes en això. Per una banda, jo em poso, i si he de donar la meva opinió respecte a la Federació de Futbol, per una banda penso que és una bona idea, no? Perquè moltes vegades jo m'he trobat amb esportistes que no contemplen en el seu cap la maternitat. Mm. Val? En aquell moment estan a tope de les seves carreres esportives i van passant any rere any i l'únic és que volen és poder rendir al 100%, i en aquell moment no entra el concepte maternitat, criança en el seu cervell, no? Són com molt focus en els seus objectius en aquell moment, que són de rendiment, val? Evidentment la societat ara mateix està posada d'una manera en què biològicament l'edat per ser mares i pares no és la adient o la que ens crida, doncs, quan tenim una solvència econòmica, estem més tranquils, tenim unes posicions més adequades a la feina o tenim una carrera esportiva, doncs, una mica ja cap al final, no? Llavors, aquesta opció, no?, que et puguin donar aquesta opció de, no, és que encara que tu no estiguis pensant ara mateix en ser mare, que sàpigues que et pots congelar els òvuls ara mateix perquè quan vulguis ser-ho pugui ser-ho, no et trobis amb el hàndicap de que has donat tot per aquest país, tot físicament, i que en el moment en què tu tens t'entra, no?, en la ment el fet de ser mare, no ho pugui ser perquè, doncs, pues, la teva reserva ovàrica, doncs, ja no és la que era, etcètera, etcètera, no? Per una banda, penso que és molt bona idea. Per l'altra, ojo. Ojo, perquè i si t'estic donant aquesta opció, però el que estic fent és fent que decideixis retrasar la teva maternitat?
0: Facilitaria l'opció que tu estàs dient, que moltes vegades, exacte, per pura inèrcia, és la que s'adopta, no?
1: Exacte, i és... per què no aquesta mesura ve a la vegada que dic, i les que vulguin ser mare ara, els hi posaré una persona perquè cuidin els nens mentre entrenen, posaré uns horaris d'entrenament que puguin fer la conciliació familiar, faré estudis amb les meves universitats perquè per poder treure el màxim rendiment, perquè puguin estar físicament bé el més ràpid possible, perquè fins ara no hi ha aquesta creença, i és una de les coses que realment, si a mi em diuen esportivament quina cosa no has fet, jo et diria això. Sí, a part d'una final olímpica, que sí, és el meu focus, que no he aconseguit, el meu altre focus, i que m'ha tirat enrere perquè jo he tingut aquesta creença limitant, és el fet de no haver sigut mare i continuar nedant.
0: I aquesta vivència personal teva, Jessica, es converteix també en una conversa recurrent entre esportistes dones? Vull dir, tinc la sensació de que a sobre us heu d'amagar.
1: Sí, és difícil, és difícil. Quan tu poses el nom maternitat dintre d'una carrera esportiva, tothom fa ep, saps? Però a la vegada ningú vol... Està com mal vist dir no, no siguis mare. Llavors no et dic res. Simplement estic com a les expectatives i això tampoc ajuda. No és, ah, no, sí, endavant, cap problema. Tractem moltes vegades una lesió de creuats, que són 9 mesos, i un embaràs no és una lesió. No és una lesió. O sigui, el teu cos està donant vida, per tant, està més fort que mai. No, no... però, evidentment, després d'un embaràs, tens un postpart, si decideixes fer lactància materna, doncs tens, hi ha un desgast a nivell físic, no?, per aquesta lactància. Bueno, llavors el que s'ha de fer és un paquet d'ajudes per poder ajudar a la dona a seguir competint al 100%. I esportistes com això, com l'Anna Pelletier, ens han ensenyat que es pot, que no hi ha aquest límit que nosaltres ens creiem. I dic nosaltres perquè penso que molta gent ho creu.
0: Per tant, hi ha una doble via que encara s'ha de continuar recorrent. Jessica, no sé si estàs d'acord. Per una banda, és important que estem parlant d'això simplement perquè ho estem fent i estem trencant el tabú i ens estem obligant a pensar d'una altra manera i no la convencional, no la tradicional, però per l'altra banda tu estàs dient que hem d'arribar també a la vessant pràctica. La legislació laboral és evident que en aquest racó més desenvolupat del món ha progressat en les darreres dècades quan a la maternitat, però està desfasada a nivell esportiu i al rendiment esportiu.
1: Sí, totalment, totalment. I sobretot és sempre hi ha una visió masculinitzada de l'esport o un sistema que està fet pensat des d'una perspectiva masculina, que no és ni dolenta ni bona ni dolenta, sinó que fins ara s'ha fet així i llavors no hi ha l'altra visió, no? No hi ha l'altra manera de pensar. Per tant, per això és tan important també que en alts càrrecs hi hagin dones, perquè hi ha una altra manera de pensar, de veure la vida, de veure quins problemes et trobes, no?, envers tot en general. Llavors, per això és superimportant que també en càrrecs, no? Fins ara també, ara obriria un altre meló, com són les ajudes als esportistes a l'ADO, no? A los deportes olímpicos. Fins ara no es contemplava si una dona es quedava embarassada que podia percebir l'ADO, per exemple, però un esportista podia ser pare i rebia l'ADO igualment perquè no parava la seva pràctica esportiva. Llavors això és una de les coses que es va canviar fa poc. Però clar, fins ara, doncs, si tot es veu des d'una vessant masculina, no es troben aquest problema. No és, no, és simplement no ho he pensat perquè no m'he trobat aquest problema com a home. No sé si m'explico bé.
0: Sí, evidentment, hi ha dos punts de vista
1: que
0: no poden ser comuns perquè la vivència no és comuna i està bé que convisquin, però que convisquin d'una manera pràctica, no només teòrica,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Doncs queden molts passos per donar encara com a societat o com a teòrica societat desenvolupada que som quan a la maternitat, en aquest moment de la nostra existència, i queden encara molts passos també per fer pel que fa a la maternitat i l'esport del rendiment. I jo crec que avui, ni que sigui uns centímetres, haurem avançat un bocinet haurem avançat,
1: sí,
0: amb la conversa amb la Jessica Vall.
1: Jo sobretot espero que la gent que ens hagi escoltat reflexioni, no? Jo penso que una dona, quan és mare, pot tornar a rendir al 100%, si no, Si crec que sí, per què sí, i si crec que no, per què no. És per com he viscut jo la meva maternitat, és per lo que crec jo que m'han ensenyat. No fem-nos aquestes preguntes, perquè moltes vegades és això, tenim aquestes creences limitants que les hem inculcat, ens les han ensenyat, però que les hem de trencar entre tots.
0: Doncs convidem els nostres oients a que pensin, a que reflexionin, a que parlin, perquè d'aquesta manera és com s'arriba a les conclusions, les bones i les no tan bones, i de les bones a les solucions, als remeis. Jéssica Vall, un plaer, com sempre. Fins la
1: Un
0: propera
1: plaer.
0: setmana.
1: Adéu.
0: I abans d'acabar, una bona notícia de darrera hora. Comunicat mèdic de Joan Garcia, lleus molèsties al genoll dret. No hi ha res greu i ens alegrem. Ara, Ràdio 4, butlletí de notícies. Després, Irrepetibles. El quart temps torna demà. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'Audiència Nacional rebutja, finalment, paralitzar el campament de migrants al port de Ceuta, com havia demanat el Sindicat Unificat de Policia. Després d'haver decidit frenar ahir dimecres l'habilitació de les instal·lacions, que havien d'acollir un miler de migrants, finalment l'Audiència assenyala que serà el Ministeri de l'Interior qui determini les condicions de seguretat tant dels agents com dels migrants. Precisament el ministre de Transports, Òscar Puente, a Televisió Espanyola, aquest matí, abans que es conegués la marxa enrere del Tribunal, havia mostrat la seva sorpresa pels qüestionaments sobre la seguretat del port.
2: El puerto era la primera opción. Hay otra parcela más en el puerto, todavía más grande, que se podría utilizar y esto podría haberse hecho desde el primer momento si hubiera habido buena fe. A mí me sorprende, por ejemplo, que se cuestione la aptitud de los puertos para servir de campamento provisional a migrantes cuando esta situación se ha dado en infinidad de ocasiones en los puertos de España. Se ha dado en los puertos de Canarias...
0: I encara als tribunals, la Fiscalia de Granada ha demanat l'arxiu de la causa contra Juana Rivas el passat mes de març, quan la seva exparella, l'italià Francisco Arcuri, la va denunciar per un possible delicte de sustracció de menors per impedir la tornada a casa del seu fill. El Ministeri Públic considera que les diligències practicades no aporten prou elements per formular l'acusació. I anem ara a la capital del Segrià. Els Mossos han detingut avui un altre home per la seva presumpta participació en una baralla multitudinària d'aquest dimecres a Lleida. Pepa Sangenís.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut avui un jove de 22 anys que suposadament també hauria participat a la baralla multitudinària entre pakistanis d'ahir al matí a Lleida, amb un balanç de 6 persones ferides, una de gravetat. És el segon detingut en relació a aquests fets i els Mossos també l'acusen, igual que el jove de 24 anys que van detenir ahir, d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. La baralla va tenir lloc a les 7 del matí a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià i s'hi van veure implicades una dotzena de persones. Segons diferents testimonis, portaven pals, catanes i matxets. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha desvinculat aquesta baralla dels enfrontaments que hi van haver fa poques setmanes al parc de les Vies de Lleida entre membres de la comunitat pakistanesa i joves d'altres col·lectius. Arran d'aquests incidents, l'alcalde ha convocat pel proper dilluns la Junta Local de Seguretat, a la que hi assistirà també la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: I a l'Audiència de Barcelona continua el judici pel cas de Roger Espanyol. Avui declaren una cinquantena de funcionaris policials, una sessió on un dels comandaments de la Policia Nacional ha justificat l'ús de les pilotes de goma que van lesionar ocularment l'activista independentista. Sergi Bassoles.
4: Un dels comandaments als antidisturbis de la Policia Nacional ha declarat que la planificació del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre va ser idèntica a la d'altres esdeveniments. Un dispositiu amb càrregues policials en el que arreu de Catalunya, recordem, un miler de ciutadans van resultar ferits.
5: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ayudar a la gente en la Dana en València.
4: Els diferents policies cada moment han comparegut, negant que els efectius de les UIP desplegats al voltant de l'escola Ramon Llull de Barcelona s'extralimitessin i asseguren que van respondre amb proporcionalitat davant una hostilitat, diuen, que anava increixendo.
6: Era una situació de muchos insultos i una violència extrema.
5: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
4: Segons els uniformats, tot i el comportament extremadament violent i organitzat dels manifestants concentrats al carrer Sardenya, es va intentar, han assegurat, mediar infructuosament amb ells abans de començar a carregar disparasalves i, finalment, també, bales de goma.
0: Unió de Pagesos estima que s'ha perdut el 80% de la producció de clementines a les Terres de l'Ebre i alerta que l'envelliment dels arbres agreuja els efectes de les altes temperatures. Tarragona, Judit Huerta.
7: Després d'una campanya marcada pels aiguats de la tardor passada, els productors de cítrics de les Terres de l'Ebre afronten un nou revés. Les onades de calor d'aquest estiu han afectat especialment les clementines de la varietat Clemenules. El sindicat agrari explica que les temperatures elevades també durant la nit han sotmès els arbres a estrès tèrmic en una fase decisiva per al desenvolupament del fruit. A aquesta situació s'hi afegeix l'envelliment de bona part de les plantacions, que en redueix progressivament el rendiment. Antoni Ortiz és un dels pagesos afectats.
1: I abans ens trobem en el problema de que tenim tot un munt de plantacions que pràcticament no tenen producció. Esta que estem aquí, per exemple, pot fer una mitja d'uns 30.000 quilos i si n'hi ha 2.000, pues, serà molt.
7: La calor arriba després dels aiguats de la tardor passada que, segons Unió de Pagesos, ja van provocar pèrdues d'aproximadament la meitat de la producció. I els productors assenyalen també la pressió creixent de les plagues i de les importacions de països tercers com a dificultats per mantenir la viabilitat de les explotacions.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 4.
8: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
9: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
10: A veure, Pau, per què has portat dos ratolins i un os? Petitets, eh? Sí. Molt petits.
11: Sí, són com clics, però una mica més
10: sí,
11: petits, no?
10: Sí, més petits.
11: Sí, són o sigui, és unes joguines que tenia jo de petit, que ma mare les va guardar durant molts anys, i al final, el dia que me les va donar, vaig dir, ostres, me'n recordo, que guapo això. Sobretot el que representen, no? Jo, una mica jo tinc la sensació de que...
10: Puc agafar, no?
11: Sí, home, sí, per favor, agafo.
10: Sí, és que és curiós, això.
11: Sí, sí. No, perquè no els trobaries ara, eh? Però, bueno, bàsicament és la representació del joc simbòlic. Jo tinc la sensació que, d'alguna forma, quan jo dic el que em dedico i tal, és com jugar clics a lo bèstia. Que és que t'inventes històries i les dus a terme...
10: Els actors són els ratolins.
11: Exacte, els actors són els ratolins i tu imagines i primer fas un guió, però després... I al final, quan estem tots els camions i estem tots allà rodant allò enmig d'un pollastre d'aquells, penso, bueno, al final... És el mateix que feia, no? És jugar clics, però...
10: Molt més complex.
11: Més complex, però el mecanisme intern teu, personal, és com molt idèntic, no? I a part, crec que el joc simbòlic, justament, crec que és una cosa que s'ha de potenciar molt amb els nens, amb tanta pantalla i tal. Crec
10: és
11: que
10: l'esperit
11: aquest... Jo tinc dos fills i ho han fet molt de jugar amb ninos, amb coses i tal, i crec que és una cosa que és super enriquidora, no? I jo m'ho he portat a la feina i per això em sembla que disfruto tant amb el que faig.
10: O sigui, que segueixes jugant, d'alguna manera.
11: Sí, sí, no, totalment. A vegades m'estresso, dintre del joc, però no deixa de ser un joc.
10: Sí, és estressant.
11: Sí.
10: Avui el nostre irrepetible és el director, productor i guionista Pau Freixas.
9: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
10: Pau Freixas, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
11: A vosaltres.
10: Com dic, director, productor, guionista de sèries de ficció, de títols molt coneguts, com Polseres Vermelles, Cites, entre d'altres. Al llarg de la conversa anirem fent un repàs de la teva trajectòria. Llarga trajectòria ja, tot i la teva joventut, Pau. Però abans, ara a les entrevistes et presenten sovint com a showrunner. Què és un showrunner? Què fa un showrunner, Pau?
11: Sí, apreto jo perquè em presentin així, també.
10: Ah, sí?
11: Perquè jo defenso molt aquesta figura. No, quan em pregunten tu què ets, com et... Jo dic showrunner. No és que jo ho demani en pla d'exigència, sinó quan em pregunten, jo tiro cap aquí, perquè...
10: Per què?
11: Perquè sí, perquè és una figura que està molt clara... Els Yankees ho tenen molt clar,
10: Units,
11: i aquí ens costa una mica més perquè es confon amb el crèdit de producció executiva, que la producció executiva significa moltes coses. Quan tu veus una sèrie, el que surt dels crèdits és producció executiva, i allà hi cap molta gent, des de la persona responsable executiva de la plataforma que t'ha comprat la sèrie fins als productors de la pròpia productora que fa, i el showrunner està allà al mig amb el crèdit de producció executiva. No? Però sobretot el que és aquesta funció que faig jo, la idea és el control total del contingut de la sèrie, no? Fent-la quadrar amb els números de pressupost que tens, amb la qual jo d'alguna forma estic des de la idea embrionària, el guió supervisant-lo o escrivint, depèn del moment de la meva vida, si aquell projecte l'escric o tinc uns guionistes, però sempre supervisant el guió, escollir el càsting, si dirigeixo jo dirigeixo, però si no dirigeixo trio els directors que ho facin, Estic en el procés de muntatge, m'asseguro de que totes les decisions que es prenen de la tria de l'equip, de les localitzacions, de tot l'univers que ho rodeja sigui el que correspon, i llavors, bueno, fins al muntatge, on de sobte estàs allà tocant la pera als directors.
10: O sigui, que és una bogeria.
11: És una bogeria.
10: És com el déu d'una pel·lícula, és, no?
11: És una bogeria i al mateix temps és l'única forma de poder realment dur a terme la visió que tens, no? Després, si hi ha productes que tu ja no ets tan showrunner i fas de productor, perquè, uh-huh, perquè de sobte hi ha una persona que porta la seva idea i ell és el creador o el showrunner i tu el que fas és acompanyar-lo. Però en general, el que jo disfruto i el que faig quasi sempre és exercir de showrunner.
10: Actualment treballes a Filmax. Sí. Portes el departament de televisió.
11: Sí, sí.
10: A quanta gent s'ha de convèncer perquè una sèrie tiri endavant?
11: En realitat, només una.
10: Sí?
11: Bueno, has de convèncer...
10: La que mana, no?
11: Clar, has de convèncer la persona responsable de la plataforma de torn, la que sigui, sigui Netflix, sigui Amazon, sigui la que vulguis, Movistar, tal. Has de convèncer aquella persona que és responsable. Ella internament segurament té els seus comitès i ha de convèncer els altres, però si tu convèncs aquella persona que és la que té el càrrec de responsabilitat,
10: tens més punts,
11: tens quasi tots els punts per fer-ho, no? Una mica, d'alguna forma, és aquest el camí.
10: Molt de peregrinatge, plataforma en plataforma?
11: A vegades sí, altres sí. Vegades és veritat que, mira, jo sempre dic que els sis són molt ràpids i els nos són lentíssims. Què vol dir? Que tu portes un projecte i perquè et diguin que no, triguen moltíssim.
10: Perquè, et fan perdre el temps, llavors.
11: Bueno, una mica, perquè d'alguna forma, bueno, s'ho miren, no sé què... Quan és que sí, hòstia, ho veuen i diuen, això m'interessa. I és molt ràpid, no? Aleshores, moltes vegades els no es triguen, i aleshores estan en una altra plataforma, i altre cop no, i projectes que acaben sent un no etern i que els tens allà en un calaix, i dius, no ho farem mai, em sembla. I altres projectes que surten amb res, en un moment que has tingut la idea, ho has plantejat, i de seguida estàs caminant amb aquella història, no? Vull dir, és molt irregular.
10: Depèn dels casos.
11: Depèn dels casos.
10: Sí, sí. Escolta, sovint es diu que estem vivint l'edat d'or de les sèries. Gràcies també a aquestes plataformes que de vegades diuen sí, de vegades diuen no. Això és així? Des del sector, des de dintre es viu així?
11: Sí, jo penso que a nivell de producció sí, s'està produint moltíssim. No sé si a nivell de qualitat. O sigui, jo tinc la sensació que, sobretot des del món de la televisió americana, hi ha hagut una altra època que ha sigut millor. Tota l'època daurada de les sèries de televisió era una altra. Era The Wire, Los Soprano, L'ala bestia de Casablanca, tot allò és increïble, és irreproduïble, i era una altra època. És veritat que ells en aquell moment estaven fent aquest creixement, nosaltres l'estem fent ara. Crec que és bo, perquè es fan moltíssimes coses i entremig de moltíssimes coses hi ha coses molt brillants, però també fem coses que no són bones. O sigui, inevitablement passa, però clar, tenir molta producció és bo pel sector, crec que és bo pel país, és bo per tot.
10: Hi ha més feina, també.
11: Hi ha més feina, clar, i la gent pot treballar d'això i provar, i equivocar-se, i aprendre, i fer més sèries millors més endavant. Vull dir que al final una mica sí que és una gran època a nivell de producció, però bueno, ja és irregular a nivell de resultats, clar.
10: Una de les teves darreres creacions, Cites, la pel·lícula que s'estrena als cinemes el 20 de novembre. Escoltem una part del tràiler.
12: Tenemos química.
13: No tenéis ningún tipo de química.
12: Mira, ey, mira, me está mirando.
13: No está mirando a ti, está mirando a la Quiche. Está mirando a la Quiche porque Lua siempre tiene hambre.
12: Ah, sí.
14: Escúchame, Lua, creo que me he enamorado.
15: Voy a ir a por ella.
16: Pero siento que quiero un poco más que solo.
10: Creada per tu, dirigida per Gemma Ferrater, és una nova evolució de la sèrie Cites, estrenada a TV3 l'any 2015.
17: Aquesta ha sigut la millor cita que he tingut de la vida.
18: Doncs espera't a veure la segona.
19: No creus que ets un tio guai?
20: Doncs sí, sí, però sí. Sí, potser sí, sí.
19: Doncs sí, sí que ho ets. Per això he quedat amb tu.
21: És fort, eh?
19: El què?
21: Bueno, hem trigat 7 anys, però per primera vegada estem les dues solteres, alhora.
10: I temps després, Cites també va arribar a Amazon Prime, en castellà, i amb actors com Carmen Machi o Gonzalo de Castro. És un univers que ha anat creixent amb el temps i sense parar, Pau.
11: Sí, sí.
10: Què ha passat?
11: Que és xulíssim. No, perquè és veritat que té una cosa molt maca, no? Que és feel good, no et menges molt al cap. Sí, a vegades hi ha cites que són una mica més així, que tenen aspectes més complexes, però en general és una història que és una comèdia romàntica que ensenya una postal de Barcelona idealitzada totalment, o sigui, les cases on viuen, el lloc per on van, és l'esperit de comèdia romàntica, perquè no retratem una ciutat realista totalment, retratem la part més bonica que té, que és real,
10: la part bonica de la vida,
11: però que no és l'única. Yeah. I això és molt agradable, i després les històries d'amor són... I a més és una cosa molt xula, perquè pots... Realment, com que només venen a rodar una cita, pots agafar actors que són molt potents, que tenen les agendes a patar, amb les quals tens relació, és la Machi, no? Jo volia treballar amb ella feia anys i teníem ganes els dos de treballar, però no hi havia manera. I aleshores dius, ostres, tia, Carmen, vente a fer-te una cita, no? Són 3 dies de rodatge, un parell de dies d'assajos, i la tens allà a la sèrie, no? I l'espectador disfruta de molts personatges diferents, però els actors també disfruten de fer una cosa que és una mica teatre.
10: Més coral, també, no?
11: Bueno, i per ells més teatre, perquè al final estàs a una taula parlant amb una persona, sí, sí. Són diàlegs, són personatges, no són trames de molta acció ni molt gir, sinó que és bàsicament dos persones coneixent-se, no? Uh-huh. I això era molt maco. I amb la pel·li que traiem ara el dia 20 de novembre, que l'ha escrit la Clara Esparrac, perquè jo surto com a creador, perquè és tot això dels crèdits sempre és molt complicat, però la Clara és qui ha escrit i la Gemma Ferrat és qui la dirigeix,
10: sí.
11: Amb la pel·li hem intentat això, passa durant el dia de Sant Jordi i és tota una sèrie d'històries a Barcelona al voltant d'aquest dia amb feel good i que t'ho passes bé, no?
10: També grans actors, Natalia Berbeque, Oriol Pla, Berta Castanyer, Àlex Brandemühl,
11: Javier Rey, Susana Baitua, Paula Amàlia, Àlex Maruny, bueno, el Brandemühl, hi ha molta gent i està molt bé, l'Álvaro Mel, sí, sí, és un càsting brutal, que és el que mola.
10: I tu ja saps per què aquest format de les cites agrada tant al públic?
11: Hem perdut una mica amb l'evolució de les sèries. Les sèries han evolucionat de ser, vèiem, sèries que duraven 24 episodis. No?
10: Sí.
11: I que duraven no sé quantes temporades, no? I això era el nostre hàbitat fa molts anys, eh? Uh-huh. A mi van arribar les plataformes i realment què és el que volen? No volen audiència d'aquell dia, volen que la gent s'aboni en la seva plataforma. I per tant, és la dictadura de hype, que és hem de tenir una gran repercussió i han de dir, ai, vull fer-me d'aquesta plataforma per veure aquesta sèrie. Quants capítols necessites perquè algú pugui dir vull d'aquesta sèrie? No, és igual, són 24. És millor que siguin 6, perquè és més barat, i amb 6 en tens suficient per fer el hype. De forma que hem acabat fent sèries molt curtetes. I al mateix temps, evento, no? I llavors, clar, com que es fan moltes coses, doncs s'han fet coses més impactants, més no sé què, acceptem idees més esbojarrades, i hem perdut una mica les sèries hogar, que dic jo, que és la sèrie aquella que tu t'asseus, et dona bon rotllo, la veus, i vull veure una altra, i una altra, i demà una altra, i tal, i perdurin el temps, no? Crec que cites, el fet que començat a TV3 eren 13 episodis, això ja molava perquè podies generar el vincle amb l'espectador, la segona temporada 13 més, no? I després quan hem arribat a Amazon, a Prime, i hem començat a fer les altres temporades, doncs ara ja portem com 100 i pico cites, si ho comptes, no? I hi ha alguna cosa que ens hem convertit en una sèrie hogar per tots aquells que ens han seguit. És una sèrie que tu, doncs, t'hi seus a veure, ja saps el que et donaran, saps quin plat et serviran, saps quin color tindrà, hi haurà matisos diferents, i això amb les sèries d'avui en dia és molt més el pam, l'impacte, la veus, hòstia, és guapíssima! Ja, bueno, doncs ara t'has d'esperar un any i pico veure'n una altra, i si és que hi ha segona, perquè moltes d'elles són autoconclusives.
10: Sí, sí, sí.
11: No? De sobte, cites, crec que ens ha donat això, i el benestar, que la gent vol també estar de bon rotllo. Hi ha moments per tot, eh?
10: Què tenen per tu les sèries que no tenen les pel·lícules?
11: Pues el vincle al llarg del temps amb els personatges.
10: Amb els personatges.
11: Poder fer treballar un personatge al llarg de molt més temps, no? Hi ha una cosa maca en això. Era passada més abans que ara, perquè clar, amb 6 episodis, com si una sèrie de 30 minuts quasi dura com una pel·li.
10: Clar.
11: Però és veritat que en general tens més temps per desenvolupar-los, per aprofundir en aquell univers. Tens un impacte més diluït en un sentit, però això també genera una sensació de proximitat més maca, no? Jo en aquest sentit estic molt enamorat del format de les sèries de televisió.
10: I en aquesta Barcelona és un personatge més.
11: Sí, sí, totalment. Bueno, aquí ja és una mica com a les... És
10: com ens agrada veure a Barcelona les sèries. Eh?
11: No, i veure-la bonica. És que
10: clar,
11: és
10: sí,
11: que,
10: sí.
11: Bueno, i d'alguna forma és la teva ciutat, no? Jo penso que la gràcia està en que... Sí, ja sé que hi ha moltes Barcelones i que ens podem queixar tot el dia i que tenim motius per fer-ho i serà veritat. Però al mateix temps hi ha una Barcelona que és la de la que tu ja has crescut, amb la que tu tens el vincle emocional positiu i és la que intentem ensenyar nosaltres quan fem la sèrie, no? I d'alguna forma dius, ai, quin gust, com quan fan una... Ai, van a veure una pel·li que surt París. Tu, com que no ets de París, mires París, és que és maco París, eh? És que és maco. Pues una mica això, però sent la nostra. I ensenyem la que ens agrada ensenyar, que és la bonica.
10: Cites la pel·lícula el 20 de novembre als cinemes. Ara, si et sembla, tirem la vista enrere.

0: Pau Freixas, aromí, vas néixer a Barcelona el 25 d'octubre de 1973. Ara vius a Gavà, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I sempre preguntem als nostres convidats pels records de la infantesa. Però, en el teu cas, he llegit que no recordes massa d'aquesta primera part de la teva vida.
2: No.
0: Per què?
2: No, bueno, va, els meu, sí, el meu pare biològic, diguéssim, va tenir una embolicada en un moment donat i va marxar, i va desaparèixer, va marxar, i aleshores jo no vaig tornar a tenir relació amb ell, i de fet no sabia ni quina cara tenia fins que vaig tenir 30 anys. Aleshores jo crec que allò que va passar, unes circumstàncies determinades, em van provocar una mena de, suposo que per protegir-me de les sensacions que devia tenir, això ja ho especulo amb la teràpia que he fet al llarg dels anys, eh?
0: Sí.
2: Però que devia dir, bueno, pues mira, borro això per no patir-ho, i d'alguna forma jo, respecte, no sé, per sota dels 10 anys, poca cosa recordo, i de fet crec que dissocio molt, o sigui, durant molts anys vaig dissociar molt, o sigui, dissociar vull dir... una cosa és estar aquí present en el que passa, el que sents, el que veus, i l'altra és estar en el teu cap, en les teves fantasies, en el món simbòlic.

0: Realment ha sigut el que ha estructurat la meva vida. I tu, quan preparàvem l'entrevista em demanaves cançons que m'agradessin, coses, tal, no sé què, un objecte que representés i tal. I la veritat és que el meu primer impuls, quan anava a dir-te les cançons, totes eren les cançons que jo havia triat o utilitzat per les sèries, no? I d'alguna forma deia, hòstia, clar, és que realment... I després quan havia portat l'objecte deia una claqueta. I deia, per què? Perquè el fons estructura la meva vida.
1: Clar.
0: O sigui, la ficció ha estructurat la meva vida. Jo l'ordeno i em pregunto, i em dius, això abans que què? Doncs, bueno, aquesta sèrie abans que aquesta, això està clar. Després, a veure, els aconteixements, saps, de la resta de la meva vida no els tinc tan ordenats. O sigui, crec que m'he agafat a la ficció per anar estructurant tota la meva existència i, de fet, he utilitzat la ficció per projectar-hi coses meves, amb la qual també he fet teràpia fent pel·lis o sèries, no? I també hi ha una part, crec, de motor intern, això és una mica de teràpia, que és el fet de sentir que, no, que vols ser acceptat, que crec que això ens passa una mica a tots, no? Però si tu t'ha abandonat una figura paterna i no has sigut, tingut referent patern, després ma mare es va tornar a juntar una persona que és
1: Antoni,
0: que és qui m'ha fet de pare i tal, però el buit que genera aquesta mena d'abandó i aquesta sensació de ostres, no he sigut abandonat, fa que vulguis ser acceptat de forma molt més forta. Jo deia, és heavy, perquè d'alguna forma el meu trauma és l'abandó o tal, o digue-li com vulguis, però la meva forma d'enfrontar-m'hi és no, vull que m'accepti tothom. O sigui, faig pel·lis perquè les vegi com més gent millor, perquè m'ha d'acceptar el planeta. I és una xaladura que dius, però a veure, tio. Aleshores, bueno, ara amb el temps he anat madurant i les coses les he col·locat millor, però sí que entenc que dic, hòstia, quina exposició més bèstia, no? Perquè si no els agrada, et rebutjarà tothom. O sigui, era totes aquestes construccions del ser humà que són particulars, no? Doncs d'aquí ve la meva estructura, crec, de la infància.
1: I tant és així, la ficció era el teu refugi, que comences a col·leccionar cintes de VHS de pel·lícules i sèries com aquesta.
2: Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho, dos buenas tazas de café.
1: Reconeixes, no?
0: Sí, home, sí.
1: Twin Peaks. David Lynch, Mark Frost.
0: Sí, sí, ho emetien els divendres a la nit. I jo ho gravava amb el VHS i tenia que estar allà per donar-li i gravar-lo, i gravar-lo els capítols. I després m'anava a una tenda que hi havia allà, Enrique Granados, comprava caràtules, les posava... I
1: Video Instant.
0: Sí, sí. Bueno, el Video Instant, sí, era per llogar-les. Però hi havia una tenda amb una cantonadeta que venien caràtules i tal, hòstia, com de col·leccionista, que ja no existeixen aquestes tendes. O, bueno, alguna deu existir, però no la conec. Però i aleshores em comprava la funda, una caràtula corresponent a Twin Peaks, i la posava allà a l'estanteria. I això ho feia, buah, com un animal. Amb Twin Peaks ho vaig fer molt, i és la primera sèrie que realment vaig tenir aquest efecte, sí, perquè devia ser les primeres sèries evento que van haver-hi a la història, i ho vaig fer amb moltes pel·lis, perquè vam tenir una col·lecció brutal, no?
1: Era una locura. Les conserves, les col·leccions?
0: No. Bueno, VHS, que ocupaven ja, un camió.
1: Escolta,
0: no, la vida no,
1: gràcia, no.
0: Sí, no, fa molta gràcia. Si fos milionari i tingués un castell, potser les tindria guardades, però és una cosa impossible, i passa el temps i hi ha un moment que dius, xau.
1: Ja.
0: No pot ser això. Saltes al DVD i després ja inclús al DVD dius, però què faig amb això? I saltes al Blu-ray i dius, ja està.
1: Fora,
0: sí, prou.
1: Fora. Total, arribem al moment en què et planteges de forma seriosa dedicar-te al cinema. I crec que va ser mentre passejaves per la Diagonal.
0: Sí, amb la Mònica Monturiol, que era monitora meva, i que va ser així. Jo recordo estar creuant la Diagonal a l'alçada de Passeig de Gràcia, i creuava la Diagonal, quan em va dir, per què no et dediques a això si va tardar tant? Hòstia, m'ha girat, lo vaig mirar, i recordo el moment exacte de dir, hòstia, em dedicaré a això. I des d'aquell moment em vaig agafar això com un mantra.
1: Home, però devies tenir un run-run al cap, no? O res?
0: És que, clar, jo què sé, suposo. Ah. Però, clar, suposo, però no, tampoc ho tinc molt clar. Recordo el moment. O sigui, el moment el recordo, i recordo que a partir d'aquell moment a classe deia, escolta, ja es vol dedicar, jo aixecava la mà, jo director de cine. Saps? Que era com, flipat. I una mica, ja, però a mi em servia. O sigui, era com, ja tinc un sentit. Yeah. No? I em vaig agafar això. Llavors crec que la vocació una mica és això, una necessitat que trobes satisfeta a través d'algú que et sembla que et se pot donar bé o que d'alguna forma et desperta coses, no? I aquí això és la vocació, que és, bueno, la que jo em vaig construir, no?
1: I comences a estudiar FP d'imatge i so.
0: Sí.
1: I després fas un curs en el que comences a fer curtmetratges,
0: sí,
1: no? Com van ser aquells primers anys?
0: Bueno, molt,
1: de presentació.

0: Sí. Apassionants, jo odiava l'escola.
1: Sí?
0: Però terrible. Jo
1: de petit també, no?
0: Sí, sí, de petit, l'odiava. Però vaig repetir 7 EGB i va ser terrible tot i em sentia que era una persona que era, va ser introvertit, no és que no us imagines un gamberro i tal, que era un xaval introvertit i que està allà dient, per favor, que no em facin sortir la pissarra. De fet, vaig fer herois i la primera escena era, vinga, Xavi, surt a la pissarra. I el tio dient, no me jodes. I era resistència passiva. Jo vaig a la pissarra, aguanto el guix i deia, pues quan es cansi aquest senyor de demanar-me que escrigui alguna cosa, pues deixaré el guix i tornaré a la cadira. Però això és, i aquesta era la meva vida. Jo realment quan vaig saltar...
1: La supervivència, super, quasi, eh?
0: Super, resistència passiva, sóc el
1: rei. Sí, sí, sí.
0: O sigui, perquè vaig entrenar molt. I aleshores, el següent pas és, hòstia, entres a estudiar imatge i so i de repent allò és la vida. Perquè m'interessava. Jo al col·le semblava mig retrasat. Clar, perquè aquest tio no li interessa res, no li interessa, per tant no estudia, per tant no escolta, per tant tal, devien dir, aquest tio no farà res de bo a la vida. Però és de les coses que dius, realment, fins que no toques la tecla d'algú que t'interessa, és difícil trobar-li la motivació a la gent, no? Sobretot als nens. A mi em va passar molt, i llavors vaig entrar allà a estudiar imatge i so, i va ser, bueno, com volar. O sigui, tot m'interessava, em divertia, estudiava, m'ho treballava, el que fos, no? Tot, feia tot.
1: I allà coneixes Julián Elizalde?
0: Sí, el Juli, tio.
1: Ai, el Juli.
0: Sí, sí.
1: Director de fotografia.
0: Sí, sí, sí. Curiosament, el Juli i jo anem a imatge i so FP al mateix lloc de segon grau, però anem a classes diferents. No tenim gaire relació allà, eh? Som molt diferents, el Julián i jo, en realitat. Ara, amb els anys, potser ens semblem més, però aleshores ens semblaven poc. I aleshores, de repent, fem aquells dos anys i jo salto al quart curs, que era una cosa que feien al Calassanç, que estava començant l'ESCAC, però tenien un curs que feien, doncs tu podies dirigir un curtmetratge, fer d'ajudant amb un altre i d'escriure amb un altre, i els diners de foto feien amb un de diner de foto, l'altre de càmera i l'altre de foquista, no? I tu, ostres, d'un any feies tres curts amb tres posicions, i vaig, home, jo em vull apuntar això, tot el que vaig anar allà a apuntar-me, i quan em vaig anar a apuntar allà vaig coincidir amb el Julián, que els dos, ell estava de diner de foto i jo estava de director, tot i això, que ens coneixíem de l'FP de l'altre tal, poc, allà vam dir, a mi jo no vull treballar amb aquest tio. O sigui, a mi em va la foto, però la va fer el Dani Aranyó, que és un molt gran diner de foto ara també, com el Julián, i el Juli va treballar amb el Reixac, que és una altra persona. I de repent, bueno, pues, no sé, vam anar fent, i després, quan vam acabar allò, vam dir, hem de fer una pel·li a moda cooperativa. Tirem endavant i fem una pel·li. Jo m'escric un guió en un mes, vaig dir. Vaig fer en un mes, vaig escriure un guió que devia ser una basura, i amb el Julián vam dir, venga, i amb dos companys de producció, i allà no sé com ens vam juntar jugant al PC Futbol a les nits, jugàvem un joc de futbol d'aquests com el FIFA, però sí, el que hi havia en aquella època, i jugant allò i decidint que volíem fer una peli. I allà ens vam juntar i a partir d'allà, jo, el Julián, si he de fer un projecte, la primera persona que trucaria seria amb ell.
1: Mm-hmm. Escolta, abans d'avançar, què fa un director de fotografia?
0: Clar, director de fotografia s'encarrega de tot l'aspecte visual de la sèrie.
1: Sí.
0: En el sentit de com s'il·lumina, quin color té, quina textura, quin ànima tenen els espais, no? És molt important la llum. Al final no deixa de ser una qüestió de llum i sombres i hi ha algú molt, molt bàsic. Això és veritat que estan els actors, està el relat i tal, però tot aquest relat és el to, el general dirà de foto, no? Però és que a més és en el cas del Julián, com que som tan amics i jo li tinc tanta admiració i em sembla un artista molt bèstia... Jo i ell, jo per exemple, quan aixeco les escenes, jo faig de dintre cap a fora, que vol dir, jo tinc el guió, arribo amb els actors i dic, vale, anem a fer el teatret. Llavors aixequem l'escena, fem el teatret, i jo tinc el Julián acostat. Llavors, mentre estem fent el teatret, jo no penso en la càmera, ni on va ni què en farem, sinó que només miro què els està passant als personatges, com es senten, els explico, parlo molt amb ella, i ho aixeco, i ho vaig aixecant i ho vaig movent. I a mesura que ho anem movent, amb el Julián ens juntem i dic, tio, el punt de vista és d'aquest personatge, no sé què, hòstia, per què no fem així, pau, tal, em proposa coses i tal, i llavors junts ho construïm, amb la qual és molt més que un diner de foto. És una persona que quasi m'ajuda a la narrativa, no? I en aquest sentit és molt important. Però, bueno, en totes les sèries i pel·lis el diner de foto és una... Sempre es diu que el ritme el marca el director de fotografia, perquè ha d'il·luminar ràpid, i el to el marca el director. Vull dir que si el director genera bon rotllo i hi ha bona dinàmica, en general el rodatge hi ha bona dinàmica, no?

0: Somrius amb aquesta?
1: Sí.
0: Sí.
1: Home, és molt guai.
0: Sí, és molt xula,
1: This is
0: sí.
1: me, no? Una mica és com l'altre cop la reivindicació de ser acceptat. O sigui, per una, el més ho canta aquesta actriu, que és la bomba, que és una persona molt grassa i tal, i de repente aquesta idea de, dius, soc així, accepteu-me així i reivindica des de la força, no? I alhora té una textura emocional la cançó, m'agrada molt.
0: Estava pensant que és molt important també l'equip a una pel·lícula.
1: Total.
0: No? A més del Julián Elizalde, per exemple, Ivan Mercader.
1: Sí, home, sí. l'Ivan, és parell del meu fill, vull dir. Jo em rodejo, treballo amb la mateixa gent tant com puc. O sigui, que és molt. Hi ha molts que els conec des de fa més de 20 anys. Aleshores, l'Ivan és la persona que, a més, està amb mi a Filmax, portant tot el Departament de Desenvolupament, i que a l'hora de fer un guió, de treballar, de desenvolupar...
0: Ell és guionista, sí.
1: Ell és guionista, però bueno, ja té un peu ja a la producció, també, perquè ja ha produït moltes coses. I és un amic i és, bueno, ens coneixem des de que estàvem tot el dia jugant al MUS o a casa o al FIFA, i que ens trobàvem quan érem solters i no teníem fills, i ara estem aquí pues, amb famílies, a Filmax, amb projectes, i és tota una aventura junts.
0: I això passa també amb els actors?
1: Tant com puc.
0: Tant com pots.
1: Sí, amb els que genero vincle, i aquí... pues, mira, és que ara ve molt a peu perquè... Una persona amb la que havia connectat molt, bueno, vaig connectar molt i es va fer molt amic meu, que és el Francesc Garrido, que es va morir fa poc, pues era d'aquestes persones, saps? Que tu te la trobes pel camí i dius, tio, repetirem sempre que puguem. O sigui, sempre, perquè és una persona que és enriquidora, que és bona persona, que està connectat, que és un gran actor, i en aquest sentit, al final no deixa de ser un viatge que, si el pots fer amb persones que t'estimes, sempre és més bonic, no?, un projecte. I el Francesc era increïble.
0: Perquè tu dius que és molt més important ser bona persona que tenir talent.
1: Sí, mil vegades. Sí. Bé, és que és un talent ser bona persona. Cau, el talent què és? Sí, què és el talent? No tinc ni idea, jo. Sí, ni idea. Però ser bona persona és un talent, és una capacitat de connectar, d'entendre els altres, ja inclou empatia, inclou intel·ligència. Ja. Si les males persones no són intel·ligents. Poden ser llestes, poden ser punyeteres, poden tenir bons mecanismes, però la intel·ligència, en realitat... i més en els treballs d'equip, perquè si ets molt individualista, potser de repente allà hi ha un camí, no sé si la gent que es dedica a coses que pot fer sol, però si tu tens que treballar amb un equip, la intel·ligència emocional és el que fa que realment la gent tregui el màxim partit d'ella mateixa, estar còmoda, la solidaritat, el companyerisme, tot això és abono pel treball, i més un treball que és, de repente ens posem a rodar i rodem 10 hores al dia durant no sé quantes setmanes.
0: Clar, però és molt més fàcil controlar-ho si el projecte és teu, però si és un encàrrec, què passa?
1: Bueno, jo ja no em faig encàrrecs,
0: no?
1: Però si és un encàrrec, quan em feia, sí que et trobaves... Bueno, jo era molt conscient de que estava fent aquell encàrrec per aprendre. Aleshores, realment, em trobava a vegades que hi havia equips i coses que no eren tan... No fluïen tant, i tu deies, això no és el que... Quan jo controli, no és el que faré, no? Però jo ara fa molts anys que controlo bastant tot el que faig. No faig encàrrecs. O sigui, faig encàrrec d'una història, però després dic, vale, però tu me la dones...
0: I és meva.
1: Si me la dones, la faig a la meva manera. Uh-huh. Si no, és que no ho sé fer. Aleshores, no, millor donar-li una altra.
0: Amb el grup del curs de curtmetratges va rodar Cactus. Escoltem un fragment.
2: Mantener el convento en pie vale mucho dinero. Julián ha pensado algo. Tiene un plan. Pero yo creo que es muy arriesgado.
3: Coño, ¿estamos en deuda con ella o no? Pues ahora podemos hacer algo que valga la pena. Nada más enterarse, José me llamó para que nos reuniéramos. Ha pasado tiempo. Y las cosas no nos han ido muy bien desde que salimos de aquí.
0: I quasi t'arruïnes amb aquesta pel·lícula.
1: Sí, va ser una bogeria, tio, va ser una bogeria.
0: A veure, per què?
1: A veure, vam fer a moda cooperativa, per tant vol dir que li demanes a tota la penya que coneixes algú de diners, principalment les famílies, no? I els dones un percentatge dels beneficis hipotètics que allò farà. Però què passa?
0: Quasi s'arruïna la família.
1: No, la família no, perquè l'administrador era jo. O sigui, ells simplement donen tal i són com accionistes, ells no.
0: Però si bueno, estàs tornant, evident, no?
1: No, el tema és que la família està darrere, amb la qual cosa, si tu t'arruïnes, els que pringuen són ells, perquè jo era molt jovenet. Però legalment era jo. Però, bueno, jo, el Julián i les dues persones que estaven amb nosaltres, però sobretot jo, que era l'administrador. Aleshores, va haver un moment que allò es va anar desmadrant. Nosaltres vam començar a rodar, era molt boig tot plegat. Anàvem demanant favors per tot arreu, no? El Julián anava allà a demanar el lloguer de càmera i deia, bueno, com que aquesta càmera, que és superbona, no la llogues mai, perquè és tan cara, hòstia, deixa'ns aquesta, no? I llavors vam aconseguir coses que eren surrealistes d'aconseguir. El cas és que vam fer la peli, però clar, cada setmana que passava nosaltres trigàvem a fer-la i els diners que havíem juntat desapareixien. Però clar, un cop estàs en marxa és com, o tens producte per vendre després o la ruïna és garantida. Llavors tu tires i vas endeutant fins que vam acabar 6 setmanes i mitja de rodatge, una borrada de gent, localitzacions infinites, molt absurd tot, eh? O sigui, se'n va anar de mare. El cas és que va haver un moment que devien 20 milions de pessetes.
0: Ostres.
1: Sí, i... Bueno, és que és molt, tot és molt llarg. Faré la versió senzilla, que és...
0: Sí,
1: devien 20 milions de pessetes i a la televisió espanyola ens va comprar la peli per emetre-la i ens van donar aquests diners i vam poder tapar-ho. Però, bueno, tot això hi ha tot de derivades infinites que bueno, donen per un llibre. Però sí, ens vam salvar, no? Hi ha molta gent que s'ha enganxat els dits amb això, jo vaig estar a punt, però ja, també van sortir.
0: Total, que després d'aquest ensurt, per dir-ho així, comences a encadenar diferents projectes i he llegit que en Francesc Bellmunt va confiar en tu.
1: Sí.
0: Tot i que al principi...
1: El Francesc em va agafar per fer un capítol, jo crec, o dos, de Happy House, una sèrie que estava produint ell. Bueno, jo vaig anar a rodar les escenes. Va haver un dia que em va tocar rodar una escena on sortien 15 personatges. Jo no en tenia ni idea. Havia fet la peli, però seguia sense tenir ni idea. Estava aprenent. Aleshores, darrere em vaig trobar en un rodatge d'una sèrie d'aquells ritmes amb 15 personatges que havia de rodar-los alhora, no tenia ni idea. I en allà jo crec que jo no vaig ser capaç i ella va entrar i va dirigir l'escena, vale? Jo allò ho vaig patir com una invasió i hòstia, a més vaig sentir-me que no me n'en sortia, amb la qual allò va acabar amb una mena de trencament entre ell i jo, un conflicte. Però el Francesc, com que és una persona molt intel·ligent, va sortir-li una opció de fer una telemovie i em va trucar, escolta, per què no tal? I jo vaig dir, aquest tio estava a Sitges, me'n recordo el festival i em truca al Bellmunt i jo dic, però què em truca aquest tio si m'ha acabat fatal? T'ha sonat? Saps? Bueno, com que no tenia res millor fer, me'n vaig anar a veure'l. És algú que té aquesta capacitat de, bueno, tio, ens hem discutit per alguna cosa, però entre tu i jo no hi ha cap problema, no? I jo vaig dir, no, totalment. A partir d'allà, el Francesc va sigut el meu, clarament, el meu mestre. O sigui, diria, el Francesc Bellmunt, el Joan Bosch, la gent que m'he trobat en aquella època, són els que, realment diria, el Bellmunt és el meu mestre. I ens ha passat el Jaume Martí, sempre ho comentem, no?, que hem compartit època amb ell. I a partir d'aquí vaig fer una telemovie amb ell, una sèrie i tal, i vaig aprendre moltíssim.
0: Anem a pams. Nina Russas per a TV3.
4: Ho han cremat tot. Les noies, el local, tot.
5: I el Garcia?

0: Clar, és molt important que hi hagi algú com el Francesc Bellmunt que confia en tu, no? Perquè si no treballes, no vas encadenant altres feines, no?
1: Totalment. Sí, sí, és que necessites algú que et doni l'empenta, perquè tu no tens, a més, no en tens ni idea. Clar. Tens molta energia i molta inconsciència, però en realitat, vist amb la perspectiva del temps, no tens ni idea. Aleshores, hi ha d'haver algú que digui, ja, no tens ni idea, però jo t'acompanyaré en això i farem que això que tens, que és l'energia, la visió, li treguem rendiment, no? I el Francesc va ser això, clarament.
0: I després de Nines Russes, Àngels i Sants, i abans, Càmera Oscura.
2: Empezó como una aventura.
3: Mira, si queréis nos podemos quedar aquí, pero a nosotros nos hacéis un favor si vamos un poquito más lejos.
4: ¿Eso es un hombre?
5: Este tío está degollado. Lo ha matado, joder.
2: Perdidos en el océano, no podrán sospechar que su única esperanza...
5: Es un barco.
2: ...será su peor pesadilla.
0: Y amb aquesta crec que... Vas dir, jo vull fer coses més personals.
1: Sí, sí. Sí, perquè jo havia començat a voler-me dedicar a això perquè jo volia ser director de cine.
0: Uh-huh.
1: Però això no vol dir res. O sigui, què vull dir?
0: Exacte.
1: Jo em vaig agafar això i vaig tirar milles.
0: Sí,
1: i vaig dir, jo vull fer una pel·li. Però per què? No, per fer una pel·li. Saps? Ja, bueno, però per què vols fer una pel·li? Pues perquè volia fer una pel·li. I vaig madurar molt tard, jo. Pensa que soc una persona que va lenta amb tot. I aleshores, clar, què passa? Que vaig aconseguir aixecar la pel·li. Bueno, vaig escriure una pel·lícula, tal. La vaig escriure en una setmana, aquesta pel·li, amb l'Héctor Claramunt. En una setmana la vaig escriure. El Joan Bosch ens va dir, escolta, fes una pel·li sobre aquest tema. Un barco que van tirar un immigrant per la borda per no tenir que arribar al port i quedar-se'l i que els hi pareixin el vaixell, no? Vaig dir, bueno, què passa? Com que no era d'un superficial que et mors i no tenia cap fondo que l'explicar, jo vaig dir, pues agafaré i faré una de terror o de por per adolescents que, bueno, es foten allà en un merder i tal. I vaig fotre la pel·li que vaig fer. Vaig inaugurar Sitges, no? Un festival que, hòstia, tenia molt respecte, i vaig inaugurar-lo. És la bomba. I em assec allà a la sala... I quan portava 20 minuts veient allò, matava una embarassada en un moment donat a la pel·li. Sí, només perquè era resultant. Deia, què pot ser més impactant que matar una embarassada? Bumba, en tu cara. Saps? Imagina't el sentit de fondo que tenia, que és zero. Total, que estic allà veient allò, i al minut 20 dic, què és això, tio? Tota aquella gent, l'auditori ple, tal, jo dic, què és això, tio? Això no sóc jo, no em representa.
0: No t'agradava el que
1: deies. I vaig marxar.
0: Vas marxar?
1: Literalment.
0: Al mig de la pel·lícula?
1: Sí, sí, me'n vaig anar i vaig estar passejant per allà a Sitges i quan vaig començar a pensar... Sí, sí. I no me'n recordo haver tornat, ni recordo.
0: Ah, no el vas tornar?
1: Vaig tornar segur. Em coneixem, segur que vaig tornar, però no tinc el record del què.
0: Ho has esborrat.
1: Bueno, està allà, sí. Però el cas és que vaig decidir que és això, no? I llavors vaig començar a pensar que realment, a veure, quin sentit té això? I jo qui sóc? I què puc explicar realment? Mm-hmm. I tal. I parlant d'això, mira, de fet, l'Ivan Marquès, la primera persona que em va dir, hòstia, parla, fes una de nens. I jo vaig dir, hòstia, la nostàlgia de la infància. Saps? Aquells estius que jo passava a Gavà, tal, que em flipaven. Era l'època que jo era feliç, perquè jo el col·le l'odiava, però l'estiu, que no hi havia col·le, llibertat, saps? Allà a la platja, allà a la piscina, tal, tot allò, no? I vaig dir, nostàlgia de la infància. I aleshores vaig decidir fer Herois, però va ser aquest despertar. Però jo ja havia fet sèrie, telemovie, pel·li, tal, quan em vaig donar compte de quin sentit tenia la feina que estava fent.
0: Yeah.
1: No sabia el que estava fent.
0: Yeah.
1: Caligrafia. Jo veia pel·lis i deia Michael Mann. De fet, això vaig aprendre molt. Deia, he de rodar com el Michael Mann a Nines Russes. Doncs pues em veia la pel·li del Michael Mann, hit, 400 vegades. I sé exactament com està rodada. I això, l'aprenentatge aquest, com el racional, però l'emocional, pues, no hi era. I aquí ho vaig aprendre.
0: També et va ajudar una miqueta 24. La sèrie 24. Sí. Per què?
1: Bueno, perquè és les primeres vegades que em vaig enganxar sèries. O sigui, jo volia ser director de cine. Jo no volia fer sèries de televisió. Aleshores, les sèries de televisió, i de fet l'Héctor Claramunt, que és el guionista que va estar a Càmera Oscura i tal, em va dir, tio, les sèries molen molt. I jo, sí? Sèries? Les pel·lis, no? El pedigrí, no? Una mica el que passava en aquella època. Encara més, ara no et passa tant, però en aquella època era...
0: Ara al contrari, quasi.
1: Ara no? quasi ho estem girant.
0: Quasi s'està girant.
1: Però bueno, però sí, tenim més prestigi.
0: Sí.
1: Però el cas és que en aquell moment jo vaig dir, sí, sèries? Però em vaig enganxar a 24 i vaig dir, tio, això és divertidíssim, tio. I després del tirón, pues, era l'hosta de Casablanca, bueno, el que vulguis, no? I 24 en aquest sentit sí que em va obrir els ulls de dir, tio, això és guapíssim, no? Hòstia, genera un vincle molt particular, es poden fer coses molt xules. I em vaig tirar cap al món de les sèries. De fet, em vaig anticipar tant al sector que després, quan van arribar aquí les plataformes, jo era dels que ja estava defensant que les sèries eren l'hòstia, amb la qual em va pillar perfecte. Va ser un gran encert a nivell comercial, per entendre'ns.
0: Escoltem un fragment d'Herois.
4: És el meu cognom, Colomer, però tots em diuen Colo. I tu com et dius?
6: Rodot.
4: I això? Vaja, el teu nom té molt més pedigrí.
6: Pedigrí? Va, sisplau, marxem.
7: Un moment. En quants grups has estat abans?
4: En uns 15.
7: 15 grups?
4: Bé, he estat a 30, però no volia ser amb la ximple. He estat amb els de Can Miret, amb els de les motos, els pijos, els heavies, els quillos, fins que m'han atracat.
0: Que va ser, per exemple, premi del públic al Festival de Màlaga el 2010.
1: A veure, el per exemple no és per exemple, és el que va ser. O sigui, no hi havia més coses. No va ser un èxit aquesta pel·li, ni molt menys. Al contrari. De fet, jo vaig tenir bastanta decepció.
0: Sí?
1: Sí, a nivell de... Els Gaudí ens van nominar no sé quantes coses, vam guanyar zero.
0: Però escolta, una nominació...
1: Sí, sí, està molt bé. El pas que és veritat que de sobte la peli no va trobar ni el públic a sales, sí. Ni el tal, i a Màlaga va ser l'únic que vam guanyar. Que va ser
0: però això no significa que sigui dolenta.
1: No, no, al contrari. Ah. El que vaig a dir, al contrari. Ah. Per mi és collonuda. I de fet, he de dir que amb el pas del temps, el que em passa és que constantment em trobo gent que la té supervalorada i que té un vincle preciós amb la peli. I la peli ha trobat el seu públic amb el temps. Que això, clar, pretendre que...
0: I dius, de què serveixen els premis, no?
1: Bueno, no, serveixen per el teu ego i les teves coses. Jo ja m'he acostumat a que no, perquè el tipus de cosa que faig jo, en general, no és per ser premiada. Yeah. És més perquè trobi el seu públic. Però és veritat que en aquell moment, ostres, era heavy de dir, tio, ni taquilla, ni premis, ni reis, això que hem fet, amb el carinyo que jo li tinc. Jo, diguéssim, amb Herois, m'emocionava molt fent-la, perquè era la meva voluntat era explicar alguna cosa que per mi era molt personal, no? Molt emotiu. És veritat que Herois també incluïa una part de... Jo vaig fer tot el guió i era una història de nens que acabava de bon rotllo. Els que no hagin vist la peli, aquí que apaguin un moment la ràdio. Que és... en un moment que estàvem fent aquesta peli, que parlava d'aquest grup d'amics de la infància, que encara el tinc, un dels nostres amics d'allà, el Marc, es va morir, el Pucci. Aleshores, que és a qui li dedico la peli. I llavors jo, bueno, parlant amb l'Hernán Migó, ja que era un escritor i tal, em va dir, tio, tienes que matar al niño. Jo diu, què diu aquest tio? Si estic fent una pel·li feel good de la infància, tio. I va ser
0: idea seva.
1: Em vaig anar d'allà i dic, hòstia, el puto Hernán, tio. Llavors vaig arribar a casa, vaig agafar les últimes 30 pàgines, les vaig arrencar i vaig dir, aquí, quan estem al deep shit point de la trama, que és el moment més baix del personatge, torna a casa i l'atropella un camió. I parlaré de la pèrdua de la innocència en aquell estiu, no? Que és el que ens està passant a nosaltres en el grup d'amics, que ens va sentar com un tiro la mort d'aquest col·lega, no? I vaig col·locar això, de forma que també hi havia, escrivint, sí que plorava molt escrivint aquelles escenes perquè s'acabava de morir el Pucci i estava escrivint com els anaven dient a cada un dels xavals que s'havia mort, no? I aquí, doncs, bueno, de sobte, tot aquell sentit que ell buscava, explica alguna cosa que t'importi, va agafar més sentit que mai, no? Per això Herois, m'és igual que la gent no la vegi, o que sí que al final he trobat el seu públic, però en aquell moment era, és que m'és igual. És que el sentit del que faig no és que després funcioni, és que em funcioni a mi, no? I allò va ser molt maco.
0: Què tal treballar amb nens?
1: A mi m'encanta.
0: Sí, però és molt complicat, no?
1: És diferent. O sigui, és diferent. Sí, en el sentit que amb un adult, en teoria, si és intel·ligent, ja de tot, a l'adult tu el que fas és compartir-li l'objectiu que tens, no? Què li passa? Quin és el subtext del personatge? Què està pensant? Quina és la inconsciència? No? El seu subconscient, quin és? Per què li passa això? Com reacciona? Pots parlar de fer la teràpia. I després dir, tot això no n'és conscient, el personatge, però ho té. No? No ha fet teràpia, per tant no ho sap, però ho té i és el que el mou. Amb un nen això no li faràs perquè li inflaràs el cap. Amb el nen el treballes quasi des de lo conductual. De fet, amb Herois el que fèiem era els vam posar a viure junts en una casa de colònies a tots perquè fossin amics. I llavors, com que es van fer amics de veritat, nosaltres el que fèiem era robar aquella amistat, no? I jo vaig generar un vincle amb ells real per poder-los dirigir, perquè em podia apropar amb ells. La Mireia, sempre explico el mateix, però la Mireia, quan hi ha un moment que li han de dir que s'ha mort el Xavi, jo anava allà i ella havia de plorar. I ella em deia, vine i fes-me allò. Saps? I allò era que jo anava allà i li deia, Mireia, portem 5 setmanes de rodatge. Vale? Queden 2 setmanes. D'aquí 2 setmanes això s'acabarà. Ja no tornaràs a estar a la casa de colònies, ja no tornarem a estar aquí fent això. La vida seguirà, serà molt guai i tal, però això haurà passat. És el moment ara... I
0: trencaves el cor,
1: clar, perquè
0: pobra noia.
1: Estàvem tots disfrutant un moment increïble. Era tan guai el que estàvem vivint i érem tan conscients que jo... I ella veia, venia i m'ho demanava, perquè deia, fes-me allò que jo ploraré. Llavors plorava, però feia teràpia també, perquè llavors li deia, tios, que això és l'ofici. Aquest sentiment que teniu ara és lo maco de l'ofici. La repercussió posterior de tot això són merdes. Però el que estem vivint, d'estar fent una història junts i sentint que val la pena ser explicada, i llavors, bueno, doncs els nens són això. Això a un adult no li fas, no?
0: M'aturo aquí una miqueta perquè en aquest moment també entra a la teva vida l'actriu Eva Santolària.
1: No sé qui és.
0: Doncs és la mare dels teus fills, el Leo
1: sí,
0: i la Mia.
1: Sí, està malament por ahí a internet, eh? Posa Teo. Sí. Sí, està malament, es diu Leo. Sí, sí, doncs bueno, pues la Eva, mira, la Eva va fer el càsting de Càmera Oscura.
0: Sí. I què va passar?
1: No la vaig agafar.
0: Per?
1: Pues em vaig equivocar. L'hauria agafat. No, dic de veritat, la perspectiva del temps. O sigui, igual ara no seria la meva parella, no tindríem fills. Però com a director allà em vaig equivocar. Jo l'havia agafat amb ella per l'energia que portava, perquè en el fons era molt televisiva, potser tenia prejudicis jo amb això.
0: Coses els tenim que... tots, eh?
1: Sí, sí. No, ara ja tinc ja zero, no. Al contrari. Ja. Veig la virtut que és la bomba. Perquè el públic connecta amb això. Sí, sí. Jo en aquell moment...
0: Directors molt marcats, també, sí, per alguns sí. Personatges.
1: Sí, però també té virtuts, això. Ja. Sí, no sé, jo hi veig totes les virtuts ara, però en aquell moment, no ho sé per què, vaig acabar de cantar per una altra banda. Però ens vam caure molt bé. I llavors, hi va ser tan mona que el dia de començar a rodar jo no l'havia agafat. I el dia que jo estic sobre el barc, un barco marcant, una xaladura que havia tal, i estic allà i tal, i em sona un missatge el dia que traiem el barco el primer cop, quan hi estava el rodatge. I pip, miro, i era un missatge de la Eva, dient-me molta sort amb el rodatge. I dic, hòstia, esta tia, que no l'he agafat.
0: Que maja,
1: tio. Pues bueno, d'aquí, el que sigui, un altre dia que tinguis 5 hores, t'ho explico.
0: Escolta, i també es converteix en editora dels teus guions.
1: Sí, bueno, clar, és que és llestíssima.
0: Ja. Yeah.
1: És que és llestíssima, tio, és increïble. Sí, jo em sembla... No, o sigui, bueno...
0: Tot i que et va costar reconèixer-ho, eh?
1: Bueno, és que, a veure, que... el tema del viatge és totalment record, és que jo hauria d'estar agraint-li tota l'estona. No és que em costés reconèixer en el sentit de no reconèixer-m'ho a mi, si de no pensar-hi. Yeah. Aquest ha sigut el meu pecat durant un temps, que és no pensar-hi, de dir, bueno, estem compartint això, com que som parella, ella m'ajuda amb això, és lo natural, però jo ja...
0: O sigui, no ho veies com una feina, no?
1: Exacte, clar. Però és lo injustíssim, perquè realment els guions no serien tan bons com són. Sí, és així, per tant, hi ha una feina, hi hauria d'haver un crèdit, hi hauria d'haver una remuneració, tot el que ho rodeja. Per tant, totes les cagades que podia haver fet, les vaig fer, fins que em vaig donar compte parlant amb ella i vaig dir, l'he cagat, tio, he de fer un reconeixement públic i un mea culpa, és que cada cop que algú pregunta...
0: Ho vaig fer.
1: Però cada cop que algú pregunta, tinc que tornar-ho a fer, perquè en realitat el deute és gran.
0: Per compensar. Escoltem una miqueta de Polseres Vermelles.
8: Però el Roc m'ha dit que vingués aquí, perquè estan buscant un pulsera vermella.
9: Un què? Com?
8: Un pulsera vermella.
0: Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya de Comunicació com a millor programa de televisió l'any 2011, Premi Ondas a la millor sèrie espanyola de l'any el 2013, Premi a millor sèrie als Emmys Infantils el 2015, amb adaptacions a nivell internacional, incloent els Estats Units. Total, una bogeria.
1: De bojos, sí. No, la bomba, increïble, va ser brutal. Sí, a més, mira, és d'aquelles coses que venia a fer herois, jo. Jo deia, no vull tornar a treballar amb nens altre cop, si vull fer una altra cosa, això m'encasellaran. Però em sembla que va ser el Jordi Roures de TV3 i em va trucar i em va dir, tio, ho has de fer, això no ho veurà ningú. Però els nens que estan malalts als hospitals tindran un referent. I jo vaig dir, hòstia, a mi la frase aquella de Shakespeare de no és gran qui té grans empreses, sinó qui té grans motius, inclús per les empreses més petites, em va semblar un gran motiu. I vaig dir, tio, vale, m'has
0: triat. Ara com dic que no.
1: Ara ho he de fer. Tot el que vaig fer-la pensant que estàvem... Vaig, amb una llibertat total, perquè pensava, això, que qui vol veure nens malalts de càncer a la tele? Sí, era impensable. Llavors ho vaig fer amb una llibertat total, de dir, tio, món dels nens, la seva perspectiva, anem a fer-ho i disfrutar-ho com a nanos. Em vaig agafar els actors que vaig reciclar d'herois que ja m'havien funcionat i, bueno, vam entrar en aquest viatge, no? I va ser una bogeria, inesperada completament.
0: Escolta, i crec que vas acabar ingressat a l'hospital. Un mes.
1: Sí. El Metacine. Metacine. meta total. Perquè jo acabo la segona temporada de Polseres i jo, això de l'associació que et dic, doncs molt a lo bèstia. Jo dissocio, que vol dir que estic rodant i allò és la vida. I la resta no sé ni jo ni si...
0: Ni existeixes, ni existeixo, com a persona.
1: I vaig acabar de rodar i em trobava fatal i bueno, em van acabar ingressant i bueno, m'havien parat els ronyons i tal, i el metge, el moment que em dono compte de lo xalat que estic és quan el metge em diu, però tu pot ser que faci un mes que no pixes? I jo me'l quedo mirant i li dic no ho sé. És aquesta xaladura, estem parlant, o sigui, perquè és bastant gràfic. Llavors, bueno, em vaig quedar allà ingressat durant un mes, netejant-me, diàlisi, plasmaferes i tot el que vulguis, però el cas és que estrenen la sèrie que jo estic allà. jo no puc ni anar a l'auditori. Hi ha una mena d'estreno a l'auditori, a lo grande i tal, que jo no puc anar-hi. No puc sortir de l'hospital. Estic fet merda. Aleshores, a més, emeten la sèrie a la tele i jo acabo veient el capítol pilot, l'1 de la segona temporada en un llit d'hospital, amb una tele d'hospital, veient el capítol 1 de la segona temporada de Polseres Vermelles. O sigui, el meta és brutal. O sigui, és de dir, no pot ser més guai. I van venir la Pati Font, la Marta Paissa, que havien sigut les directores de capítols, van venir allà a veure el capítol amb mi. Però va ser de dir, mare meva, què és això, tio?

0: I després de l'èxtasi de Polseres Vermelles i l'hospital, canvies de registre de nou, comences a treballar la sèrie Sé quién eres i crec que enmig d'aquesta escriptura graveu també Cites. Per tant, quants projectes pots portar endavant alhora?
1: Molts.
0: Però anant al lavabo, eh?
1: Ara sí, ara sí. No, vaig sortir de l'hospital, vaig posar teràpia, a escoltar-me, a entendre'm, i una de les decisions terapèutiques que vaig prendre va ser el pròxim projecte que faré serà el projecte entre que parlarà de les emocions i la raó. I guanyarà la raó. Aprendre pel sac l'emocionalitat, no puc més, de tragèdia, de gent malalta, d'emocionalitat. I vaig fer els psicòpates aquells de Sé quién eres, amb el Garrido del cap i la Blanca Portillo, i aquells psicòpates em van fer teràpia. Perquè era de dir, tio, practicitat, estratègia, mecanismes, fora estómac, no vull pensar en l'estómac, i mentrestant vaig fent teràpia i me'l treballo, però no hi vull pensar-hi, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig aprendre a enfrontar-me a la feina intentant fer-ho d'una altra manera. O sigui, no sé, ja és molt complicat. Però vaja, hi ha vegades que penso que té a veure amb la idea de no donar-li tanta importància i hi ha altres vegades que crec que té a veure amb la idea de saber compaginar-ho amb els moments en què connectes i moments que et permets volar, no? Però aquest equilibri no sé quin és i l'estic buscant encara, però ho porto molt bé. Això em va passar fa 14 anys, amb des d'aleshores he anat a teràpia. Ara se'm jubilarà el terapeuta el mes de novembre. Vaja. I bueno, cuando tú te jubiles, me jubilo contigo, tío. Yo no l'agafaré un altre. He fet 14 anys, sembla el Woody Allen ja, tio, anant cada setmana. O sigui, en algun moment algú entès, jo crec, dels meus
0: trucos. Home, espero que hagi servit.
1: Alguna cosa.
0: Sí, sí. Moltes sèries, entre elles Los misterios de Laura, Días de Navidad... En fi, i arribem l'any passat a la sèrie Los sin nombre.
2: Diga. Lo siento, se equivoca.
3: Mamá, soy yo, Ángela. Por favor, ven a buscarme. No saben que te he llamado.
2: Mi hija está muerta.
3: No, mamá. Tienes que venir. ¿Dónde estás?
2: ¿Quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esto?
3: ¿Ya no te acuerdas de mí? El principito, mamá.
0: De moment, una temporada. Qui o com es decideix si hi ha una segona?
1: A les plataformes.
0: A les plataformes.
1: No decidim nosaltres, això. Jo, buah. Jo, entre mig hi ha autors, miente, que no l'has nombrat, que jo n'hagués fet dos o tres més. I no m'han deixat fer els de Movistar, eh? I jo vaig lluitar com un animal. De fet, per fer la segona ja vaig tenir que lluitar molt. Però la de a Los sin nombre... Los sin nombre, nosaltres mai vam tenir clar que hi hagués una altra temporada. O sigui, he de dir que nosaltres teníem els nostres propis dubtes, però qui ho decideix és la plataforma.
0: Ja.
1: Vull dir que si t'apreten, igual tu dius, deixa-ho pensar, si m'ha hagut d'algú per fer la segona.
0: Clar, però de vegades es deixen els finals oberts per si?
1: Jo no, jo és que a mi em flipen els finals oberts. Jo no sé quién eres, tenia claríssim que era un final tancat i que acabava així, i l'espectador, la gent em deia, però això és un final obert, no? No pot ser que acabi així amb els malos guanya i t'ha dit, no, és així. És un final obert, la vida és així, tio, et deixa a vegades a tancar les coses, els grans interrogants. No pots deixar obert de, qui és l'assassino? No te lo digo. No, home, no, això no ho pots fer. Però sí que hi ha trames que queden allà. Tu no saps què passarà amb aquells personatges. Bueno, que seguiran amb la seva vida. És que no s'acaba quan s'acaba la pel·li.
0: No s'acaba.
1: I aleshores, en aquest sentit, a mi aquests finals oberts, que no és ben bé el mateix, però el punto ciego que diu el Cercas, aquesta sensació que hi ha coses que s'escapen, que no entens i que al no entendre les redimensionen, a mi m'agrada. Ara, és veritat que també dona peu a que pensin, hi ha un altre, no? I a vegades sí. A vegades és que és sembrat per un altre. I a vegades no.
0: Quants projectes tens entre mans ara?
1: Molts.
0: Molts? Quants?
1: Sí, desenvolupant-ne i tal, doncs uns 8.
0: Què dius?
1: Sí, bueno, estem porto un departament de tele. Aleshores, tenim allà amb l'Ivan i el Carlos Fernández i tota la tropa d'allà, tenim uns quants projectes i equips de guionistes i gent treballant-hi. Aleshores, bueno, sí, estem en marxa.
0: Per això mateix, moltes gràcies, per ser amb nosaltres avui.
1: Home.
0: Moltes gràcies. De moment, 20 de novembre, Cites, la pel·lícula als cinemes. Pau Freixas, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Director, productor, guionista, moltes gràcies. I marxem amb U2.
1: Sí, m'encanta.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'Audiència Nacional ha resolt el recurs que qüestionava la instal·lació del campament per allotjar més de 1.700 persones al port de Ceuta. L'executiu ha celebrat la rapidesa judicial a l'hora d'aixecar la suspensió cautelar del campament i ha reiterat que els terrenys del port són els més idonis i segurs per dur a terme l'operatiu d'acollida temporal. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i cap del Comandament Únic.
2: Para que 1.700 migrantes que están hacinados en las playas y en las calles de Ceuta puedan ser derivados a los recursos que tenemos en las dos parcelas del puerto de Ceuta. Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: La sala contenciosa de l'Audiència Nacional ha acordat finalment rebutjar la suspensió temporal sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia. Els magistrats, però, aleguen que és prioritari donar atenció humanitària i que es pugui fer de manera segura sota el comandament del Ministeri de l'Interior. Un tren d'alta velocitat Alvia procedent de Saragossa i que havia d'arribar a l'estació de Sants a la 1 ha quedat aturat durant uns 40 minuts a Sant Joan d'Espí en un túnel poc abans d'arribar a l'estació amb els passatgers a dins. El motiu, segons ha confirmat Renfe, era una avaria tècnica del mateix tren. Hores d'ara, aquest comboi ja ha pogut continuar la marxa fins al seu destí a l'estació de Sants de Barcelona. A tot això, les pluges de les darreres hores han deixat importants afectacions també en la mobilitat ferroviària amb talls a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies, així com a diverses línies de metro. L'afectació més important s'ha produït a Montcada i Reixac, on l'aparició de dos forats nous, molt a prop de l'Esboranc, que hi va aparèixer el juliol, ha obligat a tallar la circulació entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Ara, els dos sots s'han tapat amb formigó. A les dues del migdia, DIF ha informat que la incidència havia estat resolta. Tot i això, ara cal fer proves per poder tornar a circular amb normalitat. Pel que fa a les pluges, Protecció Civil ja ha donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat i tanca aquest episodi d'aiguats que s'ha allargat fins la matinada d'aquest dijous. Un episodi que deixa una víctima mortal a Olivella, al Garraf. Es tracta d'un home de 48 anys que va ser arrossegat per la riera al municipi, on avui s'ha fet un minut de silenci per recordar-lo. L'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo, ha assegurat que estaven previnguts a l'episodi malgrat no haver rebut un alerta en el moment dels fets.
3: Avisats estaven, jo crec. No teníem les alerts, però avisats tothom estava que podia donar un episodi durant 3 hores. Bé, en tot cas, són situacions desgraciades.
0: Tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat aquesta víctima mortal. I al marge de Catalunya, les pluges han afectat les Balears i Múrcia. L'arxipèlag, les Pitiüses, es troben en alerta taronja fins les 6 de la tarda. El govern ha enviat un missatge és alert i ha demanat als pares en recollir els infants a les escoles. Àlex Eloi, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquesta hora ja ha davallat per a la intensitat. També ho ha fet a la regió de Múrcia, on aquest matí l'EMET ha activat l'avís vermell per fortes tempestes a les localitats de Cartagena i Mazarrón. Durant unes hores s'han tallat carreteres, alguns carrers s'han negat, fet que ha provocat que l'aigua hagi arrossegat cotxes. També s'ha suspès l'activitat lectiva a una quinzena de municipis. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, també roman activa a hores d'ara l'alerta taronja al litoral nord d'Alacant, on es podrien acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.
0: Gràcies, Àlex. I fem un apunt de l'exterior. El recompte del vot exterior confirma el triomf de l'oposició de centre-esquerra a Suècia. Els resultats definitius de les eleccions que van celebrar-se diumenge són del 49,5% pel centre-esquerra, el 48,8% pel bloc governamental de dretes, el que significa 176 diputats davant de 173. El primer ministre, el conservador Ulf Kristersson, ha anunciat la seva dimissió per les complicades condicions, ha reconegut, per la formació d'un nou govern amb aquests resultats electorals. En esports, el porter del Barça, Joan Garcia, presenta unes lleus molèsties al genoll dret, segons acaba de comunicar el club blaugrana, tot i que no especifica el temps previst de baixa. Garcia va començar a sentir molèsties durant la primera part del partit d'aquest dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander i a la segona part va jugar el polonès Chesney. I encara de l'àmbit esportiu, el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club, corresponent a la 6a jornada de Lliga i que ahir dimecres es va haver d'ajornar a causa de les fortes pluges, es disputarà el proper 21 d'octubre d'octubre, segons acaba de comunicar la Liga. I pel que fa al temps, avui dia més tranquil, tot i que a Girona no es descarta alguna pluja intensa. Les temperatures han baixat una mica, amb màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i a Tarragona i 26 a Barcelona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: 4 i 6 minuts, això és la tarda de Ràdio 4. Què tal, com estàs? Benvinguda, benvingut, si t'acabes de connectar a Ràdio 4, la primera en català. Des d'aquest moment, si tu vols, fins les 7 de la tarda, 3 hores de ràdio en directe, que seran apassionants. El control tècnic, el Martín Noy, amb el Jaume Tudel, aquesta tarda, a la producció, Sònia Rodríguez Justicia, subdirecció d'aquest programa, David Gallac. Bona tarda. Ui, no. Estàs a RAC1. Ara estàs a Ràdio 4.
1: Ara sí,
0: estàs a Ràdio 4.
1: Molt bona tarda. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé,
1: com
0: i vos?
1: Molt bé, estupendament. Tot perfecte, tot a lloc. I tot a punt per aquestes tres fantàstiques hores.
0: Veuràs.
1: Fins a les 7 de la tarda.
0: Hola, Maria. Maria García Coll, redacció d'aquest programa. Com estàs?
2: Estem molt bé, estupendo.
0: Et veig molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: És una vibra molt lluminosa.
2: És com hem d'estar, per animar a tothom que torna de la feina, que va cap a la feina, que agafa el cotxe, que ens està escoltant i que intentem animar-li una mica la tarda.
0: Serà una gran tarda avui a Ràdio 4. Anem a explicar-te què és el més important. Escollim sempre 4, són les 4 de la tarda, així li diem, aquest moment on actualitzem el més potent de l'actualitat i de la conversa social.
3: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
0: I a les 4 de la tarda comencem parlant d'aquest episodi de pluges intenses que ha deixat una víctima mortal i importants afectacions a Catalunya. El que et deia, un home que ha mort a Olivella, al Garraf, després de ser arrossegat per l'aigua quan circulava amb el seu vehicle per una riera. El cos ha estat localitzat a uns 500 metres del cotxe.
4: Els bombers que han rebut uns 270 avisos fins al matí, sobretot a les regions metropolitanes i a Girona. A Sitges, el desbordament de la riera de Ribes ha obligat a evacuar un càmping i unes 270 persones han estat afectades. Hem conegut fa uns minuts que ha finalitzat l'alerta Inuncat amb els principals registres d'intensitat de pluja al Garraf, al Baix Llobregat i també al Vallès Occidental. Com dèiem, 270 avisos als bombers, una pluja que també ha complicat molt la mobilitat. A Barcelona, l'L4 del metro està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, l'L11 entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova també, a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord, l'R11, interrompudes entre Sant Andreu i Granollers Centre per un nou esvoranc provocat per l'arrossegament de material sota les vies, i Rodalies i Ferrocarril circulen a més també amb limitacions de velocitat i retards. El temporal també ha obligat a tallar carreteres, entre elles la Ronda de Dalt, la B20, i ha provocat la cancel·lació d'una vintena de vols a l'aeroport del Prat. En alguns punts de Catalunya s'han superat els 100 litres per metre quadrat en una hora. A Sant Pere de Ribes, 54 en només 30 minuts. A Canyelles, 85 en 3 hores. L'episodi ha deixat més d'11.000 descàrregues elèctriques a Catalunya. Protecció Civil manté activat, com dèiem, aquest Inuncat, tot i que ja ha finalitzat el Garraf, el Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Per tant, limitar desplaçaments, extrema precaució i també especial precaució en zones inundables.

0: Bé, més coses. I, de fet, relacionat amb l'episodi de pluges, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat l'enviament del missatge És Alert. Això va ser la passada nit, ahir. Clar, ella assegura que no es pot parar a Catalunya quan plou i que el missatge s'envia quan la població s'ha de protegir.
1: És important que ho deixem clar, és a dir, no s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas i al final estaríem frivolitzant amb una eina que té una utilitat precisa i determinada en situacions en les quals a la població se li han de donar determinades instruccions per protegir-se.
2: La consellera ha afegit, Xavi, que ningú hagués acceptat, diu, que se suspengués el partit de l'Spotify Camp Nou entre el Barça i el Racing de Santander i que va haver-hi garanties en tot moment. En ser preguntada sobre el moment de l'enviament, l'escoltàvem, la consellera també ha defensat que es fa quan l'Inuncat arriba al nivell 6 de 6 i quan la previsió corregida, amb aquesta previsió, diu fa falta que la població continuï informada per prendre mesures específiques amb l'objectiu de protegir-se. Per cert, també relacionat amb la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha comparegut fa uns minuts al Parlament per informar sobre els canvis a la cúpula dels Mossos. Recordem que el comissari Ferran López és el nou director general del cos després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que Sílvia Catà és la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius.

0: La tercera. L'Audiència Nacional incorpora els àudios de Villarejo i Cospedal que impliquen Mariano Rajoy en l'espionatge de Bárcenas. Aquestes converses no van ser valorades per la seva incorporació al judici de la Kitchen, per cert.
1: Oye, ¿y la famosa libretita dónde
2: está? Querían sacar en principio una lista en la que estaba el presi, ¿eh?
1: Esa libretita sería mejor poderlo parar, ¿eh?
3: La policia ha trobat anotacions en les agendes de Villarejo i que reflecteixen nombrosos contactes, diuen. En concret és l'anàlisi de tres àudios aportats a la causa per RAC1 que va publicar el seu contingut l'any 2025. El jutge Antonio Piña va sol·licitar el passat mes de juliol a la Policia Nacional l'informe sobre les converses entre l'exministre i l'exsecretària general del PP, un document al qual ha tingut accés Ràdio Televisió Espanyola i aquesta mateixa setmana ha dictat una providència en la qual dona trasllat a la Fiscalia d'aquest informe. En un dels àudios, al qual ha tingut accés també aquesta casa, Villarejo diu a Cospedal que s'ha trobat fa un mes una documentació complicada i que espera que el ministre se l'hagi donat al president. Cospedal llavors pregunta si l'han trobat ells o el Centre Nacional d'Intel·ligència i ell respon que l'han trobat ells.
0: Molt bé, Maria. David Gallac.
4: Sí, nosaltres hem tingut accés a uns altres àudios, és a dir, aquí a la tarda de Ràdio 4, que d'alguna manera també podrien implicar altres noms dins d'aquesta investigació.
5: Hola, Madame Garcel.
6: Hola, què tal, família? Adelante, passat.
4: Aquest àudio implica diversos noms, per començar.
3: A veure.
4: Nosaltres els hem convidat aquí a la tarda de Ràdio 4 perquè ens expliquin la seva versió. Saludem de nou, perquè ho vam fer, recordem, ja l'hem saludat aquí.
0: Sí,
4: podríem dir que és amiga del programa, no sé si ella ho és. Pepa Pic, bona tarda.
5: A mi me parece que está todo un poco escachuflado.
4: Entenc que et refereixes a aquest tema, que és molt complicat, que té moltes vessants polítiques judicials, però avui no has vingut sola perquè també ens acompanya Madame Gazelle. Què en penses de la teva implicació en aquest cas?
6: Uy, no me acuerdo, pero hace mucho. Y también están saliendo grietas por todos lados.
4: Fa molt, diu, i per favor, no trenqui coses. És a dir, no ens trenqui res de l'estudi que el tenim.
0: Sisplau,
4: sí, que és nou i ens ha de durar moltes temporades.
7: Pues a mi me da que va a tener que hacer obras.
4: Sí, home, tu ja veuràs quina gràcia això quan ho sàpiguen els companys del grup operatiu de mitjans tècnics. Els hi farà una gràcia tot això, però escolti, vostè qui és?
7: Su arbolito ha crecido mucho y es tan grande que está tirándole la casa.
4: Què diu, d'un arbolito? O sigui, no sé. Entenc que vol quedar en l'anonimat.
5: Claro, por eso está toda escachuflada.
4: Ets molt pesada, eh? Quan et dona per un tema en concret, ets molt pesada. Podem seguir, sisplau, amb el tema? A veure, Madame Gazelle, tornem a preguntar-li. Què pensa de la seva implicació en aquest cas?
6: Ai, madre, ¿y qué hago? No sé qué hacer.
4: Doncs dir la veritat, no? Potser assumir les culpes, si fos el cas, clar, això aquí com a idea.
7: Tiene que revisar un árbol, pero le advierto que es enorme.
4: Però quin arbre? Però què diu? Però ens podem centrar en aquest tema, si us plau?
8: Menudo pedazo de árbol que tiene en el jardín.
4: Primer moment. Jo no sé qui és vostè, o no ho sabem, no ho sé vosaltres, Xavi Maria, si
0: no sabeu qui és. Ja et deixem a tu,
4: és teva. I segon, preguntem-li, què els ha agafat amb un arbre? És que així no es pot parlar del tema. Alto, què vols ara? O sigui, però un moment. Escolta, que estem aquí a l'estudi pendents de vosaltres. Mira, els tècnics, per exemple, també estan flipant amb el que està passant.
5: Oh, qué bonitos son!
4: T'agraden? Són macos. Mira, el Jaume i el Martín, sí, sí.
5: Son abejas!
4: Com dius? Què has dit?
5: Son abejas!
4: Jo no sé què penseu. Crec que abejas no...
0: Jo havia entès ovejas.
4: Abejas, diu abejas.
0: Ovejas tenen els dos, tenen el cabell...
4: Abejas, no sé.
0: De ovejas, sí.
4: A veure, Pepa, no sé què has pogut veure per dir això.
6: Sigue ahí.
4: Sí, seguim aquí, però un moment. A veure, això d'avui és surrealista.
0: Sí, home.
4: A veure, vostè senyora... A veure, està bé? Vol preguntar-nos... Vol dir alguna cosa sobre nosaltres?
6: Oh, mis mejores amigos. Los murciélagos me recuerdan a mi patria.
4: Senyora, vostè es troba bé? O sigui, no, què li passa? Mira, l'acompanyem. Xavi i Maria, l'acompanyo, si voleu. L'acompanyo fora de l'estudi, si vol marxar.
6: Claro, Pepa. Subiremos a verlos desde la ventana.
4: Mare de Déu, com va la senyora? Deixem-ho córrer.
3: Des de la finestra,
4: perquè,
3: eh?
4: Sí, no. No volem saber ni la implicació, però, escolteu, gràcies per venir. Vinga, va, que us acompanyo a la porta.
5: ¿Qué está amarillo es como un tobogán gigante, Madame Gazelle.
0: En fi.
4: Ai, com estan aquesta gent, tu.
0: Gràcies, David, per
4: gràcies per la porta. Res, Xavi, perquè no hem aconseguit res.
0: Sobretot per treure'ls de l'estudi, gràcies.
4: Ai, sí, això sí. Marxeu, marxeu.
0: Més. La edició número 38 del Mercat de Música Viva de Vic ha començat aquest... aquesta setmana amb un concert inaugural, va ser ahir, que posava el focus precisament en què significa, què és el que significa escoltar música en directe, no, Maria?
3: Una proposta exactament titulada Non Concerto i dirigida per la dramaturga i directora d'escena Lucía del Greco, i explorava la relació entre l'artista i el públic i qüestionava les convencions habituals d'un concert. El Mercat de Música Viva de Vic, que se celebra fins diumenge, i enguany presenta 72 propostes artístiques, 5 produccions i 35 estrenes en directe, també en disc, en gira o en projecte, un certamen que manté l'aposta per la innovació i l'experimentació i dona protagonisme tant als artistes com a la relació que estableixen amb el públic. Durant 5 dies, Vic es converteix en el punt de trobada del sector musical amb una notable presència d'artistes catalans i concerts repartits per diferents espais de la ciutat, amb artistes com Lia Cali, Maig o Ginestà. Quan no tens...

0: Doncs la sala de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.
1: Perdona, Sònia, perdona. No t'he trepitjat. A la tarda de Ràdio 4, amb servidor. És un plaer acompanyar-te un dia més a Ràdio 4, amb la Maria Coll, amb el David Gallac, amb tot l'equip. De seguida també amb el Guillem, amb el Pau Guillamet, el Guillemino, perdó, el Pau Guillamet, des d'allà, no?
2: Des del Mercat de Música Viva de Vic, exacte. Sí, sí.
1: Abans, dir-te que avui t'estem regalant dues entrades, una entrada doble, perquè tu vagis amb qui vulguis, per veure Jo sobreviví a la EGB. Això és meravellós. No hi ha ningú de la EGB aquí, no? De la EGB, no?
3: No.
2: És la segona part del Jo fui a EGB,
1: sí,
2: que ja va fer el Jordi Merca, i que avui vindrà aquí el Jordi a presentar-nos aquest Jo sobreviví a la EGB, no? Per tant, sí, si tu, que ens estàs escoltant, potser sí que vas anar a la EGB, no com nosaltres,
3: truca'ns
2: i digue'ns com era la EGB, perquè nosaltres no ho sabem.
1: Clar. Com era per tu la EGB? Quina diferència hi ha? Era millor, aquell temps era millor que el d'ara, si ho compares amb els de l'ESO i batxillerat...
2: Els que la van viure diuen que sí.
1: Què? 900-454-455. Telèfon gratuït de la tarda de Ràdio 4. Truca ara i podràs aconseguir aquestes entrades per veure un show que és meravellós.

0: 455. I saludem a la Mireia. Bona tarda, Mireia.
1: Bona tarda, Xavi. Què tal?
0: Molt bé. Doncs t'he de dir que t'endús l'entrada doble per veure Jo sobrevivir a la EGB. Oh. Són teves.
1: Molt bé. Gràcies,
0: vas
1: Xavi.
0: Vas anar a la EGB? Tu vas anar, Mireia?
1: No, clar que sí. Tinc 54 anys.
0: Ah, llavors sí.
2: Ah, llavors sí.
0: Molt bé. Què
1: sí,
0: recordes?
1: Sí,
0: recordes?
1: A veure, vaig anar a una escola de monges.
0: Molt bé.
1: I, bueno, no em va agradar gens. Ah. Després vaig estudiar formació professional, primer grau i segon grau, d'administrativa comercial, i això em va agradar més.
0: Clar, abans era fins a 8è de la EGB, no? I després havies de decidir si FP o BUP, no? Era?
1: Sí, FP, o si no passa, com es deia abans d'entrar a
0: BUP? BUP no?
1: Era BUP i COU. Sí, eren 5 anys i total, BUP i COU. Però abans d'entrar tenies que fer algun examen, no sé.
0: Sí, és que això, me'n recordo, el meu germà sí que va fer BUP i COU, sí.
2: Però els records que tens ja més enllà de l'EGB, Mireia, de l'escola, els records d'aquella època, com ho recordes? Quines sèries veies a la televisió, per exemple?
1: Quines sèries?
2: Quines pel·lícules o quina música escoltaves?
1: Ai, la música d'aquest, com es diu? De George Michael, m'encantava.
0: George Michael.
3: Oh, molt bé,
1: sí, George Michael,
3: molt.
1: Sí. Sí, moltíssim. I la cançó aquesta de Nadal que feia m'agrada més que la...
2: Christmas.
1: Sí, m'agrada moltíssim. M'agradava moltíssim aquesta música.
0: Ja és Nadal, eh?
1: Mira, són records.
0: Preparada, Mireia?
3: Ui, ja?
0: Sí, ja és Nadal.
3: Ja és Nadal?
2: Ja és Nadal.
0: No ho sentiu? No ho noteu? Jo ja estic,
1: sí.
2: No, a mi m'agrada molt el Nadal.
1: Ja està, situat. Vale,
0: sí,
1: Xavi.
0: Sí, estic ficat. Doncs, Mireia, no pensis que ara mateix la Sònia queda amb les teves dades i et diu com aconseguir aquestes entrades, que ja són teves, d'acord?
1: Gràcies, m'agrada
0: molt, Xavi. Un petó molt fort i gràcies per escoltar-nos. Una abraçada
1: gràcies,
0: molt gran.
1: Gràcies, Xavi, a vosaltres.
3: Mira que bé, eh? La Mireia que se'n va a veure...
0: Sí.
2: A Sant Boi, a veure...
3: Espectacle xulíssim.
0: A l'EGB.
3: Fantàstic.
0: 900-454-455. I si vols tocar-nos per parlar amb nosaltres o per dir-nos, escolta, això no m'agrada el programa, si tens queixes, si els vols dir que és el millor programa de la història, també, el que no vulguis, 900-454-455.
2: Si tens records de l'EGB, George Michael, com la Mireia, potser li podem posar les trucades al Jordi, el Jordi Merkel, que vindrà després,
0: sí.
2: A veure si així agafa nou material, també pel seu nou, bueno, pel seu espectacle, no?
0: Diuen que eren temps immillorables.
2: És que també hi ha el record aquest de cualquier tiempo pasado fue mejor, saps el que et vull dir?
0: Sí, però moltes coses potser... No sé. En fi, és un bon debat. En parlarem de seguida amb el Jordi Merca, que ens visitarà en uns minutets. I també amb el Pau Guillamet, el nostre Guillamino, que sabeu que té una guia adolescent, que va molt bé, no? Perquè al final, encara que no tinguis fills, encara, o potser no els tindràs mai, no ho sé, o ja han deixat de ser adolescents, és igual. Riem i molt, amb el Pau Guillamet.
3: I són consells que pot aplicar qualsevol en el seu dia a dia.
2: Sí.
3: Perquè si no, com, si no tens fills i filles, és igual, perquè segur que has viscut situacions que et recorden en algun moment o que dius, ai, jo no soc pare, no soc mare, però li aconsellaria tal, li aconsellaria això, li aconsellaria que ho fes així, li diria això, ara li diria aquesta altra cosa. Doncs amb en Guillamino, Pau Guillamet, no us ho perdeu, perquè els dijous tenim aquesta guia, que cada dijous anem obrint un nou capítol i entendrem tot dels fills, filles, adolescents i el que faci falta.
2: Avui parlarem de la música. Com que està el Mercat de Música Viva de Vic, des d'allà parlarem de si és bo o no adoctrinar, entre cometes, els nostres adolescents, nens, amb la nostra música. Perquè allò de... Per exemple, Xavi, tu sempre ho dius, a mi m'agrada Oasis perquè jo a casa ho he escoltat sempre,
0: sí,
2: no? I soc Oasis perquè a casa...
0: Germà.
2: Clar, jo els Beatles, no? A casa m'han posat molt els Beatles, m'agraden molt els Beatles. És bo, han de triar ells la música. Jo penso que els hi posis tu la música que t'agradi i que llavors ells ja triaran. Però jo crec que sí, vamos, jo els meus fills els he posat els Beatles. Jo per això sóc del Barça, perquè casa meva... Bueno, podia haver sigut del Madrid, perquè el meu pare és del Madrid i ma mare
0: sí,
2: del Barça.
0: Ah?
2: Sí, ma mare del Barça és súper, el meu pare és súper del Madrid i jo vaig triar el camí bo de la vida i vaig ser del Barça. Però cadascú, no? En canvi, tenim gent que, pobra, li va tocar ser de l'Espanyol, com el Jaume Tudela.
0: Hola, Maria.
3: Oi,
0: dolenta.
3: Jaume, defensa't, Jaume.
0: Clar, Jaume, és que hauries d'entrar...
2: Abans li has dit Jaume Tudel, no sé per què.
0: Tudel?
2: Li has dit Tudel.
0: Com la Laia. Com la Laia Tudel, petó per la nostra companya, Laia Tudel.
2: Doncs mira, llavors, és bo o no adoctrinar els fills amb la música que a tu t'agrada? Això li preguntarem al Guillemino, al Pau Guillemet. Ell diu que ara, bueno, s'escolta música com reggae per xics, no sé si la coneixeu. Ara en parlarem.
0: Sí, reggae per xics. I això m'ho ha d'explicar, perquè no.
2: Clar, és un univers grup de música infantil.

0: agafant les cançons típiques del Joan Perico com balla, però amb reggae.
1: Clar, clar. Ah. Imagina't. Ui. Imagina't, nens relaxats. Què t'anava a dir?
0: Nens relaxats.
2: Ah. Salut, una Pau, tranquil·litat, no?
1: Clar.
2: Una
1: cosa així, clar. Com ell, Pau.
2: En Pau, Pau Guillemet.
1: En Pau Guillemet. Clar. I tenim a la Patricia Centeno avui amb nosaltres.
0: Ai.
1: És meravellosa. Salvador Illa i el seu gest de Merkel. Per què algun assessor potser li va dir que si no sap fer alguna cosa en aquell moment amb les mans, doncs que fes allò, no? No ho sé. Potser, potser. I també analitzarem, atenció, a la princesa Alexia dels Països Baixos, amb vestit de gala i barret, i parlarem també d'un diputat de Vox amb puro, fumant-se un puro al Congrés.
2: A dins del Congrés. A l'interior, no fora la porta, a l'interior.
1: Clar, i tot això enmig d'un debat sobre habitatge. Un diputat de Vox s'aixeca i surt amb, amb el puro allà a la boca. En fi, és molt interessant perquè la Patricia Centeno parla del llenguatge no verbal i de, sobretot de què vol dir tot allò que fem quan no parlem, no? És molt interessant.
0: I clar, fumar, no? El que està relacionat amb fumar, que sempre com sí. El poder, no? La Patricia ens en parlarà, però vosaltres, no, anava a dir, recordeu, no ho recordareu perquè fa més de 20 anys que no es pot fumar als interiors, però a mi m'han explicat que a la ràdio es fumava antigament.
1: Sí, sí, sí,
0: i el metge, quan
1: sí.
0: anaves a visitar el metge, et fumava el metge davant teu. Que això és una cosa... Als avions es podia fumar.
1: Doncs serà molt interessant. Aquesta mania, també, ja. Això, el que dèiem, la mania de Salvador Illa d'emular a l'Àngela Merkel amb les mans, no? Què significa aquest gest? Quins altres fa amb les mans? I quins fem nosaltres que no sabem però potser debiliten la nostra imatge, no? Què podem fer amb les mans quan no sabem què fer amb elles? Jo crec que és super, super interessant el que porta avui la Patricia Centeno. Parlarem en uns minutets aquí a la tarda de Ràdio 4.
0: Una vegada vaig sentir que la Judit Mascó deia que ella, quan no sabia què fer les mans en un fotocall, s'agafava, si portava un anell, s'agafava l'anell així i es tocava l'anell una mica. I deia que així quedava com a mig cos, sí. Les mans... i que quedava com bastant arreglat i que no sabies lo típic, que no saps què fem les mans, doncs ella s'agafava la mà i es tocava l'anell i que ja quedava bé com tocar-se l'anell. Li preguntarem a la Patricia a veure si això és cert, si queda bé o no, quan et toques l'anell en un fotocall.
2: O posar-les a la butxaca.
0: Posar-les
2: no?
0: als nois,
2: els
0: no?
2: Els nois amb les butxaques dels pantalons, així de costat, per veure doncs, què faig amb les mans. És que és molt interessant això. Mm. Què fem les mans quan no saber què fas amb les mans?
1: Mm. I atenció, perquè avui... parlem amb el Jon Hernández, que és un dels experts més increïbles que tenim al nostre país sobre intel·ligència artificial. És un dels divulgadors que té... Jo crec que explica millor tot aquest tema, que a més, com està canviant cada 3 minuts és diferent i acaba d'evolucionar fa 30 segons, doncs home, tenim moltes coses a parlar avui amb el Jon Hernández. Entre d'altres, aquests investigadors d'Anthropic, d'OpenAI i de Google DeepMind, que han deixat les seves empreses alerten que el desenvolupament avança tan ràpid, massa ràpid, i que, clar, alguns parlen fins i tot de riscos existencials per la humanitat, no? I, clar, al mateix temps s'han conegut nous detalls d'agents, per exemple, no?, de l'empresa del Sam Altman d'OpenAI, que es van saltar controls interns, van arribar a internet i van sondejar sistemes d'una altra empresa sense autorització.
0: Li preguntarem a veure com està d'això possible, si hem d'estar tan espantats o no...
1: Terminator?
0: Si la intel·ligència artificial ens matarà... Tot això li preguntarem a Jon Hernández, que és molt, molt bo. El podeu seguir les xarxes, també.
1: Que mira que portem dies analitzant tot plegat, ja des de la setmana passada, quan van saltar les notícies, gairebé al segon anàvem seguint el tema i escoltant els experts aquí en directe a la tarda.
2: Sempre hi ha notícies sobre aquesta qüestió, eh? Sempre. Sí. Cada dia hi ha alguna notícia relacionada amb la intel·ligència artificial.
0: No, para,
2: artificial.
0: No, para.
2: Cada dia, tu.
1: I que avui ja, això té hores, no, Maria? Ja toca Espanya, el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja són agents d'ahir a Espanya que ja estan...
0: L'Agència Oficial de Protecció de Dades va dir que havia vist com una agenda IA s'havia infiltrat, havia burlat sistemes de seguretat per entrar a robar dades, no? Que al final ja els hackers ja no són persones, són intel·ligències artificials que sí que les programen aquests hackers, aquestes persones. No?
1: Doncs de seguida també el Jon Hernández avui amb nosaltres. Però abans el que dèiem. Va, calma, calma, una miqueta de pau, una miqueta de pau, Guillemet.

0: Hola, Pau, com estàs i on estàs?
1: Hola, com estàs, Xavi? Mira, estic al Mercat de Música Viva de Vic, perquè avui tocava venir cap aquí.
0: Sí, sí, ho sabem.
1: A fer una mica de recerca musical, i he pensat que era el millor dia per vincular el tema de la música i els adolescents, perquè, déu-n'hi-do, el meu teorema principal és que si fas la feina ben feta quan són petits, després, quasi tot, seran alegries.
2: La Metamorfosi, un espai de cures per progenitors prèmium de tot tipus, cansats, i també per criatures.
3: És veritat, bro.
2: Mutants.
0: És veritat, bro.
1: És
0: bona excusa, per anar al Mercat de Música Viva de Vic, eh? Diu, no, vaig investigar, sí. Vaig...
1: No, bueno, he pensat, dic, ja que estic aquí parlant de música, mira, música, dic... És la segona secció de la temporada. Dic, lliguem-ho bé, no, això, Xavi? Lliguem-ho bé.
0: M'encanta.
1: I hi ha moltes coses a parlar amb la música amb els adolescents. La primera, diguéssim, ara aniríem una mica enrere, en el moment una mica on estàs tu. Que tens... Estic parlant fluixet per dos motius.
0: Sembla un programa com de matinada, saps?
1: Clar, però és que
4: sembla que siguin les 4 de la matinada.
1: Hola, David i Maria.
0: Quanta nos, amiga.
4: Estàs, Pau.
1: Aquesta sintonia obliga una mica a parlar fluixet. ASMR, però realment el
5: Pau,
1: que obliga és que estic aquí... Cranc, càncer.
5: Ets cranc? A veure, vaig a virar. Sí. Què t'interessa saber? És que em dóna aquestes vibes.
1: Llama al 907.
5: Ha trucat abans un escorpí que diu
1: t'imagines?
5: Amb tu cranc es portaria bé.
1: Hi hauria maig. No, estic parlant fluixet perquè estic a la sala de premsa del Mercat, que estic aquí, diguéssim, acreditat com a premsa, i llavors m'he posat... Però clar, jo em pensava que estaria com molt tranquil la cosa, i hi ha un moment de màxima activitat. Estic parlant fluixet perquè qualsevol moment em diran que calli alguna cosa.
0: Perquè tu allà, Pau, ets protagonista aquests dies també, no?, amb xerrades i amb ponències.
1: Bueno, estic una mica fent allò que en diuen... Sí, com fent scouting, que en diuen en anglès, prenent mides, caçant talents i fent aquestes coses.
0: Okay,
1: i així costumo venir cada any com a acreditat, sí. Total,
0: bé,
1: la cosa és, la música, a les edats així petites, d'entrada, jo, amb els nens petits, no sé tu, Xavi, me la vaig plantejar com a alternativa a les pantalles. Això és molt important.
0: Sí.
1: És a dir... home, sí, les pantalles també a vegades fan falta, però com a alternativa, és a dir, que la música sigui una cosa que distregui a la canalla sense necessitat de la pantalla. Estic rimant molt fort.
0: No, però és bona. Jo mai me l'havia plantejat així, perquè com a casa nostra la música és present sempre, fins i tot quan encara no havia nascut, quan la tenia la Clàudia al seu ventre. Doncs, i de fet et diré que quan va néixer l'única forma de dormir-la era amb bachata.
1: Ui!
0: No,
1: déu-n'hi-do.
0: Una cosa absolutament absurda, però no sé si eren les campanetes que té aquest estil, el Juan Luis Guerra, el tal, i sí, la Clàudia li va posar i s'adormia. Ja, això va durar un mes, evidentment, perquè jo estava boig. Però...
1: Vale, això constituiria un mal precedent, Xavi,
0: sí.
1: Em sap greu, perquè pel proper que diré ara, uh-huh. Perquè, a veure, tot el respecte a la bachata, perquè
0: li
1: agradi molt, La bachata està bé en la seva dosi, no?
4: Però, en la mesura justa, sense passar-se.
1: És cosina germana del reggaeton.
0: Sí, una mica.
1: Aleshores, bueno, per aquí podria plorar la criatura.
0: Clar, és que de fet s'estava dormint i jo era conscient, ja estava en pilot automàtic, no? Però va haver-hi un dia que vaig ser conscient de les lletres de Romeo Santos, sí. Que estava dient en una de les seves batxates eres mía, solo mía, un dia iré por la noche i te...
1: No, cal que continuï.
0: Vull dir una cosa, saps? I dic, no, esto se va a acabar. Sí, no. Ja, ara dorme, sense batxata.
1: Bueno, sense batxata. Al final, l'objectiu final amb el tema de la música i els infants, un altre dia podem parlar de les pel·lícules, que també l'altre dia ho vam anomenar una mica, però l'objectiu final amb la música, que és una cosa que flota per l'espai, és compartir aquesta música. És a dir, que de grans, quan són adolescents, ja arribarem a aquest punt, ara ja arribarem, de moment estem aquí, és que puguem compartir la música que realment sigui una cosa que no, bueno, que no ens alteri, que sigui una cosa bonica, no? Que ens uneixi. Aleshores, hi ha molt pare i molt de mare que vesteix el seu nadó, no sé si ho heu vist. Ara, he posat l'exemple de la samarreta dels Ramones, dels grups aquests així, no? Que vesteixen el nadó amb una samarreta dels Ramones, o d'un grup. L'exemple seria vestir el teu nadó amb coses que a tu t'agraden, no? I llavors hi ha qui ho veu com una cosa, doncs, home, què fa, no? Aquest nen amb una samarreta dels Ramones, què és això? I aleshores ens podríem preguntar si adoctrinar és bo o no. Tu, què en penseu vosaltres? Vosaltres faríeu això? Tu, Xavi, fas no. aquestes coses?
0: No, només amb el Barça.
1: Ah, veus?
0: Saps? Però va. ja està. No? Només això. I adoctrino per aquí.
1: Jo crec que val una mica la pena, perquè realment les propostes musicals, és a dir, quan van creixent, a vegades costa trobar, no?, propostes que agradin. I, per sort, hi ha, a Catalunya hi ha grups que realment fan coses, com el que escoltarem ara, fan coses que entronquen aquest gust dels pares, de molts pares, un tipus de gent, evidentment, amb el gust futur dels fills. És a dir, que els pares fan aquesta cosa de doctrinar i sale bien, no? Jo crec que és una cosa celebrable, que és això de, que escoltarem ara, que tothom coneix, que és Reggae per Xics.
0: A veure...

0: Com ho veieu?
1: Això és reggae per xics. Es diu Som a taula, es diu això, no?
0: Som a taula, és el seu últim disc, el 2024. Sí. És una banda, diguéssim, que fan reggae, fan música jamaicana, i la fan per infants. Així com després... De fet, són uns precursors d'aquests tipus de grups estilístics per infants, perquè després ha sortit el rock per xics, el heavy per xics. És una paraula, aquest sufix per xics s'ha fet servir per moltes coses. El tema aquí és que si tu ets un pare o una mare que de jove doncs, li foties el reggae i tot aquest univers, diguéssim, una mica emboirat, doncs realment, quan ets pare, vols com continuar, no? Vols que aquesta estela, vols que no s'acabi mai i realment trobar un grup on tu puguis gaudir d'aquesta música. Jo penso que al final el que passa és que els pares i mares poden arribar a gaudir més que els fills, en aquest cas, no? Estan a la seva salsa allà.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquella...
2: I això no és adoctrinar, posar reggae, perquè tu no vols que s'acabi el teu reggae i posar-los-hi als fills?
0: Exactament, no. La conclusió és que adoctrinar és bo, és bo. És l'única manera.
1: D'acord, sí, la teva tesi és que adoctrinar és fantàstic.
0: Sí, he fet una mica d'advocat del dia pel principi, en plan, és bo o no és bo? Jo penso definitivament sí,
3: que sí,
0: és bo.
3: Que sí, és bo, cap problema, podem fer-ho.
0: Perquè és que si no, no hi ha manera realment que quan siguin grans ballin el son de la teva música. O sigui, ja comença a haver-hi una divergència allà important que és irresoluble. Per exemple, jo recordo, doncs, he pensat molt sobre aquest tema, ja us ho vaig dir l'altre dia, sobre quan jo era adolescent, no?
1: Sí.
0: I ara m'agradaria poder-me revisar. O sigui, ja està fet, el mal ja està fet, però...
1: Ja està fet.
0: Clar, és veritat. Sí. El volum, jo ara recordo el volum que sortia del meu radiocasset de l'habitació, no?
1: Sí, sí.
0: Em fotia un volum atros, o sigui, una cosa insostenible.
1: Però també ets avui qui ets gràcies a l'adolescent que va ser. Pau,
0: ja, tio, però pobra gent, van passar molt mala estona, jo penso.
1: Escolta, mira, tothom passa males estones, no passa res. És pitjor ara que vas al metro o al ferrocarril.
0: Ai, sí.
1: Ja porten directament el bafle, no? Precisament amb reggaeton o bachata, no?
0: Sí.
1: Sí, sí. Ah, que per cert, que la meva dona no és dominicana, eh? Vull dir que no. No, però va ser una idea que va tenir. Diu, escolta, i si provem amb una cançó de Juan Luis Guerra?
3: No. Se li va acudir en aquell moment i no va funcionar gaire bé, no?
1: Sí, sí, no, que ja comença a haver-hi conya per X i per...
0: Recordo una... Em va passar una cosa amb aquesta etapa adolescent.
1: Sí.
0: Que em passava tot sovint que quan estava escoltant música molt forta a casa, quan tocava la porta de la meva mare, doncs, clar, Pau! I llavors jo no sentia una veu des de fora, no? I llavors anaves a apretar el botó de la pausa, saps? En el caset, per atendre aquella, això, la teva mare que t'obria la porta, volia alguna cosa, no? M'havia passat més d'una i de dues vegades que, sense voler, apretava el botó de rec en comptes del de pausa i quedava gravat aquest moment màgic en què la meva mare cridava al mig de la cançó.
1: Sí, clar, eh?
0: Sí, sí. I clar, llavors, quedava gravat... No el crit de la mare, quedava el moment tonto aquest. Saps el moment tonto que t'han cridat molt fort i tu no senties res? Llavors atures i dius,
3: sí,
0: què?
3: Sí.
0: No?
3: Què vols? Què vols ara? Què vols?
0: I llavors, normalment era, que baixis la música i tu, vale... I llavors, això és el que quedava gravat. És completament lamentable, com podeu imaginar-vos.
1: Sí, quan algun cop
0: he trobat un caset d'aquests, no? I com que i clar, després no podies esborrar, no? Hi havia el control Z. Llavors, et menjaves aquell caset sempre amb el crit de la mare allà. I quedava... Xavi, quedava de forma tan integrada en el teu cervell que et sabies de memòria. Saps quan saps la lletra d'una cançó?
1: Sí.
0: Jo em sabia de memòria el moment en què la meva mare m'interrompia i jo li deia, què? Doncs això passava.
1: Doncs bé, que t'hem tallat, Pau. Estàs parlant de reggae per xics, no? I aquest Som a taula que estem sentint.
0: Sí, no, i deia que això és un primer pas, diguéssim, per anar treballant la música i a treballar el gust dels teus infants. I després, bé, realment el que passa després, no sé si us heu fixat o què en penseu d'això, però jo trobo que hi ha una manca d'oferta musical per preadolescents, per aquest impàs, sobretot aquesta edat entre... Potser no són preadolescents, encara tenen infants, no? Però aquesta edat entre els 8 i als 11-12, més o menys, és una edat molt orfa de música. Mireu, penseu una mica a veure quins grups coneixeu.
2: Actualment, que... actualment, perquè jo recordo que a la meva època, o sigui, hi havia els grups aquests
0: Macedònia.
2: Que poden agradar més. Ah, exacte, Macedònia, sí, per Macedònia. Exemple, sí. O en castellà hi havia 3+2, los de sube, sube a tu bola, saps què no et vull dir?
1: O, per exemple, a nivell anglo, Camp Rock, no? I tot això
2: exacte,
1: de Disney.
2: Exacte, Hannah Montana, Camp Rock, Billy, no? High School Musical, tot això.
3: S'ha
2: sí,
3: perdut.
2: Sí.
3: I d'aquí han sortit després grans cantants.
1: Sí.
0: Doncs fixeu, exacte, tota aquesta gent, no? La Taylor Swift, fins i tot, no, si no m'erro, és que no, no sé si no la controlo gaire, però em sembla que sí.
2: Sí, va sortir d'aquí una mica, també la Miley Cyrus, tots aquests sí.
0: Clar, tot això, vulguis que no, s'ha anat diluint, perquè jo crec que simplement va amb els... és un signe dels temps, no?, que diria Prince. És bàsicament que els nostres infants s'estan fent grans abans d'hora. I si ho lligues directament amb el tema del consum de pantalles i mòbils, ja tens tota la història explicada, no? És a dir, cada cop abans els nens fan el salt en el gust musical, sobretot, sí. I això que deies tu, Xavi, de la batxata amb la lletra del Romeo, no? És a dir, que clar, hi ha un moment que has de filtrar una mica això, perquè si no et trobes realment nens molt petits escoltant lletres molt red flag. No sé si us recordeu els hits de fa... ara potser ja fa 3 o 4 anys, el famós Pepas.
1: Sí, home!
2: Sí, sí.
1: De J Balvin, no?
3: Sí, Pepa. I tant.
0: Exacte. Clar. Ta, te, te, te, te, te. Clar, allò, la lletra és diabòlica. Sí, és una lletra molt heavy.
2: Jo havia fet de classe de nena, o sigui, havia fet classes de dansa a nenes d'entre 5 i 7 anys i em demanaven una cançó d'Enrique Iglesias que deia Vamos a beber, ara no recordo quina era, però era una lletra horrible i me la demanaven tot el rato. I em feien el gest, quan la ballaven aquest, el gest de beure amb la mà. I jo, de veritat, em quedava flipant.
0: Clar, llavors es parlava de l'Aitana, no? I si la sexualització, no la sexualització, etc, tot això. I dius, home, potser que miréssim d'omplir aquest buit, no? No es podria treballar el tema de propostes on aquestes edats quedin, no sé, no quedin tan orfes de propostes musicals, perquè realment és durillo, això. És durillo. Mm-hmm. Jo haig de dir que he tingut bastanta sort perquè he fet la feina ben feta, i he anat treballant, sobretot en un ambient que segur és l'ambient més propici per fer aquesta feina, que és el cotxe. Tu, Xavi, el cotxe, quina música escoltes?
1: Mira, doncs la que em demana la gala. Amb dos anyets i tres mesos, gairebé.
0: Algun exemple d'alguna cosa reeixida, una cosa
1: per exemple,
0: que diguis?
1: Li agrada molt del Rei León, que és una cosa que em sorprèn, la cançó de les hienes.
2: Ai.
1: La que canta Scar, saps?
3: Oh.
1: Preparaos... Sí, i també, bueno, la inicial, la de Sinfainala, en fi, li ha agradat molt al Rei Lleó, sí, en general.
0: Bueno,
1: però ho sent, no encara que no ho entén, perquè no és per la seva edat, però bé, ho ha vist com 3 vegades així de lluny, i les cançons també li agraden, de Frozen.
0: Deu passar aquella cosa que te la demana una vegada i una altra i una altra i una altra, no?
1: Sí, sí, tota l'estona.
0: Això sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això sí que és la teva perdició.
1: Sí, sí, mas, tota l'estona, sí, sí, sí.
0: I el tema del volum, què tal?
1: Bé,
0: el cotxe.
1: Molt bé, a veure, perquè ella segueixi primer viva i segon amb una mica de buida, saps? Però...
0: Clar. Sí.
1: Adequat.
0: Val, perquè el tema del volum també és un tema important. No sé, els meus fills, per exemple, el volum molt atronador, mai els ha agradat, sempre com... En aquest cas, era jo el sord, saps? El que necessito que puja el volum, i ells sempre, quan puja massa el volum, me'l demanaven de baixar. Encara ara, adolescents i preadolescents, és un tema que no compartim. El seu pare és músic i sord, i ells, per sort, encara no sé.
1: Ostres!
0: Sí, sí.
1: Uau! Per cert, a tu t'agrada... Tu ets de Stranger Things, no?
0: Ara anem per aquí. Les sèries han fet molt bona feina, i en el cas de la meva filla... han fet que li agradi cançons com aquesta que sentirem ara.

0: ha passat amb la Kate Bush i el Running Up That Hill, que surt a la... a la sèrie Stranger Things repetidament. És una cançó com que a més ha sigut ha fet una revisculada, no? Completament al panorama. I és una cançó força rara. Tot just aquest matí l'hem escoltat, és que tot parlo sempre des de primeríssima persona, aquest matí que hem anat al col·le amb el cotxe, sí. I parlàvem d'això del volum del cotxe i tal, i ha passat, és que això, el volum que us acabo d'explicar, ha passat aquest matí, no? Papa, puja-la! Llavors jo estic completament sord. A mi em flipa, no, aquest tema. És a, conec la història de com està produïda aquesta cançó amb el sampler que es va utilitzar i tot això, i l'he fotut a tot hòstia. Llavors la meva filla, que li encanta la cançó, baixa, baixa, que està massa forta.
1: Yeah.
0: Però sí, són cançons que realment mola, no?, que hi hagi aquesta... És, jo crec que és l'única esperança que ens queda, no?, que a partir de les sèries o... Ara també passa que tot això passa molt amb el TikTok, amb els trends actuals, no? Cançó d'aquella Fleetwood Mac també que va sortir, una cançó d'una cantant com de country molt antiga que es va fer molt viral també fa un any. No sé, vosaltres us ha arribat tot això?
2: Bueno, sí, Stranger Things, per exemple, a mi m'agrada molt, llavors Maravilla. Entenc que surtin i que revisquin aquestes cançons dels 80, no? Però sí, clar, està bé. També va haver una cançó de Nadal que es va fer superfamosa el Nadal passat, que va superar a la Mariah Carey i que era una cançó dels anys 50, no sé si us recordeu.
0: Aquesta cantant de country, sí, és aquesta que no començo a recordar.
2: Que va morir, va morir poc després que se li fes mirant la cançó. Ara ho buscaré. Rocking Around the Christmas Tree.
0: Aquesta, ella la també li va sortir. Llavors, per sort també tinc uns fills que no miren TikTok, però miren YouTube, que seria una mica el mateix, perquè YouTube al final recull els ecos
2: Brenda
0: de TikTok.
2: Brenda Lee,
0: es diu. Aquesta bona dona, sí.
3: Jo no sé qui és,
0: doncs
3: jo no
0: això.
3: Sé de què parleu, perquè no sé qui és. és un fenomen aquest, senyora... m'ha arribat, no sé.
0: No, són cançons antigues que són bones, són petites bones notícies, diguéssim, que les xarxes ens porten, que és que cançons antigues que tu ja no donaves un duro, que ja havien passat el seu moment, de cop reviuen, no? I reviuen a partir dels teus fills, i la veritat és que és un bon punt de trobada, perquè dius, home, això sí, no? Això sí que m'agrada. Això està passant una mica també en el món del reggaeton, que ara s'està posant de moda el reggaeton antiguo, no sé si ho heu sentit,
1: sí,
0: això, avui, d'una playlist.
1: Sí, tant.
2: Daddy Yankee.
0: Exacte, és el reggaeton antiguo, que jo crec que és més faltón que l'actual, segurament.
1: Sí. Sí.
0: Està com de moda, no? I jo crec que pot ser, pels amants del reggaeton, tant fills com pares, pot ser un bon punt de trobada. No és el meu cas, però realment, si t'agrada això, jo crec que aquí deu haver-hi, no sé, deu haver-hi un bon, no?, una bona compenetració familiar.
1: Home, jo no veig que sigui el millor estil musical, diguéssim, per nens, no?, el reggaeton. Clar,
2: els adolescents,
1: al final, jo crec que és el seu format preferit. Al final és la música que més escolten. Sí. Almenys en els darrers 5-10 anys, jo crec que sí, sens dubte, no?
0: Això em fa... Sí, el que passa és que les lírics, no?, el llenguatge, és el que és. Em fa pensar en una cosa, que en parlem un altre dia, perquè sí, havia estat pensant també aquest tema, i crec que és un tema que s'ha d'abordar, que és el tema del llenguatge, sí, en relació a pares i fills, el tema de les paraulotes. I tinc força coses a dir sobre això, i crec que un dels vehicles, diguéssim, per començar a acceptar d'alguna manera, perquè és inevitable, estem parlant de fills adolescents, val? Llavors és normal que quan són petits no vulguis treballar aquest tema, però hi ha un moment que és inevitable, i la meva teoria és que... Ja es va dir el proper dia. Ah, la teoria.
1: Ah.
0: No, va.
1: Molt bé.
3: Ara estàvem esperant, Pau. Ara esperàvem amb ànsia aquí la teoria i no...
1: Ai,
3: no.
1: Està jugant amb les nostres ments.
0: Estic jugant. No, com que no us veig, no sé quina cara feu.
1: Clar, és que avui això
0: no
1: és...
0: Paro de llançar,
1: és curiós,
0: no paro de llançar
1: avui
0: ítems, aviam què. No, la teoria és bàsicament que millor abordar-ho tu que no que ho abordin des de fora, saps què vull dir?
1: Sempre,
0: millor controlar tu el tema.
2: Ens pots veure per les càmeres, Pau? Ens pots veure per les càmeres, sí, que en tenim unes, sí, quantes aquí a l'estudi, i ens enfoquen molt i molt bé.
1: Sí, a la web de Ràdio 4 i també a RN Audio.
3: En tenim 4, crec.
2: Ràdio 4, 4 càmeres.
0: Feu tothom que està a casa, que ho faci tothom menys jo, perquè el meu mòbil, si no, patarà completament si ara ja feu un streaming de vídeo.
2: Veieu-nos, perquè però... som molt guapos. A part de tenir Maria una preciosa, som guapíssims.
3: I anem sempre molt elegants i molt, estem estupendos.
1: Amb camisa sempre.
0: I tu, Maria, a més a més, la setmana passada vas tenir una trucada de fan.
2: Exacte.
3: És veritat? Sí.
2: La Núria, no l'Anna, perdó, l'Anna, del Pirineu.
3: Del Pirineu.
2: Anna del Pirineu, que segur que ens escoltes, una abraçada.
0: Sí, Anna del Pirineu és com un nom de colònia, no, una mica?
1: Anna del Pirineu, sí. Sí, colònia
0: o no sé, o de catalana, formatge, sí. O de cava, fins i tot.
2: Sí. Home, Anna, sí.
1: Anna del Pirineu. Bé, llavors, com rematem això
2: avui?
1: Quina
2: és la teva teoria, Pau?
1: Guillemino.
0: No, la de teoria és el que hi ha fet Espoirel al principi, que és que cal fer feina d'entrada, diguéssim, per no tenir un alien musical a casa, i aleshores tot el que s'aproximi cap als teus gustos, sí, sincer...
2: Endavant.
0: Sense complex. Perquè si no, a falta de grups de nínxol adolescents, que avui, a part dels que hem dit, em deixo els del K-pop, per exemple, que són grups,
2: home, sí,
0: grups també molt pensat per públic adolescent, la resta, diguéssim, el salt és tan gran, no els podem demanar als nostres fills tenen un alt any de música, saps? De música de nens, de música d'adults, ha d'haver-hi un petit pont al mig, un petit esglaó. Sí. Llavors, com que no hi és gaire, treballem nosaltres perquè aleshores la música que els agrada a ells sigui molt semblant a la que ens agrada a nosaltres. I aquest artista que sona de fons, que amb això acabem, és un artista americà que el meu fill...
1: Ai, que se't talla, Guillemino. Se t'està tallant.
0: Doncs res, que espera. Tot fantàstic.
3: Que tot adéu. Com a, adéu, Pau, com a conclusió.
1: No, acaba, que t'havien perdut res, no, tres segons.
0: Bàsicament que aquest artista que us deixo sonant, sí, és un artista que es diu Tyler, the Creator, que és americà, que fa rap una mica faltón, tot cal dir-ho, però que el meu fill n'és molt fan i he tingut la sort que a mi també m'agrada i hem pogut anar junts a concert aquest estiu a sentir-lo.
1: Oh,
0: i va ser molt maco. El que passava és que ell feia vídeos del concert i jo li feia vídeos a ell perquè jo estava flipant al papa mirant com cantava. Va sortir una persona nova, un tio cridant, enfadat, amb una mala llet, cridant totes les lletres en anglès, dient fuck i coses alçades d'un campanar, i jo bàsicament només podia fer-li vídeos.
1: Doncs Pau Guillemet, que vagi molt bé pel mercat de música viva de Vic, que acabis de passar-ho molt bé i d'investigar molt, i
0: perfecte,
1: ens veiem la setmana vinent.
0: Setmana que ve podem parlar de paraulotes.
2: Ai, molt interessant.
0: Si us sembla, com que ensenyen la puteta, jo crec que podem acabar d'aixecar-me. M'aixeco el camal del pantaló fins a dalt, ja.
1: Vinga, va, perfecte. Pau Guillemet, una abraçada molt forta.
0: Que vagi molt bé, adéu, gràcies.

0: Notícia de fa minuts. Irlanda tornarà a quedar fora d'Eurovisió l'any 2027. Però, atenció, matís important. Aquesta decisió no l'ha presa el govern irlandès. Ha estat RTE, és la radiotelevisió pública del país, que és qui participa a Eurovisió en nom d'Irlanda. D'acord? RTE, que ha anunciat que ni competirà ni retransmetrà el festival. Ni va, ni el podrà veure ningú allà, a Irlanda. Manté al final la mateixa posició que ja va adoptar l'any 2026, l'any passat. El motiu és polític i humanitari. La cadena considera que no pot justificar la seva participació mentre continuï la pèrdua de vides i la crisi humanitària a Gaza. I també denuncia que els periodistes internacionals continuïn sense tenir accés independent al territori. El conflicte amb Eurovisió ve de l'edició anterior. RTE ja es va retirar l'any passat, després que la Unió Europea de Radiodifusió, la UER, ja sabeu, qui organitza el Festival d'Eurovisió, doncs confirmés que la tele pública israeliana, Kan, doncs podia continuar participant. La UER defensa que Kan és membre de l'organització i diferencia la cadena pública israeliana de les decisions del govern d'Israel, de Netanyahu. I Irlanda no està sola. Els Països Baixos també han anunciat que no participaran en la propera edició d'Eurovisió. La llista definitiva de països que encara no se saben començarà a saber en els propers dies. La UER ha lamentat la decisió irlandesa, però afirma que la respecta i que continuarà parlant amb ells perquè puguin tornar en un futur. Doncs bé, fins a quin punt Eurovisió pot continuar defensant que és només música quan, clar, les decisions sobre qui participa tenen conseqüències polítiques, no?
1: Recordem que l'any passat, a banda d'Irlanda i Espanya, Islàndia, Països Baixos i Eslovènia són els països que no van formar part d'aquest festival. Irlanda, un país que pel que fa a nivell del propi festival d'Eurovisió, va participar per primera vegada l'any 1965 i, de fet, li va anar força bé. Fins a 7 vegades es van portar la victòria. La més recent, l'any 1996. Per tant, estarem molt pendents d'aquestes decisions.
2: Espanya va ser el primer i l'únic dels Big Five, que són aquests 5 països que més aporten al Festival d'Eurovisió, que no va participar. Haurem de veure si enguany sembla que Ràdio Televisió Espanyola ho havia d'acabar de decidir en les properes setmanes, en els propers dies. Veurem si enguany doncs, Espanya continua amb aquesta postura igual que l'any passat o si decideix tornar, però veient que no han canviat les coses, crec que serà complicat, no?, que es torni a Eurovisió. Ja ho veurem.
0: Recordeu, mira, parlant d'Irlanda, recordeu el Doomsday Blue?
1: Ui, sí.
0: De Bambi Zack?
1: I tant.
0: Sonava així, Irlanda, Eurovisió. Una mica susto o muerte, eh?
2: Ai, sí, eh?
1: Era, recordeu aquella posada en escena? Wow.
2: Aquella vestit
0: diabòlica.
1: Negre, diabòlic. Que feia una barreja de sons que passava de la por però a la fascinació
0: part,
1: musical.
0: Però aquesta part era preciosa.
1: Sí.
0: Això. I aquí es torna una altra vegada boja.
1: Torna a fer el jing i el yang, és a dir, és els diferents moments pels que passes a la vida. Hi havia, recordeu que hi havia també com unes espelmes, una ouija, feia una mena de crida.
2: I recordeu... Estic recordant...
0: El rito satànico.
2: Estic recordant la posada d'escena, increïble.
1: Ella arribava com a posar-se
2: amb unes banyetes.
1: Amb unes banyes, molt bé, Maria. I recordem una escenografia dissenyada per Sergio Jaén.
0: Sí.
1: És a dir, que Espanya tenia un paper molt important en aquesta...
2: Va quedar
1: en
2: segona, aquesta... si no recordo malament. Va quedar entre les més ben puntuades,
1: No, per què? Perquè això et captiva. És a dir, o sigui, és impossible no quedar-te amb aquesta cançó, perquè sisena.
0: Sisena
1: va quedar,
0: bon paper,
1: el 2024.
0: No donaven ni un duro, eh?
1: No.
0: A les apostes recordo que, a més, vam fer la retransmissió en català, aquí en aquesta casa, a través de Ràdio Televisió Espanyola, amb la Sònia Urbano, i vam comentar, de fet, no?, el moment de l'actuació, que ho tenia difícil. Escolta, va agradar tant, va ser tan impactant l'actuació, que van capgirar les apostes.
1: Difícil per passar a la final, és a dir...
0: Sí, sí, exacte.
1: Que era
0: exacte.
1: Molt difícil que passés a la gran final de dissabte.
0: Doncs aquesta és la notícia. La notícia és que Irlanda torna a quedar fora d'Eurovisió 2027, La seva televisió pública, la RT, així ho ha decidit. És una decisió que no ha pres el govern irlandès, sinó RT, la ràdio i televisió pública d'aquest país. Veurem què passa amb aquesta casa, amb Ràdio Televisió Espanyola.
1: Estarem pendents.
0: Pendents, però...
1: Ho explicarem aquí.
0: Penso que...
2: S'ha de saber en els propers dies, setmanes,
0: els propers dies,
2: eh?
0: Ho sabrem, sabrem. Informarem el segon. Arriben les 5 de la tarda, butlletí informatiu de les 5 i just després, atenció, perquè convidarem a un artista fantàstic que es diu Manuel Aira. Però abans parlarem amb el Jordi Merca de Jo sobreviví a la EGB, que és un espectacle impressionant, i amb nosaltres l'experta en comunicació no verbal, la gran Patricia Centeno, un dijous més.
3: Són les 5.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. La consellera Núria Parlon compareix en aquests moments a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament per informar sobre la reestructuració al cos dels Mossos d'Esquadra i al departament que dirigeix, Sergi Bassoles.
5: Tal com s'esperava, la consellera Parlon no ha sortit pas del relat oficial verbalitzat ja la setmana passada. Atribueix el relleu al capdavant de la Direcció General de la Policia una dimissió per motius personals del major Trapero.
6: José Luis Trapero, ara major del cos, em va expressar a final del mes d'agost, em va comunicar que era una decisió que ell havia premeditat, que era una decisió personal, que per altra banda era irrevocable, que ell havia decidit que no volia continuar fent tasques polítiques.
5: També en el cas del secretari general d'Interior, Parlon ha assegurat que ha estat cosa de Tomàs Carrión. I és que, segons la consellera, el seu número 2 sempre havia plantejat un horitzó de 2 anys al càrrec. Explicacions que no han convençut gens a l'oposició, i en especial als juntaires, Josep Rius.
7: Hi ha hagut una crisi soterrada de govern i en el Departament d'Interior molt, molt particularment.
5: El nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, han desgranat quin serà el seu full de ruta al capdavant dels Mossos. Entre d'altres, consolidar el pla Campai contra la multireincidència o el pla Daga contra les armes blanques. Però també, com a novetat, crear grups d'investigació de crim organitzat a cada regió policial i un pla contra els grups juvenils violents.
3: L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i permet instal·lar el campament per acollir més de 1.700 persones que continuen als carrers de Ceuta. El govern espanyol ha celebrat la decisió i ha defensat que els terrenys al port són els més adequats per acollir els migrants en condicions de seguretat. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Para que 1.700 migrantes que están hacinados en las playas y en las calles de Ceuta puedan ser derivados a los recursos que tenemos en las dos parcelas del puerto de Ceuta. Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: El recurs de l'organització policial havia demanat suspendre la instal·lació al port, al·legant que es tracta d'una infraestructura crítica i reclamant garanties en matèria de seguretat, emergències i prevenció de riscos laborals. L'Audiència havia paralitzat provisionalment el projecte, recordem, aquest dimecres. Ara el tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i a l'atenció humanitària. Més qüestions. UGT i Comissions Obreres han reclamat intervenir els preus dels carburants davant l'encariment de la gasolina i el dièsel en el marc d'una reunió amb el govern central i les patronals empresarials per analitzar l'impacte econòmic del conflicte amb l'Iran. Àlex Eloi, bona tarda.
9: Bona tarda. Els sindicats asseguren que les pujades dels carburants no es corresponen amb l'evolució del preu del petroli. Reclamen controlar tota la cadena de valor per evitar que les petrolieres augmentin els seus marges de benefici. Així ho expressava el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, abans de la reunió.
10: No sé si hay que hablar de bajada de impuestos, hay que hablar de otra cosa que me parece muy importante, que es que en realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
9: Segons fonts del Ministeri d'Economia, el ministre Carlos Cuerpo s'ha compromès a continuar atenent els sectors professionals més afectats, com el del transport i l'agroalimentari, per l'efecte que aquests produeixen a la resta de la cadena. Està previst que la setmana que ve continuïn les reunions amb el sector per calibrar les mesures de suport necessàries. Segons l'INE, els carburants es van encarir més d'un 21% a l'agost, el dièsel un 30% i la gasolina un 17%. 5%.
3: Gràcies, Àlex. I pel que fa a les emergències causades pel canvi climàtic, Pedro Sánchez ha visitat avui la zona afectada per l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat aquest estiu desenes de milers d'hectàrees i que ha qualificat com el més gran de la història d'Espanya. El president espanyol ha relacionat el foc amb l'emergència climàtica i ha advertit que aquests episodis s'agreujaran any rere any. Sánchez ha defensat que no n'hi ha prou amb lamentar-ne les conseqüències, sinó que cal actuar sobre les causes.
11: Tenemos que actuar sobre sus causas y podemos hacerlo construyendo al mismo tiempo en una colaboración público-privada como la que hoy estamos mostrando, un país más fuerte, más próspero y más soberano, más autónomo. De eso también estamos hablando hoy aquí, desde Huelva a España i a Europa.
3: Sánchez també ha posat com a exemple el projecte d'hidrogen verd o Nuba, que considera una part de la resposta a l'emergència climàtica. Defensa combina la inversió, la innovació i la creació d'ocupació amb la col·laboració entre el sector públic i el privat. I ampliem aquesta hora la previsió del temps. Emet, Jordi Oriós, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. És una informació d'EMET.
3: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.

0: Hi ha una generació que encara recorda la por de sortir a la pissarra, però que ja no recorda la contrasenya del correu, per exemple, no? Però el de sortir a la pissarra no oblidarà mai, Maria.
1: El Jordi Merck ha convertit aquells anys d'escola a les pintes impossibles i els records compartits en el material que ens fa riure. Jo sobrevivia a la EGB, barreja monòleg, música i improvisació per retrobar-nos amb la criatura que molts vam ser. Aquest dissabte, 19 de setembre, actua a Sant Boi i també aquesta temporada que torna al Teatre Balmes de Barcelona.
0: Sí, sí, i a més avui tenim la sort de tenir-lo aquí a l'estudi. Com estàs, Jordi? Bona tarda.
2: Molt bé, molt
0: Jordi
2: content.
0: Merca.
2: Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Avui volem repassar amb tu també la infància, però
2: sí,
0: tranquil, que aquí no et farem sortir a la pissarra.
2: Menos mal.
0: Però clar, primer, estàs arrasant ja des de fa anys amb això.
2: Sí, sí, comencem.
0: Ja tira, eh?
2: Bueno, de fet, fa 3 setmanes vam començar a Madrid la temporada número 9.
0: 9 a Madrid.
2: Wow. 9 temporades.
0: Ostres.
2: En general portem 9 temporades. Moltes, no ho sé, masses. Potser ella no. Potser ja comença
3: mai,
2: així.
0: Com va néixer tot plegat? Explica'ns la història, que
2: al
0: és molt
2: final,
0: bona.
2: Mira, al final va néixer de la necessitat d'escriure. Jo estava allà una mica pensant, vinga, va, anem a fer un espectacle. De què? No, jo tenia la idea de ja muntar un espectacle a partir d'un títol, no?
0: Sí.
2: Perquè moltes vegades dius, bueno, tinc aquestes idees, ho faig i després li poso el títol. I jo va ser al revés. Dic, hòstia, tinc un títol que tingui la paraula EGB, que pensava que era una paraula molt forta, no?
0: És
2: molt forta. Tots els que tenim de 40 cap a dalt, la EGB, a la que sona EGB, dius, ai, què? Què és? Aquí?
0: Clar, es veuen identificats de seguida.
2: Exacte.
0: Part d'una comunitat molt concreta.
2: Exacte, i vaig dir, però vinga, anem a muntar un espectacle, anem a escriure un espectacle al voltant d'aquesta paraula, i va sortir Jo sobrevivia a l'EGB arrel d'això.
0: Sí. Clar, jo sobrevivia a l'EGB, que era molt potent. No recordo, no sé si... Què diries tu que era el més perillós? L'escola, els companys, o arribar a casa i explicar què havia passat a l'escola? A l'EGB. Tot això ha canviat molt.
2: Lo més perillós eren els companys. Tot el que avui en dia ja no es pot fer, per sort no es pot fer, a la nostra època, home, els companys tenien bastant mala hòstia.
0: Sí.
2: Nosaltres també, com a companys, perquè també rebíem, però també donàvem una mica, no?
0: Home, havies de respondre.
2: Clar, havies de donar una mica també, però jo crec que els companys, sobretot els nens d'aquella època, la infància d'aquella època, era la que realment tenia més perill de tot.
0: Tu eres dels que feien riure a classe?
2: Jo era... A veure, no dels que feia riure, però sí dels que normalment la liaven. Si passava alguna cosa, si hi havia algun marrón, el Jordi Merck estava per allà seguríssim.
0: Ja.
3: Alguna implicació tenia.
2: Sí. I si no, deien... Algú està muntant. Si no està en aquesta, és perquè algú pitjor està fent.
0: Sí, clar. Tu recordes algun professor que et fes sentir que allò no et portaria enlloc? Perquè, clar, què li diries ara en un teatre ple
2: davant? Clar, aquí ve el tema, no? Clar, quants professors em van dir, estudia... que no arribaràs a ser ningú a la vida. Bueno, mira, de moment...
0: Veus?
2: 9 temporades.
0: Liant-la.
2: Teatres plens, Barcelona, Madrid, viatjant per tot Espanya.
0: Sí.
2: Bueno, doncs potser liar-la ha servit d'algo, eh? No ho recomano, eh? Si hi ha algun nen ara mateix aquí, alguna nena de 13, 14, 15, que acaba de sortir del col·le pensant no sé si estudia o no, estudieu.
0: Estudieu
2: perquè aquesta vida tampoc és tan guai com sembla, eh?
0: No, i que és molt difícil, que
2: hi ha
0: poquets, els contem amb una mà. Mm-hmm. Maria, deies.
1: La nostàlgia tira molt, no? Ho deia abans el Xavi, això agrada, recordar-nos d'aquells moments, perquè crec que romantitzem una mica que qualsevol temps passat va ser millor, no ho sé, no sabem si va ser millor, però ara ens ho sembla.
2: No sé si va ser millor, però sí és veritat que mirar-nos des de l'experiència que tenim ara com a persones adultes, i sobretot el que crec que ens agrada és veure'ns avui en dia els problemes que tenim, no? Hipoteques, criatures, que si no arribo a final de mes, que si la feina, que si el meu jefe... Llavors et mires per aquell foradet petit dels problemes que tenies quan eres petit, quan tenies 14, 15 anys, que et semblaven una barbaritat, i dius, mare meva, ojalà encara tingués aquells problemes i no els problemes d'ara.
3: Aleshores, no és que vivies millor, és que clar, ho veus amb unes preocupacions que ara no tenies.
1: Exacte.
3: Jo he pensat, clar, penses, clar, quan anàvem a escola, no teníem les preocupacions que tenim ara, amb gairebé 40.
2: Exacte.
3: No és que abans el món fos millor.
1: A mi fa molta gràcia.
3: Clar, és que ara vivíem millor. Vivíem millor, érem feliços perquè no havíem de pagar les factures de l'aigua, de la llum...
1: Hi ha una persona que a mi em deia, no, és que clar, tornant, evidentment, doncs el que es diu moltes vegades, no? Em deia a mi, no, és que jo, amb Franco vivia millor, dic sí, perquè tenies 10 anys, clar.
2: Exacte.
1: això vivies millor, en Franco, no?
3: Ah, aquestes coses...
0: Sí, però no sé si en algunes coses, aquella època de la EGB, jo ho dic perquè hi ha persones, el meu germà gran o d'altres amics més... bueno, que veu la EGB, comparat amb el que tenim ara, realment et donen arguments per pensar que sí que hi ha moltes coses, era millor. O almenys era més autèntic, era més... És veritat que no hi havia pantalles, no hi havia xarxes socials, jugava al carrer, anaves a casa del teu amic o amiga, no? I
2: la vida en directo, no? Allò que ens van intentar vendre a Gran Hermano, la vida en directo, era lo nostre, no podies gravar. Clar. Anaves a veure un concert, no el gravaves.
0: Per això
2: anaves a fer coses, anaves a jugar i no estaves preocupat que et sonés l'alarma perquè t'havies de connectar, no sé, no. Disfrutaves del moment i això sí que és guai, això sí que és veritat que et queda aquell record de viure el moment.
0: Sí, jo penso que també, mira, ara que sóc pare, que potser els pares eren més lliures que ara. Que ara ens autoexigim molt per ser molt bons pares i mares i també potser ens passem a nivell de control o hiperseguretat de cara als nens. És veritat que el món potser és una miqueta més perillós, que llavors, no ho sé, els carrers... O, clar, abans jugàvem al carrer, podíem estar tota la tarda.
3: I a les places.
0: I ara vés en compte, que clar, era qui et creues, saps? Però bé...
2: I aquella frase de... És que abans no teníem tanta informació. No sé,
0: també.
2: Aquesta frase que... Però no tenir tanta informació a vegades és bo. Perquè és real el que passa. No? Ara tu has de criar un nen, el que deies, no? Tu has de criar un nen i abans de ser pare et donen 14 llibres, consciència, no sé què, que tal...
0: Esgotador.
2: Que les joguines de fusta, no de plàstic...
0: Montessori.
2: Cuidado, Montessori, que no mengi això, que no mengi... Sí. Quina alimentació li faràs al teu fill?
0: Triturado,
2: tal...
1: Baby led weaning.
0: Que clar, en 3 mesos dius, sí, corta-li un trozo de sandia a veure si se te ahoga esta tarde o mañana. Tu sigue provant i se te va ahogar.
2: I abans no, abans era la informació que hi havia i pa'lante, venga, anem improvisant.
0: Però per això et dic que no sé si en algunes coses realment hem anat a pitjor.
2: Jo crec que sí.
0: Això de tiempos pasados fueron mejores, sí, em sona que es pos i és el de sempre, però en això en concret jo crec que sí.
2: Sí, jo crec que sí, que hem anat... No sé si, lo que tu dius, no sé si a pitjor, però ja, bueno.
0: És diferent.
2: La vida ha canviat molt, no? I en aquest espectacle ho vivim, no? Perquè vivim... simplement com ens tractaven els profes, no? Aquell moment de com et tracten els profes ara, no? Tu que dius que ets pare, no? Pues si et truquen del col·le, bueno, el nen resulta, què li passa? Anem a intentar... A veure, què opina el nen del càstig que li he posat? No, abans no, abans com et castiguessin i arribessis a casa castigat.
0: Com una nota a l'agenda.
2: Ui, ton pare i ta mare.
3: Això era el pànic més absolut. Escolta, Jordi...
0: És que, perdona, els mestres eren respectats.
3: Això anava ara. El respecte dels mestres, no? És a dir, el que deia el Xavi, que tu abans els mestres eren l'autoritat màxima al respecte, i ara és tota la consulta o la canalització a través del fill o la filla, tu, a través de l'humor, que fas les reflexions, però... Com veus aquest canvi? I com ho veu el públic, també?
2: Ja parlem una mica d'això, No? De que abans el profe era l'autoritat, no? Abans el que deia el profe anava a missa. Tu no podies... No sé, el profe t'havia dit que ho feies malament, no? O els càstigs, no? Abans això, et castigaven. No, ho has fet malament. Ara no, ara el racó de pensar, que el nen pensi, que el nen... No, pensa el que has fet, Un nen no pot pensar el que ha fet. Un nen de 10 anys no pot pensar el que ha fet.
0: Bàsicament perquè el seu cervell encara no s'ha desenvolupat.
2: Encara
0: per
2: està...
0: arribar
2: exacte,
0: a certes conclusions que un adult com tu, sí, per això tu has d'avançar-te tot plegat.
2: És veritat que la vida abans era més senzilla de viure, no? I el col·le... En aquest espectacle hi ha una gran part, no?, que parlem del col·le. El col·le era senzill, les assignatures eren senzilles. Matemàtiques, castellà, català, sociales, naturales. Gimnàsia i ètica. Si anaves a un col·le de monges o de cures...
3: Religió.
2: No sorties d'aquí. No, ni créditos no sé què, ni que el nen es culli... No. S'havia d'estudiar el que s'havia d'estudiar. Havien exàmens i havia algú pitjor.
1: Deures.
2: I l'examen sorpresa.
0: Sí. L'examen sorpresa. Ara no, perquè s'estressen, no?
2: Home, aquell dia que tu arribaves content al col·le dient avui serà un bon dia. I deia, avui, examen sorpresa.
0: Buah.
2: I deia, si no estudieu pel normal, com ho vull estudiar per sorpresa?
0: Un ceracó. Guapo,
3: Aquell dia tothom ho passava malament.
2: Hasta l'empollón.
3: T'anava a dir això.
2: Hasta l'empollón.
3: Fins el que més estudiava, la que més estudiava aquell dia, patia com una mala cosa.
0: T'igualava, sí, sí, és veritat.
1: Cara, jo pensava que hi havia figures d'autoritat abans, i ara no n'hi ha, no? Però crec que abans n'hi havia masses. És a dir, abans havies de fer cas al professor, havies de fer cas al metge, havies de fer cas al germà gran, havies de fer cas als pares, havies de fer cas als avis, havies de fer cas al teu professor que tenies a l'anglès. I ara no n'hi ha cap. O sigui, ara ningú, és veritat, no?
2: Ara no li fessis cas a ningú, no?
1: Ara només el nen.
0: A TikTok i a la IA.
1: Exacte. Ara només el nen, el metge no pot dir res, el professor no pot dir res, el pare no pot dir res, el germà gran no pot dir res, no? Vull dir, abans n'hi havia masses, fins i tot algunes que es passaven, que fins i tot pagaven, no? I ara no es pot fer res.
2: Sí, és veritat que no podem... No podem ser extremistes, eh?
3: Ni una cosa ni l'altra, no? És abans, a dir, no arribar a l'extrem.
2: Exacte, exacte. Abans els nostres avis, pobrets, que molts ja no hi són, però una colleja de abuela sempre caïa, eh? Les abueles, no sé per què els hi passava, eh? Les iaies passava això, que es feien grans i se'ls hi soltava la mà, eh?
0: Sí?
2: Tu a vegades no feies res, pa! Per què? Per si de cas. O no has fet res, ja ho faràs.
3: I anava acompanyat a vegades d'un passa. Que el fet de passar no sabies cap on havies de passar.
2: Sí, passa.
3: Que normalment era de l'habitació on estaves, al menjador o al passadís. Però era passa.
2: O la típica...
3: No sabies per què.
2: La típica sabatilla voladora, no?, que volava per casa. No? Tu et barallaves amb el teu germà i ja volaven coses per casa de ta mare. No?
3: Mitja punteria, eh?
0: Quan et donaven diners per comprar-hi xutxes o un gelat i t'ho donaven així a l'ombra, no?, amagat de la teva mare.
1: Ara, secrets
0: com
1: no,
0: eren narcos, com una espècie de narcos familiars.
1: Secrets no. Ara no es pot.
2: No es poden tenir secrets,
1: no
2: ara?
1: No es pot.
2: Clar, és veritat.
1: Amb els nens no els hi pots dir. Això és un secret, no li digues a ningú.
2: Ai, però jo això
1: no ho
2: faig.
0: Per donar 5 euros...
1: Però ho sabeu o no? Per què?
0: Per què?
1: Per tot el temps... O sigui, es diu que no es pot dir que això és un secret per tot el tema de que si algú els enganya alguna vegada i no els expliquis als teus pares, que no entenguin que tenir un secret amb algú és una cosa bona.
0: Ah... Ja t'entenc, ja.
1: Sabeu? O sigui, perquè si hi ha algun tema de... És una cosa seriosa, eh? Us dic
0: no, ja sé per on vas
1: i té tot
0: el sentit.
1: Si és un tema d'abusos i li diguin, no li diguis als teus pares, pues per això ara no està bé dir-li a un nen, escolta, va, no li diguis que et dono 5 euros, perquè entendrà que és una cosa bona, i després si hi ha un tema més complicat d'abusos i tal, pues, tenim un secret. No hi ha secrets, saps? Vull dir, és una altra cosa que tampoc es fa,
0: doncs està molt bé, això que dius, Maria. Està
3: molt bé, molt bé.
0: Això sí que és anar millor.
2: Mira, veus?
1: Algú
2: estem fent bé.
3: L'evolució en algun moment és positiva.
0: Què passa al show, a l'espectacle?
2: Mira, al final el que passa és que tenim una conversa amb el públic en la qual intentem que la gent arribi... s'oblidi dels seus problemes... El que parlàvem abans, no? Tots aquests problemes que tenim. No ens fotem amb marrons, perquè hi ha gent, i molta gent a la comèdia que li agrada, foten-nos, vinga, va, anem a tocar per aquí, anem a tocar per allà, anem al límit, vinga, va. A nosaltres no. Nosaltres no ens fotem amb marrons, perquè prou marrons tenim com per a sobre anar a un espectacle a fotre't amb marrons. No ens fotem amb marrons i fem això, que la gent passi un bon rato, fem que la gent sigui protagonista del show, això és algo que ens agrada molt, fem que la gent sigui protagonista, que la gent que vingui, que són els protagonistes de la EGB, al final la gent que ve, que entra al teatre, és els que van ser els protes de la EGB, siguin protagonistes, s'ho passin bé, passin un bon rato, i surtin i se'n vagin a sopar dient, oi, quin bon rato he passat.
0: Sí, no?
2: Simplement això, eh?
0: S'escolta molt allò de... Mira, veus, a mi em van educar així i no he sortit tan malament, eh?
2: Clar, no sé si...
0: És molt de l'AGB, no?
2: La frase no he sortit tan malament...
3: Com hauria d'haver sortit.
2: No sé si és una bona frase. No és, mira, a mi em van educar així i estic estupendo. Això no ho diuen, eh? No, és... No estic tan mal. És com quan fas anys i diuen... Quants tens? Diu, 43. Diu... Pues no estàs tan mal per a 43,
0: Sí.
2: Diu, home, no estàs tan mal.
0: Tan.
2: Vol dir que estàs mal, però no tan mal. No
3: tant com hauries d'estar.
2: Exacte.
3: I pel que fa al públic, és a dir, perquè tu, clar, el fet d'actuar a tot Espanya, doncs potser m'equivoco, però la reacció del públic, no sé, d'un teatre de Saragossa, de Barcelona, de Madrid, com reacciona la gent? És igual, és diferent?
2: Són diferents.
3: Veus que alguns records han quedat més en el record d'algunes persones que d'altres?
2: És veritat que sembla el típico estigma, no? Però és veritat que el territori espanyol és tan gran que a cada part, sobretot a cada comunitat autònoma, és molt diferent l'humor, no? No és el mateix l'humor que es consumeix o que la gent li agrada a Andalusia, que el que potser li agrada a la gent de Madrid o ens agrada aquí a Barcelona, no? Són públics diferents i nosaltres simplement el que fem és adaptar-nos una mica, no? Però si el públic de Sevilla ja sabem que és, potser és una mica més de xiste fàcil, de xiste tirant a picantón, doncs anem per allà. I després també passa en ciutats més grans o ciutats més petites. Això s'ha d'anar molt en compte. Clar, tu vas a un poble petit, nosaltres aquest estiu, per exemple, vam actuar a un poble que es diu Valderrobles, la Franja de Ponent. És dels primers pobles d'Aragó. Un poble petit, un poble de 3, 4, 5.000 habitants. Allà tothom es coneix. Allà tothom sap qui és el peixater, tothom sap qui és el carnisser, els mestres, no? Nosaltres hi ha un moment que, vinga, va, volem conèixer els mestres que hi ha a la sala, no? Ja veus que aixequen la mà una mica, hòstia, cuidado, a veure aquest què em diu, no? I allà sí que has de vigilar una miqueta més, no? Aquella pulla, aquella coseta que li dius al públic, perquè allò possiblement li passi factura durant bastants mesos, no? Que es pot trobar a bastanta gent que ha vingut al teatre a veure-la i dir, ei, que es van fotre amb tu, no? I és veritat que allà la gent li costa més d'entrar a la història, que potser a Barcelona, que és tècnicament impossible que algú que t'estigui veient el show te'l trobis pel carrer. Sí. A Madrid l'Ayuso va dir que...
0: era impossible trobar-te l'ex.
2: Exacte, era impossible. Era impossible trobar-te el teu ex prenent algú al mateix bar que estàs
0: ara tu. Ara que tothom va al mateix lloc perquè està de moda o perquè surt a Instagram, no?

0: planxar la roba, tenen una cita per sopar, no?
1: Saben on aniran després a sopar, tal qual. Llavors això fa que el públic entri amb una predisposició diferent que potser a Madrid, no? Que la gent, venga, aquí mismo, venga, no me tomo una caña, venga, vamos a entrar, no? Llavors és veritat que l'evolució del show ja veus que és diferent. Ja veus que els primers 15 minuts ells estan en el que també està molt de moda ara amb el nen, que és l'adaptació, no? Ai. Ells venen i s'adapten. Per això nosaltres vam crear aquesta història tan guai, que és que quan la gent està entrant, nosaltres tenim un músic en directe que està fent versions dels 70, dels 80, dels 90.
2: Ah, boníssim.
1: És una cosa molt guai.
2: Que guai.
1: És com un mini concert que regalem a la gent, que no se sap, perquè és veritat que en el show posen música en directo, però llavors la gent no ho sap. Llavors la gent ja està picant l'entrada a la taquilla i ja està acostant, hòstia, de fons, què és aquesta música? I entra com en un mini concert, sí, sí, de cançons dels 70 i 80. Això és perquè la gent ja s'animi, ja agafi rollete, no? Una mica per això, no? Per fer aquest precalentamiento i que quan ja comenci l'espectacle ja la gent estigui ja a tope.
0: T'expliquen moltes anècdotes també. No sé si en aquests, ara deies 9 anys a Madrid, hi ha alguna o algunes que t'hagin dit, ostres, aquesta és boníssima, això ho he d'incorporar.
2: Parles molt amb el públic,
0: moltes,
2: tu.
0: Clar.
1: Parlo molt amb el públic, sí,
0: per
1: sí.
0: Això.
1: Ens hem adaptat aquesta new comedy que li dic jo, no? Aquesta comèdia que la gent ja vol, no?
0: Enfotre't en una mica del...
1: Sí, la gent...
0: Veure.
1: La gent... abans, quan jo fa, no sé, potser fa 15, 16 anys que faig stand-up comedy, no? I quan jo vaig començar, parlar amb el públic estava prohibidíssim. Mm. Deien, no, jo no parlo amb el públic perquè se me'n va el guió, no?
2: Sí, sí,
1: ara,
2: sí.
1: Ara és imprescindible.
2: Bueno, ara és ara, el format,
1: exacte.
2: No?
3: Obligatori, gairebé.
1: Hi ha gent que encara s'està, no? Parlava amb Alberto Romero l'altre dia i Alberto, sí, tècnicament diu que ell mai ho farà, que no vol fer-ho, que ell és còmic, no fa entreteniment. Jo faig comèdia, no vull parlar amb el públic, no? Però és veritat que ara ja la gent va al teatre dient, venga, va, a veure quan...
2: Sí.
1: Venga, va. Per què? Perquè es consumeix molta comèdia a TikTok, es consumeix molta comèdia a Instagram, i la gent vol això, vinga, va, a veure quan es fot amb el que està al meu costat.
2: Sí,
1: a veure
2: sí,
1: si
2: sí,
1: preguntes sí. I vinga, jo aixeco la mà a veure si puc explicar alguna cosa, no? I al final sí, passen moltes coses, coses que després moltes vegades hem arribat quasi a introduir en el show, no? Perquè a vegades fas alguna pregunta o te'n vas cap a alguna banda i mola, i dius, home, això ho he de preguntar més, he de fer aquesta pregunta a més llocs, no? Però, bueno, anècdotes és que al final n'hi ha tantes que se't mig obliden, no? Però passen coses molt divertides.
3: Pel que fa a l'espectacle, clar, símbols, Naranjito, Kobe, Walkmans, Quadernos Rubio, és a dir, que podem tenir 30.000 amb l'imaginari col·lectiu. Ara pensava, respecte ara, al moment actual, crec que també això, no sé si Jordi ho veus igual, també s'està perdent una mica.
1: Bueno, hi ha moltes més coses digitals,
3: molt digital,
1: no?
3: Molt
1: digital.
3: No tens una simbologia com
1: sí.
3: Més tangible que puguis dir, això és el meu símbol.
1: Els mòbils, no? Potser.
3: Els mòbils,
1: o les teles, però és veritat que...
3: Kobe?
1: Que, clar, un Kobe, no?
3: Això és icònic.
1: Quina ha sigut la mascota del Mundial d'aquest any?
0: És que no ho sabem.
1: Jo crec que no. Saps la cançó? No, la cançó del Mundial.
3: Perquè te la posen fins
1: a
3: que en bucle a tot arreu.
1: Bucle.
0: Ah, però, bueno. És que clar, eren tres, espera't, les mascotes.
1: Ah, eren tres, perquè
0: eren
1: Estats Units.
0: Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: Mare meva.
0: Del Canadà era un ren.
4: No se enfade nadie.
3: Luego lo juntamos, lo ponemos en comú y ya está. Que salga lo que sea.
0: Del Canadà era un ren, un alce, que es deia Maple. Al Mèxic, Zayu, un jaguar de les selves.
1: Un jaguar.
0: I
1: als
0: Estats Units es deia Clutch i era un àguila calva.
1: Molt bé, una àguila calva, però
2: ningú se'n recordarà de cap
3: d'això. Això.
0: Però el que més m'agrada més és el Maple.
1: Tots ens en recordem del Kobe. Inclús tots ens en recordem de la Petra.
3: La Petra.
1: Que era la mascota dels Paralímpics. Imagina't el que és la simbologia d'aquella època. Sí, a vegades em pregunten, tu creus que d'aquí 20 anys hi haurà un espectacle que es digui Jo sobreviví...
0: A la ESO,
1: o Jo sobreviví al 2024, o tal? No ho sé si algú s'atrevirà d'aquí 20 anys a fer això, molt per aquesta banda, no? Perquè potser ja no hi ha tants de símbols i tantes coses, i tot ha quedat gravat. Això és veritat, que ara tot queda gravat, vas a fer la comunió, queda gravat, vas a no sé on queda gravat, i vas a tot arreu i queda gravat. Potser ja no ho consumirem, perquè ja ho tindrem gravat i ho veurem quan es doni la gana.
3: I amb la incògnita de que abans feies la fotografia i no sabies.
4: Ui!
3: Clar, tu anaves de viatge amb les fotos, o amb la pel·lícula aquella del VHS, fins que no t'ho trobaves, després veies cada bunyol de fotografia o d'imatge que havies enregistrat, que jo, ara no.
1: A tot ens ha passat allò de...

0: Anem a revelar el carrete. I t'havies donat compte que el 90% de les fotos el teu pare havia posat el dit al mig. I tots tenim unes fotos de vacances que el teu pare es va comprar la càmera nova i tenia el dit allà posat.
1: Però ara tenen més valor. Dius, sí, podien sortir malament, però és que ara no mirem les fotos ni els vídeos.
2: Clar, tenim mòbil.
1: Ja no els mirem mai. Les fem al moment, ens passem dues hores enregistrant un concert amb el mòbil, però ni vivim al concert i després mai mirem aquestes imatges.
0: A mi això és algo que m'impacta molt, no? La gent, sobretot, m'impacta molt la gent que va veure els castells de foc de la Mercè.
2: I els grava.
0: Sí, que dius, en quin moment de la teva vida tu diràs, vaig a veure
2: Boomers.
0: Els castells de focs del 2023 que els vaig gravar?
1: No, perquè escolliràs el millor tros quan arribis a casa aquella nit després de veure els castells.
0: I ho penjaràs.
1: I penjaràs un trosset com a història o un reel.
3: Uns castells de focs que ja poden ser boníssims, però després, per molt que tinguis un telèfon o una càmera espectacular...
1: No, just com la lluna.
3: No té res a veure.
1: Just com la lluna.
3: Per alguna cosa...
0: O l'eclipsi.
3: L'eclipsi. Home, sisplau. Són coses que estan fetes perquè les visquis al moment, doncs com a l'EGB, que les veies i les gaudies sense res. No, ara em vaig a fer una foto perquè per l'Instagram no sé què...
0: I ara, sobretot, si no està a l'Instagram, no ha passat. Això és molt important. Tu, quan ja busques una notícia, dius, ha passat això? Diu, no, perquè jo no ho he vist a les xarxes socials. Si ja no està a les xarxes socials, ja no ha passat aquella cosa.
1: Clar, tu pots explicar les bestieses que feies de petit sense que ningú tregui un vídeo d'això.
0: Exacte, no hi ha vídeos. Hi ha alguna foto, possiblement.
1: Pot ser.
0: De fet, això és una cosa que nosaltres juguem en el show.
2: No teniu vídeos de quan éreu petits?
0: Pocs. Relativament pocs.
2: Jo possiblement
0: tinc el 10% dels vídeos que tenen la meva filla, possiblement.
2: No, clar, evidentment, però bueno, clar, és que tu ja fa uns quants anys.
0: Clar.
2: És que jo tinc 29,
0: bueno,
2: llavors sí que en tinc.
1: No, clar.
0: 29,
1: clar. Ja, sí, però jo, per exemple, tinc 10 més que tu.
2: Sí.
1: I la meva família no era massa... Va arribar tard la videocàmera.
2: Mm.
1: Que d'altres sí que ja la tenien, eh? Però la nostra va arribar una mica més tard.
3: Jo similar, però com tu, Xavi.
0: Tot i tenir videocàmera, que a casa sí que hi havia, a casa dels meus pares potser hi han 5 cintes de VHS amb vídeos nostres. Vull dir que potser hi han 5 hores en total enregistrades de la nostra infància, d'anar de vacances, no? Ara no, ara tu obre qualsevol mòbil de qualsevol pare o qualsevol mare i hi ha minuts i minuts i minuts de vídeos.
1: Doncs Jordi, aquest dissabte 19 de setembre actues a Sant Boi.
0: Sant Boi del Llobregat.
1: A Sant Boi. I encara queda alguna entrada. Em sembla
0: poquetes.
1: Molt poques,
0: queden
1: no?
0: Poques, queden com 10 o 15 entrades. Bé. O sigui que si algú està escoltant i vol anar, rapidíssim.
2: Per cert, que hem parlat abans de la Petra,
0: correcte,
2: que jo no la tenia al meu
0: la
2: cas.
0: Petra,
1: la Petra m'acaba d'ensenyar la Maria i no estic massa bé, ara.
0: No.
2: Era la mascota del 1992 al Covid i després la Petra als Paralímpics.
0: Que no
2: clar.
0: Tenia braços.
2: Això és el que m'ha apartat el cap. Ara no es podria fer.
0: Era dels Paralímpics.
1: Però ara t'ho planteges com... Ostres, això no sé si avui es podria...
0: Hi ha una imatge...
2: Em sembla que no.
0: Quan arribeu a casa, hi ha una imatge molt impactant de la inauguració, de la gala aquesta d'inauguració dels Paralímpics, que és la Petra muntada a cavall sense braços.
1: Ah.
0: La Petra va arribar a l'estadi olímpic muntada a cavall sense braços. És molt impactant aquella imatge.
3: Ara no ho recordava.
0: Molt impactant.
3: Jo encara diré que per casa encara puc trobar uns ninos... del Covid de la Petra, perquè no m'han recordat, Jordi, de portar-los.
0: Sí. Jo...
3: Perquè encara els dec tenir amb... Vaig arribar a tenir
2: Petra...
3: un del curro.
0: Aquest estiu vaig comprar en un típic mercadillo d'aquests, com de coses de segona mà, un Covid que s'enganxava al vidre del cotxe,
3: sí?
0: A la finestreta, amb
3: correcte,
0: dos ventoses.
3: Amb una ventosa,
0: doncs
3: sí.
0: Doncs vaig aconseguir un d'aquests...
2: Anava
0: i el vaig...
2: en moto, no anava a cavall.
0: En moto, mira. Amb el Jordi Terrés... No, no era el Jordi Terrés aquest, o un d'aquests?
1: Segur.
0: Sí, segur. Amb moto, veus? Jo pensava que era cavall, era en moto.
1: El curro, quin viatge acabo de fer.
3: Hi havia de fet un gelat del curro, hi havia un gelat amb motiu de l'expo
2: sí,
3: això me'n recordo a mi com que sempre menjar m'ha agradat molt, recordo el gelat del curro i tenia 5 anys, no sé per què, i el Covid que el deig tenir per casa.
0: A Sevilla hi ha un cementiri de curros que es diu, és un lloc on només es pot entrar, jo he entrat, només pots entrar si coneixes algú que coneix algú que coneix algú que té claus, i és un cementiri de curros, que allà es podria gravar una pel·lícula perfectament de la por que fa. I són tots els articles de curro que es van fer, que són molts més del que ens pensem, eh? Molts, molts més.
1: Doncs Jordi, el que dèiem, aquest dissabte a Sant Boi i aquesta temporada que tornes al Teatre Balmes de Barcelona.
0: Exacte, nou Teatre a Barcelona, sobre un Teatre Nou a Barcelona, això és una gran notícia.
3: Que bé, que bé.
0: I allà estarem a partir del 7 de novembre.
1: Jordi Merca, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: A la tarda de Ràdio 4.
0: Clar que sí.
1: Que vagi molt bé. Ara li preguntarem també a la Patricia Centeno, que ja la tenim per aquí, si té bons records de la EGB o no. Això serà menys d'un minut. Atenció, perquè arriba la comunicació no verbal a la tarda de Ràdio 4.
4: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez.
1: Ja la tenim aquí amb nosaltres, a la periodista experta en comunicació no verbal i molt coneguda a xarxes com a Política i Moda, Patricia Centeno. Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Com va tot? Com ha anat la setmana?
6: Molt bé.
1: Sí, ens trobàvem, bueno, a faltar, ho hem passat també.
6: Encara ressacosa de, sí? del discurs de Salvador Illa.
2: Ai.
3: Ara en parlarem.
1: Encara, que allò va ser l'11 de setembre.
2: Fa una setmana gairebé.
6: Gairebé una setmana, sí.
1: I encara tens ressaca d'aquell discurs.
6: Sí, m'ho passo malament quan he de veure el president, sí.
1: Ostres, sí, i mira que molts suposo que t'hauran trucat perquè els ajudis, no?, a molts polítics, però...
6: Però ell no.
1: Ell no.
6: No, no, no.
2: T'han trucat?
6: I fixa't que fa temps que li dic, ho comento xarxes, sí, que podríem prendre nota.
1: Sí.
6: Però no.
1: No, eh?
6: Hi ha gent que és intel·ligent i que pren nota i que les crítiques les accepta bé. Hi ha altra gent que se les pren malament.
1: Ah, sí?
6: I després, doncs, no fan el que toca. Però, en aquest cas concret, o sigui, jo ja... no sé, o sigui, és que demano pietat, o sigui, que l'han de corregir ja, clar, perquè jo me l'he de veure, saps?
1: Em sembla que no et va agradar massa el discurs de Salvador Illa.
7: La democràcia la va guanyar a la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Ni ho estava abans, ni ho està avui. I és una... Cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres. Bé, sempre.
1: No t'agradi el que va dir, sinó que no el podies mirar, no?
6: No el puc mirar. I jo sempre recomano fer un exercici, que és escoltar els polítics en modo mute, és a dir, treure el so. Sí, que és molt interessant,
1: és molt,
6: és molt interessant per saber si estan sent sincers o no. Ja faig spoiler i dic que no. Sincers no.
3: Vaja,
6: ho són
3: mai.
6: No ho són mai, vale? Ja, ja. Però amb el president Illa, aviam, és que té dos gestos. Amb les mans fa dos gestos. Un...
1: Amb les mans, eh?
6: Sí, que és... fa de Merkel, vale?
1: Tenim, de Merkel.
6: Tenim el Merkel català, que és Salvador Illa, val? Que és aquest gest, que potser us en recordeu, que feia la cancilla alemanya, que és...
2: Com un triangle, bueno, amb les mans.
6: Sí, és una espècie de diamant, de campanar invertit, bé, té diferents noms en llenguatge corporal, i que feia servir Merkel perquè ella se sentia molt insegura quan parlava en públic, i després no sabia què fer amb les mans, que és una cosa que ens passa molt, què fem amb les mans. Quan
1: sí,
6: estàs
1: veritat,
6: allà aturat davant d'un públic, què fas amb les mans? Val. Llavors això es va posar de moda, perquè van dir, ostres, la Merkel fa aquest gest, en la Merkel li dona, no?, li dona certa
3: una
6: seguretat,
3: una manera,
6: sí,
3: de
6: una
3: presència, política,
6: tal, no sé què, no sé quan. Bueno, i llavors els assessors polítics van començar a dir, doncs vinga, això ho farem amb els nostres.
1: Ja ho fan tots.
6: Ara, okay, ara ho fa tothom. És que fins i tot veureu en judicis que hi ha testimonis que fan aquest gest. Que dius, ostres, hi ha assassins que fan aquest gest.
1: Rosa Peral ho va fer, em sembla. Sí.
6: Vull dir, no cal que ho fem. I a més, és que això dels assessors també és una cosa que hauríem de revisar. Perquè és allò de, com ho fa l'Obama, que ho faci el Rajoy. No.
2: El Rajoy no és Obama.
6: Clar. O sigui, Obama agafa els nens i els nens somriuen. Rajoy agafava els nens i què feien els nens? Plorar, perquè els nens són sincers. Els polítics no, però els nens són sincers. Va? D'acord, doncs tenim aquest gest.
3: Els nens en campanya electoral com si agafessin...
2: No ho entenc, com el papa.
1: Molt yanqui, això.
2: Com quan li passen els nens al papa, en el papa mòbil i els beneix...
1: Clar. Mira, estava jo mirant...
6: Bueno, el Rocío, te lanzo el niño. Clar,
3: però és el que passa, és el que és.
1: A l'Estadi Olímpic, de debò et repic, si jo em puc refiar de persones del Vaticà, si no et dic que no, eh? Un traje impecable, 2 metres d'alçada... Però, i si no?
6: Però és igual, però que el nen s'ho passa malament. Vull dir que no li entregues a un desconegut al nen, així com qualsevol cosa, vinga, la bossa del pa.
3: El niño del papa.
6: No, no. Doncs llavors, Salvador Illa fa aquest gest repetidament, és a dir, 11 minuts de discurs de la Diada amb Salvador Illa, amb el gest aquest de les manetes. Clar, les mans han d'acompanyar el discurs. Llavors, ell el que fa és el segon gest, que és obrir i tancar els braços, obrir i tancar els braços. I això és un acordió. I llavors, jo el que començo a sentir és aquesta cançó de la Maria Jesús, no?, dels pajaritos, i veig que el Salvador Illa tota l'estona, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga, vinga.
3: Tu te l'imagines allà amb un concert?
6: És que no puc, és que fins i tot...
1: Una gallina, no?
6: O sigui, jo els diria, al seu gabinet, diria al seu gabinet, doncs, doneu-li un acordió i almenys riurem, perquè si no, allò no s'entén. O sigui, aquest gest no té cap mena de sentit en Salvador Illa. I després està que les mans han d'acompanyar allò que estem dient. I si estem callats, les mans han d'estar en repòs. I és una cosa molt difícil de fer, perquè la gent sempre vol fer alguna cosa amb les mans, sobretot quan estem nerviosos. Llavors, o agafem els fulls, o agafem un boli, o ens agafem les manetes, no? Que això també és fa molt, quan et fas una foto de família, mira, no, el primer que fan és protegir-se les parts, ¿vale? Que és, me van a xutar falta, ¿val? I m'he de protegir, no sigui cas.
3: La barrera al davant de la porteria,
6: exacte,
3: no?
6: Exacte, això no s'hauria de fer. On han d'estar els braços i les mans? Doncs al costat del cos. O sigui, si estem relaxats, els braços estan relaxats.
2: Vaig sentir una vegada la Judit Mascó que deia que ella, amb un fotocall, quan no sabia què fer les mans, s'agafava la mà si portava un anell i es tocava l'anell. Uh-huh. Ja amb la mà dreta, amb la mà esquerra, i diu que això li quedaven les mans a la meitat del cos i que quedava molt bé, i que provessin d'agafar-se així les mans i tocar-se l'anell, i deia que amb ella li servia.
1: Per un fotocall. No sé. Sí, aquesta me la van
2: recomanar. Això ho deia la Judit Mascó, agafar-se així la mà.
6: També és veritat que quan estem parlant, això queda una mica raro, si ho fem tota l'estona. Per tant, jo sí, el que recomano, vale, una altra recomanació o consell, és que ens imaginem que tenim algun objecte a les mans, és a dir, els braços no cauen, sinó com si estiguéssim tenint alguna cosa, subjectant alguna cosa a les mans, i acompanyem el discurs amb el nostre moviment de mans i de braços. El que no podem fer és que les mans desapareguin, perquè si les mans transmeten moltíssima sinceritat, si amaguem les mans, estem amagant moltes coses. Per tant, això que fa el Sánchez també, avui li toca a tot als socialistes, però això que fa el Sánchez també, de quan va amb el rei, que es posa les mans a l'esquena. No sé si us heu fixat
1: sí,
6: mai.
1: Sí,
6: no? Sempre,
1: això.
6: Sempre.
1: Què li passa? Què li passa?
6: Bueno, no sé si s'ha jubilat, quan va amb el rei es jubila, clar, i fa aquesta pose de... anem a mirar les obres, no? Anem a revisar. Sí, sí. Bueno, aquest gest és molt de sirvents. Els sirvents, els majordoms, ai, per exemple, senyor, retiren les mans. Per què? Per no posar la mà on no toca, saps? Clar. És com si no haguessis de parlar. Tu t'estàs reprimint una mica i dient-te, ei, ara no toca parlar. Sí, hi ha una altra persona que té més prioritat que tu.
1: Que el rei l'imposa a Pedro Sánchez.
6: Total, o ell considera que se n'ha d'estar, perquè si no vindran les crítiques. Però les mans sempre han d'estar, diguéssim, a la vista de tothom. I una altra cosa que fem també és posar-les a les butxaques. Tampoc s'ha de fer això.
3: Això no?
6: No.
3: Abans
1: no ho hem de fer,
2: ho hem dit,
1: eh?
2: Abans,
1: eh?
2: Això... Ho hem dit abans, David.
3: Sí?
6: No, les butxaques, abans. Sí, les butxaques no. També és com, seria com amagar informació. És a dir, si tu vols transmetre sinceritat, no has d'amagar les mans. És cert que a vegades, no, queda molt bé per una foto, però això ja és una foto, posar-se una mà a la butxaca.
3: Això,
6: no?
3: això.
6: I llavors fas la típica pose.
3: Aquesta ens agrada.
6: De xuleta, tal i qual.
3: Una però sí, però
2: és molt d'home, aquesta, no?
6: Sí, és molt de tio, és molt de tio. Tio. I llavors això es fa molt...
2: Que el Xavi és molt tio.
1: Però, demà,
6: però una cosa...
1: Escolta, estem evolucionant cada dia.
6: Però una cosa...
1: Reconstruïdeu.
2: De construcció.
1: Sí, això.
6: Una cosa és a la foto i una altra cosa és, per exemple, quan estem parlant. Clar, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, allà al faristol, un diputat amb la mà a la butxaca queda de xulo piscinero, saps? Sí. De xulo de bar. Vull dir, això també ho hem d'acabar de limitar.
1: Tu has de saber on ets.
6: I d'evitar, sí. Sí, sí.
1: És que, clar, aquí l'excusa era Salvador Illa i aquest discurs de l'11 de setembre, però, clar, el que ens explica la Patricia Centeno són gestos que hem d'intentar evitar tots, de fer amb les mans moltes vegades en el nostre dia a dia, a la feina, no? Sí. En exposicions públiques. Has dit, per exemple, amagar-les a la butxaca...
6: No.
1: Sensació de que no ets fiable, no?
6: No.
1: De que amagues coses. Clar,
6: informació, sí.
1: Mans a l'esquena, una mica servent, no?
6: Sí.
1: Desocupat, eh?
6: Sí, com de desocupat, sí, total.
1: I
6: després també dèiem lo d'agafar-nos les mans davant dels genitals. Això és de protecció absoluta, de nen petit, de tinc molta por,
1: sí?
6: I ara aquesta persona que em dispararà em matarà, saps? És com si t'haguessin de fotre un tret
1: i llavors, clar, t'estàs protegint.
6: Llavors, si us fixeu, en els polítics dels Estats Units, ningú es posa les mans davant dels genitals quan li fan una foto. Ja estan entrenats per això. Però aquí, quan veiem els polítics catalans o espanyols, veiem que molts d'ells encara...
1: Sí, és molt d'aquí, és veritat.
6: Molt. D'ara em xutaran una falta.
2: També.
6: Sí, també, una
1: mica. Ara em xutaran una falta, m'encanta.
6: Ara em xutaran una falta. I, de fet, l'altre dia hi havia va haver-hi un funeral del rei aquest...
2: Harald.
6: Sí,
2: de Noruega.
6: Harald,
2: Noruega.
6: I vaig veure com la reina Mary de Dinamarca li deia al seu fill, futur rei, li deia, ei, deixa d'agafar-te les manetes. I el corregeix en aquell moment amb molta discreció, però el nen deixa les mans, perquè se n'adona que aquell gest no està bé. Per tant, sí que ens hem de fixar en aquests petits gestos, perquè estem denotant o estem transmetent certes inseguretats o nerviosisme en la nostra posada en escena.
1: Tots tenim, i que hem d'intentar corregir de cara a la galeria, no?
6: Clar, a la feina, en un espai públic, en una conferència, o fins i tot amb la noia o el noi que ens agradi.
1: Això és bo, això és boníssim, no?
6: Clar.
1: Consells per una cita,
3: que
1: vols que funcioni bé. Quines són les majors, diria, les majors cagades que podríem fer en una primera cita, a aquest nivell?
6: Uf, ostres.
1: Algun exemple, si tonto, per algú que ens estigui escoltant i que potser demà divendres té una cita. Clar,
6: jo crec que no mirar els ulls,
1: No mirar els ulls.
6: Ai. Sí, no mirar els ulls. És molt inquietant,
1: terrible,
6: És molt inquietant. També és veritat que hi ha gent que es passa. Que també, no?, pot ser molt pertorbador
1: molt
6: que hi hagi
1: penetrant.
6: Una persona que estigui tota l'estona mirant-te els ulls fixament. Però que no et mirin els ulls, que tinc la mirada tota l'estona baixada, jo no me'n refio de ningú que no em miri els ulls,
1: Sí, veritat.
6: O sigui que això en una primera cita per mi seria...
3: Descartada.
6: Sí,
2: ahir vaig veure al metro. Van entrar tres nois joves, bastant joves, que, bueno, eren molta cara de nen, però tres nois guapos, i una noia, crec que se li va costar amb un noi com dir-li alguna cosa, no sé si es coneixien o alguna cosa, però jo, com a noia, vaig veure que aquella noia li encantava aquell noi perquè li mirava tot el rato, li reia, tal, els gestos que li feia, i vaig pensar, i em vaig recordar tu perquè vaig dir, mira, i ara que hem parlat de lo de les cites, jo només, com aquella noia mirava aquell noi i reia, vaig dir, aquesta noia li encanta aquest noi.
6: I com es nota l'amor als ulls?
2: Sí.
6: Com s'il·luminen els ulls?
1: Sí, és veritat.
6: Jo és que la gent...
3: La sempre, mirada enamorada.
6: Sí, sempre es concentra tothom amb el somriure, no amb els llavis, però jo crec que tot es denota, tot es veu a través de la mirada d'algú, no? Què sents per l'altra persona? Pot ser odi visceral,
1: és veritat.
6: O pot ser, doncs, el que comenta, amor a primera vista, o amor perquè ja portes molts mesos enamorat i no t'acabes de declarar.
1: La princesa Alexia dels Països Baixos amb vestit de gala i barret. S'ha parlat molt... No, això sembla, Jaume, que va després, perquè parlem de fumar. Parlem de fumar, perquè
6: aquí
1: és molt interessant.
6: Aquí anava Rebel de David Bowie,
1: això.
6: Que si la podem recuperar, perquè aquí la princesa Alexia l'ha liat una mica. Sí? L'escoltem?
1: No, dèiem que l'ha liat una mica, com diu la Patricia Centeno. S'ha parlat molt d'aquest atreviment de la princesa Alexia de presentar-se al discurs del rei. Clar, amb un vestit de gala i barret.
6: Clar, perquè com ens imaginem a les princeses? Doncs amb una tiara, amb una diadema, amb una corona, però no amb un barret d'ala. O sigui, dius, ostres,
1: ja.
6: I a més combinat amb un vestit llarg de gala, el dia del discurs del teu pare, on les teves germanes van vestides totes mones, totes posades, la teva mare també, i tu arribes allà amb un barret. I dius, ostres, això ha estat un encert o ha estat un despropòsit? Doncs depèn.
8: Un despropòsit per tot aquell que sigui un jihadista del protocol, perquè n'hi existeixen, eh? Existeixen de jihadistes del protocol, sí? Que diuen, no, és que això ha d'anar combinat amb això. No haguéssim evolucionat, també us ho dic.
1: O sigui, sí, els puristes,
8: clar,
1: no?
8: Clar, no haguéssim evolucionat mai, perquè pensem, per exemple, l'smoking també ho veien, bueno, una bestiesa, allò, deien que semblaven cambrers, i fixa't ara, l'smoking.
1: Qui dius?
8: Sí.
1: Es va qüestionar durant...
8: Oh, totalment. Sempre que hi ha una evolució, sempre que hi ha un canvi.
3: És elegant.
8: En la indumentària sempre es posa en dubte i passa un temps fins que tot allò es normalitza. I per tant, doncs aquesta noia, jo per mi és un encert. Per què? Doncs perquè al final anem tots vestits igual. I també hi ha una cosa molt important en vestir bé, que és tenir estil. Quan parlem d'estil sembla una cosa com molt supèrflua, però al final tenir estil és tenir personalitat i caràcter. I has de tenir molta personalitat i molt de caràcter per plantar-te un dia així, oh, encara que siguis princesa, amb un barret perquè et posaran, vamos, com l'han posat a la pobra.
1: Sí.
8: Val? Per tant, ella va considerar que li agradava bé, que el combinava amb els guants, etc. Sí, les regles d'etiqueta diuen que això no pot ser, però ella va considerar que ella volia anar d'una altra manera, es volia expressar d'una altra manera. És cert que forma part d'una família reial, per tant, se suposa que ha de complir estrictament el protocol. Però a mi m'agrada la gent que se salta una mica les normes, sobretot si tenen aquest criteri, val, estilístic, perquè després l'altre dia em deien, ah, si hagués estat la Leonor o la Sofia, les d'aquí, les haguessis posat a parir. Sí, ho admeto. Però per què? Perquè no tenen estil. Vull dir, hi ha gent que té aquest do.
1: Sí.
8: Hi ha gent que no.
1: Hi ha gent que poden ser icones de moda.
3: Clar. I gent que no pot fer-ho.
8: Exacte. I gent que no ho sap fer. Ara, quan et saltes les regles?
3: Clar, quan ho pots fer?
8: Quan ho pots fer? Un, quan coneixes molt bé les regles. No te les pots saltar si no coneixes bé les regles.
1: Clar.
8: Dos, si tens un objectiu. És a dir, tu et saltes la regla per què? Perquè et ve de gust, perquè vols provocar, perquè vols que et mirin... mil motius, val? Però has d'haver reflexionat moltíssim sobre l'objectiu que tens amb aquella imatge que vols donar. Mm. I després, també és important tenir clar que hi haurà conseqüències. És a dir, si tu et saltes les regles, hi ha conseqüències.
1: Clar.
8: Si tu estàs disposat a admetre aquelles conseqüències, endavant. Perquè ara recordo, em ve al cap, Pablo Iglesias, vale? El líder de Podem, tal i qual, fa uns anys, es va presentar, crec que era als Goya, vale? Amb un smoking. I amb un smoking que, clar, l'havia llogat, no li quedava bé, li quedava gran, era un desastre,
1: un desastre. Mira, buscaré a Google la imatge.
8: Clar, pensem en aquest home que mai es posava corbata, que sempre anava així com si, no sé, com si li hagués caigut la roba des d'un cinquè...
1: Que és part també del show de coherència de la seva ideologia, diguéssim, no? També donar a entendre que tampoc es gasta massa en roba, en fi.
8: Bueno, una coherència...
1: Viure a un barri humil... Sí. Bueno, en aquest cas no, perdó, en el Pablo no.
8: No, però jo diria que, aviam, parlar de coherència amb l'esquerra vestint d'aquesta manera, en plan, por Dios cero, això no és coherència.
1: Està molt bé això que vas dir la setmana passada.
8: Hombre,
1: estic molt d'acord, eh?
8: Això no és coherència.
2: Sí,
8: això és ser molt generós amb la coherència. Crec que l'esquerra i la gent humil vestim molt millor del que ens vol representar certa esquerra.
1: Totalment.
8: Per tant, ens hem de posar. Però aquell dia, Pablo Iglesias, que va aparèixer d'aquesta manera, i òbviament tots els periodistes, tothom que hi havia allà, li va dir, escolta, què estàs fent? Què ha passat? Què t'ha passat? I ell, no, és que me lo ha dicho Resines, Antonio Resines, que és aquest home que va protagonitzar aquesta sèrie, no? Que se despertaven, no? Los Serrano, que se despertaven un dia i tot havia estat un somni. Doncs aquest home doncs, va ser l'estilista o l'assessor de Pablo Iglesias i aquí tenim ara el...
1: Estem ensenyant la
8: imatge. El Xavi ens l'està ensenyant.
1: Ja sé que això és ràdio, família, però si algú està mirant l'streaming d'RN Audio o la web de Ràdio 4, doncs pot veure el Pablo.
8: Veus, aquí tenim el Pablo Iglesias. Per tant, hem de tenir molt clar quin és l'objectiu i si acceptarem les conseqüències que tindrà això, perquè al final tot això té moltíssima repercussió. I hi ha una altra imatge que m'agradaria parlar amb vosaltres.
1: Quina?
8: Que és d'aquesta setmana mateixa, que potser ja heu parlat, que és la d'aquest diputat de Vox al Congrés dels Diputats amb un puro.
1: Ara sí.

0: Clar, enmig d'un debat sobre habitatge, un diputat de Vox s'aixeca i surt amb aquest pur a la boca, no?
1: Sí, primer a la mà, després se'l posa a la boca, després ja va traient el matxero. Home, aviam, primer, és un maleducat.
0: Ja.
1: Està clar, no? És un maleducat perquè, a més, amb un drama com el que tenim de l'habitatge,
0: sí.
1: Que hi hagi algú que consideri que en aquell moment crucial es pot aixecar i pirar-se d'allà, bueno, vale, ja sabem d'on ve aquesta gent, no? I el que els hi preocupa i el que no. Però això ho farien a l'empresa privada? S'ho permetrien, això d'aixecar-se al mig d'una reunió i agafar un purito i passejar-se per allà al mig del despatx davant del jefe?
2: No.
1: En plan, me voy al pasillo a fumar-me un purito? No. Eh que no?
0: Però és part de la performance, Patrícia, també? Insisteixo, en concret, d'aquesta ideologia o d'aquest partit o de... No?
1: Total.
0: Pot ser. Vull dir,
1: total.
3: Posa d'anar escena.
1: Perquè al final el que vols transmetre és passotisme absolut. A mi aquest tema no m'interessa gens. De fet, quan traiem un pur, i de fet, si ho pensem cinematogràficament, vale? Que és molt potent, aquesta escena de treure un pur, o és per un tema de celebració, és un tema d'indiferència, que és el que ha fet aquest diputat.
0: I de desconnexió, no?
1: O fins i tot d'amenaça. Val? Quan, i sobretot ens hem de fixar, aquí no el veiem fumar, però ens hem de fixar, i em sembla com molt, molt, molt interessant veure com fuma la gent. Avui, Xavi, estem tocant un tema que et deu tocar, però jo després veuràs que tindré un consell perquè la gent deixi de fumar.
0: Vaig molt bé, Patrícia.
1: Vale, sí? Vale, perquè estava jo una mica nerviosa, neguitosa.
0: Dia en concret 15 sense fumar.
1: Molt bé.
0: Dia 15, família.
3: Va molt bé, va molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Gràcies a la passió. Gràcies pel recolzament.
3: Sí. Ja ho tenim.
0: No, estic molt, molt content i molt orgullós. Però
1: jo no
0: m'afecta,
1: si... Vale,
0: no, que es parli de fumar.
1: D'acord, doncs jo no sé si et... Jo no sé si et fixaves... Però depenent d'on tirem l'aire quan fumem, vale? indica un...
0: Ah, sí? Sí, ostres, això és molt interessant.
1: Sí, si tirem l'aire cap a dalt, indica certa superioritat. Oh. Estem en un bon moment, saps? Allò de, vinga, estoy subidito, vale? Si el tirem cap endavant, a mi aquesta imatge em ve molt la Lauren Bacall, aquella bocanada d'aire increïble, vale? És molt atractiu el tema del fumar, no ho feu, però
2: clar,
1: és molt atractiu,
2: t'anava a dir, és que ho tenim associat a gent sexy.
1: Sí, llavors quan et tira aquesta bufarada de fum, interpretes o que t'està seduint o que t'està amenaçant, i això també és com, ostres. Ara, si l'aire, si el fum va cap a baix, és perquè estem tristos, perquè estem insegurs o estem deprimits. Per tant,
0: ostres,
1: depenent d'on cap a on vagi l'aire, pensem una cosa o una altra d'aquella persona. El poder, els puros, han format sempre part de la posada en escena. Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, tots ens els imaginem amb el purito.
0: Tots dictadors.
1: Sí, fixa't. I com fumaven i on anava l'aire, on anava el fum.
3: No serien precisament de la mateixa ideologia, crec que el diputat de Vox.
1: No, però tenen aquest tret dictatorial i autoritari, saps?
3: Recordeu, estem parlant del diputat José María Sánchez, de Vox.
1: Que ja la va liar.
3: Que la va liar, perquè recordareu que el mes d'abril és qui es va encarar en aquell moment Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresident del Congrés, que es va encarar literalment.
1: Sí.
3: O sigui que és
0: buen
3: un tema de ser malabufa, perdona la paraula, l'habitatge, i malabufa tot com a Congreso.
1: Total.
3: És a dir, que deu pensar, la llei sóc jo...
1: Total, no? I després és això, el que comentava el Xavi també. Tu no tens repercussió, doncs l'aconsegueixes d'aquesta manera. Clar. És a dir, al final tothom parla. No estem parlant del debat de la vivenda, sinó de l'habitatge, perdó, sinó que estem parlant d'aquesta persona, de la mala educació, de mal comportament dins del Congrés dels Diputats. Un altre home que sempre portava un pur a la boca, Winston Churchill.
0: Home!
1: Se'n recordeu?
0: Històric, el moment de...
1: Tot i així, Winston Churchill portava el puro, però un dels retrats més famosos de Winston Churchill és sense ell. I va ser perquè un fotògraf li va dir, treu-te el puro per fer-te una foto, i li va dir que no. i llavors el fotògraf va anar cap allà, li va prendre el puro i surt Winston Churchill, que és aquest retrat tan famós. Ostres, sí, amb una cara d'emprenyat de et devoraré ara mateix, vale? Doncs això va ser perquè li va arrencar el purito. Però si pensem, us deia, estèticament és molt atractiu el tema de fumar, vale? Tant dins del poder com cinematogràficament és molt atractiu, molt seductor, però hem de pensar també, a vegades se'ns oblida un component, un element molt important de la comunicació no verbal.
2: Ara diràs una de les coses que aquest programa valorem més, digueu.
1: Que és l'olor.
2: Ah, ja ho dic.
3: Ara.
2: Que per cert, jo vaig començar la setmana olorant els col·laboradors i ara se m'ha oblidat d'oblidar i olorar la Patrícia.
0: No has olorat a la Patrícia.
1: Ah, ostres, vinc del metro, eh? El metro, Déu-n'hi-do, el que es pateix amb la...
2: No. Genial, és un 10.
0: És impecable, oi?
2: Sabeu un 10, és la col·laboradora que...
1: La colònia s'ha de posar les mans, no s'ha de posar els cols. Sí.
2: Molt bona olor.
1: Doncs això...
0: Perdó, davant o darrere? Perquè jo me la poso aquí.
1: A dalt, perquè si no... Sí, abans els perfums sí que s'havien de posar al coll, on dius tu, al canell, però van explicar als perfumistes que actualment els perfums no s'han de posar on passem més nervis.
0: Ah,
1: perquè duri més, perquè si no, amb la calor, etcètera, etcètera, sí. La composició canvia.
2: Superbona olor, és una colònia que fa molt bona olor, no és gens invasiva, és increïble, un 10.
1: Genial.
0: Ja tenia pinta.
1: Doncs això, estèticament és molt atractiu, però la pudor que fot,
0: o sigui
1: que, Xavi, jo crec que has guanyat.
0: Home, sí, ja t'ho dic jo. I, escolta, m'està passant una cosa molt interessant, que és que, clar, qui fuma, ara sí que ho noto.
3: Ho notes.
0: I és, ara ho notes molt. Brutal.
1: Tremendo. I quan surts a la nit, que dius, ara que no, no hi ha recintes tancats, per sort, on es fumi.
0: Sí.
1: Però tot i així, encara que surtis al carrer, quan arribes a casa, jo el dissabte em va passar, vaig arribar a casa i el jersei feia pudor de tabac. Ja, quina sensació
2: molt
1: més desagradable.
2: Molt relacionat amb el sexe, també, fumar, eh?
0: Oh. Home, i tant.
1: Veus? Però, i el tema... Clar, jo però, no donar-li un petó, fer-li un petó a una persona que fuma, que és com fer-li un petó a un cendrer, és desagradable.
0: Clar,
1: o sigui, hem guanyat amb
0: és
1: això, Xavi.
0: És anar al llit amb un cendrer.
1: I sí, tant, hem guanyat. Hem guanyat, hem guanyat.
2: Jo no res. Ha dit al final...
3: No me'n recordo del micròfon, a vegades.
2: Però tu fumaves,
0: Tu vas deixar...
3: Fa molts anys. Molts anys.
1: I millor, no?
3: Molt millor.
0: Va, és el ja meu està. Coach, ara, la redacció.
3: Sí, jo sóc el suport emocional del Xavi.
0: Exacte.
1: Doncs això, no fumeu.
0: Doncs no fumem.
3: Mai.
0: És meravellosa, la Patrícia Centeno. De debò, quina sort tenir-te aquí al programa. Gràcies.
1: Ai, que bé. Gràcies a vosaltres.
0: Doncs dijous vinent més.
1: Vinga, va.
0: I preguntes per la Patrícia, si voleu, també ens les podeu fer arribar. I dijous vinent li fem a la Patrícia.
2: 900 454-455, telèfon gratuït de Ràdio 4.
3: I la tarda de Ràdio 4.
2: Arroba 4, la tarda de Ràdio 4, 4 amb números.
0: Amb número. Arroba la tarda de Ràdio 4. Va, arriba a les 6 en punt de la tarda, de moment pel butlletí informatiu. I després què? Home, tenim música, perquè hem de convidar un artista que es diu Manuel Aira, que va guanyar La Voz ara fa un any i mig. I hem de parlar amb el John Hernández. Ens matarà la IA o no? Aquesta pregunta ens l'hem fet molt durant aquesta setmana i l'anterior, però ell avui té una resposta en majúscules, de seguida. Sí.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i permetrà instal·lar el campament per acollir més de 1.700 migrants que continuen als carrers de Ceuta. El govern espanyol celebra la decisió i defensa que els terrenys del port són els més adequats per acollir els migrants en condicions de seguretat. Doncs sobre la situació dels menors de Ceuta, la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha defensat el pla pel trasllat dels infants a la península que es troben a la ciutat autònoma des de l'entrada multitudinària de persones a finals de juliol. Creu que és normal que hi hagi discrepàncies sobre el com i el quan, però critica que l'oposició s'enroqui i continuï dient que l'executiu no ha adoptat les mesures necessàries.
6: Yo entiendo que se pueda discrepar. Entiendo que se pueda discrepar con las propuestas que pone el gobierno sobre la mesa. Lo que no se puede decir y lo que no es tolerable bajo ningún concepto es que se diga que no existen. Porque hemos sido muy leales, muy cuidadosos con todo el procedimiento de acogida de niños desde el minuto uno con la ciudad autónoma de Ceuta. Y yo creo que son conscientes de ello, no pueden decir lo contrario.
5: Declaracions de Cira Rego des de França, on intervé el debat internacional sobre la protecció de la infància a internet. També estem pendents del temporal de pluja arreu d'Espanya, molt intens ahir dimecres i que ha agafat una dimensió política a la Comunitat Valenciana. Emergència es va enviar un missatge és alert a la població a les 10 i 8 minuts de la nit, massa tard per l'oposició, com va passar, diuen, amb la Dana del 2024. Les pluges d'aquest dimecres van deixar acumulats de més de 100 litres per metre quadrat i a aquesta hora la població està gestionant nombrosos desperfectes. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'actuació del seu govern.
7: Creo que son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado.
5: I el conseller Juan Carlos Valderrama ha explicat que aquest és alert no era preventiu, sinó executiu.
8: El origen del es alert es remitirlo cuando haya ya un incidente importante y que la población pase a la acción.
5: Opinió que no comparteix la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ni el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
9: Yo venía del incendio de Tuéjar y me advertía de la movilidad cuando ya había llegado a València hacía una hora.
10: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
5: L'oposició en bloc demanarà la compareixença de Pérez Llorca a les Corts Valencianes per donar explicacions sobre aquesta gestió dels aiguats. Mentre, de tornada a Catalunya, de mica en mica, es van solucionant les incidències derivades de les fortes pluges d'ahir. Àlex Eloi, bona tarda.
3: Bona tarda. Circulació restablerta a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11, un cop resolta la incidència a la infraestructura entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac, que ha obligat a interrompre el servei des de les 9 d'aquest matí. Els trens recuperen progressivament els seus horaris de pas habituals. A Barcelona, el servei de metro està pràcticament normalitzat després que les intenses precipitacions afectessin la línia L4, la meitat del recorregut de la qual va quedar interromput entre Verdaguer i Trinitat Nova, però també l'L1, amb diverses estacions tancades per acumulació d'aigua, i l'L11. Al llarg del matí s'han anat resolent les incidències. A les 5 d'aquesta tarda només quedava pendent la incidència de l'L11, on encara no funciona l'última parada del recorregut a Can Cuiàs. Els convois de la línia segueixen fent, però, el tram entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 i 20 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió amb arma blanca a dos menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans. Els fets van passar el 28 d'agost arran d'una baralla. Els dos menors van patir ferides a la cama i a la part baixa de l'abdomen i van haver de ser traslladats a centres hospitalaris on van requerir intervencions quirúrgiques. La investigació a càrrec dels Mossos amb la col·laboració de la policia local ha permès identificar i detenir els dos sospitosos. Al jove de 20 anys se li imputen delictes de lesions i un delicte en grau de temptativa i el de 19, un delicte d'amenaces. Arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la C32 i a retencions de Gavà, Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la mateixa C32 hi ha retencions de Cornellà a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la 2 hi ha lentitud i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la C59 hi ha lentitud i aturades entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord per obres. A la C58 i a la C33 aquesta via van carregades amb retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A més, la C58 va carregada entre Sant Quirze i Badia en tots dos sentits. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la mateixa P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a Horta i a Pedralbes en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
5: Això és tot de moment. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.

0: tercera hora de la tarda de Ràdio 4 amb tota l'actualitat i amb la cultura, sempre a Ràdio 4, sempre amb la cultura. Portem 50 anys fent-ho, de fet. Maria Coll.
1: Bona tarda de nou.
0: David Gallac.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Al control, Martín Noia, Jaume Tudela, la producció, Sònia Rodríguez. Justícia. M'encanta el segon cognom de la Sònia.
2: Justícia.
0: Sona?
2: Justícia.
0: Una força. És...
1: Estem preparant un vídeo.
0: Oi.
1: Que si surt bé.
2: Ai, ai, ai. Atents a les xarxes,
0: sí.
2: Atents,
1: això,
2: atentes.
1: Això.
2: Sí, a la tarda de Ràdio 4, 4 amb número, el 4. No cal que poseu amb número.
0: Arroba la tarda de Ràdio 4,
1: 4
0: amb número. Bé, va.
2: Centrem-nos.
0: Sí. Guanyar la voz pot semblar arribar al cim, però per Manuel Aira, això va ser en realitat el moment en què començava la pujada de debò. El públic el va fer guanyador l'any 2024 dins de l'equip d'Antonio Orozco, Maria.
1: Té 20 anys, ve de Benalup Casas Viejas, a Cádiz, i ara ha fet les maletes per instal·lar-se a Barcelona, amb una obsessió molt clara, que és demostrar que darrere del concurs hi ha també un artista amb coses molt pròpies per explicar.

0: És maco el Manuel, eh?
1: Molt maco.
2: Bona gent.
1: Molt bona persona.
2: Salveu un noi, sí.
0: Sí, molt bon gent. Bé, seguim en directe a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, quan són les 6:28.

0: i et podem explicar que el Parlament Europeu ha aprovat avui una resolució sobre la crisi migratòria de Ceuta. Què ha passat? Què han dit? 339 vots a favor, 225 en contra i 16 abstencions. El text considera que l'entrada massiva de persones els dies 29, 30 i 31 de juliol no va ser només una crisi migratòria. No va ser una crisi migratòria. Denuncia la instrumentalització de la migració irregular com a eina de guerra híbrida contra la integritat territorial d'un estat membre. Clar, el punt políticament més important aquí és el Marroc, no? Aquesta resolució exigeix a les autoritats marroquines que compleixin els compromisos de control fronterer, lluita contra les màfies i readmissió de migrants. I adverteix que l'accés preferent al mercat europeu i als diners de la Unió Europea hauria d'estar vinculat a aquesta cooperació. També deixa clar que qualsevol declaració que qüestioni la sobirania espanyola sobre Ceuta o Melilla és inacceptable. Ho hem escoltat. De fet, van ser declaracions de... sembla que van ser tres ministres marroquins que ho van dir així dies després de l'arribada dels immigrants a Ceuta. Aquesta resolució no carrega només contra el Marroc. També és molt crítica amb el govern espanyol. El Parlament reclama que Espanya utilitzi millor els mecanismes europeus disponibles i recorda que ha d'aplicar plenament el Pacte Europeu de Migració i Asil i sosté que les regularitzacions, les que són a gran escala, doncs poden generar un efecte crida, una afirmació política que forma part d'aquest text, per cert, i que et podem explicar a aquesta hora de la tarda. Ha estat així.
1: Sí, sí.
0: Doncs també, ja tenim resposta d'Europa.
1: De fet, fa aquesta moció, com dius, Xavi, també carrega contra la regularització de migrants aprovada per Espanya. Diuen que ha actuat com un factor d'atracció, que
0: efecte
1: diuen
0: crida.
1: Que transmet, exacte, aquest efecte crida del que parlaves, i diu que transmet un missatge erroni als possibles migrants i les xarxes de tràfic de persones. Els europarlamentaris doncs, també insten a la Comissió Europea que avaluï l'impacte transfronterer del pla de l'executiu espanyol i dels seus efectes a l'espai Schengen. Recordem també les polèmiques amb Itàlia pel que fa als controls que hem tingut al llarg dels últims mesos.
0: Doncs...
2: Per cert, que ja funcionen, ho han dit també abans, les línies de Rodalies,
0: important,
2: que feien hores que estaven aturades.
0: Gràcies, gràcies.
2: Per al tema de les fortes pluges. Bé, doncs ja estan funcionant aquestes línies de Rodalies.
0: Gràcies a tu que ens escoltes. Gràcies per ser part de la tarda de Ràdio 4. Un dia més, les 6:31 minuts, i si és la teva tornada a casa, estem molt contents d'acompanyar-te. De seguida parlarem de IA, però atenció, que no serà tot el que has escoltat aquests dies fins ara. No, això és diferent, perquè qui ho explica molt bé. Per mi, el millor. John Hernández, de seguida, ens explicarà si realment hi ha possibilitats de que ens acabi matant la IA. I realment, a dia d'avui, a aquesta hora de la tarda, com està l'evolució de la intel·ligència artificial, tant a nivell global com al nostre país?
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí. Vine al Consell Inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin. Entrades, auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. 50 anys en català. I amb tu. La tarda de Ràdio 4. Amb Xavi Martínez.

0: ja està.
1: Ja, ja hem arribat a la...
2: Un altre dia
1: ja
2: més.
1: Programa,
2: que un no altre
3: que
2: dia
3: ràpid,
2: més.
3: Que ràpid.
1: Com pot passar?
3: I demà divendres, eh?
2: Demà divendres.
1: Ja, ja és divendres. Ja, haurem acabat la segona setmana de la tarda de Ràdio 4.
3: Que fort.
1: Ostres, això vola.
2: Això vola, això va volant.
1: Ho hem de gaudir, eh?
3: Va, com un papino.
1: Al minut, sí, va com un papino. Sempre són ous de Pasqua, són petits homenatges als companys i les companyes.
3: Home,
1: del Canal 24 Hores, per exemple. Avui ha tocat el Canal 24 Hores amb el Pepino. Què t'ho he dit, Maria? Que demà Eva Moreno...
3: Ai, l'Eva.
1: Clar, David, demà arriba l'Eva Moreno.
3: Arriba el cap de setmana i a la tarda de Ràdio 4 fem sexe.
1: La sexòloga. Fem sexe en directe. És la sexòloga del programa. Llavors, ella fa un consultori. Ho dic perquè si algú té algun dubte relacionat amb la seva sexualitat, amb la sexualitat en parella, o dubtes...
3: Amb la sexualitat d'un altre.
1: O d'un altre, o el que sigui,
2: de dubtes,
1: curiositats...
2: Que preguntin.
1: Aprofiteu i podeu deixar un missatge, per exemple, a la Bústia, un missatge directe d'Instagram, arroba la tarda de Ràdio 4, el 4 amb número, d'acord? Arroba la tarda de Ràdio 4. I us llegim, demà li llegirem a l'Eva.
2: Ho consultarem.
1: Sí, i poden ser anònims, d'acord? O sigui, no, no direm el nom,
3: no patiu, no. Nosaltres som... No. Aquí, com els advocats i com els metges. Això és secret professional.
1: Bé, demà s'estrena l'Arnau Font. Tinc moltes ganes.
2: Molt bé.
1: Boníssim.
3: Parlarà de tecnologia, l'Arnau, cada setmana.
1: Sí, sí. És el que més en sap. I a més, ho fa espectacular ja des de fa temps i en català a les xarxes...
3: Senyor Font, a les xarxes socials.
1: Exacte.
2: Així ho trobeu.
1: És fantàstic. Que, bé, i moltes més coses. No farem més spoilers. Gràcies, Martín Noia, Jaume Tudela, al control, a la producció Sònia Rodríguez Justícia... I David Gallac, demà més a les 4.
2: Demà més, fins demà, que vagi bé.
1: Maria Coll, fins demà. Ara arriba Andreu Vinyes per explicar-te què ha passat al món durant tot aquest dia.
3: I fer-ho amb una veu super meravellosa i fantàstica.
1: Qui millor t'ho explicarà ell i tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa de Ràdio 4. Arriba l'edició vespre. Nosaltres demà a les 4, aquí, a Ràdio 4.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
2: Bon vespre. Ceuta torna a ser l'escenari d'una disputa política en què les competències pesen més que les persones. Uns 3.000 infants i adolescents migrants continuen sols a la ciutat, entre 700 i 1.000 encara al carrer i sense tutela. El govern espanyol responsabilitza l'executiu ceutí dels trasllats a la península. Pica baralla. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, replica que Madrid ha d'identificar els menors i assumir la seva part. Mentrestant, les comunitats governades pel Partit Popular rebutgen l'acollida i algunes insisteixen en les repatriacions. Però els menors no són expedients que es puguin retornar en bloc. La llei obliga, recordem, a estudiar cada cas i a situar-ne l'interès superior per damunt del càlcul electoral. El mateix dia que hi ha una altra novetat judicial, l'Audiència Nacional ha rebutjat finalment suspendre el campament previst al port de Ceuta per acollir 1.700 persones que malvivien als carrers. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha celebrat.
3: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
2: La justícia desbloqueja així una resposta provisional pel recurs del Sindicat Unificat de Policia que havia demanat suspendre la instal·lació al port, al·legant que es tractava d'una infraestructura crítica i reclamant garanties en matèria de seguretat, emergències i prevenció de riscos laborals. Ara el tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades precisament a la seguretat i també a l'atenció humanitària, que és del que va tot plegat. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyàs a control central. Posem ordre a l'actualitat, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa aquest dijous i que us avancem amb Laura Monill. El temporal de pluges a Catalunya ja ha finalitzat. Deixa una víctima mortal a Olivella, Marta Verdejo, alcaldessa.
4: El pas del pont no estava tallat, però bàsicament perquè és que mai hi havia hagut cap incidència. Torno a dir, va ser una acció excepcional.
5: Fora de Catalunya, els aiguats han castigat, sobretot al País Valencià i Múrcia, amb inundacions i registres de pluja propers als 100 litres per metre quadrat. Ara l'episodi de temps violent està avançant cap a les Balears, on Protecció Civil demana precaució.
2: Diversos policies han justificat l'ús de bales de goma durant les càrregues de l'1 d'octubre en el judici pel cas de Roger Espanyol.
5: Els agents de la UIP de la Policia Nacional han assegurat que hi havia violència extrema i que es van fer 3 avisos abans de les càrregues.
6: Una situació de muchos insultos i una violència extrema.
7: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, un acometimiento agresivo con peligro para su integridad física, peligro grave.
5: Recordem, Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. El judici reprendrà l'Audiència Nacional de Barcelona el 30 de setembre i l'1 d'octubre.
2: Catalunya, des d'avui fins diumenge, és el centre del debat polític estatal a les portes d'un nou cicle electoral.
5: Pedro Sánchez i Salvador Illa encapçalaran diumenge la festa de la Rosa dels Socialistes, coincidint amb la macromanifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, amb participació d'Esquerra i els comuns.
8: Volem un sistema aeroportuari català compromès amb el desenvolupament sostenible i amb el territori. Per això diem no.
9: El que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica.
5: El Partit Popular, amb Feijó al capdavant, serà diumenge a Badalona i l'ultradreta de Vox comença aquesta hora a Lleida, el primer dels actes a Catalunya.
2: Un intern condemnat per assassinat s'ha escapat, ho acabem de saber, de la presó de Mas d'Enric durant una sortida programada.
5: L'home d'uns 50 anys formava part d'un grup de 4 presos que havien sortit del centre. Segons les primeres informacions, ha dit que anava al lavabo i ha fugit per la porta del darrere de l'establiment. Els Mossos han activat la recerca, tot i que encara no han pogut localitzar-lo.
2: I en esports, el Barça confirma la baixa de Joan García, Àlex Carazo. Bon vespre.
10: Bon vespre, però descarta lesió important. Segons ha expressat el conjunt blaugrana en un comunicat, el porter pateix unes molèsties al genoll dret. No han especificat res més, però tot apunta que no jugarà dissabte davant del Sevilla i descansarà durant l'aturada de seleccions. Pendent si demà el seleccionador espanyol Luis de la Fuente convoca o no a Joan García. I en handbol, el Barça visita la pista del Montpellier a partir de 8:45 a la segona jornada de la Champions.
2: De mobilitat i abans del trànsit, us recordem que la línia R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja han recuperat la circulació entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Un matí d'incidències vàries en aquestes línies. El servei, recordem, ha estat interromput durant unes 7 hores per aquesta incidència a la infraestructura. Els trens recuperen progressivament les freqüències i els horaris habituals. Ara sí, posem la mirada a les carreteres. Com se circula aquesta hora? Mireia Camats, hola.
0: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la C32 a l'autopista del Garraf i a intensitat a Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A la mateixa C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. A l'autovia 2 i a l'antídot de Sant Joan d'Espí a Cornellà en sentit Barcelona. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. La C58 presenta l'antídot entre Badia i Sant Quirze del Vallès en sentit nord, i a la C58 i a la C33 a més hi ha retencions de Ripollet-Montcada fins a Barcelona en sentit sud. A la B30, lateral de l'AP7 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits. A l'AP7 i a l'antídot a Barberà en sentit sud per anar cap a Tarragona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Zona Franca Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Previsió meteorològica per demà, emet Jordi Oriós.
11: Demà s'esperen intervals de núvols a Catalunya, tendint a ser el poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu i al quadrant nord-est. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts també al litoral central a la primera meitat del dia, i a la tarda seran probables de forma més feble i dispersa a la zona de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, seran màximes de 28 graus a Girona, 27 a Lleida i Tarragona, 26 a Barcelona.
2: Les 7 i 6 del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, el govern espanyol celebra la decisió de l'Audiència Nacional de permetre instal·lar el campament per acollir 1.700 persones als terrenys del port de Ceuta. Laura Monell, bon vespre.
5: Bon vespre, sí. L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i permet, per tant, el campament d'acollida temporal de les persones que encara són als carrers de Ceuta. El govern espanyol manté que és la millor solució i que els terrenys del port ceutí són els més adequats. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: Para que 1.700 migrantes que están hacinados en las playas y en las calles de Ceuta puedan ser derivados a los recursos que tenemos en las dos parcelas del puerto de Ceuta. Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
5: L'Audiència Nacional havia paralitzat provisionalment el projecte d'acollida aquest dimecres. Ara, el Tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i a l'atenció humanitària.
2: Gràcies. Mentrestant, continuen els retrets entre el govern central i el de Ceuta per la gestió d'aquesta crisi, sobretot pels menors. Marc García.
12: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha acusat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, de no haver col·laborat en cap moment amb l'executiu central per resoldre aquesta crisi. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
13: Esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vives no ha colaborado con el gobierno de España en ningún momento. En ningún momento.
12: El PP defensa la feina que està fent el govern de Ceuta i carrega contra la gestió del president i l'executiu central, Elías Bendodo.
14: Echarle la pelota a la única persona que ha estado al frente de la crisis en Ceuta, que es el presidente Vives, que ha estado todos los días al frente de la crisis.
12: Retrets també pel que fa a les 500 menors migrants que es troben a l'espera de ser traslladades a la península. L'executiu assegura que Ceuta continua sense moure fitxa i que fa 20 dies va enviar un correu al govern de la ciutat autònoma amb les places disponibles i el protocol a seguir. Des de Ceuta asseguren, però, que el correu no era cap oferiment formal i que els diners continuen sense arribar. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que actuïn amb lleialtat institucional, als micròfons de Ràdio Nacional.
15: Se trata de actuar con lealtad y de ir ahí no a diagnosticar, sino a solucionar y ayudar a solucionar. Y el que no vaya a esto, mejor se quede en casa.
12: Illa ha reclamat també posar les persones al centre.
2: La situació a Ceuta, que marca també l'agenda europea, aquest dijous, Marc, també reunió del comissari europeu de migracions Marcus Brunner amb els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz.
12: Marlaska ha demanat que la Unió Europea faci canvis legislatius que permetin agilitzar els procediments de retorn i asil i ha confirmat que Espanya està garantint que no hi ha moviment de migrants cap a la península. Brunner també s'ha trobat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els populars asseguren que tots dos s'han coincidit en demanar el retorn immediat dels migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. Mentrestant, al Parlament Europeu, el Partit Popular ha aconseguit tirar endavant la seva resolució sobre la crisi migratòria. Ho ha fet gràcies al suport dels grups d'ultradreta. El text exigeix al Marroc que compleixi amb els seus compromisos en matèria de control fronterer, retorn i cooperació migratòria.
2: Bé, doncs, l'arribada de migrants en les últimes hores a les Balears s'assuma a una tendència que ja situa l'arxipèlag per davant de les Canàries. Segons l'últim balanç interior, tancat el 15 de setembre enguany, han arribat a les Illes Balears 5.600 persones, un 3% més que l'any passat. En canvi, la ruta canària registra 5.600 arribades, un 55% menys. En el conjunt de l'Estat, les entrades han baixat un 16% respecte l'any passat. Una víctima mortal a Olivella, com us dèiem, al Garraf i diverses afectacions en la mobilitat és el balanç de l'episodi de pluges a Catalunya que Protecció Civil ja dona per finalitzat. Mireia Moreno.
16: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, al Garraf, que va ser arrossegat quan intentava creuar una riera. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci al municipi i tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat la seva mort. Pel que fa a la resta d'afectacions del temporal, avui tot ha quedat resolt a la mobilitat, menys els problemes a Rodalies, en concret a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Granollers, per un esvoranc causat per l'arrossegament de pedres arran de les pluges. Un temporal que ha reactivat la polèmica per l'enviament dels missatges és alert. Interior assegura que els missatges no van arribar tard a nit, sinó quan tocava per protocol per avisar la gent de l'evolució de les tempestes. Unes tempestes que cada cop seran més difícils de predir, segons Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
17: Hem de dir que potser en algun cas, i ho hem de dir clarament, no serem capaços d'avançar-nos aquestes pluges fortes o seran tan ràpides i tan locals que no tenim aquesta capacitat.
16: I per això insisteix en la importància de tenir presents les mesures d'autoprotecció quan arriben aquest tipus d'episodis.
2: Doncs fora de Catalunya, el temporal ha castigat especialment el País Valencià, la regió de Múrcia. A València, les pluges han inundat carrers, baixos, garatges i alguns trams de metro. A Paiporta i Aldaia han caigut fins a 70 litres per metre quadrat en només mitja hora. La gestió de l'emergència ha obert també, a més, una nova polèmica. L'ES Alert no es va enviar als mòbils fins a les 10 i 8 minuts de la nit, quan moltes zones ja estaven inundades. La delegada del govern, Pilar Bernabé, i el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
18: Yo venía del incendio de Tuéjar y me advertía de la movilidad cuando ya había llegado a Valencia hacía una hora.
19: La sensació que hem tingut moltíssims ciutadans és que, novament, l'alarma arribava tard.
2: El president de València, Juan Pérez Llorca, defensa el criteri seguit aquest dimecres a la nit.
20: Creo que son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado.
2: Més enllà de la polèmica i tornant a les pluges, a Cartagena també una tromba d'aigua ha arrossegat vehicles, ha obligat a suspendre les classes i ha deixat més de 90 incidències. L'episodi es desplaça ara cap a Eivissa i Formentera, on Protecció Civil demana evitar els desplaçaments.
1: Edició Vespre.
2: Diferents compareixences avui de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també ho ha fet aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per informar sobre la reestructuració del cos dels Mossos d'Esquadra i el departament que dirigeix. Unes explicacions, les de Núria Parlon, que no han convençut a l'oposició. Sergi Bassoles.
21: El nou director general de la policia, el comissari Ferran López, i la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, han desgranat quin serà el seu full de ruta al capdavant dels Mossos d'Esquadra. Com a novetat, destaca crear grups d'investigació de crim organitzat a cadascuna de les regions policials.
22: I s'ha de treballar des del territori. Cal tenir unitats especialitzades que treballin el crim organitzat.
21: La comissària en cap, Sílvia Catà, també ha anunciat un pla contra els grups juvenils violents.
22: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
21: A banda, també reforçaran plans com el campai contra la multireincidència o el pla d'aga contra les armes blanques. El nou director general de la policia, Ferran López, també ha explicat que ja ha encarregat una auditoria al seu predecessor sobre la policia de proximitat. El major Josep Lluís Trapero, recordem, és el nou responsable de la comissaria d'inspecció i avaluació.
2: Doncs al matí també Núria Parlon, la consellera d'Interior, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han signat un conveni, un nou conveni de cooperació entre Mossos i Guàrdia Urbana, que permetrà als ciutadans presentar denúncies per delictes lleus a les comissaries de la policia local. Maite Boada.
23: El nou conveni de col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana substitueix un anterior de fa 21 anys i permetrà als barcelonins presentar denúncies per delictes lleus com robatoris o pèrdues d'objectes en qualsevol de les comissaries de la policia local a partir del 2027 de manera progressiva. Per Jaume Collboni, l'acord s'emmarca en un procés de col·laboració que ja ha donat bons resultats.
24: Doncs fets delictius, 16% de baixada, 23,9% de furts, 18,9% de delictes associats a la multireincidència.
23: La comissaria de Sarrià serà la primera de la Guàrdia Urbana on es recullin denúncies de competències de la policia autonòmica perquè l'equipament s'està construint. A continuació s'adaptaran les de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Per la resta, no hi ha de moment calendari.
2: Doncs també, en certa manera, la policia està implicada en el que us expliquem a continuació. La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha exigit avui en roda de premsa al Fossar de les Moreres que es depurin responsabilitats per l'actuació dels Mossos durant la diada de l'11 de setembre i el dia anterior. Ha acusat els Mossos de connivència amb l'Aliança Catalana mentre reprimeix a l'esquerra independentista. Per la CUP, el PSC es beneficia del projecte d'aliança que, per què serveix, per a l'espanyolisme, ha dit.
4: Pensem que el tracte que se li va donar a Sílvia Orriols, no només el dia 10, sinó també a la jornada de mobilització el dia 11, és posar una catifa vermella al seu projecte polític per sobre de tot.
2: Su Moreno ha criticat l'atenció de 18 persones, 10 d'elles menors, per part dels Mossos, i espera les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bé, doncs a aquesta hora, a la plaça Ricard Viñas de Lleida, el líder de Vox, Santiago Abascal, està iniciant un tour per Catalunya. Demà ho farà a Barcelona, amb canvi d'ubicació inclòs. L'agenda d'esdeveniments de l'Ajuntament ha fet que les Corts hagi passat a la plaça de la Marina de Sants. Serà demà a la tarda aquest acte de Vox. Així doncs, Catalunya torna a situar-se al centre del pols polític estatal a les portes d'un nou cicle electoral. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, com dèiem, visiten de manera esglaonada el territori des d'avui fins diumenge. Els principals partits posen en marxa la seva maquinària electoral amb la mirada fixada en les municipals i les generals. Elena García, bona tarda.
6: Amb batalles decisives, bona tarda. Sánchez greixarà amb Villa, el motor electoral del PSC, diumenge a la Festa de la Rosa a Gavà, amb aspiracions de remuntada davant l'auge de l'extrema dreta, les causes judicials i la crisi a Ceuta, i contraprogramats. Els socis Esquerra i Comuns secundaran a la mateixa hora la manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. A Ràdio 4, Jordi Albert i Jesse Calviat.
7: Volem un sistema aeroportuari català compromès amb el desenvolupament sostenible i amb el territori. Per això diem no.
8: El que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica.
6: En Feijóo a l'hora diumenge a Badalona per obrir el curs del PP català a aquests micròfons. Juan Fernández.
9: Perquè Catalunya pot ser la palanca del canvi que necessita tot Espanya.
6: Abascal feia 2 anys que no venia i just ara es passeja per Lleida, demà al matí Tarragona i per la tarda a Barcelona, amb canvi de plaça de les Corts a Sants, denegat el permís per l'Ajuntament. A Pescada, Sánchez i Illa al cinturó vermell. Joan Garriga, a Ràdio 4.
25: Directament a ese votante socialista harto.
6: Amb les enquestes de cara a Junts, Turull ha activat dissabte a Junqueras al Consell Nacional, quan la CUP ratificarà la diputada Laura Vega cap de cartell per retornar a Barcelona. A poc més de 24 hores, que ella expliqui el fiasco de Pisa al Parlament.
2: Gràcies. Per cert, que el nostre company de Televisió Espanyola a Catalunya, Lluís Falgàs, moderarà avui un especial Aquí parlem, amb els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària. Serà 11:15 i el podreu seguir per la 2CAT, també per Ràdio 4. A l'Audiència de Barcelona també continua el judici pel cas de Roger Espanyol, que va perdre un ull durant les càrregues policials de l'1 d'octubre. En la sessió d'avui han declarat diversos funcionaris policials. Clara Antanyón.
26: Diversos testimonis de la UIP, de la Policia Nacional, han justificat l'ús de les bales de goma per la violència extrema per part dels manifestants.
27: Era una situació de muchos insultos y una violencia extrema.
28: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, un acometimiento agresivo con peligro para su integridad física, peligro grave.
26: També han assegurat que el dispositiu es va planificar com en d'altres operatius similars.
28: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ajudar a la gent en la Dana en València o qualsevol altra catàstrofe.
26: Els policies també han afirmat que es va intentar mediar amb els concentrats i que es van fer fins a 3 avisos abans d'iniciar les càrregues, les salves i els dispars de bales de goma. El judici es reprendrà els propers 30 de setembre i 1 d'octubre.
2: També us expliquem que la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna.
26: El grup estava especialitzat en el transport de droga amb cotxe, des del port d'Algeciras a Màlaga i després a Barcelona, porta de sortida a altres països europeus. Antonio Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
29: La importancia de esta organización es que hemos sido capaces de desarticularla por completo. Hemos detenido a 15 personas, 12 de los cuales están en prisión. Y eso para nosotros es un éxito.
26: En l'operació, la policia ha decomissat 2,5 tones de droga, quasi la meitat, a Barcelona.
2: Ja són 4 les denúncies presentades per dones contra un fisioterapeuta detingut a Juneda, les Garrigues.
26: L'home de 30 anys va ser detingut dimarts arran les denúncies de 3 dones per suposats tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual. L'home va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar ahir als jutjats de Lleida.
2: Els Mossos també han detingut a Lleida un home de 22 anys per la seva presumpta participació participació en una baralla multitudinària aquest dimecres.
26: La baralla va acabar amb 6 ferits, 5 d'ells per arma blanca. És el segon detingut en relació a aquests fets. Se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa, igual que l'altre jove detingut dimecres.
2: 10 minuts i 8:15, la intel·ligència artificial en el punt de mira. Avui, al Regne Unit, el rei Carles III s'ha reunit amb els líders de les principals empreses d'intel·ligència artificial com Anthropic, OpenAI o Google. El monarca els ha exigit posar-la al servei de la humanitat en una setmana en què s'han succeït diverses incidències als models d'intel·ligència artificial d'aquestes empreses. Pau Alemany, bon vespre.
0: Bon vespre. L'última advertència l'ha fet a la companyia OpenAI, que ha informat de 6 incidències. Un exemple d'error, un model d'intel·ligència artificial ha reescrit les instruccions que li havien donat per indicar-se a si mateix que podia saltar-se algunes restriccions dels desenvolupadors. Els experts en intel·ligència artificial del CSIC, Marco Schorlemer, i de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ulises Cortés, critiquen que aquests errors es presentin com a inevitables i assenyalen la responsabilitat de les empreses.
3: Hablan de sus productos de una forma tan antropomórfica de que deciden que se escapan, que se coordinan y esconden la información, y lo dicen de una forma tan antropomórfica que no deberíamos reproducir este lenguaje.
5: Nadie asume la responsabilidad legal ni económica de los errores que se causen.
0: Tot plegat en una jornada en què Anthropic, un dels gegants tecnològics, ha obert la primera oficina a Espanya.
2: Doncs avui també us expliquem que la Comissió Europea obligarà finalment a les xarxes socials i a les grans plataformes d'intel·ligència artificial a demostrar que són segures pels infants.
0: Brussel·les ha presentat formalment aquest dijous la Llei Europea de Protecció de la Infància, que prohibeix les xarxes als menors de 13 anys i les restringeix fins als 15.
10: Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Ara són les plataformes les que ens hauran de demostrar que no fan mal als menors, ha dit la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen. La llei no permetrà característiques addictives com l'escroll infinit o les notificacions constants.
2: Avui també el Canadà ha obert la porta a convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea.
11: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha mostrat favorable a la proposta de Brussel·les durant un discurs davant l'Eurocambra. La futura aliança reforçaria la cooperació en defensa, energia i intel·ligència artificial, entre d'altres qüestions. Carney ha negat que l'acostament sigui una resposta a Donald Trump, que ha amenaçat la Unió Europea amb nous aranzels si estreny els vincles amb el Canadà.
2: Victòria de la socialdemocràcia a Suècia després del recompte del vot exterior.
0: El centre-esquerra ha guanyat les eleccions amb el 49,5% dels vots davant del 48,8% del bloc governamental de la dreta, només 7 dècimes de diferència. El conservador Ulf Kristersson ha presentat avui la seva renúncia com a primer ministre i la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson ha promès un nou romper al país quan s'inicia el període de negociacions.
2: I els Estats Units deneguen a Mahmoud Abbas, president de l'autoritat palestina, el visat per assistir presencialment a l'Assemblea General de l'ONU.
0: Washington justifica la decisió per la manca de reformes a l'autoritat palestina i per activitats que, segons afirma, dificulten les perspectives de pau. També acusa l'autoritat palestina de, paraules textuals, glorificar el terrorisme. Com ja va passar l'any passat, Abbas haurà d'intervenir per videoconferència mentre els Estats Units mantenen una presència palestina molt limitada a les Nacions Unides, tot en un context d'escalada de la violència perpetrada per colons israelians contra palestins durant els darrers mesos a Cisjordània, a més de 1.000 assassinats a aquesta regió per colons o soldats israelians des de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 2023.

0: dobla el de 2024 i arriba als 120 milions d'euros, rècord històric a Catalunya. Suposa un 35% del total recaptat a tot Espanya. I això té a veure, segons el degà dels notaris, José Alberto Marín, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
1: Catalunya és el territori d'Europa on més testaments es fan, on més persones moren amb testament fet, i per tant això ajuda molt a que els llegats solidaris abundin.
0: El perfil dels donants respon tant a persones que no tenen descendència directa com també a ciutadans amb família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
2: Canviant de qüestió, abans dels esports, ho expliquem que el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defensat el català com el millor antídot contra la xenofòbia. Agnès Batlle.
3: Sí, així s'hi ha referit al Cafè d'Idees de Ràdio 4. Ha dit que davant l'augment demogràfic és la millor forma de demostrar voluntat d'integració. Per aconseguir-ho, assegura que tothom qui vulgui aprendre la nostra llengua tindrà una plaça assegurada.
4: La voluntat del govern és que tothom que vulgui aprendre català trobi una plaça en un termini molt raonable de temps. També el que volem és una altra cosa. Recordar que la llengua no s'aprèn només a les aules. La llengua també s'aprèn, s'ha d'aprendre al carrer, amb els companys, amb els amics, el pis que comparteixes, el lloc de treball.
3: D'altra banda, no creu que s'acabi instaurant el 25% de classes en castellà, perquè això implicaria, diu, un canvi de tots els models lingüístics educatius de l'Estat espanyol. Assegura que el model és plenament constitucional, però que cal adaptar-lo a la realitat actual.
5: Esports.
2: I en esports, el Barça confirma la baixa de Joan Garcia a l'ex Carazo. Bon vespre.
6: Bon vespre. I descarta lesió greu del porter. Va ser substituït per Chesney al descans del partit davant del Racing per un mal gest al genoll. Flick va expressar a la roda de premsa posterior que no semblava res greu, i el Barça ha confirmat que Joan Garcia no pateix cap lesió important, que té unes molèsties, això sí, al genoll dret, i que si ha d'estar de baixa serà tot en funció de l'evolució. Per tant, no es coneix encara si podrà estar dissabte al Sánchez Pizjuán davant del Sevilla, tot punt de cano, però serà important també veure si demà Luis de la Fuente el convoca a la llista de la selecció espanyola per la primera aturada de seleccions de la temporada. Aquest duel del Barça al camp del Sevilla, corresponent a la jornada 7, serà, com diem, dissabte, però abans l'Espanyol obrirà la jornada amb la visita de l'Elx a l'RCD Stadium demà a les 9 de la nit. Manolo González.
7: Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, está fastidiado por la imagen que dimos otro día en la primera parte, yo el primero, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo, como hemos hecho, y a ganar el partido.
6: A l'Espanyol segueixen fora per lesió Quique García i Puado, de nou dubte. Jofre i Gorosabel podria entrar per substituir el sancionat El Hilali, tot en funció de l'entrenament d'aquesta tarda. I més de futbol, el Barça ha confirmat el retorn de Clara Serra Jordi després de la seva lesió pel partit de Lliga davant de l'Alavés a Vitoria d'aquest divendres a les 8. Partit complicat el del Barça d'handbol en poc més d'una hora a la pista del Montpellier, a la Champions, segona jornada de la primera fase de grups davant d'uns 9.000 espectadors, previsiblement els dos rivals que lluitaran pel liderat del grup, i Paula Badosa s'enfronta a l'argentina Hortensi als vuitens de final del torneig 8-250 de São Paulo.
2: Gràcies, Àlex. Fins ara. Les Leopardes, de Marta Borràs, és l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, dotat amb 18.000 euros. Montse Soto.
8: Les Leopardes és, segons el jurat del Premi Tusquets, una obra lluminosa i alhora devastadora, que ens parla del desig femení, l'amistat i la memòria. Ho fa fent aquest tribut a dones pioneres de tota una generació, que a finals dels 70 també van lluitar contra l'estigma de la sida i van voler viure el seu desig en llibertat. Marta Borràs, autora aragonesa resident a Barcelona, on treballa com a advocada i mediadora, ha explicat que la novel·la guanyadora s'inspira en el personatge de la seva tieta, que va morir de sida als anys 90. Ella, 30 anys després, va sentir la necesidad de explicar la seva historia.
9: Hay mujeres que se contagian de SIDA, y lo original o lo diferente de esta historia es que no eran heroinómanas, no eran homosexuales, eran un grupo de chicas que se contagiaron de SIDA y lo llevaron, pues, cada una como pudo y con los apoyos que tenían en sus familias o en su entorno.
8: Un premi Tusquets dotat amb 18.000 euros que aquest any ha assolit la xifra rècord de manuscrits rebuts, més de 1.200 originals.
2: I avui acabem amb la banda de Granada, La Plazuela.

0: El seu tema, Si lo callo muero, segur que sona demà. Artistes com ells, els de Granada, La Plazuela, també Maria Arnal, Rusovski, Muxca, Guitarrica de la Fuente, Gavina, MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum. Amb aquest apunt musical marxem, tornem demà quan siguin les 7.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
2: Para que 1.700 migrantes que están hacinados en las playas y en las calles de Ceuta puedan ser derivados a los recursos que tenemos en las dos parcelas del puerto de Ceuta. Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
3: Amb aquestes paraules, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, celebrava la rapidíssima resolució de l'Audiència Nacional que hi frenava, com saben, la instal·lació d'uns campaments al port de Ceuta, on s'havien d'acollir més de 1.700 persones a la ciutat. Això responia a la demanda del Sindicat Unificat de Policia. Doncs bé, 24 hores després, la mateixa Audiència Nacional donava llum verda a aquestes instal·lacions, tot assegurant que aquest emplaçament, els terrenys del port, resulten idonis per dur a terme aquesta acollida temporal. En pocs minuts marxarem fins a Ceuta perquè el nostre company Gonzalo Guanche ens expliqui l'última hora de com estan les coses. Tot plegat en aquest dijous en el que el Parlament de Catalunya ha acollit la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. L'objectiu, informar sobre els canvis que hi ha hagut a la cúpula policial. Per Junts per Catalunya, la sortida de Josep Lluís Trapero resulta una derrota pel govern de Salvador Illa.
4: La dimissió de Trapero, jo ho vaig de dir, és, si va ser un fitxatge estrella, és una derrota personal del president Illa, que ho hagi fet a mig mandat, i crec que ho hem de poder dir.
3: La consellera Núria Parlon ha aprofitat avui la seva compareixença per defensar l'ús que se'n va fer ahir dels S-Alert, ha parlat també que els canvis que hi ha hagut a Interior són de continuïtat, i ha aprofitat també per parlar de la necessitat d'endurir les accions per evitar la tinença d'armes de foc. Escoltem Núria Parlon.
5: Necessitem canvis legislatius en aquesta línia per penar la tinença i exhibició tant d'armes de foc com d'armes blanques. En aquesta línia hem de treballar i crec que aquí estem interpel·lats tots els grups per fer-ho.
3: I també hem pogut escoltar avui al Parlament la nova comissària dels Mossos, Sílvia Catà, ha aprofitat la seva intervenció per parlar d'un tema important, l'impuls d'un pla per lluitar contra les bandes juvenils violentes.
6: Estem impulsant també un pla relacionat amb els grups violents juvenils. Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
3: Passen gairebé 3 minuts de 8:15. Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos un dia més en aquesta edició de dijous del Pla B de Ràdio 4. El dia avui ens ha mostrat imatges força espectaculars de les conseqüències ahir dels aiguats. Avui la situació ha tornat a la normalitat amb una baixada de temperatures, això sí, que ens comença a apropar una tardor de la que, sincerament, no els enganyaré. Tenim moltes ganes. Ganes també teníem d'escoltar avui el discurs que ha fet aquest matí el primer ministre del Canadà al Parlament Europeu. Mark Carney ha recollit i acceptat el guant que li va llançar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en un país associat amb la Unió Europea i tirar endavant el que ja hi molts definíem com una mini-OTAN, en la que, a banda dels països de la Unió, hi haguessin altres actors com el Regne Unit, Noruega o Ucraïna. Carney parlava ahir de la necessitat de caminar cap a un nou ordre mundial més just, estable i pròsper, amb un objectiu molt clar, la resiliència.
7: The objective is not self-sufficiency, it's collective resilience.
3: En el seu discurs, que ha estat molt aplaudit a l'Eurocambra, ha parlat de, també de la creació d'una aliança única, tant en matèria de seguretat com també econòmica. Ja parlàvem ahir, segur que ho recorden, de les ganes que teníem d'escoltar la reacció de Donald Trump. I ha anat justament per on era fàcil imaginar que podia anar. Ha definit com un acte hostil aquesta associació entre Unió Europea i Canadà, ha parlat de nou d'imposar nous arancels i fins i tot ha amenaçat amb deixar de comercialitzar amb Europa si el Canadà es converteix en un país associat de la Unió. Francesc Millán és el cap internacional, el cap d'Internacional del diari Ara. Francesc, què tal? Bon vespre.
8: Hola, bona tarda, què tal?
3: Molt bé, gràcies.
8: Acabat d'arribar d'Estrasburg, de fet.
3: Acabes d'arribar d'Estrasburg. Has vist el discurs del primer ministre o no?
8: El del Canadà no, perquè vam marxar ahir la nit, però sí que vaig estar al discurs de la Ursula von der Leyen, al Soteu, que és el que marca l'inici del curs polític a la Unió Europea, i evidentment tots ens vam quedar sorpresos amb la... amb l'anunci amb aquesta mà estesa al Canadà i altres països, però sobretot al Canadà, que diu molt del moment actual en què es troba la Unió Europea.
3: Diu molt, i diu molt les ganes també, d'alguna manera, de treure's aquesta eterna amenaça amb la que Donald Trump porta jugant ja des de fa molts mesos, no?
8: Diu molt d'això, però també diu molt de les limitacions que actualment encara té la Unió Europea.
3: Clar.
8: És a dir, aquest acord que veurem si fluctua, perquè també és cert que és un anunci que fa la presidenta de la Comissió Europea, però al cap i a la fi són els líders de cada estat els que han d'estar d'acord, i sembla, diuen o deien pels passadissos d'Estrasburg, que no tots els líders de la Unió Europea estaven assabentats d'aquest anunci que tenia pensat fer l'Alemanya von der Leyen, però en tot cas és una de les poques alternatives que la Unió Europea té ara per fer front a aquest nou panorama global que d'alguna manera deixa en una posició tan incòmoda i tan incerta i tan vulnerable la Unió Europea, no només per la guerra d'Ucraïna, que aviat farà 5 anys que la tenim, no només per la inestabilitat a l'Orient Mitjà, sinó sobretot per aquest retorn tan potent i tan diferent de Donald Trump a la Casa Blanca, en què s'ha demostrat, si algú tenia dubtes, que Washington difícilment podrà ser vist amb els mateixos ulls per part d'Europa com ho havia sigut abans. I dic que és una de les poques alternatives que té, aquesta d'intentar teixir aliances amb potències que d'alguna manera veuen d'una forma similar al món, perquè l'alternativa real que té, l'alternativa real que de fet la pròpia von der Leyen en va parlar també al discurs de l'Estat sobre la Unió, o l'alternativa o el camí que hauria de prendre la Unió Europea és arribar o intentar assolir aquesta famosa autonomia estratègica. Què vol dir això? Tenir una Europa totalment independent deixar de tenir totes aquestes vulnerabilitats geoestratègiques que en un context global com el d'avui acaben sent febleses. Però això ara per ara, aquesta autonomia estratègica, aquesta Europa independent, és una utopia, i per tant una de les poques coses que pot fer és intentar teixir aquestes aliances amb el Canadà, però també sense acabar de trencar amb els Estats Units, i això és una cosa que des d'Estrasburg, des de Brussel·les, es diu molt. Ara per ara la Unió Europea no es troba en condicions, no es troba en un panorama per acabar de tensar la corda i trencar l'aliança amb els Estats Units, perquè les conseqüències serien molt pitjors.
3: Acabar de tensar la corda no, però començar a tensar-la potser sí. Ho dic perquè ahir va ser interessant que va estar en aquest programa el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Vam, lògicament, comentar una mica tota aquesta situació. En el seu anunci, von der Leyen havia parlat de països com Canadà, el Regne Unit, Noruega, Ucraïna, però Javi López va anar més lluny, va parlar de la Índia o d'Indonèsia. En realitat estaríem parlant d'una iniciativa molt ambiciosa, no, Francesc?
8: Sí, i torna una mica amb aquesta dinàmica, i també hem vist acostaments de la Unió Europea a l'Amèrica Llatina, a Mèxic, al Brasil, amb el famós tractat del Mercosur, i, per exemple, un dels temes que tornarà a estar sobre la taula a debat aquest curs polític que ara comença serà, evidentment, l'ampliació, la gran ampliació que fa temps que algunes capitals demanen de la Unió Europea, que té alguns riscos, i aquí sí que és cert que juga un paper important Ucraïna, que... Ucraïna al final ha acabat sent, no, el gran tema que ha canviat el món i que ha canviat el paper de la Unió Europea al món. Però sí que aquests dies, per exemple, es tornava a parlar de fins a quin punt seria possible una ampliació de la Unió Europea amb Ucraïna. Ucraïna, hem de recordar que sí, que és un país que evidentment està patint una invasió, està patint una guerra, però al mateix temps, i això en termes d'autonomia estratègica podria ser molt interessant per a Brussel·les, o almenys és el que pensen algunes capitals, ara mateix té un dels millors exèrcits del món, i això, des d'un punt de vista estratègic, quan tu el que estàs posant en dubte és si els Estats Units poden continuar sent aquest soci que et protegia, és interessant, evidentment.
3: Fixa't, Francesc, que ahir tots ens vam fixar sobretot en la qüestió de la seguretat. Avui a mi m'ha criat molt l'atenció del discurs que ha fet el primer ministre del Canadà, que ha parlat de la seguretat, però també ha parlat de l'economia. Ser soci estratègic econòmic per tal de evitar ingerències externes, poder garantir el que és el bon funcionament de l'economia, l'estat de drets personals i institucionals de cadascun d'aquests països. Jo crec, veient la reacció que ha tingut Donald Trump, que potser li ha molestat més aquesta cosa que no pas la de la seguretat, no?
8: Al cap i a la fi, això s'ha dit molt, sobretot des de que Donald Trump va tornar a la Casa Blanca en aquest segon mandat, que Trump, no, orquestra o dirigeix el seu país com si fos una empresa, i el gran el gran taló d'Aquiles de Trump, o allò que sempre acaba estant al fons de les seves decisions polítiques o les seves decisions geopolítiques, geoestratègiques, com li vulguem dir, és l'economia, els interessos econòmics dels Estats Units. Hem de veure, per exemple, el cas de Venezuela. Es parlava, no?, d'intentar fer caure un règim, el règim de Nicolás Maduro, però crec que ha quedat, ha sigut prou evident amb el pas del temps que hi havia interessos, o molts interessos econòmics, pel que fa al petroli. A l'Iran, d'alguna manera, ha passat el mateix, tot i que aquí sí que és veritat que podríem parlar dels interessos. Però darrere de moltes, de molts o de la majoria dels moviments de Donald Trump hi ha l'economia, i ell ha demostrat reiteradament amb aquesta guerra comercial que no té escrúpols a l'hora de trencar aliances tradicionals per mirar a favorir, o el que ell considera mirar a favorir, l'economia dels Estats Units, amb aquest lema seu famós, que això ja ve del primer mandat, de l'America First, i té molt aquesta sensació, també ho estem veient, inclús amb la pugna que ha tingut Espanya. Vull dir, la discussió és per un tema purament econòmic, no? Aquest increment de despesa militar i la pugna que té amb l'OTAN també, de que diu que els Estats Units ja no poden està constantment invertint en defensa per la no compareixença o la poca inversió en defensa dels aliats europeus. Darrere de moltes de les seves grans proclames polítiques sempre hi ha l'economia.
3: Clar. Una última qüestió, et deixarem descansar, que efectivament si vens avui d'Estrasburg significa que deus estar francament cansat, han estat hores potents, efectivament. La sensació a Europa és que tot està tirant en la direcció correcta?
8: La sensació a Europa, mira, sempre que tornem d'un viatge a les institucions europees, a vegades fem broma, no?, de que ens trobem un pessimisme, no?, de que hi ha pessimisme, perquè és veritat, perquè la Unió Europea, bueno, la pròpia presidenta de la Comissió comença ahir el seu discurs dient, que citant a Dickens, diem que estem al millor moment de la Unió Europea, però al mateix temps sembla que estem també al moment més precari. Llavors, sempre que tornem d'aquests viatges, hi ha vegades que pensem que tornem amb una visió pessimista, no?, de l'estat de salut de la Unió Europea. I aquest any he de dir, i de fet s'ha comentat també durant aquests dies als passadissos d'Estrasburg, que la sensació era d'un pessimisme accentuat, però és cert, crec que Europa afronta un any molt difícil. No vol dir que Europa hagi de fallar, però sí que afronta un any molt difícil. Ha sigut un estiu realment fatídic per a la Unió Europea, ha sigut l'estiu de la guerra híbrida més clara de Rússia contra Europa, ha sigut l'estiu del no del referèndum a Islàndia, que també era important des d'un punt de vista estratègic per a la Unió Europea. Ha sigut l'estiu que hem tornat a veure divisió arran de la crisi de l'Europea Ceuta, hem tornat a veure aquesta divisió, i hi havia una mica de pessimisme sobretot. Ens van parlar inclús d'una tardor calenta pel que fa amb Rússia, no?, d'aquest increment d'atacs híbrids. Avui hem vist alguns moviments a Varsovia, a París, que parlen de que potser hi podria haver alguna cosa més que una amenaça híbrida. Llavors, sí, i després també crec que entrem a un any, i això és molt important ja tenir-ho clar, que estem al setembre, que tots tornem a l'escola, entrem a un any electoral molt clau. Venim dels resultats del gran triomf de l'extrema dreta a Saxònia, a Alemanya, però d'aquí aquest 2027 tenim eleccions clau a Varsovia, també a Madrid i sobretot a París, on l'extrema dreta de Marine Le Pen fa temps que s'apunta a les enquestes.
3: Sí, sí.
8: Per tant, sí que estem una mica amb aquest sentiment de pessimisme, però veurem quina resposta aconsegueix donar la Unió Europea.
3: Molts
8: en tot cas, i amb això acabo, l'anunci o l'apropament amb el Canadà, crec que ho hem d'interpretar com una bona notícia en un moment en què la Unió Europea està mancada de bones notícies.
3: Tinc la sensació que aquest és un sentiment que comparteix moltíssima gent a dia d'avui. Més tard veurem la gent de la nostra taula què pensa al respecte. Francesc Millán, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te avui amb nosaltres. Una abraçada.
8: Igualment, una abraçada molt forta.
3: Gràcies. 2 minuts i arribem a 7:45.
1: El clave, amb Toni Marín.
3: Em permetran que faci un petit sumari de coses que entenc que és important que vostès sàpiguen. S'hi ha referit el Francesc Millán, d'una banda a Iran i d'una altra banda a Ucraïna. Què està passant a Ucraïna? Què està passant a Iran? En el cas d'Ucraïna hauríem de dir també Polònia, perquè déu-n'hi-do a l'estiu que s'ha viscut entre les relacions entre aquests dos països. El recomano molt que després de les 9 de la nit es quedin al Pla B de Ràdio 4, perquè tindrem amb nosaltres, d'una banda, a Hania Wojcław, que, com saben, és periodista polonesa, reportera de zones de conflicte. Ens parlarà justament des de la frontera entre Polònia i Ucraïna. I tindrem aquí amb nosaltres a l'estudi a Rima Shermohammadi, traductora, divulgadora cultural i activista d'origen iranià, perquè què està passant amb la gent que hi ha a l'Iran? Al començament, si se'n recorden, tota aquesta gran acció es va justificar amb les persones que estaven allà, que eren víctimes del règim dels ayatolars. Doncs bé, la gent de l'Iran en aquests moments com està? En quina situació estem? Perquè el món està mirant clarament en una altra direcció. Això serà a partir de les 9 de la nit i a partir de 11:15 també a Ràdio 4, però també a la 2CAT hi ha un magnífic programa amb el magnífic Lluís Falgàs, un debat amb tots els portaveus dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, que serà retransmès en directe, com diem, per Ràdio 4 i per la 2CAT. Uns segons i 7:45. Impressionants les imatges que ens ha deixat les tempestes d'ahir, eh? Jordi, què tal? Jordi Miralles, bon vespre.
9: Hola, Toni, bon vespre.
3: Va ser espectacular, perquè com a mínim aquí davant la ràdio va ploure potser 10 minuts, potser 15, però és que feia por veure-ho, no?
9: Sí, sí, i a més pensa que va ser una pluja que a la ciutat de Barcelona va haver-hi llocs on van caure 16 litres, per exemple, cap a la zona universitària, i zones, sobretot cap a la zona d'Horta, de Nou Barris, hi ha alguns observadors que van recollir més de 100 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, doncs, una pluja molt intensa i també molt irregular. I això és el que està passant ara una miqueta, per exemple, també a punts del Baix Empordà, que estan descarregant alguns ruixats molt forts i a la població del costat pràcticament no cau ni gota. De moment, la inestabilitat, és a dir, el risc de precipitacions, ens acompanyarà també durant les properes 24 hores, no a tot arreu. Les properes hores, propera nit i matinada, i fins demà a mig matí aproximadament, risc de pluja, sobretot costa central. Bàsicament, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, i comarques del nord de Tarragona fins al Tarragonès. En aquest sector és on podrem tenir pluges. A la resta, nuvolositat variable demà. De fet, demà, a bona part de la país, serà un dia bastant tranquil. I demà a la tarda, les pluges, els ruixats cap a les comarques de Girona, però de forma molt irregular. En cap cas parlaríem de pluges fortes ja de cara a la tarda. No seria, pot haver-hi demà al matí encara algun ruixat una mica intens cap a la costa central, i a la tarda les de Girona seria poqueta cosa. Temperatures demà més o menys com les d'avui. Avui, per exemple, temperatures màximes a molts punts del país de 24-26 graus. La veritat és que fa goig poder tenir temperatures així, que és el que tocaria per aquesta època de l'any. I de cara al cap de setmana, doncs, dissabte i diumenge, les temperatures màximes una miqueta més altes, però els matins frescos o freds a l'interior, per litoral i també Pirineu, en principi sense precipitacions.
3: Mira, només dient matins frescos, jo crec que ja tothom està content. Jordi Miralles, gràcies, fins demà, una abraçada.
9: Bona tarda.
3: 13 minuts i les 8. És veritat que hem vist imatges de carrers per on baixaven unes rieres d'aigua veritablement espectaculars. Jo no sé, a Mallorca, Júlia Ojeda, si va ploure ahir o no. Hola, Júlia, bona tarda.
10: Hola, Toni, què tal? A Mallorca sempre passa una mica més tard del que està passant a Catalunya, llavors jo sempre m'avanço perquè estic pendent del que passa allà, i aquí ha plogut molt aquesta nit, molt, molt, moltíssim, i aquest matí també, déu-n'hi-do. Vull dir que el panorama és bastant similar. De fet, a Eivissa i a Menorca hi han hagut tancaments de facultats i d'institucions públiques també per les alertes.
3: Sí, he vist que hi havia previsió de pluges molt fortes, tant a Eivissa com a Formentera, de cara a les properes hores.
10: Sí.
3: Estem a 13 minuts de les 8 de la tarda. Hem obert avui el nostre programa parlant de Ceuta, perquè la veritat és que sovint parlem de la lentitud de la justícia, i en aquest cas no s'hi pot dir, perquè ahir l'Audiència Nacional, d'una banda, va aturar el que era l'arribada de 1.700 persones a aquests campaments habilitats especialment per resoldre, fins que resolgui, la situació d'aquests. L'Audiència Nacional ho va fer per un recurs que havia interposat el Sindicat Unificat de Policia, i ràpidament, 24 hores després, la cosa s'ha solucionat i ha donat llum verda que això pogués ser cosa que ha celebrat de manera molt clara el govern espanyol. Em permetran que, abans d'entrar en matèria i de saludar totes les persones que ja ens acompanyen aquí a l'estudi, marxem fins a Ceuta, perquè allà tenim el nostre company Gonzalo Guancha. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, compañero, ¿cómo estáis?
3: Muy bien. Tú creo que marchándote de Ceuta en estos momentos, ¿no?
11: Sí, sí, en estos momentos estamos saliendo en el puerto, en ferry, volviendo a la península, después de una semana contando la realidad de Ceuta. Una semana que, como yo digo, parecen semanas de perro, porque aquí todo es tan intenso, los cambios son tan continuos y se vive con tal magnitud todo lo que tiene que ver con esta crisis de inmigrantes en Ceuta, que no deja un respiro, la verdad.
3: ¿Cómo están las cosas, Gonzalo? ¿Se ve algún tipo de evolución en la situación de tanto de los que viven como de los que están ahí?
11: Pues mira, yo tuve la oportunidad, y permíteme hablar en primera persona, de estar aquí en agosto prácticamente 2 semanas y retornar ahora, esta última semana. Y primero te sorprende mucho el poco cambio que hay en las calles y la poca evolución en la narrativa y en la resolución de los problemas. Las playas siguen estando llenas de inmigrantes que incluso han consolidado su situación. Cuando nos fuimos en agosto, las playas de Benítez no tenía inmigrantes y la del trampolín tenía algunas tiendas de campaña. Ahora son auténticos poblados y si te paseas por ahí ya hay una zona comercial, ya hay casas con tablones de madera, hay barberías con espejos. Ellos han ido haciendo su modo de vida para subsistir en estas condiciones tan difíciles y en paralelo, por muy sorprendente que parezca, la ayuda y la asistencia humanitaria ha ido menguando porque muchas ONGs se han quedado sin dinero. Por ejemplo, la ONG de Luna Blanca nos decía que a pesar de la ayuda del gobierno y a pesar de los fondos que se han destinado desde inmigración para resolver esta crisis, la Consejería de Servicios Sociales de la ciudad de Ceuta, del gobierno ceutí, había congelado los fondos para ello. Y esto es un caso especialmente significativo porque Luna Blanca es precisamente la entidad que más tiempo ha estado repartiendo comida y, por ejemplo, era la entidad que nos servía para saber, para tener una estimación de cuánta gente había total, porque ellos venían repartiendo prácticamente 9.000 raciones de comida diaria.
3: Yeah. Es complicado, ¿eh? El anuncio que ha hecho hoy la Audiencia Nacional, ¿se ha vivido de alguna forma? Porque es evidente, estamos hablando de 1.700 personas que vivirán claramente mejor de lo que lo han hecho hasta este momento. ¿Ha habido algún tipo de reacción ahí?
11: Pues no. Déjame que te diga que son las 1.700 personas que están en la playa del Trampolín y del Benítez y que probablemente sean los inmigrantes que están en situación más precaria junto a los de las naves del Tarajal, que están junto a la frontera. Tengo que decir que ellos viven en una situación un poco ajena a la realidad y a este ruido constante que tenemos en España y en la agenda mediática y política. Cuando les dices que ha habido una parálisis judicial por un recurso y les explicas que ese campamento por el que todos te preguntan cuando van andando por la calle, cuando van andando por la playa del trampolín, se ha puesto en stand-by, digamos que lo ponen como a un lado, no quieren saber mucho de los problemas y de su incierto futuro. También cuando les dices que si van a un campamento y el gobierno ha dicho por activa y por pasiva que los ciudadanos varones mayores de edad magrebíes no van a tener derecho a asilo a no ser que testifiquen ciertas condiciones que son muy específicas, tampoco quieren saberlo. Ellos se aferran a la esperanza de que puedan entrar en la península y una vez allí pues puedan salir y puedan quedarse en territorio europeo.
3: Claro.
11: Pero no, cuando ha llegado esta noticia, sobre el terreno, ni hemos visto que haya vuelto la actividad de obras al campamento de inmediato. Esta mañana hemos estado allí hasta hace un par de horas y tampoco hemos visto un cambio de disposición en ellos. Pero bueno, también lo cierto es que la actividad en ellos cambia. Yeah. Ellos normalmente, en los campamentos de inmigrantes, se suelen movilizar a primera hora de la mañana, cuando aún es de noche, a las 6 de la mañana, y ya se ponen a esperar a ver si hay despliegue policial y empiezan a adivinar si ese día podrán o no podrán ser desplazados a un campamento.
3: Claro. De verdad, la más absoluta enhorabuena por el trabajo que has estado haciendo estos días desde ahí, Gonzalo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengas buen viaje de retorno a casa.
11: Un placer. Ya en casa me esperan, que si no me van a cambiar la cerradura de la puerta, no, como siga por aquí.
3: No puede ser eso. Un abrazo fuerte. Gracias, Gonzalo. Hasta
11: luego. Un abrazo, compañeros.
3: 7 minuts i arribem a les 8 del vespre. Assumpta Gros, què tal, Assumpta? Bon vespre, bona tarda.
12: Bon vespre, què tal?
3: Molt bé, estic molt content de retrobar tota la gent que tenim avui aquí al nostre estudi. Ha anat bé l'estiu?
12: Ai, sí.
3: Sí, eh?
12: Sí, sí. Molta calor, que no és ni comentari ja, perquè ho sabem. Però a part d'això, molt bé.
3: Ha anat molt bé. Sí. El tema Ceuta. La veritat és que les imatges que veiem des d'allà, la situació de totes aquestes persones, tota la controvèrsia política que ha generat, tot això és veritablement tremendo.
12: És tremendo. El que passa és que és un tema molt complicat, crec, perquè s'hi barregen la tira de coses. S'hi barreja d'entrada la llau, és a dir, la quantitat de gent que en un moment donat fa aquest pas, que converteix la situació en una cosa molt difícil de governar. Per una altra banda, totes les causes, no? És a dir, que si les acusacions, si el Marroc, si els Estats Units, si els jueus, si no sé qui, és a dir, tota aquesta psicosi més o menys justificada de guerra híbrida que sí, també sí. Té aquesta fórmula. Després, la falta de reacció del govern, molt probablement en molts moments. D'altra banda, la batalla eterna PP-PSOE, que instrumentalitzen situacions que hi hauria d'haver acord. I jo crec que també hi ha un problema, però això ja en parlarem, si voleu, de legislació una mica desfasada. És a dir, avui ho deia la von der Leyen, jo hi estic bastant d'acord, perquè pel que es veu caldria tornar-se a plantejar una mica com es fa això del retorn o no retorn, amb quines condicions, qui ho ha de decidir, amb quina rapidesa o no, perquè és clar, la situació que estem vivint allà i que s'està vivint allà és impresentable.
3: De fet, avui quan el ministre Ángel Víctor Torres celebrava la resolució de l'audiència era perquè desencallava el procés, afavorint efectivament que es poguessin seguir totes les investigacions necessàries per veure si una persona es pot quedar o no es pot quedar a territori espanyol. Rocío, què tal? Bona tarda,
13: Hola,
3: Rocío.
13: Hola, bona tarda.
3: Rocío García, bon estiu també, no?
13: Sí, crec que sí, que on podem dir dedicar temps a la família, doncs sí, val la pena, no? Val la pena passar aquest temps.
3: Ha fet un bon resum l'assumpte, no? De tots els punts que té el tema
13: de Ceuta. M'ha agradat molt la descripció que ha fet l'assumpte, perquè l'ha fet una mirada àmplia i jo crec que justament en aquesta crisi humanitària i migratòria que hem viscut des del 30 i 31 de juliol, el que ha mancat en general és una mirada àmplia i serena. I possiblement és el que s'hauria d'haver trobat, no? No aquest enfrontament polític permanent que hem trobat i sobretot això, ser conscients de que davant d'una guerra híbrida, com deia ella mateixa, que s'ha reconegut per tots els actors nacionals i internacionals, doncs, evidentment, no hi ha solucions senzilles i encara s'estan donant situacions que endarrereixen la solució.
3: José Rodríguez, què tal?
14: Doncs bé, també un estiu interessant.
3: Que bé, quina alegria tenir-te aquí a tots, eh? I a totes, lògicament, un any més. José, com estàs vivint tot això?
14: Doncs mira, el tema humanitari i sobretot també de poder fer el que s'ha de fer, que és reconduir la situació de les 1.000 i pico persones que que han creuat la frontera de forma irregular. I
3: 1.000 i pico molt llarg, 1.700.
14: Sí, sí, sí, però bueno, no vull dir 1.700 perquè segurament quan comenci a emergir acabarem sempre amb xifres més altes.
3: Sí.
14: La primera qüestió era que aquesta gent pogués estar en unes condicions més o menys dignes i una cosa que em sorprèn, o no em sorprèn tant, és que el Sindicat Unificat de Policia, que és el mateix que justifica les actuacions violentes de la Policia Nacional que hem vist aquest estiu, hagi posat obstacles en això, mostra que és més un instrument polític que un sindicat de classe del que entenem. I després sí que crec que en algun moment haurem d'afrontar el debat de com s'utilitza per part del Marroc la seva mateixa població a vegades com un instrument polític per pressionar l'estat espanyol i la manca de resposta que té l'estat espanyol en general sobre aquesta situació en la qual jo no dic que hem de fer cas al que diu molts països europeus, però sí que tenir una resposta més clara des de l'estat espanyol davant l'utilització perquè no és el primer cop que passa l'utilització de població com eina de guerra híbrida.
3: Xavi Canyigueral.
15: Molt bones.
3: Encara tens una miqueta de moreno, eh? Poquet ja, deixa'm
15: molt
3: que et digui. Poquet, I tu com has viscut tot això, Xavi?
15: Bueno, molta preocupació i solidaritat amb els nostres compatriotes de Ceuta, perquè ho estan passant molt malament, està afectant la seva vida diària, la tornada a l'escola, la seguretat, la sensació de tranquil·litat i la serenor que demanàvem, no?, de recuperar, doncs la Ceuta no la té i tardarà molt, desgraciadament, en recuperar-la, entre altres coses, perquè tenim un govern que no està actuant amb la celeritat que hauria, no? En aquest sentit, jo estic molt content de que el Parlament Europeu doncs, ha aprovat una resolució doncs, primer denunciant la invasió, també exigint al Marroc que compleixi amb els seus compromisos de control de fronteres i de cooperació i refermant el compromís amb Ceuta, dient que Ceuta doncs, és Espanya i que també pertany a Europa i aquest compromís per part d'Europa jo crec que és molt bon.
3: Júlia Ojeda, i tu com ho veus, Júlia?
16: Bé, jo per posar un parell d'elements sobre la taula que crec que no ha existit, crec que un dels debats fonamentals que ha d'assumir Europa és el cost que ha suposat durant molts anys externalitzar el control fronterer a països que són dictadures. Sí, el cas del Marroc és exemplar en aquest sentit i el José ho apuntava, no? Quan tu, diguéssim, perds el control de la gestió de les fronteres, i no només prens el control, sinó que el cedeixes a països on els principis democràtics i la dignitat de les persones passa per altres, no?, valors o per uns altres codis, doncs les conseqüències són les que són. També jo crec que
10: l'aportació de l'assumpte al principi, no? quan parlava precisament com s'ha orquestrat aquesta guerra híbrida i com d'alguna manera també aquesta aliança entre Israel, Trump i el Marroc per, no?, fer aquest atac a la sobirania nacional. Jo crec que Sánchez no, o no la va preveure o no la va saber gestionar durant l'estiu, i crec que se li ha reclamat compareixença i no l'ha sabut gestionar. I crec que al final el debat de fons que també ha enfrontat, no?, Sánchez amb Meloni, Sánchez amb Trump, no?, aquesta batalla permanent per veure com es gestionarà el gran tema migratori, que és el tema quasi de la propera dècada o de les properes dues dècades. Crec que la qüestió passa per tenir clar que el que necessitem els estats democràtics, si volem mantenir les nostres sobiranies, és que necessitem una gestió fronterera ràpida i democràtica. És a dir, que qui tingui dret a entrar, sigui perquè és demandant d'asil i té dret d'entrar, o sigui menor, que això és, no?, amparació de drets humans universals, que entri, i qui no, que pugui ser expatriat amb condicions de dignitat ràpidament, perquè la situació de Ceuta, més enllà de, no?, del sindicat de policies de torn o el que sigui, o la instrumentalització a l'extrema dreta, a Abascal apareixent allà, no?, amb el vaixell el primer dia i no sé què, és el problema que tu fas un assentament i estàs posant un pagat a un tema que és estructural, no? I, per tant, crec que una de les qüestions que ha d'afrontar Europa, amb les dificultats que això suposa, és que necessitem expatriacions ràpides i dignes per tothom.
3: Yeah.
10: És a dir, pels primers... Perdó, ja està.
3: Digues, sí, sí, després seguim. Si et sembla, per si sí, les 8 i un minut hem d'anar als serveis informatius, també hi ha una cosa que l'altre dia recordava aquí al programa per expatriar algú. El país on va ha d'estar d'acord, amb la qual cosa aquí augmenta també la complexitat molt. Aquests dies estan dient que torni, que marxin ja tots, o que els expatriïn tots. Sí, però primer ho has de fer amb la Constitució a la mà. Segon, amb els drets humans. I tercer, amb la complicitat del país d'on venen aquestes persones. Ho dic perquè una cosa és la frase fàcil i l'altra cosa és la realitat, amb com s'han de fer les coses. En qualsevol cas, després seguim parlant, tot el que vulgueu dir, lògicament, podrem fer-ho després que la nostra companya Laura Monell. Què tal, Laura? Bona tarda.
17: Bona tarda, Toni.
3: Ens expliqui l'última hora que tenim a aquestes hores, que justament apunta cap a Ceuta, no?
17: Exacte. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat fa uns minuts que no hi ha dades que avalin un col·lapse de l'Hospital Universitari de Ceuta per l'atenció als migrants.
18: De los diferentes servicios médicos que tiene el hospital, hay cuatro que han sufrido una mayor tensión, que son perfectamente entendibles. Urgencias, medicina interna, pediatría y preventiva, ¿no? Los servicios, el resto de servicios ha visto, bueno, pues una relativa normalidad en su funcionamiento y en su asistencia sanitaria.
17: De fet, García afirma que només l'1,8% dels migrants atesos a urgències ingressen i que l'augment de tensions no ha interromput consultes, cirurgies ni proves per la població ceutina. Dels 34 serveis a l'hospital, 4 registren més pressió, com sentíem: urgències, medicina interna, pediatria i medicina preventiva. Encara pel que fa a la situació a Ceuta, el president de Vox, Santiago Abascal, ha denunciat la instal·lació dels campaments de migrants que el govern espanyol està assentant al port de Ceuta. Durant una visita a Lleida, ha assegurat que la inseguretat és un dels principals problemes dels espanyols i cada vegada és més creixent. Pel que fa a Ceuta, ha tornat a responsabilitzar el Marroc de l'entrada massiva del passat mes de juliol i ha demanat que els fons destinats als migrants es redirigeixin a polítiques en favor dels espanyols.
19: No necesitamos más campamentos de inmigrantes, necesitamos que esos fondos vayan para los españoles. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Marlaska y el gobierno de los traidores construye a todo correr infraestructuras para los inmigrantes o les alojan hoteles, pero no se construyen viviendas para los jóvenes y cada vez los españoles tienen más necesidades y más dificultades para llegar a final de mes.
17: D'altra banda, a casa nostra, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat que arribar al 6% del PIB en educació sigui possible, viable i realista, després de reunir-se amb les entitats promotores.
20: Abocar aquest esperit, doncs, constructiu, aquest esperit, doncs, de consens, tothom valorava molt positivament, doncs, el fet que siguem capaços de generar aquest consens i, per tant, al marge dels, no, canvis possibles futurs, no, de governs, de consellers, doncs, que realment l'educació sigui una qüestió fonamental.
17: Els impulsors de la ILP proposen assolir l'objectiu de manera progressiva en 4 anys, primer igual a la mitjana estatal i després arribar al 6%. Niubó assegura que els terminis es decidiran en el debat parlamentari i amb un nou consens polític i educatiu. Catalunya, recordem, destina actualment al voltant del 3,8% del PIB a l'educació, per sota de la mitjana estatal, que és d'entre el 4,2% i el 4,3%. I atenció als qui vulguin pujar al telefèric de Montjuïc, perquè els treballadors han anunciat 3 dies de vaga per l'actitud, diuen, immobilista de TMB en la millora de les condicions. Les aturades convocades pel sindicat Solidaritat seran els dies 24 i 26 de setembre i l'11 d'octubre, durant 2 hores dividides al matí de 1:15 a 3:15 i a la tarda de 3:15 a 6:15. Entre d'altres, la plantilla denuncia precarietat en el lloc de treball i unes condicions laborals no adequades a les responsabilitats, les exigències i les característiques del servei que presten. En aquest sentit, el col·lectiu lamenta que, en alguns aspectes, aquestes condicions fins i tot han empitjorat. Amb aquesta protesta, l'objectiu ara és desbloquejar les negociacions que han arribat, segons els treballadors, a un punt insostenible.
3: És la informació que tenim a aquesta hora. Laura Monell, gràcies, com sempre.
17: A tu, fins ara.
3: Fins ara, a les 8 i 5 minuts. Actualitzem ràpidament dades. Marxem fins a l'EMET per saber amb exactitud quin temps tindrem de cara a les properes hores. Una informació d'en Jordi Urio. Jordi, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta, vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral. Demà s'esperen intervals de núvols, tendint a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu i a Girona, on continua la possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, també al litoral central durant la primera meitat del dia. A la tarda seran probables de forma més feble i dispersa a la zona de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, les mínimes seran de 19 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 16 a Girona, 14 a Lleida. És una informació d'EMET.
3: Gràcies, Jordi. 8 i 6 minuts, un nou apunt en aquest cas del trànsit. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. La situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies del conjunt de carreteres i autopistes de Catalunya. Tot i això, comentar-vos que tenim constància de problemes encara a les rondes de Barcelona. A la ronda de dalt, a la B20 hi ha lentitud i aturades entre Sarrià i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral, la B10, hi ha lentitud i aturades en diferents trams entre la zona franca i la Barceloneta, i a Pont Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 7 minuts.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
3: Avui al Pla B comentem l'actualitat amb la professora investigadora de la Universitat de les Illes Balears, Júlia Ojeda, amb Assumpta Cros, filòloga i exvicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, més de membre de l'executiva nacional de Junts, Xavi Canyigrà, el conseller municipal del districte de les Corts pel Partit Popular, Rocío García, diputada socialista al Parlament de Catalunya, i José Rodríguez, exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, a banda de físic i sociòleg de dades. Un dia d'aquests vindrà a parlar-nos d'algun estudi que sé que estan fent en aquests moments, que és molt interessant. Les 8 i 7 minuts. Havíem arribat a les notícies de les 8 parlant de Ceuta. És veritat que cadascú de vosaltres ha fet una intervenció. No sé si us heu quedat amb ganes de contestar algunes de les coses que s'han dit o afegir, Júlia, alguna de les històries, però tenia la sensació que tu volies anar una mica més lluny, no?
22: No, simplement afegir que crec que possiblement la crisi de Ceuta li costi l'any electoral a Pedro Sánchez, perquè crec que un dels relats que havia estat construint era erigir-se, no?, com un líder europeu en contra de les lògiques trumpistes, i crec que en part se n'estaven sortint, però la crisi de Ceuta crec que ho canvia una mica tot, no? Jo crec que la confrontació amb Meloni genera unes tensions al cor d'Europa que fan que Sánchez perdi pistonada, I crec que serà interessant veure també què passa, perquè Ceuta no ha sigut un conflicte nacional espanyol, ha sigut un conflicte global, no? O sigui, a l'estiu se'n va parlar arreu del món del que havia passat a Ceuta i veurem fins a quin punt també les midterms, no, dels Estats Units influenciaran amb tot el que ha passat en el si de l'estat espanyol, amb el tema més candent d'aquest any electoral, que, com s'ha dit abans, no, estarà molt marcat per, clarament, el tema migratori.
3: Clar. Assumpta, vols dir alguna cosa?
12: No, perquè, és a dir, si entrem a fons, aleshores és inacabable. Potser només un apunt sobre el tema dels menors no acompanyats, que afegeix complexitat a la qüestió, perquè, clar, el que seria raonable és que poguessin tornar molts d'ells amb les seves famílies. El problema, pel que sembla, és que ni les famílies els reclamen, perquè el que volen és que migrin, i les autoritats marroquines tampoc estan disposats a fer censos ben fets, a buscar les famílies, és clar. Aleshores, el problema és quants d'aquests nois menors no acompanyats es poden assumir? No només quants migrants, sinó inclús això. És a dir, aquí tenim molt fresc i molt recent el fracàs de la DGAIA gestionada com s'ha fet fins ara. Potser ara es gestionarà millor, cosa que jo celebraré. Però fins ara hi ha hagut un cert desgavell en la gestió d'això. És clar, amb altres comunitats simplement no han volgut assumir cap cas d'aquests. És a dir, aquest tema o es porta molt bé, perquè estem parlant de gent molt jove, de nens, que tenen uns drets i que se'ls han de respectar. I a més se'ls ha d'ajudar a fer un projecte de vida, a ser educats, etc etc. Aleshores, és a dir, això s'ha de gestionar d'una manera que jo crec que ara no s'està gestionant.
3: José Rodríguez, després el Xavi Canyegueral. Sí.
14: A mi m'agrada fer un altre matís, no obrir un debat, però sí apuntar. És que a vegades sembla que el fenomen migratori és un fenomen que vulgui afavorir l'esquerra, i no és cert, el vol afavorir el capital, i m'explico. Amb la mateixa llei d'estrangeria, amb la mateixa situació europea, etcètera, etcètera, Euskadi no ha crescut en població, i el creixement de població migrada ha sigut molt baix en comparació a Catalunya. O sigui, però això per què és? Perquè Euskadi, el model econòmic, no ha crescut tant en turisme o en jocs de treball, en sectors que són molt intensius en mà d'obra. La gent migrada és cridada per aquest capital que vol aquest model econòmic d'intenció mà d'obra. I qui més demana que hi hagi immigració són precisament les patronals.
3: Això, Júlia, perdona que li toca al Xavi, però és que m'ha recordat, això ho dius tu des de fa molt de temps, que si realment volem parlar sobre aquesta qüestió hauríem de començar per fixar-nos en el model econòmic que té Catalunya, no?
22: Sí, totalment. O sigui, molt a la línia que ha dit el José, que és una cosa que jo he repetit diverses vegades, també perquè em sembla que és la manera també bona d'atacar les mentides de l'extrema dreta, sigui de l'extrema dreta d'Aliança o sigui de l'extrema dreta de quan Feijó, no, necessita usurpar vots a Abascal i agafa el mateix discurs. I també perquè jo crec que Pedro Sánchez, amb alguns errors que ha comès també al voltant de la qüestió de les regularitzacions massives, no sé si recordeu que quan va fer el gest de regularitzar, que a mi em sembla que és el que toca, és a dir, és millor tenir població migrant en situació de regularització i de permís de treball, perquè és millor per qualsevol país democràtic, pels, no, pels drets humans dels migrants i per la gent que viu, perquè tot és millor quan més drets socials hi ha. Però crec que Sánchez va dir més una vegada que aquesta regularització en part també és perquè la patronal necessita cambrers, no? I crec que quan anem a discutir el debat de fons sobre la immigració, si no posem sobre la taula la qüestió del model econòmic, estem fent trampes al solitari i estem abonant el camí a l'extrema dreta.
3: Xavi, disculpa, però és que era un tema de què ha parlat tantes vegades la Júlia que... Digues, Xavi.
15: Jo, pel que comentaves tu, Toni, abans del descans i també l'assumpte, no?, pel fet del paper que està jugant al Marroc, totalment d'acord, però clar, podem aleshores dir que el Marroc és un soci fiable, podem dir que el Marroc està complint amb el que hem acordat, amb els seus acords de cooperació, amb control de les fronteres. Jo no crec que estiguessin així, i ens estem plantejant, doncs, organitzar un mundial amb ells. Per tant, el que hauríem de ser és més exigents, i jo crec que el govern Sánchez ha estat exigent amb els dèbils i molt complaient amb els durs. Jo sí que penso que hi han d'haver-hi unes mesures de fons, no puntuals, sinó de canvis legals, també de canviar la llei d'estrangeria, dia per permetre les devolucions en calent quan arriben per mar, i també hem de recuperar el respecte internacional, perquè ho estava apuntant en certa manera la Júlia, però Espanya últimament ha perdut el respecte dels seus aliats i també dels seus adversaris.
3: Rocío.
13: Bé, el que no ajuda, evidentment, a que aquest respecte per la nacionalitat espanyola arreu és que totes les forces polítiques, inclús aquell partit que ha de, suposa, a rellevar a la presidència, segons diu, no?, d'Espanya, estigui sempre no defensant Espanya, sinó defensant uns interessos de grans potències, com els Estats Units i com algú altre, que el que volen és fer mal a la frontera espanyola i a la frontera europea, perquè aquí estem parlant sempre del malament que ha pogut fer-ho el govern socialista o la coalició d'esquerres, però el que és obvi és que el que ha fallat també és Europa, perquè és la primera frontera pel sud d'Europa. I aquí no hi ha hagut unitat, com deien feia una estona, no?, per un enfrontament amb la presidenta italiana, per un tema també que no podem obviar. Hi ha interessos electorals a Itàlia, hi ha interessos electorals a alguns altres països, i hi ha forces polítiques de dretes i extrema dreta a Espanya que han fet justament de campanya electoral en lloc de protegir el seu país.
3: M'agradaria recordar una cosa que ja he dit abans. Aquesta nit, a partir de 11:15, Ràdio 4 i la 2CAT retransmetren conjuntament un debat, serà interessantíssim, debat amb els portaveus del Parlament dels partits polítics que, lògicament, tenen representació parlamentària, i tot això amb un dels tios que més en saben, dic tio perquè és amic, que més en sap de política que tenim a Catalunya, com és el Lluís Falgàs. És a dir, que realment és una nit per enganxar-se a la 2CAT o a Ràdio 4. Els hi explico això en aquest moment perquè estic convençut que alguns dels temes dels que parlarem a continuació sortiran lògicament en el debat d'aquesta nit. Avui la protagonista informativa del dia a Catalunya es diu Núria Parlon, ha participat a la Comissió de Seguretat al Parlament. Hi havia diferents qüestions. Hem obert avui el programa escoltant el portaveu de Junts dient que la dimissió de Trapero és una derrota, deia ell. Ella, en contra, ha opinat que eren mesures de continuïtat les que es produïen. Hem tingut el tema dels S-Alert, que és, d'altra banda, un tema complicadíssim. No sé com ho veus tu, Assumpta, però això de en quin moment s'ha d'enviar un S-Alert comença a ser una mica molt complicat gestionar, sí, això, no diria,
12: sí,
3: jo.
12: A veure, jo penso que aquí hi ha un problema de papà Estado i de responsabilitat individual també. És a dir, no tot ens ha de venir donat i protegit des de les altures. Evidentment que s'han de fer les alertes quan toca. Som en un país mediterrani, és molt difícil poder avisar exactament què passarà i a quina hora on, perquè aquí, com tots sabem, el temps va com va. Per tant, jo crec que tal com es fa, és a dir, que els del temps avisen de les tendències. I quan arriba el moment, més o menys més aviat o més tard, es fa l'ES Alert, és correcte. És a dir, no hem de pretendre ajustar-ho perquè és impossible. O sigui, fer-ne polèmica d'aquest tema, per concloure, em sembla una bestiesa.
3: Però totalment. Però la fem,
12: Ja ho sé, però jo ho trobo absurd.
13: Jo crec que sí, una cosa, perdó.
3: Digues.
13: Sí, jo crec que és una cosa, ens podem sentir orgullosos i orgulloses, més enllà dels colors polítics a Catalunya, és del bon funcionament dels nostres sistemes de protecció civil. I això ho podem dir amb orgull. Tenim davant, lamentablement, una tràgica experiència històrica que no oblidarem mai, com és la de València, i pensem que a Catalunya la situació pot ser semblant, i jo crec que aquest pànic encara el tenim. Jo crec que aquí sempre, i ho hem vist, no?, Protecció Civil ens ha avisat. És veritat que, i el president ell ho diu molt, no?, i avui també ho deia en algun mitjà, en aquest mitjà, justament,
3: sí, sí.
13: Hem de prendre nosaltres també una consciència personal, i en això estic d'acord amb l'Assumpta. Hem de fer aquesta autoprotecció. Protecció Civil ens va avisar a tots que evitéssim segons quins moviments, que s'aproximaven unes pluges intenses, que davant de la situació d'aquest canvi climàtic els tècnics, els físics, no poden acabar de concretar. Llavors, quan salta l'alerta és quan ja el fet pensen que s'ha sobrepassat. Però jo crec que tots i totes estàvem avisades del que anava a passar, més o menys.
3: Xavi, vols seguir tu? Com ho veus?
15: No, jo amb el tema de l'alert tampoc vull fer cap polèmica. Jo crec que és millor passar-se de precavit que no
3: no arribar-hi,
15: exacte. Més enllà d'això, el que sí que has comentat d'altre, però jo crec que encara s'han de donar més explicacions. I més...
3: Ara parlarem, va. Sí, ara anem. José, tu què dius?
14: Jo només sobre el tema de Sales, fer polèmica amb el d'ahir, que va ser molt acotat i va ser quan més o menys tocava i no es va abusar, és absurd. Sí que hem vist que algun cop sí que hi ha un cert abús, perquè cop, sí. No cal avisar que s'ha acabat el d'alerta, és una alarma, escolta, estigues alerta, estàs en aquesta situació, no cal enviar un perquè s'ha donat de baixa, perquè si no al final deixarem de fer-li cas i per tant un abús a aquesta figura, però el d'ahir va ser molt correcte, crec que estem arribant a trobar més o menys el to i al final la ciutadania... És veritat que també hem de fer autoprotecció, però a vegades és bo que ens avisin de la situació en la que ens podem trobar, perquè no tots estem mirant tota l'estona les informacions meteorològiques.
3: Sí. Júlia, i tu què dius?
22: Sí, bé, jo per afegir un element més sobre la taula, crec que la mateixa responsabilitat que els polítics demanen perquè siguem ciutadans responsables i que ens autoprotegim, siguin també responsables a l'hora de decidir quina mena de macroprojectes volen desplegar al país, com l'ampliació de l'aeroport o el Hard Rock Café o tants altres projectes que han sortit no, en diferents moments a l'esfera pública i que atempten directament sobre els informes que ens estan donant els especialistes en canvi climàtic i, per tant, crec que si estem apel·lant a la responsabilitat col·lectiva, la primera responsabilitat ha de ser de la política.
3: Jo no sé si és veritat o no, però abans algú m'explicava, aquí va ser molt curt, fins i tot m'atreviria a dir, si em permeteu, divertit, el moment en el que va sonar les alerts, perquè clar, érem 5 persones a l'estudi i de sobte van sonar els 5 telèfons. Els tècnics, no us vull dir com es van espantar, què està passant, tothom corria, però el que m'han dit, com va ser realment espectacular, va ser el camp del Barça, perquè clar, estava jugant el Barça amb el Racing de Santander i van sonar 50.000 telèfons simultàniament. No sé si gràcies a això el Barça, que un altre dia parlem de futbol, que en aquest programa no parlem de futbol, però que quins partits porta el Barça i que ahir li va ficar 7 gols al Racing de Santander, que això jo crec ja és d'abusón. No, Xavi? O...
15: Podrien haver estat 8. Jo sí. Crec, no? Potser.
3: Hauria estat de més abusón encara, saps? En fi, aquesta seria una mica la història. El José s'havia quedat amb ganes, crec, de parlar del tema de Trapero, no?
14: Sí, sí, sí. I m'explico. El PSC durant l'anterior legislatura va estar molt obsessionat amb certes polítiques que va canviar Esquerra al voltant de l'aplicació de la llei Mordassa, de com actuar en el tema de desnonaments, i una de les coses que va voler fer, i és perquè evidentment Trapero es va posicionar clarament en contra d'aquestes polítiques d'Esquerra, és restaurar Trapero com a manera de fer-ho. I s'han trobat el que realment és Trapero i que es pot veure en certa manera en la pel·lícula Cronos, que és una persona que vol superar el paper de la política. O sigui, vol fer de policia i de política alhora. I en aquest sentit m'alegro que la consellera d'Interior hagi fet dimitir, perquè tots sabem que no és una dimissió personal, sinó que l'hagi fet dimitir perquè crec que Trapero és un gran policia, però crec que és un mal polític.
3: Algú... Sí, assumpte. Sí.
12: Només afegir una cosa, i estic d'acord amb el que diu ell, eh? Però és que, esclar, aquí el que a mi em sembla preocupant és com està gestionant aquest govern l'Illa. És a dir, a veure, no és un problema del Trapero, és que són secretaries generals que van dimitint constantment amb una conselleria o amb una altra. Hi ha 3 conselleres, si no m'equivoco, reprovades. Ostres, potser que ens ho fem mirar. És a dir, això sí. Jo quan el meu partit parla de fracàs es refereix bastant al global de la situació governamental. No pot ser el que està passant a la conselleria d'ensenyament i que es mantingui la Niubó. A mi em sembla realment una mica angoniós, que no li veig la raó, realment. El cas de la consellera de l'Interior, que també està reprovada, però bueno, aquí potser hi ha hagut més el tema Trapero, ella, les polèmiques, es veurà com va desembocant, però el cas d'Interior, d'ensenyament, em sembla emblemàtic. És a dir, que...
3: Sí, Xavi.
12: No sé.
15: Parlàvem abans de futbol, el Trapero va ser el fitxatge d'estrella de l'Illa a les eleccions, no? I per tant, quan es marxa el teu fitxatge estrella, doncs tu has de donar més explicacions del que has donat fins ara, quan sembla, a més, que el motiu que s'hagin marxat és per discrepàncies amb la consellera. Per tant, jo crec que s'ha de ser més transparent en aquest... I després, coincideixo amb l'assumpte, estem davant d'un govern que que no, o sigui, davant els temes principals dels catalans, no n'està encertant ni una. Era el govern de la gestió i no ha millorat ni l'ensenyament, ni l'habitatge, ni el transport, ni la seguretat. Per tant, aquí estem jugant.
3: La Rocío va prenent nota de tot.
12: I els metges. Sí.
3: Júlia, vols afegir alguna cosa?
22: No, la veritat és que estic bastant d'acord en el que s'ha dit en la línia general.
3: Molt bé. I, Rocío, tu?
13: Doncs jo no estic d'acord, evidentment. Però, no, no, però de veritat, eh? I quan vinc a aquesta tertúlia m'agrada fer-ho no només perquè, evidentment, soc diputada d'un grup parlamentari i del socialista, sinó també per, bueno, per una mirada raonable, també, no? Mireu, avui anunciava, o el president aquesta setmana anunciava, que caminarem definitivament cap al 6%. Ara no som ni al 4%. Sabeu, perquè ho sabeu, poso l'assumpte molt especialment, que fa

0: que va ser una legislatura de només 3 anys i el govern del president Illa el que està fent és agafar gran part d'aquesta feina que es va començar a fer progressista la passada legislatura i la solució de l'educació a Catalunya no es resol en 4 anys ni en 2 perquè fa masses anys que els governs conservadors amb el recolzament del PP, com no, a Catalunya, doncs van deixar els pressupostos en inversió en serveis públics pel terra. I ara demanen explicacions i demanen dimissions. És que és sorprenent. On ho vulguis explicar, és que no deixa de ser curiós, no? Per això dic que no és qüestió de posar el retrovisor, però jo crec que és bo a la vida, a la parella i també a la política, sobretot fer autocrítica. Una de fer autocrítica i ser responsable. I això... I el meu partit què va fer? I els meus governs què van fer? No? Perquè si no, enganyem a la ciutadania. Jo crec que el que hauríem de fer tots amb responsabilitat des d'un mitjà públic o des d'una responsabilitat pública és no enganyar.
1: El José havia demanat la paraula, sí.
2: Però el problema no és... A veure, és que un dels problemes que té el govern d'Illa és d'expectatives que genera. És a dir, fa un any, en el debat de política general, el president ja va dir que farien 218.000 habitatges públics fins al 2030, crec que va dir. Quan al final vam demanar-li des del món de les organitzacions sindicals i tal, en el dia de la social, quins solars tenien, al final són 17.000. Si foten 17.000 en 4 anys, ja és una barbaritat, és incrementar molt. Però a l'hora de la veritat estan fent 2.000 a l'any. Que 2.000 a l'any és el ritme que portaven altres governs anteriors. I, per tant, jo no li criticaré que estan fent pocs. Però, clar, de 218.000 en 4 anys a fer 2.000 reals a l'any, hi ha un abisme entre l'expectativa generada i la realitat. El mateix passa ara, que dirà que arriba al 6%. No arriba al 6% si no tens un canvi de model de finançament i, realment, el dèficit fiscal te'l menges. Perquè al 6% no arribaràs perquè tu has de menjar de la salut o tu has de menjar d'un altre lloc que no retallaràs. Per tant, clar que farà un esforç en millorar el finançament. Estic segur que pujarà fins i tot el percentatge al PIB, perquè els ingressos de l'administració pública estan sent bons. Però no pots dir que en el 2030 arribes al 6%, però no pots generar aquestes expectatives. És falsejar la realitat. Tots ho sabem, que no arribarà al 6% al 2030. Això és fals, objectivament fals. I el que només demano és... A veure, pots inflar una mica les dades, però no d'una forma tan dramàtica.
1: Tinc dues paraules demanades, de fet tres, perquè el Xavi s'acaba d'afegir ara mateix. Primer l'Assumpta, després la Júlia i a continuació el Xavi.
3: A veure, un d'entrada un petit comentari sobre el retrovisor. No és que no m'agradi especialment...
1: Parla-li al micro, sisplau.
3: No és que no m'agradi especialment el retrovisor, és que Junts per Catalunya té 5 anys i no ens farem responsables del que va fer uns governs que no hi érem nosaltres. En tot cas, en actiu no hi ha ningú. De totes maneres, insisteixo, la Irene Rigau, que jo no l'havia votat mai a la vida i que era una grandíssima consellera d'Educació, en la vida va tenir els problemes que ha tingut la Niubó. Era molt més bona consellera, la Irene Rigau, i això dit per gent de la conselleria, dit pels mestres, dit per la gent de l'ofici, que no pas la Niubó. Dos coses. Els temes estructurals, els problemes estructurals de l'educació catalana, que són molts i gravíssims, evidentment que no són responsabilitat de la consellera actual. I probablement ni de l'anterior ni de l'altre, és un global. Per què? Perquè no són només econòmics, que també. Són problemes d'enfoc de l'educació, d'una mena de plantejament de pedagogs i psicòlegs que durant una època va ser molt de moda, que va ser... Ara s'està veient que era absolutament equivocat, com és el negligir la memòria, com és el negligir una certa disciplina, com és el negligir les lectures... És a dir, tot això que constantment estan denunciant els experts en educació i en economia, com el Josep Oliver, que avui fa un article excel·lent parlant d'això, això és un problema estructural. I depèn de molta gent que la pifiada, deixeu-m'ho dir de manera així patalallana, durant molts anys a l'hora de plantejar. Per tant, aquests s'han de canviar i això no sembla que sigui exactament en el punt en què estem. Si només parlem d'un 6% d'augment... No, hem de fer agafar el toro per les banyes i fer això. I pel que fa a la cosa econòmica, home, no parlem de les retallades de fa no sé quants anys, parlem del dèficit fiscal del dia d'avui. Parlem d'això. I amb els 4.000 quants... 500 milions que vosaltres ens heu promès en aquest nou plantejament del finançament

0: de les autonomies espanyoles, no, ni per resoldre el problema de l'educació tenim. Per descomptat, no per resoldre el problema de la sanitat, ni res de tot el que penja. Per tant, on anem tots, i aquí sí que fem, i aquí anem, fem una crida a tots els diputats catalans, no només en els d'Esquerra Republicana, també en els diputats del PSC que hi ha a Madrid, perquè siguin més ambiciosos a l'hora de reclamar un finançament just aquí.
1: Júlia, et toca a tu.
2: Sí, bé, hi ha diverses coses que ja s'han dit, d'acord amb la dinàmica aquesta del Partit Socialista de prometre i funcionar a partir d'una propaganda que després no compleix. Els 50.000 pisos que ella va prometre a l'inici de la legislatura encara els esperem, per tant, aquest augment del 6% en la línia que hi ha el José, jo crec que ni el veurem. No? També estem en any electoral i aquí ho sap tothom, i per això ella surt el primer dia de setembre, quan els mestres han convocat una altra vegada vaga, a dir que farà una taula per l'educació. No? Llavors jo crec que aquí a la companya del Partit Socialista, la Rocío, li diria, home, alerta en demanar autocrítica i responsabilitat als altres quan vosaltres no us set capaços de sortir a dir que tot el que ha passat enguany amb les vagues de mestres ho heu fet malament. És a dir, heu pactat amb sindicats minoritaris en contra de la majoria del sentit del col·lectiu docents. Heu infiltrat Mossos d'Esquadra en col·lectius docents. És a dir, heu bandejat absolutament el sentit general de les manifestacions d'un dels col·lectius que és fonamental per construir qualsevol societat democràtica. Aleshores, em sembla que més enllà dels problemes estructurals, que estic d'acord amb l'assumpte, el problema de l'educació fa anys que s'arrossega i cap conselleria l'ha aconseguit adreçar bé. El problema és que ara mateix tenim un partit polític que no només comet errors, sinó que no els admet i a sobre opera amb xuleria de cara als col·lectius aixecats en peu de guerra.
1: Xavi, sí.
3: Sí, també per respondre a la Rocío, no? Ella parlava d'autocrítica i de temes que han passat fa 5, 10, 15, 20 anys, però més enllà d'això, l'important és l'autocrítica de qui està governant en aquell moment, perquè sobretot a mi el que menys m'interessa és què farem a partir d'ara, no? Com ho solucionarem. I en aquest sentit, home, poca confiança si la vostra principal mesura per millorar l'educació és simplement augmentar la inversió. Jo crec que fa falta sobretot un canvi de model educatiu, que és el que estan demostrant les dades i és el que t'està demanant la societat educativa. Un canvi en la manera d'aprendre, un canvi de recuperar la memòria, de recuperar el valor de l'esforç, i això és una cosa que tu, a més, quan parles amb els representants dels partits en privat, tothom te'n reconeix, però després, a l'hora de veritat, quan es tracta de votar o quan es tracta en el govern d'executar les mesures necessàries, no es fa.
1: 8:33 minuts. Vols contestar, Rocío?
4: Sí, sí, sí. No, és veritat que se'n parla molt i potser ja tothom ho sap, però val la pena que no només un anunci, i el que s'ha dit aquests dies, no?, que s'obre un gran període de debat en la línia que deia l'assumpte de país, un nou pacte per l'educació, que és necessari fer-ho, i fer-ho d'una forma àmplia i extensa. I és veritat, i no limitat únicament amb un debat sindical. Ha de ser obert a tota la comunitat, als experts i expertes, a tots els àmbits que tenen a veure amb l'educació. Això és el que s'ha anunciat en aquests dies, es va anunciar el dilluns mateix, ahir i avui. Em sembla que la consellera també ha anat en aquesta línia, pel que he pogut escoltar aquest matí, i ja, de fet, ja la primera reunió ja s'ha produït amb el Consell d'Educació de Catalunya i amb el seu president. Avui també hi ha hagut una reunió amb tots els sectors que van impulsar la ILP del 6%, que sabeu que està en tramitació parlamentària. Vull dir que no són paraules, no és propaganda, són fets que s'estan produint, són persones que ja estan assegudes a la taula, i esperem que, evidentment, això arribi més aviat que tard. I després volia parlar breument de l'habitatge. El pla 50.000 és el 2030. És veritat que és ambiciós. S'han hagut de fer moltes mesures. És veritat també que feia falta posar a disposició solars. Molts ajuntaments ja ho han fet. S'estan escurçant i s'estan canviant la tramitació administrativa, perquè si no, amb molta dificultat, un habitatge no es podia construir a Catalunya abans de 7 anys. Moltes coses s'estan fent, però és veritat que només està governant des de fa dos anys, que molta d'aquesta feina s'està recollint del govern anterior, també és cert, i però que també s'ha de dir que els pressupostos es van aprovar el 2 de juliol i que s'estan implementant. Jo el que demanaria és una mica de confiança, no confiança només en el president o en el partit que governa, sinó en la capacitat que podem tenir els catalans i les catalanes de tirar endavant en un moment tan difícil com el que tenim a nivell mundial.
1: El José ha demanat la paraula.
5: Sí, jo només, amb el tema d'habitatge. No us criticaré el que esteu fent. És a dir, mobilitzar 16.000 solars és molt meritori, però és que no són 50.000. És que la capacitat edificativa del tot el sector de la construcció de Catalunya dona per 13.000, 14.000, 15.000 habitatges l'any entre els públics i privats. No arribarem evidentment als 218.000 que va espetar fa un any el president Illa, ni als 50.000. És a dir, està molt bé ser ambiciós, està molt bé, però quan ja les dades t'estan dient que en els millors casos fa 17.000, que serien molts en comparació amb els que hem fet governs anteriors, i jo us ho aplaudiria. Si feu els 17.000, us ho aplaudiria. No, però no cal que poseu més pa perquè no hi ha tan formatge. És a dir, i aquest és el problema, és que genereu una expectativa i genereu uns grans titulars que no es corresponen a la realitat. I l'únic que us demano és això, és... escolteu, ningú us criticarà per fer 17.000, que no, ja no arribeu a temps. Però si haguéssiu fet els 17.000 dels 17.000 solars que heu mobilitzat, i ja l'esforç també d'aconseguir aquesta mobilització solar ja és un mèrit per si mateixa, ja us aplaudirem, però no cal posar aquestes xifres tan grans, perquè al final estem generant una forma d'avaluar. Em recorda molt, amb tot el carinyo, el que deia la Colau, que repetia que havia fet no sé quants habitatges a Barcelona, els 8.000 habitatges els havia fet com 32 cops, i els repetia un cop i un altre. Jo esperava que el PSC fos algú més rigorós.
1: Avui hem començat el nostre programa saludant el cap internacional del diari Ara, que justament acabava de tornar d'Estrasburg, i hem parlat d'una qüestió que sincerament a mi em va deixar impressionat ahir, el discurs d'Ursula von der Leyen en el debat sobre l'estat de la Unió, per diverses raons. Perquè va parlar d'una qüestió que aquí n'hem parlat molt, com és el tema de les xarxes, els menors, etc. Aquest és un tema que si ens donés temps seria interessant a parlar, però per mi el gran anunci que va fer ahir va ser la constitució d'aquesta mena de mini-OTAN a la qual s'inclouen altres països com Canadà, com Noruega, com Ucraïna, però i després, insisteixo, ja ho he explicat abans, vam saludar el vicepresident del Parlament Europeu i ell va incloure també països com la Índia o Indonèsia. Dèiem ja ahir al programa que interessant serà escoltar Donald Trump, la reacció de Donald Trump. No s'ha fet esperar, no li ha agradat gens aquesta història, ha amenaçat amb arancels al Canadà i fins i tot d'evitar qualsevol tipus de relació comercial amb Europa. Juli Ojeda, no em diguis que no és interessant tota aquesta situació, no?
2: Molt, molt. De fet, estava, abans de la tertúlia estava repassant una mica què estaven dient pel New York Times i pels diaris nord-americans, i jo crec que hi ha una reflexió com molt, molt fonamental que afecta directament a les lògiques d'aliances d'Europa, perquè és la, bueno, del món occidental en realitat, perquè és la primera vegada que hi ha un moviment, no, de realienació de potències mundials o d'estats, diguéssim, importants després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, vol dir que estem en un moment clarament de recomposició de la geopolítica, amb una situació on els Estats Units sembla que estan patint per preservar la seva pròpia hegemonia, no? O sigui, el moviment del Canadà i aquest afiançament d'Europa com un, no, com un soci, diguéssim, que ja no confia en els Estats Units i que per tant està generant altres ponts per dir-li, no, a Donald Trump, no us necessitem, és molt interessant. També crec que pot ser més performàtic, i això em fa patir una mica, no? Més performàtic que real, perquè Europa no és una potència econòmica, Europa és una potència, si voleu, educativa, de coneixement, de construcció de societats democràtiques, de raons i de principis, però la geopolítica econòmica es mou encara entre els Estats Units i Orient, no? La Xina, Rússia, evidentment. I, per tant, veurem quina capacitat tindrà de generar, no sé, un pol de força amb l'aliança amb el Canadà.
1: D'Esquerra, anava a donar la paraula abans que la demanessis. Ho dic perquè tinc la sensació que aquest tema et fascina tu una mica, Xavi.
3: Bueno, sempre m'ha interessat, sobretot la política exterior nord-americana, però el Trump deia que era un atac hostil, no?, d'Europa, i això m'ha recordat els missatges que rebia Ucrània per part de Putin el 2022, quan era un atac hostil contra Rússia, no?, que Ucrània volgués formar part de l'OTAN. No? I clar, és aquestes personalitats que tenen aquesta manera de funcionar que sembla que els països, les altres regions, no tinguin autonomia per arribar als seus propis acords, no? I quan a part no es tracta d'un acord contra ningú, ni d'un bloc contra ningú, sinó un acord purament polític i com un cinturó de seguretat per defensa de les democràcies, no? Amb un soci fiable amb el que compartim valors de democràcia, llibertat, defensa de la dignitat humana.
1: Clar, no és un acord contra ningú, això ho deia avui el primer ministre del Canadà, però sí és un acord per protegir-se d'algú, que és a qui no li agrada tota aquesta història, no, José?
5: A veure, quan tu tens un bully davant que, a més, no té lògica, perquè a vegades tu davant tens un actor que et prohibeix fer el que sigui, però té una lògica. Aquest senyor canvia la lògica cada divendres a la nit i el dissabte t'està dient el contrari. Per tant, tu has de deixar-lo a part aquest senyor. Jo crec que no podem trencar relacions amb els Estats Units, però el que no podem és estar condicionats a un senyor que altera la seva opinió i canvia noms segons el com li bufa el cap, i a més que demostra que no sap d'economia en el moment que diu que si els Estats Units deixés les ressources comercials amb qui té dèficit comercial seria ric. Sí, jo tinc dèficit comercial amb el supermercat del meu carrer, però si deixo comprar menjar, moriré. Per tant, jo dono uns diners a canvi d'uns serveis i uns productes. I per tant crec que el món occidental hem de començar a construir noves aliances, sobretot amb Xina, però també amb altres països del món occidental, crear un bloc de persones més o menys raonables, i quan els Estats Units solucioni el lío que té Inter i faci fora el Partit Demòcrata aquest senyor, tornem a parlar.
1: M'agrada com a nom, bloc de països de persones, com has dit?
5: Països mig raonables.
1: Mitjanament raonables. com a tema, no? Com a assumpte està bé. Com ho veus tu?
0: Jo ho veig, a veure, jo estic encantada. És a dir, a part de que aquest senyor canadenc, el Carney, m'encanta, ell, o sigui, el que diu, com ho diu, jo penso que això és una oportunitat per a Europa que feia temps que no es presentava. És a dir, intentar fugir del que són les lògiques estrictament territorials i de repartir-se el món geogràficament per anar a buscar una unitat basada en altres coses, que és el que aquí es planteja, en valors, per exemple. I en valors, en aquest cas, que són els que jo simpatitzo. Democràcia, llibertat, drets humans... És a dir, això està molt en la base d'aquesta proposta. A part de la defensa col·lectiva contra el bully major del regne, però és que hi ha aquesta idea de la unitat basada en valors. I això em sembla una idea interessantíssima i que val la pena aprofundir-la. I si això, a més de tenir aquesta virtut, té la virtut d'intentar que Europa es desprengui de les febleses que ara té, per exemple, de la preponderància dels estats en molts temes que haurien de ser comunitaris, un exèrcit més unificat, per exemple, una economia, una fiscalitat... És a dir, si realment aconseguíssim superar les fronteres estatals i fer d'Europa una unitat política més potent del que és, aprofitant això, aleshores ja seria fantàstic. Si el que et sap greu és que jo no ho veuré, però...
4: Sí que veuràs, Assumpta.
0: Jo crec que no.
4: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Tu creus que sí, Rocío?
0: Som molt gran, jo.
4: No, jo crec que això arribarà...
0: Aviat. Però, bueno, sí. En tot cas, és un bon
4: jo
0: camí.
4: Crec que
0: jo
4: sí.
0: Crec que és, una, crec és un que enfoc sí.
4: El camí que facilita. El camí de la guerra, que és on ens estan portant a Estats Units i Rússia, jo espero i desitjo que la societat europea, i no només europea, la rebutgi, i l'americana la rebutgi el més aviat possible. D'entrada, les enquestes a Donald Trump no li van bé. De fet, li van fatal. Ja veurem com sortiran, no?, aquestes eleccions del novembre. I de fet, jo crec que el que està fent ara justament és intentar treure el cap quan està empobrint a la seva població. La seva població no la té a favor. Per això fa aquesta mirada cap enfora, no? De totes maneres, a mi m'agradaria, i potser això sí que, no sé si ho veuré, espero que sí, és que la societat catalana i espanyola se n'adonés que algunes forces polítiques que volen governar Espanya no s'han d'emmirallar amb aquest senyor i amb aquestes formes de fer, que han de mirar més a Europa i justament aquells valors democràtics i de protecció del benestar comú.
1: I Europa s'ha de mirar més a si mateixa, no?
4: Sí,
1: és a dir,
4: també,
1: perquè
4: sí.
1: Segurament avui una de les coses que em sembla interessant d'aquesta història és que, no sé com ho veus tu, Julià, però és com un cop a la taula que d'alguna manera fa que la gent d'Europa es pugui sentir més orgullosa de veure que hi ha un camí conjunt, no? L'altre dia hi havia... En parlàvem, crec que va ser ahir o abans d'ahir, d'un article que va fer en Xavier Mas de Xaixàs l'altre dia a La Vanguardia. Sempre els articles del Mas de Xaixàs són allò per guardar-te'ls com a referència, però explicava molt bé una cosa, que una de les grans dificultats que té la Unió Europea és que quan es prenen o es donen passes a favor del bé en comú, del bé comú, és molt difícil explicar el bé personal de cada país, el bé concret de cada país. I segurament aquí està la necessitat de que Europa, permeteu-me la broma, inverteixi més en polítiques de comunicació i per explicar als ciutadans per què és un avantatge apostar per Europa, no, Júlia?
2: Sí, jo crec que aquí també, o sigui, Europa tindrà, diguéssim, bueno, ja el té, el conflicte intern, perquè hi ha partits que comencen a tenir presència en parlaments, no, nacionals a Europa, que són antieuropeistes. Vull dir, que aquest debat també existirà, no? Però jo crec que si Europa ha sobreviscut, no, a desafiaments tan grans com el que va venir després de la Segona Guerra Mundial, és perquè va saber construir els principis amb tots els problemes que sabem que tenen, però democràtics i de valors, que ara, doncs, el sector trumpista o el sector reaccionari o el sector que interessa més pactar amb el Marroc i amb els extremistes d'Israel, doncs prefereixen a una Europa, doncs això, no?, dels estats, forta. També és veritat que crec que Europa, i ho deia l'Assumpta, ha de tenir debats que porta dècades negligint, com la qüestió de, no?, del control fronterer, la qüestió de l'exèrcit, no?, de la despesa militar, i que més val que els tingui aviat, perquè si no tens tu la teva pròpia agenda, te la marca una altra, no?
0: Sí, sí.
1: Avui segurament, no sé què penseu, però hem tingut una pista de quin és un possible camí a recórrer en el discurs del propi Mark Carney, que jo tinc la sospita que els seus pares havien de ser fans dels Beatles, perquè si dient-se Carney i poses Mark... No? En fi, és igual, tanco el parèntesis, és una tonteria que fa dos dies que no aconsegueixo treure mala del cap. En el discurs de Mark Carney ha assenyalat molt clarament que això no significa d'alguna manera que cap país renunciï a res, sinó que és apostar per dues qüestions concretes. Dues qüestions a les que fins i tot aquells que són anti-Unió Europea, jo crec que poden estar bastant d'acord. Una és la de la seguretat. En un moment en el qual, efectivament, estem veient com les amenaces són cada vegada més clares i venen cada vegada de més llocs. I l'altra és l'econòmica, encara que sigui per l'interès de Quiro Andrés. Però, efectivament, estem veient com els mercats globals estan canviant, una mica a la línia del que deia la Júlia amb la seva primera intervenció. Aquí, segurament, trobaríem, Júlia, dos punts més enllà de la resta de regulacions, etc, etc, en els que podríem trobar una certa no sé, una certa coincidència per part de molta gent, no?
2: Sí, sí, jo he de dir que no almenys amb les perspectives electorals que poden haver-hi a l'estat espanyol, si Abascal segueix marcant l'agenda política a Feijó, la cosa no pinta bé. A mi el que em preocupa realment és que Europa es troba en una situació on ha de resituar-se, no?, en un moment de polarització extrema i ha de trobar la seva pròpia veu, no? Ja sé que sona molt poètic, però és que és una cosa que crec que passa per assumir que estem en un moment decisiu, que les intel·ligències artificials, que també aquest és l'altre gran debat, no?, immigració, seguretat i regulació o no regulació de la IA, on ja estem veient també que aquesta setmana els tecnobros de Silicon Valley s'estan fotent les mans al cap demanant regulacions, I a la Xina, en canvi, estan dient que no, que això és els americans, una altra vegada, posant el crit al cel. No? I, per tant, en realitat, sempre estem en al mig d'aquesta guerra freda permanent històrica, mentre Putin segueix amb la seva, no, enviant drons a les fronteres amb Ucraïna, i aquí a Europa crec que ha de trobar un espai on vertebrar-se, perquè clarament, també és veritat, recordem que el Brexit mal resolt, no?, d'Anglaterra també és una patata calenta que segueix allà dalt, sembla que els independentistes escocesos també han agafat ara la vull dir, que crec que entrem en una etapa especialment convulsa i espero que Europa sàpiga trobar, diguéssim, els principis de la vertebra, no?
1: Només un parèntesi molt breu i li dono la paraula al José, després al Xavi. Vivim una època especialment convulsa que succeeix a una altra i una altra i una altra. Vivim amb la convulsió, no?, d'alguna manera. José Rodríguez, sí.
6: Jo crec que en el tema de defensa és especialment important que Europa faci el seu model. Sí, sí. I m'explico. Sobretot, ja en un nivell pràctic, Europa fins ara era molt dependent d'un model i d'una tecnologia estadounidense i sobretot d'una doctrina de combat fabricada en la Guerra Freda, amb un tipus de combat que hem vist que està obsolet i que està superat. Estats Units no es troba ara en capacitat d'això perquè està en plena batalla amb un estat molt més dèbil i no és capaç de desenvolupar una contrarèplica a aquest tipus d'ofensives i allunyar-nos del model que depèn molt d'una indústria molt pesada americana d'una indústria de guerra a més que genera una despesa tan gran ara aquest model no ens funciona. La despesa de ser més d'armes més low cost, més asimètrica, evitant el model de concentració de tropes de clàssic i Europa té una capacitat perquè, de fet, com que no té una indústria tan desenvolupada ni tan marcada en aquest sentit, pot reconduir-la millor i pot desenvolupar un exèrcit més flexible, més modern i més capacitat per a aquestes guerres modernes on la tecnologia dels drons i altres elements de guerra asimètrica tenen més pes.
1: Xavi, sí.
3: Sí, abans l'Assumpta deia que li agradava molt al primer ministre canadenc i me'n recordava d'una frase que va comentar no ara, sinó sembla que va ser a Davos fa mesos. Deia, si no ets part de la taula, seràs part del menú, va dir. I efectivament, o sigui, d'això es tracta que potències doncs, que no... imperials, com poden ser la Unió Europea, com és el Canadà, doncs agafin aquestes coalicions per intentar tenir més força i més paper en el panorama mundial. Jo crec que això serà positiu, entre altres coses, perquè no imposa cap reducció de la sobirania de cap estat i, per tant, jo crec que pot doncs fer que hi hagi més persones a favor i, en certa manera, doncs, ja abans no compartim els valors occidentals i jo crec que hem de mirar... l'assumpte, però bueno, abans també es parlava de cap a on miren determinats partits. Nosaltres només recordar que el partit que està ara mateix al govern mira molt cap a Pequín i jo crec que en aquest sentit doncs, està bé que nosaltres mirem cap a Canadà i estic d'acord també que serà molt bo per el tema econòmic, d'energia també i de defensa. I en aquest sentit, doncs, fer el que també demanava el Trump deia que Europa no tenia que dependre dels Estats Units, doncs això és el que hem fet i per tant, es costa, si no li agrada, doncs que es posi fulles.
1: Rocío.
4: Curiós, eh? Mirem a Pequín, mirem a Europa. Jo crec que aquest govern espanyol el que fa és mirar Europa, defensa Europa, i és el que seria bo que tots féssim, perquè si alguns dels que volen governar només volen aliar-se amb aquells que volen trencar Europa, doncs no veig ben bé la sortida.
1: Home, si fem una relació de la gent que ha anat a Pequín en els últims 3 anys... ens adonarem que hi ha molta gent que mira cap a Pequín. La pròpia Angela Merkel deia una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, sent Angela Merkel. Deia que tot líder hauria d'anar almenys un cop l'any a Pequín, en fi.
3: Sí, no... però aleshores no podem dir que comparteixin no podem dir que podem arribar en el mateix acord que volem arribar amb Canadà, amb Pequín. No crec que sigui aquesta la... perquè no comparteixen la mateixa...
1: Però enlloc, Xavi, ningú no ha dit que s'estigui buscant el mateix acord.
3: Per suposat que no.
1: Amb Pequín estem parlant estrictament d'acords comercials, mentre que aquí estem parlant d'una unió que va molt més enllà. Estem a 7 minuts de les 9. Volies dir alguna cosa més? No vull tallar-te, eh? Sí?
3: No, però que sí que és veritat que el senyor Sánchez té una predilecció per Pequín i que el resta de la Unió Europea no, perquè Pequín no comparteix, no és una democràcia que no comparteix els mateixos valors que compartim a la Unió Europea, doncs també és cert.
1: Molt bé. 6 minuts, les 9 de la nit. Toni Mata, què tal, Toni? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Plebei, gent que mira per aquí. Com esteu?
1: Molt bé, un dia hem de saber com es diu en xinès el colofó. Explica'ns, si no vull saber-ho ara mateix, explica'ns de què ens parles avui, Toni.
7: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant de la crisi de Ceuta, i ja decidiu vosaltres, que sou molt llestos, si la qualifiqueu de crisi humanitària, d'invasió, de conspiració, d'utilització d'éssers humans com a pura carn de canó amb batalletes geopolítiques, cosa que tampoc no és nova, ja ho decidiu vosaltres. Però jo sóc vingut aquí a anunciar que la crisi de Ceuta s'acaba demà. Tranquils, ja està tot resolt. Demà, Florentino Pérez visita Ceuta. Lluat sigui el senyor. Això és el que està demanant la gent de Ceuta. Un megalòman octogenari amb idees innovadores per ajudar la població. Segons s'ha filtrat, fitxarà tots els migrants per dur-los a la fàbrica, la pedrera del Madrid, molt millor que l'Horta. Després vendrà cada nano per 40 milions a un club anglès propietat d'algun amic seu de constructores i invertirà tots els diners en construir estàtues de llegendes del Real Madrid, que instal·larà tota la frontera de Ceuta amb el Marroc. Seran estàtues, òbviament, de metall, electrificades, que faran que els marroquins que vulguin entrar a Espanya quedin, pam, cremats com els mosquits que van cap a la llum. Plaf! Anirà explotant. De veritat, Toni, imagino que avui la gent de Ceuta deu estar commoguda, nerviosa i agraïda per iguals. El Real Madrid és Espanya. I on no arriben el gobierno o el rei, hi arriba el Real Madrid, de les glòries deportives que campean per Espanya, cantava o aquell cantant que ara sabem que es deia Plácido Domingo, però que tenia sábados moviditos, doncs encara honoren aquest llegat. Avui en dia molta gent està distreta amb el futbol, Toni, i es parla molt del gran moment futbolístic del Barça, però qualsevol podia dir que això que fa ara Florentino és una cortina de fum i una reacció pel mal gest de l'altre dia de Konaté, Vinícius i l'amic Mbappé. Però el que fa gran una institució, Toni Marín, és la seva vessant humanitària. Nova lliçó, per tant, de senyorio i de gestió d'un Real Madrid sempre a l'avantguarda pel que fa a la protecció dels més desfavorits i la defensa d'Espanya. L'entorn del Barça sempre assenyala que el Madrid està molt ben gestionat i que ho fan tot molt bé. Aquí en tenim un nou exemple. A aquestes hores, ara, per les 9 de la nit, Florentino, que és un senyor gran, ja s'ha fet la motxilla pel viatge de demà, en avió privat, a Ceuta, avió privat, eh? No comparteix avió amb uns altres. Arriba fins a Gibraltar i aleshores allà agafen un helicòpter per travessar l'estret de Gibraltar i arribar a Ceuta, eh? Hòstia, és una entrada d'estrella de Hollywood, sí o no? Bé, a la motxilla segurament Florentino hi du samarretes per repartir de Rüdiger i Ibrahim, que no es venen gaire, no donades bones, evidentment, i també porta un mapa amb zones per requalificar, que és la seva especialitat, i construir-hi plataformes petrolíferes que facin tremolar a tot Marroc. Quin sort, Toni Marín, que a Espanya hi quedin estadistes del nivell de Florentino, que en moments delicats com aquest fan un pas endavant per posar solucions.
1: És el colofó del Toni Mata. M'ha agradat molt això de Plácido Domingo i l'hombre que tenia sábados moviditos. Una abraçada, Toni, fins demà.
7: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Que vagi bé. 2 minuts i les 9 de la nit. Crec que ara, quan arribeu a casa, hauríeu de posar la ràdio. No només perquè d'entrada saludarem, com ja explicava abans la Hania Voislav, des de la frontera entre Polònia i Ucraïna, i ens acompanyarà a l'estudi Hania Voislav, Rimashir Mohammadi, que és traductora, divulgadora cultural i activista d'origen iranià. Sempre que bé ens quedem impressionats amb les coses que ens explica, sinó que, a banda, acabarem el programa amb un home que ens farà riure molt, perquè ha escrit un llibre que, de veritat, és molt simpàtic, i tot és veritat. Són anècdotes de la història, algunes realment al·lucinants, no sé. Cerro Belmonte, un barri de Madrid que es va voler defensar de les expropiacions fent un referèndum i declarant la independència d'Espanya. Un barri, de Madrid, crec que fins i tot van ser rebuts a Cuba per Fidel Castro. En fi, unes històries. I tot és veritat. Estarà amb nosaltres Fernando Muñiz, amb el Mundo Estrambótico, Cròniques Insòlites del Passado. Tu domines molt de futbol, no, Xavi?
3: Bueno.
1: M'agrada el futbol. No? A tu també, no, José?
3: No gaire.
1: No gaire. A tu, Rocío? Sí.
4: M'agrada.
1: Assumpte? Gens. Júlia, tu, el futbol, què?
8: Jo soc de bàsquet,
1: eh? Va, doncs, Rocío, Xavi, què li passa a aquest Barça? 7 gols.
0: Home, brutal. Això sí que m'agrada, eh?
4: Brutal.
1: Brutal, eh?
3: Brutal, el Flick, sobretot, perquè ha estat capaç d'agafar el que en teoria era una debilitat, que és no tenir un davanter nou clar, i construir-ho, fer un equip que està marcant 5 gols cada partit.
1: Sí, és impressionant, és impressionant. Julio Ojeda, Assumpta Gros, Xavi Canyigueral, Rocío García, José Rodríguez, que content estic de retrobar-vos a tots i a totes. Ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, Toni.
1: Vinga, fem una petitíssima pausa a les notícies de les 9 i després més plaer aquí a Ràdio 4.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona nit. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que no hi ha dades que avalin un col·lapse de l'Hospital Universitari de Ceuta per l'atenció als migrants.
10: De los diferentes servicios médicos que tiene el hospital, hay 4 que han sufrido una mayor tensión, que son perfectamente entendibles. Urgencias, medicina interna, pediatría y preventiva. ¿No? Los servicios, el resto de servicios, ha visto, bueno, pues una relativa normalidad en su funcionamiento y en su asistencia sanitaria.
8: García ha afirmat que només l'1,8% dels migrants atesos a urgències han ingressat i que l'augment de tensions no ha interromput consultes, cirurgies ni proves per la població ceutina. Encara pel que fa a la situació a la ciutat autònoma, el govern espanyol ha celebrat la decisió de l'Audiència Nacional de permetre instal·lar el campament per acollir 1.700 persones als terrenys del port de Ceuta. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: És una magnífica notícia perquè ens permet filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
8: L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i permet, per tant, el campament d'acollida temporal de les persones que encara són als carrers de Ceuta. El tribunal considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i l'atenció humanitària. En aquest context, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha replicat que Madrid ha identificat els menors i assumir la seva part. Mentrestant, les comunitats governades pel Partit Popular rebutgen aquesta acollida i algunes fins i tot insisteixen en les repatriacions. Sobre aquesta situació dels menors a Ceuta, la ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha defensat el pla pel trasllat dels menors a la península que es troben a la ciutat autònoma des de l'entrada multitudinària de persones a finals de juliol. Creu que és normal que sorgeixin discrepàncies sobre el com i el quan, però critica que l'oposició s'enroqui i continuï dient que l'executiu no ha adoptat les mesures necessàries.
12: Yo entiendo que se pueda discrepar. Entiendo que se pueda discrepar con las propuestas que pone el gobierno sobre la mesa. Lo que no se puede decir y lo que no es tolerable bajo ningún concepto es que se diga que no existen. Porque hemos sido muy leales, muy cuidadosos con todo el procedimiento de acogida de niños desde el minuto uno con la ciudad autónoma de Ceuta. Y yo creo que son conscientes de ello, no pueden decir lo contrario.
8: Declaracions de Cira Rego des de França, on ha intervingut el debat internacional sobre la protecció de la infància a internet. En aquest sentit, una de les principals empreses d'intel·ligència artificial, Anthropic, ha obert la primera oficina a Espanya en una setmana en què s'han produït diverses incidències en els models informàtics. Pau Alemany.
13: Models d'intel·ligència artificial que desobeeixen les instruccions dels programadors, que s'inventen fonts d'informació o que oculten errors en la resolució de problemes. Són 3 de les incidències que ha patit OpenAI, una altra de les principals companyies. Per tractar de mantenir la narrativa empresarial, la nova encarregada de l'oficina d'Anthropic a Espanya, Cristina Pitarc, en una entrevista a Televisió Espanyola, n'ha demanat als estats una major regulació.
14: És tan poderosa i puede llegar a ser tan poderosa que se necessita una regulació a nivell mundial.
13: Però els experts desconfien de les notícies de les últimes setmanes i alerten dels possibles interessos econòmics. Escoltem Ulises Cortés, catedràtic en intel·ligència artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya.
15: Ellos ganan en la narrativa cuando le dan esta forma antropomórfica a las decisiones que puede tomar una máquina.
13: Cortés remarca així que la responsabilitat de les incidències ha de recaure sobre les empreses.
8: Obrim clau de successos. Un intern de la presó de Mas d'Enric, al Catllà, al Tarragonès, condemnat per assassinat, s'ha escapat aquest migdia quan participava en una sortida programada fora del centre penitenciari. Àlex Eloi, bona nit.
16: Bona nit. L'home d'uns 50 anys formava part d'un grup de 4 interns que havia sortit de la presó i ha aprofitat una parada en un establiment de restauració per fugir. Segons les primeres informacions, l'individu ha dit que anava al bany i ha marxat per la porta del darrere del local. La policia catalana manté oberta la recerca.
8: Per cert, Àlex, que segons el Ministeri de l'Interior, Catalunya és la comunitat on més ha baixat la criminalitat durant el primer semestre de l'any. Ho ha fet més d'un 7%.
16: Sí, el conjunt de l'Estat, en canvi, els delictes han augmentat lleugerament mig punt, impulsat sobretot per les agressions sexuals, les baralles amb lesions i el tràfic de drogues. També ha crescut les estafes informàtiques, mentre que els robatoris i els furs han disminuït. Aragó i les Balears són les comunitats on més han augmentat la delinqüència.
8: Gràcies, Àlex, i fem un darrer punt. Abans d'acabar, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, tots ells dins la zona d'alt risc, 3 a Barcelona i 2 a Molins de Rei. En total, des del primer cas ja són 391 els casos positius comptabilitzats. Paral·lelament, aquesta setmana s'han capturat 293 senglars dins la zona restringida, fet que eleva a gairebé 12.000 el total de captures. La Generalitat manté les restriccions al medi natural i al dispositiu d'erradicació de la malaltia. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
17: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
1: Les 9 i 6 minuts, enfilem aquesta darrera hora del Pla B aquí a Ràdio 4 d'aquest dimecres 17 de setembre de 2026. Tenim una hora interessantíssima. Per davant, d'aquí a mitja hora, aproximadament saludarem Fernando Muñiz. En Mundo Estrambótico, Cròniques Insòlites del Passado. Els ben asseguro que avui acabarem el programa amb un somriure, cosa que de per si ja és molt agradable en una societat en la qual és molt complicat el poder regalar-nos un somriure. I molt interessant també, recordin, a partir de 11:15, avui, sense sospita, serà més curt. La Laura treballarà una mica menys, perquè tenim la retransmissió de Ràdio 4 i la 2CAT de manera conjunta d'un gran debat amb tots els portaveus dels partits polítics amb representació parlamentària. Per tant, interessantíssim, com sempre, amb el Lluís Falgàs a la 2CAT i a Ràdio 4. Tenim dues dones amb nosaltres, Rima Shir Mohammad. ¿Cómo estás, Rima?
18: Muy buenas.
1: Qué contento estoy de que estés aquí.
18: Igualmente, gracias.
1: Como del verano. Me has dicho que has pasado todo el verano muy pendiente de todas las noticias que te estaban llegando desde Irán, ¿no?
18: Totalmente. Irán siempre es noticia y además que este verano, como todos saben, a cada minuto en las calles, ya desde lo que se te cae encima, que es estar en una situación de guerra, hasta toda la represión que sufre la gente en la calle, o sea que los pocos contactos de internet siempre han sido cargados de noticias malas.
1: Fíjate que has dicho una cosa que es clave: Irán siempre es noticia, pero no siempre salen las noticias. Y eso es un poco lo que ha pasado. Es decir, recuerdo cuando empezó toda la acción armada contra Irán, que había mucha gente, de buena voluntad además, que estaba muy contenta porque se creyeron, y lo voy a decir tal cual, los argumentos con los cuales se justificaba esos ataques, ¿no? Que la gente tenía que liberarse, las mujeres, el estado de las mujeres, ¿todo eso en qué ha quedado?
18: Bueno, en realidad, claro, ahora que además acaba de pasar el cuarto aniversario del asesinato de Mahsa Amini, el inicio del movimiento de Mujer, Vida, Libertad, mucha gente confunde, o sea, realmente se espera y se exige que un movimiento de ese tipo, o incluso también cuando salieron a protestar en enero, de que eso automáticamente va, significa en que se va a caer el régimen. Y claro, la historia nos ha mostrado todo lo contrario. Esa represión ha sido brutal. Se ha consolidado ahora con la guerra, como ya comentamos varias veces en la entrevista aquí, pero a la vez está pasando algo muy interesante en Irán, que es que la capacidad de generar esta violencia constante por parte del Estado no quiere decir que el espacio público que ocupan las mujeres en Irán y en la que han aprendido a poner en práctica la desobediencia civil, han podido con ello.
1: Claro.
18: O sea, no han podido controlar a las mujeres finalmente.
1: Dentro de un momento ahora hablaremos de forma amplia de toda esta situación. Antes quiero a... No sé si has coincidido alguna vez con Hania Boislav.
18: No, he oído de ella, pero no he
1: Ya
18: coincido.
1: No podrás decirlo a partir de hoy. Hania, ¿qué tal? Buenas noches.
19: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Pues muy contentos de escucharte. Todo un verano sin ti se ha hecho especialmente largo, déjame que te diga, ¿eh?
19: Sí, yo también los extrañé mucho.
1: Bueno, pues se acabó la época de añorar, porque ya somos una realidad mutua en este caso. Hania Boislav, com saben, és periodista polonesa, reportera a zones de conflicte, és l'autora del podcast El Mundo en Llamas, que bien escogido está ese nombre, Hania, y la persona que nos habla normalmente de la situación que hay en Ucrania. Tendríamos que hablar también de Polonia, porque hay que ver cómo de alguna forma se ha intensificado un poco el conflicto en este momento entre Rusia y el gobierno polaco, ¿no?
19: Sí, desde el sábado a la noche, o sea, del domingo de madrugada hasta el día de hoy, creo que al hablar de Ucrania, indefectiblemente ya tenemos que hablar también de Polonia. Como ejemplo, basta que en el día de hoy se han levantado los aviones polacos hasta 3 veces, una vez a las 7 de la mañana, la otra cerca del mediodía aquí en Polonia y la última vez cerca de las 15:30 más o menos de la tarde, porque había drones que no eran drones perdidos o no eran efecto de un ataque por parte de la Federación Rusa a Ucrania, sino que indefectiblemente decían los analistas militares que eran drones que estaban disparados contra Polonia, o sea, no era por equivocación, como veníamos señalando últimamente. Tenemos que recordar también que el peor ataque que surgió el sábado a la mañana, el domingo a la madrugada, fue a 800 metros exactamente de la frontera con Polonia. Y una curiosidad, quizás un poco un tema particular mío, esa misma estación de servicio en la cual le pegaron a 800 metros de la frontera de Polonia, en esa misma estación de servicio estuve yo parada durante 12 horas, hace 2 años y medio, con una carga de alimento para un refugio de animales. Y les puedo asegurar que fue la primera vez que tuve esa sensación de podría haber sido yo.
1: Ya. Impresionante, ¿eh? ¿Cuántos dios han sido afectados por esta guerra?
19: Demasiados.
1: ¿Eh? Fíjate que el otro día oía unas declaraciones de un ministro ruso amenazando de forma muy clara a Polonia, ¿no? Porque decía algo así,
19: sí.
1: no lo tengo aquí, ¿eh? Pero decía algo así como que, como se atrevan a responder, borramos a Polonia en 48 horas, ¿no?
19: Lo mismo ha dicho con respecto a Alemania, más o menos lo mismo comunicado. Yo creo que todo esto que está sucediendo en este momento tiene que ver con un movimiento, de alguna manera llamémoslo así, de publicidad, de marketing, por parte de la Federación Rusa para avisar o para hacer atemorizar a todos los países europeos, buscando como una reacción final que se quite el apoyo que se le está dando a Ucrania. Ya en este momento en Polonia hay una parte de la sociedad, a partir del sábado de la mañana, o el domingo de la mañana, mejor dicho, que está diciendo, bueno, a ver, habrá que replantear un poco de qué manera estamos ayudando a los ucranianos, porque evidentemente esto se puede extender, como si descubrieran un poco América el día de hoy. Y por otro lado, estamos teniendo una ola de anti-ucranianismo, o sea, en contra de los ucranianos, que va creciendo porcentualmente a medida que van creciendo los ataques. Como si los refugiados que tenemos aquí o los emigrantes de Ucrania que tenemos aquí son de alguna manera responsables de este crecimiento de parte de la violencia por parte de la Federación Rusa.
1: Tendremos tiempo de hablar con toda la calma, Hania, a lo largo de toda la temporada, porque si algo parece es que el conflicto está absolutamente enquistado. O sea, por mucha visita que hizo, creo que fue el 25 de agosto, ¿no?, el director de la CIA, que se reunió en secreto con el gobierno ruso, por mucho contacto, por mucha presión, parece que las cosas están igual de enquistadas que hace 2 años, vaya.
19: Yo creo que las cosas están mucho peor, porque esta visita por parte de Rackfield a la Federación Rusa para encontrarse con su par, que fue bastante omitida por los medios, se han hecho muy pocos análisis. Creo que esta visita es un antes y un después de lo que está sucediendo en esta guerra. Ustedes fíjense que tenemos una visita del responsable del servicio secreto más grande del mundo, o uno de los más potentes del mundo, que se toma la molestia de subir él en persona a un avión, viajar a un país con el cual teóricamente están en conflicto. Al principio se decía que el avión había pertenecido en pista durante 4 horas y media, después se supo que estuvo casi 9 horas. Por lo tanto, ya sabemos que la reunión fue a nivel: yo hablo con mi par en la Federación Rusa, este se comunica con Putin, vuelve con la respuesta. Este fue el tipo de diálogo. Y hay que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que pasó ahí, porque lo que pasó ahí, las consecuencias las estamos viendo en estos ataques.
1: Déjame, para acabar, hacerte un comentario simpático. ¿Cómo se llama el perro?
19: Lo escuchan ladrar.
1: Hombre, absolutamente. ¿Cómo se llama tu perro?
19: Mil disculpas. Este es un perro, es un refugiado. Es un refugiado que llegó de Turquía hace 4 meses. Es un perro enorme, se llama Marcus. Tiene 10 meses y es un Kalgan, es un perro de pastoreo turco. Impresionante, pero no lo puedo controlar, así que le pido disculpas a todos los oyentes.
1: No, hombre, faltaría más, ¿no? Además, el ladrido polaco es igual que el catalán, déjame que te diga.
19: Sí, es exactamente igual.
1: Exactamente igual. Hania Wislafa, ha sido un placer, como siempre, escucharte, ¿vale?
19: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta muy pronto. Saludos también al perro. Señoras, señores, es un quart de deu. El 16 de setembre celebrava el quart aniversari, no es celebrava, es commemorava el quart aniversari de la mort de Mahsa Amini sota custòdia policial. ¿Quién era esta mujer, Rima?
18: Una chica joven de 22 años que había llegado a la capital de Irán, a Teherán, desde Kurdistán, acompañada por su hermano, para hacer un turismo. Con esfuerzo, pues habían conseguido hacer este viaje y simplemente, pues caminando en la calle, los agentes le paran, le llaman la atención, le llevan a la furgoneta o a la patrulla donde suelen llevar a las chicas que creen que no han respetado o no están respetando el velo, o que van demasiado maquilladas o lo que sea, cualquier excusa para pararlas, para humillarlas, pegarlas, y a ella le llevan en esta patrulla. Durante el trayecto del viaje le golpearon muy fuerte, y las imágenes que ha llegado a ver el mundo es la imagen de Mahsa Amini cubierta de negro de arriba abajo, o sea que realmente llevaba el velo, llevaba todo lo que hacía falta. Se cae nada más hablando con una mujer, una agente que estaba ahí, se cae como resultado de este golpe que había recibido, entra en coma y un par de días después muere Mahsa Amini en el hospital. Sus padres habían conseguido llegar de Kurdistán para estar con ella, y estos días, pues muchos iraníes hacían memoria de aquellos momentos tan agonizantes, porque se quedó esta frase del hermano de él, que iba detrás de los agentes diciendo: por favor, no la detengan, que no somos de esta tierra, no somos de esta ciudad, somos extraños en esta tierra, no tenemos a nadie. Y muchos hacían eco de esta frase del hermano de ella, como diciendo: no conocemos a nadie, ¿a dónde la estáis llevando? Que no sabemos qué vais a hacer con ella. Y fue el asesinato de Mahsa Amini fue lo que desató estas protestas por todo el país. De hecho, ya cuando estaba en el hospital, muchos ciudadanos de Teherán se quedaron en el hospital, fuera del hospital, muy indignados por la manera que habían tratado a esta chica joven.
1: A veces las historias se explican mejor a partir de casos individuales. Cuando nos hemos reencontrado después del verano, me decías que estabas horrorizada por un vídeo que hoy se ha viralizado en Irán.
18: Tremendo.
1: De un chaval joven, ¿no?
18: Tremendo. Y mira que realmente yo abrí la plataforma X y de golpe vi este vídeo y me quedé absolutamente atónita, no me lo podía creer. Un agente está grabando a dos agentes que han detenido a un chaval, yo creo que no tendría más de 14, 15 años. Este vídeo está ahí en las redes y está hecho viral. Le golpean una y otra vez, le dicen de todo, finalmente le dejan en el suelo, le bajan el pantalón, le empieza a tocar la gente sus nalgas mientras el otro está grabando y le está diciendo de todo. Esto ha tenido lugar en Tabriz.
1: Yes.
18: Y todo el mundo estaba como indignado, diciendo, bueno, esto porque tenemos el vídeo, imaginaros la de cosas que pasan, y claro, nadie los llega a ver. Impresionante. Luego salió que este pobre chico pues estaba liado en una pelea en la calle y fue detenido como resultado de ello, pero ese es el trato que se le da a la gente en Irán.
1: Todos recordamos, Rima, cuando se produjeron los grandes movimientos de protesta contra el régimen de los ayatolás, aquellos que luego volvió a citar el propio Donald Trump, ¿no?, cuando les invitaba a que saliesen a la calle para enfrentarse a su gobierno. ¿Se puede salir a la calle ahora o no?
18: O sea, realmente no, porque está la calle llena de tanto de los agentes policiales, está también lleno de los ciudadanos que de manera voluntaria se ofrecen a colaborar con las autoridades. Las activistas iraníes están completamente, no solamente censurados, muchos de mis amigos me dicen que solamente poner una story en Instagram, les citan a casas de protección, les están interrogando durante horas. Estos días del aniversario, antes del aniversario, han llegado a detener a varios activistas y les han detenido durante varias horas del día simplemente para ejercer presión. Y luego ya a eso hay que sumarle toda la presión que sienten los ciudadanos cuando están en la calle. Cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de manifestación contraria a lo que está pasando en el gobierno, bajo la excusa de que estamos en guerra y estamos bajo amenaza internacional, hacen lo que les da la gana con los ciudadanos del país. En realidad, el gobierno iraní, históricamente, y ahora tenemos además la Amnistía Internacional y todas las organizaciones internacionales que ya lo confirman y lo digamos que avalan eso con sus informes, todos han constatado de que el gobierno iraní siempre ha considerado su propia población como la amenaza interna más fuerte. Uh-huh. Y por eso realmente es absolutamente heroico lo que han hecho las mujeres en Irán.
1: Recuerdo, ahora hablamos de las mujeres en Irán, recuerdo cuando estalló el conflicto, sí, que nos contabas aquí en el programa que de alguna forma la propia presión que recibía el régimen de los ayatolás de alguna forma servía para hacerlos todavía más fuertes dentro del país.
18: Exacto, sirve de pretexto para ejercer, o sea, para legitimizar la represión interna, porque dices, bueno, estamos en guerra, estamos bajo amenaza y entonces hay que controlar todo. Cualquier imagen, incluso ha habido detenciones y condenas a muerte para personas que han sacado imágenes de edificios derrumbados como resultado de la guerra. Simplemente una imagen que le haya llamado la atención a un par de ciudadanos ya puede ser una prueba, como diciendo, tú estabas celebrando esto que ha pasado, en realidad tú estás a favor del gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos, que esa es la excusa y el pretexto que más se utiliza hoy en día en Irán.
1: ¿Hay acceso a las redes? Porque a alguien le puede sorprender que hoy justo se haya viralizado un vídeo donde el protagonista es un chaval al que la policía le está pegando, ¿no?
18: Exacto. Este ha sido grabado por un agente. Hay acceso a internet, pero curiosamente hay un rapero iraní que ha sido recientemente condenado a 4 años de cárcel por tener un aparato de Starlink. O sea, el aparato que te permite conectarte a internet, esto es un delito y una prueba que se ha utilizado contra Afrosiab, que es este rapero, para decir que este pues, quería estar en contacto con agentes externos y quería estar en contacto para hacer algo contra el gobierno de Irán. O sea, que realmente son todas, una y otra vez se ven como todas como pretextos y excusas para decir estamos en guerra y entonces cualquiera de esos mecanismos se utiliza para reprimir a la población y para justificar esta represión ante la comunidad internacional.
1: ¿Cómo están las mujeres ahora mismo en tu país?
18: Las mujeres, mira, la ley para el tema del velo, la ley no ha cambiado ni ha sido derogada, está ahí, pero lo que ha pasado con el tema del velo, que es lo más visible en la sociedad iraní, es que las mujeres han conseguido crear un espacio en la vía pública que es suya y que no tiene ninguna manera el gobierno de reprimirlas, porque al inicio todos recordarán cuántas detenciones ha habido, cuántas multas, latigazos, varias artistas, sí, sí, iraníes que habían cantado han recibido la condena al latigazos. pero luego hay imágenes que todos vimos de las mujeres que caminan por las calles de Teherán sin velo. Eso no quiere decir que ha habido un cambio por parte del gobierno. Eso quiere decir que esa guerra la tiene más que perdida el régimen iraní, porque no ha podido, por mucho que ha ejercido la violencia contra los ciudadanos, no ha podido con el tema de las mujeres. Y esta represión no le ha servido para garantizar la obediencia de los ciudadanos. Por eso realmente como ejemplo es bastante histórico eso, porque muchos amigos míos me dicen, pero si las mujeres van sin velo, y yo digo, sí, sí, van sin velo no porque no arriesgan, sino asumen el riesgo, pero el gobierno no puede hacer nada. De hecho, hace poco una de las autoridades iraníes dijo, ahora estamos en guerra, no podemos ahora tratar el tema del velo, pero tomamos nota de ello y en cuanto se estabiliza la situación, eso no puede continuar así, porque obviamente hay una población minoritaria de Irán que está exigiendo y pidiendo mano dura contra las mujeres que salen a la calle sin velo.
1: Ciertamente, si algo hemos aprendido muchas cosas de Irán. De entrada, el altísimo nivel cultural del país, ¿no? Es decir, que efectivamente es la antigua Persia, es decir, ahí hay una riqueza cultural absolutamente espectacular, eso por un lado. También hemos aprendido del profundo desconocimiento que muchos tenían respecto a Irán, empezando por el propio presidente de los Estados Unidos, que seguramente

0: podemos ver lo que está muy claro y evidente, se extiende y se va a otros lugares. Y tienes toda la razón en cuanto a Irak, en cuanto, perdón, a Turquía. Es un país muy potente que está ahí y también es un país que supone una amenaza. Así que...
1: Qué historias, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo sigo creyendo en los ciudadanos a todo eso.
1: Yo también. Sí. Déjame. Y en las ciudadanas.
0: Y en las ciudadanas, no. Por supuesto.
1: Está bien que haya sido en este orden, ¿no? Que haya sido yo el que te lo haya dicho a ti. Rima, fíjate que tengo una cosa que no deja de darme vueltas en la cabeza. Yo recuerdo cuando estalló todo el conflicto, todo el mundo te llamaba.
0: Sí.
1: Tú has sido muy amable siempre que te hemos llamado, has estado aquí siempre. Pero recuerdo que habían veces en las que tenías que hacer auténticas virguerías con la agenda sí, para poder organizarte porque te llamaba todo el mundo, pero sí, tenías mil entrevistas. ¿Cuántas entrevistas tienes ahora?
0: La verdad es que no tantas. No tantas. Lo que sí tengo ahora son, pues eso, conferencias. De hecho, la semana que viene voy a un par de conferencias. Una es en Pamplona, en la universidad, y otra es una reunión bastante interesante convocada por un medio iraní en Londres, donde han invitado a 40 personas para hablar sobre qué es lo que debemos mantener del Irán de hoy para el Irán de mañana. Eso va a ser un debate muy interesante. Pero volviendo a tu pregunta, sí, el tema de Irán ha quedado ahí. Pero por desgracia va a volver otra vez a ocupar las primeras páginas.
1: Seguro. Bueno, después de esa conferencia tienes que venir al programa a contarlo, porque aquí tenemos que conservar del Irán de hoy. Me parece interesantísimo. Sí, sí. Rima, siempre es un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, Toni, igualmente.
1: Muchísimas gracias. Rima Shir Mohammadi ens ha acompanyat fins a aquest punt. Passen 3 minuts de 9:45. Teníem moltes ganes de veure el Fernando Muñiz, finalment. Què tal, Fernando? Bona nit, eh? Apropa't una mica al micro, sisplau.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, jo estic al·lucinant amb el teu llibre. Estic al·lucinant amb el teu llibre perquè penso d'on treu aquest home totes les coses que hi ha aquí dins. Ara explicarem què és, eh?
2: Vale.
1: No te la pierdes, mira aquest llibre, Rima. Un mundo estrambótico, cròniques insòlites del passat. Este senyor hace un blog muy interesante, ahora lo contaremos todo. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb aquest mundo estrambótico que ens dibuixa perfectament en aquest llibre el Fernando Muñiz. Fins d'aquí un moment.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia Bizum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: La B, amb Toni Marín.
1: Passen 4 minuts de 9:45. Va, aprofitaré una vegada més, per si s'han incorporat vostès a la sintonia de Ràdio 4 en els darrers minuts, per recordar-los que a 10:45, és a dir, en 56 minuts, comença un programa especial a Ràdio 4 i a la 2CAT, presentat pel Lluís Falgat, un debat en el que hi seran presents els diferents portaveus de tots els partits que tenen representació parlamentària, lògicament, a l'hemicicle català. No s'ho perdin. Els temes avui, tenim molts assumptes al damunt la taula molt potents, per tant, serà interessantíssim, com sempre, seguir els debats que fa el nostre company Lluís Falgat. M'estava ensenyant el Fernando Muñiz. És una invitació, no, Fernando?
2: Bueno, és un pòster, un flyer.
1: És un pòster xulíssim.
2: Ah, vale, gràcies.
1: Bueno, o sigui, jo l'he vist només un moment, però m'ha semblat xulíssim, no?
2: Gràcies.
1: Explica'ns què és.
2: Bueno, és la festa de presentació, la festa oficial de presentació d'aquest llibre que es diu Mundo Estrambótico.
1: Molt bé.
2: I que serà el dissabte 3 d'octubre al que jo crec que és el millor bar de Barcelona.
1: Això, tu de bars en saps una mica, eh?
2: Ostres, has investigat.
1: Home! Sí, sí.
2: Vale, doncs sí. Si la meva opinió val per algú, és aquest bar per mi actualment és dels millors de Barcelona, una bodega com les d'abans, un tracte imperial, gent de barri, i és la bodegueta del Guinardó, que està...
1: Hombre!
2: Com diu... Ah, la coneixes?
1: Home, i tant que la conec, molt a prop de la plaça del Nen de la Rutlla, per sota,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte, sí, sí, molt a prop. I, bueno, doncs fem la festa allà, perquè jo crec que el lloc s'ho mereix, I és el dissabte, 3 d'octubre, a les 19:30. Això és al carrer Varsovia, exactament.
1: Sí, senyor.
2: I no només serà la típica presentació de llibre que, bueno, que normalment pues, és una mica... A veure, no sé si dir-ho, però conyazo, ¿vale? Que les presentacions de llibre normalment acostumen a ser un totxo.
1: Sí.
2: Doncs aquí farem projeccions, explicarem algunes històries del llibre i farem, o sigui, farem molt hincapié a les històries del capítol musical, perquè ens acompanyarà l'Alberto Valle, que és un periodista i escriptor d'aquí de Barcelona i farà de, com de presentador. Ens acompanyarà el sobrino del Diablo, que és un cantautor de tota la vida d'Horta,
1: sí.
2: I bueno, farà com l'acompanyament i el fons musical de tota aquesta festa i tota aquesta... bueno, que ja et dic que farem projeccions i explicarem una mica històries que surten al llibre i, bueno, doncs amb imatges i explicat una mica així per l'autor.
1: Doncs està molt bé, està molt bé. Ara parlem del llibre. Fernando, és veritat, hem investigat una mica, hem anat a veure quatre coses que has fet. Jo tinc una sospita, però em pots corregir. Tu has fet sempre una mica allò que t'ha vingut de gust fer, no?
2: Sí, sí, i la veritat que l'altre dia en una altra entrevista em van dir, ostres, això que fas tu és, ja ho havies fet abans amb la música, perquè jo havia fet, no sé si ho has arribat aquí...
1: Los Veretones?
2: No, abans o després vaig fer unes recuperacions que es deien Spanish Bizarro.
1: Spanish Bizarro, una col·lecció de discos on volia recuperar perles del pop psicotròpic espanyol. M'ha encantat el concepte.
2: Exacte, doncs amb aquestes històries em passa una mica el mateix, no? O sigui... els historiadors ortodoxes, aquestes històries doncs, les passen per sobre i no els donen cap importància. I per mi, les anècdotes són la sal de la vida.
1: Sí, sí.
2: I aquestes històries que són tan sorprenents però que han passat, i bueno, això és una cosa que jo tinc superclar, soc supertalibana amb això. O sigui, qualsevol història de les que trobis en aquest llibre està absolutament documentada que ha passat, perquè moltes has de llegir dos cops per assegurar-te que...
1: Per creure tu. Sí. Ara posarem uns quants exemples, no sé on vostès, eh? Però la meva pregunta és, on has trobat tot això? Perquè no deu ser fàcil.
2: No, bueno, això és un procés de molts anys. O sigui, a mi m'agrada molt llegir. De fet, soc conductor de clubs de lectura a les biblioteques de Barcelona.
1: Sí.
2: O sigui, ja estic contínuament amb un llibre a la mà, però quan llegeixo jo alguna que m'agrada, sempre m'he decantat per la història. M'agrada la història, m'agrada saber que tot el que està passant ara parlàveu del Trump, després si voleu us explico una història que està al llibre, que té molt paral·lelisme amb el Trump, però que va passar fa 40 anys.
1: Ah, molt bé.
2: Això de que la història es repeteix, doncs el que passa és que no ens recordem, perquè va tot tan de pressa que no ens parem a pensar que, ostres, això de què va passar amb el Trump, que després anem amb això, això ja va passar quasi tal qual.
1: Yeah.
2: Doncs de llegir tanta història, perquè m'agrada, o sigui, és el típic defecte, em fixava molt en aquestes petites històries que m'enviaven una nota a peu de pàgina.
1: Ah.
2: I dic, ostres, què és això? I vaig començar a apuntar-les, i quan tenia, no sé, 100, vaig muntar un blog per publicar-les. ¿Vale? Un blog que es diu El Cafè de la Història, si m'ho permets.
1: Sí, sí.
2: I bueno, ja porto 10 anys amb el blog aquest, i amb una periodicitat més o menys setmanal, quan puc, pujo una història d'aquestes.
1: Ah.
2: Per exemple, avui mateix he pujat una història d'una església d'un poble de Múrcia.
1: És que comença bé, ja.
2: Ja
1: no, comença bé.
2: No, pues acaba millor.
1: Va.
2: En la qual hi ha una cosa única, com a mínim que jo sàpiga, a Espanya, i jo crec que al món, que és el retable de l'església, ja està, o sigui, està dibuixat entre querubins, àngels i verges, Manuel Fraga Iribarne.
1: No!
2: Sí, vale? El poble es diu Aledo.
1: Sí, Aledo.
2: Vale? Aledo, Aledo.
1: Ah, Aledo, perquè Aledo també hagués anat bé.
2: A on?
1: A dedo.
2: Vale. No, no, és Aledo, és un poble de Múrcia, i allà tenen a Manuel Fraga Iribarne, perquè això té una història. Per què? Perquè quan era ministre als anys 60, em sembla que era d'interior, em sembla que era l'època d'interior, bueno, va ser ministre, i eren els anys aquests del desarrollisme i tal, i anava poble per poble, que si aquí un col·legi, que sigui un dispensari mèdico, i allà va portar asfaltat de carrers, vivenda pública...
1: I el van considerar que era un sant, no?
2: No, espera. I de tot el que va portar, que ja va portar coses molt bones pel poble, va portar un mant per la verge de l'església.
1: Ah.
2: I el cura es va tornar boig i va dir, vull un retable nou amb el senyor Fraga allà, i és un cas únic d'un polític amb un retable d'una església.
1: O sigui, és boníssim, això. Sí, sí. És boníssim. Bé, el llibre està ple de coses boníssimes. De fet, jo avui, mentre em anava mirant una mica tot plegat, és fàcil riure, perquè trobes gent a la que se li ha anat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ja, o sigui, aquest és un concepte que segurament és un concepte transversal al llarg de tot el llibre, que també es podria dir així, no? Gent a la que se li ha anat en un moment donat del tema.
2: Al límit, sí, una mica al límit.
1: Norton primer, per exemple.
2: Vale.
1: Qui era Norton primer?
2: Bueno, era un senyor, o sigui, ens anem al San Francisco de mitjans del segle XIX,
1: sí.
2: I era un senyor, era anglès, i va emigrar i va fer fortuna, com tanta gent, però un dia va fer un mal negoci, i aquestes fortunes que creixen molt ràpid, un mal negoci el va tirar al terra, i va tirar a terra el seu patrimoni, la seva vida i la seva ment. I a partir d'aquest moment es va reinventar i es va proclamar emperador, que és l'únic cas que hi ha de...
1: Es va autoproclamar emperador.
2: Sí, sí.
1: Meravellós.
2: Com era el títol? Emperador dels Estats Units i protector de Mèxic. Perquè hi ha puestos...
1: Dic... Aleshores, aquest no era el Donald Trump?
2: No. No, protector de Mèxic, no.
1: No, per
2: Donald
1: això
2: Trump, no.
1: Per això.
2: I, bueno, era un senyor que era el típic boig consensuat, no? Tothom, o sigui, feia era algo quasi terapèutic,
1: yeah,
2: per San Francisco. Li donaven de menjar gratis, als teatres li reservaven els millors llocs, tot això el senyor anava amb un uniforme amb forats, amb una gorra que havia conegut millors temps, bueno, i va ser un senyor que la gent li va agafar molt de carinyo, va tenir estàtues, i el seu funeral va ser un dels més multitudinaris que va haver estat a San Francisco, concretament.
1: Déu-n'hi-do. No és l'únic que es va autoproclamar alguna cosa? I parles en el llibre del capità de Köpenick. Es diu Köpenick?
2: Köpenick. Bueno, és un barri de Berlín.
1: Ah, sí, d'acord.
2: Sí, és una part de Berlín.
1: Val.
2: I bueno, aquesta història és molt famosa a Alemanya.
1: I és boníssima.
2: Sí, no, és que el pitjor de tot, com et deia, és que tot és veritat.
1: És veritat.
2: I mira si és veritat que té llibres, té obres de teatre i té pel·lícules. I té, inclús, a la porta on va fer la seva fetxoria, sí, té una estàtua d'ell. I aquest senyor, resumint molt, era el típic tio que s'havia tirat tota la vida entrant i sortint de la garjola. I resulta que, bueno, quan tenia, jo sé, 40-50 anys, diu, bueno, surto i vaig a demanar els papers, perquè estem a l'Alemanya prussiana, o sigui, uh-huh, tot era molt quadriculat. I es troba amb el problema que, com no havia treballat mai, pràcticament, no tenia papers. I com no tenia papers, no podia treballar. O sigui, era un círcul viciós del clar, qual no podia sortir. Qualsevol s'hagués enfonsat, però ell va dir, va passar davant d'una... O sigui, repeteixo que és una història molt coneguda a Alemanya. Qualsevol alemany coneix aquesta història, no? I resulta que, bueno, va comprar un uniforme de segona mà, es va posar la gorra, es va plantar davant del mirall, es va engolar la veu, va posar-se així ferm, va fer quatre assajos així davant del mirall, va sortir al carrer, es va trobar un grup de soldats molt joves, els hi va donar una ordre en alemany d'aquest que dius, ostres, que et quadres, i els dius, sí, sí, síguen-me. I van començar a caminar i van entrar a l'Ajuntament, i clar, tothom, ostres, l'autoritat, i va fer una acusació molt genèrica, però rotunda, que era corrupció. Tothom, ningú li va qüestionar res, i van, o sigui, els soldats els va dir que detinguessin
1: l'alcalde, no?
2: i el tresorer. I després va sortir amb tots els calés, va firmar un rebut, va sortir pel carrer, va despedir els soldats, se me llevan a estos a donde sea, i el tio, bueno, el van trobar, i bueno, el problema d'aquesta història que va tenir l'Alemanya...
1: Ell es va quedar la pasta i se'n va anar.
2: I va marxar, va al seu poble, i va estar allà, i bueno, va amb els diaris, disfrutava llegint la gent, no?, que parlava, i aquesta història el que té és... que el que després va horroritzar la gent és, ostres, no és que hagi fet això, és lo fàcil que ha sigut. Per què? Perquè era l'Alemanya prussiana, que un uniforme i una ordre era, o sigui, era algo sagrat, ¿vale? I era això, un uniforme feia, o sigui, t'obria totes les portes i ningú, o sigui, tothom ho veia a les ordres perquè estava preparat per això. O sigui, el sistema es va deixar enganyar per un senyor que fingia ser capità quan no ho era perquè el sistema estava dissenyat per això, no?
1: Que fort, eh? Escolta, ens havies promès una anècdota sobre Donald Trump i ens hem liat a xerrar i se'ns ha passat i jo entenc que hi ha necessitat de saber-ho, això.
2: Vale, no, bueno, és que com estava sentint la convidada, heu parlat de Donald Trump i amb el fil d'això que t'explicava de que la història es repeteix i que no ni ens recordem perquè va tot tan de pressa que no, si la memòria se'ns queda en algun calaix, si anem al Mundial de Futbol aquest que ha sigut fa 2 mesos, no sé si recordes, diré anècdota, però la jugada que va fer el Donald Trump quan van expulsar o li van treure una targeta vermella a un jugador dels Estats Units.
1: Ah, sí, home, clar.
2: Què va fer?
1: Va trucar al president de la... No?
2: I què va fer el president de la FIFA?
1: Li va fer cas.
2: Li va fer cas.
1: Que fort, sí, eh?
2: Va alterar... davant de tothom va alterar el Mundial, perquè després no va tenir conseqüències, però podia haver tingut conseqüències.
1: I tant.
2: Bueno, doncs 40 anys abans, molt a prop d'aquí, al Mundial 82, a un partit que es va jugar...
1: On, curiosament, hi havia el Mundial 82 i hi havia el Naranjito, també. Ho dic perquè posats a buscar comparatives.
2: No perds oportunitat, eh?
1: No, és que m'ha fet gràcia, home.
2: Pues sí. Doncs, molt ràpidament, a Valladolid, el José Zorrilla jugava França-Kuwait. Dos equips en una diferència de qualitat extrema, o sigui, França era... tècnicament li donava 40.000 voltes a Kuwait, i el partit, bueno, va començar, gol de França, o sigui, el guió establert, no? Un França-Kuwait, i va haver un tercer gol, i, bueno, els kuwaitis es van queixar, i estava l'àrbitre així, què passa? I es queixaven que havien sentit un xiulet que pensaven que era l'àrbitre, que s'havien parat, i va irrompre al camp, va irrompre un senyor, un jeque, seguit d'un senyor amb un maletí a la mà, una cosa molt inquietant, va entrar al camp, tothom, què fa aquest tio? Es va dirigir a l'àrbitre, va estar un minut i mig parlant amb l'àrbitre i amb una decisió històrica va anul·lar un gol. Per què? Perquè havia baixat aquest senyor que era de la família real kuwaití, a part era de la Federació de Kuwait, i va convèncer l'àrbitre en directe, enmig d'un partit, que aquell gol era il·legal.
1: Que fort.
2: I a l'àrbitre s'ho van passar i van anul·lar el gol. Els de França van flipar, bueno, al final va acabar 4-1 o així, o sigui, van guanyar, no va alterar, o sigui, com el del Trump, no va alterar realment, tal, però que a vegades això del Trump de la targeta vermella ja va passar amb això, o sigui, va passar, un tio va dir, no, pels meus nassos aquest gol no val.
1: A mi deixa'm dir-te que el que em va agradar més de Trump, en aquest cas, va ser quan es va posar la foto al costat dels jugadors, ja, que ja, allò va ser boníssim.
2: Ja. Jo veig allà un senyor gaga, ja, no? Una mica.
1: Bueno, molt prota, no? Que vol ser prota en tot, no?
2: Ja.
1: El segon capítol del llibre m'agrada, el dediques als fills de la Gran Bretanya. N'hi ha molts capítols, vull dir, ni de bon tros tindrem ocasió de parlar-ne de tots, però així ja els hi expliquem d'alguna manera a vostès que és que el llibre està farcidíssim d'històries concretes. M'ha agradat molt això del Club dels No Molt Bons. Això està molt bé. Explica'ns sí. Què és el Club dels No Molt Bons.
2: Ostres, a veure, era... tot comença amb un senyor que habilita una sala per fer reunions de persones que tenen una habilitat especial per fer coses malament. Vull dir, eren reunions terapèutiques, en principi, en les quals sortia un senyor que deia jo soc mag, i acabava, o sigui, i tothom estava allà mirant com feia un truc en el qual el conill acaba escapant per la finestra i ell demanant perdó. Després, no, jo sóc pintor, i pintava una cosa que era una agressió visual. O jo sé cantar òpera, i tothom allà, ostres, que calli ja. O sigui, gent que insistia molt, o sigui, és quan l'ésser humà, la cabezoneria de l'ésser humà es troba amb una idea equivocada, no? O sigui, és la cabezoneria del romàntic, no? Mal enfocat. I què passa? Que, bueno, això va començar a arribar gent, i el senyor aquest que es deia Stephen Pyle, aquesta història va passar a mitjans dels anys 70, va passar a Anglaterra.
1: Sí.
2: I, bueno, aquest senyor va decidir ampliar el club, però més que ampliar-lo, perquè ja no cabien de la gent que bueno, és que és una col·lecció d'errades. Ara us explicaré un parell molt bones. Va decidir escriure un llibre, que és ja quan es va fer famós, i el club es deia el Club dels No Molt Bons, És una traducció una mica estranya de l'anglès, però vindria a ser algo així. I el llibre es diu... era algo així, ara no ho recordo, The Commemoration of Epic Fails, o sigui, de fallos gloriosos, no? I, bueno, hi ha moltes, molta gent que persistia al seu error, o sigui, no, ser torpe, per ser torpe no valia, ja tens que ser torpe, però con galones.
1: Ja.
2: I t'explicaré un cas, que és un senyor que li van dir... tens que fer la mudança, o sigui, marxem a Austràlia, tens que fer la mudança i fica-ho tot en caixes. El tio li diuen tot, i això inclou el gat. Va ficar el gat en una caixa.
1: Ai, pobret.
2: I el gat va aparèixer a Austràlia, no sé quantes setmanes després.
1: Pobre bitxo.
2: Viu, encara. I després un lladre que volia entrar a robar en una casa que estava protegida per gossos molt ferotges, i el tio va dir a la seva lògica, a veure, gossos mosseguen, però si jo em poso una armadura medieval,
1: ja no.
2: El metall em protegeix.
1: Clar.
2: Clar, els gossos, imagina't l'escena, els gossos veient un home d'ojalata dins del seu jardí, un soroll, un estruendo allà, i al final va acabar tota la història que fugint dels mateixos gossos es va quedar enganxat a la verge i va tenir que venir la policia a treure'l d'allà. I aquesta història, o sigui, hi ha moltes més microhistòries de gent d'aquestes serrades tan glorioses. Però a l'epíleg d'aquesta història és que l'Stephen Pyle, el senyor aquest que va... O sigui, va ser l'ideòleg, l'escriptor, el que va fundar el club, el que el va organitzar, el que va fer tot, el van fer fora del seu propi club. Per què? Perquè el llibre
1: no
2: va...
1: No era massa bon president, no?
2: No, és que el llibre va vendre molt, va ser un èxit, i clar, en aquest club, l'únic imperdonable és triomfar.
1: Ah,
2: i el van fotre fora.
1: Home,
2: del seu...
1: però tenien raó.
2: Home, sí, eren coherents amb la filosofia del club, sí, però aquest senyor, sí. O sigui, al final d'aquest club va ser quan van fotre fora el fundador.
1: Déu-n'hi-do, és curiosíssim. M'agrada molt quan parles d'esports, perquè, insisteixo, el llibre són molts capítols molt diferents, no? M'agrada molt conèixer la història de Botafogo de Peralba,
2: sí.
1: Que és un equip de futbol que em sembla que van ensalonar tothom en el seu moment, no?
2: Sí, a veure, tindrien que anar als anys 90, que era, hi havia aquelles gires d'estiu, les patxangues aquestes veraniegues que deien, que els, com per agafar rodatge, no, els equips, doncs va aparèixer aquí un grup de senyors que deien que, era el Botafogo, que deien que eren el Botafogo de Paraíba, s'ho van inventar.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, clar, en aquella època, tot el que és un és Brasil, o sigui, de Brasil, era com exòtic, una promesa com de talent, de samba, d'un prodigi futbolístic, no? Perquè tenien molta aura aquí els brasilers llavors. Bueno, doncs els tios van muntar una gira amb un equip fictici, amb gent reclutada al mercat, cambrers de nit, o sigui, gent que a la mitja part tenien que demanar el canvi perquè entre la ressaca...
1: Clar, no podien més.
2: I bueno, quan algú va començar a investigar, va fer una trucada de més, perquè clar, és una època, era el 97, no hi havia internet, no hi havia les facilitats per comunicar-se o sigui, les notícies no arribaven, o sigui, no eren tan ràpides com avui dia. Quan algú va fer una trucada de més, va desaparèixer com van arribar, i anys després, no sé quin periodista va anar allà i va localitzar algú i va dir, la frase era, jo, diu, vaig anar allà per una promesa de festa, noches de juerga i sangria.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha gent que s'apunta a un bombardeo, eh? I després hi ha històries que et preguntes si quan es fan, realment ho fan de veritat o no, perquè quan hem conegut la història de dos jugadors del New York Yankees, un es planteja si això pot ser veritat o no. Què és el que van fer?
2: A veure...
1: És que aquesta és molt forta.
2: Sí, són dos jugadors dels anys 70 i el béisbol als Estats Units és com un bastió dels valors familiars, o sigui... I els jugadors poden ser... poden tenir vida privada dissoluta, poden fer trampes al camp de joc, poden fer moltes coses, però el que van fer aquests dos és imperdonable i van, o sigui, els hi van passar factura. Eren dos jugadors que jugaven a la mateixa posició. Van arribar a fer una amistat molt profunda i, bueno, les famílies, cadascú tenia dona i tenia fills.
1: Tenia fills, sí.
2: I, bueno, cadascú vivia a la seva casa, no? I, bueno, de tant conviure, que si vacances, que si sopars, que si no sé què, un dia van parlar i van coincidir que cadascú s'havia enamorat de la dona de l'altre. I, bueno, van parlar i van dir, bueno, som adults, fem el canvi, i van fer el canvi, es van reformular...
1: Però les dones estaven d'acord.
2: Bueno, es veu que sí. Sí, estàvem d'acord. Per lo que sigui, sí.
1: Ah, bueno, aleshores, no?
2: No, ja.
1: Però també es van intercanviar els fills, crec.
2: I els gossos, tot. Sí.
1: Bueno, canviar. Els gossos, mira, però els fills?
2: Els fills també. Van anar, o sigui, ara no recordo si els fills van anar amb la mare o amb el pare. Però ja. Van fer una reformulació allà i van fer com Mr. Potato.
1: Quina història. Escolta'm, jo abans ens queden res, un parell de minuts, però és que podríem seguir així fins a les 3 de la matinada, perquè insisteixo que això és una mostra molt breu d'un llibre que és entretengudíssim de llegir, perquè és que està ple d'anècdotes. Realment, és molt, està molt ben fet, eh?
2: Gràcies.
1: T'ho dic de debò. Hem parlat abans d'un barri de Madrid que va demanar la independència. Com anar, allò?
2: Veus com la història es repeteix i no, ni ens en recordem?
1: Sí, un barri de Madrid crida l'atenció.
2: Ja, però bueno, van fer un referèndum d'independència.
1: Sí, és veritat.
2: Sabies això?
1: Sí, sí.
2: Tu sabies?
1: Sí.
2: Doncs la gent en general...
1: No, sabia un cop he llegit el teu llibre.
2: Ah, vale, vale. Doncs això va passar, o sigui, tot va començar per una una petita disputa amb l'Ajuntament de Madrid, que va escalar, va arribar... a tot l'assumpte aquest va ficar els nassos Fidel Castro i bueno, van anar els veïns de Madrid convidats a l'Havana com si fossin caps d'estat i bueno, van fer un referèndum d'independència, va sortir amb el 99, com a no sé quan, que sí, van perimetrar el barri, van fer patrulles, van fer un himne, van fer una moneda i van, durant una setmana, bueno, van fer una petició a la ONU perquè els reconegués. Però al final l'Ajuntament va recollir cable, els va donar el que volien, i aquí paz i després glòria. Però bueno, tot això del referèndum i tot aquest tema, que ja saps lo que, de què et parlo, això va passar 20 anys abans a Madrid.
1: Tu deus haver passat bomba fent això, eh? Sí. Ja m'imagino. Escolta'm, seguim un altre dia, perquè la veritat és que està ple d'anècdotes. Podríem parlar també del que és una vida molt interessant, perquè has fet coses molt, molt interessants. Insisteixo, tu i jo no ens coneixíem, però quan he vist una mica el teu currículum, he arribat a la conclusió que et deia abans, no? Aquest tio ha fet sempre el que li ha vingut de gust.
2: Un disfrutón, lo cual
1: és meravellós. Fernando, moltes gràcies, de veritat.
2: A vosaltres.
1: El llibre es diu Mundo Estrambótico, Cròniques Insòlites del Passado, Fernando Muñiz. Senyores, senyors, ens queden 2 minuts per arribar, a les 10 en punt de la nit. A partir d'avui acabarem cada dia, com fèiem l'any passat amb la Sílvia Tarragona, que ens oferia una música. Aquest any la música els oferim nosaltres. Si nosaltres hem de parlar d'un festival, ha de ser d'aquest festival, perquè aquest festival es diu B, com el Pla B. Ens porta una actuació meravellosa de Natalia Lacunza i Guitarrica de la Fuente, que precisament canten junts aquesta nana triste i que avui ens acompanyarà fins a les 10 en punt de la nit. Res més, demà tornem, ja ho saben vostès, amb una molt bona notícia, per cert. Demà... Sí, demà és divendres ja, no? O no, demà és dijous encara? Encara és dijous? Tornem demà, en qualsevol cas, a 2:15, més Ràdio 4, més Pla B. Fins demà, gràcies. Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'Audiència Nacional ha rebutjat la petició del Sindicat Unificat de Policia i permetrà instal·lar el campament per acollir més de 1.700 migrants que continuen als carrers de Ceuta. El govern espanyol celebra la decisió i defensa que els terrenys al port són els més adequats per acollir els migrants en condicions de seguretat. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Para que 1.700 migrantes que están hacinados en las playas y en las calles de Ceuta puedan ser derivados a los recursos que tenemos en las dos parcelas del puerto de Ceuta. Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: El recurs de l'organització policial havia demanat suspendre la instal·lació al port, al·legant que es tracta d'una infraestructura crítica i reclamant garanties en matèria de seguretat, emergències i prevenció de riscos laborals. L'Audiència havia paralitzat provisionalment el projecte aquest dimecres. Ara, el tribunal, això sí, considera que hi ha raons d'interès general vinculades a la seguretat i a l'atenció humanitària. Aquesta és la notícia principal d'aquest dijous 17 de setembre, que també ens deixa altres titulars. El temporal de pluges a Catalunya, ja finalitzat, deixa una víctima mortal a Olivella. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
3: El pas del pont no estava tallat, però bàsicament perquè és que mai hi havia hagut cap incidència. Torno a dir, va ser una acció excepcional.
0: Fora de Catalunya, els aiguats han castigat sobretot el País Valencià i Múrcia, amb inundacions i registres de pluja propers als 100 litres per metre quadrat. Ara l'episodi de temps violent ha avançat cap a les Balears, on Protecció Civil demana precaució. Diversos policies han justificat l'ús de bales de goma durant les càrregues policials de l'1 d'octubre en el judici pel cas de Roger Espanyol. Els agents de la UIP de la Policia Nacional han assegurat que hi havia violència extrema i que es van fer 3 avisos abans de les càrregues.
4: Una situació de muchos insultos y una violencia extrema.
5: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas, un acometimiento agresivo con peligro para su integridad física, peligro grave.
0: Recordem que Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. El judici es reprendrà a l'Audiència Nacional el 30 de setembre i l'1 d'octubre. En clau internacional, el Canadà ha obert la porta a convertir-se en el primer membre associat de la Unió Europea.
6: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together.
0: El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ha mostrat favorable a la proposta de Brussel·les durant un discurs davant l'Eurocambra. La futura aliança reforçaria la cooperació en defensa, energia i intel·ligència artificial, entre d'altres. Carney ha negat que l'acostament sigui una resposta a Donald Trump, que ha amenaçat la Unió Europea amb nous aranzels si estrenya els vincles amb el Canadà. De successos, un intern condemnat per assassinat s'ha escapat de la presó de Mas d'Enric durant una sortida programada. L'home, d'uns 50 anys, formava part d'un grup de 4 presos que havien sortit del centre. Segons les primeres informacions, ha dit que anava al lavabo i ha fugit per la porta del darrere de l'establiment. Els Mossos han activat la recerca, tot i que encara no han pogut localitzar-lo. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 joves de 19 i 20 anys per la seva presumpta implicació en l'agressió amb arma blanca a 2 menors durant la festa major de Palau-Solità i Plegamans. La investigació a càrrec dels Mossos, amb la col·laboració de la policia local, ha permès identificar i detenir els 2 sospitosos. Al jove de 20 anys se li imputen delictes de lesions i un delicte en grau de temptativa i el de 19 un delicte d'amenaces. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós, bona nit.
7: Bona tarda. Demà s'esperen intervals de núvols a Catalunya, tendint a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu i al quadrant nord-est. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts també al litoral central a la primera meitat del dia i a la tarda seran probables de forma més feble i dispersa a la zona de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, seran màximes de 28 graus a Girona, 27 a Lleida i Tarragona, 26 a Barcelona. És una informació informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Abans de marxar, però, el recordem que el nostre company Lluís Falgàs moderarà avui un especial del programa Aquí Parlem amb els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària a Catalunya. Serà a 11:15, d'aquí menys de 25 minuts, i el podran seguir per la 2Cat i també aquí a Ràdio 4. Bona nit.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Ja és el moment de la coartada d'entreteniment cultural per a ments inquietes. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita.

0: Els beats del Carles Novelles. Avui, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Hem de tancar un compte pendent, perquè fa setmanes que em dius és que vull parlar del Ser Querido, vull parlar del Ser Querido. Mai en parlem.
1: No, sempre ho hem deixat com a última hora, no sé què ens ha passat aquí, però ens anem una mica retrasats, perquè ha parlat tothom ja d'aquesta pel·li.
0: No, evidentment. Clar. Et va agradar, no?
1: Em va agradar, sí, sí.
0: A mi moltíssim.
1: Sí, moltíssim, eh?
0: Però moltíssim.
1: Moltíssim.
0: Moltíssim,
1: o sigui,
0: exacte.
1: No tens res.
0: Cap però.
1: No tens cap però.
0: Cap però.
1: Jo tinc algun però.
0: Jo no.
1: Tu res.
0: No.
1: Vale,
0: tot perfecte.
1: Tot perfecte.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ja sabeu, la història del pare, que és un superexitós director de cinema, que contracta la seva filla, que fa 13 anys que no la veu, a Javier Bardem, Victoria Luengo, pel·lícula de Sorogoyen, i que, més enllà d'aquesta qüestió que té a veure amb el pare i la filla, és un exercici d'homenatge al cinema, metacinema, d'una manera com no s'havia vist mai, jo crec. Per això vam dir que un dia faríem un llistat de pel·lícules que parlen del cinema,
1: sí,
0: i que fan cinema dintre del cinema. Això quedarà per a un altre d'allò.
1: Sí, de fet, ho anàvem a fer avui.
0: Ja, però...
1: Podem explicar l'entre
0: sí,
1: història.
0: Però
1: ho hem deixat per un altre dia, perquè dona per tant...
0: Clar, i no, avui no tenim gaire temps. Avui tenim format reduït.
1: Clar, volem tenir més temps per parlar de pel·lícules que parlen sobre el cine. A més, des de perspectives molt diferents.
0: Sí, correcte.
1: Sí, sí. Però estic d'acord amb tu que... A mi potser el que més em va agradar de la pel·lícula va ser la manera com retraten el rodatge.
0: Sí, no, em sembla fantàstic.
1: O sigui, realment veus molt clarament com ha de funcionar, sí, o com funciona un rodatge per dins.
0: A més, jo vaig anar amb el meu amic actor i m'ha dit que és una passada. Estava amb la pell de gallina tot el rato,
1: sí,
0: saps? I una cosa que ell em va destacar i que hi estic molt d'acord és que hi ha uns secundaris de luxe amb papers petits.
1: Petitíssims.
0: Molt petits, perquè tot el pes recau, no?, entre la Victoria i el Javier Bardem.
1: Cert.
0: Però que estan perfectes.
1: Sí, jo aquest és un dels peròs que li tinc a la pel·lícula.
0: Ah.
1: Jo tinc dos o tres coses que li puc retreure, tot i que la pel·li em va molar molt, i trobo que és una pel·li molt absorbent, a més, que et manté allà tota l'estona,
0: sí,
1: molt a dintre. Una és el canvi de formats. De cop i volta blanc i negre, de cop i volta càmera lenta, de cop i volta gra... Bueno, un moment, per què... Què estem fent aquí? És una mica... Com deia,
0: no tot té un per què, com quan parlaves de Lynch.
1: Sí, però Sorogoyen no és Lynch.
0: Ja, no, és clar.
1: Clar, és que, a veure, sense desmereixer Sorogoyen ni molt menys, eh? Vull dir, són directors diferents, tampoc no és que s'estigui comparant. Però, home, estàs explicant una història narrativament, no?, cronològicament i tal. Si poses blancs i negres, que tingui una mica de sentit. Si no, jo no vaig acabar d'entendre molt bé. Em va semblar que a vegades Sorogoyen té aquestes coses com de director, que és massa director. Saps
0: ja pot ser, ja pot ser.
1: Una mica, eh? I després d'això, el desaprofitament de secundaris.
0: Sí, perquè són molt de luxe.
1: Clar, o sigui...
0: Un d'ells, que és el de que parlarem avui, és Raúl Arévalo. Ja ho deixo,
1: sí,
0: anar, perquè tenim poc temps i anem,
1: sí,
0: per perquè... feina, Carles.
1: Sí. El punt de partida d'avui és el Ser Querido, però jo el que volia era parlar de Raúl Arévalo, també per lligar-ho amb una pel·lícula de la qual ara fa 10 anys. Però comencem per el tràiler molt ràpid del,
0: sí,
1: Ser Querido.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
1: Sabrá lo que tenga que saber.
0: Ja està.
1: Sí,
0: ja escena està, soberbia, sí, aquest inici. Sí, sí. Escena brutal. Sí, 20 minuts.
1: Sí, sí. I no són llargs, eh?
0: No gens, no gens.
1: Està molt bé, està
0: molt bé. Hi ha una altra escena meravellosa, que és aquella de l'escena de que han de menjar sopa.
1: Exacte.
0: Aquella és, o sigui...
1: Això jo crec que aquesta escena ja passarà, jo crec que... O sigui, és una escena ja de culte, passarà.
0: Sí.
1: O sigui, tothom recordarà aquesta escena.
0: Sí.
1: Pensem,
0: sí,
1: en aquesta, sí, pel·li, pensarem en aquesta escena.
0: Però vaja, Arévalo.
1: I aquí està Arévalo, en aquesta,
0: sí,
1: escena, per exemple.
0: Exacte, la de la sopa.
1: Sí, sí. És ja la tercera col·laboració que... tercera o quarta... entre Arévalo i Sorogoyen, una bona relació professional. Va estar a Antidisturbios, per exemple. Va estar també... on va estar? A quines pel·lis va estar de Sorogoyen abans?
0: No ho sé.
1: Sí, no? Que Dios nos perdone, em sembla que sortia, mm-hmm, també. El Reino també sortia, tenia un paper petit. Sí, no. Van ja em sembla que és la quarta, eh? Aquí té un paper molt petit... però és un paper important, perquè és el protagonista, és l'actor protagonista de la pel·lícula que estan rodant, i al principi no s'entén, sembla que no s'entengui molt bé amb la Emilia, que és la filla del Bardem, que és la Victoria Luengo. Després sí, no? Fan més equip i tal. I jo, a mi m'han quedat més ganes, després de veure aquesta pel·li, de saber més d'aquest personatge. I és una cosa molt de l'Arévalo, també, que és que ell li dona una força als seus personatges sense apenes fer res, té una presència física i una, com una cosa, no? Com una, sembla que és un actor que només amb la seva pròpia mirada,
0: sí,
1: ja t'està dient que hi ha una cosa allà que li està passant, hi ha com una inquietud, hi ha com, sí, un, com una violència soterrada, no? Com una cosa que pot
0: en
1: explotar
0: cas,
1: en qualsevol moment.
0: És,
1: no?
0: Aquest, és aquest típic actor, també això m'ho deia el meu amic, amb un ego fràgil. I llavors el director li ha d'anar dient de tant en tant, no, tu molt bé, tu molt bé.
1: Ah, ja, ja. Això en la pel·lícula.
0: Sí, sí,
1: no vol
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que regularé.
0: No, no, no, no, no, no. En el paper que interpreta, en el César,
1: sí, sí,
0: exacte.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Posem un altre petit fragment d'algun dels papers, parlem molt ràpid, d'algun dels papers més importants de la carrera d'Arevalo.
4: Señores, han confiado en nosotros, no podemos fallar.
5: ¡Sí!
4: ¡Vamos!
6: Aquí no teníamos que haber venido solos, me cago en Dios.
1: Aquest és ell, aquesta veu.
0: Quina sèrie, per favor.
1: Sí, quina sèrie.
7: Me dedico a esto por otro.
0: Quina passada.
1: Quin flipe de sèrie.
0: Sí,
1: sí o no?
0: Sí.
1: És possiblement el millor que ha fet Sorogoyen?
7: Obre
1: el debat.
0: Bueno, podríem parlar-ne, però sí, de les millors segur, de les millors.
1: O sigui, jo crec que Asbestas i Antidisturbios, el millor que ha fet.
0: Jo crec que Antidisturbios és brutal.
1: És
0: a més, vull dir, tot el que és els protagonistes també, vull dir, tot el cos policial. Aquí sortia la Luengo també, no?
1: Sí, tant, clar, clar, aquí va començar la seva relació artística.
0: Molt bé.
1: Sí, la Luengo feia el paper principal de la investigadora, que vol saber què està passant amb aquest grup i amb la trama, no?, d'aquests polítics que estan intentant fer desnonaments a cases que igual no haurien d'estar desnonades i estan tocant els antidisturbis d'una forma molt ràpida i vinga, que aquí ens interessa construir,
0: sí,
1: i tal, no? I l'Arevalo és un dels membres d'aquest grup d'antidisturbios, està molt bé, fantàstic. Tots els actors estan fantàstics. Jo recordo una escena també, que me'n recordo molt d'això, al final, que estan tots ells asseguts fent un sopar.
0: Sí. I la càmera va com al voltant d'ells.
1: Sí, es va movent com al voltant d'aquella taula rodona, a poc, sí, a poc i tal.
0: Una mica com l'escena aquella inicial de Reservoir Dogs de Tarantino.
1: Sí, sí.
0: Aquella idea, eh? És que estaven tots...
1: És molt tarantiniana.
0: És com un homenatge, una
1: totalment,
0: mica, no?
1: Totalment, estic d'acord, sí, sí, sí. Sí, sí. I res, quatre detalls de... És molt important parlar de l'Arevalo, dels seus orígens, perquè ell no ve d'una tradició cinematogràfica. De fet, ell comença a treballar al cine bastant tard i ell, això sí, ell sempre ha volgut ser director més que actor.
0: Uh-huh.
1: És actor, de fet, una mica accidentalment. He investigat una mica sobre ell i es veu que amb 11 anys estava fent curs i estava amb la càmera gravant i tal, però era més aquesta vocació de
0: darrere,
1: no tant de davant, no? Va començar sobretot amb papers una mica més còmics i a poc a poc s'ha anat convertint en un actor de molt de caràcter. Hi ha hagut moltes comparacions amb... Se li ha dit a l'Al Pacino Nacional, per exemple, té aquesta cosa també... Suposo que també perquè físicament, amb la barba i aquesta mirada intensa, no? Té com aquesta cosa, una mica de l'Al Pacino de Tarde de Perros, del Precio del Poder, no? Una mica així. És un actor com de combustió ràpida, d'aquests que està allà i que de cop i volta es pot encendre i pot explotar tot al seu voltant. En aquest sentit, també és una mica Bardem.
0: També.
1: Una mica.
0: Però és veritat que ell, per exemple, el vam conèixer, tot i que va començar, a més, això de la interpretació i del cinema, quan encara no havia acabat els cursos a la Cristina...
1: Rota. Sí.
0: Rota.
1: Sí.
0: Jo crec que Azul Oscuro Casi Negro va ser com el primer paper que li va donar molta visibilitat.
1: Sí, sí, podríem escoltar, perquè justament tenim un tràiler d'aquesta pel·lícula.
7: Mi padre es un hijo puta, ¿no? Yo he salido igual de hijo puta que él. Pues ahora resulta que mi padre es gay, igual yo acabo siendo igual de gay que él.
8: Joder, yo... Tu padre s'ha ido al masajista, no significa nada. A lo mejor se equivocó y no sabía dónde se metió.
1: Amb el Quim Gutiérrez.
0: Amb el Quim Gutiérrez. Tots dos molt joves.
1: Sí, tots dos molt joves. El Quim Gutiérrez com el seu primer paper important.
0: Sí, del,
1: no?,
0: cinema
1: nacional. Va fer com el
0: nacional.
1: Salt de les sèries catalanes al cinema, sí, nacional aquí. I jo crec que és la primera vegada que tots veiem a Raúl Arevalo en una pel·lícula també, no? Em sembla que va ser com el seu primer paper al cine, més o menys important. Era un paper secundari, però tenia molta presència, era l'amic, sí, del protagonista, de Quim Gutiérrez, i aquí és una comèdia, o sigui, és una comèdia amb tocs dramàtics, no?, molt costumbrista, i ell també fa aquests personatges molt de tio molt anclat a la realitat, no? Hi ha una realitat poc glamurosa, normalment. Són personatges de barri, de tio que ha passat per un lloc que les ha hagut de passar canutes, no?
0: Sí,
1: que no ha sigut la
0: amb
1: vida
0: ferides,
1: fàcil,
0: no?
1: Amb ferides, amb això, doncs, amb coses contingudes, amb una violència soterrada i tal. I ell va néixer a Móstoles, a Madrid. No és tampoc de cap lloc. O sigui, el glamour no va amb ell, en realitat.
0: Mm-hmm.
1: No és un actor glamurós.
0: Era l'òpera prima aquesta, no?, del Daniel Sánchez Arévalo.
1: Jo crec que sí, l'òpera prima de Daniel, sí, Sánchez Arévalo, que també el va posar en el mapa, diguéssim,
0: sí,
1: en aquest sentit. I hi ha una altra pel·lícula, hem parlat d'Antidisturbios, hem parlat d'Azul Oscuro Casi Negro, que jo crec que hi ha un tercer paper que hem de destacar per sobre de la resta de la seva filmografia.
5: Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria.
1: Una vez estem parlant de La Isla Mínima.
0: La Isla Mínima. Tenia un rotllo True Detective?
1: Sí, total.
0: Que sí? Per aquella època, sí. Jo diria, no sé.
1: Absolutament. De fet, La Isla Mínima, jo diria que és abans de True Detective.
0: Pot ser.
1: O no?
0: Jo crec que és posterior, però vaja, a mi em va recordar...
1: Sí, s'assembla, és el mateix to, sí.
0: És aquell to, no? És aquell to, o sigui, no la part més de diàlegs poètics, que no és tan això, però l'ambient...
1: I una mica de personatges també de la parella de detectius, com una mica decadents i com una mica amb un món interior.
0: Tenia,
1: no?,
0: un patetisme.
1: Sí, totalment. La veig, la
0: I aquí estava genial.
1: Ella estava genial, sí.
0: Raura.
1: De fet, jo crec que la mínima, i ara la pel·lícula de la que parlarem ara per tancar aquest mini especial sobre ell, són dos de les 5, 6, 7 millors pel·lícules del cine espanyol del segle XXI, del que portem de segle XXI, La Isla Mínima estaria allà, segur.
0: Sí.
1: I jo crec que l'altra, que és la que ara es compleix en 10 anys, que ara en parlarem, també. Vull dir que ell és una figura molt important del cinema espanyol d'aquests últims 25
0: sí.
1: anys.
0: Sense ser un dels grans protagonistes que estan en el cap de la gent, però...
1: No, i sense haver hagut de fer grans papers, ni haver hagut de fer grans concessions, ni haver hagut de treballar amb grans directors, però és un actor molt constant, sempre reclamat per tothom, sempre molt serio, i no, molt interessant, molt intens en les seves presències fílmiques. Fins i tot el Ser Querido, que surt poquíssim, cada cop que surt dius, toma ja, amb aquesta barba,
0: està aquí,
1: no?
0: Sí.
1: Està aquí aquest home, sí. No? Jo tinc aquesta sensació, almenys, sí. I ara, l'última, que és la pel·lícula una mica també, que és L'excusa, i que lliga amb el Ser Querido també, perquè aquí ell no és l'actor, sinó que és el director.
9: Perdona que me meta, José, hijo, pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
10: Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía.
9: ¿De dónde has salido tú?
1: Ho hem dit al principi, que Arevalo sempre havia volgut ser director, i al final, després de 8 anys de treball, l'any 2016 va estrenar la seva primera i única pel·lícula com a director, que és un peliculón que es diu Tarde para la ira, que ara es compleixen 10 anys, i que està, si la voleu veure de forma gratuïta, la podeu veure qualsevol de vosaltres, a la plataforma de RTV.es.
0: Ah, molt bé, RTV Play.
1: RTV Play, exacte, perdó.
0: Molt bona recomanació, llavors.
1: Sí, la vaig veure. Ahir mateix la vaig acabar.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè volia parlar d'Arevalo i vaig pensar en aquesta pel·li, va coincidir que són 10 anys i la vaig tornar a veure, i és una pel·lícula tremendíssima. O sigui, una pel·lícula seca, també amb aquesta violència...
0: Aquest ritme contingut, no?, una mica,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, sí, és una pel·lícula que, a més, no t'explica, no saps què està passant fins que no portes ben bé la meitat, llavors comences a encaixar les peces amb un Antonio de la Torre del protagonista, que podria ser ell mateix, o sigui, si ell hagués interpretat la pel·lícula, hagués fet el paper d'Antonio de la Torre, l'hagués fet com el fa Antonio de la Torre, clarament, dos actors que a més han treballat junts moltíssimes vegades,
0: sí,
1: i que es coneixen perfectament, i és una pel·lícula de venjança, i hi ha una particularitat molt interessant d'aquesta pel·lícula, que és que la va escriure amb un tio que es diu David Pulido, que el David Pulido no és guionista professional, sinó que és psicòleg.
0: Però van guanyar el Goya, no?
1: Van guanyar el Goya. La història diu que David Pulido i Raúl Arevalo es van conèixer, Pulido estava interessat en el cine, tenien amics en comú, i van començar a treballar junts perquè van veure que tenien les personatges i el cinema d'una manera molt similar. I van començar a treballar junts, i Pulido portava aquesta part de psicòleg de com els personatges reaccionarien o com han de ser davant d'una situació, i Arevalo portava més la part visual, com ho posarem en escena i tal. Van estar treballant durant 8 anys, al final van acabar donant forma i trobant el finançament per fer la pel·lícula, i efectivament va guanyar 4 Goyas, a millor pel·lícula, a millor director novell, que li podria haver donat el millor director normal,
0: sí,
1: el millor guió, per tant, aquest psicòleg té un Goya a casa seva,
0: sí,
1: que després no ha escrit més guions, i em sembla que també el personatge secundari que fa Manolo Solo, que va morir fa relativament poc,
0: sí,
1: unes quantes setmanes, de forma sorpresa, diguéssim, o de forma inesperada, i que és un actor, que era un actor meravellós també del cinema espanyol d'aquesta generació, una mica més gran que Arevalo i que De la Torre, i que ara a la pel·lícula fa un paper, surt 7-8 minuts i ho clava tant, fa amb una veu especial que faci com de... ho clava moltíssim, i és una de les escenes més violentes i més fortes de la peli, allà en un gimnàs, no sé si te'n recordes d'això, que hi ha un gimnàs de boxa i se'n van com en el soterrani i es fan
0: molt vagament, eh?
1: I, tal, i allà Antonio De la Torre comença a executar la seva venjança. No estic tampoc fent un spoiler massa gran.
0: I, en fi, una mica de spoiler.
1: I aquí la pel·lícula també hi ha moltes coses com de la joventut d'Arevalo. El bar, no? La vida de bar, el barri. Ell anava molt al bar que tenia, em sembla que era el seu pare, que presentava un bar. Llavors es fixava molt, observava molt. El personatge de la Torre també entra al bar i observa molt, no?, què està passant al seu voltant. O sigui que hi ha molta cosa de la seva pròpia experiència i del que ha après ell com a actor, sobretot, jo penso, d'Alberto Rodríguez, del director de l'Isla Mínima. Jo crec que Arevalo agafa molt o pren molt de model Alberto Rodríguez per dirigir aquesta pel·lícula, de la qual ara es compleixen 10 anys i que és una de les millors pel·lis del cine espanyol dels últims, això, dels últims 25 anys, segur.
0: Doncs ja ho sabeu, la teniu a RTV Play disponible en aquest 10 aniversari de la seva estrena. Deixa'm dir-te, a moda de safareig una mica,
1: sí,
0: el ser querido, una altra de les actrius, en aquest cas secundàries, amb un paper molt petitet, és la Melina Matthews.
1: Sí, que és.
0: I són parella del Raúl Arevalo.
1: Exactament, sí.
0: Clar.
1: Sí. Això, llavors... això és Montrosa, diguéssim.
0: Del... Sí, Montrosa, sí, sí. Del cinema.
1: Melina Matthews i Raúl Arevalo fa molt de temps que estan junts, han portat la seva relació sempre de forma molt,
0: molt
1: privada,
0: discreta.
1: Molt discreta. Són pares, tenen un fill. De fet, Arevalo va, això sí que ho va explicar en algunes entrevistes, que va parar durant un temps de treballar per poder-se dedicar a la criança del seu fill durant un any, dos anys, no sé quant de temps va estar, i tot i que això li suposés després... pues,
0: dificultat a l'hora de reenganxar-se, exacte, no? En un moment donat.
1: En un món com el del cinema, que és sempre tan volat i, no? I que els actors sempre ho diuen, que ara estàs i ara no estàs,
0: sí.
1: Però ell sempre ha estat. No l'hem notat molt a faltar... no hem notat molt aquest buit, perquè ell de seguida ha tornat a treballar un altre cop, ha enganxat papers i sempre està com en primera línia, sense estar en primera línia.
0: Mm,
1: no?
0: Una correcte. Mica. Sí, sí. Clar, però ha continuat fent papers, etc. Aquest darrer, el del ser querido, fent el personatge del César, però no sabem si Tarde para la ira és l'inici d'una carrera com a director o ja s'ha tret l'espineta aquesta de dir, mira, ja ho he fet.
1: Ell ha dit fa no gaire que té moltes ganes de tornar a dirigir. Esperem que no sigui només un cas puntual d'una pel·li com Charles Laughton, que va dirigir,
0: sí,
1: a La noche del cazador, i que, sí, era un actor també, i que va voler fer...
0: I allà va quedar.
1: I allà es va quedar, i va quedar com una pel·li de culte.
0: De culte i de les millors, no?, del cinema, sens dubte.
1: I, home, jo crec que Tarde per la ira ja queda una mica en aquesta onda a nivell nacional, molt més, de forma molt, bueno, més modesta, potser, però...
0: Tema per un altre dia, també, Com es diu allò de que la música es diu One Hit Wonder, no?
1: No, clar, directors, doncs, que només n'han fet una.
0: Només han fet una, però bona.
1: Però vaja, una.
0: Però quina una, no?
1: Sí, sí,
0: doncs igual,
1: sí,
0: també és un tema, això,
1: doncs,
0: Carles.
1: Doncs ara mateix me l'apunto. Perquè tenim uns quants d'aquests temes, eh?
0: I tenim pendents
1: un
0: munt d'explorar,
1: sí, sí,
0: el cinema.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs, avui ho hem de deixar aquí, Carles. El proper dia ens extendrem una mica més en totes les recomanacions culturals que ens porta setmanalment. Avui, mira, tanquem amb Daft Punk. Avui, One More Time, me n'he anat ben enrere, però una vegada més us diem gràcies, com sempre, i fins demà.
1: Adeu.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Hola, benvinguts. Us parlem des del Parlament de Catalunya, des de la sala Lluís Companys. Especial aquí parlem. Debat de tots els grups parlamentaris. Volem parlar de tot allò que ens preocupa i que ens ocupa en aquests moments. Volem posar el termòmetre de la política catalana.

0: Bona nit. Què passa amb els acords que van fer possible la investidura? Com avancen els compromisos amb finançament, habitatge, infraestructures que es proposa davant la seguretat o l'educació, matèries que hi ha hagut de cessament i dimissions en els últims temps? Aquí parlem, ha convidat, ara els presentarem a tots els portaveus perquè analitzin el moment polític que viu el país. Partits que donen suport al govern i partits de l'oposició, presents en aquest plató improvisat. Un plató que està situat en un pati de llums, un lloc idoni perquè el debat es pugui obrir de bat a bat. Els hi demanarem, ara quan ens hagin presentat, que es transmetin les idees clares gràcies a la bona llum que disposem. Senyora Elena Díez, diputada del Partit Socialista de Catalunya, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Salvador Vergés, de Junts per Catalunya, benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Esther Capella, d'Esquerra Republicana, benvinguda.
3: Moltes gràcies, benvinguts tots.
0: Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, benvinguda.
4: Un plaer, gràcies.
0: Joan Garriga, de Vox, benvingut.
5: Gràcies, un plaer estar aquí.
0: David Cid, dels Comuns, benvingut.
6: Gràcies per convidar-nos.
0: Dani Fornellà, de la CUP, benvingut.
7: Gràcies, bona nit.
0: I Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, benvinguda.
8: Merci.
0: Benvinguts tots, són a casa seva, i ja et dic que estem en un pati de llums, i evidentment un dels problemes que ens ocupen en aquests moments és l'educació. L'educació està preocupant. Dimecres vinent hi haurà una intervenció del president de la Generalitat per parlar de l'informe PISA. També hi haurà un debat a finals del mes d'octubre sobre educació. Escolti, jo els hi pregunto, i aquí són tots, pot haver-hi un pacte per l'educació en aquest país? Un pacte del Parlament, evidentment, faltarien després els agents socials. Elena Díez, comenci vostè. És possible un pacte per l'educació?
1: Més que possible, jo diria que és molt necessari. Un pacte en el que totes les forces polítiques ens hi puguem sumar i puguem aportar, i no només les forces polítiques, sinó tot el sector educatiu, les famílies i el conjunt de la societat. És evident que el sistema educatiu arrossega encara moltes deficiències. La societat ha canviat, els nostres nanos han canviat, els nostres joves ja no són el que eren fa 20-30 anys. Llavors, el sistema educatiu també ha de canviar, ha de donar resposta a totes aquelles necessitats, amb la qual cosa l'educació ha de passar avui en dia a ser la prioritat número 1 per aquest govern i també per al conjunt de la resta de forces polítiques.
0: I això vol dir cedir, imaginem. Salvador Vergés, de Junts per Catalunya.
2: Sí, l'educació, òbviament, és on més hauríem d'excel·lir com a país. I Junts per Catalunya, només cal veure l'hemeroteca, fa setmanes que vam proposar precisament un gran acord nacional de país, un gran acord que no havia de ser només de partit, sinó que havia de ser amb tot el sector, amb la comunitat educativa. I a partir d'aquí nosaltres, Junts per Catalunya, hem fet desenes de reunions amb els sindicats, amb entitats que representen les direccions dels centres, que representen les famílies, etc. I, per tant, arribem amb la feina ben feta, amb la reivindicacions clares per al monogràfic sobre educació que es celebrarà d'aquí a poques setmanes i en les quals nosaltres clarament el que volem és, més enllà de les millores salarials i laborals, que també, doncs, defensar l'ús de la llengua catalana, l'autoritat dels mestres, que se'ls redueixi la burocràcia, que es baixin les ràtios i que tinguem una escola inclusiva real.
0: Els hi demano brevetat, per tant, pacte també, pacte d'educació. Junts per Catalunya i socialistes, Esquerra Republicana.
9: Bé, senyora Capella. Des d'Esquerra Republicana, i ho hem dit sempre, i és una evidència, que l'educació és el pilar fonamental d'un país. Iguale, genera igualtat efectiva entre els nens i nenes, prepara pel futur i, per tant, permet un futur en un país. Des d'Esquerra Republicana vam plantejar, i en aquest cas el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, un acord de país. Un acord de país que ha de transcendir el govern, que ha de transcendir el Parlament, que ha d'interpel·lar el conjunt de la ciutadania, que ha de tenir en compte, doncs, a tothom, sindicats, comunitat educativa, pares i mares, i vol dir que hem de ser capaços de blindar el sistema educatiu, és a dir, ha de transcendir també a una legislatura amb un horitzó a llarg termini, però amb mesures de xoc immediates. Per tant, Esquerra Republicana hi serà, perquè ja ho hem plantejat que hi havíem de ser. I en tot cas, doncs, interpel·lar tothom, perquè l'educació, com deia, ha de ser el futur del nostre país. I conjuntament amb aquest acord de país, sí, deixi'm que ho digui.
0: No, li deixo, però siguem,
9: sí,
0: breus, perquè
9: sí,
0: si no...
9: Sí, ho seré, però deixi'm, gràcies, que ho digui.
0: Siguem breus.
9: Hi ha d'haver l'acord del país pel sistema i pel model educatiu, i hem de generar també els equipaments i els espais adequats, i això vol dir climatització, per poder treballar en condicions i vol dir també perquè els nens i nenes i els joves, tinguin les millors condicions.
0: Socialistes, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, d'acord amb un pacte d'educació. Cuidado, que estem en seu parlamentària i això queda gravat. Lorena Roldán, diputada del Partit Popular, també d'acord o no d'acord en que hi hagi un pacte en aquests moments d'educació?
4: Mira, jo crec que la primera premissa per poder arribar a un pacte és reconèixer que el model d'immersió lingüística que s'aplica aquí a l'Escola Catalunya ha sigut un fracàs, perquè fins ara tothom deia que això era un model d'èxit. Estem veient, no només a la prova PISA, sinó en totes les proves que estan sortint, que això no és veritat i que estem molt endarrerits respecte de la resta de comunitats autònomes. A partir d'ara ni tan sols ho sabrem perquè ens hem quedat fora de les proves PISA precisament per això. Aleshores, per poder arribar a aquest acord, primer, la primera premissa, el model d'immersió lingüística ha fracassat. Segon, amb qui hem d'arribar a aquests pactes? Perquè jo ara escolto aquestes formacions polítiques que m'han precedit, que sí que l'educació és el pilar fonamental aquí a Catalunya, però ells són els responsables. Han tingut les competències en els darrers governs, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Partit Socialista. Són els que ens han portat fins aquí. Per tant, per arribar a aquesta excel·lència, primer, insisteixo, hem d'escoltar els experts, hem de deixar de banda aquestes fórmules obsoletes i caduques, i sobretot hem de deixar la ideologia fora dels projectes escolars, cosa que aquí a Catalunya no passa.
0: Queda entès. Joan Garriga, miri, què diuen, eh? Que sí, que pacte. Partit Popular diu que no creu aquest pacte, però els altres han dit que sí, endavant amb aquest pacte. Joan Garriga, de Vox. Vostè, miri, partidari o no d'un pacte?
6: Per l'educació a casa nostra, que és un autèntic fracàs. Ni pacte, ni compareixència, ni perdre el temps amb reunions innecessàries. S'ha de tornar al poder als pares, que tenen que poder escollir el model que volen pels seus fills. Precisament, el fracàs de l'educació, després de 40 anys de pujolisme, tots els partits que han passat per casa nostra, d'ara el PSC, d'Esquerra, és que han enfonsat l'educació, perquè han imposat un únic model d'immersió lingüística, model progre, de promoció autonòmica, de no suspendre, de no exigir als alumnes. El que necessitem és recuperar l'educació, dotar a la iniciativa social de tota la pluralitat necessària que vulguin, amb gratuïtat. Aquest és el model de Vox. Sí, dotar el poder als pares, que els polítics treguin les seves grapes del model educatiu que ja han enfonsat. I vull aprofitar per denunciar les trampes dels socialistes en l'informe PISA. És un escàndol. Podien portar màxim un 5% d'alumnes que podien treure i excloure les proves, un 23%, i 7 vegades els hi van avisar i van continuar fent
0: trampes. Escolti, si el president de la Generalitat el crida per aquest pacte d'educació, vostès...
6: Nosaltres no ens agrada perdre el temps.
0: Iran o no iran?
6: Volem que els pares
0: puguin...
6: No anirem, no anirem, perquè volem donar el poder als pares i no al president de la Generalitat. A l'educació dels nostres fills, el president de la Generalitat s'ha d'apartar. Tenim dret als pares a escollir model educatiu diferenciat, mixta, laic, religiós, bilingüe, trilingüe, o només en català, com volen els separatistes.
0: Cid, David Cid, dels Comuns.
8: A Catalunya hi ha una crisi educativa i el PSC no se'n surt. O sigui, bueno, manifestacions, vagues, el fiasco de PISA, dimissions a la conselleria, però sí que crec que més enllà de la batussa política hi ha d'haver-hi solucions. Una Catalunya forta vol dir serveis públics forts i això vol dir una educació forta. Per tant, nosaltres entenem que sí, cal un pacte amb tota la comunitat educativa i nosaltres hi anirem amb dues propostes molt clares. La primera, reduir el nombre d'alumnes a l'aula, baixar les ràtios. I la segona, i per nosaltres també és molt important, és la climatització de les aules i això s'ha de fer en 2 anys. S'ha de fer en 2 anys. No podem esperar el 2030. No pot ser que aquí estiguem tots molt còmodes al Parlament de Catalunya amb aire condicionat i a les nostres escoles tinguem classe 35 graus. I si m'ho permet, mirin, prou de culpar el català dels problemes de l'escola. Perquè Andalusia, que són els pitjors resultats de l'informe PISA de tot l'Estat, no hi ha català que jo sàpiga. Senyors del Partit Popular, deixin de culpar el català, deixin de culpar el català dels problemes de l'escola. L'escola necessita recursos, recursos...
0: A veure, ordre, si parlen... Escolti,
8: Andalusia no hi ha català.
4: Ni
8: castellà,
4: i han quedat fora de l'informe PISA. Perquè el sistema d'immersió no funciona. No funciona ni els castellans...
8: Andalusia, què passa?
4: Sí, pels castellanoparlants.
8: I Andalusia?
4: No, la veritat és que no manipuli les dades. Aquí no tenim ni dades. Aquí estem fora de l'informe PISA perquè han hagut d'accionar 23% dels alumnes.
0: Miri, aquest debat, senyor Cid i senyora Roldán, tenim el goig de que també es don per Ràdio 4. Aleshores, si vostès per la ràdio, encara aquí els poden veure més o menys fent algun gest i pot ser fins i tot graciós i agradable a la televisió. A la ràdio no s'entén ni un ni l'altre. Els hi dic perquè és un principi de principis. Seguim la ronda.
8: Estic d'acord, senyor Pagàs, però no es poden fer aquestes afirmacions gratuïtes sobre el català.
0: Bueno, però parli vostè i calli vostè. M'entén? I ja està. Senyor Dani Cornellà. Sí, home, i tant que sí, i tant que sí. I tant que sí.
10: Miri, nosaltres, la CUP, tenim molt clar que no podem arribar a cap acord de país amb un govern que no està fent la feina que hauria de fer actualment, i ho veiem amb les mobilitzacions massives que hi ha hagut. El primer acord que hi ha d'haver és que aquest govern segui amb els sindicats majoritaris, és a dir, amb l'USTEC, però també amb l'Assemblea Educativa de Catalunya, i arribi a acords. Acords que solucionin la problemàtica que tenim. I és tan fàcil com complir la llei que ja té aprovat a Catalunya, la llei d'educació, que posin el 6% del PIB, tal i com diu la llei, que compleixin la llei, aquesta i la d'immersió lingüística. I tindrem molts dels problemes solucionats. Primer aquest acord i després nosaltres ens obrirem
0: anirà,
10: a parlar d'altres.
0: Anirà la CUP a la crida del president de la Generalitat per aquest pacte? Irà o no irà?
10: I anirem per proposar que escoltin a qui han d'escoltar, que és a la comunitat educativa.
0: Molt bé. Sílvia Riols, d'Aliança Catalana.
11: Bé, no sé si la nostra formació quedarà exclosa dels contactes, atès que el conseller Dalmau ens va excloure primer, després el govern el va desmentir, però en qualsevol cas considerem que és necessari i que no passa tant per incentivar més les inversions, sinó per reformular tot el model educatiu i redirigir-lo cap a l'excel·lència, cap a la cultura de l'esforç, cap a l'exigència, cap a la corresponsabilitat familiar. No pot ser que els mestres avui facin d'intèrprets, d'assistents socials i de policies. Els hem de deixar fer en plenitud les seves tasques professionals, que són la docència, i sobretot és molt important planificar la immigració perquè s'assenyeixi la capacitat real d'absorció que tenen els nostres serveis públics, perquè si no el col·lapse està garantit.
0: Vostè hi anirà, en el cas de que, i en principi sembla que sí, que el govern de la Generalitat té intenció de cridar a tots els grups parlamentaris per aquest pacte. Hi anirà o no hi anirà?
11: Aliança Catalana no fa cordons sanitaris a ningú i sempre que se l'ha interpel·lat a una mesa hi hem assistit.
0: Molt bé. Escolti, alguna cosa més sobre el Salvador Vergés?
2: Sí. A mi em fa gràcia que, sobretot els comuns, també Esquerra Republicana en aquest cas, doncs resulta que ara us mostreu aquí doncs, molt exigents amb un president Illa quan veu tenir absolutament a les vostres mans de poder-lo condicionar amb el pressupost i en canvi li veu donar carta blanca perquè pugui esgotar la legislatura. Un president Illa que ningú pot dir que no coneix com actua. És un president que és més sempre de desaparèixer quan hi ha un problema que no pas de comparèixer. I en aquest cas ho hem vist molt clar. El Parlament ha reprovat el conseller Niubó perquè no ha resolt bé la qüestió de les vagues dels docents, perquè no ha resolt bé l'ocultisme ni tampoc l'error de les proves PISA, el fiasco de PISA, i en canvi el president Illa doncs, no l'ha cessat. El PP, li vull dir, vostè parla de que a l'educació no hi ha d'haver ideologia. No sé si vostè coneix el ministre Wert. Coneix el ministre Wert? Doncs deixem-ho aquí. En tot cas, el monogràfic que nosaltres vam posar sobre la taula i que hem liderat i que es farà les properes setmanes sobre educació ha de ser executiu. No és per anar a parlar dels problemes que tenim, que tothom els sap, sinó que és per posar solucions reals sobre la taula.
0: Veure,
2: això és el que farem nosaltres.
0: Salvador Vergés, volen parlar? Escolti, ha dit una cosa que crec que la senyora Elena Díaz ha de contestar. Diu, ha dit Salvador Vergés de Junts per Catalunya, ha dit que no tenim president, que el president està desaparegut. Ho ha dit així, no?
1: Bueno, doncs per tant, el president que assegura el senyor Vergés que no hi és el president que ha pujat un 25% el pressupost en educació. En dos anys, el pressupost d'educació ha crescut un 25%. I aquí, quan es plantegen que s'han de posar més recursos, s'han d'aprendre mesures en matèria d'educació, això és el que està fent aquest govern, el president Illa i el Departament d'Educació en general. Un acord per baixar les ràtios, un acord per millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la comunitat educativa, per incrementar personal com vetlladores i altre personal de suport, com deia, un pla per climatitzar les aules. Ens agradaria en dos anys, però és que no és possible, perquè la climatització no es pot fer durant el mes d'octubre o novembre, no es poden treure els nens de les aules per climatitzar, s'ha de trobar els espais, els moments per fer-ho. Un acord per climatitzar 2.500 milions d'euros per climatitzar més de 2.500 centres educatius i també residències.
0: Val.
1: Estem escoltant els sindicats, s'estan aportant els recursos que ens demanen. Evidentment, mai seran suficients perquè hi ha molta manca de recursos, perquè l'educació en aquest país no ha sigut prioritat en els darrers 17 anys, que va ser quan es va aprovar la darrera llei educativa.
0: El partit del govern diu que sí, que tenim un president de la Generalitat, l'oposició diu que està desaparegut. Això és el que hem entès. Sí, Capella, Esquerra Republicana, sí, Esther Capella,
9: molt bé. Escolti,
0: diputada Capella.
9: Molt bé. Aquí tothom diu que, no, que Esquerra Republicana tenia l'opció de posar sobre la taula i collar el govern. Ja ho van fer, a través del pressupost. i, per tant, fent política. I fent política què vol dir? Doncs posant en el pressupost les eines per resoldre el conflicte polític, perquè ja ho hem dit, no es pot acabar el curs amb una vaga i començar el curs amb una vaga. S'han de remengar i s'hi han de posar. Les eines hi són, el pressupost hi és. Esquerra Republicana va posar pressupost. També va posar pressupost per climatitzar les escoles. I el problema del sistema educatiu català no és la llengua. La llengua, el català, l'hem d'enfortir perquè és la llengua franca, és la llengua que cohesiona, que relliga el país. I aquí, quan la senyora Roldán del Partit Popular assenyala a Catalunya, jo li vull recordar, li recordava el senyor Vergés al ministre Wert, el mal de Dalmansa, però el mal també ve dels governs del Partit Popular, que ha fotut la cullerada, que ens ha deixat sense recursos, que ens ha infrafinançat, que ha, d'alguna manera, tancat i va tancar l'aixeta al país per tal de que pogués dotar econòmicament a l'educació. Per tant, sí, hi ha d'haver un acord de país i la ciutadania espera dels representants polítics que siguem capaços de posar-nos d'acord amb allò que és bàsic. És evident que cal repensar, perquè és evident també que la situació del país ara no és la de fa 5 anys o 10 anys. És més, un moment.
0: Ho hem entès.
9: Hi ha un element. Escolti'm, i aquí tothom fa veure que en el mentrestant no vam tenir una pandèmia, que va condicionar també el sistema educatiu.
0: Pau, deixi.
8: És evident que el
0: PSC no se'n surt.
8: És evident que el PSC no se'n surt.
9: No,
0: David Cis, si el faig callar, la culpa serà meva. I si el deixo parlar, també. Per tant, mirem de fer un acord. L'acord d'educació, que està molt bé, l'acord, tots els acords estan bé, però mirem de fer un acord. Perquè si el faig callar, la culpa meva.
8: Li demano la paraula.
0: No, esperis un moment, que parlarà el senyor Roldán. Un moment, que parlarà el senyor Roldán.
8: Després li demano la paraula, al senyor Roldán.
0: D'acord, Roldán.
4: Li agraeixo, senyor Falgàs, més que res, també per al·lusions dels diferents grups. Sinceramente, a mí todo esto me está pareciendo una tomadura de pelo. Siempre la culpa es de los demás. Parece que aquí nadie ha tenido responsabilidades de gobierno, ni Esquerra Republicana, ni el Partido Socialista, ni Junts per Catalunya. La culpa siempre es de los demás. Pero yo le voy a dar un dato. El modelo educativo del Partido Popular que hemos puesto en marcha en nuestras comunidades autónomas, como puede ser Castilla y León, o como puede ser la Comunidad de Madrid, va como un tiro. Sí, sí. Va como un tiro. Expulso según el último informe PISA, Madrid está por encima de la media en ciencias, en matemáticas. Castilla y León, modelo de excelencia. Insisto, lo que pasa es que aquí siempre llorando, que es lo que más nos gusta. Aquí hay que asumir las responsabilidades. Hasta hace cuatro días el modelo era de éxito. Ahora resulta que es un fracaso y nos sacamos de la manga 2.500 millones para climatizar las aulas. El año pasado no hacía calor en las aulas, hace cuatro días que han aprobado los presupuestos no hacía calor en las aulas, que tienen aulas incluso con amianto. Es que es una vergüenza. Asuman ustedes su responsabilidad y sobre todo hagan una autocrítica que falta.
0: Que he arribat a un acord amb el senyor Cid. Deixi parlar amb ell ara.
8: Callo. Em toca a mi,
0: senyor Ferraz.
2: I que parli en català, sisplau.
8: Senyora Roldán.
2: Que parli en català, que som a Catalunya.
0: Sisplau.
4: Són les dues llengües oficials de Catalunya, català i castellà. Però parlen tots els catalans.
8: Senyora Roldán, miri si funciona la immersió lingüística, que quan parla castellà, tot el que hem estudiat a l'escola catalana l'entenem perfectament.
4: Igual a la
8: català. Exactament. Jo crec que... Per això funciona. Jo crec que és evident que el PSC no se'n surt. Però també crec que hem de ser justos i explicar com hem arribat fins aquí. I aquí Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han gestionat la Conselleria d'Educació durant pràcticament 15 anys. I aquí, malauradament, han coincidit Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, que, per exemple, han tancat aules a l'escola pública mentre les mantenien a l'escola concertada. I jo també vull dir-ho clarament. És a dir, Esquerra Republicana, nosaltres no estem d'acord amb la proposta del senyor Junqueras, que ara diu que cal un govern tecnocràtic per la Conselleria d'Educació. Cal política. I vostès, Esquerra Republicana, han tingut 3 consellers en 5 anys. Cambray, que va ser el rei de les vagues en educació, competeix amb la senyora Niubó, a veure qui té més vagues. Després, evidentment, en aquest cas la consellera Simó o en aquest cas també el conseller Bargalló. Mirin, el que cal és que l'educació d'una vegada per totes sigui una prioritat. I aquí hi ha una proposta molt clara, que és arribar al 6% del PIB en educació, que és el que està proposant, per exemple, la Comissió d'Obreres.
0: Diputat David Cid, que tenim un acord, que és un acord que jo crec que és un acord bastant lògic, no? Vox, senyor Joan Garriga.
12: Nosotros queremos comentar también las dos soluciones que plantea el separatismo y la izquierda. Que hace mucho calor en las aulas. Hoy ya no es problema, ¿no? Señores socialistas, hoy abrimos las ventanas, hoy ese problema ya no existe. No busquen excusas. ¿Por qué no hablamos de lo que supone, por ejemplo, en muchas escuelas del Ampurdán, que hayan más de la mitad de alumnos extranjeros, inmigrantes, recién llegados, que no saben ni catalán ni español. Eso sí que baja el nivel educativo. Otra solución de los socialistas, llegar al 6% del PIB en cuanto a presupuestos en educación. ¿Por qué no han hecho estos últimos meses que han aprobado presupuestos? ¿Por qué no dejamos de destinar 88 millones de euros a ayuda al exterior, cooperación exterior, cuando aquí tenemos muchos problemas? ¿Por qué dejamos de enviar dinero fuera cuando aquí tenemos necesidad? Y, por supuesto, ¿por qué seguimos destinando 5.000 millones de euros a subvenciones ideológicas? ¿Por qué no incrementamos el presupuesto? Son ustedes una auténtica estafa.
0: Estan dient arguments, arguments que es posaran damunt la taula i que serviran per si hi ha o no hi ha un pacte d'aquest Parlament de Catalunya per l'educació. La senyora Gurriols.
11: Sí, el Partit Socialista parla de més inversió, però certament aquesta inversió no va a millorar el model ni a millorar els resultats acadèmics, com hem pogut veure amb l'informe PISA, ni tan sols va per millorar els equipaments on estudien els nostres fills, els barracons continuen actius, sinó que van directament a les aules d'acollida per subvencionar les dèries per immigracionistes d'aquest govern. I voldria aprofitar per introduir un altre tema, i és que si s'ha de fer un pacte nacional per l'educació, agrairia que no es fes des de la correcció política imperant, perquè cal parlar molt seriosament del decret d'inclusió, que a la pràctica s'ha vist que és inviable, s'ha vist que és quimèric i s'ha vist que és perjudicial per tots els actors implicats. Per tant, cal continuar potenciant els centres especialitzats perquè aquells nens amb capacitats especials tinguin una atenció individualitzada com es mereixen i no que se'ls aparqui en aules ordinàries com s'està fent ara mateix.
0: Dani Cornellà, que ens demanava la paraula també.
10: El que està clar és que aquí van passant governs i tots diuen que hi posen més diners, però la realitat és que cap ni a l'actual ni als passats, està complint la llei. Una llei que ens vam aprovar per una majoria. I aquest és el greu problema que té Catalunya. I l'altre és la incompetència de la consellera i de tot el departament per arribar a un pacte amb el sector educatiu. És tan fàcil com seure, negociar i acordar. Però veiem que és impossible amb aquest govern i amb aquesta consellera quan l'únic que fa és amagar-nos, per exemple, a tot el poble de Catalunya, que el mes de març va saber aquesta problemàtica amb l'informe PISA i no el va fer públic. Fins que no va esclatar i va sortir als mitjans de comunicació a finals de juliol. I llavors la consellera va amagar aquesta problemàtica. Per tant, és una irresponsable. No només per amagar aquesta informació, sinó per no solucionar el problema que té el sistema educatiu públic català.
0: Permeti'm, tot això va lligat amb el finançament. Tot això va lligat en diners. Hi ha un acord, ho han dit vostès, de l'any 2008, per tal de portar endavant aquest percentatge per educació. Ara, en aquests moments, és un 6%. Tot depèn d'aquest sistema de finançament. Aquest sistema
9: de finançament. Ho dic perquè...
0: Senyora Capella, i aquest sistema de finançament s'arribarà a un acord perquè hi pugui haver-hi aquests diners?
9: Per tenir un 6% del PIB, i el PIB no l'agafes mai perquè el PIB es va modificant i l'has d'anar incrementant. Ara mateix representa... Què representa? Doncs 20.000 milions d'euros. 20.000 milions d'euros. Per tant, hem de parlar de finançament. Sense finançament podem fer brindis al sol i explicar que volem la lluna, però ens cal els mitjans per poder fer
0: efectiu
9: el que volem.
0: A veure si Junts...
9: Un moment.
0: A veure si Junts aprova el finançament.
9: Sí, un moment, senyor Falgàs. El decret de la inclusiva necessita també recursos, perquè fer una norma que no porti aparellada els recursos necessaris comporta el fracàs d'allò que diu la norma. Per tant, sí, ens cal un model de finançament, propi, just, que doni cobertura i reforci els serveis públics catalans. I això vol dir que interpel·lo a tots els que estan avui asseguts aquí, que no han participat de l'acord del model de finançament, doncs que si els hi pregunto si estan disposats a renunciar a aquest model de finançament que representa 4.700 milions d'euros més per Catalunya i que representa començar a treballar per arribar un dia al concert econòmic i un dia, com nosaltres defensem, a una Catalunya independent.
0: A veure, tenim
9: l'oportunitat. Vol dir sobirania. Estem parlant de sobirania, els recursos són sobirania, capacitat de decidir, capacitat de fer polítiques que garanteixin els drets dels ciutadans, una escola millor, una sanitat millor, unes carreteres millor, un país millor.
0: Tenim l'oportunitat de tenir aquí el senyor Vergés, de Junts per Catalunya.
9: Ja l'interpel·lo directament.
0: Per això ja li ha dit si l'aprovaran o no aquest sistema de finançament per tal de poder tenir més diners, com diu la senyora Capella.
2: El president Illa el dilluns va fer una conferència triomfalista, que no s'atreviria a fer davant de cap metge, ni mestre, ni ningú d'aquest país, en la qual va anunciar que ara sí tindrem un pressupost per educació equivalent al 6% del PIB. Perfecte, és el que hauria de ser, és el que diu la llei de l'educació de Catalunya. Això representa 7.000 milions d'euros més del que en aquest moment la Generalitat està invertint en educació. Per tant, si el president Illa i el Partit Socialista estan dient que ara posarem 7.000 milions d'euros més en educació, que ens expliquin d'on els restaran. Com que no els podran restar d'enlloc, el que estan dient de facto és que estan d'acord amb la nostra defensa que fem del concert econòmic. Què vol dir concert econòmic? Que nosaltres no volem que ens donguin ara un ou més a la cistella o dos ous més a la cistella. No, no. Nosaltres volem la gallina. La gallina és nostra. I nosaltres decidirem si donem un ou a Espanya pels serveis prestats o no. Per tant, concert econòmic, que és de justícia poder-lo reclamar. I Esquerra Republicana, ho sento molt, quan parla de 4.700 milions d'euros, 4.700 milions d'euros, no cal ni negociar-los. És la part proporcional que ens toca de l'increment que ha tingut de més d'ingressos el govern espanyol degut a la inflació. Per tant, això no és una millora del finançament. Això és simplement el que ens toca.
13: No pavi tots dos, que no els entenem.
2: Nosaltres el que demanem és sortir del règim comú, negociar realment un canvi conceptual del finançament i tenir allò que ja tenen els bascos, que és el concert. Tenir la gallina. I en aquest moment tenim l'aritmètica a Madrid per poder-ho aconseguir si féssim un front comú amb Esquerra Republicana i, per què no, també amb els diputats del Partit Socialista.
13: Senyor Vergés. Capella, a veure, digui, compreu, sisplau, perquè tenim...
9: Sí, senyor Vergés, mà estesa. Millorin el text. Sap què passa? Que aquí ho han d'aprovar, és una majoria al Parlament espanyol que no està d'acord amb el concert ni amb res del que ve de Catalunya. Per tant, digui'm vostè si estan disposats a renunciar, tenir més recursos pel país, poder anar gestionant més impostos i tenir la capacitat també de poder bastir un sistema i un model de finançament que arribi al concert per arribar més lluny. Digui'm si està disposat a renunciar amb això, perquè evidentment sumar i restar els catalans i les catalanes en sabem.
13: Li vol contestar?
2: Sí.
13: Què li diu?
9: Que renuncia.
2: Que el que s'ha de fer és negociar amb autoestima.
9: Renuncia o no renuncia?
2: Negociar el mateix que tenen els bascos. No pas allò que ja ens toca, perquè l'Estat ha ingressat més. Negociar el concert econòmic és el que ens pertoca als catalans, com un pas que ens acosta a la independència. I és molt trist que no ho estiguem negociant junts, ja no només junts i Esquerra Republicana, sinó els 19 diputats del Partit Socialista. Perquè si no, fixi's, pla de climatització 2031, escolti, l'estiu que ve farà calor, per què no apliquem el pla de climatització en aquests moments? Per què no hi ha els diners? Per què no hi ha els diners? Per què no hi ha el concert?
13: A veure, ha parlat dels socialistes, Capell, un moment.
9: No dic res més, ja va.
13: No, no, ja, escolti, no...
9: No, no, no dic res.
13: No es pot queixar, diguéssim, no? Però, senyora Díaz...
1: Sí, el president Illa, dilluns, a la conferència que va fer, va demanar o va instar al Consell d'Educació de Catalunya a treballar per arribar progressivament a aquest 6% de pressupost en educació. Perquè la llei d'educació és de l'any 2009. Han passat 17 anys des que es va aprovar aquesta llei. D'aquests 17 anys, Junts per Catalunya ha governat 14 anys. I en aquell moment, amb el seu model, amb el seu ideari, no es va poder assolir, no s'ha arribat en aquest, amb aquest pressupost. És que ni s'ha apropat. En els 14 anys que ha governat Junts per Catalunya ni s'han apropat aquest percentatge. Necessitem un nou model de finançament per arribar a aquest percentatge en educació? Sí. El que proposem nosaltres, pactat amb Esquerra Republicana, és aquest model de finançament. Algú té alguna proposta millor que es pugui assumir
13: algú
1: per millorar
13: té, algú, no, a veure,
1: que
13: algú,
1: el propòsit.
8: És evident, tots,
13: algú té aquesta proposta?
8: És evident, que Catalunya necessita més recursos i crec que no, a l'acord que s'ha plantejat, en el qual nosaltres també hi hem estat i donem suport des dels comuns del nou sistema de finançament, és bo per Catalunya. El debat és per fer què. I jo crec que aquí, per exemple, no, parlem ara d'educació. Aquí s'ha governat durant 15 anys sense tindre en compte un dels principals problemes de l'educació, que és la desigualtat. Ni Junts per Catalunya, ni PSC ni Esquerra. Un de cada tres nanos a Catalunya viu en situació de pobresa. Molts d'ells viuen desnonaments. Per tant, si nosaltres no som capaços d'utilitzar aquest nou finançament per les tres grans prioritats que té aquest país, que és habitatge, serveis públics forts i, evidentment, rodalies, que se'ns cauen a trossos, no servirà de res aquest debat. Per tant, jo insisteixo en això. Les tres grans prioritats, que és on està fallant el govern de la Generalitat, són habitatge, serveis públics i, evidentment, trens. I el Partit Socialista segueix entestat dia rere dia, cada dia amb l'aeroport del Prat. És a dir, que és bàsicament només per portar, ampliar l'aeroport, per portar més turistes i per seguir emetent més emissions de CO2. Per tant, els diners sí, hi han de ser-hi,
13: no,
8: però els diners han de ser, per exemple, pel tren, pel que fa servir David, cada dia la David, gent per anar a treballar. Per tant,
13: que
8: finançament
13: que ho hem entès, ja, la senyora Roldán, diputada Lorena Roldán.
4: Sí, si parlem
13: que
4: de...
13: està en contra, a més a més.
4: Sí, no, no, mirin, no és que estiguem en contra. Nosaltres ja ho hem dit clarament. Volem millorar. Ja està bé de la demagogia, si us plau. Ja està bé i deixeu parlar perquè és que portem ja una estoneta que no hi ha manera d'acabar una argumentació. Nosaltres hem dit molt clarament amb el tema del finançament que el que volem és seure totes les comunitats autònomes i arribar a un acord comú. Perquè el que jo no trobo normal és que aquí hi hagi una negociació bilateral entre el president del govern, Pedro Sánchez, i el senyor Junqueras, que amb tot el respecte no és ni diputat i està inhabilitat. I resulta que és el que està decidint aquí on van els diners. I després, nosaltres clar que volem un millor finançament per Catalunya, només faltaria. Però anem a fer la foto d'on s'estan gastant els diners a Catalunya. Gastem diners en ambaixades, gastem diners en els càrrecs, gastem diners perquè el govern de la Generalitat faci excursions per tota Catalunya, se les poden pagar de la seva butxaca, gastem diners per exemple, per condonar uns deutes d'un mal funcionament dels serveis socials i d'ajudes que es van donar i que no s'havien de donar, estem donant subvencions a entitats del tercer sector que estan sota sospita de corrupció, hem d'agafar tot això, tots aquests diners que van a la menjadora socialista i que van pel clavegarem, i utilitzar-los en aquelles prioritats dels catalans, educació entre elles, mobilitat entre elles, sanitat entre elles, i escoltar la gent, perquè la gent no arriba a final de mes, però els socialistes viuen molt bé.
13: Escoltar, que és el que volem...
4: El model de finançament és escoltar tothom i no només el senyor Junqueras. Així de fàcil.
14: Així de fàcil. Que queixar-se d'aquest model de dir que si s'han pactat, que s'ha acordat, però el PP també ha governat a Espanya amb majoria absoluta, amb un model de finançament caducat des de l'any 2014 i ha sigut incapaç ni tan sols de plantejar-nos el moment. Vostès porten molts anys queixant-se. Quan algú posa una proposta sobre la taula, la seva resposta és la queixa. I el dir que no... Però mai han posat una alternativa sobre la mesa.
4: La nostra resposta és l'acord amb tothom.
14: Agafin una alternativa i ens l'ensenya.
4: Parlin amb Castella i la Manxa, que tampoc estan d'acord amb el seu model de finançament. Parlin també amb Astúries, que tampoc estan d'acord amb el seu model de finançament. Per què és? Perquè no és un model de finançament que estigui pensant en els interessos dels ciutadans. Està pensant en els interessos del senyor Pedro Sánchez, que necessita Junqueras i Esquerra Republicana per poder mantenir-se.
13: Podem escoltar el senyor Oriols?
4: Podem.
13: Podem?
15: El finançament singular que Esquerra ha pactat amb els socialistes i que d'alguna manera, amb el que d'alguna manera intenten justificar la investidura del 155è president de la Generalitat de Catalunya és una fal·làcia absoluta, no existeix cap finançament singular. La revisió que s'està fent del règim general, de fet, dilueix tota singularitat de la nació catalana. De fet, hi ha comunitats autònomes, no nacions, comunitats autònomes que acabaran percebent una injecció de milions més alta que la no pas Catalunya, com per exemple Andalusia, i per tant no s'està tractant Catalunya com es mereix. L'única manera d'eixugar el dèficit fiscal que estem patint és fer el recapte absolut de tots els impostos i reinvertir-los íntegrament al Principat. Tot el que no sigui això és un tracte injust per Catalunya, però sobretot pels contribuents catalans.
13: A veure, Vox, que fa rato no ho sento.
12: Sí, jo volia deixar clar una cosa. La gallina que ha dit el senyor Vergés, els de Junts, que volen que estigui a mans de la Generalitat, nosaltres no volem ni que estigui a mans de l'Estat ni de la Generalitat. Volem que la gallina estigui a mans dels treballadors i de les famílies, que són qui generen aquells recursos i paguen aquests impostos. Model de finançament. Estem en contra de la desigualtat que plantegen els separatistes o que fins i tot el PP defensa quan defensa el concert basc o navarro. Nosaltres volem igualtat, que tothom pagui el mateix impost de successions, el mateix ITP quan compra una vivenda o el mateix IRPF a les nòmines. I per acabar, una data que és molt preocupant. La cistella de la compra, des que governen els comunistes, els separatistes i els socialistes al govern d'Espanya, s'ha pujat un 40%. Anar al Mercadona és un 40% més car. La recaptació fiscal, un 60% més. Els sous, un 20%. Acció és una estafa. Els diners tenen que tornar a la butxaca dels treballadors i les famílies i deixar destinar diners, per exemple, a motels per immigrants que acaben d'arribar, perquè la gent està indignada perquè no arriba a fi de mes i està farta de la cooperació internacional i que es gastin els diners, els calés de l'esforç dels treballadors i les famílies, a, per exemple, motels per immigrants.
13: I segurament que comprar un pis encara és més car de tot el que ha dit vostè. Comprar un pis és molt car.
12: Pues mira, el tema de l'habitatge és apassionant, però fa 50 anys, amb 6 anys, podies comprar el teu habitatge habitual amb un sou íntegre d'una persona de la família. Ara n'hi ha 40. han destrossat el mercat de l'habitatge, perquè no van aplicar la nostra recepta. Des de que governa el PSC i els comuns...
9: Els especuladors...
12: Primer, llibertat per construir. No, segon, fiscalitat zero per poder comprar la teva vivenda. Per què voleu comprar un 10% al treballador que vol comprar la seva vivenda habitual? Per què teniu els nassos de cobrar
13: un 10%? Com se soluciona? Tercer, com se soluciona el tema de l'habitatge?
12: Ho estic dient. Primer, a veure, llibertat per construir.
13: Sí.
12: La necessitat, l'oferta i la demanda està desequilibrada per la presència massiva d'immigrants. I, evidentment, tenim que construir 25.000 habitatges l'any i els socialistes han construït 3.000.
8: Quan els fons d'inversió...
12: Vamos, una vergonya.
8: Joan,
12: segon, després de construir, acabo, m'han demanat la solució, fiscalitat zero per habitatge habitual. Que el fons d'inversió pagui un ITP ens sembla molt bé, però el treballador que compra el seu habitatge no. I després, l'últim, vivenda social per famílies espanyoles. Ja està bé. Cal que acaba d'arribar li donguin un habitatge quan hi ha famílies que no és veritat.
13: Que li he dit
12: és una autèntica realitat a molts municipis de casa nostra.
13: Que m'he equivocat, li dic que parlava poc, m'he equivocat, que parli la senyora Capella. Que parli poc. I després que parli el senyor Cid.
8: Aquí el debat real que hem de tenir és...
13: A veure, el senyor Cid també.
8: Si el debat real que hem de tenir és... L'habitatge és per viure i perquè la gent hi visqui o és per fer negoci? L'habitatge és com per ells vostès, el quatripartit de la patronal immobiliària.
12: Vosaltres ho voleu convertir en algo
8: impossible. Jo ja sé que a vostè no li agrada que li digui les veritats.
13: No parlin pels dos.
12: En l'habitatge.
8: Senyor Garriga, aquí el debat...
12: Barcelona, ara la Generalitat, 8 anys governant Espanya i ara és molt difícil com abans poder tindre un habitatge habitual. Ho sabeu carregat al mercat immobiliari i a l'accés a l'habitatge, que és un dret fonamental per poder arrelar, per poder fer barri, per poder tindre una família estable i per poder fer comunitat. És que és indignant. S'han carregat l'accés a l'habitatge que fa 50 anys era possible. I des que els comunistes i els socialistes i tota aquesta gent controla les administracions, s'ho han carregat. L'habitatge és un autèntic drama.
13: Ens deixi escoltar què diuen els comuns.
12: Vull manifestar la meva indignació de que s'han carregat l'accés a l'habitatge. I la solució és la nostra. Deixar construir fiscalitat zero per la vivenda habitual i, per suposat, vivenda social per als de casa. Primer els de casa, sí, Esther. Primer els de casa. Primer els espanyols.
8: Mira, jo crec que després de la retalia de mentir...
12: El que té carnet d'espanyol.
13: Que ja està, que ja ho hem entès.
12: No és tan complicat.
13: Però que ja ho hem entès.
9: Ho deixa parlar aquest home. Aquest home no deixa parlar ningú.
8: Després d'aquesta intervenció patrocinada...
12: Fantàstica intervenció.
8: Sí, patrocinada. Després d'aquesta intervenció patrocinada, en aquest cas, per la patronal immobiliària, perquè vostès, conjuntament amb Aliança Catalana, que és Aliança Immobiliària, que un de cada quatre candidats són representants, en aquest cas, de les empreses immobiliàries...
12: I tu l'Aliança Ocupa.
8: Sí, vostès són els representants de les patronals immobiliàries, que s'han carregat l'accés a l'habitatge.
12: Tu ets el representant de la misèria.
8: Vull dir...
12: Sí, sí, no.
8: El debat que hem de tenir i que vosaltres negueu és...
12: Perquè pagar un lloguer, com pagues tu a Cadaqués, és super accessible a tu perquè ets polític. Però la gent no pot pagar la seva vida, ni la hipoteca ni el lloguer. Ara, Cadaqués tu pots anar a estiuejar, però la gent no pot pagar la hipoteca al setembre, a l'octubre, al novembre, al desembre.
8: El debat que hem de tenir...
13: Senyor Garriga...
12: A Cadaqués pagar una milionada.
13: Escolti, senyor Garriga, podem arribar a un acord, vostè i jo també, si ho faig callar... La culpa serà meva. Si el deixo parlar, també. Per tant, ara...
8: I, Joan, tingues clar una cosa.
13: Que ens calli i deixi parlar del senyor Cid.
8: Sí, exacte. L'extrema dreta no ens fareu callar. I ara escoltaràs el que...
12: Jo soc patriota.
8: Ara escoltaràs el que ve a dir. Vosaltres sou els representants de la patronal immobiliària. I el debat que hem de tenir aquí és si l'habitatge és com defenseu vosaltres, un actiu financer, i que la gent el pot anar a comprar, perquè tu parles molt dels immigrants, però a vosaltres us és igual si a la ciutat de Barcelona els fons d'inversió estrangers deixen parlar. No t'agrada que et diguin les veritats.
13: Joan Garriga.
8: No t'agrada que et diguin les veritats.
12: I més és un fons d'inversió. Però el treballador i la família no.
8: El que cal és...
12: És que no ho entens perquè no escolteu.
13: Joan Garriga, és que hem arribat a un acord, doncs home, doncs...
12: Però que no trinqui ell amb barbaritat.
8: Amb l'extrema dreta.
12: Però que no menteixi.
13: No, però un diputat al Parlament de Catalunya arriba a un acord amb un humil periodista. O tira, doncs el compleixi, sisplau.
8: Diràs a l'extrema dreta el que és mentir o no. Mira, t'ho torno a dir. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci com fan els vostres amics. Vosaltres heu votat al Congrés i al Parlament de Catalunya en contra sempre de qualsevol mesura que ajuda la gent treballadora a l'habitatge. Deixa'm acabar.
12: És que és mentira.
8: A l'habitatge s'ha de regular i s'ha de...
12: Totes les nostres propostes.
8: Senyor Falgat, és impossible.
13: No. Escolti, miri, fem una cosa. Fem una cosa, que parli el senyor Oriol.
8: Senyor Falgat.
13: Que parli el senyor Oriol.
8: No, senyor Falgat. El que no val és que perquè una persona que és una absoluta, en aquest cas, maleducada, no deixa parlar, no pugui expressar els meus meus arguments.
16: Però és que miri, mentides no es poden dir.
8: Li torno a dir, vosaltres no ens fareu callar l'extrema dreta.
16: Mentides no es poden dir.
8: Sí, l'habitatge és per viure i no és per especular. Cal construir habitatge protegit i sí,
16: si portem
8: cal regular el mercat.
16: És que és indignant, senyor
8: sí,
16: Falegat.
8: I per això
13: portem 8 anys governant. Escolti, escolti, però deixi acabar de dir, sisplau.
8: I per això a funciona. Més, miri,
13: senyor,
8: per això funciona.
16: I desesperant.
8: Sí,
13: no ens ha entrat de res,
8: per això funciona, i vull explicar-ho a la gent. Per això funciona, perquè mentre...
13: Escolti, volen, sisplau, senyor Garriga i senyor Cid, volen, sisplau, el favor de callar i que parli en aquests moments la senyora Sílvia Oriols.
8: Si no m'ha deixat acabar, deixi'm acabar la intervenció.
13: Prou, senyora Sílvia Oriols.
15: Sí, bé, tenim un govern que s'ha dedicat a redós de l'extrema esquerra que pretén les expropiacions a intervenir profundament. A intervenir profundament. Em pot deixar parlar, si us plau? Jo he respectat el seu torn de paraula, pot respectar el meu, si us plau? Els totalitaris no acostumen a respectar el torn de paraula de la resta. I agrairia que, si us plau, callés quan intervinc jo, perquè jo callo quan vostè intervé.
8: Això no és el ple de Ripoll, que fas el que vols. Sí, aquí hem de poder parlar tots.
13: És que també hem tingut un acord, doncs home, respecteu-lo, senyor Oriols.
15: Com dic, és un govern que redós de l'extrema esquerra que pretén les expropiacions ha intervingut fortament al mercat. Això ha ocasionat que no s'hagin rehabilitat els barris vells dels nostres municipis perquè s'han declarat zones tensionades viles i ciutats de Catalunya i han desincentivat les inversions dels promotors i dels constructors perquè han estat topats els lloguers. Ja no són viables les reformes d'aquests edificis, per tant ens cauen els barris vells a trossos, però és que paren els edificis de nova construcció, han programat que el 50% siguin de protecció oficial. Això ha desincentivat que es construeixin nous blocs i, a més, ha provocat la deslocalització de molts promotors i constructors cap a d'altres zones i països on no governa el sindicat de llogateres, com aquí a Catalunya. Tot això està perjudicant el sector immobiliari i, si no entenem la correlació directa que hi ha entre els allaus immigratoris que patim i la manca d'habitatge, no ho resoldrem, perquè el que no podem fer és construir 20.000 habitatges i deixar entrar 250.000 persones, perquè és evident que tornarem als temps del barraquisme, de la pobresa i de la degradació.
13: Molt bé, la CUP. Dani Cordellà, sisplau, mira, preu també, preu, perquè així ho anem entenguent. El debat és molt interessant.
10: No soc mal educat, per això no tallo, però entenc que aquí hi ha uns governs espanyols, manin uns o manin els altres, que desinverteixen històricament amb Catalunya, una extrema dreta que ja li va bé, contra Catalunya tot li va bé, i que al final parlen de la classe treballadora, però són els representants dels rics. És a dir, a l'extrema dreta celebra, per exemple, que el 2025 l'IBEX hagi obtingut el màxim de benefici. I aquests beneficis de l'IBEX 35, que al final són Endesa, La Caixa, Banesto, Naturgy, els amics de l'extrema dreta i d'aquests governs que tenim a l'estat espanyol, perquè tots s'hi posen a les cadires dels seus consells, doncs són els que estan arruïnant a la gent treballadora del nostre país, que no pot pagar la cistella bàsica, veu com pugen els ous, veu com puja l'oli, la llet, té problemes per una alimentació. I això també és seguretat, la seguretat alimentària, la seguretat de poder pagar l'habitatge, la seguretat de no patir per arribar a final de mes. I de tot això no en parlen. El que sempre parlen és atacar el nostre país, atacar la nostra llengua i intentar, i això és un error de tots els partits, intenten portar la política cap a Madrid. Perquè porten la política cap a Madrid i la política ha de tornar aquí, on estem avui. La política ha de tornar a Catalunya.
13: La senyora Capella i el senyor Vergés. I després el socialista. I el PP.
9: Senyor Falgàs, estàvem parlant de finançament i jo vull tornar a interpel·lar tothom.
13: Parlem de pisos, cuidado, d'habitatge, molt important.
9: Sí, per això que vull anar a la derivada de l'habitatge. Miri, el sistema de finançament, el millor finançament per Catalunya és una Catalunya independent. Lo demés és anar passant l'estona per poder tenir els recursos per garantir drets als ciutadans. Quin és el dret bàsic i essencial que permet a una persona projectar-se en el futur? És l'habitatge. I és curiós que aquí es parla de no topar els lloguers, de no intervenir al mercat de l'habitatge. Sí, sí, a l'habitatge se l'ha de treure de la lògica especulativa. Jo ja entenc que vostès, PP, Vox, Aliança i a vegades Junts estiguin defensant els seus futurs alcaldables, perquè són els representants de tot aquest sector. D'aquest sector que ha arrasat. Demanen llibertat per construir a dojo. Demanen llibertat per construir a dojo, vol dir... Deixi'm parlar, senyor Garriga.
13: No, no, jo dic...
9: Escolti, vostè s'ha explicat, deixi'm explicar. Llibertat de construir a dojo per arrasar el país. Això ja va passar en aquest país. Hi ha unes regles del joc, és veritat. Cal construir, sí, però cal rehabilitar. Cal que els pisos buits que hi ha es posin en el mercat de lloguer. Cal garantir que la gent pugui pagar el seu lloguer. Mirin, a Catalunya, en 10 anys, si no s'haguessin topat, sort a topar els preus de lloguer, hem pogut contenir, que no baixar, que és diferent, contenir el preu del lloguer, no baixar. I hauríem de tendir a baixar. I l'habitatge que està construït amb sòl residencial ha d'estar destinat a que hi visquin les persones. No a que siguin habitatge d'ús turístic, no que s'hi faci i s'hi especula econòmicament, tancant-ho, i per tant, efectivament, tots els mitjans que té una administració pública els ha d'utilitzar per garantir aquest dret. Perquè sense un sostre on viure no tens ni dret a la salut, ni dret a l'educació, ni dret a res. Per tant, tot el que expliquen els altres, que s'ha de permetre la llibertat de tot, miri, la llibertat de tot ens ha portat a l'especulació pura i dura. I l'especulació... Deixi'm acabar.
13: No s'ho entén, no s'ho entén. Garriga, no s'ho entén si parlen dos.
9: L'especulació, especular... Escolti'm, aquest senyor no deixa parlar ningú, ja sabem de quin peu coixegen. Miri, l'especulació no és un dret. Accedir a un habitatge ha de ser un dret fonamental.
13: A veure, Junts, Salvador Vergés, Salvador Vergés.
2: Gràcies, senyor Falgàs. A mi em cauria la cara de vergonya, el senyor Cid, de venir aquí a donar lliçons d'habitatge, quan vostès van ser els que van protagonitzar el fracàs més estrepitós en habitatge d'aquest país, que són les polítiques de la senyora Colau, de l'alcaldessa Colau, a Barcelona. Per tant, no vingui aquí a donar lliçons. Vostè està en un extrem, Vox està en l'altre, ni un extrem ni en l'altre. O sigui, aquí el que passa amb l'habitatge és tan greu i tan simple alhora. Falten 125.000 habitatges en aquest país. Falten. Per tant, les seves lleis... És igual, 125.000 o més. Les seves lleis de voler repartir diferent els habitatges actuals, de voler fer aquí rocambolesca, a veure quins usos hi donarem, quins prohibim, què fem... Aquest intervencionisme no serveix de res. El que falta és més habitatges. Per tant, el que hem de fer és incrementar l'oferta, que hi hagi més grues al nostre país, que no hi ha grues. Per tant, això vol dir que hi hagi més sòl disponible, que reduïm la burocràcia, que augmentem la seguretat jurídica, que puguem promoure més habitatge nou, que puguem promoure més habitatge de rehabilitació, que tinguem idees creatives com la que nosaltres vam proposar aquí al Parlament i es va aprovar, per exemple, d'acompanyar i ajudar els negocis que estan en pisos a poder-se traslladar a locals buits de planta baixa i, per tant, alliberem un pis i ocupem un local que estava buit. Matem dos ocells d'un tret. Que els pisos de la Sareb, els pisos espanyols, vinguin cap aquí, del govern espanyol cap aquí, que això no s'ha fet. El president Illa no tindrà cap mena de credibilitat per poder exigir res, acabo, senyor Falgàs, per poder exigir res. Si arriba un govern de PP i Vox, no li podrà exigir res,
13: Salvador,
2: perquè no ho ha exigit el govern de Pedro Sánchez.
13: Salvador Vergés,
2: ni en habitatge ni en cap altre tema.
13: Vostè ha dit a David Cid que li hauria de caure la cara de vergonya. Miri, li ha dit això, per tant, contesti.
8: Nosaltres sempre hem defensat i defensem construir habitatge protegit. De fet, la senyora Colau a Barcelona en 8 anys en va fer 8.000. Saps quants pisos va construir Damià Calvet? Quants en va acabar quan era conseller, que era conseller de Junts? Saps quants? Un. Saps quants en va acabar, en aquest cas, el conseller Puigneró quan era conseller d'habitatge? Zero. Va tindre temps de crear la NASA catalana, però no d'acabar cap habitatge. Per tant, que ara tu diguis que s'ha de construir habitatge protegit, deixa'm acabar. I tant, vas a la plaça de les Glòries. Ara, s'ha de construir, sí, i s'ha de regular. I la regulació del lloguer funciona. I la dada més clara és el que ha passat a la ciutat de Barcelona, que els preus han baixat, sí, un 5%, mentre a la ciutat de Madrid, aquesta ciutat de la senyora Ayuso, que sí, ella, clar, es compra un àtic de 6,3 milions d'euros amb els diners de tots els espanyols, però a la ciutat de Madrid ha pujat un 19%. Per tant, sí, s'ha de construir habitatge protegit, per això nosaltres ara hem registrat una proposició de llei, precisament per això, perquè es pugui fer habitatge protegit, per exemple, en sòl comercial, en sòl d'oficines, perquè els baixos comercials puguin ser també oficines, però també s'ha de regular. I aquí el que està passant és que està regulat el lloguer, però no voleu regular les compres especulatives. No voleu regular les compres especulatives. I això el que ha provocat és que el preu de l'habitatge hagi pujat un 30%. Per què? Perquè hi ha moltíssima gent que està fent negoci comprant habitatge. I tots us ompliu la boca, tots us ompliu la boca, però sí, no poseu cap problema, no poseu cap problema quan un fons estranger compra, en aquest cas, els pisos de la nostra ciutat. A Barcelona s'ha doblat
17: el nombre de pisos que estan en mans estrangeres. I us és absolutament igual, perquè vosaltres no teniu ni pàtria ni bandera. Només teniu i defenseu els interessos de l'IBEX 35, que això és el que defenseu vosaltres. I, per tant, ho vull dir-ho clar, sí, s'ha de construir i s'ha de regular el mercat. I, malauradament, també ho vull dir-ho, al Partit Socialista li tremolen les cames. Per què? Perquè aquesta mateixa setmana el Partit Socialista, conjuntament amb Junts, conjuntament amb el PP i conjuntament amb Vox, ha aturat, no? No parleu tant dels estrangers, ha aturat la possibilitat que es pugui prohibir, en aquest cas, que els fons d'inversió puguin comprar pisos a Espanya. Perquè vosaltres, si no teniu cap problema amb això, i el que cal és regular i construir, cosa que no ha fet mai Junts per Catalunya.
13: No me manté l'acord d'un humil periodista amb un il·lustre diputat.
17: Li mantinc tots els acords.
13: Si li dic que calli, calli.
17: Falgas, li mantinc tots els acords.
13: De veritat que jo el que vull és que parli tothom, com ara la senyora Roldán en aquests moments, del Partit Popular. L'idea és que parli tothom. Senyora Roldán.
4: Moltes gràcies, senyor Falgas. Jo, parlant d'habitatge, clar, no paro d'escoltar aquí, dir hem de construir, s'ha de construir més habitatge. Però qui es pensen que construeix l'habitatge? Si és que són els promotors i els tenen ofegats. I els tenen ofegats. L'administració pública, si porteu governant...

0: Ajuda d'Esquerra Republicana, traieu una llei per regular el mercat d'habitatge, el que feu és treure més vivendes del mercat. És així, i les dades ho demostren. I el que s'ha de fer aquí, mirin, el que s'ha de fer aquí és, primer, donar llibertat als promotors perquè puguin construir aquest habitatge que l'administració no ha estat capaç de fer-ho. I segon, protegir la propietat privada. Catalunya concentra pràcticament la meitat de les ocupacions de tota Espanya. No, sí, això són les dades. Dades del Ministeri d'Interior. Ja n'hi ha prou de mentir. Ja n'hi ha prou de mentir. Dades del Ministeri de l'Interior. Ja n'hi ha prou. La gent té por de marxar de casa seva i que li entrin, perquè està passant. Són dades del Ministeri de l'Interior. I prou.
1: Deixa de ser la comercial de Seguretat Direct.
0: I vostès, els representants del sindicat de llogateres, que quan va sortir la llei... Quan va sortir la llei de compra especulativa i el Consell de Garanties Estatutàries la va tombar, vau dir, parlarem amb els experts, sindicat de llogateres, no t'ho perdis, els experts.
2: La sort que siguin tots, la sort que siguin tots és que li podem preguntar ara als socialistes si pensen complir l'acord de 50.000 pisos. Perquè aquí estem parlant ara d'habitatge, si vostès pensen complir-lo, ja fa dos anys que hi són.
3: De fet, no és que el pensen complir, és que l'estem complint, i de fet Catalunya és la comunitat autònoma que més habitatge públic està construint actualment. 6 de cada 10 habitatges públics que es construeixen a tot Espanya es construeixen a Catalunya. Abans el senyor Garriga feia una mica mofa, no?, de la quantitat de pisos que s'estan fent. 6 de cada 10 de tot Espanya es fan a Catalunya. A les comunitats on governen vostès, doncs potser no ho poden posar d'exemple. Estic parlant, sisplau.
2: Esperis un moment. Escolti, hem arribat a un acord o no?
3: A la resta.
2: No, però escolti, si vostè no pot complir un acord amb un periodista, doncs escolti, que acabi d'ella, sisplau.
3: Jo crec que les receptes, com els senyors de Vox o Junts, PP, el que acostuma a fer la dreta i l'extrema dreta, que també s'hi suma, que és aquesta, el lliure mercat, que es construeix aquí a Doha i sense cap tipus de control, doncs ja l'hem vist en aquest país. I ens ha portat on ens va portar la crisi financera. Ens ha portat aquí. Això no funciona, evidentment. Llavors s'han d'aprovar altres mecanismes. Estem complint el pla 50.000. Més de 3.000 habitatges ja estan construïts, 6 de cada 10 a Espanya. Els préstecs emancipació, perquè un dels col·lectius més vulnerables a l'hora d'accedir a un habitatge són els joves del nostre país. Més de 2.000 joves ja s'han pogut acollir els préstecs emancipació, on l'entrada del pis l'assumeix a l'ICF amb un préstec. Aquest pis forma part del parc públic també d'habitatge, un habitatge protegit, i aquest préstec l'haurà de tornar quan acabi de pagar la hipoteca. Contenció dels preus de lloguers, ho comentaven, a Barcelona gairebé han baixat un 5%, sense reduir l'oferta, perquè als municipis s'han incorporat més de 25.000 habitatges en lloguer. Tanta la llei, que alguns deien que això contindria l'oferta, doncs no, s'han incorporat més de 25.000 habitatges en lloguer en els municipis de Catalunya. Han baixat un 5% els preus a Barcelona. Han baixat en total en Catalunya un 0,9% els preus de l'habitatge i més d'un 2%, al voltant del 2%, en els municipis més tensionats. Regulació, incentius fiscals, simplificació burocràtica, perquè sí, s'ha de construir, i tenim un pla per construir també més habitatge, i s'ha de simplificar la burocràcia.
2: A veure, vol parlar la senyora Capella, vol parlar també el senyor Garriga, i vol parlar, és a dir, volen parlar tots. Per tant, escolti, miri, fem-ho fàcil, fem-ho geogràficament. Geogràficament seria, primer la CUP, ho dic perquè el tinc més lluny i tampoc voldria marginar-lo en cap moment. Per tant, Dani Cordellà.
4: Sí, amb el tema de l'habitatge és claríssim que alguns voldrien el lliure mercat, i tots hem vist el que ha passat amb les grans crisis immobiliàries i el patiment de les famílies per arribar a final de mes, o podem fer mesures ràpides com regular els preus de lloguer encara molt més del que ho tenim a l'actualitat, però també podríem prohibir per demà els pisos turístics, que parlem de milers de pisos que s'utilitzen pocs dies a l'any i per gent que ve de fora, i ja patim aquesta massificació a Barcelona, però a moltes ciutats del país, a la costa, però també als Pirineus, i per tant solucions n'hi ha. O agafar la Sareb i dir d'una vegada per totes, perquè no s'atreveixen els partits, escoltin, tornin aquests pisos que els hem pagat amb diners públics. És a dir, solucions en podem posar moltes i hi ha sobre la taula, però els governs que tenim i la majoria de partits no s'atreveixen a canviar aquest model que ens ha portat al desastre més absolut, o les famílies no poden ni viure.
2: Fem-ho d'aquesta manera, anem tornant, no? Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana.
0: és la incontinència immigratòria de qui ens

0: governa la que realment provoca la manca d'habitatge i fa pujar els preus dels lloguers. I a partir d'aquí què podem fer? Doncs alliberar sòls, simplificar les tramitacions urbanístiques, donar seguretat jurídica als propietaris amb desocupacions 48 hores, prioritzar els autòctons en l'accés als pisos de protecció oficial, perquè és totalment injust que els nostres joves no puguin emancipar-se, però que en canvi immigrants acabats d'arribar tinguin accés garantit a aquests immobles, i cal legislar perquè els ajuntaments no ens vegem obligats a empadronar dins els nostres termes a persones que han entrat en situació irregular.
1: Perdoni, però...
2: Si són...
1: Perdoni,
2: si són...
1: Però, un moment. Per legislar, que això ho fem aquí, s'ha de venir aquí, sí, senyora Oriol. I vostè no ve, perquè fa dos mesos... Avui és el primer dia que la veiem aquí des de finals de juliol. Suposo que s'ha dignat a venir perquè hi ha aquest debat pagat, com diria vostè, amb diner públic, subvencionat amb diner públic, i avui ve aquí per fer la seva xarxa social. Però els altres, la majoria dels altres, estem aquí treballant per fer lleis. I vostè no ve, no ve les ponències de llei, no ve fer absolutament res. Això sí, la pagueta que tant critica pels altres, vostè la té la butxaqueta
2: a veure si pot,
1: sense venir a treballar.
2: A veure si pot contestar. Vol contestar?
0: Sí,
2: perquè ha sigut molt directe, això. Per tant...
0: Sí. Soc batllessa d'una capital de comarca, càrrec que ell no ostenta, però en qualsevol cas compleixo amb la meva activitat parlamentària. De fet, he intervingut en aquest Parlament moltes més vegades que qui es dirigeix ara mateix a mi. I venir aquí i anar al bar a fer el cafè no significa treballar. Es pot treballar també des de casa, es pot treballar des de l'ordinador, i ens podem connectar per videoconferència a moltes de les comissions que realitzen en aquest Parlament. Per tant, no té dret a acusar-me de que no m'hi faig o no m'hi esforço, perquè tant els meus votants com els que no em voten saben perfectament que m'hi dedico molt hores i que m'hi faig tant com puc. De fet,
1: no és una
0: segurament aquest és el
1: no
0: retret que se'n fa.
1: Acusació.
0: Perquè no s'esperaven d'un partit parlamentari amb dues diputades que tinguéssim el grau d'aquí parlamentària que tenim.
1: Vostè no ve aquí. Vostè cobra per treballar aquí però i no ve. No cobra del Parlament de Catalunya per ser batllessa de
0: Ripoll.
1: Vostè va al bar amb el seu amic Garriga, que si ho sabem tots els que estem aquí, els pocs dies que ve.
0: Comentaris gratuïts que no s'assenyeixen a la realitat.
1: No ens vingui amb cuentos ni manipulacions, que és l'únic que saben fer. Perquè a quantes ponències de llei ve vostè? Expliqui aquí, a quantes ponències de llei ha vingut aquesta legislatura?
3: Jo volia aclarar-ho dels...
1: Zero, zero. No sap contestar perquè no pot contestar. Ha vingut a zero iniciatives
0: legislatives. O sigui, entenc que s'ha trencat el cordó sanitari i ara em volen a tot arreu i m'acceptaran a tot arreu, perquè són els primers, de
1: l'escola, formacions
0: polítiques que els de l'escola no saben
1: combatre. Això en sap molt.
2: Escolti, per al·lusions...
1: Les comissions i les ponències són obertes a tots els diputats i diputades. No manipuli.
2: Cornellà.
1: Perquè si també hi ha cordó sanitari a l'hemicicle...
2: Dani Cornellà, il·lustre diputat de la CUP. Vostè ha dit que el senyor Garriga i la senyora Oriols anaven a prendre cafè conjuntament al bar. Més ben igual. Més ben igual. Senyor Garriga.
3: No he fet mai un cafè amb la senyora Oriols i no m'importaria fer un cafè amb el senyor Oriols o amb qui sigui per parlar de coses que poden valer la pena. Però no he fet cap, que és mentira. Llavors, tema d'habitatge. Tenim un autèntic drama. Realment l'oferta i la demanda estan desequilibrades. I quan hem portat 1 milió de persones estrangeres a casa nostra, moltes il·legals, no hem construït, no teníem l'habitatge preparat. I aquest habitatge té que ser primer pas de casa, sobretot la vivenda social. La construcció d'habitatge és molt necessària. Als anys 60 es va construir 4 milions de pisos en 10 anys. Ara, en 10 anys, no arriben ni a 90.000. Són una autèntica vergonya. Han empujat aquest dret essencial de poder tindre un habitatge estable, de poder formar una família, de fer barri i de fer comunitat. I aquesta és l'obsessió de Vox, de recuperar aquest barri, aquesta comunitat. I tenim una doble amenaça. Els fons estrangers que es queden a les nostres propietats i la gent il·legal que es queden a nostres pisos de vivenda social.
2: Molt bé,
3: i
2: molt
3: això
2: bé.
3: És amb escolti,
2: ens quedem sense temps. A veure, si, pot ser, si poden ser breus, miri, farem un tracte. Si fem... No, si som breus, parlarem d'immigració, també. Parlarem de temes que ens preocupen i ens ocupen. Capella, ràpid.
4: Miri, no fan cafès junts, però voten... Deixi'm, escolti'm, igual no fan cafès junts, però voten absolutament tot allò que va en contra dels ciutadans.
3: Sabia que eres mentit.
4: Ho voten junts. Miri, amb el tema de l'habitatge...
2: Sisplau, sisplau, sisplau, sisplau. Sisplau.
4: Amb el tema de l'habitatge...
2: Sisplau, Garriga.
4: Escolti'm, senyor Garriga, deixa parlar o no deixa parlar? No, deixi parlar la gent, que ja sabem...
2: No me manté l'acord... Escolti, i això em sap greu.
4: Posi ordre, senyor Falgàs.
2: Senyora Capella, senyora Capella. Sí, a veure, un moment, que parli Capella i després van parlant.
4: El mal de l'habitatge ve d'aquelles polítiques que en un moment determinat el Partit Popular va liberalitzar el sòl, van perdre. No, miri, escolti'm, la realitat... Escolti'm una cosa, deixi'm acabar. Deixi'm acabar. La liberalització del sòl ens va portar la bombolla immobiliària. i després van venir totes maldades. Deixi'm acabar, deixi'm...
2: Sisplau, sisplau, deixi'm... És molt... Escolti, escolti...
4: 10.000, 10.000 en 22 mesos. 10.000. Miri, li diré d'una altra... Escolti'm, deixi'm parlar. Deixi'm parlar.
2: Sisplau, sisplau.
4: Miri, ja posats...
2: Senyora Roldán, miri, vostès són il·lustres diputats. A més, vostè és advocada. A més, ha sigut diputada aquí moltes vegades i molt bé. Escolti, és molt fàcil entendre que si dues persones parlen amb un micròfon no s'entén ningú. I nosaltres, la nostra intenció és que això s'entengui. Aquesta humil intenció nostra és que es pugui entendre.
4: Govern del president Aragonès, 22 mesos al capdavant d'habitatge, 10.000 habitatges. Fem-me aflorar 10.000 habitatges. Però jo ja els dic de què plora la criatura. Liberalització del sòl, habitatge de protecció oficial pagat amb diner públic, que es va convertir en habitatge lliure, que vol dir que el pots vendre al preu que vulguis, transcorregut el temps. I això és descapitalitzar les administracions. Una manera de controlar el mercat és tenir habitatge protegit que no perdi la condició. Vol dir fer habitatge, habitatge per tothom. Quan diuen vostès l'habitatge social, vol dir habitatge per tothom a preus assequibles. Habitatge de protecció pública, que vol dir pagat amb diner públic, perquè hi pugui accedir tothom, joves, no tan joves, i famílies. I això és el que hauria d'estar fent aquest país. I això requereix finançament, però també rehabilitació. Escolti'm, tenim un parc d'habitatge públic i privat que ronda més de 50 anys d'antiguitat.
2: Escolti.
4: Cal rehabilitar. La rehabilitació és una eina també per fer aflorar habitatge. El pla regenera nuclis urbans, nuclis de població petits, grans i mitjans, que cauen a trossos. En un poble o en una ciutat, quan als centres històrics cau una casa, cau tot.
2: Escolti,
4: i es perd habitatge.
2: Senyora Capella, deixi'm canviar...
4: Bueno, jo li he anticipat.
2: No, deixi'm canviar una mica de tema. Deixi'm canviar... És que no acabarem. I, per exemple, sabem si aquest Parlament de Catalunya vol o no vol la transferència d'immigració. Això és molt important. Catalunya vol la transferència d'immigració. La volen, vostè la vol.
4: Nosaltres volem totes les competències, que vol dir tota la sobirania.
5: Si em permet, és el principal problema del país. Acabo amb això.
2: Però acabi.
5: Vostès, o sigui, sempre diuen que defensen la gent, però és mentida. Perquè, a més, mirin, el 50%, més del 50% de les compres d'habitatge avui es fan al comptat. La gent de classe treballadora no pot pagar un pis al comptat. A Barcelona, vostès, o sigui, han de saber, perquè vostès ho amaguen, que s'han doblat els pisos que estan en mans de fons d'inversions estrangers. I a vostès els és igual, perquè vostès, aquí ho hem vist, vostès s'emprenyen quan els dic, però vostès, Vox i Aliança, es passen el dia fent-se arrumacos, sí, arrumacos. I els és absolutament igual. I mira, sí, no, el que és que ets... Mira, Sílvia, tu et passes el dia donant lliçons de tot.
2: Escolti,
5: però quan parles de primers de casa, jo ja sé que és primers de casa.
2: David,
5: sí. Jo no sóc qui ha enxufat a la seva filla a la policia local de Ripoll.
0: No he endollat absolutament.
5: Sí, i tant. Primers de casa, bueno, primers de casa, sí. Has fet unes oposicions a mida.
0: Com a mare no puc ni perjudicar ni beneficiar la meva filla perquè és una ciutadana de Ripoll.
5: Tu et passes el dia donant lliçons.
0: Quan no hi ha arguments i atacs personals per totes banyes com s'ha pogut evitar en aquesta.
5: No cridis,
0: és lamentable que
5: cridis,
0: a falta d'arguments
5: no
0: i de dades s'ataqui personalment
5: tu
0: a les persones.
5: Tu passes el dia donant lliçons.
0: Això demostra molt clarament que no tenen rumb ni tenen projecte
5: no
0: per aquest país.
5: No cal que cridis. Tu et passes el dia donant lliçons a tothom. Et passes el dia donant lliçons d'independència.
2: David, em pots mirar. Em pots mirar.
5: Escolti'm
2: una cosa.
5: Escolti'm
2: una cosa. No passi.
5: En aquest cas, donant lliçons de pobresa i has endollat a la teva filla a la policia local i et perseguirà sempre això.
0: Perquè una mentida es repeteixi mil vegades no passa a ser veritat.
5: No cal que t'alteris, és la veritat, has fet un procés de mida.
2: David, escolti.
5: Al final tu ets casta pura.
2: Escolti.
5: Perquè has endollat a la teva filla.
2: Escolti'm una cosa.
5: Ho hem vist, i tant.
2: David.
0: O tot el que té són etiquetes i estigmatitzacions per la resta.
5: Tu el que fas només és acusar tots els mals de la immigració.
0: Sort que els electors estan veient. Estan veient el grau d'educació i de projecte.
5: El que hem vist és que quan et diem les coses...
2: No hi ha dret, tu.
0: No, és que és per això que passi a marxar, perquè aquest guirigall no s'aguanta.
2: David, tenim la possibilitat de tallar-li el micròfon. No ho farem, però faci el favor de respectar en aquest humil periodista. Quan li dic el crido pel seu nom, sisplau, m'amiri o m'atengui. Vale? Moltes gràcies.
5: Jo el respecto a vostè.
2: Com gestionem? Moltes gràcies. No, no, moltes gràcies i no li dic més. I tenim la possibilitat, però no ho hem fet encara. Tema de la gestió de la immigració. Aleshores, és un tema molt important en aquests moments. Hi ha alguns grups que demaneu la transferència de la immigració, ara mateix, que voldríeu que la transferència... les competències de la immigració. Aleshores, jo pregunto, per què aquestes competències? Comencem pels socialistes. Competències per la immigració i per fer què?
6: Nosaltres defensem l'autogovern de Catalunya, el defensem i ho gestionem, l'autogovern, i qualsevol competència que sigui benvinguda, serà benvinguda a Catalunya. I aquest acord el vam arribar amb el grup de Junts al Congrés per transferir les competències en matèria d'immigració a Catalunya, perquè entenem que millor des de cada comunitat autònoma que ha de gestionar la immigració. Vivim en un món canviant, en un món on la societat cada vegada es mou més. Segurament Espanya és la porta d'entrada a Europa per moltes persones. Moltes persones venen i són de passada i moltes altres venen i es queden. Es queden per què? Perquè a Catalunya hi ha oportunitats, a Catalunya hi ha un futur esperançador, així ho veiem al nostre mercat de treball, que és capaç d'assumir a les persones que són nouvingudes aquí a Catalunya i els donar una oportunitat de futur. Però és veritat que això s'ha de gestionar, no? S'ha de gestionar aquesta integració de les persones que arriben noves a Catalunya i per això volem les competències.
2: Per tant, voldria les competències d'immigració per Catalunya, també. No? Sobre la Vergés.
7: Sí, nosaltres precisament som els qui ens hem abanderat i defensem doncs, a Madrid que hi hagi aquesta delegació de competències integrals en immigració. Catalunya té un 25,1% de taxa d'immigració. És la taxa més elevada de la Unió Europea després de Luxemburg, de Malta i de Xipre, que no són representatius. Per tant, és evident que és una qüestió que preocupa la gent i que és una qüestió que s'ha d'abordar. El que no podem fer és com fan doncs, els dos extrems, per un costat doncs, un extrem dient que aquí no passa res, volem acollir, portes obertes, i l'altre extrem doncs, de que qualsevol immigrant fora. Aquesta no és en absolut la solució. A Catalunya, mentre tinguem una taxa de natalitat, que és la meitat de la que hauríem de tenir per mantenir la població, la immigració l'hem de gestionar tant com sigui possible, d'una manera ordenada, evidentment, però tant com sigui possible amb origen, en un marc de drets i deures i de catalanitat, a banda d'aquells drets que són els drets més fonamentals, el que siguin prestacions que ja no siguin aquests drets fonamentals, han de ser un premi dels deures, evidentment que sí, i tot això s'ha de donar en un context, i nosaltres per això ho vam defensar en el monogràfic de l'ascensor social, d'un sistema productiu, un sistema econòmic pel nostre país, que sigui de sous alts, de valor afegit, no pas de sous baixos. Per tot plegat, per poder gestionar això, què fem nosaltres Junts per Catalunya i ens quedem sols? Demanar les competències integrals d'immigració. I això està parat a Madrid, perquè nosaltres hem de poder decidir quants en venen, per quines vies, com els integrem, tenir les eines per integrar, tenir les eines quan convingui també per expulsar, esclar que sí. I en canvi, què ens trobem en aquest moment? Doncs que Ceuta demostra que el Partit Socialista i el govern espanyol se li ha escapat a la qüestió de la immigració de les mans i que, per tant, nosaltres no podem estar a expenses del que decideixi l'estat espanyol en immigració pel nostre país.
2: A veure, l'Ester Capella, calen o no calen aquestes competències?
4: Sí, com molt bé,
2: calen,
4: diu,
2: no?
4: Sí, com molt bé diu el senyor Salvador Vergés, és una delegació de competències que no és la competència integral, que és una cosa diferent, però en tot cas nosaltres, tot el que sigui guanyar autogovern i exercici de sobirania, per petita que sigui, nosaltres hi serem. I, evidentment, per la garantia dels drets i les llibertats de tothom. Perquè drets i deures en té tothom. Per la seva sola condició de ser persona, amb independència de l'origen, del carnet d'identitat que sempre esgrimeixen tant el PP com Vox, de que diuen que diu el teu carnet d'identitat, doncs, pel sol fet de ser persona, drets i deures. Perquè un dret, ho dic perquè a vegades... No, deixem un moment. Escolti'm, els ciutadans, les persones, un, quan tenim drets, la contrapartida de l'altra cara d'un dret és sempre un deure. Ho dic perquè aquest discurset de drets i deures, només pensant en uns pocs, drets i deures pel conjunt dels ciutadans, pel sol fet de ser persona, estiguis aquí o estiguis a Katmandú.
2: Molt bé, Lorena Roldán.
8: Sí, mira, hay un refrán que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y resulta que aprovechando el drama de la invasión en Ceuta, aparece Junts con lo de siempre. Más competencias. No, mire, esto no funciona así. Esto no funciona así. Lo que necesitamos es una política migratoria fuerte. Tenemos que ir de la mano de la Unión Europea. No puede ser que España y Pedro Sánchez nos dejara fuera del reglamento de retorno de la Unión Europea, el único país que se quedó fuera. Y cuando luego tenemos una desgracia como la de Ceuta, nos vemos con una mano delante y otra detrás, porque tenemos un presidente del Gobierno que es incapaz de defender nuestras fronteras. E insisto, esto no va de aquí repartirse competencias, esto va de defender la soberanía y la unidad territorial. Esto va de que Ceuta es España y aquí hemos tenido un presidente del Gobierno que está mirando para otro lado. Ayer tuvo la grandísima desfachatez de cuando se le pregunta por la situación de los inmigrantes en Ceuta, contestar eso a vivas, como si la cosa no fuera con él. El Partido Socialista de Cataluña, el día 2 de septiembre, donde los catalanes salimos a las calles en defensa y en apoyo a los ceutíes, ¿dónde estaba? En su casa. Me parece una auténtica vergüenza. Y luego voy a decir una cosa, ese plan de inmigración, que lo que ha generado es un efecto de llamada muy perjudicial, que ha dejado entrar aquí a personas incluso con antecedentes policiales, 22 países de la Unión Europea, 22 se han mostrado en contra. ¿Qué pasa? ¿Que son 22 países de la Unión Europea que son racistas? ¿Son 22 países de la Unión Europea que son fachas? ¿O resulta que son 22 países de la Unión Europea que están viendo la insensatez y la irresponsabilidad de este Gobierno de España? Con la cuestión de las fronteras y con la cuestión de la inmigración, yo de verdad creo que hay que ser un poquito más sensatos y lo que necesitamos es una inmigración regulada, legal, que venga aquí con contrato de trabajo, que venga aquí para aportar y no lo que estamos viendo en Ceuta, que es una auténtica vergüenza.
2: Que no vol les competències per Catalunya.
8: Lo que queremos, política migratoria fuerte, de la mano de la Unión Europea.
2: Joan Garriga, de Vox.
3: Sí, realment, lo de les competències les té la Unió Europea. Vull dir, aquí barallant-se que si la Generalitat o l'Estat, però n'hi ha una lliure circulació de persones, amb la qual no faríem res sols. El moviment Patriots a tota Europa sí que vol defensar la immigració, perquè la immigració descontrolada i il·legal, què causa? Inseguretat. Dades de la Generalitat de Catalunya. El 56% dels presoners a Catalunya són estrangers. El 80% dels detinguts per robatoris al carrer són estrangers. I el 60% dels detinguts per violacions són estrangers. Què causa també? Peta els serveis públics. Qualsevol que ve un CAP veurà que té molta llista d'espera i n'hi ha estrangers il·legals que van al CAP amb cobertura sanitària universal, no només urgències, que és el que tindria que ser. I desvirtua la identitat de molts dels nostres barris, només cal passejar pels nostres barris. Bosch, què defensa amb la immigració? Deportació dels il·legals, immediata. Deportació dels estrangers que delinqueixen, immediata. Que compleixin les penes als seus països d'origen. I deportació dels islamistes, perquè són un autèntic perill per a la nostra civilització. Bitllet de tornada per tots. I una altra cosa, a Ceuta, una pena. Ahir al Congrés dels Diputats, Vox es va quedar sol defensant la deportació dels invasors.
2: Molt bé, David Cid. El tema, competència sí o no?
5: Nosaltres sempre ho hem defensat, sempre defensem més autogovern per Catalunya i també des d'una premissa molt clara, que és que tota la gent que viu a Catalunya són catalans, del primer a l'últim. I nosaltres, evidentment, el que no entrarem és en aquesta guerra civil que planteja l'extrema dreta, que vol expulsar els nostres veïns i veïnes, la meva família, és a dir, el meu cosí, que és fill de pare cubà, aquest també el fem fora, la meva cosina... No, vosaltres parleu de remigració. Els vostres aliats alemanys parlen, i tu has dit que volies expulsar a tots els que fossin fills, en aquest cas, d'un pare o una mare immigrant.
2: En tot cas, és que no ho entenem.
5: Però en tot cas...
9: Delinqüent estranger o islamista, no?
3: Sí. És que he dit aquest tipus.
5: Aquest és el problema, que tu qualsevol persona migrant ja creus que pot ser un potencial delinqüent. Per això ets un racista. Però en tot cas, jo el que vull dir també, que crec que hi ha una hipocresia molt important amb Ceuta i que al final també esteu actuant absolutament des del PP sense ànima. Sense ànima per què? Perquè estem veient que estem parlant en molts casos de nens i nenes de 13 anys, de persones. I us heu de decidir si us col·loqueu al costat de Vox quan diu que s'ha de caçar els immigrants o del costat, en aquest cas, dels drets dels menors.
8: Sí, dels...
5: Saps per què sou uns hipòcrites?
8: Sí,
5: perfecte. I saps per què ets una hipòcrita? Dels costats, evidentment, dels ciutadans de Ceuta. Saps per què? De tots. Saps per què? Perquè ets una hipòcrita. Saps per què? Perquè la manera de millorar la situació dels veïns i veïnes de Ceuta és que, per exemple, les menors puguin ser traslladades a la península. Que les persones que tenen dret a asil, però que no volen tornar, que han fugit de les seves famílies. Que no hi ha mares i pares, Lorena. Que no hi ha pares i mares. Que han fugit, que són nens. Que són nens i nenes, que no tens ànimes. I si no tenen pares?
10: Escolta,
5: i si han fugit de les seves famílies?
10: Si aquí una família abandona un nen a la porta d'un consolat, penses que no l'aniran a buscar?
5: Lorena, que són nens.
10: Penses que no l'aniran a buscar?
5: Que són nens i nenes.
10: Contesta'm això.
5: Que no tens ànima.
10: Si una família d'aquí catalana abandona els seus fills a la porta d'una ambaixada o d'un consolat, penses que no els aniran a buscar?
5: Tu que defenses tant la llibertat.
10: Respon-me.
5: Si una nena no es vol posar... Respon-me. Deixa'm, sí, t'explico ara.
10: Si és que no les protegiu, les nenes que les teniu desprotegides aquí mateix a Catalunya, que van velades, que s'hi fan mutilacions genitals i esteu callats.
2: Em pot mirar, sisplau? No és tan difícil. Em pot mirar?
5: Però si m'ha tallat ella.
2: Si parlen tots dos, no se'ls entén. No se'ls entén.
5: Acabo ja.
2: És molt senzill. Gràcies.
5: Acabo.
2: No se'ls entén. Que parli Dani Cornellà.
5: Jo crec que l'únic...
2: Sisplau, que parli el de la CUP. És que no se'ls entén.
5: Sí, però ara em tinc que deixar-la en parlar.
2: Sí, però sisplau que els puguem entendre.
5: L'única manera que tenim d'ajudar els veïns i veïnes de Ceuta és precisament de reduir la situació que tenen i reduir la pressió. I això vol dir traslladar les menors i traslladar les persones en asil. Si no, al final, a vosaltres, els veïns i veïnes de Ceuta us importa poc. Bàsicament, vosaltres voleu mantenir el conflicte a Ceuta perquè esteu amb aquesta estratègia de competència amb Vox infinita.
10: Quina vergonya.
5: I tant. Sou uns hipòcrites.
10: Quina vergonya.
2: Bueno, escolti, Cadaqués, el cafè, la policia municipal de Ripoll... És a dir, hi ha molts temes a la taula. Dani Cornellà.
5: Jo també.
1: Si em deixa, mal educat...
2: Garriga.
1: No deixa parlar.
5: És un barco de Playmobil, que no sabeu ni el que dieu. Jo no vaig amb barco, no com tu, pijo.
1: Bé, després de...
2: A veure...
5: Estàvem parlant... Ah, tens un barco, oi, tu?
2: Estàvem parlant...
5: Ah, tens un barco, jo no. Doncs ja està, llavors què parles? Jo no.
11: Apartament de luxe a Cadaqués.
2: No, no.
11: Però no vols tindre un immigrant d'aquells de Ceuta.
5: L'únic vaixell que tinc jo és un vaixell de Playmobil.
2: Estem parlant d'immigració. Dani Cornellà, sisplau.
1: Sí, nosaltres les competències les volem totes, entenent que som un partit independentista i que sempre hem defensat que l'única solució pel nostre país és arribar a constituir-nos com un estat. Per tant, aquesta competència la volem, sí, però també volem la de treball. Perquè si no, aquí generen, de fet, l'extrema dreta, però també els hi compren d'altres, el marc que genera una barreja entre immigració, inseguretat, etcètera, etcètera, etcètera. I nosaltres el que hem de fer és combatre tot això com a antifeixistes. Per tant, volem totes les competències i dir clar que aquesta gent només ataquen sempre el de baix, el que tenim al costat, i no ataquen mai els rics, que són el gran problema d'aquest país, perquè segurament són els que els financen. Perquè no parlen mai que hi ha més morts en accidents laborals que no pas en homicidis ja al país. D'això no en parlen. Per què? Perquè ells només parlen d'immigració, no parlen de l'ANA, i parlen de més seguretat, més policia. Nosaltres el que diguem és que necessitem més inspectors laborals, més inspectors laborals per garantir...
11: Dir mentides no és correcte.
2: Sí, molt bé.
1: I està molt acostumat, per desgràcia, el seu partit a dir mentides.
11: És que has dit...
1: Per tant, nosaltres el que defensem és la seguretat laboral de les persones. Defensem la seguretat de les dones, perquè ells tampoc no ho diuen, però en aquest país hi ha molts feminicidis cada any. I tot això també ho amaguen. Ells només centren sempre contra el que arriba últim, contra el més dèbil, i no pas contra el que ens ha portat aquí, que són els que cada dia tenen més benefici i són més rics, perquè són els seus.
2: Parlem si ens calen o no ens calen les competències d'immigració. Senyora Sílvia Riols.
10: Evidentment, ens calen les competències d'immigració i totes les restes que corresponen a un estat. Per això l'Aliança Catalana advoca per la restitució de l'estat català. El que ha passat a Ceuta, aquest assalt a Ceuta, demostra bàsicament dues coses. Primer, és la incapacitat de l'estat espanyol per controlar les seves pròpies fronteres. I segon, que quan l'escàndol és social i notori i públic, sí que es poden fer deportacions massives i en calent. Llavors, la pregunta és, per què no es deporten la resta d'immigrants que arriben en un degoteig constant i incessant als nostres municipis, que venen amb visat de turista i s'empadronen fraudulentament als nostres termes municipals? Per què no se'ls expulsa quan al cap de l'any són centenars de milers més que els que han entrat per Ceuta? Això ens deixa molt clar que hem de sortir d'aquest estat
0: que és incapaç de controlar les seves fronteres, que incompleix la seva pròpia llei d'estrangeria i que ens està abocant a la tercermundització dels nostres carrers. Hem de marxar d'un estat que inicia processos de regularització sense cap tipus de garantia, com el que hem viscut ara, on servia una declaració simple signada del propi interessat per acreditar que no tenien antecedents penals. I amb això s'admetia a tràmit la sol·licitud de regularització. No sé si som conscients tots els aquí presents que pobles com el Pakistan, per exemple, quan algú mata la seva dona per un crim d'honor, ara és delicte, però fa 4 dies no ho era i, per tant, no generava antecedents penals. Aquí està regularitzant el govern Sánchez, perquè ens obligaran a conviure amb aquesta gent. Els patirem, els haurem de mantenir i d'aquí 4 dies ens diran que tenen el mateix dret de vot que nosaltres i condicionaran les nostres democràcies i els nostres sistemes de drets i llibertats. És això el que volem? Aliança Catalana tenim molt clar que no.
2: Ens podem sentir segurs a Catalunya? Li pregunto a vostè, socialistes, ens podem sentir segurs? Ara hi ha hagut un canvi jeràrquic a la cúpula d'Interior, precisament, explicat avui aquesta mateixa tarda en el Parlament de Catalunya. Ens podem sentir segurs o no? Bueno, vagin dient, però molt breument, eh?
6: Em remeto a les dades. Sí. Les dades ens demostren, ens diuen que la delinqüència a Catalunya ha baixat un 8,5%. El que sí, s'està modificant el tipus de delicte. Estan pujant els delictes, sobretot, de violència sexual cap a les dones. I això té diguem-ne, un culpable molt clar, que és qui nega tota aquesta violència cap a les dones.
2: Molt bé, Salvador Vergés, ens podem sentir segurs?
7: Jo fa estona que demano la paraula, em permeti, seré breu, una doble intervenció, sí, la que havia de fer abans i la que faria ara de seguretat. Quan fem aquest politiquets de salsa rosa amb els extrems aquí barallant-se i tot plegat, jo m'imagino els col·lectius, els 12 col·lectius que al llarg d'aquests 24 mesos de govern s'han manifestat al carrer o directament s'han plantat en vaga contra el govern del president Illa, què deuen estar pensant? Deuen estar dient, aquí ningú parla dels nostres problemes. Mestres, metges, pagesos, pescadors, agents rurals, els bombers, la gent que estima la llengua, els usuaris de rodalies, les llars d'infants, els bibliotecaris, els tècnics sanitaris, els assistents socials, tota aquesta gent ha sortit al carrer manifestant-se en contra del govern del senyor Illa i no estem parlant d'ells aquí. A mi això, sincerament, em sap greu, perquè solucions en tenim i Junts per Catalunya n'hem posat moltes sobre la taula. Vostè em deia de seguretat. Catalunya és segura? Doncs no suficientment. I el problema és que cada cop menys. Aquesta és la realitat que tenim al nostre país. I el president Illa ha perdut el control, absolutament, de la seguretat, sí, i del Departament d'Interior, senyora Díaz. Perquè vostès diuen, els furs decreixen, els furs que la gent declara decreixen, però en canvi el crim que té a veure amb les armes de foc, l'altre dia sortia la dada que en el primer semestre d'aquest any han augmentat les armes de foc, els crims un 45%, armes blanques, narcotràfic, tot això puja, tot això està pujant. I a més resulta que vostès tenen la virtut de fer-ho coincidir amb una crisi estructural al Departament d'Interior, en què pleguen números 2, números 3, el senyor Trapero, director general de la policia, que va ser una estrella electoral del senyor Illa, una aposta personal, plega, dimiteix. Qui hi posen? Ferran López. D'on ve Ferran López? Del 155. Nosaltres, davant d'aquest desgavell, què fem, Junts per Catalunya? Fets. I això vol dir llei de multireincidència al Congrés per fer que siguin les penes més greus al Codi Penal pels que multireincideixen.
2: Volíem saber si ens sentim segurs o no, senyora Capella.
4: És veritat que hi ha una percepció, una cosa que les dades diuen és una cosa i la percepció de la ciutadania en diu una altra. També és veritat que la percepció de la ciutadania moltes vegades ve condicionada doncs per els missatges que s'emeten. No sé si la policia del país ha de ser la protagonista dels telenotícies. Jo no sé si s'han d'obrir els telenotícies amb tot el que passa al país sense parlar d'allò que realment interessa a la ciutadania. Per tant, cuidado també amb quines afirmacions fem. És veritat que la delinqüència ha anat canviant i que tenim un problema de proliferació d'armes de foc i que, per tant, s'hi ha de posar remei. No pot ser barato portar una arma de foc. En aquest sentit, el Codi Penal espanyol doncs contempla penes molt mínimes en relació a la tinença d'armes. Això és un element important. Dos, nosaltres, Esquerra Republicana, ja vam plantejar que era un error confondre la direcció d'Interior, la direcció de la policia, i, per tant, qui marca les polítiques de la policia, que es confongués la figura d'un policia uniformat amb la direcció de la policia. I la prova ha sigut també com s'ha dirigit la policia aquests 2 anys, en el sentit que en moltes de les manifestacions, en moltes de les expressions ciutadanes al carrer, que es manifesten lliurement contra el que està passant a Israel i, per tant, a favor de Palestina, la utilització del gas pebre en famílies, el que va passar durant la diada i la reacció fora de... Deixi'm acabar.
2: Sí, home, ja desproporcionada. Que va passar,
4: desproporcionada dels Mossos d'Esquadra. Les infiltracions no. A les assemblees de docents. No. El voler posar Mossos a les aules o a les escoles. Per tant, he equivocat. Un error. Donem marge de maniobra a l'actual director general de la policia, aviam si som capaços de redireccionar
2: a veure, la senyora Lorena Roldán, ens se sent segura, vostè, ens sentim segurs?
8: Jo crec que els catalans no se senten segurs, i no és només una qüestió de percepció, és que està Catalunya que sembla el plató de Narcos, és que tenim apunyalaments cada setmana, tirotejos, setmana sí, setmana no, Mossos d'Esquadra que ja han alertat que qualsevol dia amb una bala perduda tindrem una desgràcia amb un innocent. Esperem que això no passi. Tenim aquí a les màfies del narcotràfic campant aquí a Catalunya com si no passés absolutament res. I a sobre, per combatre tot això, resulta que tenim els Mossos d'Esquadra desprotegits. No pot ser que hi hagi una tàsser, una per comissaria. Però què és això? Insisteixo, que veiem gent que la tenim al carrer a ple dia amb un punyal allà, amb una arma blanca, i resulta que els Mossos d'Esquadra estan desprotegits. I a més, com bé s'apuntava aquí, amb un desgavell intern que ens anem d'assabentar per la premsa. Insisteixo, aquí el que necessitem és més agents de seguretat, que vinguin més protegits, més coordinació amb policies i, sobretot, en comptes de fer fora Guàrdia Civil i Policia Nacional, haurien d'estar més preocupats en fer fora els delinqüents, que això és el que cal.
2: Ens queden 2 minuts de programa, per tant, els hi demano, sisplau, brevetat. Joan Garriga, li demano, sisplau, brevetat.
3: Hablar de inseguridad y no hablar de inmigración es como hablar de corrupción y no hablar de Pedro Sánchez. Hay una relación directísima. El 58% de los detenidos por hurtos son extranjeros, por violación son el 60%. En nuestras cárceles más del 54% de los presos son extranjeros y por eso tenemos que deportar ya a todos los ilegales y a los extranjeros que delinquen, porque tenemos que vaciar las cárceles catalanes de extranjeros. No tenemos por qué mantenerlos con nuestro dinero. Encima de que vienen a casa, se portan mal, delinquen o violan a nuestra
2: gente. A veure, en David Cid, si creu que estem segurs o no.
5: Els delictes baixen a Catalunya. De fet, els homicidis del gener a juny és la xifra més baixa en els darrers anys. Ara, hem de fer més. Jo crec que aquí també nosaltres hem llançat una proposta molt clara. Volem un país lliure d'armes i, per tant, el que nosaltres estem plantejant, per exemple, és reduir al màxim el fet que es pugui portar una navalla a Catalunya o, per exemple, també no augmentar les penes per tinença d'armes, que són molt baixes. Ara, jo també vull llançar un missatge. Si seguim amb aquest argument, que bàsicament sap qui provoca tots els delictes o la majoria de delictes, sap qui hi ha a les presons catalanes? El 94% són homes. Oi que no tots els homes són uns delinqüents? Doncs tampoc es pot fer servir lliurement. Sí, això és evident.
2: A veure...
5: El 94%, sí, home, sí. En tot cas, és absurd el que li planteges.
2: Escolti, vincular
5: seguretat, que és imprescindible.
2: Vincular
5: seguretat d'immigració, clarament, és una política racista, que és el que feu vosaltres.
2: No, escolti, Dani Cornellà, sisplau, però molt ràpid, perquè se'ns està acabant el temps.
1: Nosaltres pensem que el país no és segur, perquè la seguretat s'ha de vincular amb el dret a les famílies, als infants, a l'alimentació, a l'habitatge, a uns bons serveis públics, a una mobilitat sostenible, a no morir per la calor que està fent en el nostre país. És a dir, la seguretat no només passa per més policia, com ens vol vendre l'extrema dreta, sinó que aquí s'han de garantir drets a les persones.
2: Acabarem amb la diputada Sílvia Ríos.
0: Si no vols tercer món, no importis tercer món. Aquest seria el resum de la jugada. Perquè no pot ser que per culpa de la inseguretat que patim ens veiem obligats a canviar dinàmiques i rutines per por. No pot ser. No pot ser que acabin condicionant els drets i llibertats que com a societat occidental havíem aconseguit abastar.
2: Moltes gràcies, sobretot, per haver-me deixat moderar tan civilitzadament aquest debat dels grups parlamentaris catalans, tots els grups parlamentaris catalans, dels quals agraïm que siguin aquí. Evidentment, ens hem descuidat de molts temes, com deia Salvador Vergés, però són temes que es parlen aquí en el Parlament de Catalunya. Agraïm als serveis tècnics i de producció de Televisió Espanyola a Catalunya, també als serveis del Parlament de Catalunya, que ens han fet possible i fàcil poder fer aquest debat, que comencem d'aquesta manera el programa Aquí Parlem. Gràcies.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: A veure, Pau, per què has portat dos ratolins i un os? Petitets, eh? Sí. Molt petits.
2: Sí, són com clics, però una mica més petits, no?
1: Sí, més petits.
2: Sí, són o sigui, és unes joguines que tenia jo de petit, que ma mare les va guardar durant molts anys, i al final, el dia que me les va donar, jo, ostres, me'n recordo, que guapo això. Sobretot el que representen, no? Jo, una mica jo tinc la sensació...
1: Puc
2: que
1: agafar,
2: el...
1: no?
2: Sí, home, sí, per favor, agafo.
1: Sí, és que és curiós, això.
2: Sí, sí. No, perquè no els trobaries ara, eh? Però, bueno, bàsicament és la representació del joc simbòlic. Jo tinc la sensació que, d'alguna forma, quan jo dic el que em dedico i tal, és com jugar clics a lo bèstia. Que és que t'inventes històries i les dus a terme...
1: Els actors són els ratolins.
2: Exacte, els actors són els ratolins i t'ho imagines i primer fas un guió, però després... I al final, quan hi ha tots els camions i estem tots allà rodant allò enmig d'un pollastre d'aquells, penso, bueno, al final... És el mateix que feia, no? És jugar clics, però...
1: Molt més complex. Molt més complex.
2: Més complex, però el mecanisme intern teu, personal, és com molt idèntic, no? I a part, crec que el joc simbòlic, justament, crec que és una cosa que s'ha de potenciar molt amb els nens, ara amb tanta pantalla i tal. Crec
1: és
2: que
1: veritat.
2: L'esperit aquest... Jo tinc dos fills i ho han fet molt de jugar amb ninos, amb coses i tal, i crec que és una cosa que és super enriquidora, no? I jo m'ho he portat a la feina i per això em sembla que disfruto tant amb el que faig.
1: O sigui,
2: faig.
1: Que segueixes jugant, d'alguna manera.
2: Sí, no, totalment. A vegades m'estresso, dintre del joc, però és un...
1: Home,
2: no
1: deixa
2: de ser un joc.
1: Sí, és estressant.
2: Sí, sí.
1: Avui el nostre irrepetible és el director, productor i guionista Pau Freixas.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Pau Freixas, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Com dic, director, productor, guionista de sèries de ficció, de títols molt coneguts, com Polseres Vermelles, Cites, entre d'altres. Al llarg de la conversa anirem fent un repàs de la teva trajectòria. Llarga trajectòria ja, tot i la teva joventut, Pau. Però abans, ara a les entrevistes et presenten sovint com a showrunner. Què és un showrunner? Què fa un showrunner, Pau?
2: Sí, apreto jo perquè em presentin així, també.
1: Ah, sí?
2: Perquè jo defenso
1: molt
2: aquesta figura. No, no, quan em pregunten tu què ets, com et... Jo dic showrunner. No és que jo ho demani en plan exigència, sinó quan em pregunten jo tiro cap aquí, perquè...
1: Per què?
2: Perquè sí, perquè és una figura que està molt clara... Els Yankees ho tenen molt clar,
1: Units,
2: i aquí ens costa una mica més perquè es confon amb el crèdit de producció executiva, que la producció executiva significa moltes coses. Quan tu veus una sèrie, el que surt dels crèdits és producció executiva, i allà hi cap molta gent, des de la persona responsable executiva de la plataforma que t'ha comprat la sèrie fins als productors de la pròpia productora que fa, i el showrunner està allà al mig amb el crèdit de producció executiva, no? Però sobretot el que és aquesta funció que faig jo, la idea és el control total del contingut de la sèrie, no? Fent-la quadrar amb els números de pressupost que tens, amb la qual jo d'alguna forma estic des de la idea embrionària, el guió, supervisant-lo o escrivint, depèn del moment de la meva vida, si aquell projecte l'escric o tinc uns guionistes, però sempre supervisant el guió, escollir el càsting, si dirigeixo jo dirigeixo, però si no dirigeixo trio els directors que ho facin. Estic en el procés de muntatge, m'asseguro que totes les decisions que es prenen de la tria de l'equip, de les localitzacions, de tot l'univers que ho rodeja sigui el que correspon, i llavors, bueno, fins al muntatge, on de sobte estàs allà tocant la pera als directors.
1: O sigui que és una bogeria.
2: És una bogeria.
1: És com el déu d'una pel·lícula, no?
2: És una bogeria
1: i
2: al mateix temps és l'única forma de poder realment dur a terme la visió que tens, no? Després hi ha productes que tu ja no ets tan showrunner i fas de productor, perquè, perquè de sobte hi ha una persona que porta la seva idea i ell és el creador o el showrunner i tu el que fas és acompanyar-lo. Però en general el que jo disfruto i el que faig quasi sempre és exercir de showrunner.
1: Actualment treballes a Filmax... Sí. Portes el departament de televisió.
2: Sí, sí.
1: A quanta gent s'ha de convèncer perquè una sèrie tiri endavant?
2: En realitat, només una.
1: Sí?
2: Bueno, has de convèncer...
1: La que mana, no?
2: Clar, has de convèncer la persona responsable de la plataforma de torn, la que sigui, sigui Netflix, sigui Amazon, sigui la que vulguis, Movistar, tal. L'has de convèncer aquella persona que és responsable. Ella internament segurament té els seus comitès i ha de convèncer els altres, però si tu convèncer aquella persona que és la que té el càrrec de responsabilitat,
1: tens més punts,
2: tens quasi tots els punts per fer-ho, no? Una mica, d'alguna forma, és aquest el camí.
1: Molt de peregrinatge, plataforma en plataforma?
2: A vegades sí. Altres sí. Vegades, és veritat que... Mira, jo sempre dic que els sis són molt ràpids i els no són lentíssims.
1: Ah.
2: Què vol dir? Que tu portes un projecte i perquè et diguin que no, triguen moltíssim.
1: Perquè et fan perdre el temps, llavors.
2: Bueno, una
1: no?
2: mica, perquè d'alguna forma, bueno, s'ho miren, no sé què... Quan és que sí, hòstia, ho veuen i diuen, això m'interessa. I és molt ràpid, no? Aleshores, moltes vegades els no es triguen, i aleshores estan a una altra plataforma, i altre cop no, i projectes que acaben sent un no etern i que els tens allà en un calaix, i dius, això no ho farem mai, em sembla. I altres projectes que surten amb res, en un moment que has tingut la idea, ho has plantejat, i de seguida estàs caminant amb aquella història, no? Vull dir, és molt irregular.
1: Depèn dels casos.
2: Depèn dels casos.
1: Sí, sí. Escolta, sovint es diu que estem vivint l'edat d'or de les sèries. Gràcies també a aquestes plataformes que de vegades diuen sí, de vegades diuen no. Això és així? Des del sector, des de dintre es viu així?
2: Sí, jo penso que a nivell de producció sí, s'està produint moltíssim. No sé si a nivell de qualitat. O sigui, jo tinc la sensació que, sobretot des del món de la televisió americana, hi ha hagut una altra època que ha sigut millor. Tota l'època daurada de les sèries de televisió era una altra. Era The Wire, Los Soprano, La Bestia de Casablanca, tot allò és increïble, és irreproduïble i era una altra època. És veritat que ells en aquell moment estaven fent aquest creixement, nosaltres l'estem fent ara. Crec que és bo perquè es fan moltíssimes coses i entremig de moltíssimes coses en coses molt brillants, però també fem coses que no són bones. O sigui, inevitablement passa, però clar, tenir molta producció és bo pel sector, crec que és bo pel país, és bo per tot.
1: Hi ha més feina, també.
2: Hi ha més feina, clar, i la gent pot treballar d'això i provar, i equivocar-se, i aprendre, i fer més sèries millors més endavant. Vull dir que al final, una mica sí que és una gran època a nivell de producció, però, bueno, ja és irregular a nivell de resultats, clar.
1: Una de les teves darreres creacions... Cites, la película que se estrena als cinemas el 20 de novembre. Escoltem una part del tráiler.
3: Tenemos química.
4: No tenéis ningún tipo de química.
3: Mira, ¡ey! Mira, me está mirando.
4: No, está mirando a ti, está mirando a la Quiche. Está mirando a la Quiche porque Lua siempre tiene hambre.
3: Ah, sí.
5: Escúchame, Lua, creo que me he enamorado.
6: Voy a ir a por ella.
7: Pero siento que quiero un poco más que solo...
1: Creada per tu, dirigida per Gemma Ferrater, és una nova evolució de la sèrie Cites, estrenada a TV3 l'any 2015.
8: Aquesta ha sigut la millor cita que he tingut de la vida.
9: Doncs espera't a veure la segona.
10: No creus que ets un tio guai?
11: Doncs sí, sí, però sí, sí, potser sí, sí.
12: Doncs sí, sí que ho ets. Per això he quedat amb tu.
13: És fort, eh? El què?
14: Bueno, hem trigat 7 anys, però per primera vegada estem les dues solteres, alhora.
1: Temps després, Cites també va arribar a Amazon Prime, en castellà, i amb actors com Carmen Machi o Gonzalo de Castro. És un univers que ha anat creixent amb el temps i sense parar, Pau.
2: Sí, sí.
1: Què ha passat?
2: Que és xulíssim. No, perquè és veritat que té una cosa molt maca, no? Que és feel good, no et menges molt al cap. Sí, a vegades hi ha cites que són una mica més així, que tenen aspectes més complexes, però en general és una història que és una comèdia romàntica que ensenya una postal de Barcelona idealitzada totalment. O sigui, les cases on viuen, el lloc per on van, és l'esperit de comèdia romàntica, perquè no retratem una ciutat realista totalment, retratem la part més bonica que té, que és real, però que no és l'única. I això és molt agradable, i després les històries d'amor són... I a més és una cosa molt xula, perquè pots... Realment, com que només venen a rodar una cita, pots agafar actors que són molt potents, que tenen les agendes a patar, amb les quals tens relació. És la Machi, no? Jo volia treballar amb ella feia anys, i teníem ganes els dos de treballar, però no hi havia manera. I aleshores dius, ostres, tia, Carmen, vente a fer-te una cita, no? Són 3 dies de rodatge, un parell de dies d'assajos, i la tens allà a la sèrie, no? I l'espectador disfruta de molts personatges diferents, però els actors també disfruten de fer una cosa que és una mica teatre.
1: Més coral, també, no?
2: Bueno, i per ells més teatre, perquè al final estàs a una taula parlant amb una persona, són diàlegs, són personatges, no són trames de molta acció ni molt gir, sinó que és bàsicament dos persones coneixent-se, no? I això era molt maco. I amb la peli que traiem ara el dia 20 de novembre, que l'ha escrit la Clara Esparrac, perquè jo surto com a creador, perquè és tot això dels crèdits sempre és molt complicat, però la Clara és qui ha escrit i la Gemma Ferrater és qui la dirigeix, amb la peli hem intentat això, passa durant el dia de Sant Jordi i és tota una sèrie d'històries a Barcelona al voltant d'aquest dia amb feel good i que tu passes bé, no?
1: També grans actors, Natalia Berbeque, Oriol Pla, Pla, Berta Castanyer, Àlex Brandemühl,
2: Javier Rey, Susana Baitua, Paula Amàlia, Àlex Maruny, bueno, el Brandemühl, hi ha molta gent i està molt bé, l'Álvaro Mel, sí, és un càsting brutal, que és el que mola.
1: I tu ja saps per què aquest format de les cites agrada tant al públic?
2: Hem perdut una mica amb l'evolució de les sèries. Les sèries han evolucionat de ser... Sí. Vèiem sèries que duraven 24 episodis, no? Sí. I que duraven no sé quantes temporades, no? I això era el nostre hàbitat fa molts anys, eh? Mm. A mesura que van arribar les plataformes i realment què és el que volen? No volen audiència d'aquell dia, volen que la gent s'aboni en la seva plataforma. I per tant, és la dictadura de hype, que és... hem de tenir una gran repercussió i han de dir, ai, vull fer-me d'aquesta plataforma per veure aquesta sèrie. Quants capítols necessites perquè algú pugui dir vull d'aquesta sèrie? No, és igual, són 24, és millor que siguin 6, perquè és més barat, i amb 6 en tens suficient per fer el hype. De forma que hem acabat fent sèries molt curtetes. I al mateix temps, evento, no? I llavors, clar, com que es fan moltes coses, doncs s'han fet coses més impactants, més no sé què, acceptem idees més esbojarrades, i hem perdut una mica les sèries hogar, que dic jo, que és la sèrie aquella que tu t'asseus, et dona bon rotllo, la veus, i vull veure una altra, i demà una altra, i tal, i perdurin el temps, no? Crec que cites, el fet que començat a TV3 eren 13 episodis, això ja molava perquè podies generar el vincle amb l'espectador, la segona temporada 13 més, no? I després quan hem arribat a Amazon, a Prime, i hem començat a fer les altres temporades, doncs ara ja portem com 100 i pico cites, si ho comptes, no? I hi ha alguna cosa que ens hem convertit en una sèrie hogar per tots aquells que ens han seguit. És una sèrie que tu, doncs, t'hi seus a veure, ja saps el que et donaran, saps quin plat et serviran, saps quin color tindrà, hi haurà matisos diferents, i això amb les sèries d'avui en dia és molt més el pam, l'impacte, la veus, hòstia, és guapíssima, ja, bueno, doncs ara t'has d'esperar un any i pico a veure una altra, i si és que hi ha segona, perquè moltes d'elles són autoconclusives.
1: Sí, sí, sí.
2: No? De repente cites, crec que ens ha donat això, i el benestar, que la gent vol també estar de bon rotllo. Hi ha moments per tot, eh?
1: Què tenen per tu les sèries que no tenen les pel·lícules?
2: Pues el vincle al llarg del temps amb els personatges.
1: Amb els personatges.
2: Poder fer treballar un personatge al llarg de molt més temps, no? Hi ha una cosa maca en això. Era passada més abans que ara, perquè clar, amb 6 episodis, com sigui una sèrie de 30 minuts, quasi dura com una pel·li.
1: Clar.
2: Però és veritat que en general tens més temps per desenvolupar-los, per aprofundir en aquell univers. Tens un impacte més diluït en un sentit, però això també genera una sensació de proximitat més maca, no? Jo, en aquest sentit, estic molt enamorat del format de les sèries de televisió.
1: I en aquesta, Barcelona és un personatge més.
2: Sí, sí, totalment. Bueno, aquí ja és una mica com a les... És
1: com ens agrada veure Barcelona a les sèries,
2: No, i veure-la bonica. És que
1: clar,
2: sí. Bueno, i d'alguna forma és la teva ciutat, no? Jo penso que la gràcia està en que... Sí, ja sé que hi ha moltes Barcelones i que ens podem queixar tot el dia i que tenim motius per fer-ho i serà veritat. Però al mateix temps hi ha una Barcelona que és la de la que tu ja has crescut, amb la que tu tens el vincle emocional positiu i és la que intentem ensenyar nosaltres quan fem la sèrie, no? I d'alguna forma dius, ai, quin gust, com quan fan una... Ai, van a veure una pel·li sobre que surt París. Tu, com que no ets de París, mires París, és que és maco París, eh? És que és maco. Pues una mica això, però sent la nostra. I ensenyem la que ens agrada ensenyar, que és la bonica.
1: Cites la pel·lícula el 20 de novembre als cinemes. Ara, si et sembla, tirem la vista enrere. There are...

0: Pau Freixas, Arumí. Vas néixer a Barcelona el 25 d'octubre de 1973. Ara vius a Gavà, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I sempre preguntem als nostres convidats pels records de la infantesa. Però, en el teu cas, he llegit que no recordes massa d'aquesta primera part de la teva vida.
2: No.
0: Per què?
2: No, bueno, va, els meu, o sigui, el meu pare biològic, diguéssim, va tenir una embolicada en un moment donat i va marxar, i va desaparèixer, va marxar, i aleshores jo no vaig tornar a tenir relació amb ell, i de fet no sabia ni quina cara tenia fins que vaig tenir 30 anys. Aleshores jo crec que allò que va passar, unes circumstàncies determinades, em van provocar una mena de, suposo que per protegir-me de les sensacions que devia tenir, això ja ho especulo amb la teràpia que he fet al llarg dels anys, eh?
0: Sí.
2: Però que devia dir, bueno, pues mira, borro això per no patir-ho, i d'alguna forma jo, respecte, no sé, per sota dels 10 anys, poca cosa recordo, i de fet crec que dissocio molt, o sigui, durant molts anys vaig dissociar molt, o sigui, dissociar vull dir... una cosa és estar aquí present en el que passa, el que sents, el que veus, i l'altra és estar en el teu cap, en les teves fantasies, en el món simbòlic, en les pel·lícules, en les sèries, no? I jo crec que hi ha, d'alguna forma, aquesta mena de borrar el que hi havia i enamorar-me de les pel·lícules i voler entrar en una sala de cine ja des de molt petit i perdre'm allà era una forma d'evadir-me del que jo en aquell moment devia patir com a nen.
0: Uh-huh.
2: No? I aleshores jo, aquesta evasió em va fer, per una banda, borrar certes coses del passat, que això de la memòria ho he utilitzat després en sèries com Sé quién eres, i és una cosa que sempre m'ha obsessionat molt, la memòria, i després vaig borrar-ho i em vaig agafar allò com una forma d'evasió, eren les pel·lícules, no? I aleshores hi va haver un moment que una monitora meva d'esplai em va dir, escolta, per què no et dediques a això de gran? I vaig dir, hòstia, aquesta és bona, tio,
0: pues sí,
2: aquesta
0: no?
2: És bona, sí, em dedicaré a això. I pues, m'he agafat això i realment ha sigut el que ha estructurat la meva vida. I quan preparàvem l'entrevista em demanaves cançons que m'agradessin, coses, tal, no sé què, un objecte que representés i tal. I la veritat és que el meu primer impuls, quan anava a dir-te les cançons, totes eren les cançons que jo havia triat o utilitzat per les sèries, no? I d'alguna forma deia, hòstia, clar, és que realment... I després quan havia portat l'objecte deia una claqueta. I deia, per què? Perquè al fons estructura la meva vida.
0: Clar.
2: O sigui, la ficció ha estructurat la meva vida. Jo l'ordeno i em pregunto, i em dius, això abans que què? Doncs, bueno, aquesta sèrie abans que aquesta, això està clar. Després, a veure, els aconteixements, saps, de la resta de la meva vida no els tinc tan ordenats. O sigui, crec que m'he agafat a la ficció per anar estructurant tota la meva existència, i de fet he utilitzat la ficció per projectar-hi coses meves, amb la qual també he fet teràpia fent pel·lis o sèries, no? I també hi ha una part, crec, de motor intern, això és una mica de teràpia, que és el fet de sentir que vols ser acceptat, que crec que això ens passa una mica a tots, no? Però si tu t'ha abandonat una figura paterna i no has tingut referent patern, després ma mare es va tornar a juntar una persona que és qui m'ha fet de pare i tal, però el buit que genera aquesta mena d'abandó i aquesta sensació de ostres, no he sigut abandonat, fa que vulguis ser acceptat de forma molt més forta. Jo deia, és heavy, perquè d'alguna forma el meu trauma és l'abandó o tal, o digue-li com vulguis, però la meva forma d'enfrontar-m'hi és no, vull que m'accepti tothom, o sigui, faig pel·lis perquè les vegi com més gent millor, perquè m'ha d'acceptar el planeta, que és una xaladura, que dius, però a veure, tio, aleshores, bueno, ara amb el temps he anat madurant i les coses les he col·locat millor, però sí que entenc que dic, hòstia, quina exposició més bèstia, no? Perquè si no els agrada, et rebutjarà tothom. O sigui, era totes aquestes construccions del ser humà que són particulars, no? Doncs d'aquí ve la meva estructura, crec, de la infància.
0: I tant és així, la ficció era el teu refugi, que comences a col·leccionar cintes de VHS, de pel·lícules i sèries com aquesta.
3: Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho, dos buenas tazas de café.
0: Reconeixes, no?
2: Sí, home, sí.
0: Twin Peaks. David Lynch, Mark Frost.
2: Sí, sí, ho emetien els divendres a la nit. I jo ho gravava amb el VHS i tenia que estar allà per donar-li i gravar-lo, i em gravar-lo els capítols. I després m'anava a una tenda que hi havia allà Enrique Granados, comprava caràtules, les posava...
0: Video Instant.
2: Sí, sí. Bueno, el Video Instant, sí, era per llogar-les. Però hi havia una tenda amb una cantonadeta que venien caràtules i tal, de, hòstia, com de col·leccionista, que ja no existeixen aquestes tendes. O, bueno, alguna deu existir, però no la conec. Però i aleshores em comprava la funda, una caràtula corresponent a Twin Peaks i la posava allà a l'estanteria. I això ho feia, buah, com un animal. Amb Twin Peaks ho vaig fer molt i és la primera sèrie que realment vaig tenir aquest efecte, sí, perquè devia ser les primeres sèries evento que van haver-hi a la història. I ho vaig fer amb moltes pel·lis, perquè vam tenir una col·lecció brutal, no? Era una
0: locura. Les conserves, les col·leccions?
2: No.
0: Bueno,
2: aquesta, que ocupaven
0: ja,
2: un camió.
0: Escolta,
2: no, la vida no,
0: gràcia, no.
2: Sí, no, fa molta gràcia. Si fos milionari i tingués un castell, potser les tindria guardades, però és una cosa impossible. I passa el temps i hi ha un moment que dius, xau,
0: ja,
2: no pot ser això. Saltes al DVD i després ja inclús al DVD dius, però què faig amb això? I saltes al Blu-ray i dius, ja està.
0: Fora,
2: sí, prou.
0: Fora. Total, arribem al moment en què et planteges de forma seriosa dedicar-te al cinema. I crec que va ser mentre passejaves per la Diagonal.
2: Sí, amb la Mònica Monturiol, que era monitora meva, i que va ser així. Jo recordo estar creuant la Diagonal a l'alçada de Passeig de Gràcia, i creuava la Diagonal, quan em va dir, per què no et dediques a això, si va tardar tant? Hòstia, m'ha girat, la vaig mirar, i recordo el moment exacte de dir, hòstia, em dedicaré a això. I des d'aquell moment em vaig agafar això com un mantra.
0: Home, però devies tenir un run-run al cap, no? O res?
2: És que, clar, jo què sé, suposo. Ah. Però, clar, suposo, però no, tampoc ho tinc molt clar. Recordo el moment. O sigui, el moment el recordo, i recordo que a partir d'aquell moment a classe deia, escolta, ja es vol dedicar, jo aixecava la mà, jo director de cine. Saps? Que era com, flipat. I una mica, ja, però a mi em servia. O sigui, era com, ja tinc un sentit. Yeah. No? I em vaig agafar això. Llavors crec que la vocació una mica és això, una necessitat que trobes satisfeta a través d'algú que et sembla que et se pot donar bé o que d'alguna forma et desperta coses, no? I aquí això és la vocació, que és, bueno, la que jo em vaig construir, no?
0: I comences a estudiar FP d'imatge i so. Sí. I després fas un curs en el que comences a fer curtmetratges, sí, no? Com van ser aquells primers anys?
2: Bueno, molt apassionants. Jo odiava l'escola.
0: Sí?
2: Però terrible. Jo
0: de petit també, no?
2: Sí, de petit, l'odiava. Però vaig repetir 7 EGB i va ser terrible tot, i em sentia que era una persona que era introvertit, no és que no us imagines un gamberro i tal, un xaval introvertit, i que està allà dient, per favor, que no em facin sortir la pissarra. De fet, vaig fer Herois i la primera escena era, vinga, Xavi, surt a la pissarra. I el tio dient, no me jodes, i era resistència passiva. Jo vaig a la pissarra, aguanto el guix i deia... Pues quan es cansi aquest senyor de demanar-me que escrigui alguna cosa, pues deixaré el guix i tornaré.

0: La fotografia.
1: Sí, sí, sí. Curiosament, al Juli i jo anem a imatge i so FP al mateix lloc de segon grau, i, però anem a classes diferents. No tenim gaire relació allà, eh? Som molt diferents, el Julián i jo, en realitat. Ara, amb els anys, potser ens semblem més, però aleshores ens semblàvem poc. I aleshores, de repent, fem aquells dos anys i jo salto al quart curs, que era una cosa que feien al Calassanç, que estava començant l'ESCAC, però tenien un curs que feien, doncs tu podies dirigir un curtmetratge, fer d'ajudant amb un altre i d'escriure amb un altre. I els diners de foto feien amb un de diner de foto, l'altre de càmera i l'altre de foquista, no? I tu, ostres, d'un any feies tres curts amb tres posicions. I vaig, home, jo em vull apuntar això. Tot el que vaig anar allà a apuntar-me, i quan em vaig anar a apuntar allà, vaig coincidir amb el Julián, que els dos, ell estava de diner de foto i jo estava de director. Tot i això, que ens coneixíem de l'FP de l'altre tal, poc, allà vam dir... A mi, jo no vull treballar amb aquest tio. Sí, a mi em va la foto, me la va fer el Dani Aranyó, que és un molt gran diner de foto ara també, com el Julián, i el Juli va treballar amb el Reixac, que és una altra persona. I de repent, bueno, pues, no sé, vam anar fent, i després, quan vam acabar allò, vam dir, hem de fer una pel·li a moda cooperativa. Tirem endavant i fem una pel·li. Jo m'escric un guió en un mes, vaig dir. Vaig fer en un mes, vaig escriure un guió que devia ser una basura, i amb el Julián vam dir, venga, i amb dos companys de producció, i allà, no sé com, ens vam juntar jugant al PC Futbol a les nits. Jugàvem un joc de futbol d'aquests com el FIFA, però sí, el que hi havia en aquella època, i jugant allò i decidint que volíem fer una peli. I allà ens vam juntar, i a partir d'allà, jo, el Julián, si he de fer un projecte, la primera persona que trucaria seria amb ell.
0: Mm-hmm. Escolta, abans d'avançar, què fa un director de fotografia?
1: Clar, director de fotografia s'encarrega de tot l'aspecte visual de la sèrie.
0: Sí.
1: En el sentit de com s'il·lumina, quin color té, quina textura, quin ànima tenen els espais, no? És molt important, la llum. Al final no deixa de ser una qüestió de llum i sombres, i hi ha algú mm-hmm. molt, molt bàsic. Això és veritat que estan els actors, està el relat i tal, però tot aquest relat és el to, el general dirà de foto, no? Però és que, a més, en el cas del Julián, com que som tan amics i jo li tinc tanta admiració i em sembla un artista molt bèstia... Jo i ell, jo, per exemple, quan aixeco les escenes, jo faig de dintre cap a fora, que vol dir, jo tinc el guió, arribo amb els actors i dic, vale, anem a fer el teatret. Aleshores, aixequem l'escena, fem el teatret, i jo tinc el Julián a costat. Aleshores, mentre estem fent el teatret, jo no penso en la càmera, ni on va ni què en farem, sinó que només miro què els està passant als personatges, com es senten, els explico, parlo molt amb ella i ho aixeco, i ho vaig aixecant i ho vaig movent. I a mesura que anem movent, amb el Julián ens juntem i dic, tio, el punt de vista és d'aquest personatge, no sé què, hòstia, per què no fem així, pau, tal, em proposa coses, jo, tal, i aleshores junts ho construïm, amb la qual cosa és molt més que un diner de foto. És una persona que quasi m'ajuda a la narrativa, no? I en aquest sentit és molt important. Però, bueno, en totes les sèries i pel·lis el diner de foto és una... Sempre es diu que el ritme el marca el director de fotografia, perquè ha d'il·luminar ràpid, i el to el marca el director. Vull dir que si el director genera bon rotllo i bona dinàmica, en general el rodatge hi ha bona dinàmica, no? I am not-

0: Somrius amb aquesta?
1: Sí.
0: Sí.
1: Home, és molt guai.
0: Sí, és molt xula,
1: This is
0: sí.
1: me, no? Una mica és com la, altre cop la reivindicació de ser acceptat. O sigui, per una, el més ho canta aquesta actriu, que és la bomba, que és una persona molt grassa i tal, i de repente aquesta idea de, dius, soc així, accepteu-me així i reivindica des de la força, no? I alhora té una textura emocional la cançó, m'agrada molt.
0: Estava pensant que és molt important també l'equip a una pel·lícula.
1: Total.
0: No? A més del Julián Elizalde, per exemple, Ivan Mercader.
1: Sí, home, sí. l'Ivan, és per dir el meu fill, vull dir. Jo em rodejo, sí? Treballo amb la mateixa gent tant com puc. O sigui, que és molt. Hi ha molts que els conec des de fa més de 20 anys. Aleshores, l'Ivan és la persona que, a més, està amb mi a Filmax, portant tot el Departament de Desenvolupament, i que a l'hora de fer un guió, de treballar, de desenvolupar...
0: Ell és guionista, sí.
1: Ell és guionista, però bueno, ja té un peu ja a la producció, també, perquè ja ha produït moltes coses. I és un amic i és, bueno, ens coneixem des de que estàvem tot el dia jugant al MUS o a casa o al FIFA, i que ens trobàvem quan érem solters i no teníem fills, i ara estem aquí pues, amb famílies, a Filmax, amb projectes, i és tota una aventura junts.
0: I això passa també amb els actors?
1: Tant com puc.
0: Tant com pots.
1: Sí, amb els que genero vincle, i aquí...

0: mira, és que ara ve molt a peu perquè una persona amb la que havia connectat molt, bueno, vaig connectar molt i es va fer molt amic meu, que és el Francesc Garrido, que, que es va morir fa poc, pues era d'aquestes persones, saps? Que tu te la trobes pel camí i dius, tio, repetirem sempre que puguem. O sigui, sempre, perquè és una persona que és enriquidora, que és bona persona, que està connectat, que és un gran actor, i en aquest sentit, al final no deixa de ser un viatge que si el pots fer amb persones que t'estimes sempre és més bonic, no?, un projecte. I el Francesc era increïble.
1: Perquè tu dius que és molt més important ser bona persona que tenir talent.
0: Sí, mil vegades. Sí. És que és un talent ser bona persona. Cau, el talent què és? O sigui, què és el talent? No tinc ni idea, jo. Sí, ni idea. Però ser bona persona és un talent, és una capacitat de connectar, d'entendre els altres, ja inclou empatia, inclou intel·ligència. Ja. O sigui, les males persones no són intel·ligents. Poden ser llestes, poden ser punyeteres, poden tenir bons mecanismes, però la intel·ligència, en realitat... i més en els treballs d'equip, perquè si ets molt individualista, potser de repente allà hi ha un camí, no? No sé si la gent que es dedica a coses que pot fer sol. Però si tu tens que treballar amb un equip, la intel·ligència emocional és el que fa que realment la gent tregui el màxim partit d'ella mateixa, està còmoda, la solidaritat, el companyerisme, tot això és abono pel treball. I més un treball que és, de repente ens posem a rodar i rodem 10 hores al dia durant no sé quantes setmanes.
1: Clar, però és molt més fàcil controlar-ho si el projecte és teu, però si és un encàrrec, què passa?
0: Bueno, jo ja no em faig d'encàrrecs, no? Però si és un encàrrec, quan em feia, sí que et trobaves... Bueno, jo era molt conscient de que estava fent aquell encàrrec per aprendre. Aleshores, realment, em trobava a vegades que hi havia equips i coses que no eren tan... No fluïen tant, i tu deies, això no. No, això no, això no és el que vull, quan jo controli no és el que faré, no? Però jo ara fa molts anys que controlo bastant tot el que faig. No faig encàrrecs. O sigui, faig encàrrec d'una història, però després dic, vale, però tu me la dones...
1: I és meva.
0: Si me la dones, la faig a la meva manera. Uh-huh. Si no, és que no ho sé fer. Aleshores, no, millor donar-li una altra.
1: Amb el grup del curs de curtmetratge es va rodar Cactus. Escoltem un fragment.
2: Mantener el convento en pie vale mucho dinero. Julián ha pensado algo. Tiene un plan. Pero yo creo que es muy arriesgado.
3: Coño, ¿estamos en deuda con ella o no? Pues ahora podemos hacer algo que valga la pena. Nada más enterarse, José me llamó para que nos reuniéramos. Ha pasado tiempo. Y las cosas no nos han ido muy bien desde que salimos de aquí.
1: I quasi t'arruïnes amb aquesta pel·lícula.
0: Sí, va ser una bogeria, tio, va ser una bogeria.
1: A veure, per què?
0: A veure, vam fer una moda cooperativa, per tant vol dir que li demanes a tota la penya que coneixes algú de diners, principalment les famílies, no? I els hi dones un percentatge dels beneficis hipotètics que allò farà. Però què passa?
1: Quasi s'arruïna la família.
0: No, la família no, perquè l'administrador era jo. O sigui, ells simplement donen tal i són com accionistes, ells no.
1: Però si bueno, estàs tornant, evident, no?
0: No, el tema és que la família està darrere, amb la qual cosa, si t'arruïnes, els que pringuen són ells, perquè jo era molt jovenet. Però legalment era jo. Però, bueno, jo, el Julián i les dues persones que estaven amb nosaltres, però sobretot jo, que era l'administrador. Aleshores, va haver un moment que allò es va anar desmadrant. Nosaltres, en quan s'ha rodat, era molt boig, tot plegat. Anàvem demanant favors per tot arreu, no? El Julián anava allà a demanar el lloguer de càmera i deia, bueno, com que aquesta càmera, que és superbona, no la llogues mai, perquè és tan cara, hòstia, deixa'ns aquesta, no? I llavors vam aconseguir coses que eren surrealistes d'aconseguir. El cas és que vam fer la peli, però clar, cada setmana que passava nosaltres trigàvem a fer-la i els diners que havíem juntat desapareixien. Però clar, un cop estàs en marxa és com, o tens producte per vendre després o la ruïna és garantida. Aleshores tu tires i vas endeutant fins que vam acabar 6 setmanes i mitja de rodatge, una borrada de gent, localitzacions infinites, molt absurd tot, eh? O sigui, se'n va anar de mare. El cas és que va haver un moment que devien 20 milions de pessetes.
1: Ostres!
0: Sí, i... Bueno, és que tot és molt llarg. Faré la versió senzilla, que és...
1: Sí, sisplau.
0: Devien 20 milions de pessetes i a la televisió espanyola ens va comprar la peli per emetre-la, i ens van donar aquests diners i vam poder tapar-ho. Però, bueno, tot això hi ha tot de derivades infinites que bueno, donen per un llibre. Però sí, ens vam salvar, no? Hi ha molta gent que s'ha enganxat els dits amb això, jo vaig estar a punt, però ja, ens en vam sortir.
1: Total, que després d'aquest ensurt, per dir-ho així, comences a encadenar diferents projectes i he llegit que en Francesc Bellmunt va confiar en tu.
0: Sí.
1: Tot i que al principi...
0: El Francesc em va agafar per fer un capítol, jo crec que dos, de Happy House, una sèrie que estava produint ell. Bueno, jo vaig, vaig anar a rodar les escenes. Va haver un dia que em va tocar rodar una escena on sortien 15 personatges. Jo no en tenia ni idea. Havia fet la peli, però seguia sense tenir-ne ni idea. Estava aprenent. Aleshores, de darrere em vaig trobar en un rodatge d'una sèrie d'aquells ritmes amb 15 personatges que havia de rodar-los alhora, no tenia ni idea. I en allà jo crec que jo no vaig ser capaç, i ella va entrar i va dirigir l'escena, vale? Jo allò ho vaig patir com una invasió i hòstia, a més vaig sentir-me que no me n'en sortia, amb la qual allò va acabar amb una mena de trencament entre ell i jo, un conflicte. Però el Francesc, com que és una persona molt intel·ligent, va sortir-li una opció de fer una telemovie i em va trucar, escolta, per què no tal? Jo vaig dir, aquest tio estava a Sitges, me'n recordo el festival i em trucava al Bellmunt i jo dic, però què em truca aquest tio si m'ha acabat fatal? T'ha sonat? Saps? Bueno, com que no tenia res millor fer, me'n vaig anar a veure'l. És algú que té aquesta capacitat de, bueno, tio, ens hem discutit per algú, però tio, però entre tu i jo no hi ha cap problema, no? I jo vaig dir, no, totalment. Tal, a partir d'allà, el Francesc va sigut el meu, clarament, el meu mestre. O sigui, diria, el Francesc Bellmunt, el Joan Bosch, la gent que m'he trobat en aquella època, són els que, realment diria, el Bellmunt és el meu mestre. I ens ha passat al Jaume Martí, sempre ho comentem, no?, que hem compartit època amb ell. I a partir d'aquí vaig fer una telemovie amb ell, una sèrie i tal, i vaig aprendre moltíssim.
1: Anem a pams. Nina Russas per a TV3.
4: Ho han cremat tot. Les noies, el local, tot.
5: I el Garcia?
4: És mort.
1: Clar, és molt important que hi hagi algú com el Francesc Bellmunt que confia en tu, no? Perquè si no treballes, no vas encadenant altres feines, no?
0: Totalment. Sí, sí, és que necessites algú que et doni l'empenta, perquè tu no tens, a més, no en tens ni idea. Clar. Tens molta energia i molta inconsciència, sí. Però en realitat, vist amb la perspectiva del temps, no tens ni idea. Aleshores, hi ha d'haver algú que digui, ja, no tens ni idea, però jo t'acompanyaré en això i farem que això que tens, que és l'energia, la visió, li treguem rendiment, no? I el Francesc va ser això, clarament.
1: I després de Nines Russes, Àngels i Sants, i abans, Càmera Oscura.
6: Empezó como una aventura.
7: Mira, si queréis nos podemos quedar aquí, pero a nosotros nos hacéis un favor si vamos un poquito más lejos.
8: ¿Eso es un hombre?
9: Este tío está degollado. Lo ha matado, joder.
10: Perdidos en el océano, no podrán sospechar que su única esperanza...
9: Es un barco. ¡Ah!
10: ...será su peor pesadilla.
1: Y amb aquesta crec que... Vas dir, jo vull fer coses més personals.
0: Sí, sí. Sí, perquè jo havia començat a voler-me dedicar a això perquè jo volia ser director de cine. Però això no vol dir res. O sigui, què vull dir?
1: Exacte.
0: Jo em vaig agafar això i vaig tirar milles. Sí, i vaig dir, jo vull fer una peli. Però per què? No, per fer una peli. Saps? Ja, bueno, però per què vols fer una peli? Pues perquè volia fer una peli. I vaig madurar molt tard, jo. Pensa que sóc una persona que va lenta amb tot. Aleshores, clar, què passa? Que vaig aconseguir aixecar la peli. Bueno, vaig escriure una pel·lícula, tal. La vaig escriure en una setmana, aquesta peli, amb l'Héctor Claramunt. En una setmana la vaig escriure. El Joan Bosch ens va dir, escolta, fes una peli sobre aquest tema. Un barco que van tirar un immigrant per la borda per no tenir que arribar al port i quedar-se'l i que els hi pareixin el vaixell, no? Vaig dir, bueno, què passa? Com que no era d'un superficial que et mors i no tenia cap fondo que l'explicar, jo vaig dir, pues agafaré i faré una de terror o de por per adolescents que, bueno, es foten allà en un merder i tal. I vaig fotre la pel·li que vaig fer. Vaig inaugurar Sitges, no? Un festival que, hòstia, jo tenia molt respecte, i vaig inaugurar-lo, és la bomba. I em asseca allà a la sala... I quan portava 20 minuts veient allò, matava una embarassada en un moment donat a la pel·li. Sí, només perquè era resultant. Deia, què pot ser més impactant que matar una embarassada? Bumba, en tu cara. Saps? Imagina't el sentit de fondo que tenia, que és zero. Total, que estic allà veient allò, i al minut 20 dic, què és això, tio? Tota aquella gent, l'auditori ple, tal, i dic, què és això, tio? Això no sóc jo, no em representa.
1: I sí, vaig, no t'agradava el que
0: i deies. Vaig marxar.
1: Vas marxar?
0: Literalment.
1: Al mig de la pel·lícula?
0: Sí, sí, me'n vaig anar. Me'n vaig anar i vaig estar passejant per allà a Sitges i quan
1: vaig començar a pensar... Quan vas calcular que havia acabat?
0: Sí, sí. I no me'n recordo haver tornat, ni recordo.
1: Ah, no el vas tornar?
0: Vaig tornar segur. Em coneixem més, segur que vaig tornar, però no tinc el record del què.
1: Ho has esborrat.
0: Bueno, està allà, sí. Però el cas és que vaig decidir que, bueno, què és això, no? I llavors vaig començar a pensar que realment, a veure, quin sentit té això? I jo qui sóc? I què puc explicar realment i tal? I parlant d'això, mira, de fet, li va marcar, és la persona que primera persona em va dir, hòstia, parla, fes una de nens. I jo vaig dir, hòstia, la nostàlgia de la infància. saps? Aquells estius que jo passava a Gavà, tal, que em flipaven, era l'època i era feliç, perquè jo el col·le l'odiava, però l'estiu, que no hi havia col·le, llibertat, saps? Allà a la platja, allà a la piscina, tal, tot allò, no? I vaig dir, nostàlgia de la infància. I llavors vaig decidir fer Herois, però va ser aquest despertar. Però jo ja havia fet sèrie, telemovie, pel i tal, quan em vaig donar compte de quin sentit tenia la feina que estava fent. No sabia el que estava fent. Caligrafia. Jo veia pel·lis i deia Michael Mann. De fet, això vaig aprendre molt. He de rodar com el Michael Mann a Nines Russes. Doncs pues em veia la pel·li del Michael Mann, hit, 400 vegades. I sé exactament com està rodada. I això, l'aprenentatge aquest, com el racional, però l'emocional, pues, no hi era. I aquí ho vaig aprendre.
1: També et va ajudar una miqueta 24. La sèrie 24. Sí. Per què?
0: Bueno, perquè és les primeres vegades que em vaig enganxar a sèries. O sigui, jo volia ser director de cine. Jo no volia fer sèries de televisió. Aleshores, les sèries de televisió, i de fet l'Héctor Claramunt, que és el guionista que va estar a Càmera Oscura i tal, em va dir, tio, les sèries molen molt, molt. I jo, sí? Sèries? Les pel·lis, no? El pedigrí, no? Una mica el que passava en aquella època. Encara més, ara no et passa tant, però en aquella època era...
1: Ara al contrari, quasi.
0: Ara no? quasi ho estem girant.
1: Quasi s'està girant.
0: Però bueno, però sí, tenim més prestigi.
1: Sí.
0: Però el cas és que en aquell moment jo vaig dir, sí, sèries? Perquè em vaig enganxar a 24 i vaig dir, tio, això és divertidíssim, tio. I després del tirón, doncs era l'Oeste de Casablanca, bueno, el que vulguis, no? I 24 en aquest sentit sí que em va obrir els ulls de dir, tio, això és guapíssim, no? Tio, genera un vincle molt particular, es poden fer coses molt xules. I em vaig tirar cap al món de les sèries. De fet, em vaig anticipar tant al sector que després, quan van arribar aquí les plataformes, jo era dels que ja estava defensant que les sèries eren l'hòstia, amb la qual em va pillar perfecte. Va ser un gran encert a nivell comercial, per entendre'ns. Eh?
1: Escoltem un fragment d'Herois.
8: És el meu cognom, Colomer, però tots em diuen Colo. I tu com et dius?
11: Rot.
8: I això? Vaja, el teu nom té molt més pedigrí.
11: Pedigrí? Va, sisplau, marxem.
12: Un moment. En quants grups has estat abans?
8: En uns 15.
12: 15 grups?
8: Bé, he estat a 30, però no volia semblar ximple. He estat amb els de Can Miret, amb els de les motos, els pijos, els heavies, els quillos, fins que m'han atracat.
1: Que va ser, per exemple, premi del públic al Festival de Màlaga el 2010.
0: A veure, el per exemple no és per exemple, és el que va ser. O sigui, no hi havia més coses. No va ser un èxit aquesta pel·li, ni molt menys, al contrari. De fet, jo vaig tenir bastanta decepció.
1: Sí?
0: Sí, a nivell de... Vas gaudir, ens van nominar no sé quantes coses, vam guanyar zero.
1: Però escolta, una nominació...
0: Sí, està molt bé. El pas que és veritat que de sobte la peli no va trobar ni el públic a sales,
1: sí,
0: ni el tal, i a Màlaga va ser l'únic que vam guanyar que va ser el
1: gran
0: moment.
1: Però això no significa que sigui dolenta.
0: No, al contrari. El que vaig a dir, el contrari. Per mi és collonuda. I de fet, he de dir que amb el pas del temps, el que em passa és que constantment em trobo gent que la té supervalorada i que té un vincle preciós amb la peli. I la peli ha trobat el seu públic amb el temps. Que això, clar, pretendre que...
1: I dius, de què serveixen els premis, no?
0: Bueno, no, serveixen per el teu ego i les teves coses. Jo ja m'he acostumat a que no, perquè el tipus de cosa que faig jo, en general, no és per ser premiada. És més perquè trobi el seu públic. Però és veritat que en aquell moment, ostres, era heavy de dir, tio, ni taquilla, ni premis, ni reis, això que hem fet, amb el carinyo que jo li tinc. Jo, diguéssim, amb Herois, m'emocionava molt fent-la, perquè era la meva voluntat era explicar alguna cosa que per mi era molt personal, no? Molt emotiu. És veritat que Herois també incluïa una part de... Jo vaig fer tot el guió i era una història de nens que acabava de bon rotllo. Els que no hagin vist la pel·li, aquí que apaguin un moment a la ràdio. Que és... en un moment que estàvem fent aquesta pel·li, que parlava d'aquest grup d'amics de la infància, que encara el tinc, un dels nostres amics d'allà, el Marc, es va morir, el Pucci. Aleshores, que és a qui li dedico la pel·li. I llavors jo, bueno, parlant amb l'Hernán Migó, ja que era un escritor i tal, em va dir, tio, tienes que matar al niño. Jo diu, què diu aquest tio? Si estic fent una pel·li feel good de la infància, tio. I va ser
1: idea seva.
0: Però em vaig anar allà i dic, hòstia, el puto Hernán, tio. Llavors vaig arribar a casa, vaig agafar les últimes 30 pàgines, les vaig arrencar i vaig dir, aquí, quan estem al deep shit point de la trama, que és el moment més baix del personatge, torna a casa i l'atropella un camió. I parlaré de la pèrdua de la innocència en aquell estiu, no? Que és el que ens està passant a nosaltres en el grup d'amics, que ens va sentar com un tiro la mort d'aquest col·lega, no? I vaig col·locar això, de forma que també hi havia, escrivint, sí que plorava molt escrivint aquelles escenes perquè s'acabava de morir el Pucci i estava escrivint com els anaven dient a cada un dels xavals que s'havia mort, no? I aquí, doncs, bueno, de sobte, tot aquell sentit que jo buscava, explica alguna cosa que t'importi, va agafar més sentit que mai, no? Per això Herois, m'és igual que la gent no la vegi, o que sí que al final he trobat el seu públic, però en aquell moment era, és que m'és igual. És que el sentit del que faig no és que després funcioni, és que em funcioni a mi, no? I allò va ser molt maco.
1: Què tal treballar amb nens?
0: A mi m'encanta.
1: Sí, però és molt complicat, no?
0: És diferent. O sigui, diferent. Que és diferent. Sí, en el sentit que amb un adult, en teoria, si és intel·ligent, ja de tot, a l'adult tu el que fas és compartir-li l'objectiu que tens, no? Què li passa? Quin és el subtext del personatge? Què està pensant? Quina és la inconsciència? No? El seu subconscient, quin és? Per què li passa això? Com reacciona? Pots parlar de fer la teràpia. I després dir, tot això no n'és conscient, el personatge, però ho té. No? No ha fet teràpia, per tant no ho sap, però ho té, i és el que el mou. Amb un nen això no li faràs, perquè li inflaràs el cap. Amb el nen el treballes quasi des de lo conductual. De fet, amb Herois el que fèiem era els vam posar a viure junts en una casa de colònies a tots, perquè fossin amics. I llavors, com que es van fer amics de veritat, nosaltres el que fèiem era robar aquella amistat, no? I jo vaig generar un vincle amb ells real per poder-los dirigir, perquè em podia apropar amb ells, la Mireia, sempre explico el mateix, però la Mireia, quan hi ha un moment que li han de dir que s'ha mort el Xavi, jo anava allà i ella havia de plorar. I ella em deia, vine i fes-me allò. Saps? I allò era que jo anava allà i li deia, Mireia, portem 5 setmanes de rodatge. Vale? Queden 2 setmanes. D'aquí 2 setmanes això s'acabarà. Ja no tornaràs a estar a casa de colònies, ja no tornarem a estar aquí fent això. La vida seguirà, serà molt guai i tal, però això haurà passat. És el moment ara... I
1: trencaves el cor,
0: clar, perquè,
1: pobra noia.
0: Estàvem tots disfrutant un moment increïble. Era tan guai el que estàvem vivint, i érem tan conscients que jo... I ella veia, venia i m'ho demanava, perquè deia, fes-me allò que jo ploraré. Llavors plorava, però feia teràpia també, perquè llavors li deia, tios, que això és l'ofici. Aquest sentiment que teniu ara és lo maco de l'ofici. La repercussió posterior de tot això són merdes. Però el que estem vivint, d'estar fent una història junts i sentint que val la pena ser explicada, i llavors, bueno, pues els nens són això. Això amb un adult no li fas, no?
1: M'aturo aquí una miqueta perquè en aquest moment també entra a la teva vida l'actriu Eva Santolària.
0: No sé qui és.
1: Doncs és la mare dels teus fills, el Leo
0: sí,
1: i la Mia.
0: Sí, està malament por ahí a internet, posa Teo. Sí, està malament, es diu Leo. Sí, sí, pues la Eva, mira, la Eva va fer el càsting de Càmera Oscura.
1: Sí, i què va passar?
0: No la vaig agafar.
1: Per?
0: Pues em vaig equivocar. L'hauria agafat. No, dic de veritat, la perspectiva del temps. O sigui, igual ara no seria la meva parella, no tindríem fills. Però com a director allà em vaig equivocar. Jo l'havia agafat amb ella per l'energia que portava, perquè en el fons era molt televisiva, potser tenia prejudicis jo amb això.
1: Els tenim tots, eh?
0: Sí, sí. No, ara ja tinc zero. Al contrari. Ja. Veig la virtut que és la bomba. Perquè el públic connecta amb això. Llavors, sí. Jo en aquell moment...
1: Directors molt marcats, també, alguns personatges.
0: Sí, però també té virtuts, això. Ja. Sí, no sé, jo hi veig totes les virtuts ara, però en aquell moment, no ho sé per què, vaig acabar de cantar per una altra banda. Però ens vam caure molt bé. I llavors, hi va ser tan mona que el dia de començar a rodar jo no l'havia agafat. I el dia que jo estic sobre el barco, un barco marcant, una xaladura que havia tal, i estic allà i tal, i em sona un missatge el dia que trèiem el barco el primer cop, quan hi estava el rodatge. I pip, miro, i era un missatge de la Eva dient-me molta sort amb el rodatge. I dic, hòstia, esta tia, que no l'he agafat.
1: Que maja,
0: tio. Doncs pues bueno, d'aquí, el que sigui, un altre dia que tinguis 5 hores, t'ho explico.
1: Escolta, i també es converteix en editora dels teus guions.
0: Sí, bueno, clar, és que és llestíssima.
1: Ja. Yeah.
0: És que és llestíssima, tio, és increïble. Sí, jo em sembla... No, o sigui, bueno...
1: Tot i que et va costar reconèixer-ho,
0: Bueno, és que, a veure, que... el tema del viatge és tot el record, és que jo hauria d'estar agraint-li tota l'estona. No és que em costés reconèixer en el sentit de no reconèixer-m'ho a mi, sinó de no pensar-hi. Yeah. Aquest ha sigut el meu pecat durant un temps, que és no pensar-hi, de dir, bueno, estem compartint això, com que som parella, ella m'ajuda amb això, és lo natural, però jo ja...
1: O sigui, no ho veies com una feina, no?
0: Exacte, clar. Però és lo injustíssim, perquè realment els guions no serien tan bons com són. Sí, és així, per tant, hi ha una feina, hi hauria d'haver un crèdit, hi hauria d'haver una remuneració, tot el que ho rodeja. Per tant, totes les cagades que podia haver fet, les vaig fer, fins que em vaig donar compte parlant amb ella i vaig dir, l'he cagat, tio, he de fer un reconeixement públic i un mea culpa, però és que cada cop que algú pregunta...
1: Ho vaig fer.
0: Però cada cop que algú pregunta, tinc que tornar-ho a fer, perquè en realitat el deute és gran.
1: Per compensar. Escoltem una miqueta de pulseres vermelles.
13: Però el Roc m'ha dit que vingués aquí, perquè estan buscant un pulsera vermella.
14: Un què? Com?
13: Un pulsera vermella.
1: Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya de Comunicació com a millor programa de televisió l'any 2011, Premi Ondas a la millor sèrie espanyola de l'any el 2013, Premi a millor sèrie als Emmys Infantils el 2015, amb adaptacions a nivell internacional, incloent els Estats Units. Total, una bogeria.
0: De bojos, sí. No, la bomba, increïble, va ser brutal. Sí, a més, mira, és d'aquelles coses que venia a fer Herois, jo. I jo deia, no vull tornar a treballar amb nens altre cop? Si vull fer una altra cosa, a veure si m'encasellaran. Però em sembla que va ser el Jordi Roures de TV3 i em va trucar i em va dir, tio, ho has de fer, això no ho veurà ningú. però els nens que estan malalts als hospitals tindran un referent. I jo vaig dir, hòstia, a mi la frase aquella, Shakespeare, de no és gran qui té grans empreses, sinó qui té grans motius, inclús per les empreses més petites, em va semblar un gran motiu. I vaig dir, ah, tio, vale, m'has
1: pillat. Ara com dic que no.
0: Ara ho he de fer, ho he de fer. Tot el que vaig fer-la, pensant que estàvem... I vaig, amb una llibertat total, perquè pensava, això, que qui vol veure nens malalts de càncer a la tele? Sí, sí, era impensable. Llavors ho vaig fer amb una llibertat total, de dir, tio, món dels nens, la seva perspectiva, anem a fer-ho i disfrutar-ho com a nanos. Em vaig agafar els actors que vaig reciclar d'herois que ja m'havien funcionat i, bueno, vam entrar en aquest viatge, no? I va ser una bogeria, no, inesperada completament.
1: Escolta, i crec que vas acabar ingressat a l'hospital. Un mes. Sí, sí.
0: El Metacine. Metacine. meta total. Perquè jo acabo la segona temporada de Polseres i jo, això de l'associació que et dic, doncs, mola lo bèstia. Jo dissocio, que vol dir que estic rodant i allò és la vida. I la resta, no sé, ni jo, ni si...
1: Ni existeixes, ni existeixo, com a persona.
0: I vaig acabar de rodar i em trobava fatal. I, bueno, em van acabar ingressant. I, bueno, m'havien parat els ronyons i tal. I el metge, el moment que em dono compte de lo xalat que estic, és quan el metge em diu, però tu pot ser que faci un mes que no pixes? I jo me'l quedo mirant i li dic, no ho sé. És aquesta xaladura, estem parlant, o sigui, perquè és bastant gràfic. Aleshores, bueno, em vaig quedar allà ingressat, durant un mes netejant-me, diàlisi, plasmaferes i tot el que vulguis, però el cas és que estrenen la sèrie que jo estic allà. Jo no puc ni anar a l'auditori. Hi ha una mena d'estreno a l'auditori, a lo grande i tal, que jo no puc anar-hi. No puc sortir de l'hospital. Estic fet merda. Aleshores, a més, emeten la sèrie a la tele i jo acabo veient el capítol pilot, l'1 de la segona temporada, en un llit d'hospital, amb una tele d'hospital, veient el capítol 1 de la segona temporada de Polseres Vermelles. O sigui, el meta és brutal. O sigui, és de dir, no pot ser més guai. I van venir la Pati Font i la Marta Païssa, que havien sigut les directores de capítols, van venir allà a veure el capítol amb mi. Però va ser de dir, mare meva, què és això, tio?

0: després de l'èxtasi de Polseres Vermelles i l'hospital, canvies de registre de nou, comences a treballar la sèrie Sé quién eres i crec que enmig d'aquesta escriptura graveu també Cites. Per tant, quants projectes pots portar endavant alhora?
1: Molts.
0: Però anant al lavabo, eh?
1: Ara sí, ara sí. No, vaig sortir de l'hospital, vaig posar teràpia, a escoltar-me, a entendre'm, i una de les decisions terapèutiques que vaig prendre va ser el pròxim projecte que faré serà el projecte entre que parlarà de les emocions i la raó. I guanyarà la raó. Aprendre pel sac l'emocionalitat, no puc més, de tragèdia, de gent malalta, d'emocionalitat. I vaig fer els psicòpates aquells de Sé quién eres, amb el Garrido del cap i la Blanca Portillo, i aquells psicòpates em van fer teràpia. Perquè era de dir, tio, practicitat, estratègia, mecanismes, fora estómac, no vull pensar en l'estómac, i mentrestant vaig fent teràpia i me'l treballo, però no vull pensar-hi, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig aprendre a enfrontar-me a la feina intentant fer-ho d'una altra manera. O sigui, no sé, ja és molt complicat. Però vaja, hi ha vegades que penso que té a veure amb la idea de no donar-li tanta importància i hi ha altres vegades que crec que té a veure amb la idea de saber compaginar-ho amb els moments en què connectes i moments que et permets volar, no? Però aquest equilibri no sé quin és i l'estic buscant encara, però ho porto molt bé. Això em va passar fa 14 anys, amb des d'aleshores he anat a teràpia. Ara se'm jubilarà el terapeuta el mes de novembre. Vaja. I dic, bueno, quan tu te jubiles, me jubilo contigo, tio. Jo no l'agafaré un altre. He fet 14 anys, sembla el Woody Allen ja, tio, anant cada setmana. O sigui, en algun moment algú entès, jo crec, dels meus
0: que hagi servit.
1: Alguna cosa.
0: Sí, sí. Moltes sèries, entre elles Los misterios de Laura, Días de Navidad... En fi, i arribem l'any passat a la sèrie Los sin nombre.
2: Diga. Lo siento, se equivoca.
3: Mamá, soy yo, Ángela. Por favor, ven a buscarme. No saben que te he llamado.
2: Mi hija está muerta.
3: No, mamá. Tienes que venir. ¿Dónde estás?
2: ¿Quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esto?
3: ¿Que no te acuerdas de mí? El principito, mamá.
0: De moment, una temporada. Qui o com es decideix si hi ha una segona?
1: A les plataformes.
0: A les plataformes.
1: No decidim nosaltres, això. Yeah. Jo, buah. Jo, entre mig hi ha autors, mienten que no l'has nombrat, que jo n'hagués fet dos o tres més. I no m'han deixat fer els de Movistar, eh? I jo vaig lluitar com un animal. De fet, per fer la segona ja vaig tenir que lluitar molt. Però sí, la de a Los sin nombre... Los sin nombre, nosaltres mai vam tenir clar que hi hagués una altra temporada. O sigui, he de dir que nosaltres teníem els nostres propis dubtes, però qui ho decideix és la plataforma.
0: Yeah.
1: Vull dir que si t'apreten, igual tu dius, deixa-ho pensar, s'ha hagut d'algú per fer la segona.
0: Clar, però de vegades es deixen els finals oberts per si?
1: Jo no, jo és que a mi em flipen els finals oberts. Jo em Sé quién eres, tenia claríssim que era un final tancat i que acabava així, i l'espectador, la gent em deia, però això és un final obert, no? No pot ser que acabi així amb els malos guanyes i t'ha dit, no, és així. És un final obert, la vida és així, tio, et deixa a vegades a tancar les coses, els grans interrogants. No pots deixar obert de, qui és l'assassino? No te lo digo. Yeah. No, home, això no ho pots fer. Però sí que hi ha trames que queden allà. Tu no saps què passarà amb aquells personatges. Bueno, que seguiran amb la seva vida. Mm-hmm. És que no s'acaba quan s'acaba la pel·li.
0: No s'acaba.
1: I aleshores, en aquest sentit, a mi aquests finals oberts, que no és ben bé el mateix, però el punto ciego que diu el Cercas, aquesta sensació de que hi ha coses que t'escapen, que no entens i que al no entendre les redimensionen, a mi m'agrada. Ara, és veritat que també dóna peu a que pensin, hi ha un altre, no? I a vegades sí. A vegades és que és el sembrat per un altre. I a vegades no.
0: Mm-hmm. Quants projectes tens entre mans ara?
1: Molts.
0: Molts? Quants?
1: Sí, desenvolupant-ne i tal, doncs uns 8.
0: Què dius?
1: Sí, bueno, estem porto un departament de tele. Aleshores, tenim allà un...
0: Amb l'Ivan.
1: I el Carlos Fernández i tota la tropa d'allà tenim uns quants projectes i equips de guionistes i gent treballant-hi. Aleshores, bueno, sí, estem en marxa.
0: Per això mateix, moltes gràcies, eh? Per ser amb nosaltres avui.
1: Home.
0: Moltes gràcies. De moment, 20 de novembre, Cites, la pel·lícula als cinemes. Pau Freixas, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Director, productor, guionista, moltes gràcies. I marxem amb U2.
1: Sí, bé, m'encanta.
0: Moltes gràcies. I nosaltres tornem demà a la mateixa hora. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Ràdio 4.
1: Comencem ja la nostra entrevista política. Francesc Xavier Vila, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Benvingut al programa. Escolta, vull començar parlant de l'oficialitat del català a Europa, perquè veig que dimarts que ve, si no vaig errada, es discutirà de nou al Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea. Què n'espera? Quin pot ser el desenllaç?
2: Jo crec que el canvi que hi ha hagut el darrer mes, bàsicament, és un canvi molt positiu. Fins ara teníem l'oficialitat del català, del basc i del gallec, també, que no estava lligat a una altra dinàmica interna de la Unió Europea. En aquests moments, el que ha dit l'Estat espanyol és que a la vista de les possibles ampliacions de la Unió Europea, que és un projecte que és important per la Unió Europea, i que per tant, i al qual l'Estat espanyol li dona ple suport, no tindria lògica que estiguéssim ampliant nous estats i noves llengües sense prèviament haver resolt el tema del català, del basc i del gallec. Per tant, aquí el que ha dit l'Estat espanyol bàsicament és que per tirar endavant les ampliacions que demanen la unanimitat de tots els estats, prèviament s'haurà de resoldre un tema que és fàcil de resoldre, que és que el català, el basc i el gallec passin a ser llengües oficials a les institucions de la Unió Europea, perquè ja són oficials al territori de la Unió.
1: Però per tant, m'està dient que això aniria lligat a els estats que volien ser membres de la Unió Europea. És a dir, que Espanya podria vetar l'entrada d'Ucraïna, poso un exemple.
2: Jo no plantejaria aquests
1: Albània,
2: termes.
1: O Albània o Montenegro, per aconseguir aquesta fita.
2: Jo no plantejaria aquests termes. Jo, senzillament, el que crec que es farà és deixar entendre el conjunt d'estats de la Unió que Espanya considera que és absolutament inconcebible que incrementem el nombre de llengües de la Unió Europea sense que prèviament haguem reconegut l'oficialitat de les llengües oficials a l'Estat espanyol. Crec que és fàcil d'entendre que la resta d'estats, això canvia una mica la geometria que teníem i, per tant, al final, la Unió Europea és una institució en què els socis ens posem d'acord. Doncs molt bé, posem-nos d'acord també per reconèixer que els catalans, bascos i gallecs tenim els mateixos drets lingüístics que francesos, danesos o montenegrins.
1: Sí, sí, li he volgut posar l'exemple d'Ucraïna per subratllar que les cartes diplomàtiques que s'estan jugant són fortes.
2: Jo crec que les cartes diplomàtiques que estan jugant són les normals, les habituals, a dintre de la Unió Europea.
1: Que no s'havien jugat fins ara.
2: Perquè fins ara no s'havia posat a damunt del taulell la possibilitat de parlar de les ampliacions. Ara que parlem de les ampliacions, això no vol dir que no s'hi hagués pensat. Però en el moment en què es posa l'ampliació de la Unió Europea damunt de la taula, es fa notar la incoherència que seria que hi hagués noves llengües amb l'entrada de nous membres i no hi hagués primer les llengües dels membres que hi són.
1: Per tant, torno a dir, efectes pràctics, és Espanya pot vetar l'entrada d'Ucraïna, per exemple,
2: s'ha d'arribar a un acord. Jo estic segur que podem arribar a un acord per assolir la unanimitat, tant en un cas com en l'altre.
1: Qui s'hi oposa? Qui s'hi oposa? Perquè jo recordo que l'últim cop que es va discutir va decaure pel veto de 10 països, crec. Ara mateix, quina és la situació?
2: No hi ha hagut veto en cap cas. El que en tot cas hi ha hagut sempre són estats que demanen més explicacions, que demanen ampliació, que demanen anar resolent dubtes tècnics. Jo crec que els dubtes tècnics estan molt ben resolts, que no té per què generar, en tot cas, dubtes. I sí que, i això ho sabem positivament, seria molt positiu que la totalitat de l'arc parlamentari espanyol fes unes declaracions contundents favorables a l'oficialitat d'aquestes llengües, que repeteixo, que ja són oficials en els seus territoris. Això el que vol dir és que no només necessitem silenci públic. El que seria convenient és que el Partit Popular digués públicament que està clarament a favor d'aquesta oficialitat. Perquè això desfaria sense cap mena de dubte aquelles reticències que potser s'han pogut trobar en països governats per partits del mateix color.
1: Com per exemple Itàlia, no? Ahir ho deia Álvarez, va dir que un dels principals obstacles és el ministre d'Exteriors italià Tajani,
2: que ja
1: del Partit Popular Europeu.
2: Que ja té una trajectòria d'haver-se oposat altres vegades al reconeixement del català.
1: Però conseller, fixi's, diu, m'agradaria que el Partit Popular digués clarament que està a favor de l'oficialitat. Vostè creu que el Partit Popular n'està a favor?
2: Jo no he vist fins ara declaracions positives en aquest sentit, però jo crec que en una qüestió d'estat com aquesta seria bo que es donés una visió general de treballar tots pels interessos dels ciutadans de l'estat espanyol. No. Al capdavall, si es diu que es defensen els interessos dels ciutadans espanyols, doncs gallec, català i basc són llengües oficials reconegudes per la Constitució espanyola i, per tant, es fa estrany que es pugui dir, jo vull oficialitats de segona, de tercera o de quarta per unes llengües que són plenament oficials d'acord amb la Carta Magna Espanyola.
1: Conseller, es vota dimarts que ve, dèiem, i per tant dimarts que ve ja tindrem alguna... el sí o el no?
2: No necessàriament.
1: No, dimarts es comença a discutir.
2: Les coses de la Unió Europea van al seu ritme. Va. I per tant, veurem si hi ha votacions, si no hi ha votacions. És un procés... Com sap, la Unió Europea és una institució complexa. Hi ha molts estats, molts interessos, però jo espero que es vegi un progrés que m'agradaria, efectivament, m'agradaria que dimarts es diguessin sí, ja, allò, carta blanca, tirem endavant i passem a altres temes perquè aquest ha quedat resolt.
1: Passem a altres temes. Ara mateix la immersió lingüística a Catalunya està en perill?
2: A veure... quan fem servir el terme immersió lingüística, el que estem dient és el model lingüístic educatiu de Catalunya, que té el català com a llengua central, com a centre de gravetat. A mi m'agradaria recordar que hem estat capaços, al llarg dels anys, de les dècades, d'anar adaptant el nostre model lingüístic a la realitat del país. Als anys 80 vam ser capaços de fer una primera renovació del model lingüístic educatiu, creant el que en diem els programes d'immersió lingüística. Després, al començament dels 2000, vam haver de reinventar bona part del model, creant els plans d'entorn, vam crear els coordinadors LIC, vam crear les aules d'acollida. Ara, en aquests moments, tenim uns altres reptes de molts tipus, des de la intel·ligència artificial, que té un impacte, les noves tecnologies, les pantalles, els canvis demogràfics, els canvis també de comportament de les famílies, la mateixa concepció de què és l'educació. Necessitem adaptar el model lingüístic educatiu a les necessitats de la nostra realitat actual. Des d'aquest punt de vista, hem de dur a terme reflexions diverses. Necessitem que el català torni a guanyar presència als passadissos, als patis. Necessitem, la Unió Europea ens ho diu en l'informe PISA, hem d'avançar coneixements i, en el nostre cas, hem d'avançar l'aprenentatge de la llengua, garantir que es fa un aprenentatge precoç de la llengua. I tot això forma part d'aquest replantejament que hem de fer del model educatiu, no només a Catalunya, ho veiem arreu del món occidental. Però el que és important és que siguem capaços de construir un model adequat a les nostres necessitats d'avui dia. Dit això, hi ha sectors que voldrien desmuntar el model lingüístic educatiu que tenim a Catalunya i fer-lo anar doncs, cap a una via que, com s'ha vist en molts altres llocs, conduís a un aprenentatge del català molt inferior. Aquests sectors treballen perquè això sigui així i, per tant, hem d'anar responent i hem d'anar reconduint els embats que es puguin produir.
1: Clar, la pregunta li he volgut fer així, amb un to una mica catastrofista, potser, de si estava en perill el model d'immersió, perquè vam veure el juny que el Tribunal d'Estrasburg es va pronunciar a favor del percentatge a l'escola Turó del Drac del 25% de castellà a les aules. No sé si ho veu com un cop molt dur a la immersió lingüística.
2: No ben bé així, perquè aquí, i això té a veure també amb la composició d'aquell tribunal, va fer una sèrie de consideracions que no entraven a dins que no modificaven la realitat. Jo crec que els membres no espanyols del tribunal no tenien la informació adequada de què és el sistema el model lingüístic educatiu a Catalunya i que millors explicacions segurament haurien tingut un altre veredicte. Perquè recordem que si fem des d'un punt de vista comparatiu...
1: Sí, però el veredicte és el que és.
2: Sí, no, però en aquest cas no
1: de res ens serveix ara dir
2: no, però no afectava per res. Són consideracions que no imposen res en aquest sentit.
1: Però sí que va dir...
2: Sí, però són consideracions que fins i tot són extemporànies en aquell text. Efectivament, no són positives pel model lingüístic educatiu que tenim, però no són jurisprudència.
1: La Generalitat va presentar recurs, ara estem pendents del Constitucional.
2: Sí.
1: S'ha de pronunciar davant dels recursos contra la normativa de la Generalitat. Si el Tribunal Constitucional dictamina en favor del 25% de castellà a les aules, vostè ho acatarà?
2: A veure, el que vam acordar al Pacte Nacional per la Llengua, pel que fa al model lingüístic educatiu, són dues coses bàsiques. La primera és que defensem el model que hem creat i el volem millorar, que és tot el que deia al començament. En segon lloc, que qualsevol eventual canvi que s'hagi de produir en el model es farà d'acord amb el conjunt de forces que han donat suport tradicionalment al model lingüístic educatiu de Catalunya. Perquè, repeteixo, necessitem millorar aquest model, necessitem actualitzar-lo i ho fem en un marc en què és una evidència que hi ha alguns col·lectius que a Catalunya són molt petits, però que tenen molta més força fora de Catalunya, que voldrien desdibuixar-lo, desnaturalitzar-lo. Jo crec que hi ha moltes opcions, però que per fer-lo evolucionar, per millorar-lo, sobretot pel que fa al rendiment, perquè al capdavall el que a mi m'interessa són dues coses: que els infants de Catalunya surtin amb plena competència en català i en castellà i en anglès, i dos, que el sistema educatiu incentivi l'ús de la llengua entre iguals i faci que la totalitat dels infants que s'eduquen a Catalunya també sentin aquesta vinculació amb el que és la columna vertebral de la nació, la llengua catalana, que ens identifica com a poble. Aquest és el nostre objectiu. Per arribar a l'objectiu segur que tenim moltes vies i els haurem de construir un cop tinguem aquesta sentència.
1: Sí, però clar, no em queda clar, un cop tingui la sentència,
2: sí.
1: Per això li preguntava si vostè la acatarà o la desobeirà.
2: És que no es tracta de plantejar els termes de si acatar o no acatar, perquè un cop
1: acatar vol dir introduir el 25% en castellà. Per tant, vol dir canviar el model d'immersió lingüística.
2: A veure, d'entrada em sembla que és un escenari molt poc probable. Molt poc probable, perquè això implicaria la transformació de tots els sistemes, de tots els models lingüístics educatius de l'Estat espanyol. I no crec que el Tribunal Constitucional vagi per aquest camí. Punt número 1. Punt número 2, insisteixo. Hi ha moltes vies per millorar el model lingüístic educatiu. Tindrem en el seu moment aquesta sentència, que repeteixo, jo crec que dirà que el model català és plenament constitucional, i ens quedarà el repte també de millorar-lo.
1: L'ús del català, n'hem parlat al llarg de la conversa, ha davallat a les escoles, però també el conjunt de la societat. M'agradaria que em parlés d'aquestes 48.000 places que s'han obert per aprendre el català i que es van obrir dilluns. Seran suficients per atendre tota la demanda que tenen?
2: Doncs, miri, d'entrada jo li recordaré que l'any passat ja vam aconseguir baixar del 20% de persones que quedaven sense trobar la seva plaça a l'horari, del nivell i el lloc que els interessava. En el consorci ja vam baixar del 20% que havíem tingut l'any anterior a només un 5%.
1: De 20% que quedaven fora, ara només un 5%.
2: Que no trobaven
1: la plaça.
2: Sí, en el trimestre concret, perquè m'agradaria fer un recordatori. A diferència del que passa amb el sistema escolar, en què tries, has de posar el nen en un centre educatiu i per tant el tens a començament de curs, aquí nosaltres estem en un procés de desestacionalitzar les inscripcions. Fins ara, fins fa poc, teníem inscripcions que anaven per trimestre, però ara, a més, estem introduint un sistema en què, a banda de l'oferta que hi ha del consorci i a banda també de l'oferta que hi ha a les escoles d'adults o a les escoles oficials d'idiomes, gràcies a una de les subvencions del Departament de Política Lingüística, estem treballant amb ajuntaments i estem treballant també amb entitats. De manera que estem obrint cursos de nivells diferents contínuament. I això el que fa és passar d'un sistema que o hi entraves al mes de setembre, o hi entraves al mes de gener, o a un altre sistema en què potser no hi entres, no trobes la plaça que et convé el 10 de setembre, però potser en pots trobar una altra, doncs, 3 setmanes després en el teu ajuntament.
1: I, per tant, això pot garantir que tothom que vulgui aprendre català ho podrà fer? Podrà tenir una plaça?
2: La voluntat del govern és que tothom que vulgui aprendre català trobi una plaça en un termini molt raonable de temps. Si em permet, a més,
1: sí, sí.
2: També el que volem és una altra cosa, i és recordar que la llengua no s'aprèn només a les aules. La llengua també s'aprèn, s'ha d'aprendre al carrer, amb els companys, amb els amics, el pis que comparteixes, el lloc de treball. I per això, per exemple, hem llançat una, també una línia de subvencions adreçada als municipis perquè puguin promoure el que és l'aprenentatge informal. És a dir, l'aprenentatge que es fa... aquí estem al...
1: Jo l'entenc, és un aprenentatge molt propi dels anys 60-70, potser, no?
2: No, és, una...
1: no, no,
2: és la base dels aprenentatges lingüístics de tota la vida, sempre ha estat... La major part
1: és que vull explicar-ho bé, als anys 60-70 potser les noves onades d'immigració que venien, miri, els extremenys, ara que hi ha hagut el president allà, provenien de la resta de l'Estat, i als centres de treball, als sindicats, a les associacions, als veïns, s'intentava parlar català amb ells i que l'aprenguessin. O almenys jo, per una realitat que conec de prop, tinc la sensació que és així. I no sé si això s'ha perdut.
2: És possible que...
1: Com vostè diu, el veí que et parli en català, la botiga que et parli en català...
2: És bastant possible que al llarg de les últimes dècades s'hagi produït un fenomen paradoxal, i és que, com que ja se n'encarrega l'administració, no cal que ho faci jo.
1: Això em referia, que potser hi havia un enfocament més social que també s'implicava tota la societat.
2: Com que les administracions no podien fer-ho perquè el català estava bandejat, hi havia segurament més consciència de la necessitat de sí, ho hem de fer entre tots. Per descomptat que el govern ha de liderar, i per això, miri, el curs passat, el 2025-26, vam arribar a les 150.000 places de català, que dupliquen les 75.000 places que oferíem l'any 2021. O sigui, l'any 2021 hi havia 75.000. L'any passat havíem duplicat.
1: Però tot i així ens demana que ens hi impliquem tots.
2: Sí. Ho diré d'una manera molt més clara. És imprescindible que els aprenentatges no es quedin a l'aula i surtin al carrer. Han de ser al pati, han de ser al passadís, han de ser al bar. Ha de ser també l'empresari que digui en el seu treballador que el contracta. Primer, ha de procurar contractar treballadors que compleixin la normativa de la disponibilitat lingüística. Però és que si, pels motius que sigui, contracta treballadors que encara no saben català, ha de ser ell, ha de ser la cadena o el petit empresari que incentivi aquest aprenentatge i el faciliti. De fet...
1: Sí, que les empreses ho haurien d'assumir com a part de l'horari, les classes de català?
2: Jo crec que les empreses tenen una part important aquí i precisament per això estem treballant en el marc del Consell pel Diàleg Social per arribar a un gran acord amb empreses i sindicats per tal de potenciar, d'una banda, l'aprenentatge de la llengua, d'una altra banda, l'ús de la llengua i el respecte dels drets lingüístics dels treballadors a dins de les empreses, perquè sense el món del treball és molt difícil normalitzar l'aprenentatge de la llengua.
1: Però miri, això em porta també a preguntar-li per campanyes que es fan a favor de mantenir el català. Mantenir-lo, parlar-lo sempre, a tota hora, encara que els interlocutors parlin en castellà. Vostè ho comparteix?
2: Miri,
1: i on posem el límit? Si aquella persona a la que li estem parlant no ens entén de cap manera, on posem el límit? Perquè el català no es converteixi... O sigui, perquè sigui una llengua de seducció i no deixi'm ho vegin que, com una imposició.
2: Sí, deixi'm que li digui, primera, que el marc de... El món no funciona amb dicotomies. El món és de colors, el món no és blanc i negre. Per tant, aquesta dicotomia...
1: El món potser sí, hi ha gent que funciona amb dicotomies.
2: Són la minoria, la major part dels humans...
1: Hi ha gent que de cap manera vol pronunciar ni una sola paraula en català, i potser porten anys vivint i no el parlen, i també hi ha gent que no vol pronunciar ni una sola paraula en castellà.
2: Miri,
1: no?
2: És així o no? Les dades que tenim ens diuen que hi ha un 6% de persones que diuen que parlen el 100% en català, i que hi ha un 25% de persones que diuen que no diuen mai ni una paraula en català. 25 i 6.
1: 25% no diuen mai una paraula en català.
2: Ni una.
1: I un 6%
2: ens diuen
1: que no diu mai una paraula en castellà.
2: Ara bé, aquí hi ha una diferència i s'ha de baixar, perquè això no vol dir que sigui gent que necessàriament estigui en contra de... del 6%, doncs, per exemple, hi ha gent que viu en un entorn en què tothom li parla en català.
1: Sí.
2: Pensi, per exemple, en gent gran, jubilats que viuen a la família, i diu, jo, quan li preguntes, diu, no, jo és que no li he de menester.
1: Sí,
2: directament. I d'aquest, per tant, que no té per què haver-hi una prevenció ideològica.
1: Val.
2: I a l'altre extrem, d'aquest 25%, bàsicament és gent que no té competència en català.
1: Val.
2: La gran majoria és gent que no té competència en català. Sovint tenim tendència a interpretar la realitat lingüística en termes essencialment ideològics, quan tot sovint, o quan molt majoritàriament, el que tenim són diferencials de competència, diferencials de coneixement. I aquí és evident, si tens un 25% de persones, tens un 20% de persones que diuen que no saben parlar català, doncs si diuen que no saben parlar català és que no tenen la competència per fer-ho. De quina manera es pot aconseguir que algú comenci a sentir la necessitat d'aprendre una llengua? Doncs és molt fàcil. Els sociolingüistes, aquí un dels meus mestres, Albert Bastardes, parla del que es diu el context d'exposició i el context interpel·lant. Què és el context d'exposició? Si tu estàs en un entorn en què no sents mai el català, difícilment podràs sentir-te impel·lit a entendre'l. Però és que si no, estàs en un context en què ningú no et parla en català, encara que el sentis, l'entendràs, però no el començaràs a parlar. Per aprendre a nedar, què fem? Nedar. Per aprendre a anar en bicicleta, què fem? Anar en bicicleta. Per aprendre a parlar necessitem que hi hagi algú amb qui comencem a ballar, perquè parlar és com una dansa en parella.
1: Vostè parla en castellà?
2: Jo hi ha contextos en què sí, jo tinc amics fora de Catalunya.
1: I amb amics fora de Catalunya, però aquí a Catalunya canvia de llengua si veu que l'altra persona és castellano parlant?
2: Jo normalment a Catalunya parlo en català, hi ha pocs, molt pocs contextos en què no hagi de parlar en català. A Catalunya,
1: si la persona no l'està entenent?
2: Quan hi ha persones que no m'estan entenent, depenent de la seva situació, si és un turista, si trobo en una situació en què sé positivament que és una persona que no viu aquí, un passavolant, un, com acadèmic, per exemple, m'he trobat bé un investigador de Madrid, jo no tinc cap inconvenient a parlar altres llengües de Madrid, o de fet, sóc una persona que parla unes quantes llengües i, per tant, practico llengües. Ara bé, és fonamental que entenguem que la manera de fer que la gent que viu a Catalunya aprengui català és que hi estigui exposat, és que se l'interpel·li. I això es pot fer en relacions entre iguals, i això es pot fer, per exemple, al món de la feina.
1: Aquest tema del que estem parlant, que a algú li pot semblar menor, no ho és, perquè, conseller, vostè creu que pot haver-hi una relació fins i tot entre l'augment de la xenofòbia i la davallada de l'ús social del català?
2: Deixi'm primer que faci una prèvia. Quan parlem de davallada de l'ús social, s'ha de recordar que una cosa són les dades percentuals i una altra cosa són les dades absolutes. El català creix, a Catalunya el català creix en nombre de parlants. Les últimes dades que tenim ens diuen que cada any guanya 50.000 persones, cada any, que diuen que el saben parlar, i 20.000 persones que el fan servir, cada any. Per tant, alerta a quedar-nos amb el marc només de davallada d'ús social. Perquè alhora estem guanyant parlants. Què passa? Que el guanyant parlants és inferior a l'arribada de gent que arriba sense cap coneixement del català. De fet, i això és el que diem en el Pacte Nacional per la Llengua, hem d'arribar, o sigui, perquè el català primer estabilitzi la situació i després recuperi, que és el nostre objectiu, hem de fer que el nombre de nous parlants actius del català sigui superior al nombre de gent que arribi aquí.
1: Però establiria una relació entre l'augment de la xenofòbia a casa nostra?
2: Jo ho faria al revés. Jo crec que aprendre la llengua, aprendre el català és un dels antídots contra la xenofòbia. És a dir, Catalunya, des del punt de vista lingüístic, és una societat molt àmpliament tolerant. Molt tolerant pel que fa a la diversitat lingüística. De fet, no crec que hi hagi moltes societats que combinin alhora la reivindicació de la llengua pròpia i la tolerància. Ara, si es produeixen situacions en què va creixent el nombre de persones que viuen totalment al marge del català, si viuen al marge del català i fins i tot si entren al món laboral i fan evident que no hi ha aprenentatge del català, aleshores això genera una situació d'incomoditat amb les persones que volen fer una cosa tan senzilla com ser atesos en català a Catalunya.
1: Per tant, anar al metge i que el metge t'entengui quan li expliques.
2: Aquí tenim un missatge molt important. Aprendre català, incorporar-se al coneixement i a l'ús del català, és un antídot contra la xenofòbia. És un antídot contra la xenofòbia. Per què? Perquè demostra una voluntat d'integració. Aprendre català és un dels millors elements que tenim per demostrar la voluntat d'integració. Perquè, si no, es planteja, si no hi ha aquest aprenentatge de català, si en un context de creixement poblacional tan gran, sí que hi ha el risc que postergar, procrastinar en l'aprenentatge del català acabi generant la pregunta de bé, quant de temps hem d'esperar perquè comencis tu també a fer aquest aprenentatge.
1: Però miri, m'ha parlat al llarg de la conversa del Pacte Nacional per la Llengua i té les entitats una mica molestes. L'altre dia vaig veure que Òscar Escudé de la Plataforma per la Llengua denunciava que només han executat el 38% de les mesures que hi havia previstes, i no només això, diu que hi ha consellers a qui els importa un rave el català. Això va dir, vostè ho sap. I li volia preguntar què li respon, perquè l'Olga Pané, consellera de Salut, que era una de les assenyalades, va dir en un acte que si no fos per vostè, que és un curconet, va dir que ella no donaria tanta importància a les queixes.
2: A
1: veure, és un curcó, vostè? És el curcó dins del govern?
2: La meva feina és vetllar perquè tots els departaments apliquin el màxim de mesures favorables a la llengua, perquè al final això té una dimensió, com deia vostè fa un moment, política i convivencial molt important. Hem de poder parlar el mateix llenguatge moltes vegades per eliminar possibilitats de fricció. Llavors,
1: hi ha consellers que no s'ho creuen, això?
2: Jo no diria que hi ha consellers que no s'ho creuen. Jo el que diria és que, jo estic d'acord amb Plataforma per la Llengua quan diu que voldríem que les coses anessin més de pressa. També voldria dir que des de fora de l'administració les coses sempre són més senzilles que des de dintre, on els mecanismes són lents. Parlem de transformar dècades, de rutines que tenen dècades d'antiguitat. Nosaltres no hem valorat exactament igual com Plataforma el compliment de les mesures. Nosaltres creiem que més del 60% s'han executat. Però ja li dic d'entrada, sí que coincideixo amb Plataforma, que voldria que les coses anessin més de pressa, però també, i això n'hem parlat amb l'Òscar, crec que s'han descuidat, i ell crec que en això ja està d'acord, s'han descuidat de dir que hi ha aspectes en què hem fet avenços molt importants. I li poso només un exemple, que és la política lingüística municipal. Durant tota la història de la política lingüística a Catalunya, els municipis tenien un paper molt secundari a l'hora d'assumir les seves responsabilitats en el camp del foment de la llengua. Hem posat diners damunt de la taula, hem generat materials, hem parlat amb les associacions d'ajuntaments, i la veritat és que hi ha un canvi que és innegable. Molts més ajuntaments estan assumint aquesta responsabilitat. I això és molt important, perquè, miri, si vas a la piscina, és de responsabilitat municipal. Que et puguin atendre o no a la piscina en català depèn del municipi. A les llars d'infants de dependència municipal, que les persones que s'encarreguen de tenir cura dels nostres

0: Totes dues s'han convertit en estrelles mundials amb enorme èxit cantant en castellà.
1: Sí.
0: I que això pot fer que els joves puguin tenir aquesta sensació de que sí, el català és la llengua de casa, quotidiana, de la família, dels amics, però el castellà és la llengua de l'èxit.
1: Jo crec que el president hagués pogut esmentar d'altres artistes que tenen molt d'èxit, per, no, per dir alguna cosa ràpidament, els tiets, o tiets, tallets, segons que vulgui pronunciar. Però, en tot cas, el missatge que estava traslladant el president és en el nucli dur de la nostra identitat hi ha la llengua catalana. I faria també una reflexió. La Rosalía, per exemple, no només ha cantat en castellà, canta en diverses llengües. De fet, s'ha fet popular al món. Primer cantant en castellà, però ara ha passat al plurilingüisme i ja ha incorporat el català. I l'Aitana, com ha explicat ella, diu, després d'un període en què estava sense adonar-me'n, havia perdut la fluïdesa en català, ha fet un plantejament molt d'agraït, és a dir, amigues, parleu-me en català, perquè vull mantenir el català, perquè vull mantenir, i va dir, és la cosa més important que tenim en aquest país.
0: Conseller, potser hauria de fitxar l'Aitana per fer un anunci, eh?
1: Potser l'hauríem de fitxar.
0: Què ho està pensant?
1: Potser ho hauríem de pensar.
0: Oh, què em diu? Sí, eh? Ja està. Però no me'n diu res més. Potser no, ho hauríem
1: vostè,
0: de pensar.
1: Vostè em convida a pensar-hi i jo li dic que hi hauríem de pensar.
0: Molt bé, doncs, conseller, acabem. Recordem que vostè va ser secretari general amb Pere Aragonès. Sí. Esquerra Republicana, conseller amb Salvador Illa. Això en vam parlar l'última vegada que va venir. Si demà hi ha eleccions, té clar què votarà? PSC o Esquerra?
1: Jo, quan hi hagi eleccions, prendré les decisions que he de prendre.
0: Encara no ho té clar.
1: El vot en una societat democràtica, evidentment, és secret. Ara, jo el que també he de dir és que estic 100% compromès amb el meu govern.
0: Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística. Gràcies per ser aquest matí el Cafè d'Idees.
1: Gràcies.
2: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
3: Hay que trasladar urgentemente a la península a todas las personas y de esta forma nos evitaremos que también los tribunales pongan problemas para normalizar la situación en Ceuta.
4: Yo creo que algunos ya habían avisado desde Ceuta de la decisión que estaban tomando, que no era la acertada. Yo creo que viene a ratificar de alguna manera lo que desde Ceuta le venían diciendo al gobierno de España.
5: Una prioridad que es que puedan ser reagrupados en Marruecos, eso exige un expediente, escuchar al menor, también el Ministerio Fiscal tiene que evaluar la situación y si eso no fuera posible, o se quedan en Ceuta o son reubicados en el resto del territorio español.
6: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
7: Eso a vivas, pregúntale.
8: Ceuta's border is a Europe.
9: La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. I Ceuta és Europa, i Europa us dona suport.
0: Les 9 i 8 minuts, doncs vinga, obrim l'espai d'anàlisi i tertúlia amb el delegat del Mundo Catalunya, Iñaki Llacuria. Bon dia.
10: Bon dia, Veig.
0: Benvingut a una nova temporada al Cafè d'Idees. Has vist canvis, eh?
10: La casa, la
0: porta. Et sents a gust?
10: Sí. També l'altra, però...
0: Hem fet obres.
10: Fet obres.
0: Aquest estiu...
10: L'estiu s'ha d'aprofitar. No sé si als veïns els hi ha agradat molt, això de obres
0: no tenim,
10: a la golf.
0: No tenim veïns aquí, els hi molesti el soroll. Manu Simarro, bon dia, com esteu?
11: Bon dia.
0: Com has vist l'entrevista amb el conseller?
11: Molt bé, home, al final és sorprenent perquè jo crec que és el primer conseller de la història de la Generalitat que no aclareix si votarà el president del seu govern. I m'ha semblat interessant el que ha dit, de que el català està creixent en parlants.
0: Sí.
11: És a dir, fixa't que sempre parlem, no?, de l'alarma del català, que està endavallada, i ell diu, alerta, el català està creixent en parlants. El que passa és que hi ha unes onades immigratòries que ens hem d'esforçar en que l'aprenguin, en que el coneguin, en que l'estimin, en que en facin ús, però crec que és interessant aquest enfocament de estem creixent en parlants per canviar l'actitud quan parlem del català.
0: Després parlarem de Ursula von der Leyen, que ahir va fer un discurs important, el debat sobre l'estat de la Unió, va parlar de diversos temes, ho comentarem, però no va dedicar molta estona, però sí que va tenir un missatge sobre Ceuta, parlant de que la frontera de Ceuta és una frontera europea. Anem a recordar-ho.
9: La frontera de Ceuta és una frontera europea, perquè Ceuta és Espanya. I Ceuta és Europa, i Europa us dona suport.
0: Això és el que deia la presidenta Ursula von der Leyen. I a aquesta hora saludem la periodista del País, Carmela Ríos, que es troba a Ceuta. Carmela, què tal? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Gemma? Buen día.
0: Gracias por atendernos. ¿Cuándo has llegado a Ceuta, Carmela?
12: Pues llegué hace un par de días. Yo soy

0: pésimo para la gente de Ceuta. No hablemos de los vecinos de esas playas. Ayer, por ejemplo, me encontré con varios vecinos de la playa de Trampolín que están absolutamente agotados. Y en su desesperación han decidido hacer una acampada. Y han acampado en la Plaza de los Reyes, que es el sitio donde se encuentra la sede de la delegación de gobierno. Y ahí están durmiendo los vecinos de Trampolín.
1: Carmela, pues muchísimas gracias, de verdad, te insisto. Gracias por testimonio desde Ceuta. Carmela Ríos, gracias, buenos días. Bon dia.
0: Adiós.
1: 5 minuts perquè siguin 9:45, la Carmela ens ha acostat la realitat de Ceuta, una visió molt social d'una ciutadana, recordem que és d'allà, però Iñaki, m'agradaria abordar també la gestió política que s'ha fet d'això. El teu article d'avui al Mundo té un titular molt, molt clar i molt cridaner, diu "En busca d'un mazón ceutí". Què et sembla la gestió que Pedro Sánchez està fent de la crisi?
2: Jo crec que és evident que ha tingut greus problemes, ho diuen els mateixos del govern, que no es va gestionar bé. Hi ha un enfrontament dins del govern claríssim.
1: No es va gestionar bé per incompetència, per falta d'informació, perquè...
2: Jo crec que és bastant incomprensible. O sigui, és bastant incomprensible, i un dels problemes que hi ha dins del govern, per exemple, amb Diego Rubio, el cap de gabinet, és que ell era, en teoria, el qui gestionava, estava a Japó, tal. Llavors, dins del govern hi ha molt malestar. Hi ha ministres que consideren que va haver-hi un buit de poder polític que va deixar sol el Ministeri de Defensa i el Ministeri Interior, que s'encarreguen de la part de seguretat, però que no es va haver-hi el mando únic aquest que es va fer. I jo sí que veig una estratègia del govern, quan ahir d'assenyalar Vives, però inclús crec que la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern de Ceuta també és que digo, jo no em vull menjar el marron, no? I situar la crisi a la mala gestió de les autoritats saudites. I jo crec que aquí no es pot perquè, de veritat, és que quan vas a Ceuta és molt petita i els recursos que té Vives no són els que té Guardiola a Extremadura o Illa a la Generalitat.
1: Quan diu assenyalar Vives és que ahir el president del govern va fer unes polèmiques declaracions al passadís del Congrés. Eren aquestes.
3: Presidente, ¿cómo explican que hay 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
4: Eso a Vives, pregúntale.
5: Manu. És que és un símptoma de com està la situació.
1: Jo a crec Vives, que... pregúntele.
5: Bueno, jo crec que és un símptoma de que Pedro Sánchez està una mica cansat, ha perdut una mica el control de la informació i de la situació. És a dir, en una crisi com aquesta, fer aquesta reacció al mig del passadís, al vespre, quan està acabada la sessió, és un símptoma, no?, de que la situació no està controlada, i no està controlada des de l'inici, perquè el principal que has de fer en una crisi, a l'hora de reaccionar, és dimensionar-la bé. Què està passant? I jo vull recordar que Òscar Puente va dir que la crisi estava solucionada i va felicitar Pedro Sánchez. Otra crisi més solucionada. És un símptoma clar que no es va dimensionar bé la crisi i no es va saber reaccionar. Després s'ha reaccionat des del punt de vista intern fatal, no?, amb un enfrontament entre ministres en públics, amb missatges des del gabinet de la presidència que hem conegut en la seva literalitat dels mitjans de comunicació, a la crònica que fa el diumenge la Lucía Méndez d'Obligada Lectura, hi havia missatges del gabinet de la presidència criticant el CNI davant dels periodistes. És a dir, la pròpia presidència del govern criticant els seus serveis secrets a la premsa. Vull dir, és del tot surrealista. I jo crec que això se li afegeix un viatge de Feijó a Ceuta, i això jo crec que també ho hem de dir, dient-li a Vives, esta crisi no la vamos a gestionar igual que en el 2021. Yo tengo que llegar a la Moncloa y aquí vamos a poner las cosas más difíciles. Perquè és veritat que la ciutat autònoma...
1: Sí, Feijó veient, utilitzant la crisi com a trampolí electoral.
5: Jo crec que té raó l'Iñaki quan diu la ciutat autònoma de Ceuta no és Extremadura o no és qualsevol altra comunitat autònoma. Ara, signar un conveni perquè els advocats atenguin els menors, això es pot fer en un moment. I Ceuta ho ha anat dilatant durant molts dies. Jo crec que Ceuta, i crec que el senyor Vives, no està col·laborant tant com hauria de col·laborar. I les dues coses són certes. És a dir, crec que Sánchez i el govern espanyol no està reaccionant com hauria de reaccionar, però crec que el PP no està posant les coses fàcils. I et diré una cosa. Si això és un atac híbrid, de guerra híbrida, van guanyant. Perquè és que realment la reacció que ha donat l'estat espanyol en el seu conjunt davant d'aquest atac híbrid és de xiste. És de xiste.
2: A veure, aquí hi ha una... El Sánchez, quan 25 països o 23 de la Unió Europea el van criticar per la gestió, dient que no saps gestionar la immigració, va dir no, això és un atac híbrid. Això hi ha unes declaracions de Sánchez. Sí, sí. Després va tornar a canviar el discurs i Marroc no ha fet res. Aquí hi ha una sèrie d'elements que són incomprensibles i que alimenten les teories de la conspiració, que jo no crec, però que sí que aquesta resistència, no has de declarar la guerra al Marroc, però dir, escolti, no han col·laborat, és que no col·laboren, si no volen els 140 morts, no els vol. Marroc, els va enterrar a Espanya, no els vol.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix, això és el matí de Ràdio 4, i els dijous a aquesta hora avui ens vas com l'anell al dit. Tenim l'Alfred Rodríguez Ticó, després d'aquest temporal, d'aquestes fortíssimes, violentes tempestes, feia molts anys, per exemple, que la ciutat de Barcelona, dius, no passava el que ha passat.
1: Sí, ahir vam fer un recompte de a la ciutat de Barcelona, eh?
0: Sí, correcte.
1: Però déu-n'hi-do el que va caure pel Garraf, alguns llocs van arribar als gairebé 100 litres, la violència de les tempestes de Girona, per tant, altres llocs. Però a la ciutat de Barcelona, que portem un recompte així de tempestes estàtiques que s'estan quietes, la última més forta va ser el 2006, a l'octubre, en què van caure 134 litres al nostre observatori de la plaça Molina, en 3 hores, i sobretot la tempesta del segle, que va ser la nit del 31 de juliol a l'1 d'agost del 2002, amb 170 litres per metre quadrat en 3 hores, o poc més de 3 hores. Clar, la d'ahir no va ser tota la ciutat, és a dir, mentre a Nou Barris van caure 120 litres, que és una bestiesa d'aigua, a la plaça de Sants queien entre 5 i 10 litres.
0: Ja, abans ho deia Lluís Falgàs, que el carrer de París deu poca aigua. Aquí.
1: Sí, a veure, poca aigua, una tempesta.
0: Jo li vaig dir que aigua segur que em va caure. Sí, però
1: curiosament, després va venir una altra en direcció contrària, perquè aquesta primera venia com de nord a sud, van agafar la ciutat de nord a sud, la segona venia de sud a nord, i aquesta sí que va ploure més a les zones on abans havia plogut poc. Total, que va ser una regada impressionant. I els llamps?
0: Oh.
1: I els llams, mira, estava...
0: I uns trons ahir.
1: Bueno, clar.
0: Jo feia temps que no sentia trons.
1: No. Mira.
0: Els gossos pobres van passar una mala estona.
1: Sí.
0: Ni per Sant Joan.
1: Sí, sí, sí, sí. Van començar a caure... Quan ja va començar la gran tempesta a la zona de Nou Barris, Collserola, etc., i Horta, i Carmel...
2: Jo visc allà, ho vaig veure en primera línia. Va caure un tro, un llam i un tro, al costat de casa, que ens vam quedar esma perduts.
1: Doncs van caure... Llavors, encara no plovia al centre de la ciutat. Jo estava a l'observatori, al carrer Provença, a Passeig de Gràcia. No plovia, i va caure un llamp en sec, al costat. Bamba, bamba! Hòstia! I a partir d'allà van començar a caure llamps en sec, dient, eps, ara tocarà aquí. I, efectivament, va venir aquí. Llavors, les tempestes que regeneren és que... aigua, plom, plom, plom, i llavors comença a afluixar. I els llamps ja no cauen tant. I de cop i volta et cau un altre molt potent. Ja es bomba! Això t'indica que es regenera la tempesta.
0: Ah.
1: I torna amb molta violència l'aigua, etc etc. Va tornar a mullar, a afluixar una miqueta, un altre llamp molt potent, es torna a regenerar i torna l'aiguat, aquell tercer cop amb ventades molt fortes, molt fortes, de 40 a 70 per hora. Per tant, aquestes són les tempestes més perilloses, clar, tot això alimentades per una aigua del mar extraordinàriament càlida.
0: Ara, de seguida en continuem parlant i també sabrem què podria passar durant la setmana que ve, setmana de festes majors a Catalunya. Abans, però, recordem que d'aquí a pocs minuts serà en directe aquí al matí de Ràdio 4 el doctor Bonaventura Clotet, una eminència, Jordi.
2: Sí, per parlar-nos de les darreres novetats en el tractament de l'Alzheimer, estudien si un fàrmac contra el VIH pot ajudar a frenar aquesta malaltia. Un projecte que necessita finançament per ampliar l'assaig clínic de 20 a 200 pacients.
0: I aquest matí també vindrà el doctor Ramon Vila-Rovira, el cirurgià de les estrelles, un expert en cirurgia estètica, que a més diu que vol viure 500 anys. Li explicarem què fa o què farà per aconseguir-ho, això.
2: Una cosa és voler-ho i l'altra és aconseguir-ho, no? Sí, sí, li preguntarem com és que té aquest horitzó, no?
0: Sí, sí. Molt bé, el doctor Vila-Rovira del Centre Mèdic